0: Però vull parlar de la pel·lícula. Tenim a l'estudi ple, com dèiem, a Deix, perquè ens visiten tres dels actors de la pel·lícula. Sandra Cervera, que l'hem escoltat claríssimament. Hola.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: Sandra. Tània Fortea, que és l'altra protagonista. I els dos són les, no, Tània?
1: Sí,
0: són
1: hola,
0: les protagonistes, les dos que sí. Vos enamoreu en la història. Víctor Palmero. Ole!
2: Hola, Cris. Onda!
0: Ja, veritat, que no se note que eres el favorito.
3: Onda! Ta, ta, ta, ta, ta.
0: Que així t'ha vist jo molt clerical.
2: És el que toca, clar.
0: És el que toca en aquest personatge.
4: I costa veure de retoret, eh? Sí. Perquè és aquell punt de Xina...
0: Punky.
4: Wild i punky. Però, clar, el que,
0: pues
4: és,
0: así...
4: el que és ser un actor de raça. Però, a més, un retor... Bueno, ara ens contaràs.
0: Ara, sí, ara
4: anirem desenvolupant una mica els personatges.
0: I ens acompanya el director de la pel·lícula, Alberto Evangelio, que el tenim al costat. Com va això?
5: Molt bé. Molt bé.
0: I hasta la criatura... Per a que vesca la llum, no?
5: Ja, ja, ja. Ha estat en alguns festivals, però...
0: I premis ha rebut uns quants, vull dir que la cosa ha anat bé, no? Que...
5: Sí, sí.
0: Venga,
5: sí, sí, va molt bé.
0: Per què té pintaza?
4: Bueno, que tenim l'estrena en... en no res.
0: La preestrena, la preestrena.
4: No, preestrena en els cines Lys a partir de les 7 de la vesprada. A més, aneu tots com...
0: Han vingut a mudar. No, han vingut a mudar pa poremos.
4: Per fer premier.
1: Si ara anant en directe, i era...
4: Tan guapos,
1: a casa
4: tan bonicos.
0: Jo vull que em conteu, Sandra, el que explica la pel·lícula i com aplega les vostres mans este guió o esta història.
6: Bé, va arribar la història a Benibut i van fer un treball increïble amb Noelia i Anna Piles per a trobar la manera de que Benibut Producciones bueno, pues d'alguna manera
0: testara.
6: Sí, sí, testara que de quina manera era possible no fer-la i amb quin elenco se podria fer i en quin moment, i vam trobar que era el moment perfecte per a arriscar, per a fer una història diferent, necessària i amb un elenco que estiguera amb tot, no? Amb tot. I és el que va passar, no? I és increïble com la gent està gaudint d'aquesta història, no? I d'aquesta llarg.
0: Aquesta història tenia que sou, són, dic sou perquè les interpreteu vosaltres, dos dones que s'enamoren, diu, als anys 70.
1: Als anys 60,
0: 60.
1: I... Sí, 60 i 70.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. N'hi ha com dos temporalitats. Sí, pues sí, som Adela i Victòria, i bueno, sí, són dos dones que s'enamoren i que, sí, com tu deies abans, ho tenen prou difícil. Però bueno...
0: Però també n'hi ha thriller, dies.
1: També n'hi ha thriller,
0: és que tenim ahir
1: amor,
0: un thriller, triangle... Bueno, complicacions.
1: Tenim, en realitat és un triangle amorós increïble, amb molta tensió, i sí que és de veres que és un amor impossible, bueno, o difícil, no? Com tu has dit, molt ben dit. Però clar, tenim ahir la figura del retor, la figura de, amb tota la tensió que té la pel·li, amb un ritme brutal. Va destinada a un públic molt generalista, però té una factura meravellosa. Aquest element, aquest tercer element és clau per a que la història siga molt intensa i molt de veritat.
0: Cosa el que tercer estic... element és este.
1: Este d'aquí sí, del meu costat, saps? Este d'aquí del meu costat.
4: Heu dit triangle amorós?
0: Te claves allí enmig.
4: Tu no eres, però crec... no dius que fes de retor.
2: Clar, és que així tot el món l'estima.
4: Ah, no,
2: tot amor que s'aprecie, tot amor apassionat que s'aprecie, de tant en tant fa una mica de mal, no? En el meu cas, el meu amor és per el nostre senyor, per Déu, i és de veres que el que tracta de fer el Padre Antonio en qüestió és reconduir-les una mica al bon camí, no? I ahí està la trava un poc d'aquesta trama amorosa que com ha dit ella, és una història preciosa d'amor sàfico, que és una paraula que ha pres avui que volia dir. I és de veres que...
4: Safo de Lesbos.
2: Molt bé,
1: eh? Sí, ah,
4: clar, i d'aquí la cosa de l'esbiana.
2: Sí, molt bé, amor sàfico, perquè totes les mujeres que se amen, pues, jo què sé, que cada uno se... Amor sàfico, buscadlo en Google, que jo l'he hecho.
1: Entonces,
2: és de veres que és una història molt xula, que ja la foto és preciosista, la banda sonora, i a part de la passió de la història d'elles, és de veres que hi ha una part fosca que a mi m'agrada molt del cinema que fa Alberto Evangelio i que em disfrute molt, i de thriller inclús podíem dir una mica de terror, però és un terror que jo crec que no ve per les mostres, sinó per un home, en este cas el Padre Antonio, que l'església, les normes i el franquisme l'han convertit en
0: ell té poder,
2: en
0: no?
2: Un ser sí, molt...
0: Que...
2: cruel.
0: Per clavar-s'hi ahí i...
1: O pensa que té poder.
0: O pensa que té poder, molt bé. Ai, molt bé, és típic. Sí. Alberto, ara explica'ns tu perquè t'has encarregat d'agafar tots aquests ingredients i donar-li ritme, factura, dirigir... Bueno, i dirigir a aquesta gent. Que per això m'han dit que t'has comprat un llàtic...
5: No fa falta.
0: Parles una mica de l'experiència al revés. Sí. Donar vida a esta història.
5: Pues, a ver, por aclarar la
0: situación.
5: En nuestra peli, yo creo que el antagonista es la sociedad, ¿no? Y estas dos mujeres que se enfrentan a una sociedad que no podía entender sus sentimientos, ¿no? Y lo bonito que tiene la historia, yo creo que es como ese antagonismo, pues se va visualizando en el personaje del padre Antonio, y eso es algo que a mí me atrapó mucho de la peli. A nivel visual, pues se muestra la oscuridad por un lado con el padre Antonio y la luz de la...
7: El chungo es el retorno, ¿no?
5: El chungo es el retorno,
0: claro. El chungo es la sociedad,
5: que al final yo es que soy muy simple también, es que a mí me gusta una historia de amor con un antagonista y algo que atrape al público.
7: Los clásicos.
1: Me encanta porque ella dice que ella es simple, pero después a rodaje no es simple.
0: Correcto. Yo de esa obra que he visto no definiría como simple.
5: No, pero me encanta que esta historia saca lo más simple de mí.
7: Pero en la simplicidad también está la esencia,
1: ¿no? Totalmente.
7: Sí, sí, sí. Y el retorno a los básicos también.
0: Sí, es así, manera, es un clásico, ¿no? Básico.
5: Bueno, que yo creo que lo bonito es que llega un público general, ¿no? Que lo que yo he hecho hasta el momento es más cine de género y tal, que tiene un público más nicho. Y esta historia, que es una historia de amor, al final...
0: Es universal.
5: Pues, claro, es universal. Llega a otro público. Pero sí que con ese antagonismo y esa parte oscura también, pero con la parte de luz también de la historia de amor, que es muy bueno.
0: Porque la historia es así, la historia de la seva llum y de la seva foscor.
7: Com
0: la historia en general de la humanidad.
7: Se pot contar com se enamoreu. És que a mi el momento...
1: Mira.
7: El momento...
0: Eres un romántico.
7: Sí, a mi el momento, cuando surge... Això m'agrada molt, se pot contar.
1: Ells dos se coneixen de tota la vida.
7: De la ciutat, del poble, del barri.
0: Però són perfils molt diferents socialment, econòmicament.
1: Molt diferents, però qui no ha tingut també a València, no, esta cosa de les tietes, no?
0: Ui,
1: això. Mira. I ahí hi ha una cosa a la història, perquè no som família, però és de veres que la relació, la familiaritat de la relació està, no?
0: Sí.
1: I va ser un repte també perquè precisament no se veu res del passat, no? No se veu res. I era com omplir tot això de molta veritat
6: de
1: i que sí, de passat i de present. Sí.
0: Com s'entenguera que havia hagut un passat.
1: Exacte.
0: Que ahir no podia entrar. No,
1: sí, amb molt poquet, saps? Era com una cosa...
6: Sí, no, també és que van ser unes escenes que es van eliminar de guió, que així en elles dos de xicotetes, que comprèn. Sí que es veia, però...
7: Ay, menudet. S'enamoren.
1: Sí. Bueno, s'enamoren o no.
7: Bueno,
0: se coneixien.
1: Sí, sí. Vale. Exacte.
7: Hi ha una connexió. I lo de les tietes que digo és la coartada. Que ha hagut durant molt de temps. La cortina de Tercio Pelo Gordo que s'ha posat tota la vida per a dir, bueno...
1: Esses tietes que vivien juntes, saps? I que és la tia i la tia, no? La tieta i la tieta.
7: Igual també en el poble se sabia, però...
1: Però ningú deia res, no? I també jo crec que hi ha aquesta cosa que és molt nostra, no? Molt de la terreta.
0: I tu eres... Sandra, tu eres Victòria?
1: Sí.
0: Com és Victòria?
1: Victòria... Victòria és una xapalante. Ella dins de si mateixa és lliure, però dins de si mateixa. I troba la manera d'eixir amb Adela, no? I de lluitar per ella, per la justícia de l'amor i de volar. És que no vull contar molt,
0: vale,
1: perquè...
0: Vale. No,
1: però està aquesta cosa, és molt passional, és una cosa... Sí, és una tia molt passional, molt... no de la seua època, amb uns principis que és raro que ella lluite d'aquesta manera.
0: Sí, que és d'una família, bien, no?
1: Sí,
0: o més o menys bé.
1: Sí, és una...
0: També,
1: sí.
0: Sí, dic jo, li puc donar les bases.
1: De fet, Adela treballa per a la família d'ella, no? Ahí es coneixen de xicotetes.
7: És la que tira més de la relació, la que aposta més... I en el teu cas, la teua Adela...
6: Clar, no? La meva Adela és més filla de la seua època.
7: Ja. Però se deixa voler també, perquè sí. És que davant un torrente... No,
0: perquè l'amor
7: no?
0: travessa tot.
6: Sí, al final Adela també és això, filla de la seua època, de l'església, té també una cosa amb la culpa, amb la classe social també. Clar,
0: que gran, que universal.
6: I també la cosa de trobar l'amor... inesperat, vull dir, que això també és molt xulo d'Adela.
8: Sí, el que clar, això vam contar que jo vaig llegir molts testimonis i hi havia moltes dones que no coneixien, o sigui, ni se pensava que es podia existir enamorar-se d'una dona. Això és per
7: allò
8: Adela.
7: Que m'està passant.
8: Clar, exacte, és més una cosa de...
7: Això no dec de sentir-ho.
8: Exacte.
7: Vaig a vol retor que diu.
8: Exacte. La mare, la família.
6: Que Rosana Espinós està increïble. Està increïble. Vicent Domingo està increïble. L'elenc és brutalíssim.
0: Victoria diu una frase, li diu a Adela una frase. De veritat creus que aniràs a l'infern per voler-me?
6: Només per estimar-me.
0: O per estimar-me.
7: Lo bonico que és este amor, perquè vas anar a l'infern. I qui va a confessar-se, diguem, qui va a voler el retorn de les dos, tu?
8: Jo, clar.
7: I el retorn com se obriu, això?
2: La història comença en que és de veres que jo vaig arroplegar-la i la conec i hi ha una cosa de que els dos som nous, no?, al poble. Jo arribo com per aprendre del retorn de l'església d'allà, que és Enric Benavent, que des d'ací un aplaudiment per a ell, perquè és estupendo, i a més me va ajudar moltíssim a practicar el Padre Nuestro en latín, que és una cosa que em va costar prou. I pues, des del principi sent com una cosa màgica, una cosa diferent, especial per ella, i com que jo crec que la vol acollir perquè ella ve d'una situació també difícil, ha estat a la presó i no se sap molt bé per què, entonces té una mena de curiositat de voler saber, no? I una mica un enamorament també. Un poc un pájaro espino, una cosa aixina, però com que...
0: Sí, com... però una relació morbosa d'alguna
8: però
0: manera.
8: Guanya,
0: sí.
8: Guanya,
0: sí. Molta curiositat. Guanya.
2: Entonces, va tirant del filet per a veure fins on ella... ell vol salvar-la, ell vol... Fer el bé, no?
0: Dins de lo que...
5: És una víctima.
2: És una víctima de la societat també i de les normes que li han inculcat a ell mateix, no?
0: Les normes socials i les de l'Església, i en aquella època, vull dir-te-la.
7: Com s'ha de manejar un retorn en una situació així? Lo que toca... que s'ha de fer, i el que diu l'Evangeli, el que li expliquen també, que és el que ella ha de fer. Però clar, les conseqüències, si això se sap en el poble o en la ciutat, si això se denuncia, aquestes dones estan en perill, també, no? No? Vull dir que... Ahí entra un poquito el zin, zin, zin. Ahí entra un poquito la cosa.
5: También se juega con eso, con lo que no se dice, ¿no? Con lo que no se dice.
7: Y esports, també.
5: Exacto. Están todos esos miedos y no se habla nunca de esto. O sea, claro, es muy difícil hablar de esto. En la época era muy difícil hablarlo abiertamente. Entonces eso en la película aparece esta situación. No quiero desvelar cómo, porque ya es como avanzada.
0: Andar a abuela,
5: pero se juega con...
7: Tenemos esta
5: con los miedos.
7: La frontera de...
5: En un pueblo rural valenciano, ¿no? Donde se mezcla el valenciano con el castellano también.
0: ¿Que si además está rodada?
5: Sí. Está rodada en Valencia.
6: Sí, de manera natural, ¿no? Lo que es ama casa.
0: Como
6: se fluiría
0: en
6: valenciano y en castellano.
0: Como se fluiría en aquel momento. Claro, cada personaje según la época.
5: El retorno parlen en castellano.
0: Claro. La gente que estudiaba y que llegía o feía en castellano o les...
5: Exactamente.
0: Y después estaba la vida más rural.
6: Y yo a mis parlen en castellano y a Madela parlen en valenciano.
0: Claro. Es que la vida es así.
7: Y puede ser pares y mares parlen en valenciano y los chiquets es parlaban en castellano de una generación.
6: Sí.
0: La
6: generación
0: de...
7: Claro, sí. Bueno, ¿qué pueden compartir generación, Sandra? No, mai de la vida.
6: Yo cumpliré ahora 41.
7: Toma.
0: Ole, pues yo.
7: Qué bien.
0: Ay, es una baby.
7: Qué bien portats.
0: El Joaquillo.
7: El Joaquillo.
0: Un par de añets més, o tres.
7: Sí.
0: O dos jets. També diuen les protagonistes una altra frase que crec que ha de quedar-se entre nosaltres, que és que ens mereixem una altra vida.
6: Ai, sí.
0: Que jo crec que és un poc la societat el que ha intentat fer, no? O el que estem intentant fer, que a vegades sí, i a vegades no, i a vegades dos passitos per l'ante i uno per atrás.
6: Sí.
0: Però per què no poden viure dos dones, dos homes, tres, un amor obertament, tranquil·lament, si no molesten a ningú? Ai, no?
6: A mí me emociona mucho, la verdad.
0: Es que
5: su amor, es que se juega esto de la modernidad en la película, con la música, por ejemplo, es muy muy actual, por ejemplo, de la película. Aunque la película está ambientada en los años 60-70, la música pues es actual, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que ellas están sintiendo. por eso se merecen otra vida, se merecen una vida, bueno, como la que ahora se puede vivir algunas personas del colectivo, que no todas, tampoco.
0: Claro, sí, totalmente. Escucha, ¿y tú qué disfrutas más en el rodaje, en el montaje, en el acabaje, cuando ya las has acabado?
4: En los premios.
0: Está bien. Hay que subir premio agradecer, público en Mare de Film, premio Lola Gaos.
5: Premio Lola Gaos para Víctor. Yo, en realidad, donde menos disfruto son los premios y todo esto.
0: Tú eres del rodaje y del montaje.
5: Sí, yo soy más, sí, del hacer, sí, del montaje también. Del montaje disfruto mucho, pero el rodaje lo estoy aprendiendo a disfrutar cada vez más.
7: Y el feeling en el
0: rodaje. Claro, está bien. Aparte, seguro premio público en Mare de Film, premio Lola Gaos.
5: Premio Lola Gaos para Víctor. Yo, en realidad, donde menos disfruto son los premios y todo esto.
0: Tú eres del rodaje y del montaje.
5: Sí, yo soy más, sí, del hacer, sí, del.

0: Sí, va ser.
1: I quan, bueno, i al final que ens creua bé, al final del programa del
0: que no es veu,
1: o sigui, era, és
2: sí, sí. Però sí, van fer molta
3: Lliga,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Som amigues en la
4: però
2: vida.
4: Però és un curro traspassar estima i tensió sí. sexual resolta sí. una resolta medio pensionista en els anys 70. O sea, total, sí, total la complexitat de vostres personatges i de la relació també, de transmetre estima, amor. Sí, és sí, un curro, sí.
2: heavy,
4: curro potent
2: heavy.
4: També d'enganxar vosaltres també personalment.
1: Sí. A veure, jo he de dir que en Sandra ha sigut molt fàcil. O sigui, que ja treballa d'una manera també tan de veritat, també dona moltes ferramentes, super generosa, o sigui, no sé, i també que teníem una relació personal abans, no? Que no és com
3: una
1: que
3: confiança comences, entre vosaltres
1: sí, que no és que comences de noves amb una persona
3: que era
1: sí,
3: a favor d'obra
2: que era un repte perquè teníem seqüències molt complicades sí. amb molta intimitat i ja. Hi han seqüències molt complicades que vam rodar molt i el que se veu és no res del que vam rodar i també la relació, l'amor i l'honestitat com a actrius d'estar de veritat en el moment de, amb Victòria i amb Adela, no? Mm. Perquè realment ha hagut un treball intensiu de despullar-nos amb tot el sentit de la paraula, despullar-nos de veritat, de Sandra, de Tània, trobar a Victòria i trobar a Adela,
1: trobar les dinàmiques sí. entre elles també
2: de... Sí. Això és molt interessant, no? Perquè sí. també el col·lectiu és com, i això ha sigut molt bonic en els festivals perquè és com, ostres, elles no, que venien i deien, hosti, increïble. No. És que esteu enamorades.
3: Havíeu agafat l'essència de l'enamorament.
2: De l'enamorament real.
3: Ai, que xulo.
2: Però real. Mira, se me posa la pell de gallina, que la gent no pot veure-lo, però és de veres, perquè vam arribar a aquest punt i hi ha un moment en el que jo crec que estàvem patint de no estar. Ja. I va ser molt, molt, molt bonic rodar-lo i amb Tània. No hi havia una altra actriu i era Tània amb mi i jo amb ella. Vamos.
3: Això per als que no tenim aquesta capacitat creativa és la cosa més admirable que podeu fer. O sea, ser una altra
2: sí.
3: persona.
4: I tu, Alberto, col·locant la càmera allí dient està passant, lo estàs oient. Sí. Allò va.
5: Era un observador.
4: Com mola, no? Tu, la piel, saps?
3: Això ho trobo jo.
4: Que guai.
3: Sí, en el vostre treball.
2: Sí, sí, és molt complicat.
3: Perquè no és una obra de teatre que tu dus la història de cap a peus, que té unes altres complicacions, sinó que potser estàs en aquest moment que has aconseguit aquest clímax, però n'hi ha que tallar pel que siga.
2: Jo t'he dit que...
3: N'hi ha que tornar a aconseguir el clímax.
2: Hi ha una cosa molt, molt complicada, que és el que m'han aconseguit... Jo crec que sí que s'ha aconseguit el rodatge, el set, i és que tot l'equip estava immers en cada seqüència.
1: Sí.
2: L'equip tècnic. Vull dir que artísticament nosaltres tenim aparentment la capacitat d'entrar, no? O el director d'entrar. Però des de l'escrit Maria Tormo, Machancós és ajudant de direcció, Jules, que és la segona, i tot l'equip de càmera, Guillem, tot el món, a vestuari, estava tot el món a combo en seqüència amb nosaltres i això va ser, però en cada seqüència i la veritat bueno, pues una altra pel·li amb tots ells, buah. Sempre
3: ai, que xulo sí, això sí. també bueno, vau rodar en València i en Benidorm
5: alguna cosita pequeña però sobretot aquí en Montcada en una gran casa que hi ha en Montcada que és una fantasia de casa
3: tenia... que la querria jo per mi, no?
5: Sí, aunque había
2: bueno, no ho sé,
5: sí,
2: hi ha una...
6: sí, jo sí
5: Yo no lo sé, porque había muchos mosquitos, no
3: porque
5: había acondicionado.
3: Ay, ¡ah! Bueno, pues la arreglaríamos.
2: No, he de donarles gracias porque
1: sí,
2: la gente que, vamos, los dueños de la casa son maravillosos y
3: se van a enrollar.
2: Sí, se van a enrollar un poco.
5: Sí, no, la casa es maravillosa como localización. O sea, quien vea la peli es algo que destaca mucho, la verdad, como localización. Pero
3: aparte de los mosquitos.
4: Que parlaves des dels clàssics, has buscat algun referent, no sé, estilísticament, o estèticament o
5: sí que tenia, a ver. Aunque yo trabajo mucho desde con la misma gente siempre, entonces en realidad
4: ya saben tu perdigón.
5: Sí, digamos. Sí, o sea, ya vamos.
2: La pedrada ya está clara.
5: Sí, ya
3: todo vamos, fluye pues ya.
5: Vamos un poco a lo de siempre, pero lo que solemos hacer, pero ahora de esta manera. Pero bueno, aunque parezca una broma,
3: eso da mucha tranquilidad, también te
5: sí,
3: digo.
5: Sí, no, la verdad que es genial, pero sí que tenía referentes de bueno, a ver, de películas lésbicas alguno, pero pero más a nivel narrativo, pero aunque parezca una broma, cuando me leí el guión por primera vez, la película que me vino a la cabeza era Titanic, que parece
2: ya
5: una
2: total
5: broma.
2: No sé, pero ho has dit.
5: Mm-hmm.

0: Titanic, Titanic.
1: Sí, no, sí, pues
2: es que
1: es una historia
2: de amor. Sí,
0: sí, claro, porque es una historia de amor imposible, tiene su toque de thriller, ¿no? Salvando la distancia de presupuesto, evidentemente. Pero, pero a nivel estructural la peli funciona muy parecido en la emoción. Esa, sí, esa era la emoción
1: que
0: buscábamos.
1: Si ya que parles de les perretes... Mucha perdó, la Sandra, que és productora executiva, més valenta. Més sí, valenta que el sí.
3: S'ha de ser, s'ha de ser.
1: Claro, perquè es busca...
2: Però Alberto sí, també, és director i productor.
1: Tu també, Alberto.
0: Sí, aunque yo productor, pues, soy una risa como productor.
1: Porque bueno.
0: Soy, lucho conmigo mismo continuamente.
4: Eso sí.
1: Claro, tú quieres una cosa y dices, decir a ti mismo que no puede ser.
0: Exacto.
1: Si el presupuesto no llega.
2: Sap que le direm que no, ell ho sap, li direm que no, però ell ho diu.
1: Allà va, allà va.
2: I miri i li dic, en sèrio? En sèrio? Estàs demanant això? En sèrio? Per a dues setmanes, per a quatre setmanes, cinc setmanes de rodatge. Quatre setmanes de rodatge. Esta pel·li té una factura increïble amb quatre setmanes de rodatge. O sigui, l'equip va ser impressionant, vamos.
1: Té pintaza, eh?
2: Gràcies.
5: Té pintaza. Bueno, no, fa rato que no parles. Perquè, clar, primero, que és com si... Acabem amb el teu personatge també que conforma ese triangle amorós tan, y decirle tan especial ese premi lo hagaos és també una espenta potent també per a la peli, una motivació també
6: sí,
5: guai, no?
6: Va ser molt guai, a més és que la peli només la podien veure els acadèmics valencians, és a dir que va ser per visionat privat i que els teus companys de professió valoren el teu treball pues és preciós, però és que és un premi que és compartit perquè jo sense elles no podia fer el que he fet i de fet i sense Alberto perquè de fet pues, ja esta cosa, no? Crec que han aconseguit fer com una mena d'equip molt xulo i crec que elles donaven molta veritat en el que feien, que Alberto també des de la direcció té un punt de calma d'una cosa molt xula que ens ajuda moltíssim i té molt clar el que vol fer. Això és el que transmet. Ara posa cara de que no.
5: Has de ser elles quan diguem...
2: Aunque tu perdies de veres.
0: Està fenomenal. Claro, sí.
6: Però van saber regular, van saber estar arropando en todo momento la situació i després, pues, que és que des de que jo també és una gossada. Jo només llegir-ho vaig dir, és que lo quiero hacer. De fet, era molt difícil fer-ho perquè jo estava en La huella del mal rodant al mateix temps l'altra peli i recordo que van fer un treball per
1: un
6: poder
1: encaix,
6: quadrar,
1: no?
6: Que jo estigui en Burgos i en València quasi al mateix temps entre Atapuerca i el cura i el padre Antonio i la veritat
2: sí,
6: que
2: perquè
6: és que...
2: ho teníem clar que era Víctor. Vull dir, sí, és que estava
6: jo tenia clar que volia fer-ho.
0: Primera vez que leí el guión, vamos, y lo tenía muy claro.
2: Sí, sí.
0: Lo teníamos muy claro.
5: I a banda del Pare Nostre en llatí, que ha sigut el més complicat d'interpretar el Pare Antonio.
0: És la part de terror de la peli.
5: Perquè ahí Palmero verité, a veure, vull dir... que tengo que hacer un curro para posarte en la sotana de Pare Antonio.
6: No te cregues, porque yo de fet, mira, vaig anar a la parroquia San Bartolomé de Onda.
5: No me digas que ha sigut escolanet.
6: Una de les... Home, yo vengo de educación católica y de hecho llevo mi estampita de la milagrosa en la mochila, no te digo más.
2: Y
6: se la di el otro día a Sandra. Pero es de veres que yo, mira, de chicotet, un secreto que os cuento. Yo vaig fer de Chayanne en la parroquia San Bartolomé de Onda en el altar de la iglesia. Es a dir,
2: me encanta. El mix, me encanta. Ay, és molt Víctor Palmero.
6: En l'església hi havia un apartat, la ONG Quisqueya de Onda, que és una ONG molt guai, feia cursos de teatre, de ball per xiquets, entonces d'alguna manera jo m'apropava a l'església i com vaig prendre molta distància, una cosa que vaig fer quan vaig rebre el guió va ser anar a missa. Dic, vull veure-ho de nou, perquè... Hi ha una cosa molt teatral,
5: poco, ¿no?
6: molt espiritual en una missa, no?
1: És molt teatral,
6: solemne.
1: Sí.
6: És teatral per al mateix...
1: Tots els rituals de...
6: Efectivament.
1: Doncs
6: volia tornar a viure-ho i de fet és, hi ha un moment de missa molt xulo en la pel·lícula i és que tot suma, és que em venen imatges al cap de la pel·li i va ser, no va ser, va ser fàcil, ho van fer fàcil ells.
5: Que guai. Ho vist la pel·li, clar, tots, no?
1: Sí, sí que l'ho vist.
2: Sí.
1: Que els hem de dir adéu perquè que no pleguen. Recordem que a les sales, a partir del 5 de juny, aneu de seguida. Jo, el dia 5, a les 9 del matí, s'hagi fet guàrdia. Tinc moltíssimes ganes.
2: Gràcies.
1: De veure-la. Creo que me lo gozaré mogollón. Qualsevol cosa que heu fet vosaltres m'han xissat. I que tinga de més i d'altres noms que heu també posat a la meva taula i que tinga de més i sa vessant i sa missatge crec que té un atractiu superpoderós.
3: Que guai.
1: Gràcies per vindre a presentar-la.
0: Moltes gràcies.
6: I que viven les lesbianes.
1: Viven les lesbianes.
5: I les sàfiques.
2: Les sàfiques. Viva el col·lectivo.
5: Víctor Palmero, Santa Cervera, Tania Fortea, Bruto Evangelio, mil gràcies pel talent. Es vegem en el cine.
1: Gràcies. I del cine de premi al teatre dels Premis Max, amb una obra que se podia veure a València, La Ternura, basada en comèdies de William Shakespeare i amb actors valencians que ens isen. Dos d'ells ens van atendre, Jordi Ballester i Diego Braginski. Si podeu trobar-la i veure-la, feu-ho.

0: I és el moment ara de parlar de teatre. I tenim una molt bona proposta de la que parlar-vos. De l'obra de teatre La Ternura, una comèdia romàntica que viatja al segle XVI, és divertida, és tendra, està interpretada per grans actors i actrius valencians i valencianes i està inspirada en comèdies de Shakespeare.
1: Que boniques aquestes comèdies de Shakespeare. No sé, quina és la vostra favorita. No? Sueño una noche de verano, que és una dolçor sempre. Basades en aquestes comèdies, una història en què els enredos de l'amor i la tendresa són protagonistes, com en esta cançó d'Olivia Dean, que diu que és tan fàcil enamorar-se. Bueno, igual no és tan fàcil. Igual en les cançons d'Olivia Dean, però en les comèdies de Shakespeare... Oh, això
0: o és fàcil enamorar-se, però clar, després la cosa va embolicant-se.
1: Una obra que, ja ho hem comentat quan arrencàvem el programa, va ser guardonada en el Premi Max, el millor espectacle en l'any 2019, i que estarà al Thalia fins al 28 de juny. Són 6 setmanes que estarà en escena, però moltes funcions per davant, és de veure. Llavors despisteu, perquè és un espectacle teatral que paga la pena veure, així que...
0: Que el va triomfar, o sigui, que poso per les piles.
1: Totalment.
0: Avui tenim amb nosaltres a dos dels seus protagonistes, són dos grans actors valencians, són amics, els que ens estimem moltíssim i els que saludem ara mateix. Diego Braguins, que sí.
2: Hola, bona vesprà. Hola,
0: de cos present, tal, que diria Matia Consolí.
2: De collo.
1: I quin cos.
0: I quin cosarro. Hecho para el vicio. I Jordi Ballester està per telèfon perquè no he plegat el taxi, perquè hi ha complicacions de trànsit.
1: Coses del trànsit,
0: no? Coses del trànsit.
3: Jordi Ballester. Tots bé, no?
0: Ah, sí, estem de categoria, i tu?
1: Què tal, Jordi?
3: És perfecte. Escolta, mà, que m'està mal no estar ahí, però, vamos, bueno, jo m'imagino que amb la vaga dels mestres, professors, ha sigut impossible.
0: No passa res.
1: Sí, hi ha problemes de trànsit en
0: sí,
1: diversos
0: zapatit,
1: carrers
0: de
1: la ciutat de València, sí. I volen fer-se ressò i explicar també explicar-nos a la ciutadania els motius de la seva vaga. Clar, passen escoltats per la policia, per els carrers de València i generen problemàtiques de trànsit.
0: Però sort de la tecnologia, pues, podem parlar
1: això
0: igual.
1: Això sí, com tenim el matxa, que s'escolta fenomenal.
0: Vinga, anem allà, en La Ternura, que ja es posava Ximo Damos i damunt la taula, que parles, reflexiona sobre l'amor, les relacions humanes i alguns altres embolics. Ara mos la conteu amb pèls i senyals, però fem un tast. Fem un tast?
1: A veure, no?
0: Fem un tast.
3: Venga.
4: Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria.
5: Somos usadas como moneda de cambio.

0: y salgamos a cazar. Que el encuentro con los habitantes de esta isla se produzca cuando el destino quiera.
1: He soñado que l'Alfeli...
2: Ens ubiquem una miqueta escoltant estos fragments, però ara encara ens ubicarem molt més. La trama realment és molt i molt atractiva i té molts dels girs, de les confusions, dels enredros, i s'ha complicitat amb l'espectador de l'obra de teatre que tenen, bueno, les comèdies, les bones i les clàssiques de Shakespeare, doncs encara menys. Així que tenim moltes ganes de veure la parella. Esteu des del passat dimecres i fins al 28 de juny al Talià. El títol ja és molt suggerent.
3: Sí.
2: Estem en temps de reivindicar la ternura inclús com a ferramenta revolucionària, diria jo.
3: Absolutament, absolutament. I jo crec que hem d'anar guanyant... guanyant les ànimes de la gent, saps? Jo tinc una cosina que és una cosa, una casualitat. Fa 2 anys ens vam veure, perquè ja viu a Argentina, ens vam veure a Madrid. Jo ni li havia dit que estava començant a preparar la preproducció d'esta funció, i me diu, solo nos salvará la belleza y la ternura, saps? Uh-huh. I me va dir aquesta frase, i jo dic, pues mira, precisament ara estic preparant això, i és que només ens salvarà la bellesa i la ternura, perquè portem una marxa que ja és hora de que els... Jo crec que tampoc se reflexa en realitat tot el rebombori, tota la crispació i tot això, tampoc se reflexa en realitat en el 95% de la gent que no vol aquestes coses. Vol Clar. Viure més o menys feliç tot el que puga, solucionar els problemes de la vivenda, els mestres i els pares solucionar els problemes de l'educació, pues això és en el que estem. I tot l'altre pues és soroll, que a més mai sabem si aquest soroll respon a alguna cosa real, perquè ja no saps quines coses són autèntiques i tal. Però bueno, parlem de...
4: Parlem d'escoltar-la.
3: No,
4: de la tendresa, del sentiment, de mirar-se als ulls.
3: Ara me dirà, ara dirà Jordi el que li sembla, però jo crec que hi ha una cosa que és molt important, i és que la gent quan ix de la funció ix amb un somriure. Vull dir, d'haver vist una cosa que li ha alegrat la vida durant 2 hores i li ha fet... pensar i reflexionar moltes coses, i a lo millor algú ix amb ganes de dir-li a algun altre que l'estima, saps? Perquè d'alguna manera això és el que estem animant, sí. Que la gent no tinga por a estimar, perquè estimar comporta un risc,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: Comporta molts riscos.
4: Molts riscos.
3: No? Que el primer és que te diguin que no, però després la por a que li passi alguna cosa a la persona que estimes.
4: Sí.
3: Entonces, hi ha molta gent que es nega o que es resisteix a estimar per no passar pors, per no passar riscos, i esta funció el que defensa és que paga la pena estimar contra la por, contra els riscos, contra tot.
4: Sempre i en tot lugar, que diuen aquells.
3: Exacte.
4: Jordi, estàs d'acord?
5: Sí, estic totalment d'acord. A més, l'altre dia comentàvem en roda de premsa que moltes vegades dins de lo que és el pensament d'un actor, d'una actriu, que a vegades mos assalta el pensament de dir realment el que faig paga la pena, esta feina, veus que n'hi ha coses tan importants com curar malalties, com fer coses importants en la vida, i a vegades els artistes pensem, jo realment això que faig com a actor, això de contar històries, això paga la pena, i te n'adones que quan fas una obra aixina que la gent està 2 hores assentada en un teatre rient-se a carcallar, passant-se-ho molt bé, però a més molt bé, l'altre dia, de fet, un amic meu se va pixar damunt i tot, Vull dir que els efectes
4: són automàtics i reals.
2: No, combines la comèdia i la pròstata i això va...
5: Efectivament. I damunt d'això n'hi ha aquest missatge de no tindre por a enamorar-se, no tindre por a estimar,
4: a sentir,
5: a ser lliure.
4: Sí.
5: I aquesta combinació, pues, a vosaltres com a actors, m'anarem a casa pensant que, mira, jo he contribuït amb el meu granet de sorra per a que el món siga una miqueta millor. Encara que siga només un poquet, però una miqueta.
4: Per tant, és una obra que ja... part de sentiment, hi ha comèdia, hi ha aventures, tota l'hora.
5: Comèdia n'hi ha molta, Gemma, però molta.
3: Sí, però a mi m'agradaria subratllar que és que Sanzol és molt bo. L'autor és un dels millors autors contemporanis que tenim.
4: I que s'ha inspirat i ha agafat pessigueig o parts.
3: Sí, però...
4: Però ell ha fet una construcció memorable, pròpia.
3: Totalment pròpia. Ell s'inspira en les comèdies de Shakespeare, però no en un sentit de copiar-les, sinó en el sentit d'inspirar-se en el que per a ell signifiquen les comèdies, que són la màgia, el ritme, la sorpresa, els canvis de personalitat, els canvis de sexe, vull dir, eixes coses, saps? I ell construeix este artefacte meravellós que és la ternura, que va pujant cada vegada, dius, ah, vale, és això, i entonces te fa una més, i ara una més, ja que no les poden contar perquè són sorpreses que van passant, però també que no és una obra d'acudits. No. Sí, n'hi ha jocs de paraules, n'hi ha coses divertides, tal. Sinó que...
4: De situacions.
3: I l'humor, és com diu també Rebeca, és com naix de la vehemència dels personatges. No sé si això s'explica. Però ells lluiten contra coses que a la gent que està sentada en les butaques se partixen.
4: Rebeca Valls, qui ha dirigit
3: l'espectacle. Sí. També està Paula, la meva filla, Paula Brainsky, Paloma Vidal i Bruno Tamarit. I Laura Romero, que és, diguem-ne, la que fa quan Rebeca
4: no pot... La cover,
3: no
4: pot, com se diu això en...
3: És que lo de cover,
4: a
3: mi no m'agrada.
4: És una actriu que substituís a Rebeca
3: no
4: quan...
3: No és que la substituís, també li ha fet l'ajudantia de direcció, perquè Rebeca no podia estar dins,
4: o sigui,
3: i fora.
4: És membre de l'equip.
3: Totalment.
4: Absolutament.
3: O sigui, Rebeca, per a dirigir, necessitava una actriu boníssima que estiguera en escena.
4: Ja.
3: Aleshores, Laura estava assajant amb nosaltres i Rebeca mirava, de fet... Els primers bolos els va fer Laura, fins que Rebeca va poder incorporar-se. I ara en el Talia n'hi ha una setmana i mitja que ve Laura també a fer la funció. És una més.
4: Sí.
3: És una més.
4: És una peça més de l'anglès. Conteu-vos una miqueta també de la història.
3: La història. Conta tu, clar... Jordi, que no parles. Sí.
5: Pues mira, de el que podem contar... Sense
4: això del que podem contar de la reina i les filles...
5: Per a que els oients se situen, d'acord? Època de l'Armada Invencible, la reina Esmeralda i les seues dos filles, la princesa Rubí i la princesa Salmón, se dirigeixen a Anglaterra perquè les té que casar en el duque de Lancaster i en el d'Essex, d'acord?
4: Sí.
5: Però ella, com és maga, vale, fa que l'Armada Invencible se'n vagi al fons del mar, o sigui, que en vagi a traste, perquè decidís rescatar a les dos xiquetes i anar-se'n les tres a una illa deserta on... volen fugir de l'esclavitud que suposa viure en els homes, no? Perquè les dones estan destinades a viure en aquesta època, pues, un paper secundari, són gastades com moneda de canvi...
4: Obligades i a la reina, per clar, negocis...
5: Llavors, la reina, farta de tot això, diu, bon, anem les tres a una illa a viure allí en pau. Què passa? Pues que en aquesta illa, dona la casualitat, no n'hi ha més illes en el món, que en aquesta illa viuen tres nyenyaors, un pare i dos fills, que fa 20 anys que viuen en aquesta illa fugint de les dones.
2: I viuen a soles allí.
5: El
2: pare i els dos fills estan a soles.
3: Sí.
2: I arriben aquestes tres.
3: Sí.
5: Ahí estem. I a partir d'ahí, pues, tot el que ve, pues, és una darrere una altra.
4: I entenc que... Vosaltres sou els fills.
3: Sí, ell és Jordi, jo és que el vaig tindre molt, molt petit.
4: Molt jove, eh?
3: Superjove. És que Jordi se conserva molt bé, jo no tant, i el vaig tindre molt jove.
4: Anava a dir, pues, que Bruno és el pare i vostres fills, però evidentment, pues, no.
3: No, ell és el meu fill gran i Bruno és el meu fill menut. I, bueno, tampoc, vull dir, tenim una diferència de 15 anys. Vull dir,
5: sí, bueno, el maquillatge,
3: podria ser. El maquillatge
5: i la perruqueria...
3: Home, jo avui... Jo avui m'ha assabentat que el base del València va ser pare als 16. Jax Moreno, crec que se diu, o no sé què. I va ser pare als 16, o sigui que, mira, és possible.
4: Poder ser, podria ser.
3: I nosaltres vivim a soles en l'illa i pensem... també fugint de les dones, el fill menut no ha vist mai una dona en la seva vida.
2: Però per què tu com a pare i els dos fills fuges de les dones en una illa deserta? S'explica això o no?
3: S'explica d'una manera...
2: Igual té, una volta...
3: No, per qüestions tòpiques. Per qüestions un poquet de cunyaos.
2: Un poquet de cunyaos.
3: Saps?
2: Per qüestions de tot. Que les relacions no, les però, no han anat bé
3: no,
2: o algo.
3: No han anat bé, però després n'hi ha coses que si un, jo crec que si un se les agarra amb humor, com hi ha moltes... molts comedians americans i tal que ho gasten, la història de les diferències que hi ha entre les dones i els homes, no? Per exemple, quan això típic, la més típica és en què estàs pensant? En res. ¿Cómo se puede estar pensando en res? Pues estoy pensando en res, no estoy pensando en res, estoy mirando el fútbol. No estoy no, pues sí, son coses de cunyaos, però que tu dius i me ve i me diu que no pot ser, que he d'estar pensant en alguna cosa, i tu dius que no estic pensant... Entonces, clar, diu, quin plaer estar així, no haver de pensar en res, no tindre l'obligació d'entendre què volen dir els gestos, els tons de veu. No, quan necessites dir-te una cosa, te la dius. No? Mira, en el primer monòleg que fa el meu personatge, diu això, quan necessitem dir-nos alguna cosa, la diguem. I quan no...
5: I quan no, no. No.
3: I entonces dius, i quan estem bé, ho celebrem. I quan estem malament, ens callem. I ja està.
2: Són coses de xotos.
3: Són coses de cunyaos.
2: Sí, però bon cunyaos, però a voltes... La vida
4: clar,
2: de parla.
4: És que es posen estos personatges.
3: És que també. Si ho mires... vull dir que no, sé, no és per res greu. Són aquestes coses que si les mires en sentit de l'humor, dius, pues també és veritat, jo què sé, som diferents.
5: Vull dir, està molt ben escrit. Jo crec que sí. Sansol reflexa molt bé aquesta idiosincràsia masculina per un costat i la femenina per un altre. I basant-se en aquests tòpics, però que estan molt ben escrits, sense trivialitzar-los massa ni sense fer-los barruers. És simplement l'anhelada llibertat masculina que seria per un costat i l'anhelada llibertat femenina per un altre, que realment després...
4: No és tan desitjada.
5: Claro,
4: tan
5: tot això després l'autor ho desmunta durant la funció perquè veus que realment no n'hi ha una necessitat d'estar sol, sinó tot el contrari, el que n'hi ha és una necessitat d'estar amb gent, amb companyia, amb estimar,
4: compartir, clar, estimar i sentir-se estimat. I la tendresa que dèiem.
5: Efectivament.
4: Que en aquesta obra ja heu rodat prou, vull dir, ja sabeu perfectament, o coneixeu perfectament, el feedback que vos proporciona el públic.
3: Brutal, brutal. Tots els dies el públic acaba en peu, aplaudint.
4: O sigui, que és un gust d'aquells homes que tinc carameleta plegat a les meues mans,
3: però,
4: no?
3: Però primer que és un gust fer-la. Jo la vaig veure la versió de Teatro de la Ciutat, la que va dirigir Sansol en el Dàneu, la vaig veure en València. Me va encantar, vaig pensar tant de bo algun dia poder jo fer això. I mira, jo vaig complint somnis com en La dona de negre, que també la vaig fer amb Jordi.
4: Sí.
3: Ara la ternura, que després de l'estiu serà la tendresa, vull dir, tindrà la seva versió valenciana per a girar per la comunitat. El que passa és que nosaltres solem assajar, hem assajat en el text original i en l'estiu prepararem la versió per a que estiga a l'alçada d'esta, no? I el feedback és meravellós, meravellós, perquè ja t'he dit que és una festa, és una festa permanent. Nosaltres no hem de fer res, no hem de fer forçar les coses, ni fer acudits, ni fer coses estranyes. Fem la funció i ja està. Fluir.
4: Perquè té un bon engranatge o una bona carpinteria, un bon muntatge i després, clar, també ho heu posat també les vostres mans. Vull dir, és que estan mans de persones que van a fer-ho meravellosament bé. M'havies dit, el teu fill xicotet no havia conegut mai, que és el que interpreta Bruno Tamarit, no havia conegut mai les dones. Però Jordi, al teu personatge, què li passa, criatura?
2: Tu tens cara d'haver tingut alguna cosa amb alguna dona. A tu què t'ha passat?
5: El meu personatge, hi ha un moment de l'obra que diu que va estar casat dos vegades con las comadres de Windsor.
2: Les alegres comadres de Windsor.
5: Bueno, vull dir que ell creu que també ha patit... Creo que también ha patido lo digo la no, pero mejor olvidarnos, ¿no? Porque recordar la amargura amarga tanto como vivirla.
4: Recordarla, no. De rabo, ¿eh?
5: No vol parlar més del tema, digo, imagínate, recordar la amargura amarga tanto como vivirla. Sí, de seguro que va a tener también una mala experiencia. Ella es de un poco el fill més fidel, cap al pare, ell accepta aquesta situació. Claro, el problema el tenim en el menut, que no ha vist mai una dona, i el xiquet pues, té curiositat.
4: Té ganes, no? Té curiositat.
5: Home, ell té moltes ganes, perquè damunt son pare li ha fet una descripció de les dones una miqueta peculiar, yeah. I ell pues, no s'ho acaba de creure molt, però bueno, després se trobarà en una altra història.
2: Ai, i els pares, també. Però, que traslladem els fills, també. Però, quantes creences sí. Es fiquem en el cap,
3: Sí, però...
5: Que mira, això és un altre missatge bonico de l'obra, jo que tinc dos xiquets i ho veig també, no? Que a vegades els pares per protegir fiquem els nostres fiquem tants límits, tanta sobreprotecció que ferim, no? Fem mal, sí. No els donem la llibertat que els menuts necessiten a vegades per patir, ho fem per patiment, però aquest patiment no és saludable per a ells, i això també està en l'obra també,
2: sí. Ben dit.
3: Vull dir que el motor que a mi me va proposar Rebeca per a construir el personatge era l'amor i la por. Vull dir, aquestes dues coses és el que jo sempre ho tinc en el cap. L'amor i la por. L'amor que tinc pels meus dos fills, o sigui, jo no ho faig per fotre'ls, jo ho faig per protegir-los. I perquè tinc por. I entonces això, diguem-ne, que és una manera... molt gran d'anar a les coses menudes i xicotetes, no?
2: De
3: cada pare que ens està escoltant ara dirà, i a lo millor el meu fill
4: me representa,
3: o la meva filla s'està perdent alguna cosa per una por meua.
4: Sí. Tota la raó. I entenc que en el cas de les dones, Paloma Vidal fa de mare,
3: sí.
4: Que seria un poc un alter ego del pare,
3: sí.
4: Amb una altra circumstància, però més o menys...
3: Bueno, ella és una reina maga, Jo sóc un llenyater.
2: En un moment.
4: O sigui, damunt ella s'empoderà.
2: Fa una tempesta i la lia parda.
3: No és conya. Vull dir que nosaltres, per a nosaltres també ens agrada, i sempre ens ha agradat en totes les nostres produccions, tindre una visió feminista i a favor de la dona, i entonces a mi m'encanta que la reina siga reina maga i que ella siga la poderosa i que el llenyater acaba dient-li on tu vagis, vaig jo, porta'm, que jo t'ajude, com un bon discípul. Vull dir que sí, les dones són empoderades, però que...
4: I les filles també estan en dos plànols, com els teus? En dos actituds diferents per enfrontar les aventures?
3: Jo crec que són prou paral·leles, no, Jordi? Elles no tenen aquestes diferències.
5: No, és veritat que tenen, diguem, podríem dir que tenen la mateixa diferència d'edat que nosaltres, sí. I la menuda, diguem que la menuda potser estiga una miqueta més... també oberta a les experiències noves que li puguen vindre, però sí que és veritat que són en aquest aspecte no tenen tanta diferència, perquè elles sí que venen d'un món que sí que han conegut els homes. És que realment la especialitat única del fill menut, de no haver vist mai una dona, això el fa diferenciador.
4: Es que... El fa peculiar.
2: Una cosa que la naturalesa també va pel seu camí.
4: Fa la seva crida.
2: No, això ho fa.
4: Digues.
3: Anava a dir que de totes maneres en la promoció es veu, que ho puc contar perquè als 5 minuts de funció ja se
4: ja
3: diu,
4: elles
3: decideixen disfressar-se d'homes,
4: sí?
3: per a que no les maten.
4: Per a protegir-se,
3: perquè no saben estos niñaters què van a fer.
4: Ja.
3: Entonces diu, ens disfressarem d'homes i així pensaran que som homes en la illa, no?
4: Clar, això pot donar peu a una sèrie d'enredos que...
5: Claro, això és totalment...
2: Molt s'inspiria, eixe...
3: Hi ha una altra cosa que també a mi em sembla superinteressant, i és que el menut, Bruno, el leñador azul cielo, té molta necessitat d'amor i d'enamorar-se, perquè està en l'edat.
4: Clar.
3: I no coneix dona.
4: Clar.
3: I de sobte coneix un home...
2: Però que té una
3: atracció. Però que li agrada molt.
4: Que li atrau.
3: I entonces, ell no té cap problema en enamorar-se d'un home.
4: Clar.
3: Vull dir que, saps? Que
4: hi ha no n'hi ha constriccions socials allí, per tant, és lliure. Va
3: clar,
4: decidir
3: n'hi ha molts missatges que són superbonics. De sobte, pues el menut pues diu, pues no necessite dona.
4: Pues és lo
3: si
4: que
3: hi ha,
4: diu la nostra filla.
2: En lo bonico que eres, estupendo. Clar. Va per demà la tendresa i...
3: Pues claro, ja però això te diu que l'obra, a banda de que després la penya s'ho passa molt bé i riuen molt, és tot el temps... pindoletes així de coses que dius, que bonico, ostres, este pensament m'agrada, no sé què, i ara carcallà, i ara carcallà, i riallada, o sigui, i riallada. És una festa.
4: És un caramel de...
3: És una festa.
4: De text,
3: jo recomano que vinga la gent perquè... Perquè hem tastat de tot, vull dir, hem tastat l'estrena del Thalia, hem estat en Arnitxes d'Alacant, hem estat en Carlet, en un públic autènticament d'ahir de la Ribera, vull dir, manteneu, no?
4: Sí.
3: Que no són precisament, que vull dir, que no és
4: habituals
3: que...
4: Habituals
3: d'anar a veure teatre ni res.
4: Exacte.
3: I en tots els llocs funciona. O sigui, funciona.
6: Sí, sí, en tots els, en totes les funcions que hem fet, la gent dreta aplaudint, i amb una ovació sincera, tots en un somriure al rostre i algú amb llagrimetes als ulls perquè li ha tocat el coret, no? Però que, sobretot, els oients tenen que saber això, que van a veure una barreja fantàstica d'obron de teatre, de text, molt ben escrita, època, vestuari molt xulo, una escenografia meravellosa amb unes llums meravelloses.
3: De Luis Crespo, la llum de Mingo Albir... I el vestuari de Pasqual Peris.
6: I Pasqual Peris. I a banda, que van a veure una comèdia de situació i d'enredo. És que s'ho van a passar teta cañón.
4: I estan Diego Braginski i Jordi Ballester, que hem de confessar així públicament, anem a dir-ho, que són les nostres debilitats, tot i que ens fascina Bruno, ens fascina Paloma, admirem poderosament a Rebeca, i ojo a Paula.
3: Ojo a Paula,
4: Ojo a Paula Braginski, que estàs tu davant, però jo crec que aquesta xiqueta... Anem a sentir parlar-te.
2: Jo
4: no vull seguir, no vull perdre res del que ja fas.
3: Jo,
4: el que
3: de veres, ho dic ara com... Jo, és la meva companya, a banda de ser la meva filla, però a mi, jo estic en escena i me cau la baba. O sigui, però...
4: O sigui, les tiguetes també mos cola.
2: Entenem perfectament.
4: La ternura, no teatre, Thalia, no nos la perdeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts a un dels reculls dels millors moments de la vesprada d'A Punt Ràdio. En esta ocasió viatgem fins a finals del mes de maig i escoltem amb atenció les explicacions de la nostra psicòloga de confiança, Lorena Gascón, quan ens parlava de saber posar límits. I perquè és necessari posar-los, també. Sí, sí, sí. Voleu prendre nota? Anem allà.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Detente, por favor, retírate un poco. Estoy incómodo, eso me cae mal. No es nada personal.
1: Detente, eso me cae mal, no es nada personal. Solo es un límite. Que la cosa va per ahí. Perquè l'última volta que ens vam veure parlarem de... com era? D'influir, no? O de com manipular, no? Perquè... bueno, ella ho feia perquè li feren croquetes.
3: Si és per una bona causa,
1: que és per una bona causa.
3: Hi ha massa problema, no?
1: Però parlant, també va ser l'importància de protegir-nos de les persones que manipulen. Com? Posen límits. Tu com lo llevas, querido? Jo malament tratra, ja t'ho dic. No ho he sabut.
3: Tinc molt clara la... no dic la recepta, però sí veig molt clarament quan una persona molt estimada del meu entorn no posa límits i se n'aprofiten d'aquesta persona perquè es tocar i perquè va en el... saps? Va exposant-se sentimental, emocionalment, familiarment. I en mi m'ha costat tant. I passa que, a més, després està per ahí sobrevolant la culpa.
1: Oi!
3: I la culpa purgar-la...
1: Ella, ja està aquí, ella!
3: Ai, Sina, que este és el putxero emocional que vos aboquem avui.
1: Vaig a dir-te una cosa, Joaquí, que crec que ens representarà una gran partida de la població. I Lorena Gascón, que ens la trobareu per @lapsicologajaputa, trobareu moltes explicacions i molt interessants a estos temes. Parlem de límits. Lorena Gascón, tu poses límits, querida?
4: Jo? Posar límits menys al meu gat, que li ho permet tot.
1: Es que els gats són éssers especials.
3: Te bula.
4: El què?
3: El gat te bula.
4: Me bula.
3: Te bula, que no,
1: sí,
3: que te
1: bula
3: permís.
1: Papal.
4: Sí, totalment, totalment.
1: Perquè ells són els amos. I ho saben, o no?
4: Sí, sí, totalment. Però les persones no, eh? A les persones es posa límits, sempre. Mai em traïs a mi mateixa. No em traïcione.
1: Pues ja estàs explicant com es fa això de posar límits, que has vist que així el Joaquí Lluc ho hem regulero, eh?
3: Que, bueno, a veure, manual pràctic, tips per a posar límits. Primer, veure a quina persona els hem de posar, com se posen, en fi. Tot.
4: Totalment. Mira, hi ha una metàfora que a mi m'encanta, que és dir que nosaltres som com solars abandonats sense tanques quan no posem límits. Què passa amb un solar abandonat sense tanques? Que tot el món aboca la seva merda.
1: Tira fem, parque,
4: total,
1: un desastre.
4: O sigui, que quan posem tanques, quan posem límits, el que estem fent és protegir-nos, estem fent que no ens tiren la merda, bàsicament. I és que moltes vegades les persones, jo crec que pensen que posar límits és molestar als demés, no? O fer-los mal, inclús, o és amenaçar als demés, i no és això, és... l'objectiu dels límits quan estan ben posats és jo me protegisc i posant tanques al meu solar.
1: La metàfora del solar, molt bé.
3: Mola molt.
1: Se visualitza, s'entén. Però tenim moltes dificultats per posar límits. Per què passa això?
4: És que els éssers humans, és una llàstima que no siguem aliens que acabem de vindre així a la Terra, no? En una tabula rasa, no. És que nosaltres som context, som vivències, som criança, tot, no?
1: Una educació, un entorn,
4: total.
1: Un tot.
4: Yeah. Si hem tingut de referents uns pares o iaios o tios que eren molt complaents, que no posaven cap límit, això ho aprenem. Aprenem que això és el bo. Si vivim en una cultura en la que pensem que les bones persones no s'han de defendre tampoc i han de fer-ho tot per les demés, que això també és molt típic, sobretot en dones, per la cultura, no? Per el que com ens eduquen, pues això també fa que jo em senta mal si jo poso límits, perquè això no s'ha de fer. Les bones persones ho permeteixen tot, no? I després també té a veure l'haver viscut rebuig per haver posat límits en el passat, no? Si jo he posat límits en el passat i algun manipulador no li ha vingut bé, m'haurà dit, ai, tu antes molaves, no? Això de, quan me deixaves fer el que jo volia, tu molaves. I rebre ese rebuig també t'ensenya que està mal posar límits quan no està mal. O sigui, que és com tot, no? O sigui, tot el que hem viscut fins al dia d'avui és el que fa que quan posem límits sintem culpa.
5: O sigui, com a societat tenim un problema amb això de posar límits o educar o ensenyar als nostres fills a posar-los o que ens hagin educat a nosaltres.
3: I per què sentim culpa de posar límits? Perquè les persones a les que posem límits ens importen.
4: No sempre, no? No sempre, però sí. Podria ser, però sobretot la culpa el que ens està dient és que estem fent una cosa que no s'acorda als nostres valors. O sigui, si el meu valor és ser compliant, perquè és el que m'has ensenyat des de que soc xicoteta, m'han dit, tu fes tot el que te diguen i tu has de ser obedient i tal, no?
5: No contestes, no és, t'ataca.
4: Clar, clar. Aleshores, quan, me ja. diuen, quan algú em demana un favor, jo crec que si jo dic no, és ser mala persona, o sigui, que vaig a sentir culpa. La culpa m'està avisant que jo estic fent una cosa que no m'han ensenyat a fer, bàsicament. O sigui, la culpa ens està dient, això no és el que tu faries, amb la teua personalitat. No és el que has après.
5: Per tant, la idea seria aprendre a posar límits o saber posar aquests límits sense sentir-se culpable de res.
4: Sí, totalment.
5: És possible.
4: És possible. És possible,
5: senyorita doctora.
4: Sí, sí, totalment. És possible, però primer hem de posar-los en culpa. I això és el que...
5: Això és el que
4: fot un poc. Perdó pel taco. És que això és com quan tenim por i ens hem d'exposar a una por per al final ja no tindre por, no? Per exemple, quan tenim por anar en cotxe o en avió, no? I primer pues, anirem en pànic i poc a poc és possible que aconseguim fer un viatge anant mig bé, no? Inclús que no vinga la por. Això pot uh-huh. arribar a passar. Uh-huh. Per al que ens estan escoltant, hi ha esperança. Doncs en la culpa i els límits és el mateix. La culpa és una emoció que podria ser com la por. Al principi va a vindre sempre que fem alguna cosa que siga en contra dels nostres valors, però a poc a poc anem a anar normalitzant més i pot acabar inclús passant-nos que quan fiquem un límit estem orgullosos i diem, que bé, que contenta estic i que no tinga res de culpa. Però primer hem de canviar creències, perquè és molt important canviar creències, hem de fer exposicions primer en persones que no siguen, pues, jo que sé, els manipuladors professionals dels que parlaven abans, no? En persones, pues, jo que sé, primer en amics, no? En amics que ens van a respectar, que és més fàcil així. Comencem posant límits i a poc a poc, això és com un entrenament, és com quan anem al gimnàs a fer...
5: Com un entrenament.
4: Sí, és com fer múscul. Anem posant cada vegada límits millor. I és molt comú que al principi les persones en teràpia em passa moltíssim que quan estem posant límits, quan no hem posat mai, les persones se'n van a l'altre extrem i posen uns límits que dius, ostres, en plan de que estan en el Mercadona i alguna persona és com que està així i diu, que vaig jo! És el meu torn! I és com que se'n van a l'altre costat i tu dius, com pot ser això? I és molt curiós, molt divertit. Fins a que més o menys això s'equilibra i la persona és una persona normal... Que pot posar límits.
5: Ja sí. M'apareix a posar límits.
4: Sí,
3: sí. Trataria de distingir quan estem fent un favor, no? Quan és una cosa raonable, una cosa estem sent amables, estem sent tan, en fi, agradables, uh-huh. estem bons familiars, diguem, en general, i quan estan aprofitant-se de nosaltres.
4: Sí.
3: Senyal d'alarma a voltes. Per això te diria que si la persona és una persona molt estimada, d'aquells que en l'entorn familiar podria tindre inclús certa patente de corso, és més complicat, diguem, posar el límit.
4: No? Sí, sí, sí, en la família les persones volgudes sempre va ser més difícil, sobretot perquè tu tens aquesta por de que te deixen d'estimar, entre altres coses. Tu dius, ostres, és que a veure si va canviar la meva relació en esta persona perquè li dic que no. Però clar, és que així hem de pensar sempre que les persones que ens volen no ens volen per traure profit de nosaltres, ens volen per la persona que som. O sigui, estem totalment tenim tot el dret del món. De fet, hi ha uns drets assertius de que jo puc canviar d'idea, de que jo puc dir no. O sigui, això és un dret assertiu meu i de totes les persones. Si alguna persona s'enfada perquè jo li dic que no, aquesta persona no val la pena.
3: Bueno, va un poc de la mà del dir que no. Té una certa psicopatia, vete a saber, no?
4: Sí, o sigui, no val la pena.
5: Dic jo que això va un poc de la mà de aprendre a dir que no, que moltes vegades que suposa que té a veure amb això dels límits. Però posem exemples de límits, no? Limitar què és? Dir-li, no, això que fas me molesta, no, o com?
4: Sí, això és molt bo, mira, perquè moltes persones creuen que és això, el límit, i aleshores el que passa és que s'acaben quedant en relacions de merda, vaig a dir així, val? Perquè no... Jo dedico tot el rato a la persona que no me pareix bé, però la persona ho continua fent, i jo li dic, però és que no em pareix bé, i la persona ho continua fent, i és com que dic, ostres, els límits no funcionen.
5: Entrem en un bucle...
4: Total. Mm-hmm. I és que el límit no és dir-li a una persona, això sí que ho vaig dir, me recordo la setmana, l'altra vegada que vaig vindre, el límit no és dir-li a una persona som me'n pareix mal, sinó... Què vaig a fer jo per protegir-me? O sigui, és una pregunta que jo m'he de fer a mi mateixa. Com em protegeix d'això? Tu imagina't que quedes una amiga sempre i sempre arriba tard. I te molesta, perquè si no et molesta et passa res, però imagina't que et molesta. I tu li dius, ostres, podries arribar més pront la pròxima vegada? I te diu, ah, sí, sí, perdona, i torna a arribar tard? Doncs tu te planteges un límit. L'esperes 5 minuts. Si en 5 minuts no ha vingut, jo me'n vaig. així t'estàs protegint tu.
3: I li ho dius, no?
4: Bueno, li pots dir o no, li pots dir, bueno, ja m'he ido. Bueno, o no, o que vinga i que, ja, i que després la deixis plantada tu. O sigui, això tampoc és per crueltat ni per fer mal, ni és un càstig. És com em protegeix jo. A mi em fot quedar-me 30 minuts esperant, jo me'n vaig després de 5 minuts. O imagina que m'està... Estic parlant, això passa molt, eh? Moltes persones em diuen, és que jo cuide al meu pare que està en una cadira de rodes, que el pobre està vegetal perdut, i m'insulta. I l'he de cuidar, o sigui, jo com me protegeix quasi, jo no puc posar límits, l'he de cuidar, i així, supercomplicat, és dels complicat, casos sí, més complicats sí, que sí, m'han sí. dit. I jo els dic, tu pots, sempre que et cride o sempre que t'insulte, tu pots agafar i anar-te'n a una altra habitació. I
5: aquell capte que això...
4: I després d'una estoneta...
5: Amb això te perds, sí, diguem.
4: Exactament, i després d'una estoneta tu tornes i estàs normal amb ell. Te torna a insultar, te torna a parlar, te tornes a anar. Això, encara que parega que no fa res, totes les persones del món volen que senten i que estiguen amb nosaltres, volen companyia. O sigui, que quan una persona sent que tu te'n vas, canvia el xip i deixa de fer això. És com, és com un condicionament, com si fos un ratolí, saps?
5: Antes apuntó.
4: Sí, en jo de donar-li formatge el que li dones la meva atenció, però se la doni quan se la mereix. És que si m'està tractant mal una persona, no es mereix que jo estiga ahí. I per telèfon igual, tu imagina que una persona s'està criant per telèfon i ens està fent mal. Tu pots deixar ese telèfon, tu pots colgar la llamada. O sigui que és important saber que el límit no depèn de l'altra persona, depèn de mi. El límit és què vaig a fer jo. I clar, el que passa és que moltes persones tenen por de que, pues, en les relacions, per exemple, de parella, que els deixi l'altra persona.
5: Clar, que tu pegues i sepas, dir, si me parles mal, me'n vaig, total. I que siga l'altra persona la que diga, pues ara el que me vaig
4: pues millor. Pues te dejo, exacto. Ja. Però és que a lo millor és lo millor que ens pot passar.
5: Ja, igual val, és un risc sí, que val la pena córrer.
4: Totalment, sí, sí. Però, o sigui, que les persones moltes vegades és que estem enredades en relacions que moltes vegades ens fan mal, però és que és molt complicat eixir d'ahir, no és tan fàcil com dir, posa límits. Ja. No és tan fàcil.
3: Està guai aquest concepte que has posat també, que has exposat, el tema del mereixement. Moltes vegades estem o som un poc limosneros de l'amor, també, una miqueta, no? Que anem també buscant un poc les migajes, fer-nos de valdre també, que la nostra estima és digna de ser merescuda, valorada i valuosa. En efecte, no? I aquest concepte també de l'autoprotecció m'agrada molt, perquè si tu t'autoprotegisses, imagina que després poses límits, ergo, o sigui, t'autoprotegisses i després te sents bé. Per tant, ostres, ahir t'estàs reforçant també, dient, hòstia, jo m'estime molt aquesta persona, el que tu dius, la creença meua, igual és que estic posant aquest límit i no toca, però si me sent bé, si resueno bien con esto, ya va bé, ¿no?
4: Total, sí. És que això d'autoprotegir-nos és superimportant. I el respecte a nosaltres mateixa també es guanya a mesura que posem límits, perquè també canvia la forma de veure-nos a nosaltres, de ver-nos com un pringau, que tot el món s'aprofita de mi, a veure'm com una persona que dic, ostres, que digna, que estic així jo i que no fan amb mi el que volen, no?
5: I això com podem ensenyar-lo seu als nostres fills? Perquè som un fruit del que ens han educat, del que hem viscut, de què tal... A mi, per exemple, m'han educat d'una manera de ser, has de ser complaent. Ai, no molestes a ningú, tal i qual. Com puc evitar traslladar-li això a la meva filla i que ja sí que sigui capaç de posar límits?
4: Boníssima pregunta. Saps de què aprenen els fills?
5: Del que fas tu.
4: Exactament. Ai, no del que els dius, del que fas.
5: Del que fas.
4: Del que tu fas. Si tu poses límits, ella els posarà. Ja, això és el pitjor, veritat.
5: No, aquí vol dir, he d'aprendre a posar límits.
4: Total, els has de posar tu.
5: Per a que els fills ens vegin posant aquests límits.
4: Clar, perquè a veure que també és veritat que és complicat, eh? És molt complicat, sí, però sí, es pot anar a teràpia sempre a aprendre a fer-ho. I és que això... Mira, a mi m'agrada també molt este concepte de jo quan penso en les meves millors amigues i passe temps amb elles, jo no passe temps amb molta gent perquè no tinc molt de temps, aleshores les gent que passe temps és gent que vull moltíssim, però moltíssim, i com les considero tan intel·ligents, tan bones persones, tan interessants, un sentit de l'humor increïble, això les meves amigues, no? I veig que estan amb mi, de veure això jo penso que jo tinc molt de valor, perquè si no, no estarien en mi, estarien en altres persones, o no sé, me pagarien, no sé, hauria de pagar jo per estar amb elles, no? I no cal, no? O sigui, que això vol dir també que jo tinc valor i que altres persones que em tracten mal, si jo passe temps amb elles, els estic donant el mateix privilegi que les meves millors amigues, quan no s'ho mereixen, perquè no fan res per a mereixer, i em tracten mal damunt, no? O sigui, que jo he tingut amics que m'han donat, pues, no sé, llàstima, perquè dic, joder, està solo, està pobret, passe temps amb ell, i és que després m'han dit coses que dic, és que no es mereix estar amb mi, és que no es mereix la meva presència, no? I jo així no sóc cap persona, no sóc cap diva ni cap persona que sigui increïble, no? Però sí que tinc clar que no totes les persones es mereixen estar, però no en mi, en ningú, en les persones que es cuiden, que tracten bé a la resta i que són bones persones, no?
5: Uh-huh. I en qualsevol moment podem aprendre, si no hem sabut posar aquests límits, podem aprendre a posar-los, tinguem... Mm.
4: Totalment.
5: 10, 20, 30, 40, 60...
4: I 70 anys, totalment. Sí. Tots podem aprendre, igual que hem après a no posar-los, podem aprendre a posar-los. I hi ha un llibre que a mi m'ha agradat molt i el recomano molt en teràpia, que es diu, adivina, Cuando digo no me siento culpable.
5: Ai,
4: Es diu així el llibre. És una pena que no el vaig escriure jo, però bueno, ahí està. I està molt guai perquè te diu els teus drets assertius, i està ben escrit, no? És interessant. Jo pensé que ajuda molt i que és un acompanyament per a teràpia, per a posar límits.
3: Bueno, igual passa també més en fills, no? Que dius alguna cosa que fa mal, o alguna cosa que és inconvenient, o que està alterant la convivència, o el que sigui, val, poses un límit.
4: Mm-hmm.
3: Però com és el xiquet, o com és la xiqueta, ai, toca. Relaxes la barrera i deixes de posar el límit. Clar,
5: esto... Ui, això ho fem... Una amiga...
3: Això és molt fatal, no?
5: Si no t'arregles el quarto, no hi giràs este cap de setmana. No s'arregla el quarto i ixe el cap de setmana.
4: Ja, ja.
5: Xuf, una amiga.
4: Ja. És que, clar, a veure, els nostres fills, jo no tinc fills, però jo parlo en plural, val? És que tenen, és que són... És que
3: és un material sensible.
4: Clar, és que són tot el que volem, és com el meu gat, o sigui, és que jo li vaig a donar tot, no? O sigui, que és molt, molt complicat. O sigui, si ens estan sentint pares, no passa res, vos entenem, val? Però els xiquets i els fills necessiten límits. L'amor necessita límits. Si jo no li ensenye el que està bé i el que està mal, el dia de demà se'n va anar per ahí, va conèixer altres persones i va fer mal a altres persones, el van a rebutjar i el van a fer mal a aquesta persona que jo estic tractant de protegir o donar-li-ho tot, no? I aleshores hi ha que posar límits sempre, però els límits han de ser conseqüents i han de ser proporcionats, perquè això també ho fan molts pares, no? Que jo a teràpia m'he trobat gent que diu, és que jo li he amenaçat com les xoguets, com no els guardava, els vaig a tirar tots. Clar, no li vas a fer això. Això és una crueltat, no? Tira-li. A més, estàs perdent tu el diners. No els tirava.
5: És que a més no ho faria, vull
4: clar,
5: dir-te, no?
4: No guardaves xoguets i no els tirava. O sigui, que no estava fent res. Media. És que els límits no funcionen, no fot. És que no estàs... La conseqüència... No, que jo si no estic dient que han de ser cruels ni que han de posar conseqüències tan cruels, però, per exemple, dir-los. Si t'ajude, si ho fem junts i guardem els xoguets, per exemple, mira com canvia el tema. Després anem a donar una volta pel parc que a tu t'agrada anar. O anem a anar a, jo què sé, anem a veure una pel·lícula que ens agrada junts, o anem a sopar pizza. És molt millor als xiquets premiar-los per fer les coses bé que castigar-los per fer les coses mal. I en qualsevol lloc, si tu li dius anem a fer això i esta és la conseqüència, hem de complir-la sempre, perquè si no, no entenen fins a on, i els adolescents sobretot, com tu no ets de xiquet, li has posat el límit d'adolescent, oblidat,
5: Si ho extrapolem a l'exemple que posa Besada és de si una persona et parla malament, ves-te'n.
4: Sí.
5: Per a que capte el missatge de que no pot parlar-te malament, pues, ahí s'entén superbé, allò que estàs dient ara.
4: Clar, clar. Però és molt complicat, en els fills o en els xiquets, que ens, o si són professors i tenim molts xiquets, és que el que te dona ganes de fer és grit, cridar. No és com...
3: I el patiment no és igual, tindre el quarto desordenat perquè estan els joguets escampats, que són les 4 de la matinada, m'ho invento i no ha arribat.
4: Total. Total.
3: El límit pot ser l'entrenament del límit, diguem, aplica, diguem, la mateixa fórmula, però clar,
4: el malestar,
3: el patiment, sí, i el malestar que te genera també com a pare, com a mare. I a les persones majors, per educació, pel que siga, ens costa una miqueta més?
4: O què? Sí, podria ser. Les persones majors...
3: L'instint protector, que sé jo, que ja si som iaios, i jo què sé, arribes a un punt que dius...
4: També el que passa és que les persones, és com que les nostres creences ens acompanyen els anys que tenim, no? En el meu cas són 38 anys, la persona que té 76 o 75 són les mateixes creences.
3: Està ficat en la molla de
5: l'os. Exactament. És molta pràctica.
4: Es pot canviar, però són molts anys reforçant creences que a vegades són creences xungues. O sigui, que és més difícil en ells i hem de tindre més paciència. Les persones, és com que les nostres creences ens acompanyen els anys que tenim, no? En el meu cas són 38 anys, la persona que té 76 o 75 són les mateixes creences.
3: Està ficat en la molla de l'os.
5: Exactament. És molta pràctica.
4: Es pot canviar, però són molts anys reforçant creències que a vegades són creences

0: també pot reforçar-te, jo que sé, a nivell confiança.
1: Sí.
0: Quan ja és un practicant correcte,
1: sí.
0: Posar límits.
1: Sí, sí, sí. Podem començar pel de Mercadona, de no deixar a ningú que es cole, no?, en la cola. Així vaig jo, és el meu, jo què? De una persona que ens estiga simplement, mira, esta me va ajudar molt la meva psicòloga, que jo és que jo també vaig a teràpia, jo me cuido molt.
0: Perquè eres una persona humana que t'encanta les croquetes.
1: Totalment. I és que em va dir que a mi el que em passava molt, com a psicòloga que soc, és que sempre pareix que diu així escrit, parla'm de la teua vida, que estic desitjant saber tot sobre tu, no? I quan vaig a on siga, que espera ahí, tot el món me conta els seus problemes, no? I a mi em va dir la meva psicòloga, tu deixa un silenci, quan tu no preguntes, una cosa és que tu preguntes i te conten algo, perquè tu has preguntat, però si tu no preguntes i et diuen algo, tu pots deixar un silenci, i jo, però és que em sap mal, és que m'estan contant, i a més, que tenen coses xunguíssimes, que tu dius, però com me pots contar això, si no em coneixes de res, me ho conten. Deixo un silenci, i ara he après a que me doni igual, a que i no estic tan preocupada per ajudar a tot el món, ja ajudé prou, saps? I això és com només deixar un silenci, saps? No estàs sent mal educat tampoc, estàs en el teu dret de no continuar
0: de no
1: escoltar algo que tu no has demanat, no? Exacte.
2: Jo faria una aportació a banda, i és que sí, a banda de la confiança, que estic molt d'acord en el que comenteu i ho subratllaria, també se guanya en salut. Tu.
1: Sí.
2: Un bon límit posat a temps.
1: Total.
2: Te canvia la vida, això.
1: Total. Tu saps les relacions.
2: Millora la salut, la mental i l'altra, perquè està tot comunicat,
1: És que les
2: relacions... Sí, s'acaben els ardors i els mals rotllos. Sí, sí.
1: Totalment, perquè les relacions que tenim al voltant...
0: Un pes de damunt.
1: Sí, llevar-te relacions que no te fan bé està genial.
2: Hòstia, és terapèutic,
1: Totalment.
2: Absolutament. Este ratet també ho és,
1: Moltes gràcies, igualment.
2: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
1: A vosaltres. Adéu, Lorena. Gràcies.

0: Que difícil és encertar-ho, però que important aconseguir posar límits per a la nostra salut, no? I parlant de salut. Que important també, i quines coses són certes segons la ciència i quines no, parlant de mites en nutrició. És cert que la mel és millor que el sucre? Si se'ns antoixa xocolata és perquè ens falta magnesi. La fruita hidrata com l'aigua? I moltes preguntes més. Clara Llorenç, la nostra dietista, ens ho explicava ben bé.
1: Clara Llorenç, dietista de capçalera nostra, com estem?
2: Molt bé,
3: què
2: molt
3: tal, Clara?
2: Bé. No, ho heu venut com una extremista, eh?
3: No,
1: calla! Sí, va, sí, tu.
3: Sempre fem broma.
2: La pasta integral l'has aconseguit instaurar o encara no?
3: Jo sí, jo sí. Clara,
2: sí,
3: no.
2: Sí,
3: directament he dit, mira,
1: fideus,
3: estos hidrats de carboni me'ls...
2: ja està, no passa, res.
3: Sí, perquè me van molt bé la pasta aquella que són unes hèlices de llentilla.
2: Molt bé, però això està superbé.
3: Sí. Estan una miqueta farinoses.
2: Però perquè és llentilla. Pensa, a mi és que la gent que me diu és que sap diferent i dic, què vols, a què vols que sàpiga si és que és llentilla 100%?
3: No fa gust a res, en realitat. Fa gust a lo que el sí, condumio que li poses.
2: Sí, lo que passa que és una pasta que queda més...
3: Sí, té una textura
2: un poquet... Sí. No és un trampantojo, és una... París pasta, però és...
1: És lentilla.
2: És lentilla.
1: Bé, doncs, hem començat aquesta secció amb Rigoberta Berendín i banda d'espaguetis i formatge, que és una combinació guanyadora. Cotatge. El formatge, sempre cotatge, sí. Sempre.
3: Ai, volia fer-li jo preguntes, què? Perquè avui és una
1: preguntat.
3: Secció que obrim si un preguntat.
2: Totalment, totalment. Obrim
1: de mites i no totalment. Mites, o què?
3: Coses que pensem i que potser siguin correctes o no. Algú que ha dit una veïna, algú que...
1: Molt
3: dit...
1: bé.
3: Sí, respecte al tema del formatge cotatge, que així la doctora és molt defensora del formatge cotatge. No dic que no m'agrada, però té un puntillo. Amarguet, sí, molt bé.
2: Ah, sí?
3: Molt bé.
1: Com
3: molt
1: el feta també, encara un poquet més.
3: Sí, exacte. Però després està el ricota.
2: Claro.
3: Que és més, sabeu que és més golosón, és més golosón.
2: Però no és el cottage. Saps que li lleva al ricota l'acidesa que té el cottage, la nateta que du.
3: I però la nata és mal, doctora?
2: La nata, a veure, no és mal.
3: No és mal.
2: La nata lo que passa que té molt de greix i així depèn. En el teu dia cap un poquet de ricota, pues clar. És que a mi quan la gent me pregunta això i dic, pues òbviament depèn del teu dia, però sí.
3: Cada dia en el desdejuni,
2: cada dia per això a lo millor pues el cottage és aquest formatge que pots abusar més, vale, sense contemplacions.
3: Sense contemplacions.
2: És que és veritat.
1: A lo loco el cottage.
2: Té tota la tarda.
1: Banya'm en cottage.
2: Té un 2% de greix i tota una tarrina són 180 calories, és que és no res.
3: Ja,
2: i la ricota lo millor és el
1: més
2: doble.
1: Ocasional,
2: claro.
1: Més ocasional.
2: És com la bola de mozzarella i la bola de burra.

0: barata, ¿vale? La sabeu lo que la diferència, no?
1: Sí. Està més bona la burrata.
0: La burrata
1: que és més més abusable, la
0: claro, mozzarella. Si ja només quan la talles, però lo mateix passa en la ricota. Tu t'untes la ricota en una tostada i dius, "Ostras, ja. És que és cremoseta."
1: Mira, pues, jo tinc una amiga que anirà una tomata d'este rosa i una burrata i una espiguetes d'espècia i un ouet dur, va sopar com una reina.
0: Claro.
1: Una amiga. Que vaig a dir una cosa.
2: Alfàbiga,
0: I ja estàs en Roma. Esteu en Roma ara mateix.
1: I estan tocant una tarantela, dius, pues ja està. Atén una cosa. Per tant, sí que se pot prendre sempre i quan pues, estigui equilibrat amb la resta de la dieta del dia.
0: Totalment.
1: O si no tens una malaltia o vulguis prendre pes, que això són altres prescripcions.
0: Exacte. I jo crec que aquestes coses està bé saber-les de dir, vale, pues simplement m'agrà o puc incloure en el meu sopar per una quantitat que estiga... Pues...
2: Una volta a la setmana, ricota.
0: Sí, no, molt bé. Vale. O en la pasteta un poc de ricota i... O barrejar ricota i cottage, no? Pa donar-li ahí un poc de...
1: Alegria al cottage.
0: Claro, sí. Claro. Que
2: es
0: no
2: que
0: siga...
2: Cottage, que no.
0: I el cottage també t'he dit. Jo he fet una cata de quasi tots els supermercats i n'hi ha...
1: El meu famós Lidl.
0: Estic en tu, 100%.
1: Lidl. Sí, sí, sí.
0: 100%.
2: No tenim patrocini, però...
1: No tenim patrocini. No. Jo el pagué cada volta que va.
0: Eixe no està àcid.
1: Però jo he anat a estar quan ella ens va explicar que això existia, que jo ni ho sabia, quan feia el programa de tele, vaig anar tastant i vaig trobar Eixe, que és el que més m'agrada en diferència.
0: O sigui, que...
1: I vaig a postes, que jo no era un lloc al que solia anar, però vaig a buscar-lo i ja de passar a agafar altres coses, però vaig pel format en
0: qüestió. Té pastetes ahí de llegums interessants, també. O sigui, que...
1: Molt rebé.
2: Ah, mira, per a fer un snack i això.
0: Sí.
2: Guai.
0: Sí.
2: Estupendo.
1: Vale. Vaig advertir una cosa. En un punt estan a 6 de l'horatge i encara no han fet res.
0: Vale, ja ho sé. Ja. És que comencem així
2: a parlar.
1: Però tot allò que diem, apunteu-seu que està molt bé.
0: Sí, exacte.
1: Que la nostra Nutri mos dona les millors opcions i consells.
0: Però l'altre dia, exacte.
1: De mites.
0: Preparant el programa, me vaig fer un llista de 50 mites. O sigui, si tenim programa pa molts.
1: Tenim mites per parar un tren.
0: Exacte. Avui ha dit 10, vale? Va. I la idea, que jo crec que ja sou alumnes superavançats, vos llança la pregunta
1: A
0: veure què dieu, vale? I jo ja després dono el raonament.
1: Val.
0: Cosetes que has sentit en consulta o que crec que estan massa arrelades encara.
1: Va, comencem.
0: Si un aliment ens senta bé, significa que és saludable.
2: Dona, si em para bé, si no em pega mal...
1: Si em parla bé, té més opcions a que me'l menge més freqüentment.
2: Ara.
1: Però no necessàriament.
2: Saludable.
1: No?
2: Home, a mi me pot parar fenomenal.
1: A mi hi ha coses que me paren molt bé i sé que no són saludables.
2: Una coca de vida. O un pastís de moca. Em sento fenomenal, però sé que no és saludable.
1: Ja,
2: vale. O sigui, que no tot el que el
1: no
2: para
1: sempre.
2: Bé...
1: No. Jo
0: diria
1: que no sempre.
0: No sempre. Molt bé, vale. molt bé. Però... crec que encara no, n'hi ha molta gent que fa aquest raonament de dir ai, pues a mi és que jo me menjo una ensaïma i me senta superbé pues perquè no puc berenar-la tots els dies, no? I per exemple, també passem a lo contrari, menjo llegums i me senten fatal, aleshores és un aliment que no incloc de normal perquè no me senta bé. Simplement diferenciar, vale, que te sente bé o mal algo no implica que siga millor o pitjor per a tu, simplement és que al teu sistema digestiu li cau millor o pitjor, però no parlem de...
1: El consell seria averigua si no és saludable i intenta que sigues només ocasional.
0: Correcte.
1: I si no et para bé, però sí és saludable...
0: Treballa això perquè...
1: És quan s'ha ensenyat que en els llegums se pot canviar i percepció.
0: Sí, sí. Al final és algo gradual. És que el teu intestí no està acostumat a fibra perquè el tractes mal i no li claves fibra de manera habitual. Al final, a les persones realment...
1: Sentar-te bé, què vol dir? Això és l'estómago, és la macrobiota, l'intestí, el duodeno, l'intestí...
0: Sentar-te ves que tens una microbiota estupenda i te fas un pla de cigrons supergrans i te senten superbé, no tens gasos, no te notes un fla... Al final són aquests símptomes realment...
2: Un flamenta i gasos...
0: Però
2: si en tenim, diguem, durant una temporada, perquè hem fet un canvi, diguem, en la dieta... diguem que el cos o la microbiota està treballant seu.
0: Sí, simplement és de, per exemple, a casa...
2: Que t'avui fent les seves coses.
0: Pues jo és que imagina que estàs a casa i jo me menjo el plat de lentilles i encara me continuen sentant mal. Pues no passa res, he estat un dia sense menjar-ne i després comença a clavar un poquet. Pues me faig arròs tres delícies, no? Que al final és arròs i li claves un poquet de pèsols. O me faig lentilles amb un poquet d'arròs, o sigui que no siga tota la quantitat de llegums i que ho facis gradualment i així en el teu intestí se va acostumant a aquest tipus de fibra.
1: Vale. Un altre mite, va.
0: Este la votre molt bé. Com més sues, més greix cremes.
1: Sí, no? Dona. Això en el gimnàs, quan més sues, no... Es...
2: Home, elimines...
1: S'aprofita més la classe.
2: Toxines, no? Suant, elimines toxines
1: bueno,
2: i greix.
1: Bueno, és aigua. La suor és aigua. Però si t'ho ocorres...
0: Va, Gemma està ahí...
1: Però si t'ho ocorres molt...
2: Estàs a
1: la
0: et. Estàs a la et.
1: Estàs igual sal.
2: No, que
1: home, però creix sí que en creme si sues, no?
2: No, vull dir que no només és àuia, que tindrà sus coses, sus litos i sus d'això. Vull dir que alguna cosa de... No ho sé. Bueno, total, que no ho sabem.
0: Realment no, vale? Realment el suor és totalment no.
2: Totalment
0: el suor és àuia i electrolitos. I està a la et perquè és el sodi. Vale?
1: És electrolito?
0: És el sodi.
2: Però sodi...
0: El sodi és el sodi.
2: No és greix, o sigui que...
0: No. Vale. Vale, o sigui, simplement el suor, això també ho dic, vale, per persones que es fan patir massa perquè te fiques una faixa per entrenar o te claves després en la sauna per a suar, no perds més greix per això.
2: Quan vale? Que feia bicicleta, vestit claro. Com si fora un buzo.
0: Moltíssima gent. I a mi me dona moltíssima pena. Perquè...
1: Perdoneu, el sumo, un amic meu, sé... Els Michelin se s'enroscava en paper d'aixe film i se posava a fer esport, clar, jo...
0: No fa, ai,
1: pues clar,
0: no.
1: El pegava cada baixa de tensió
0: claro,
1: la persona.
0: Claro, però és igual que la cada sauna pajara. Després d'entrenar. Això realment l'únic que fa és que pergues un montó d'aigua, un montó d'electrolits, que te deshidrates, però no que pergues suor, ¿vale? Al final, no que pergues greix. Al final el greix se perd en l'esport, però no que una persona sue més vol dir... Imagina que anem els dos a entrenar, ¿vale? El mateix entrenament, i tu sues un montó i jo poquet. No vol dir que tu t'hagis esforçat més, ni que tu... Simplement és que tu tens una temperatura corporal diferent, el teu cos s'ha regulat d'una altra forma i a lo millor han gastat exactament lo mateix, però tu t'has deshidratat més que jo. És la única diferència.
2: I per a perdre greix també estaria un poc l'equilibri de no deixes entrar més de lo que cremes.
0: Al final,
2: si no, al final és matemàtic. Al
0: final,
2: també, no?
0: Al final és bàsica. Per a cremar greix realment, a banda de moure't, és que n'hi has eixe dèficit, no?
1: I la manera de mesurar si has perdut greix o no és això dels aparells.
0: Sí, jo per exemple,
1: la manera que teniu uns dits.
0: En consulta tinc n'hi han dos formes, vale? Que és la bioimpedància, que és la bàscula esta que agarres i te mesura el pas a través dels diferents, vale? Del greix, del múscul, i després està l'antropometria, que és horrible, que és mitjà un plicòmetre, vale? Que te mesura espligues de greix. Això jo ho fas només a esportistes.
2: On hi ha els punts conflictius.
0: Perquè clar, si n'hi ha...
1: però jo per exemple, sí. O sigui, n'hi ha casos en què els punts conflictius se veuen així simple vista que estan ahí.
0: Sí, exacte. Ja. Però o sea, l'antropometria és un poquet com més exacta, no? Perquè te diu...
1: Ho analitza ben bé.
0: Exacte, ja, te diu els mil·límetres de grasa corporal en certes parts. Però, bueno, si no també tu al final te notes que estàs perdent greix bàsicament perquè estàs perdent volumen corporal. Uh-huh. Al final, si la teua cintura... Si tu, per exemple, fas esport, però te baixen les cames, els braços i la cintura no baixa... No estàs perdent greix, estàs perdent múscul.
1: La cintura
0: algo estàs fent mal.
2: I segurament serà via dieta.
0: Que, no correctament. Ahí és que te falta proteïna i estàs perdent massa muscular i no greix, vale?
1: Molt bé. Molt bé. Més mites.
0: La fruita hidrata igual que l'aulla. Gent que no beu en estiu però diu, "No passa res perquè jo prenc molta sangria."
2: Maria, mig meló d'Alger, no cal que bega. Ah, pues jo sóc un poc d'aixòs.
1: Jo crec que no, jo crec que l'aigua és aigua i la fruita... Però és de veres que el meló d'Alger... Si jo he sopat meló d'Alger i després m'has estat a pixar 40
2: anys. Això passa també.
0: La fruita, així és un 50-50, la fruita hidrata, però mai ha de...
2: No substituir.
0: Substituir l'aulla, perquè
2: mira,
0: al final...
2: Exacte,
0: molt bé. Perquè al final, vulguis o no, l'aulla és aulla i electrolits... Però la fruita és aulla, però també té un poquet de sucre, també, vale? O sigui que en estiu les dues cosetes a la part estan bé.
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Vale. Si hidratar-se calora... és tan bo per a tantes coses, que ja ho parlarem en el seu dia. Sí. Un dia podem també tornar, perquè és un gran dels èxits també. Que és, no, que és,
1: i ara en la calor que fa...
2: És un sí sempre.
1: És important.
0: Sí. I un altre
1: la
0: dia...
1: gent gran, especialment la gent gigoteta. Sí. Bueno, tots, eh?
0: I si voleu, farem també, parlarem dels electrolitos, de la gent que sua molt, que ficar-se en l'aulla, o sigui, ahir n'hi ha un meló també...
1: És un tema que jo ignore completament, o sigui, que estarà bé que ens ho xarri.
0: Electrolitos, què és?
2: Vale.
0: Electrolitos. Són sodi, potassi i magnesi, vale? I és el que perdem en el suor i és el que n'hi ha que intentar clavar-ne si són persones que
2: perdem,
0: que sobretot ara en estiu és superimportant, vale? És a lo millor la falta i que es fa que es noten un poc més cansaets.
2: Jo crec que i àvia.
0: Exacte. Jo crec que este ja més o menys l'han parlat, però per si a cas. Menjar saludable sempre millora la digestió.
2: menjar saludable sempre sí. millora la digestió.
1: Si menges saludable, la digestió la tindràs més bona.
2: Ja, però saps què passa?
0: Este és trampa,
2: ah, sí, ah, pues mira, no. jo crec que l'he pillat la trampa. Veus? Em vas comprar un d'això, de fer-me d'això de fruta.
0: Un
1: smoothies, d'això.
2: I amarreava uns smoothies, jo sé que són molt exagerats, però tenen uns carmanyolotes enormes. I me feia uns tanganazos i jo anava.
1: I després
2: portava l'estómac fet un desastre i el metge em va dir... Nene, és que,
1: no
2: que això no...
1: Igual
2: a tu
1: no
2: te pareix que és molt saludable, però és un desastre.
1: O sea, menjar saludable no sempre millora la digestió.
2: Esta me la sé, o sea, que no.
0: Claro, claro. Passa moltes voltes, vale, que mengem un poc mal, es clavem no a menjar un poc més saludable i comences a clavar que si productes fitness a un poc d'edulcorants. Moltes amanides, que al final és molta verdura. Més llegums i de repente al cos li claves un munt de fibra i tens molt més problemes digestius que quan a lo millor menjaves pitjor. O sigui, que no sempre menjar saludable implica que tingués millor digestió. Al final, el que hem parlat antes, vale? Anar acostumant. Molt bé.
2: Vale.
0: Este me dona molta ràbia perquè a mi me l'han dita i dius, les persones primes mengen millor.
1: Això ho sé jo. No.
0: Molt bé.
2: És un estereotip. Buah,
0: me dona molta ràbia.
1: És un estereotip.
2: I que pot fer molt de mal.
1: Però que el patim avui en dia, perquè jo sempre he sigut grossa.
0: És que continua encara.
1: I tinc temporades que he menjat mal. Però jo, per necessitat, he après a menjar bé. En canvi, me viu en una amiga prima que té més problemes de salut que jo, però clar, estèticament no se noten. I sempre tots pensen que ella menja millor que jo. Sempre.
0: Totalment.
1: Sempre tens missatges en aquest sentit.
0: Sí, no? Al final, l'apariència, no, el que sigues o més prima o menys prima, no, sempre està associat a que te cuides més o, i al final dius, és que no té res a veure. Jo tinc en consulta persones que són molt primes i tenen unes analítiques terribles, se cuiden molt poquet, fan molt poquet esport i tenen molt poqueta massa muscular. I després persones amb més pes, però que mengen superbé, tenen una analítica perfecta, el que passa que com el pes ja saben que no només és el que menges, sinó que al final ahí n'hi ha molts factors hormonals, microbiota i demés, pues per desgràcia, aquestes persones tenen més pes, però no perquè se cuiden menys. Jo crec que és algo que hem de canviar ahí un poquet el xip.
1: Realment el missatge adequat és parlar d'un pes saludable per a cadascú.
0: Totalment.
1: Perquè
0: totalment.
1: Jo, la meva germana i jo s'emportem any i mig, però fisonòmicament se diu, sí. Tenim més tipus completament diferents. Jo soc alta i és baixeta, jo tinc esquena ampla.
0: Sí, que no es pareixeu, no?
1: Per tant, no pot ser mai de la vida el mateix pes saludable beneficiós per a ella que per a mi,
0: no,
1: mai.
0: No, totalment. Per això la pregunta, no, de quin pes és el saludable, i dius, és que jo aquesta pregunta no la conteste mai. No n'hi ha. Vale.
2: Molt bé,
1: perfecte.
0: Els aliments... Sí. Naturals sempre són millors. Oi, saludables. O sigui, natural igual a saludable.
2: No, no, entre saludable. Una maduixa i un iogurt de maduixa, la maduixa. No sé.
1: Mm.
2: Que natural, una cosa que natural vols dir que és del
1: home,
2: camp?
1: Home, no sé que te menges un cardo
2: borriquero. Vols dir que és cru? Què vol dir natural?
0: Vull
2: que
0: dir,
2: posa etiqueta natural?
0: Vull dir, és que moltes voltes l'eslògan natural està...
2: Ah, fer la mania.
0: Claro, no parle de fruita,
2: no,
0: però
2: no,
0: de
2: no,
0: ample.
2: No.
1: L'eslògan ja ens vas... Sí, sí, ens vas explicar que exacte. El bio natural, no sé què, a voltes té una doble
0: a voltes, trampa. Moltes voltes.
1: Sí.
2: I t'arriba només un sucre i unes coses.
0: Algo que és natural no necessita que fiquen en el envàs
1: una
0: en gran,
1: no importa,
0: que
1: bé.
0: És natural. Vale, vale. Si en el envàs te fica natural, no l'agarres, no el gastes els diners, vale? I també un poquet en això, que continua ahí el rol de... La panela i el sucre moreno, que la gent també se pensa que com és un poc més natural que el sucre és un poc millor, està en el mateix sac que el sucre normal, ¿vale? Uh-huh. Super suspès.
1: Hem desmitificat o reconduït algun dels mites nutricionals. Seguirem en pròximes...
0: Tenim mogolló,
1: un altre dia més.
2: Genial. Gràcies, Carles.
0: Adéu.
2: Adéu. Fresh strawberries, fresh best of red
1: strawberries, ripe turning riper in the... Mites gastronòmics desmitificats, posem-li coneixement, per favor. I ara posem música a este recull recordant que ens visitaren tres membres de la Ludwig Band, amb Quim Carandell al capdavant, banda composada per un grup d'amics de l'institut i músics de l'Empordà, que teníem ganes així a València d'escoltar-los. De fet, les entrades es van esgotar en un tres i no res per anar al seu concert. I nosaltres també teníem ganes d'entrevistar-los.
3: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: mentiras digas.
1: Ai, senyor, perquè vull el teu amor. L'entusiasme contagiós d'esta cançó és marca de la casa d'una banda, d'una colla d'amics empordanesos, empeltats a Barcelona, col·legues des de l'institut, i des de fa uns 9 anys o així fan cançons junts i de pas pues, es fan feliços cada vegada al personal. Són la Ludin Bank.
0: Vinga, no fotem, ja som prou grans.
2: Vinga, no fotem, que ja són prou grans, eh? Ells diuen ells mateixos que són una quadrilla de gent de poble que copien a Bruce Springsteen. Encara que també
1: pues ja
2: mola...
1: Està. I si president ja me mola, mira què et diga.
2: Mola molt, jo. A veure, és un poc aquesta cosa de butade, no? Perquè són més coses. Els mola molt Dylan, el primer Dylan, tot lo de Pau Riba. Bueno, aquí no li mola tot lo de Pau Riba. Mm-hmm. I està molt guai el que fan... I com ho fan? Diuen que els seus directes són una festa i pronte, bueno, pronte en unes horetes, ho podem comprovar.
1: Bueno, si no res.
2: Si no res, a partir de les 9 s'obrin portes en el Loco Club de València per escampar les cançons del seu nou flamant àlbum que es titula Pel Barri es Comenta. Cançons, xico, molt ben parides.
1: Molt ben parides. És una gran definició, no molt poètica, però molt certa. Molt ben parides.
2: És el que m'he dit.
1: Que ens acompanya a la meitat de la quadrilla uns quants d'ells. Tenim a Quim Carandell, a Pau Esteve, a Andreu Galofré... Ho he dit bé, tots els noms.
3: Ho he dit bé, fantàstic.
2: Què tal, com esteu?
1: Vos han amollat... He venit en furgoneta, Joaquí, t'ho conté. Els han amollat estos tres així, així? Pam, baixeu!
4: Efectivament.
1: I la resta a seguir...
2: Perquè és per l'edifici per arribar.
1: Sí, sí. Més o menys no
2: ha sigut d'ell. Bueno, tenim una vaga d'educació, ja sabeu, del sector des de fa temps a València. Està generant uns problemes de trànsit brutals. Pensaven que això podia passar, però vaja, així heu arribat. Bueno, a la meitat de la quadrilla i l'altra meitat, que estan en la sala.
4: Muntant la bateria. Muntant-ho.
2: La dura vida del músic. Però mola molt la furgoneta, no?
4: Hombre.
2: Mola molt això,
5: no?
2: No tant.
5: Okay. Mitjoreta està bé.
2: Ja s'ha fet un poc llarg, no? Veniu de Barcelona.
5: Sí.
4: Jo he venit d'Espolla però... aquest matí, que és a l'Empordà.
2: M'he
4: creuat la de quilòmetres avui.
1: Tenim una cosa també. Bueno, molts quilòmetres i estareu cansats, però després l'adrenalina pegarà a pujar. Mm. Però que teniu el sold out des de jo que sé quan...
5: Ja, que fort, això.
1: Que
4: sí. A mi
5: em va sorprendre molt.
4: Sí, total.
5: Quina il·lusió.
1: Així hi ha moltes ganes de veure-vos, no?
4: Bueno, sí. És que ja era hora, eh?
5: Sí.
4: Vam venir fa un parell d'anys, però va ploure i se'n va anar tot al garete una mica. I por fin. I avui por todo lo alto, perquè fa dos mesos que vam vendre i no sé, tenim moltes ganes.
2: N'hi ha moltes ganes de la Ludwig. En esta gira 2026 estem veient els vídeos, la primera vegada que us vegem així a València, i esteu gaudint-la, tios? Bueno, ja ara ens contareu. I presenten les cançons del seu quart àlbum, vos dèiem, Pel Barri es Comenta.

0: Tenen un optimisme contagiós, esta quadrilla. El Barris comenta... Bueno, el Barris comenta que les vostres cançons d'amor, tant les elèctriques com les més líriques, les acústiques, estan agradant molt a la penya. Què vos diu la gent als concerts de les cançons? Què vos conten?
1: Buah! A veure, està tothom les encantat,
2: canten,
1: eh?
2: Sí.
1: Les canten, sí.
0: Se les saben.
3: Canten que espanta, eh?
1: Sí, sí.
3: Perquè, a més, ara ja des de fa un... Bueno, abans no ho fèiem, però ara des de fa uns anys que anem amb els pinganillos, amb els iners i tal, llavors tens els micros de públic. I a vegades que veus la gent cantant i estem allà amb el tècnic de monitors dient-li en plan, puja'ns-els perquè...
0: Diu, hòstia, se la saben. Estan fent-nos
2: els coros. Sí, però una energia.
3: Però més totes ja. No és allò que diguis, se saben el hit, tal. És que lletra, o sigui, cada vers.
1: Sí, que hi ha molta lletra. I se la saben de memòria.
3: Hi ha molta lletra, aquest disc.
1: I mira que a mi se m'obliden molt.
0: No és xiribiribi por un pom-pom. No, tu sombrero i pontelo. No, no, ja hi ha mandanga.
2: Que diu que si l'obliden a dir, diu, a mi se m'obliden molt les lletres.
1: A mi se m'obliden i la gent em corregeix. Que això ja és el colmo.
3: Bueno, i llavors després tu tornes a començar la cançó, no?
1: Sí, exacte.
0: I quan la caigueu així en directe, com, o sigui, quan està en una situació així, que, com s'ho feu, allò?
3: És que ens ha passat tot
0: allà.
3: L'últim concert, què vam fer l'últim concert? Va passar, sí. Vam girar les estrofes de puesto, vam posar una de més, sí. O no sé què. Sempre ens ha passat, vull dir, forma part de...
1: Sí, estem molt acostumats.
2: Del directe, de la vida, forma part de la vida, eh?
3: Almenys...
2: A vegades se giren les estrofes, sí. I què?
0: I si voleu la gravada, està el disc. Esta és una altra, ja. Exacte. Ja
3: està, no? Per això funciona, per això funcionen els concerts.
1: Sí, clar, no prometem tocar com el disc, perquè ja està el disc per escoltar les cançons com el
2: no,
1: disc.
2: No, a més els directes crec que han de ser una altra cosa.
3: Clar.
2: Perquè ho són, no? Atén-me una cosa, que clar, és fascinant, si són amics de l'institut, que guai, que amics de l'institut...
1: Bueno, i d'abans,
3: bueno,
1: eh?
3: Bueno, i d'abans, sí.
2: O de ben petitets, de ben menudets, fóreu amics, i 2017... O sigui, en quin moment me diu, i ara anem a fer una banda de... seriosament? O, no, o ha anat venint? Com va venir la cosa?
3: Sí, no sé, una mica abans del 2017, no? Perquè ens teníem sí, un grup d'institut, per dir-ho així, que feien versió, no? I tocàvem com a festes majors i tal.
2: Sí.
1: Sí.
3: Però llavors va haver un moment que vam dir... I si...
1: Sí, estava molt de moda l'esca a Barcelona. Aquí sí. També.
0: Aquí també va haver una...
3: Era el boom aquest.
1: I sí. Clar, amb els grups valencians a Catalunya, tal, no sé què, i vam començar fent esca, més o menys.
0: I què éreu, els especials de l'Empordà o què?
1: Sí, no, això a Barcelona.
3: Això a Barcelona.
0: Ah, ja estava a Barcelona.
3: És que hi calimotxo.
0: Bueno, quatre àlbums ja, des del 17 aproximadament ja junts, com a banda, i en aquest últim disc, a més, en la vostra pròpia discogràfica, Premi de Rock, Premi Altaveu... Hòstia, això ha anat a tota virolla, no, xics?
1: Sí. A veure, també portem molts anys, no? Són molts anys que toquem junts, molts anys que tal. Si una cosa no tenim és la percepció que tot ha anat molt ràpid. Tot ha anat molt bé, que és molt millor. Perquè molt ràpid a vegades no té per què ser bo. I menys en aquest sector, on moltes vegades les coses venen, pugen, baixen i s'ha acabat. I al cap de dos anys ningú se'n recorda. I per això nosaltres anem bé, no anem ràpid, anem bé, que és encara millor.
2: A tenir una cosa que només hi del disc vostre... pareixia que no vol la cosa, no? Pel mes de març. Pues que es va colar entre els 10 vinils més venuts, com el de la Rosalía de l'Extremadura, Andrés Suárez. Això com ho digeriu vosaltres?
4: Home, a mi m'ha encantat això. O sigui, clar, és com molt fort, no? Perquè a més els noms de dalt són tots molt noms... Pues...
2: Invertits en un poc, no? O què?
3: Bueno, més tu ets molt de cultura de disc i de vinil, vull dir que també...
2: A mi m'agrada molt també.
4: Claro, claro. I a més, pues... són com noms que quan eres més petit els veus com molt a lluny, no? I dius, ostres, i de repente estàs ahí al costat de la mateixa llista, saps? I és una, com una cosa...
0: Una llista de vendes amb Extremoduro, tio.
4: Sí, que
0: de vinils, hòstia.
4: No? De vinils.
0: Que guai.
4: Sí.
0: I esta cultura del vinil i d'editar en vinil i anar a firmar discos, a firmar els discos precisament a les botigues de discos i tal, hòstia, està molt guai.
4: Sí.
2: A nosaltres ens agrada perquè venim d'una època, no? En la que érem vinil.
0: Sí, clar. Era el que hi havia. Sí.
4: Ara està tornant un poc, també suposo, sí. Perquè quan ja hi ha molta saturació de tot el que és només digital i tal, suposo que la gent està tornant a apreciar la cosa d'anar allí, veure la persona que t'ha fet el disc, parlar-li, el tens allà a casa, pots mirar-la a portar, pots llegir les lletres... Ja.
2: una part artesanal ahí del,
4: sí, de la sí, com un punt de col·leccionisme, que això la gent pues, ara se n'està donant compte que està guai. Mm. Bueno, ho sé, eh? O potser són els dantes que ho segueixen fent.
0: Sí, pots, però... pots veure la lletra en un tamany raonable. I...
2: sí, que això per les persones de la nostra quinta, lo del tamany raonable.
1: Sí. No, total.
0: T'has d'alçar a pegar-li la volta, una volta que ja... Escoltes totes les cançons del disc, perquè dius, igual te continua una història un ritual, o no, sí, però ritual, està, la veritat és que està molt guai. I a més esta quadrilla té, bueno, si els coneixeu ja la estem posant algunes de les que són així més, bueno, més pop, per dir-ho així, una miqueta més elèctriques, però té una vena lírica que mola molt en cançons molt, molt xules i parleu molt de relacions, no? Parleu d'estima. Uh-huh. D'això estàvem parlant en Braginski de la tendresa, no? De la revolució de la tendresa, no? De reivindicar l'amor, de parelles que van i venen i això. Algunes, ja dic, són líriques i altres, bueno, pues altres li peguen més. Estem en això,
2: sí,
0: primo?
2: Sí,
0: la 3, al Power Pop.

0: Ahí en les cançons també hi ha una reivindicació també de l'estribillo, dels coros i de fer cançons a la clàssica. Mola molt, aquesta sí, manera de construir-ho, no?
1: Totalment. Havia de petar aquest estribillo i peta, eh?
2: És que, sí, no? És que peta. Vam aconseguir el viral.
0: L'aneu preparant, l'aneu preparant, i allà va, pam... En els concerts també passa, no? Com el rep, diguem, esclafit, no? Eixa energia, no?
1: Va, aquesta cançó, bueno, i tot és la veritat, és que dona un... Ara m'estan agafant ganes de tocar.
3: Ja,
1: sí.
3: I a l'hora de crear-les, quin és el procés?
1: Buah.
3: N'hi ha una norma, un sistema de treball?
1: Sí, bueno, això sempre ha anat més o menys que jo els porto cançons i ells els agraden o no els agraden. Aleshores he après a escriure perquè els agradi a ells.
3: O sigui, que també n'hi ha hagut alguna volta que li heu dit esta, no?
1: Moltes, sí. Moltes vegades.
2: Ai, va. Bueno, més que no és com un...
3: Una voltetita.
1: Treballa tu més.
3: Però ja s'has agafat el punt, o què?
1: Bueno, no, però ells també els hi canvien els gustos. Si sí, home, portem 15 anys tocant junts, clar que els hi tinc els gustos agafats. Però...
0: Si el rotllo s'arriba el Quim, allà a la sala d'assaig, i tant a la guitarra, i diu, mira això, i dius, hòstia, no, Quim, tu...
2: No, tampoc...
0: és un poc dur, que se ho ha currat, hòstia, que igual està tota la nit allò.
2: Més aviat és un silenci.
0: Mira quina seqüència d'acord més guapa, que mira quin estribillo.
1: No, callen, el pitjor
2: és més un silenci.
1: Els agrada? Silenci, no els agrada. Silenci.
3: Ai.
1: I s'ha d'interpretar...
3: Ja vas captant-los tu, no?, com interpretar-los.
1: No, perquè el bo és que toquen quan els agrada. No diuen res, però es posen a tocar i aleshores toquem i no sé què. I sempre hem fet les cançons tocant. Vull dir que el de l'ordinador l'hem gastat poc més aviat. Mm-hmm. Amb aquest disc, de fet, l'hem eliminat bastant del procés creatiu i fins que no hem anat a gravar, el que se'n diu gravar, l'ordinador no feia res. Que això, pocs discos, crec, ara mateix es pot dir que es facin així. Que no té cap valor afegit, això, però, bueno, és
2: no,
1: una curiositat.
2: No, així va anar, el vam assajar molt.
1: El vam assajar molt.
2: Sí.
3: I esteu on volíeu estar? Diu, si mire fa, no sé, 2010, quan començava això, 2015, no sé. És este més o menys el camí que somiàveu, que volíeu, que desitjàveu?
4: És difícil imaginar com ha de ser, però jo crec que sí, per la meva part, no vull dir... Mm-hmm. O sigui, potser no estàs imaginant com tots els detalls de com serà, però és bastant paregut a lo que... No sé, està bé.
3: I com vos projecteu d'ací, jo què sé, 10 anys més?
4: Són molts anys, eh, 10 anys.
3: O el 25.
0: Bueno, el següent LP, tu.
3: Ja el següent LP, bueno, va.
1: Va, mira, a mi em fa més por pensar en el següent LP que pensant d'aquí 10 anys, la veritat.
4: Sí. Si Déu vol, tornarem aquí. Ah. Però és que d'aquí dos dies ja estarà passant.
1: Sí, no, ja ho sé, ja.
0: Però el rotllo ja. Que pel barri es comenta heu deixat el llistó alt i ja com un dir, hòstia, i ara
1: sí,
0: què faig,
1: sí, sempre no? Hi és, i fins i tot quan està el llistó baix, no, i sobretot que ara de sobte va passar la ressaca i tot plegat, s'ha de començar a treballar un altre cop i s'han de venir idees i porto un temps que les idees em venen, em passen i no m'esforço en intentar-les agafar. I ara un altre cop ve el moment de cazar mariposes.
0: Bueno, i vosaltres què feu? Si el Quim el que se ocorre sempre, eh?
4: Home, sí,
0: com
4: sí,
0: és la cosa?
4: Si li preguntem en què es posarà més nerviós.
0: La Ludwig Band. De Ludwig Band.
4: Beethoven.
3: A tope de pau.
0: Don Luis de Beethoven.
1: Don Luis de Beethoven.
3: Infinites gràcies a més per haver fet la paradeta, sí. I haver-se'n baixat vosaltres tres a saludar-nos. Gràcies.
0: Gràcies.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Redi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0. De tu!

Primer fa punta al seu llapis favorit. Obri una de tantes llibretes a l'escriptori que li mostra una plana blanca immaculada. Rellisca el llapis fent moviments precisos, però a la vegada suaus. Dibuixa formes, un cercle, un òval, una línia que s'estira. Tot convergeix i es transforma en la idea que tenia al cap. La seva imaginació sempre està del seu costat. Es mossega sense voler la llengua en un gest inconscient mentre es dibuixa. La idea brolla com un torrent de la seva ment al paper. Encén la tauleta digital que té al costat i va passant el que ja tenia dibuixat. Prompte, allò que imagina té forma, colors, dimensions i amb una mica de traça i paciència, fins i tot es mourà.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les ones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts al nostre videoclub particular. Soc Pablo Plaza i pel que veig ens aprovem a una nova prestatgeria que encara no hem visitat. Es troba al meu costat Lluís Campello.
2: Avui recorrerem les pàgines de la nostra història que tenen a veure amb un cinema fet amb les diferents tècniques relacionades amb el món de l'animació.

tot i que el primer llargmetratge de la història del cinema d'animació fou Blancaneu i els set nans en 1937, no seria fins La Bella i la Bèstia en la dècada dels 90 quan es nominaria per primera vegada una pel·lícula d'animació als Premis Oscar. Caldria esperar fins a l'any 2001 quan l'Acadèmia decidirà crear la categoria de millor pel·lícula d'animació de manera específica, convertint-se en la guanyadora la creació de DreamWorks Shrek. Als Premis Goya de l'Estat espanyol no va caldre esperar tant de temps, i és que comptem amb una categoria relacionada amb l'animació des de l'any 1989.

0: Escolta tots els episodis de l'últim videoclub a la carta, des d'on vulgues i quan vulgues. En el web apuntmedia.es i l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apuntmedia.
1: Vita y Cora és una sèrie realitzada en stop motion creada sota la direcció de Vicente Mayols, qui compta amb 58 professionals, dels quals 55 eren valencians, per tal de donar vida a una xiqueta i la seua companya monstre, que viatgen per l'espai tenint infinitat d'aventures.

0: Coproduïda per Televisió Espanyola i amb l'ajut del Ministeri de Cultura, la sèrie s'ha realitzat totalment en la Comunitat Valenciana, amb un pressupost de 2,5 milions d'euros. I no solament s'ha emès als Estats Units. Finlàndia i Portugal s'unixen als països que compten amb l'animació valenciana, convertint Clay Kids en un exemple del desenvolupament del sector als darrers anys.
1: Yo siempre digo que, bueno, Valencia es conocida por la paella y por las naranjas, pero también por la animación. Entonces, lo cierto es que en foros internacionales es como que la animación de Valencia es algo conocido. Están los estudios valencianos de animación, estamos trabajando en proyectos de otras comunidades españolas y de otros países. Somos exportadores de personal cualificado.

0: Comunitat Valenciana existeix aquest anhel per crear històries a partir de l'animació. La prova vivent és la quantitat d'opcions que existeixen a les diferents escoles, graus i especialitzacions que s'han anat creant amb el temps adaptant-se a les noves tecnologies i processos.
1: Desenes d'estudiants omplin classes amb la intenció de convertir-se en futurs treballadors i treballadores del sector, en els estudis que es reparteixen per tot el nostre territori i que acosten la nostra terra i, en definitiva, el nostre talent a qualsevol racó del món.
0: L'animació s'obre camí i, en gran part, mesures com les que pren l'Institut Valencià de Cultura visibilitzen este camp. Esta entitat mostra periòdicament curtmetratges valencians candidats a ser seleccionats als Premis Goya en sessions a la Filmoteca, ajudant a valorar estos treballs i evidenciant la presència de valencians i valencianes en el circuit de festivals.
1: Mesures com aquestes es complementen amb les ajudes que rep el sector per part de l'Institut Valencià de Cultura, el qual destinaria una inversió d'1.100.000 euros durant l'any 2021.

0: les últimes dècades s'han creat diferents estudis al llarg de tota la Comunitat Valenciana, alguns d'ells ja referents en els àmbits estatal i global. Per a parlar del pioner en la creació d'un estudi d'aquestes característiques al nostre territori, comptem amb Ignacio Meneu.
1: Jo vaig començar en un xic que és de Castelló, que es diu Pedro Molina, que és el que va ser el meu mentor, el que em va ensenyar tot el món de lo que és l'animació, no? Entonces, bueno, ell era de Castelló, jo era de Betxí, d'un poble de Castelló, ¿vale? Entonces, claro, en esa època, que era en els anys 80, no hi havia escoles ni aproximadament res que poguera semblar-se una escola d'animació, no? O ningú sabia un poquet com es feia tot això. Entonces va ser gràcies a que el pare d'este xic treballava amb un pare també i se coneixien, pues bueno, que los dels pares, no? Que, ah, però no fui a dibuixos o li agrada molt dibuixar, no? I entonces vam ficar en contacte i vaig començar a dependre en ell. Després, al cap d'uns anys, jo me'n vaig anar a Madrid en ell, vaig treballar en un estudi en Madrid i al cap de molts anys, d'uns 7 o 8 anys, d'estar treballant allà i vindre i fer la mil i tot això que fem antes, pues, res, finalment vam decidir muntar l'estudi en Castelló, pues, perquè hi tenia la família en Castelló, jo era de molt prop, i bueno, ens vam assentar ahí, vam fer un estudi que primer fem, bueno, el que més fem era servicis, no?, per a altres estudis, per a l'estudi que treballa en Madrid i per a altres empreses que volien fer publicitat o fer alguna coseta.

0: Fou en 2004 quan Keaton Animation Studio obriria les portes, un estudi que col·labora intrínsecament amb l'ESAT i del que destaquem nombroses produccions, com poden ser Sox, Los Lunis y el Libro Mágico y la ya mencionada La Gallina Turuleca.
1: Jaime Maestro, mi hermano y yo decidimos, bueno, y Jonathan Catalán decidimos que teníamos que montarnos nuestra propia empresa y fue cuando surgió Keaton. En esos comienzos empezamos pues apostando mucho, pues muchas horas de trabajo, bastante esfuerzo, porque la verdad es que era un poco, era demasiado exigente. Yo de hecho empecé a pensar, dije, esto no es lo mío, porque era todo, eran varios años ya de crunch. Jaime Maestro se fue porque quería también, bueno, pues tenía otras inquietudes y estuvimos, nos quedamos con Alex Mateo, continuamos hacia adelante y bueno, pues llevamos 17 años y hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado para muchas empresas. Donde más disfrutamos suele ser en las series, porque nos gusta mucho el coger el ritmo, el tener un episodio después otro, y nos gusta mucho ese tipo de producción más rápida. No, no te pasas como pues eso, pues una película 4 años o 3 años, sino que las series te dan una capacidad de producción muy rápida y nos gusta muchísimo.
2: Hola, me llamo Berta y soy periodista. Debería estar en otro sitio, pero este es el teatro al que me traía mi abuela de pequeña y mañana lo van a derribar.
0: Wise Blue Studio, situat a la localitat de Paterna, es crea com la nova aventura empresarial de la productora Natalie Martínez i del director i guionista Maxi Valero, juntament amb més professionals del sector. L'estudi compta amb premis com el de millor curtmetratge d'animació als Goya 2020 per Blue and Malone, Casos Impossibles.
3: Nosaltres començarem fent acció real i una volta vam començar a treballar amb animació, finalment vam muntar aquest estudi, que jo crec que és la resposta... sobretot és un resum de l'experiència de Maxi Meua. Maxi i jo portem treballant en el mitjà audiovisual, sobretot en acció real, i des de fa, pues, això, crec que hi ha, bueno, 7-10 anys enfocats a l'animació, i tot el que hem après, tant del que volíem fer com del que ens agradaria fer i no s'arriba a fer en Espanya o en els estudis d'animació, ho hem resumit en Wise Blue Studios, baix este paraigües, no? Aleshores, ens agrada treballar de manera internacional, amb un enfoc internacional, amb propietat intel·lectual i artistes valencians, ens agrada treballar així i d'ací exportar cap a fora. Jo crec que això és un poc el que resumís molt bé que és Wise Blue Studios, no? És aquesta vocació internacional, però des del local. Crec que tenim moltes virtuts, els artistes valencians, espanyols en general, però valencians en particular, tenen moltes virtuts que són molt demandades fora d'ací, i nosaltres podem aportar això, podem aportar idees i creativitat valenciana, idees, històries valencianes, o almenys amb un trasfons cultural valencià, i jo crec que això és important que ho podem exportar. I precisament l'animació el que té és que és un producte que és fàcilment exportable, aleshores jo crec que hi ha que aprofitar-lo, i en el nostre cas l'hem aprofitat el paraigües de Wise Blue Studios.
4: ¿Esto es una broma?
0: Però a més, també forma part d'una iniciativa que té com a eix fonamental visibilitzar la tasca de les dones en el món de l'animació i invertir els rols de gènere en un sector que té un gran percentatge de treballadors masculins.
3: Vaig estar al grup promotor de MIA, i MIA ara ja s'ha constituït com una associació, amb una junta directiva, Miriam Ballesteros, companyera i amiga, ells estan fent el seu camí, i jo una mica em vaig disgregar de la formació, de l'associació en concret, perquè com a membre de la junta directiva de Dibus, precisament em vaig fer càrrec de les tasques de la vocalia d'igualtat. Aleshores, podem fer més i aportar més des de dos costats, des de dos bandes, no? Però des de Dibus hem investigat moltíssim el tema de la dona. Vam presentar l'informe del llibre blanc de l'animació. I ahir hi ha números que eren molt interessants respecte d'això, que deia que en el sector de l'animació treballen un 35% de dones. I aquestes coses per què passen? Pues passen senzillament, i jo ho he argumentat moltíssimes voltes, perquè m'ha arribat més tard. Senzillament. No és una qüestió de qualitat, no és una qüestió de formació, no és... perquè es produeix un fenomen molt curiós, i és que a les escoles, que hi ha un munt, no és només que siguin paritàries, és que en moltes escoles la població femenina que està estudiant supera la població masculina. I, sin embargo, això no arriba als estudis. se queda com en, no sabem on es perden aquestes dones, no? I per això crec que totes les propostes que fem, tant de, des de MIA com des de la part que em pertoca, que és la de Dibus, per visibilitzar el paper de la dona, aprofitar les dones que ja estem en aquest sector per a que siguin referent per a xiques noves que comencen, que les empreses, sobretot, que són al final qui té el poder de decisió de qui contrata i qui no, no? Tinguen aquests recursos que comentava abans de, per exemple, la selecció cega, no? Que quan tu no veus si és un home o una dona, vas només perquè per qualitat. Aquest tipus de coses que faciliten l'accés de la dona a aquest sector crec que és fonamental, però perquè crec que a més és enriquidor. Crec que la participació de les dones en els productes que es puguen produir, en els continguts, en les històries que es conten, en els personatges que es creen, crec que només pot ser enriquidor.

0: Fins ací el recorregut per la indústria de l'animació amb Setxell Valencià. Abaixem la persiana del nostre videoclub.
1: Ens acomiadem amb la cançó Invisible, interpretada per Zara Larsson i que sona a la pel·lícula Klaus.

0: els carrers.
1: Tio Garrí, no li hem dit que no se bufe més? Xa, calla, xiquet, que està en cas la d'ahir.
2: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música, sempre en A Punt Ràdio.
3: Avui és dia d'alegria.

0: cielo.
1: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.

0: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt, Revi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2. De tu!

0: casa.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical de Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara ens endinsarem en els Premis Ovidi. Estos guardons van ser creats el 2006 pel col·lectiu Ovidi Montllor per a visibilitzar i promocionar les músiques en València. A banda dels guardons honorífics, des del 2011 els Premis Ovidi s'atorguen en les següents categories: hip-hop, música electrònica, cançó d'autor i folk, música pop i rock. A més, s'entreguen els premis als millors arranjaments, a la millor lletra, a la millor cançó i als millors videoclip i disseny gràfic. Ara ens endinsarem en l'edició del 2023, també molt destacada perquè l'artista homenatjat va ser Raimon, el cantautor valencià amb major reconeixement internacional. Raimon va fer de la música i la poesia l'eina més bella i poderosa per a la transformació social i cultural. Per això són tants i tantes els artistes que han interpretat les seues cançons al llarg dels anys. Escoltem una de les versions de la seua cançó més coneguda, El vent, interpretada així per Jazzmatics, un grup de joves músics de la Marina que fa joies com esta.
2: El vent, la cara al vent, i el cor al vent, les mans al vent.

altres artistes més veterans com Joan Manuel Serrat i fins i tot el cantautor uruguaià Daniel Viglietti també han revisitat l'obra de Raimon amb interpretacions úniques. Escoltem D'un temps, d'un país, de Serrat.

A casa nostra, l'artista del Collà Camilo VI també va fer seu un dels temes de Raimon, Som. Tot i que no va estar al repertori habitual dels seus concerts, la gravació que sona mostra que esta cançó significava molt per a ell.

Un dels tributs més emotius que s'han fet a Raimon ha sigut el projecte col·lectiu Xàtiva Interpreta Raimon, que va reunir més de 240 persones com a agraïment al seu treball musical i social. Entre les diferents formacions musicals que van participar en este projecte, destaquem la Coral Giner de la Societat Coral Micalet, que va interpretar així la cançó D'un temps, d'un país.

Després de retre el nostre tribut radiofònic a l'artista homenatjat als Premis Ovidi del 2023, escoltem la música dels artistes guardonats. Aquella edició va consagrar la cantant d'Oliva, la Maria, com un dels fenòmens musicals de l'any en endur-se tres dels guardons, el d'artista revelació, el de millor producció i arranjaments pel seu disc debut, L'Assumpció, i el premi a la millor cançó pel tema Mont Velatori.

El guardó al millor disc de pop va anar per a l'artista d'Alzira, Ona Nua, pel disc Superpop, un treball que conté cançons com esta que ara sona, No cante per ningú, per a fer-nos volar.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Quan hi ha temps, hauré de viure atrapat en el present. I és ben cert, hi ha estímuls, però mai n'hi ha res concret.

El premi al millor disc de rock se'l va endur l'artista alcoià Josu Miró pel disc La Llum, un treball que conté temes com este, on s'allunya del rock americà més clàssic de la seva primera etapa per a explorar noves sonoritats més electròniques.

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: El premi al millor disc de folk va anar per a un referent de la música tradicional valenciana, Pep Jimeno Botifarra, pel disc Ja ve l'aire, un àlbum per a celebrar la vida en comunitat i que va comptar amb col·laboracions d'artistes consagrades com Judit Nederman, que per primera vegada l'escoltàvem cantar en un registre molt menys habitual per a ella.

0: Vivim la música. Sonem en A.Ràdio.
1: Ui, sonem amb els Premis Ovidi Montllor.
2: El guardó al millor disc de hip-hop i electrònica va ser per al grup de Gandia, Sapena, pel disc Principis. Buscant el camí és un dels temes d'este primer àlbum amb què van entrar amb força en l'escena valenciana, amb lletres que travessen així els interrogants existencials dels mestres.

A Gandia també se'n va anar el premi al millor disc de cançó d'autor. Carles Tènia el va rebre pel disc Mussol. L'artista gandienc també es va endur el premi a la millor lletra per Ara o Mai.

La banda de Benimaclet, Malux, es va alçar amb el premi a millor disc de mestissatge pel disc Cor i Foc, un treball on també feien màgia amb les bases electròniques i les lletres inspiradores. Les nostres músiques en A.Rec.

El guardó al millor disseny va ser per a Albert Domènech pel seu treball al disc L'actor secundari i l'eco dels passos en fals de L'actor secundari. Escoltem El bé i el mal, un dels temes del disc d'esta banda de rock valenciana.

arribem al final d'este Sonem dedicat als Premis Ovidi 2023. Esta edició va destacar també per un emotiu record als músics i cantants que ens van deixar eixe any, en especial a Lluís Miquel i a Manolo Miralles. Viatgem als anys 80 per a escoltar un dels temes de Lluís Miquel i retre-li així homenatge a qui va ser, a més, fundador de la primera productora audiovisual de València en 1970 i també fundador del primer estudi valencià de

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt A Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Redi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt A Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: En A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts, benvingudes. Al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, vos saluda, com cada nit, Manolo Montaldo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. xotwitter@90minuts, xotwitter@90minuts, TikTok 90 Minuts Ràdio, 90 Minuts Ràdio per a TikTok, i sobretot 90 van en xifra, van en número, i el d'Instagram, que també 90 Minuts Ràdio, no va en xifra, no va en número, va tot en paraula, va tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa, sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: per què creus que l'IMS se decidís a capitalitzar deute ara, si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? I això és la pregunta que avui vos passem damunt de la taula per a interactuar. Per què creus que l'IMS se decidís a capitalitzar deute ara, si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? En la notícia que avançaren els companys de Ser Deportivos València en el seu counter de X sobre una possible capitalització de deute per part de Peter Lim, jo vull fer-me algunes preguntes en veu alta, que vull constar, encara que possiblement el club s'hi tocarà per a dir: mireu el que diu Manolo Montal de vosaltres, ho fan habitualment, però bueno, estic molt tranquil, ja són 56 tacos i estic de tornada de tot. Sí que vull deixar clar que no posen dubte la info ni el treball de ningú, Els companys la donaren i foren els primers que la donaren, la notícia. Però sí que a mi hi ha alguns conceptes que me vallen. I n'hi ha algunes preguntes que tinc que fer-me en veu alta, com he dit abans, altament impopulars. Però ja sabeu que jo no estic així per a ser popular. El primer que cal dir és que siga quina siga la quantitat total que l'IM vulga capitalitzar, segons les meues notícies, el Bansia li deu a l'IM 35 milions d'euros. Si finalment es tira avant que Joan Meriton primer vull que es fes i després començaré a creure, si això ocorre, vull que tingueu clar que això no va ser el miracle dels pans i els peixos. És a dir, si l'IM capitalitza deute, tindràs més fair play financer, un límit de cost de plantilla més alt, però no més cash per a gastar. És a dir, on antes te cabien quatre fitxes, per posar un exemple, quatre fitxes de 2 milions d'euros, ara te cabran 5. O te cobraran 3 milions d'euros més. Però diners, cash per a fitxar, no genera una capitalització de deute. I això crec que hem de deixar-ho clar. Que una capitalització de deute no genera cash, no genera liquidesa. Eleva el teu sostre de diners per a gastar. Eleva el teu sostre de lo que te pot caber en la plantilla, però no genera cash. No és la lámpara d'Aladino. Segon, és que això d'uns passos, per tant, ja veurem quant tarda l'IM en rubricar esta operació. I tercer, que com dèiem, si no genera cash, ja veurem en què té a veure amb el mercat de fitxatges. I després també he de dir que se m'ocorren algunes preguntes. L'IM sap que l'equip està ofegat en el mercat des de maig i de moment li entra ara la generositat
i capitalitza deute, a 3 setmanes d'acabar el mercat, justament arriba esta mesura, després que en este programa donarem a conèixer que hi havia un límit de cost de plantilla inferior al de l'estiu passat, 80 milions d'euros. Fa 2 setmanes, l'INVE a València se reunís amb el director general, amb el CEO de futbol i la directora financera, i no comunica res de que va a capitalitzar deute. I l'únic que els diu en l'article que signa el company Darío Puig, el que ja sabeu que servidor posa la mà en el foc, i el que els diu l'IME és: si no tragueu és que sobren, no hi haurà diners per a fitxar. Altra pregunta que em faig en veu alta. Per el matí el club anava boig intentant treure Almeida patades del club, culpant-lo de que per la seva negativa anar-se'n no es podia dur un lateral dret. I de vesprada, de moment, sembla que se produeix el miracle dels pans i els peixos. Altra qüestió. Si finalment l'IM capitalitza deute, hi haurà que rubricar-ho en una junta general d'accionistes que haurà d'aprovar una ampliació de capital per a que l'IM pugui canviar deute per accions. I altra pregunta. Què perseguís una maniobra si finalment se du a terme? Torna a dir que jo tinc que veure que l'IM la duga a terme. Què perseguís una maniobra per a tindre més accions un senyor que ja té el 92% del capital de l'entitat? Algú me pot explicar què li va a canviar de tindre el 92 al, per exemple, el 96%? Perquè si una cosa sabem és que l'IM no fa res desinteressadament. Així que si esta maniobra se du a terme, tocarà esperar, un, a veure si finalment capitalitza, com dèiem, i dos, si ho fa, a veure què és el que hi ha darrere. A mi, què voleu que vos diga? És curiós que divendres de la setmana passada desvelàrem el límit de cost de plantilla en 80 milions d'euros, que ahir el company Darío Puig del diari Marca signa una informació en la qual diu que l'IM reunit amb Ron Garli, Javier Solís i Ima Ibáñez es diu: o tragueu els 4 que sobren o no n'hi ha ni uno per a fitxar. I de repente, de vesprada, resulta que des de els companys de la SER publiquen esta informació sobre que l'IM va capitalitzar. A mi, i torno a dir, no dubte ni de la informació, ni dels companys, ni de les webfons. Però a mi, que ja me conec a Meriton i que ja sé com són, mirem, me deixa moltes incògnites en l'aire. I després, a la Lliga li bastarà amb un paperet on li em diga: tinc la intenció de capitalitzar deute? Perquè si és així, vaig a dir-vos una cosa. Ara juga en favor del València, però demostra que les mesures econòmiques de la Lliga són una pantomima, una filfa, una pamema. O sigui que determinats clubs els apreten el que no està en els escrits i altres, ara seria el València si va avant esta maniobra, però el Barça du 4 anys, ara li han canviat el nom, però el mateix, el Barça du 4 anys venent el 30% de Barça Studios. 3x4, 12. Almenys ja el 120% de Barça Studios.
I a la fi sempre acabem fitxant el que els dona la gana per el preu que els dona la gana, amb la regla 1-1, sense la regla 1-1 i sense regles. Però a mi, sincerament, que a aquestes alçades, de repent, Peter Lim se decidisca per capitalitzar deute, a mi me deixa més incògnites que certeses. I sobretot, torno a dir, que vos quede clar, perquè estic veient confusió en l'ambient. Una capitalització de deute no suposa més cash per a gastar. Suposa més quantitat a l'hora d'inscriure futbolistes, de si abans té que havien X fitxes, perquè tenies 80, vull dir, el cost de tot tenia que anar a 80, ara s'hi puja a 90, per posar un exemple, perquè tampoc va tot, eh? Quan tu no capitalitza deute, crec que el màxim que pot anar per a la plantilla crec que són 80, el 80%. Peter Lim té 35 per a capitalitzar, que ja veurem quan d'això es capitalitza. Després contaré una anècdota molt bona, ja m'han contat. I a mi, sincerament, coneguent a l'animalet, precisament Peter Lim, si no és algo, és una ONG. Així que a mi, que Peter Lim puga fer una maniobra de manera desinteressada o per a afavorir els interessos esportius del club que no li importen res, sincerament, què voleu que vos diga? Sé que és ser impopular o ser antipàtic, me dona igual. A mi me costa creure-ho, per no dir que jo no me'ls crec. Les 11 de la nit i 16 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Com sempre, amb les fotos ja les 11 i 16, comencem a dibuixar-vos el mapa de l'actualitat d'esta dimecres 5 d'agost de 2026. I comencem fora dels nostres equips, però amb un valencià que ja és història del futbol espanyol. Ferran Torres, imatge oficial de la Comunitat Valenciana, l'heroi de la final del segon Mundial per a Espanya, serà rebut divendres al Palau de la Generalitat pel president del govern valencià, Juanfra Pérez Llorca. La Generalitat ha proposat al futbolista ser imatge oficial de la Comunitat Valenciana i el jugador ha acceptat posant-se a la disposició de la ciutadania. La Generalitat comptarà amb el jugador per a promocionar la comunitat en grans esdeveniments, fires i altres en les quals Ferran serà l'estendard del poble valencià. Tensa espera. Tot i les notícies que apunten a una possible capitalització de Peter Lim dels préstecs que li va fer al club, sembla que per a l'arribada de lateral dret al València continua sent imprescindible el diners que genera el traspàs d'André Almeida al Swansea. El futbolista continua amb dubtes cada volta més seriosos, tot i que comencen a acceptar més des de fora, des de dins, la realitat de la seva eixida. D'altra part, entre València i Swansea, l'acord per al transferiment del portuguès és total. Victòria per la mínima. El Villarreal ha guanyat per 1-0 este matí al Levante Unió Esportiva en un amistós jugat en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. El gran protagonista del partit ha sigut el defensa argentí Juan Foyth, que ha tornat a jugar després de la greu lesió patida la passada campanya. El futbolista s'ha mostrat molt satisfet i ja ha parlat de les directrius que impartís Íñigo Pérez per a que dur a terme les seues idees sobre el terreny de joc.
1: Bueno, creo que la idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos, algo parecido a lo que ya se veía en el Rayo, un equipo muy, muy agresivo.
0: Aspectes a millorar. Després de la derrota front al Villarreal, este matí es fa palesa la necessitat granota i del Llevant d'afinar alguns aspectes de la posada a punt. Els desajustos mostrats en el gol encaixat evidencien que s'ha d'incrementar la sensació de seguretat en la línia defensiva, aspecte que va millorar moltíssim Luis Castro i va ser fonamental la temporada anterior. Hugo Sotelo destaca que tot i tindre que millorar, es mostren satisfets amb el treball de la pretemporada.
2: Muy buenas, la verdad, creo que se ve reflejado en los partidos. Creo que somos un equipo difícil de marcar goles, difícil de superar entre líneas. Y arriba tenemos, en este partido, por ponerte el ejemplo, tenemos 2-3 situaciones de gol bastante claras. Luego en la segunda parte concedemos un gol que creo que es bastante evitable, que ya trabajaremos esta semana para esa situación.
0: L'Elx Peixcar, el Manzanares, el conjunt frangivert negocia per fer-se amb el migcampista Javier Morcillo. El jugador venia actuant en el filial de l'Atlético de Madrid i és el triat per la direcció tècnica il·licitana per actuar en el mig del camp. Els il·licitants abonaran els matalassers una quantitat superior al 1 milió d'euros i els roig i blancs conserven el 50% dels drets del futbolista durant 5 temporades, qui ja va actuar la temporada anterior en alguns partits amb el primer equip. Les 11 de la nit i 20 minuts, vos recorde, @90minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, per a fer la pregunta i per a opinar sobre tots els temes que tractem en el programa i sobre la pregunta en concret que vos fem esta nit, que és: per què creus que Lim se decidiria a capitalitzar deute si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? 11:21, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem d'això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Estás escoltant 90 minuts.

0: O sea, yo quiero que intentemos ver la reflexión de un jugador, abstrayéndonos de que sea Almeida, de que sea el Valencia, de si se hayan portado mejor o peor, de que te guste más cómo juega Almeida o menos, de que creas que es un golfo o que creas que es buenísimo y no le has dado bola. Lo que, desde fuera, o sea,
1: sí, está claro.
0: Con bolitas. La puesta en escena del jugador es la normal. A 5 de agosto me voy a ir a un sitio que no quiero ir. Hombre, el 30 de agosto veremos, pero el 5 no me voy.
2: A ver, es que al trofeu taronja la temporada pasada arribar en una situació calcada. Podia ser company avui de Mosala i de Zenk si hagués acceptat aquella, sí, aquella oferta.
1: Però era el Trabzonspor, segur?
2: Sí. I no...
1: Sí, és veritat.
2: I tampoc va voler anar a la Lliga Turca, que també me pareix normal, però jo crec que també almenys ha de fer la reflexió de a quin tipus de club vol arribar i si està capacitat per arribar.
0: Sí, però això és cosa d'ell.
2: Sí, sí, está claro. Está
0: claro, bien. Eso es cosa del jugador. Nosotros no, o sea, el club no puede. El fútbol español o la Liga de Fútbol Profesional no es la NBA, que eres Doncic, te levantas un día en Dallas y te dicen: oiga, váyase usted a Los Ángeles, que le hemos vendido a Los Ángeles. ¿Cómo? Pues búsquese casa allí. Oiga, me acabo de comprar una casa de 22 millones de dólares.
1: No, no es el mismo problema.
0: Pues ya la vende. Claro. No, que fue así. Porque la NBA funcionan así.
1: Sí, pero aquí sí.
0: Aquí no puedes. Aquí el que firma es el jugador, no el club. Entonces, si yo no me quiero ir, o si yo sé que me tengo que ir, porque yo entiendo que Almeida, por todos, no, es que se cree Maradona, se cree tal. Bueno, pues entiendo que por lo menos su mujer le dirá: oye, igual no es tan bueno como parece, ¿no? O sea, es que hoy he oído que rechazó una oferta del Barça. Otra, ha faltado del Paris Saint Germain, las ofertas que rechazó Almeida. Lo que está claro es que él conoce a los clubes a los que puede ir, porque su agente le habrá pasado las ofertas que tiene. Si no le ha engañado. Entonces, pues a lo mejor dice: pues para irme al Swansea no me voy el 5 de agosto, me voy el 30 y ahora me espero. Claro, que pasa cualquier cosa, que sale alguna cosa mejor, pues veremos.
1: Ahí el problema es que el stems del jugador no son el stems del club.
0: Sí, pero esa reflexión, Manolo, hay que...
1: Entenem que el jugador dirà: bueno, que els teus temps són un problema teu, que damunt
0: sí, que encima,
1: me estàs espentant a patades cap a la porta.
0: Claro, encima me estàs empujando a salir, no quieras que yo vaya
1: sí,
0: a tu ritmo.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero aparte de todo esto, te tienes que creer que el fichaje de lateral derecho depende de que vendas a Almeida. A ver, señores, llevan ustedes 6 meses para fichar un lateral derecho. Yo creo que no depende de que vendas Almeida, porque es que hace 6 meses, cuando ya necesitabas Almeida, has necesitado el lateral derecho, hacía 2 que había renovado Almeida. O sea, que no creo que dependa de eso.
1: Con Basilio ir en el editorial de los productores de Cavani encara no està així perquè no ha volgut ixir Maxi Gómez, o no ha vingut Marcos André perquè no vol ixir Canguilí, ara tenim la del lateral dret i André Almeida. A mi me consta que el jugador, a veure, jo crec que cada part té alguna planta que no ha regat, i m'explique. Evidentment, el que diu Diego, el jugador diu: el meu ritme és el meu ritme, que tu no tinguis diners per anar al mercat no és un problema meu, és un problema teu. D'altra banda, el jugador, pel que jo sé, es sent molt fotut pel tracte que està rebent del València, ¿vale? I d'altra banda, també és cert que el rendiment d'Almeida ha sigut el rendiment d'Almeida durant 4 anys, és que no ho podem amagar. I després hi ha una altra cosa, que és que el club el va renovar i això serveix per a que el club diga: t'hem renovat i no has respost, que tampoc havia falta, havia haver anat a Salamanca per haver donat-se compte que no anava a respondre, però bueno, vale, t'hem renovat i tal, i el jugador dirà al revés: a mi que me busque jo la vida i tal, vosaltres me renovareu en setembre, octubre, és un problema vostre. I a la fi, sí, el còctel final és que de moment el jugador diu que no me n'echa, i el València, que ja començaven a altra volta a vindre el marechol de noms de laterals drets, de moment això va tindre que quedar separat. Perquè és que el jugador, lògicament, si no ho tenia clar, i damunt que no ho tens clar i tens un alt concepte, perquè Almeida té això, Almeida té un alt concepte de si mateix, no ens enganyem.
0: Ah, però que això no és malo.
1: De fet, sí, però Almeida és un jugador que des que està en València ha canviat tres voltes de representant. Tu coneixes bé el mercat, digo, saps que això molt normal no és.
0: No, no, normal.
1: Val? Al final vas ficant tots els ingredients en la coctelera i la coctelera té el sabor que té, i és que estem a les 12 i 4 en què el futbolista diu que no meneja, que si ja avui no li han deixat entrenar, a veure què li fan demà, que ja ha dit que no vol anar al Swansea, i esta història té pinta de que encara no ha escrit el seu últim capítol, ni molt menys, eh?
0: Bueno, yo creo que el Valencia aplicará lo que bautizó en un comunicado hace un par de años como el protocolo de seguridad, ¿no? Y es que lo tendrá entrenando al margen para que no se lesione, ¿no? Pero
1: un momento, el protocolo de seguridad, sense lo que es el jugador, no lo puedes aplicar más de X días, ¿eh? Y eso,
0: no, pero
1: eso es normativa de
0: tú, tú lo, ah, no, tú puedes mantenerlo entrenando al margen si tiene los entrenadores de primer equipo, tal. Tú lo puedes cambiar en los horarios, en los campos de primer equipo, los gimnasios de primer equipo. Tú lo que no le puedes negar es el derecho a ejercer su trabajo, pero no tiene por qué entrenar con el primer equipo, ¿eh? O sea, se puede mantener al margen a un jugador.
2: Jo el que veig és molt absurd que una vegada més estiguem reduint la planificació deportiva del València.
1: A que se'n vagi un jugador.
2: Claro, a més a figures molt, molt concretes. El València, a més, és que més enllà de la necessitat extrema que té de fitxar un lateral dret, te l'ha de fitxar dos extrems i s'estem oblidant-se d'ella. Crec que València té moltes coses que reforçar encara a la plantilla, i ara mateix apareix que tot el mercat del València, tota la seva planificació, depenga d'una figura per altra, i quan s'executa aquest canvi de cromos, què vindrà? Que ha de girar un altre cromo per a que entre un altre?
0: Sí, però sí,
2: además, uno valdrà per tres.
0: Jo crec que està bastant clar que el València, i yendo un poco al tema de la capitalització, no per analitzar si se va a fer o no se va a fer, Manolo, jo crec que has deixat bastant clar, tant en la entrada com luego, más tarde, en el desarrollo de la notícia, que evidentemente esto no es el maná, o sea, que no es una cuestión. Yo siempre digo lo mismo, el fair play financiero, cuando te aumentan el fair play financiero, es como si te dan un coche nuevo y en el depósito, en lugar de 40, caben 50 litros. Pero luego tienes que tener el dinero para llenar el depósito.
1: Mira que estaba pegando libotes, claro. De cómo explicar. Pues mira, acaba de explicar Diego Pico a la perfección.
0: Muy sencillo. Tú
1: no el tienes... fair play es que te dan un coche en lloc de caber 60 litres, ne caben 80, pero si no tienes pasta para pagar, claro, 80 litres...
0: No pagues, porque además, Manolo...
1: Y una capitalización de deute, Diego, no genera cash.
0: No, no, no. Pero además, es que el problema del Valencia en los últimos mercados nunca ha sido el fair play financiero. Es mentira. Hombre, es mentira.
1: Hombre, vas a contar... Mira...
0: Es mentira.
2: Es
0: que ha habido años que no lo ha gastado. No,
1: vas a dir vos mes. Vaig a dir molts més.
0: El problema és de pasta, no de fair play.
1: Esta és una anècdota que m'han contat. Espera que m'ha contat. Me permetis que contarla, perquè no vaig a dir tal. El primer any que passa això, que Lin fa una maniobra per augmentar el fair play i tal, i no sé què. Què passa? Que com el club donava, diguem-ne que Lin augmenta 20 quilos, ¿vale? El fair play. Y de esos 20 se gasten 4. La previsión que feien en algún organisme y en algún mitjà en Madrid era: això és que se va a gastar, van a fichar un jugador, hasta que se van a encontrar que no, que es que no permitía más gasto.
0: Ah, no, pero si es que además ya nos ha pasado, o sea, el Valencia ya mintió diciendo, no, es que no tenemos fair play, además, es que es público. O sea, es que es público. Ellos mismos
1: lo dijeron.
0: Y luego, ay, pues sí que nos ha sobrado, tal. Pero bueno, ahí se habrá olvidado todo el mundo, ¿no? O sea, la realidad es esa. El problema del Valencia no es de fair play. Pero y Valencia... eso que este año estás más bajo que nunca, porque evidentemente, pues cada vez el fair play se calcula con una serie de variables que tú cada vez son peores, o sea, cada vez
1: tienes... Este hueso son pichos y arriba el tío pago con las rebajas.
0: Claro, y cada vez tienen menos, cada vez tienen menos ingresos, cada vez tienen todo este tipo de cosas que te calculan el fair play. Entonces, pero es que el Valencia no tiene un problema de fair play, tiene un problema de cash. De cash. Y es lo que nos contaba Darío Puig el otro día.
1: o traigo que usted esos cuatro que claro, son, no haya cash.
0: Oiga, que da igual el fair play que usted tenga, que venda cuatro y compre y compra los que quiere comprar. Si no, no compra. Me da igual el fair play.
2: Claro, es que el relat del València en les últimes 7-8 temporades sempre ha necessitat d'una variable externa, d'un enemic extern, d'una dificultat externa que complica les bones intencions del València Club de Futbol.
1: Sempre n'hi ha un jugador que es nega,
2: un jugador,
1: que és una rata, que no creu en el projecte, claro. sempre tenim uno d'aixòs.
2: Sempre hi ha algú, un jugador, un polític, un organisme, un mecanisme, una llei, però sempre hi ha algo que és un obstacle per a que la bona fe del gestor del València es
1: la vega, bona fe del gestor del València és una clar, gran frase
2: es vega impedida i que en tot el dolor de la seva ànima pues, no poder fer la gestió que tenien en el seu cap, això per una banda i després per altra si es tracta de vendre com una cosa messiànica el fet de que Peter Lim capitalitzi un deute per a donar més fair play al València, que al cap i al fi li dona més poder accionarial per el club, jo crec que el que dic és molt interessant, el València té este fair play financer perquè té una sèrie de variables a nivell d'ingressos molt endarrerits, perquè és un equip que no juga a competició europea, que els drets de televisió cada vegada són inferiors, que du moltes temporades venent les xolles de l'abuela, que són els bons
1: a mi me feia gràcia, canterans. Perdona que te talli.
0: Ja, però no queden.
2: Ja no queden.
0: Ja no queden joies. No bueno, si, ja, igual Javi si abres la de Zapatero, igual queda algo por ahí. Però no. En el momento de València, joia ja no le queda.
1: Me feia molta gràcia perquè quan s'estava parlant d'esta espada de Arnau, del futbolista del... Jo dic... Es un futbolista que me consta de intereses de equipos que juegan Champions. Y el típico que hay siempre. ¿Qué ganas tens de que no el venguen y ahora sí es mal la temporada y tal? Estarás rezando. Digo, no, si no me falta rezar, si yo fa todo el Valencia, ¿para qué pase yo? Si yo no tengo que hacer nada.
0: Sí,
1: es,
0: sí.
1: Es el Valencia el que fa todo.
0: El problema de esto es que tu planificación aparte.
1: Pero es que no hay planificación.
0: Implica que...
1: Planificación ya habría en un club normal.
0: Claro, implica que necesites normal. Justificarte constantemente, ¿no? Porque el Valencia lleva mucho tiempo con lo del lateral, que yo creo que es un meme diario. O sea, cada jugador que... Cada vez,
1: es un memeritón.
0: Ya, pero que cada vez que tocan algo, es que es un meme. Este jugador no, porque te ha dicho que no sé qué. Este se ha ido a no sé dónde. Ahora vas a por el otro y ya estaba firmado. Ahora vas a por este...
2: Es lo que quieren dinero.
1: Es que volen dinero. Es mamón.
0: No, el objetivo es fichar a uno para tener uno. Eso lo he oído yo, ¿eh? El objetivo sí, fichar sí, a uno
1: lo de lateral,
0: para tener uno.
1: Dur,
0: eso salió de una reunión de Ron Gurley en Girona, ¿eh? El objetivo es firmar a uno para tener uno.
1: Ya
0: me paré ya y dije, pues se ha acabado. O sea, no hace falta que busquemos a nadie más. Es que son cosas que dices, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido este tipo de planificación. Porque además es siempre todo lo mismo. Lo ha dicho Pau muy bien. O sea, al final, siempre necesitan
1: un enemigo externo.
0: Algo, yo recuerdo el verano que nos pasamos con Sergi Canós.
1: ¡Oh!
0: No le dejan salir, secuestrado, 250.000, 300.000, y acaban fichándolo por 250.000 euros y al día siguiente me lo encuentro con un Bugatti en la calle Colón. Y digo, ¿250.000? Pero si el Bugatti, el coche que lleva este chico vale más dinero de lo que hemos pagado por él. Digo, estamos locos, o sea, son cosas, eran cosas como, son surrealistas y luego es que la ley del sub-23, no tal, y entonces, como hay una ley del sub-23 o no sé qué, de repente se paraliza y estamos 3 meses parados. Oiga, no, diga, mire, es que no tenemos ni un euro. Si es que es más fácil, mire, no tenemos ni un euro.
1: ¿Sabes quién es el problema?
0: No hay ni un euro, no vamos a fichar porque tenemos cero euros.
1: Que en el primer carajillo, es decir, Café Amrón, va a decir que el objetivo era Europa. Ya la tienen que cuadrar un puzzle que no casa.
0: Pero no será más fácil decir, oiga, miren, no tenemos pasta. Vamos a hacer un equipo de circunstancias, nos hemos gastado 3 millones
1: pero
0: de euros.
1: Eso ya ganan la verita, ¿verdad?
0: Pero es que más sencillo, nos hemos gastado 3 millones de euros en este japonés que creemos que es bueno, que tiene 19 años y es una apuesta. ¿Y por qué no lo hemos gastado? Porque nos da la gana. Porque teníamos 3 millones y los metemos todos en la cesta
1: de
0: Sato porque creemos que es muy bueno. Y lo demás, pues ya veremos cómo nos lo hacemos. Ya está. Es que yo recuerdo, por lo menos, de salir del club, que el objetivo era reforzarse con jugadores españoles. pero grandes titulares de la primera quedada con Ron, los grandes titulares eran
1: jugadores con piernas.
0: Con piernas, españoles, de la liga. No sé qué. Y ha fichado a un tío que jugaba en Egipto, tunecino, a un japonés que no había pisado casi Europa. Y a un holandés
1: que
0: ha quedado libre en Portugal. O sea, es que todo lo que dices son trolas, tío. Si es que es más fácil decir la verdad. Oiga, tenemos 0 euros. No tenemos ni un pavo. El jefe de la banda dice que 0 euros. Si logramos sacar a algún jugador, compraremos. Si no, no podemos comprar nada. Y si no, pues jugará Rubo Iranzo de lateral y mi pilla de los palotes. Hoy, el español ha cerrado la operación con el Celta por Unai Núñez. La operación con el Celta con Unai Núñez, que probablemente se haga oficial mañana, si no cambian los parámetros, el español va a pagar 500.000 euros por la cesión y en el caso de que juegue en Europa tendrá que pagar una opción de compra obligatoria de 3 millones de pavos y le va a pagar el sueldo a Unai Núñez, que es un buen sueldo. Coño, si tienes 4 duros, es un tío que conoces, que al entrenador le gusta, que Mestalla ha caído de pie porque el chico es cumplidor,
1: sí,
0: y que te juega de central y de lateral y que le encanta la ciudad.
1: Pues te la pelota del español.
2: Y que solo te compromete económicamente si
1: cumplís los objetivos de tener Europa. Europa.
0: Coño, pero que te compromete con 3 millones de euros, que no te compromete con una opción de compra obligatoria de 200 millones. De 15. Claro. Entonces, si se te escapa eso, es que ya estás en otra cosa. Es que ya no, es que ni eso. Porque además es un jugador que te va de cara. Es que te va de cara, que él quería.
1: Lisandro, yo diré a ir. Aire a la valladora. Aire a la valladora, Lisandro.
2: Però bueno, al final, crec que els últims estius del València tots tenen,
1: tots
2: tenen la mateixa estructura i és un inici en el que es parla d'elit europea, de volver a Europa, que es venen grans objectius. Te diuen que va
1: ser el liderazgo dinàmico.
2: Algo ha canviat que va fer que el València invertisca més i al final te plantes en agost donant-te compte que la situació és la mateixa. Però també, jo crec també hem de fer-se una reflexió com a periodistes, com a mitjans de comunicació. Jo sempre fico la mateixa comparativa, si un periodista de sucesos, el mateix inspector de la policía, li mentira sempre, segurament deixaria de preguntar-li a aquest inspector Segur. De la policía. En el cas del...
0: Sí, perquè haria el ridícul.
2: Clar, en el cas del València, crec que és una font que és habitualment mentirosa.
1: És una font tòxica.
2: I és una font tòxica d'informació, per la qual jo, de veritat que no entenc que a dia d'avui...
1: La
2: informació que emana del València es dona com a informació, perquè al final és la frase que sempre es diu, de que si algú te diu que plou i altre que no plou, no tens que dir la versió dels dos, tindràs que eixir a veure si plou. Jo crec que una font que ja ha demostrat sobradament la seva falsedat, crec que ja no hi ha que comprar més voltes el relat que intenten imposar a partir del mes de juny i que sempre acaba desmuntant-se en el mes d'agost.
1: Sí, això és una realitat. De fet, parlant de tota aquesta història, l'altre dia ho deia en Miqui, vull dir, si este club fora normal, val, que no és un club normal, dius, com tu dius, el amo diu que no posa ni un. Bueno, pues anem a fer, però bueno, anem a fer una estructura en
0: però
1: la
0: si
1: qual...
0: Però és que per a ells seria més fàcil.
1: Pero,
0: porque estás intentando justificar una serie de cosas que no son justificables.
1: Pero vas a esperarte puesto. Si llegara un mínimo interés, ¿vale? Dius, bueno, el amo no vol fer grans fichatges.
0: De acuerdo.
1: Además, tendré una buena dirección técnica que detecte el talent jove que puga fichar futbolistas para las divisiones inferiores del club, jóvenes que se vayan formando en la academia.
0: Pues la idea, ¿no?
1: Sí, que yo no la he visto en ningún puesto, porque resulta que el entrenador que tens es el entrenador de la primera división que menos confía en los jóvenes de España. Tendrías que tener un entrenador que dijera: Sato, jornada 1, titular. Me falta un lateral dret, el chicón del Mestalla, titular. Y saben que no se hicina, que si chuen es porque no ya habrá altres.
0: A ver, si tú estás diciendo que el concepto nuevo de tal era la juventud y demás.
1: No, di que si Llaguera un millimetre
0: llar. Y el primer jugador que captas es un tío de 35 años.
1: Que es Guido.
0: No, y Meunier.
1: 35
0: palos, cumple en septiembre. Claro, entonces
1: perquè
0: se te cae.
1: Porque el entrenador pasa olímpicamente.
0: Sí, pero eso tiene en cierta lógica. Yo entiendo, si Corberán no va a contar con ningún joven, como hizo el año pasado, o sea que el único que jugó en Liga fue Rubo 4 minutos, pues es normal que fiche un tío de 36 años. Pues 35, tiene sentido. O sea, no va a fichar a ahora. No sé yo lo de japonés. Entiendo que el japonés será muy bueno y convencerá a Corberán, ¿no? Porque Corberán habrá dado el visto bueno para que se fiche al...
1: Espere que sí.
0: Al japonés. Pero es que es un poco darle vueltas. Yo a mí me gusta ir más a datos concretos. O sea, como lo de Unai que se te escape o como lo de que todos te hayan dicho que no. Oye, ¿cómo puede ser?
1: Pero además, todos... de perfils absolutament diferents que no tenen res a veure,
0: claro,
1: perquè...
0: No, perquè no hay, lo del plan és fichar a uno por tener uno, si lo dijo Ron en Girona. Hay que fichar a uno para tener uno.
1: Fichar a uno que te diga que sí. El primer que diga que sí...
2: Yo estic lliure.
1: Mira, veus? Però el que sí que tu me pareix que tampoc caus massa bé allí.
0: Però també te digo una cosa, si tu eres consciente de que... de que las cosas no son sencillas, porque tú tienes un club que no puedes hacer como el Chelsea, ¿no? Como que lleva a Xavi Alonso y le fichan 11 jugadores, ¿no? Eso no va a pasar. Bueno, 11 jugadores de 40 millones de euros. Eso no va a pasar. Y tú eres consciente de la situación en la que estás. Yo lo que me parece realmente... o sea, ya me parece más llamativo. Es que tú no tengas un plan establecido. O sea, a ver... Yo sé que no voy a poder fichar un gran lateral derecho, ¿vale? Porque no tengo ni un euro. Lo de Meunier se me ha caído, ¿vale? Pero yo, desde el primer día, tengo claro que Rubo o Pelufo es mi segundo lateral derecho. Entonces, mi segundo lateral derecho lo tengo ahí, tío, dándole bola y jugando y jugando y entrenando y jugando y jugando y jugando. ¿Para qué? Por si se me cae Meunier o por si... Porque vamos, estamos a 6 de agosto. El Valencia empieza, ha tenido la suerte que se le aplaza la primera jornada.
1: Sí.
0: Pero es verdad que en 10 días estás compitiendo. ¿Tú crees que ahora puedes fichar un lateral derecho que en 10 días esté compitiendo?
1: No.
0: ¿Con tu dinero? ¿Con el dinero que manejas?
1: No.
0: Pues es muy raro. O sea, sería muy raro porque lo normal es que vayas... Yo aquí lo dije hace 2 semanas y nos reíamos, Manolo. Acabarán llamando a Renzo Sarabia.
1: Pues...
0: acabarán llamándole, que estará en su pueblo otra vez tocando la guitarra o el violín y le dirán, oiga, véngase usted para acá.
1: El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. No, y en el caso del Valencia es un clásico. 12 y 22, no podem deixar mai de donar-li veu als nostres oients en el Opino de què.
3: Opino de què. Opino de què.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Ràdio.
1: Vinga, la pregunta és: per què penseu que li han tratat la magnificència a Peter Lim i vol capitalitzar deute? I diu, Alex Berna diu, me gustaría pensar que no se ha hecho hasta ahora para no levantar la liebre de que el Valencia tenía dinero calentito para gastar, pero lo que pienso es que Lim primero apura lo máximo para ver si todo sale sin hacer el nada hasta que la fuerza ahorcan. Amic Alex R. Berna, te dic el mateix. Lo que tens ara mateix, si se fa, és un cotxe on caben més litres de gasolina, però fa falta pasta per a eixa gasolina. La ampliació, la capitalització de deute no genera diners, que vos quede clar. Toni Molina, por culpa de Almeida, de Raba y de todos los que no se quieren ir, mira que después de 10 años tendré que explicar lo mismo una y otra vez, es que de verdad va a tener que volver Murphy y su ginebra, tú. Rob, que diu, puc pensar en 3 opcions. 1. Realment li han fet veure que en l'equip el que n'hi ha no es portaran al cap puesto. És el mateix que hi havia inclús més debilitat. 2. En una hipotètica venda, algú ha de dir que li compra el club i reforça l'equip i acaba en Europa. 3. Tot fum. Alfredo, jo veig, continuï veient, amics, i perdoneu que vos insistisca, però per a que no vos venguen el miracle dels pans i els peixos. Una capitalització de deute no genera cash per anar al mercat. Tingueu-ho clar. Simplement té, com deia Diego Pico, tenies un cotxe on cabien 60 litres de gasolina i ara ne caben 80, però has de comprar la gasolina. Alfredo, los mundos de Lim, aterriza como puedas. Ahora bien, sería mérito en desgracia inaugurar el nuevo Mestalla en segunda o en lucha por no descender y perder valor sus acciones delante del amigo americano. MME, yo creo que está claro, lo hace por culpa de Almeida. Andreu Hernández Pla diu, no té res a veure amb el tema, però ell apunta la seua: jo el que penso és que no podem celebrar un Mundial sense final i amb un país que no respecta els drets humans. Caball Pegar diu, no lo hace por el bien del València, nosotros le damos absolutamente igual, lo hace por su bien, para tener mayor porcentaje de acciones para la venta y enriquecerse más. Carles Sánchez, yo creo que si Corberán y Diu fichan estos que son buenos y el Sismesos ya no le iban ni Santa María ni Raba ni ningú, pues mes arriba la segunda temporada y Diu pues arriba la segunda temporada y me Diu ahora me Strauss Cheney, pero la inutilidad de la parelleta fa que no isca ningú y no le queda otra. Mai puntadas en Sefil. Aguilar, Diu, capitaliza porque le está viendo lo otra de las orejas al lobo y ve su inversión en segunda, pero como siempre ese temor le va a durar lo mismo que el cuesta de verse en una Timel, que a eso no cost, no genera dinero, amics. Pago Socarrat, para disfrazar su mala gestión, o tomando, te ha faltado una cosa, este pensamiento me parece importante. Atents. O tomando, te ha faltado una cosa, Manolo, esta ampliación ya la tenía planteada. Si no, ¿por qué no en el descuento en el abono por accionista? Para desanimar a la gente a que ni compren acciones en la ampliación. Juan Molina Gutiérrez, la por de baixar a segona, amics. Santi Diu, que es en agraïment per el detall de el chupetí amb el seu nom el dia que va vindre a voler les sobres. I Motore Diu, expectante estoy de que los monchos interpreten las palabras de su amado líder. Pues ya sabes, como siempre, que nos esperan en un futuro. Magia, el gran Sabini diu, Peter, trao la cartera y gástatelos, porque le hubieran dicho, o fichem algo, o al final ya sabes. Segona divisió, 12:25. Acaba de parlar, Diego, de Rubo y Lanzo. ¿No os sembla que Rubo y Lanzo potan al sedit a un lloc millor que el Zaragoza Primera Federació?
2: Home, yo creo que sería una buena sesión para Dell. Creo que ya
1: falta. ¿Zaragoza?
2: Jo crec que Saragossa és un club important a pesar de ser Primera Federació, i si no té una oferta millor en segona, crec que per exemple enguany Hugo González, que ha marcat 3 gols en el Celta, ha explotat a partir de sentir-se important en un equip de Primera Federació que té la capacitat de pujar a segona divisió. No sé si té una proposta millor damunt de la taula, però jo crec que Saragossa és una plaça d'exigència suficient i en una temporada tan convulsa com esta, com per a demostrar de quina pasta és el futbolista.
1: Diego.
0: A ver, yo esta mañana he hecho una llamada porque he visto los compañeros de Zaragoza y me han dicho que el Valencia le ha dicho a Rubén Lanzo que...
1: Aire.
0: Que de, no, no, que de momento la maleta la guarde en el altillo. O sea, que de momento la maleta la guarda en el altillo.
1: No sé por qué, esta historia fa dos semanas que vindiqué la. Yo si fuera Rubo y Lanzo, no me manejaría per si de casa. Acabará Juan Rubo y Lanzo.
0: No, de momento le han dicho que guarde la maleta en el altillo. Luego ya veremos si, evidentemente, el día 20 de agosto o el 25 de agosto las cosas han cambiado y puede salir. Y si es el único, como decía Pau, el único sitio donde hay, ¿no? Es verdad que Zaragoza es una plaza grande y es un equipo con una presión tremenda, porque hay una presión tremenda, pero también es verdad que están jugando en Primera Ref y es muy duro. Es que lo que le ha pasado a Zaragoza es una barbaridad.
1: Es una barbaridad.
0: Es que uno lo piensa de verdad fríamente.
1: No.
0: Y te entra miedo al miedo, ¿eh? Da miedo al miedo el Zaragoza.
1: Pero Diego, que tú y yo he visto al Zaragoza alzar una recopa, ¿eh?
0: Hombre, claro.
1: Contra el Arsenal, ni mes ni mes.
0: Y ahí a la Romareda que te pegaron unos apretones que no veas.
1: Que con efecto, que haya apretado bien. Me queda muy poco de temps, pero muy rápidamente, en lo que pugau resumir la respuesta. ¿No vos sembla que pendents del sainet, perquè és un sainet del lateral dret, no ens estem fixant en que esta paret té molt més forats?
2: Home, i clar, si jo és que ja ho he dit abans, el València fa com sempre, que és tratar de que mires una piloteta i no te dones compte de...
1: Sí, tu del prestidigitador, eh? En una mà te ensenya la piloteta i en l'altra te lleva el rellot.
2: Al final és mirar el dedo i no la luna, i crec que en el València són especialistes en això.
1: Diego, no sé, no te sembla que estem massa pendents, com és normal, del Cañaret, bueno, del Cañaret no, del Sainet, del lateral dret?
0: Sí, es nos ha pasado ya otros veranos, ¿eh? Nos ha pasado bastantes veranos que es la hay un como un foco de atención, ¿no? Y constantemente es ese foco y el Valencia lo hace largo. Yo recuerdo, antes hemos dicho lo de Canós, ¿no? Y decíamos, no hay otro. Yo recuerdo haber dicho aquí, No hay otro jugador en todo el mundo. O sea, es o Canós o Cristiano Ronaldo. No hay más opciones. O sea,
1: Canós o Mo Salah.
0: Sí, no, eso era una locura, ¿no? Pues con esto está pasando igual. Yo creo que el equipo tiene unas lagunas aún muy importantes que cubrir. No solo la de lateral. Y si el lateral nos ha costado tanto.
1: Me agradaría.
2: Imagina un extremo que desborde y marque algún gol.
1: A mí me agradaría saber. Encara que ja sé lo que va a dir, però m'agradaria saber què pensa Corberán. Ja sé què va a dir, que quan se senta davant de la roda de premsa, quan no tinga merda, mira, encara queda mercat, estan treballant molt dur per a tal, però... A veure,
0: Com dicen los pizarritas, un extremo que genere caos.
1: Exacto.
0: Esa me gusta mucho, Esa me gusta mucho de ahora.
1: Gran programa també, de la pizarra de Quintana. Picó, gràcies.
0: Bona nit.
1: Pau, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Senyores i senyors, ara posíssim amb les cançons de la nostra vida. A les 6 i mitja de la matina la remissió del programa. Demà les 2 es pot votar amb la Bossilla. De seguida el podcast. Nosaltres tornem demà, dijous, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.
5: La informació esportiva en 90 minuts.
6: Som a punt.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: El próximo 12 de agosto Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas, el cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia, Capi Casal.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: La pretemporada dels equips valencians continua al punt a punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hércules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagún, Redi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al punt a punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
5: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Són les 8.
13: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
14: Amb Alba Requejo.
15: Es compleix una setmana de la crisi migratòria i humanitària més gran dels últims anys. Bon dia. El govern d'Espanya calcula que són 2.500 els migrants que continuen a Ceuta, una xifra que el govern de la ciutat autònoma puja fins als 6.000 i d'ells vora un miler serien menors no acompanyats. El president Juan Luis Vivas diu que estan molt lluny de la normalitat.
16: Siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta, deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso.
15: I demana la solidaritat de la resta de comunitats autònomes en l'acollida dels xiquets i xiquetes que han arribat a soles.
16: Lo que no podemos negar es la realidad, lo que no podemos negar es la evidencia y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro. Solidaridad al resto de España porque... Nosotros tenemos la firme determinación de resistir y de salir adelante, pero solos no podemos, solos naufragaríamos.
15: Les comunitats governades pel PP continuen tenint reticències, especialment on Vox participa en els governs. Ahir els vicepresidents d'esta formació a Castella i Lleó, a Extremadura i a Aragó es van negar a acollir menors no acompanyats de Ceuta. De moment, la posició oficial del Partit Popular és col·laborar, però amb garanties de disposar d'informació i de finançament. La mateixa argumentació que ha fet així el Consell. Elena Albalat, la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, demana diàleg al govern espanyol.
12: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los 3 primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
15: De seguida ho abordem tot, anem ara amb la resta de titulars destacades en el sumari. Este dimecres es deixa també 2 presumptes assassinats masclistes. Han passat amb poques hores de diferència. Si es confirma el mòbil masclista, serien 35 les dones assassinades en el 2026 a mans de la parella o l'exparella. Elvira Weber, bon dia.
17: Bon dia, Alba. I amb això estaríem davant de la pitjor dada anual des del 2021 en estos dies. Els últims 2 casos investigats han passat a Múrcia i Astúries. El primer en una rebotiga d'un centre comercial on un home que acaben de detindre a assassinat la parella ganivetades. El segon ha sigut a Llanes, Astúries. Guàrdia Civil ha assassinat a tirs l'exdona, també agent a la caserna on ella treballava. L'han abatut després de protagonitzar un tiroteig amb altres agents que intentaven evitar l'agressió.
15: I les extremes temperatures que estem patint en els últims anys han generat una evaporació la més gran als embassaments de la conca del Xúquer, que representa ja el 10% de l'aigua embassada.
17: Durant els episodis de calor dels últims anys, la xifra s'ha incrementat un 20% respecte al 2020. No està en perill l'aigua per al consum ni tampoc per al rec, però la Confederació Hidrogràfica del Xúquer alerta.
18: Estalviem aigua. Per què? Perquè no en tenim molta. I quan la tenim, hem de guardar-la. Encara inclús que n'hi hagi una part que s'evapori.
15: I ja està en marxa a Villena el Leyendas del Rock, el festival de heavy metal més important d'Espanya.
17: Sí, grups de renom internacional com Black Label Society o Sepultura actuaran fins diumenge als 3 escenaris del poliesportiu municipal del municipi de l'Alt Vinalopó.
19: Avui especialment a Black Label Society i a Sepultura.
20: Però sobretot enguany vinc per 2 grups valencians, Mindriller i Quilus.
21: Aquestes són les meves vacances. No importa el cartel, no mirec, sinó mirec, pues, tot això. Vindré, veig a gent que sols veig en estiu en Leyendas.
15: En els esports parlarem de Gianni Infantino i del mercat de fitxatges dels nostres equips de futbol. Dani Hermosilla, bon dia.
22: Bon dia, Alba. Sí, segons The Times, el president de la FIFA hauria oferit la final del Mundial 2030 al Marroc, tot i que la FIFA ho va desmentir posteriorment en un comunicat. I d'altra banda, el València busca diferents vies financeres per a poder reforçar la seva plantilla. Ho contarem després com també l'èxit de la natació artística espanyola, 8 medalles d'elles i Iris Tió amb 6.
15: Impressionant, això de la natació.
22: Impressionant.
15: Bé, mirem també el mapa de carreteres i de transports ferroviaris que en trobem, el Pidia.
17: Doncs normalitat, hi ha certa intensitat per ser l'hora del dia, al matí, però no hi ha ni retencions notificades per la DGT ni incidències tampoc a Renfe o Metro València.
15: I pel que fa a l'horatge, quin és el titular? Victòria Rosselló, bon dia.
23: Bon dia, Alba. Un dia pràcticament calcat al d'ahir, amb temperatures molt altes durant la nit, una nova nit sufocant que se suma a les nits tòrrides que estem registrant en gran part del litoral i prelitoral durant tot aquest estiu d'extraordinàries temperatures. Hem de dir que avui també tindrem possibilitat de tempestes a les comarques de l'interior nord.
15: De seguida ampliem a partir de la mitja aproximadament. Així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem com sempre fins les 9:30 per la ràdio. També ens podran veure per la televisió. Avui tenim en el control tècnic el nostre company Òscar Pellicer. Anem amb tot.
24: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
0: Avui es complix una setmana de l'entrada de milers de migrants a Ceuta en 24 hores, de l'entrada per l'escullera del Tarajal d'adults, famílies i també menors no acompanyats. El PIDE una setmana després, quines són les xifres de la situació?
17: En un primer moment es va apuntar a més de 40.000 entrades. Dimarts el ministre Grande Marlaska, després de la reunió amb els ministres de l'Interior de la Unió Europea, les va xifrar en 72.000. El moviment de tornada, hem de dir, també va ser massiu ja des de l'endemà i en 48 hores, segons el govern central, haurien tornat la majoria, es fixa en 70.000. A partir d'ací, les xifres ballen. Quedaríem de a la ciutat autònoma entre 2.500 a 5.000 persones. El govern central posa la xifra mínima, l'autonòmic posa la màxima. I sobre el que, els que no han passat, hem d'apuntar que la majoria són menors. Dels menors serien un miler que estan al CETI o dormint als carrers de Ceuta. El delegat de govern a la ciutat autònoma farà avui una roda de premsa, per tant serà un moment de saber com queden aquestes xifres. Des de Save the Children, Catalina Perazzo explica aquestes xifres, aquestes estimacions de xifres.
1: Que las cifras van bailando en función de quienes han sido filiados y no, y están pendientes de los distintos procedimientos. Habría muchos que todavía están en, bueno, pues en el monte, en las playas, o incluso siendo acogidos por vecinos y vecinas que están intentando ayudar.
17: Cal explicar que ser filiat significa que se determina que eres major d'edat. Sobre les víctimes mortals, sumant les ocorregudes en les dues fronteres, serien 140 segons les ONG. També aquestes organitzacions diuen que el Marroc ha detingut i ha processat 86 persones per instar a passar la frontera, entre altres. Sobre la situació a Ceuta, a dia d'avui parlaran avui el rei i el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que rebrà al Palau de Marivent esta vesprada.
2: Doncs sobre eixes xifres, però també sobre l'últim que hem sabut sobre este assumpte, està eixa decisió de l'Audiència Nacional que ha preguntat a la Guàrdia Civil si hi havia avisos o informació prèvia que pogueren alertar de l'arribada massiva de migrants com esta que ha passat a Ceuta.
17: Sí, en un ofici conegut este dimecres, la jutgessa també reclama dades sobre els rescats efectuats i sobre les causes de la mort de 79 persones a territori espanyol quan intentaven passar a Ceuta per terra i nadant. Tardón estudia una denúncia de l'associació Ultra, Tardón és la jutgessa de l'associació Ultra Justitia Europa, i abans de declarar-se competent ha demanat aquesta informació tant a la Guàrdia Civil com a la Policia Nacional.
2: És un requeriment que té lloc enmig de la polèmica sobre si el govern espanyol disposava d'aquesta informació, com ha negat el PIDE al ministre de l'Interior.
17: Sí, en el Partit Popular, el secretari general del partit, Miguel Tellado, parla de denegació d'auxili.
3: Serà l'Audiència Nacional quien dilucide las responsabilidades judiciales, las responsabilidades penales sobre todo lo que ha ocurrido. Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma.
17: El govern central, en boca del ministre Carlos Cuerpo, reitera que no hi havia manera de preveure el que va passar.
4: La excepcionalidad de la situación que se dio los días 31 de julio y 1 de agosto en cuanto al volumen y al tamaño de la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta, que era, desde todo punto de vista, a la luz de los informes que se tenían, totalmente imprevisible, ¿no? Y a partir de ahí, hacer frente a esa situación, que es lo que hemos hecho desde el gobierno.
17: Per la seva banda, el president de la ciutat autònoma, Vivas, ha recordat que el seu govern els va avisar que alguna cosa estava a punt d'ocórrer en la frontera i ha alertat dels perills de deixar la frontera en mans d'un tercer país que no reconeix la sobirania de Ceuta, en referència al Marroc.
25: Se ha demostrado que nuestra seguridad y nuestra frontera es vulnerable y que está en manos de un país tercero que no reconoce la sobirania de Ceuta. Alguien puede pensar que se pueden movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban. Permítame que yo dude rotundamente de la colaboración por parte de las autoridades marroquíes. Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable.
2: Vivas confia que el trasllat de migrants a la península continua fent-se amb normalitat i ha insistit que ell només parla com a dirigent de Ceuta i no en nom del Partit Popular. Això ho diu el Pidia per les reticències que s'han sentit en algunes comunitats autònomes que governa esta formació, especialment on Vox participa en els governs. De moment, la posició oficial del PP és col·laborar, però amb garanties de disposar d'informació i de finançament.
17: Sí, preguntat per les reticències d'algunes administracions del PP, el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit que el Gobierno confía que ninguno es negue a cumplir la ley.
4: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
17: Ahir els vicepresidents de Vox, de tres executius on governen en coalició amb el PP, els de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, es van negar a acollir menors no acompanyats de Ceuta. Avui, ahir, també Alma Ezcurra, que és la vicesecretària de Coordinació Sectorial del Partit Popular, matisava la posició. Ha dit que s'acceptarà un repartiment amb dades fiables i finançament.
6: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado.
17: És una argumentació pràcticament idèntica a la que ha fet així el Consell. Elena Albalat és la responsable de Servicis Socials, Família i Infància.
7: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
17: El PP vol donar-li recorregut polític a la qüestió i la portarà al Senat on té majoria absoluta i ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen fer quatre comissions parlamentàries relacionades amb la crisi de Ceuta, defensa interior, afers estrangers i seguretat nacional. I han sol·licitat també la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, davant de la Comissió de Secrets Oficials. També han sol·licitat el PP les compareixences del ministre d'Interior, Grande Marlaska, i la del titular d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
2: I un cas col·lateral de la crisi humanitària de Ceuta és la petició del grup Sumar de demanar a Espanya que Espanya no organitzi el Mundial de Futbol del 2030 amb el Marroc.
17: Exacte, Sumar ha registrat al Congrés una proposició no de llei perquè es debata esta opció. Sumar diu que la situació obliga a exigir als organitzadors un respecte efectiu amb els drets humans i amb els principis democràtics, és el que ha transcendit en un comunicat. Demanen a la FIFA, a la Federació Espanyola de Futbol i a Portugal que revisen el model d'organització. Precisament a Portugal, el partit d'Esquerra Res Libre també ha fet esta petició.
24: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
2: En portada avui també dos crims masclistes en les últimes 12 hores. La dona assassinada va morir a la rebotiga, la segona dona assassinada va morir a la rebotiga d'un centre comercial de Múrcia.
17: Sí, s'investiga com un cas de violència de gènere i va morir per les ganivetades que li va assestar la parella. Va fugir, però l'han detingut poques hores després a Puerto Lumbreras. La víctima tenia 44 anys i estava en el sistema Biogen, ja que qui ha detingut ara havia sigut condemnat este abril per un delicte de mals tractes contra la víctima. Tenia ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-s'hi. Tenien una filla en comú de 5 anys.
2: Ella és una de les dues dones assassinades en les 24 últimes hores. A este assassinat de Múrcia se suma la mort a Llanes, a Astúries, d'una agent de la Guàrdia Civil a mans de l'exparella. És un cas que també es investiga com a crim masclista. La víctima i l'agressor tenien 3 fills en comú i ella estava al sistema Biogen. L'agressor ha mort per tirs dels companys de la víctima.
17: El presumpte assassí estava escrit a la comandància de Zamora i fa uns dies l'havien apartat del servici pels expedients oberts per violència masclista. No disposava, per tant, de l'arma reglamentària i ara s'investiga com va aconseguir la que ha utilitzat per assassinar la seva exdona. Fons de la investigació han assenyalat que va entrar a la caserna de Llanes poc abans de la 1:30 del migdia d'ahir i que va disparar contra la víctima. Hi va haver un tiroteig amb altres agents que intentaven evitar l'agressió i la fugida del presumpte assassí. Van resultar ferits un tinent de la caserna, un brigada i el mateix agressor, que va morir poc després quan la tenien a l'UBI que el traslladava Alba a l'hospital.
2: Si es confirmen estos dos casos, este de Asturias y el de Murcia, serien 35 les dones assassinades a mans de la parella o l'esparella en el 2026.
17: Sí, tant a Murcia com a Astúries s'han decretat dies de dol a partir d'avui i avui també faran concentracions de rebuig. Recordem que el 016 és el telèfon actiu les 24 hores del dia per a rebre denúncies de víctimes o de testimonis de possibles casos de violència de gènere.
2: Canviem d'assumpte. El cadàver de la dona que van trobar morta a Llaurí és el de la jove que va desaparèixer el 30 de juliol a Sueca. La Guàrdia Civil n'ha trobat la documentació prop del cos que han trobat a les immediacions del riu Xúquer. Amparo Martín, bon dia.
5: Bon dia. Així és, el cadàver el va trobar dimarts de vesprada a la partida del Cebollar a la vora del Xúquer a Llaurí, un particular que passejava per la zona. Molt prop van trobar part de la documentació de la víctima, segons ha sabut, a fons de la policia local i també de la Guàrdia Civil. Ho explica Juan José Piris, policía local de Llaurí.
8: Per el riu Xúquer, a l'altura del terme de Llaurí, lo que pareixia ser una persona flotant. Avisaren també a bombers, guàrdia civil, i em vaig personar allí. Els bombers estiraren al riu, comprovaren que sí, que era una xica. Com estava la guàrdia civil, són els que es varen fer càrrec del cas.
5: La jove de 25 anys i mare d'un xiquet residia des de fa poc temps a Sueca. No consten denúncies prèvies per violència de gènere i no es descarta una mort accidental. De fet, prop del lloc de la troballa hi havia una tovallola.
8: Aquesta zona del riu està plena de canyes. En la part fonda pots trobar-te malesa en la que puguis quedar-te enganxat i pilles un poquet d'aigua contracorrent. I se te pot dificultar el tornar a eixir del riu i no és descartable.
5: Caldrà esperar l'informe de l'autòpsia, que serà clau, Alba, per a confirmar oficialment la identitat i les circumstàncies de la mort.
2: I n'estarem pendents. La Policia Nacional també ha localitzat el cadàver d'un home de 29 anys ofegat al Túria, al pas per Manises. Segons fonts oficials, va desaparèixer dimarts de vesprada mentre es banyava. L'Ajuntament de la localitat ha lamentat públicament la mort i ha recordat que prendre el bany al riu és desaconsellable. I a València, la Policia Nacional investiga la mort violenta d'un jove de 20 anys en un bar al barri d'Aiora. Els agents han detingut la Modest Establiment com a presumpte autor dels fets després que confessarà el crim. Belén Barrachina.
9: Passades les 9:30 del matí, un home de 62 anys, propietari d'este local, ha cridat el 091 per a confessar que havia matat un jove de 20 anys, client de l'establiment, amb un objecte contundent. Agents de la Policia Nacional s'han traslladat al local on han detingut l'home com a presumpte autor del crim ocorregut dins de l'establiment. El veïnat del barri de Llora de València assegura que no van sentir ni percebre res fora del que era habitual.
10: No he visto nada raro.
11: Siempre que pasaba por aquí, de normal no había gente, a lo mejor había una o dos personas dentro.
9: Encara s'investiga el possible mòbil d'un crim que ha instal·lat la intranquil·litat a la zona.
11: Sorprendida y a la vez con miedo, porque dices, jolín, es que está al lado de mi casa, nunca sabes con quién te puedes topar, entonces la verdad que no es nada agradable.
9: La Policia Nacional ha coordonat el carrer d'accés al bar on s'han produït els fets.
2: I anem amb més assumptes. Les conseqüències de les altes temperatures que patim els últims anys ja comencen a notar-se als embassaments. No és tan perill l'aigua ni per al consum ni per al rec, però la Confederació Hidrogràfica del Xúquer alerta que estem davant d'unes pèrdues preocupants, Amparo, i que creixen amb el pas dels anys.
5: Sí, l'evaporació als embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer representa quasi un 10% de l'aigua envasada. Tots aquests episodis de calor fan que, per exemple, en els últims dos anys s'hagi incrementat un 20% l'aigua que desapareix. Com a director tècnic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Manuel Torán valora la pèrdua d'aigua de preocupant i assegura que va incrementant-se cada any.
18: Sí, tenim que preocupar-se, tenim que estar pendents perquè l'evaporació és terrible i estem preocupats.
5: Les temperatures han pujat fins a 1,5 graus i només el mes de juliol s'han evaporat 260 litres per metre quadrat, és a dir, 8,5 litres per metre quadrat cada dia. De 2017 al 2019 s'evaporaren 44 hectòmetres cúbics a l'any, que són 44.000 milions de litres, però a partir de 2020 va més enllà, com diu Manuel Torán.
18: De 2020 a 2025, aquests 44 hectòmetres cúbics de mitjana han passat a 60, que és una barbaritat.
5: I atenció a les dades d'enguany, perquè des del passat octubre fins a juliol el Vall ja ha patit una evaporació de 55 hectòmetres cúbics.
2: Amparo, i a pesar d'aixes dades, les reserves hídriques dels embassaments estan prou millor que els últims anys, per damunt de la mitjana de l'última dècada.
5: Sí, són dos dades diferents. Tot i les elevades temperatures i el fet que no ha plogut molt recentment, podem dir que els embassaments valencians mantenen una bona salut, sobretot degut a les pluges de la passada primavera. Tant la Conca del Xúquer com la Conca del Segura tenen més aigua que la mitjana de l'última dècada. Si parlem d'embassaments, hem de parlar del de Forata, que està ara mateix fregant el 48% de capacitat, però hem de nomenar els embassaments d'Alarcón i de Contreras, ja que els dos freguen el 75%. Una dada molt important, perquè com que són els dos embassaments de més capacitat de la Conca, són un bon indicador de la salut del sistema. El de l'Oreguilla, amb un 29% de capacitat, és el més crític, però amb esta calor no resulta alarmant.
2: I atenció, gràcies Amparo, perquè avui la Generalitat manté activat el risc per incendis, el risc alt per incendis a tota la comunitat valenciana, mentre que en l'incendi de la Vall d'Uxó, una vegada l'han donat per controlar, treballen per a donar el foc per extingir el pidia.
17: Sí, també es treballa en la zona en l'avaluació de danys fets a les empreses, per exemple, les que treballen el suro. Recordem que part del valor de la Serra d'Espadà és el bosc de sureres més important de la comunitat valenciana i el segon Alba de la península.
2: Doncs anem a escoltar la nostra companya Nereida Sarrión, que ha comprovat estos danys amb els propietaris d'una empresa, l'empresa Espadacorcs.
10: Les flames han calcinat 2.000 hectàrees de bosc de sureres a Artana, treballen el suro. Recordem que part del valor de la Serra d'Espadà és el bosc de sureres més important de la comunitat valenciana i el segon Alba de la península.
2: Doncs anem a escoltar la nostra companya Nereida Sarrión, que ha comprovat estos danys amb els propietaris d'una empresa.

0: matèria orgànica que està cremada, l'arbre recupera la força.
1: Una fàbrica que va alçar el pare d'Adolfo, que ara té 81 anys, que ha vist com les flames han destruït este patrimoni familiar.
2: I fem uns tapons molt bons del suro valencià, que a França es volien.
1: La surera es regenera ràpidament. Més lent és obtindre un suro de qualitat comercial i per això caldrà almenys 40 anys.
2: I este arbre segueix vivent. Este no se mata. Ja que li pegui el foc, torna a reviure, perquè no se li ha tret la capa mare.
0: Ajudes per el manteniment i la millora forestal, per ara el suro cremat, per ara el suro que vindrà després dels 15 més els 10 anys.
1: Pèrdues milionàries per a un sector econòmic que té un gran valor simbòlic a les comarques de la Serra d'Espadà i que ara amb el 80% de sureres calcinades ha de sobreviure.
3: Doncs anem a parlar de pesca. Està d'enhorabona este sector, en concret la pesca d'arrossegament. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha afegit més dies de faena a les 143 jornades a l'any de què disposaven. Se sumen 2.454 per a repartir entre les 301 embarcacions que han complit amb la normativa europea. Anem a la Campere Conca.
4: Bon dia, Alba. I moltes d'aquestes embarcacions, 106, tenen base en els ports alacantins. De fet, 40 de les naus pertanyen al port de Santa Pola, 23 al de la Vila Joiosa, 14 al de Dénia, 13 al de Cap, 9 al d'Altea, 5 al de Torrevieja i 2 al de Xàbia. Això sí, totes han d'haver utilitzat portes voladores. Escoltem Raúl Puente, patró de Santa Pola.
5: Esas puertas van a 1, 2, 3 metros del fondo. Entonces el ecosistema del fondo pues no lo afectamos lo menos posible. Pero claro, es un coste para la empresa. Y mucha gente, pues muchas empresas pues no pueden ahora mismo costeárselo. Si hubiera una subvención o algo para hacer eso, pues entonces a lo mejor toda la flota pondría esas medidas.
4: Així és que haver ajudat a la natura reduint l'impacte de les xarxes al llit marí o a recuperar els bancs de peixos té premi, un total de 860 dies addicionals per als pescadors alacantins. Parlen José López, president de la Confraria de Pescadors de Santa Pola, i David Vidal, un altre patró de la localitat.
6: Van demanar-nos que valguin prenent més mesures, com portes voladores, canvi de malla, ens fan posar la malla més gran, reducció d'horari. Pues entonces pues nos han donat ara este bonificació, tot el que siga per poder treballar un poc més, pues la mar de bé.
7: És poquet, però menys és res. Claro, en les medidas que s'han pres ha sortit d'efecte i crec que és una bona notícia que ens deixen pescar un poc més.
4: D'esta manera s'ha posat fi a 5 anys de reducció continuada del nombre de jornades de pesca d'arrossegament.
8: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
3: I quan falta menys d'una setmana per a l'eclipsi solar, s'acceleren els preparatius. L'interès és tan gran que s'esgoten els filtres solars específics per a càmeres. Els experts recorden que les ulleres homologades protegeixen els ulls, però no els objectius. Víctor Vidal.
9: Si vol que la millor foto de l'estiu no es convertisca en l'última de la seva càmera o el seu mòbil, prenga nota. L'eclipsi ha disparat la demanda de filtres solars i en moltes botigues ja s'han esgotat. És el cas de Fotopro a València. Jero González és el seu gerent.
10: La gent me pregunta, en tens? O sigui, ja li dona igual preu, qualitat. O sigui, vol un filtro per protegir la càmera. Se pot fotre el sensor. Entonces, lo mejor es protegirlo en un filtro ND, es decir, al neutra, molt a fos. Es con les ulleres en el sol, en el sull.
9: Però no tot val. Les ulleres homologades protegeixen els ulls, però no els objectius. Per a càmeres i també per a mòbils cal un filtre específic si no volem acabar amb el sensor socarrat.
10: Té que ser un filtro òptic per a això, i que siga per a foto, a una mitja de 80-90 euros.
9: Els experts també recomanen preparar l'enquadrament amb antelació i no passar el gran moment pendent de la pantalla. Unes precaucions senzilles perquè el millor record de l'eclipsi siga la fotografia i no una avaria.
3: De l'exterior parlem d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran que semblaria estar més a prop. Almenys això és el que ha confirmat l'Iran, que sí reconeix haver rebut missatges de la Casa Blanca que indiquen el pedir a complir els compromisos.
11: Sí, el vicepresident iranià d'Afers Estrangers en una entrevista a l'agència estatal ha assenyalat que encara no han decidit si reprendran les negociacions. El mandatari ha remarcat que el compliment de les obligacions dels Estats Units és una condició necessària però no suficient per a reobrir l'estret d'Hormuz. No obstant això, ha dit que estan a prop d'arribar a un acord per a establir una nova ruta temporal de navegació. Unes declaracions que arriben després d'anunciar Trump la suspensió d'atacs contra

0: neutralitat. I això en el context de desacord entre el mandatari estadounidenc i el seu secretari de defensa. Trump ha recriminat no conèixer l'escassetat de municions, una situació que possiblement motiva la decisió del republicà de no fer nous atacs massius contra l'Iran.
1: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
2: Música com esta de Kilius ha començat a sonar al Villena al Festival Leyendas del Rock, el festival de heavy metal més important de tot Espanya. Pere Conca, a la Camp, bon dia.
3: Sí, este municipi de l'Alt Vilalopou acull des d'ahir la 20a edició d'un festival de referència a escala internacional per als amants del heavy. En total, passaran pels escenaris 60 bandes d'este estil musical. Encara queden 3 dies de festa i música per a uns 15.000 assistents. Per a la jornada d'avui, destaquen les actuacions de Godsmack i Arc Enemy, que fan un concert exclusiu a Espanya, en el qual, a més, presentaran la seva nova vocalista, Lauren Hart.
2: Gràcies, Pere. Arribem a les 8:28.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva-Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CB500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingues set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Esports. Les notícies del matí.
6: I comencem esta informació esportiva parlant-los de la notícia que ha donat el diari The Times en relació amb el president de la FIFA, Dani Hermosilla. Hola de nou.
7: Bon dia, Alba, de nou. Segons aquesta informació de The Times, Gianni Infantino hauria oferit la final del Mundial 2030 al Marroc per a assegurar-se el suport de les federacions africanes en un moment molt complicat per a ell. I, per tant, el partit més important del torneig no es disputaria a Espanya. El president de la FIFA es va reunir ahir a Rabat amb l'equip directiu amb el seu equip directiu de confiança. Vol guanyar vots favorables davant de les moltes crítiques que ha rebut després de la proposta de privatització dels mundials. La FIFA, però, va eixir a nit a desmentir la informació del prestigiós diari anglès emetent un comunicat on assegura que és fals i enganyós que Infantino li hagi oferit al Marroc la final del Mundial i també ha fet que la decisió no està presa i que l'organització la prendrà en el moment adient.
6: Doncs n'estarem pendents a 2 dies per al Trofeu Taronja, que podrem veure per a punt. El mercat de fitxatges del València continua de moment bloquejat.
7: Sí, i sembla que va continuar d'aquesta manera. El València tracta de reactivar aquest mercat amb dos moviments. D'una banda, el traspàs d'André Almeida al Swansea, que continua sense concretar-se, i és més, algunes informacions con les dels companys de Tribuna Deportiva apunten a que el futbolista hauria rebutjat l'oferta del conjunt anglès. I d'altra, Peter Lim ha donat llum verda a activar una palanca financera a la capitalització en accions de part del seu préstec per a ampliar el límit del fair play financer i reforçar així amb més garanties la plantilla.
6: Mm-hmm. També vam veure ahir per a punt el Villarreal-Levant. Quines conclusions podem extraure d'aixer amistós entre dos dels equips valencians de primera?
7: Bé, Alba, va ser un duel prou igualat que es va resoldre amb un solitari gal de Costa, de Logan Costa, que li va donar la victòria al Villarreal per 1-0. Els dos equips van evidenciar que estan en plena fase de rodatge i es va produir el debut del porter Peter Gulaski en els grogues i del davanter Mussuagi en els blaugranames, i després de 6 mesos torna a jugar Juan Foyt. Estes són les seues declaracions i també les d'un altre fitxatge com el de Hugo Sotelo, el granota, en el postpartit.
8: Contento, fueron 6 meses de recuperación. Al final estoy acostumbrado a lesiones largas. La idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Fuimos protagonistas en casi en todos o en casi todos los partidos que jugamos.
9: Creo que concedemos pocas ocasiones y sobre todo la primera parte pudimos meter algún gol que otro. Es un rival muy bueno, creo que la temporada pasada hizo muy buen papel. Ahora con este nuevo entrenador van a seguir haciéndolo y contentos.
6: I l'equip espanyol de natació artística, ho comentava Madès, ha posat punt final a la participació en el Campionat d'Europa disputat a París amb una medalla més, moltes ja.
7: Moltes, són brutals, l'actuació. Ha sigut 8 metalls en total i en esta ocasió amb la plata en l'equip acrobàtic al ritme de la música de Rosalía. Espectacular, Les espanyoles només s'han vist superades per Rússia, que s'ha penjat o que es va penjar l'Oren l'última prova. De les 8 medalles, 6 han tingut nom i cognom. El Diris Tió, la mediàtica nadadora catalana que es mostrava així a l'arribada a Espanya de matinada i que n'ha sumat 6.
10: Aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc a poc. Que guai que estigui tenint aquest impacte, que arribi a la gent, i nosaltres molt contentes de mostrar els valors del nostre equip i tot el que estem fent.
6: I acabem amb el Tour de França femení.
7: Acabem amb el Tour de França femení perquè ahir van veure la victòria de Demi Borelin, que va guanyar la quinta etapa sobre un trajecte molt exigent de 140 quilòmetres. La suïssa Reuser manté el lideratge a 12 segons d'avantatge precisament sobre Bollering, que és segona en la classificació. Qui va perdre molt de temps és la catalana Paula Blasi, que ja està a quasi 4 minuts de la líder.
6: Daniel Mosilla, gràcies.
7: A tu.
6: Anem ja a pegar una ullada a les carreteres, que de moment ni així, ni pel que fa als metros, ni als ferrocarrils han comunicat cap incidència este matí. Això pel que fa a les carreteres, pel que fa al trànsit i pel que fa a l'horatge, teníem eixe titular, tenim un dia molt paregut al d'ahir, calor i també tempestes de vesprada, possibles tempestes.
11: Així és, Alba. De fet, hem de sumar una nova nit tòrrida a les moltes que hem registrat en aquest estiu. Hem de dir que estem ja en els estius amb més nits tòrrides dels de que es tenen registres i encara no hem començat pràcticament el mes d'agost. És un estiu inusualment càlid que ja ha deixat rècords al mes de juliol, i l'agost almenys en la primera part i pel que fa a les mínimes sembla que porta el mateix camí. Hem de dir, a més, que les màximes sí que s'han recortat una miqueta, no són tan altes, tampoc avui seran tan altes com després d'ahir. Ahir sí que ja baixaren, però la basca continuarà fent que la calor siga molt notable al llarg de la jornada. Avui, com bé deies, destaquen aquestes tempestes que començaran a créixer a partir del migdia, que han fet activar l'avís groc a l'Agència Estatal de Meteorologia en comarques com l'Alt Palància, l'Alt Millars, l'Alt Calatén, l'Alt Maestrat i els Ports. Hem d'estar pendents avui del radar per a veure on evolucionen aquests núvols de convecció que faran que acaben desembocant en tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i també de pedra, que no seria en principi de massa gran tamany, però sí que hem de vigilar on se produïsquen perquè continuem amb un risc molt alt de perill d'incendis.
6: Doncs n'estarem pendents i alertarem també d'aquest perill d'incendis. Molta atenció. Gràcies, Victòria Rosselló. Adeu.
11: Adeu, bon dia.
0: Actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
6: Es compleix una setmana de la crisi migratòria i humanitària més gran dels últims anys a Espanya. El govern calcula que són 2.500 els migrants que continuen a Ceuta, una xifra que el govern de la ciutat autònoma puja a 6.000, i d'ells vora 1.000 serien menors no acompanyats.
12: Sobre el repartiment d'estos xiquets i xiquetes cap a altres comunitats autònomes, les comunitats governades pel PP en coalició amb Vox continuen tenint reticències, principalment eixes tres: Extremadura, Aragó i Castell i jo. També el govern demana diàleg al govern espanyol. Elena Albalat és la consellera de Servicis Socials.
13: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
6: Este dimecres també ens deixa dos presumptes assassinats masclistes. Han passat amb poques hores de diferència. Si es confirma eixe mòbil, el masclista serien 35 les dones assassinades en el 2026 a mans de les parelles o exparelles.
12: I amb això estaríem davant de la pitjor dada anual des del 2021 en estos dies. Els últims dos casos investigats han passat a Múrcia i Astúries. El primer en una rebotiga d'un centre comercial on un home que acaben de detindre ha assassinat la parella Ganivet. afectades. El segon ha sigut a Llanes, Astúries. Un guàrdia civil ha assassinat a tirs l'exdona, també agent a la caserna on ella treballava. L'han abatut després de protagonitzar un tiroteig amb altres agents que intentaven evitar l'agressió.
6: I les extremes temperatures que estem patint en els últims anys han generat una evaporació més gran als embassaments de la conca del Xúquer, que representa ja el 10% de l'aigua embassada.
12: Sí, durant els episodis de calor dels últims anys, la xifra s'ha incrementat un 20% respecte al 2020. No està en perill l'aigua per al consum ni tampoc per al rec, però la Confederació Hidrogràfica del Xúquer alerta. Manuel Torán és el director tècnic de la Confederació.
14: Estalviem aigua. Per què? Perquè no en tenim molta. I quan la tenim, hem de guardar-la. Encara inclús que n'hi hasca una part que s'evapori.
6: 8:39, fem pausa i comencem amb l'anàlisi en la tertúlia de les notícies del matí.
0: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
15: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
16: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
5: Front a una onada de calor, actúa. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
17: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
0: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.
6: 8:42, anem amb retard com de costum, però ens acompanyen ja en l'estudi Isabel Olmo, subdirectora de Levante. Bon dia.
18: Què tal? Molt bon dia.
6: I Dani Valero, delegat de l'Espanyol a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
19: Molt bon dia.
6: Com esteu?
19: No mos queixarem.
6: Bé.
18: Sí, la veritat és que bé.
6: Isabel, retornada.
18: Jo completament retornada, renovada de forces i amb ganes de contar bones notícies. O sigui, que el mes d'agost ens siga una mica més tranquil que el mes de juliol, que la veritat és que està sent molt potent. El mes de juliol ha sigut molt potent.
6: Doncs precisament és la crisi migratòria de Ceuta la que continua centrant l'actualitat política. N'hi ha molts fronts oberts, de manera que anirem a pams, perquè hi ha molta tela per tallar. De l'últim, destaca eixe ofici enviat per la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha demanat saber a la Guàrdia Civil si hi havia, d'alguna manera, avisos o informació prèvia que pogueren alertar d'esta arribada massiva de persones fa ara una setmana. El govern reitera que no hi havia manera de preveure el que va passar. Des del PP, Miguel Tellado parla de denegació d'auxili. Sentim el secretari general del partit, del Partit Popular, i el ministre també, Carlos Cuerpo.
20: Será la Audiencia Nacional quien dilucide las responsabilidades judiciales, las responsabilidades penales sobre todo lo que ha ocurrido. Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma.
19: la excepcionalidad de la situación que se dio los días 31 de julio y 1 de agosto en cuanto al volumen y al tamaño de la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta, que era, desde todo punto de vista, a la luz de los informes que se tenían, totalmente imprevisible, ¿no? Y a partir de ahí, hacer frente a esa situación, que es lo que hemos hecho desde el Gobierno.
6: Carlos Cuerpo, ja heu sentit, parla d'imprevisibilitat, mentre que des del Partit Popular Tellado deia que hi havia hagut una denegació d'auxili a una comunitat autònoma, que efectivament sí que és cert que des de feia uns dies venia alertant que alguna cosa passava, el president Vives, Isabel.
21: A veure, jo crec que efectivament hi ha alguna cosa. Una vegada hem superat la primera impressió, no?, d'aquesta situació humanitària, que ha sigut una tragèdia, perquè ha mort moltíssima gent. Jo crec que és inevitable, o sigui, i se necessita analitzar què ha passat, i han fallat moltíssimes coses, moltíssimes, no? Jo, per exemple, no, estava escoltant... Jo no concebisc, sincerament, que desenes de milers de persones puguen desplaçar-se per un espai geogràfic en un món en el que estem absolutament geolocalitzats. En cada moment tenim satèl·lits, ens vigilen, ens controlen, i ningú sàpiga res, ni ningú detecte ese moviment de persones. És a dir, fa poc, fora d'estudi, estàvem parlant de tot aquest moment amb el tema de l'eclipsi, no? És a dir, tot el món té aplicacions, té qüestions per a poder saber en cada moment on està qualsevol persona. Mm-hmm. Imaginem els serveis d'intel·ligència. Imaginem qualsevol persona que col·labora en un estat. És a dir, no. Jo crec que així ha faltat moltíssimes explicacions, reaccions, i jo crec que, sincerament, el primer dia hi hagué una falta de saber realment què estava passant. I això recordo un poc a la Dana, també. No vull barrejar els dos termes, però sí que vull barrejar-los. És a dir, la sensació de no fer cas del que s'estava passant, de no atendre les senyals, de no saber el que estaven dient els experts. En este cas es diuen que no tenien informació, però en qualsevol cas la reacció, per al meu, la meva opinió, ha sigut absolutament tardia.
22: Sí, jo estic molt d'acord, perquè, a veure, no sé fins a quin punt és una responsabilitat política del govern o és un fracàs del sistema d'intel·ligència espanyol, però el que diu Isabel és la clau de tot, no? No se poden amagar 80.000 persones, mm-hmm, 70.000 persones, sobretot davant d'un veí del sud que tenim, que ja no mos ho ha fet per primera vegada. És evident que hem d'estar pendents de que episodis com aquests es puguen produir de tant en tant, perquè la relació amb Marroc és nefasta, tot i les sessions que s'han fet amb ells, i estan emprant la migració com un instrument. No, em sap mal parlar en aquests termes, perquè jo coincidís que no hi ha que deixar en cap moment la tragèdia humana en un segon pla. Mm-hmm. Han mort moltíssima gent que jo crec que és víctima de qui ha organitzat això, fonamentalment. Perquè qualsevol estat, i més en convivència en un continent que imposa unes mesures concretes per a les fronteres que són comunitàries, establix una frontera que ha d'existir. Així que és cert que aquesta investigació és necessària absolutament, que s'ha de mirar què ha passat en el CNI per a que se passara per alt que tantíssimes persones estaven desplaçant cap a la frontera i que en un moment donat es saltaren. En quant a la responsabilitat de l'Estat, jo crec que va més per un tema de la gestió amb el veí del sur, no? En el cas de la política exterior no valen les fórmules habituals que estem vivint per a la política local, diguéssim, espanyola, no? Pedro Sánchez ha recorregut moltes voltes al valor d'oxigen forani per a prendre determinades mesures, que és el contrari a el que passa habitualment. Tradicionalment la política exterior és cuidar al veí, siga com siga, tragar-te en ixe puesto les granotes i assumir que és prioritari la relació que has de tindre per qüestions geopolítiques a la teua política interna. Sánchez ha fet el contrari moltes voltes, jo crec que d'una manera valent en algunes coses, inclús temeraris per l'altre costat, mm-hmm, que és curiós, ha de dir que aquest rei que mos està fent això perquè jo sí que el responsabilitzo directament, és el que se li ha entregat el Sàhara. És paradoxic, no?, que li estiga passant a Sánchez.
21: Que en una relació excel·lent amb la Casa Real.
22: Bueno, però alhora...
21: Tal, vull dir, és a dir, estem parlant d'una dictadura absolutament, és terrible, no?, quan la gent cridava, no, a Marroc, no. És que jo m'imagino, per exemple, no?, o sigui, en l'època més dura de la dictadura de Franco, per exemple, 1939, guanyen la guerra, comencen a afusellar més, la repressió, la gent is corrent per les fronteres, o sigui, a Espanya no volien tornar perquè et suposava la mort, no? I aquests xiquets i les xiquetes se senten jove dient no a Marroc, no? És perquè la vida allí, mm-hmm, o sigui, és molt dura, és molt complicada, no hi ha futur, hi ha una repressió fortíssima. O sigui, fem frontera en una dictadura. I això també ho hem de ser conscients de que el nostre amic, entre cometes, del sud, és una dictadura molt complicada.
2: Precisament el president de la ciutat autònoma, José Luis Vivas, parlava també, d'alguna manera alertava dels perills de deixar la frontera en mans i deia d'un tercer país que no reconeix la sobirania de Ceuta, en clara referència al Marroc. Sí que hem vist que, bueno, tal vegada no podem emprar la paraula culpabilitzava, però sí que apuntava més directament cap al Marroc del que ho ha fet el govern espanyol. De moment es calcula, o així ho calcula el govern espanyol, que són 2.500 les persones migrants que continuen a Ceuta. És una xifra que des de la comunitat o des de la ciutat autònoma pugen fins a 6.000, però d'estos hi hauria com un miler de menors no acompanyats. També el president Vivas demanava fa poques hores la solidaritat de la resta de comunitats autònomes en l'acollida d'estos xiquets i xiquetes que, recordem, estan a soles.
3: Lo que no podemos negar es la realidad, lo que no podemos negar es la evidencia, y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España, porque nosotros tenemos la firme determinación de resistir y de salir adelante, pero solos no podemos, solos naufragaríamos.
2: I de moment sembla que les comunitats governades pel PP encara mantenen eixes reticències, en particular eixes comunitats en què governen amb Vox, Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, que continuen negant-se. La posició oficial del partit és col·laborar, però han demanat garanties en informació, en disposar de la suficient informació i d'un finançament, que és un poc la mateixa postura que ha mantingut així el Consell. Helena Albalat, la consellera de Servicis Socials, demanava diàleg al govern espanyol.
8: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los 3 primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
2: Parlava Dani també de la importància de recordar que això és una crisi humanitària. Tenim, per una banda, totes les persones d'eixes 6.000 que es calcula o 2.500 segons les fonts que es mantenen, les persones que demanaran asil i veure un poc com es gestiona cada cas, però també eixe miler de xiquets i xiquetes que estan absolutament a soles.
21: I que és que hi ha qüestions que són absolutament d'estat, és a dir, quan passa una situació així i efectivament la situació en certa mesura ja s'ha revertit, no?, i molta gent ha tornat al Marroc, al seu país d'origen o fins ara, perquè en molts casos la majoria de gent que s'ha quedat a Ceuta són gent de l'Àfrica subsahariana, no gent marroquí. O sigui, jo crec que ahí sí que cal un gran pacte d'estat, no? Estàvem parlant del pacte d'estat d'emergències, estàvem parlant del pacte d'estat ara de la immigració. És que jo crec que hi ha temes que efectivament requereixen pactes d'estat independentment de qui estigui governant, perquè una situació així, evidentment, necessita el compromís de tots els partits polítics. Evidentment, el Partit Popular té una situació molt complicada perquè governa amb la ultradreta en moltes comunitats autònomes, una ultradreta que, recordem, va trencar justament els governs autonòmics, no?, fa un any, justament per un tema de xiquets no acompanyats, els immigrants. Aleshores serà difícil. Així sí que el Consell va tenir com una espècie de primera intentona, no?, com d'oposar-se i tal, però jo crec que ahir sí que s'ha imposat una mica més el sentit, no?, d'estat. Jo crec que en els jocs menys complicats jo crec que el Partit Popular sí que farà negociació, però a veure, una cosa, sabeu, fa falta també recordar les argumentacions de Junts en Catalunya, mm-hmm, també, és a dir, que moltes vegades, o sigui, esa solidaritat que nosaltres pensem que hauria de ser, jo crec que també evidentment atendre a aquestes persones requereix efectivament un finançament o uns diners, és a dir, tu tens un govern autonòmic, jo gestiono un govern autonòmic i jo necessitaré diners per a poder atendre aquesta situació extra que m'ha vingut. Crec que la petició del Consell tampoc és il·lògica, tampoc és, no és que sigui una cosa que és raonable, i jo crec que simplement bueno, aneu acordant, però que evidentment aquests xiquets no se'ls ha de menjar Ceuta. El que passa és que evidentment en Canàries, quantes vegades ho hem escoltat també el president de Canàries, desesperat, és a dir, que moltes vegades la solidaritat de l'Estat i de les comunitats autònomes deixa molt que desitjar.
22: Sí, i falta veure com reparteix l'Estat, perquè comentaves bé l'episodi de juliol de 23, quan se'n va anar Vox dels governs autonòmics.
21: Sí, jo ficava més pront,
22: fins i tot. En aquell moment jo me'n recordo bé de la xifra, perquè van ser 23 els menors que assignats a la Comunitat Valenciana, i va dimitir Vox per això, que van dimitir tants alts càrrecs com xiquets van vindre. Va ser curiós. El tema és que ara és presumiblement 10 vegades més gran l'acollida que has de fer. Si fas la regla del 10% que sempre s'aplica a la Comunitat Valenciana, el 10% de 2.000 o de 2.500 seran 200 o 250. La pregunta que em faig és, va enviar el govern d'Espanya a Canàries a gent? És probable que no. Igual això ja puja el número a Catalunya, els seus socis dels que penja, amb Junts tan pendent, com bé deia Isabel, de l'Aliança Catalana, que és un partit tant d'extrema dreta com Vox, però amb el component nacionalista. Aquella vegada també diguéssim, la bronca va vindre per un repartiment que no era equitatiu. Així que ver en corbes segur a nivell polític, perquè jo estic segur de que a més, inclús jo augure que un interès del govern de repartir un poc més en les del PP, com ja ha passat en altres ocasions, per a que isca la contra i fer d'això política. Malauradament, amb la vida d'aquestes persones hi haurà un debat molt intens i molt agre. I també s'ha de dir, és que són 10 vegades més, o inclús més, no? O sigui, si ja estàvem saturats, si ja estan els centres de menors amb capacitats del 150%, del 200% en alguns casos, això del finançament és bàsic. I també l'experiència ens diu que ens els envien sense donar-nos un euro més.
21: Però una cosa, jo crec que no és que el govern, jo crec que envia als menors, a les comunitats del PP una miqueta més, és que les comunitats que governa el Partit Popular són les més grans excepte Catalunya, és a dir, el Partit Popular governa Madrid, governa la Comunitat Valenciana, governa Andalusia, llevat de Catalunya, que evidentment
22: no. Però Catalunya
21: no.
22: És que se fa això, se reduís la quantitat que van a Catalunya, habitualment ha passat.
21: Però vull dir, anem a veure. És a dir, però clar, Galícia, en qualsevol lloc, una altra cosa és que el PP governa molt de territori autonòmic, no governa l'Estat, però governa el territori autonòmic. Aleshores, el debat està interessant. Ja veurem el que passa, no? Però, evidentment, cal donar una idea i també la reacció, no? Jo crec que és una cosa també interessant, la reunió que tinga avui en el rei, el president de Ceuta, no? Que és una reacció també que em recorda un poc també el tema de quan la dana, no? És a dir,
22: de fet, el rei ha sigut contundent en aquesta ocasió també. Les paraules són de la bronqueta monàrquica, no? Que se fa, no? Que és sense apretar massa, però dic les coses i parlem en contundència sobre una cosa com la frontera, que sabem que això no ha sentat del tot bé a Moncloa.
21: Bueno, però també té una altra possibilitat, que és que té una excel·lent relació amb el rei de Marroc.
2: Sí. De anys enrere.
21: De anys enrere, son pare, o sigui, són famílies que tenen molta amistat des de fa moltes dècades. Potser estaria bé que fer una xerraeta, no? Al seu amic també.
2: Doncs ho veurem, ja que parlem de un poc d'esta reacció geopolítica. Volia 30 segons per a comentar una qüestió col·lateral, podríem dir, i és eixa petició del grup Sumar, que ha demanat que Espanya no organitzi el Mundial de Futbol 2030 amb el Marroc. Sumar ha registrat al Congrés una proposició no de llei perquè es debata almenys esta opció. També a Portugal, el partit d'Esquerres Libre ha fet esta petició. Demanen a la FIFA, a la Federació Espanyola de Futbol i a Portugal que revisen el model d'organització per a este 2030. 30 segons de comentari.
22: Crec que és tard, però la veritat que estic 100% amb Sumar, perquè això d'organitzar competicions esportives de manera conjunta jo crec que té trellat quan hi ha una tradició esportiva en aquest país i se poden aprofitar els estadis. No per a que un partit de sobte construïsca una brutalitat d'estadi i es sume a una xarxa que no té, no? Jo crec que ha sigut una cosa molt absurda, que Espanya-Portugal té trellat, inclús en França se podria fer, però que en Marroc no té cap sentit.
2: Sumar diu que la situació obliga a exigir als organitzadors un respecte efectiu als drets humans i als principis democràtics, però bueno, hem de recordar a on han sigut també altres mundials de futbol prèviament.
21: Ah, bueno, no, jo crec que no és que sigui una preocupació excessiva, no? Per a organitzar un mundial que se respecten els drets humans, efectivament, com diu Dani. O sigui, vull dir, estem envoltats d'exemples on no ha sigut precisament el més triat. Jo a mi m'ha de sorprendre perquè realment jo pensé que no hi havia una cohesió cultural, territorial, per a poder sostindre una cosa així. No sé com anirà. Tinc els meus dubtes de que això siga efectiu i pugui ser fins i tot, no sé, crec que arriba tard, com diu Dani, perquè a millor no haguera sigut l'opció que jo haguera, i ara tinc molts més dubtes encara, perquè jo crec que el govern de Marroc es va posar molt més repressor, es va posar, i això va, no sé, no voldria, però segurament entorbirà una mica com serà aquell mundial.
2: Una vegada més, companys i company i companya, hem de canviar d'assumpte. Una vegada més hem de posar damunt la taula la qüestió de la violència masclista, dels assassinats masclistes. Sabeu que hem tingut en apenes, no arriba a 24 hores, coneixement de dos casos investigats que han passat a Múrcia i Astúries. El primer, en una rebotiga d'un centre comercial, un home que ha sigut ja detingut, de fet, ha assassinat la parella ganivetades. L'altre cas ha sigut a Llanes, a Astúries, un guàrdia civil ha assassinat a tirs l'exdona. També ha gent a la caserna on ella treballava. A l'home l'han abatut després de protagonitzar un tiroteig amb altres agents que intentaven evitar aquesta agressió. Hi ha un agent, de fet, ferit, prou greu, encara que la seva vida no corre perill. Són els dos assassinats masclistes que ens deixa este dimecres. Amb elles serien 35 les dones assassinades en 2026 a mans de les parelles o exparelles, i amb això, a més, estaríem davant de la pitjor dada anual des del 2021 en estos dies d'estiu. L'estiu sempre es diu que és una època en què solen pujar les agressions masclistes i en conseqüència els assassinats, però estem parlant de dos en, ja dic, apenes 12-20 hores de diferència.
21: No, clar, és que a veure, l'estiu, sí, bueno, la calor i la convivència incrementa moltes coses, però a veure, anem a veure, estem parlant d'assassinat de dones que em sembla brutal. O sigui, jo ahir quan vaig escoltar el primer, no?, la Guàrdia Civil de Llanes i després l'assassinat de Museu, vas dir, és que és jo sé que és difícil a millor poder aconseguir saber quant un assassí masclista va a matar, perquè això seria ja trobar la solució, no? És a dir, però no puc deixar de sentir una ràbia per la impunitat, no? O sigui, ahir entra un senyor que és guàrdia civil amb la pistola a un quartet
2: que li han retirat la pistola,
21: que està en un altre lloc, arriba ahí, dispara a la seva exparella, la mata, dispara als companys que es posen tant. Però és que a més després, en un centre comercial, un home va i mata la seva dona en un taller de sabateria. Vull dir, és com de dir, no, és la impunitat, perquè a veure, realment les persones anem desarmades per carrer, realment qualsevol persona ens ho podria fer, no? Però les dones que pateixen violència masclista estan en una situació tan vulnerable, de tanta vulnerabilitat, que sincerament és com de, jo sé que es fan coses, es fan projectes i s'invertís en violència masclista, però moltes vegades la sensació que arriba és que la proliferació de tanta cultura masclista, el auge de tanta cultura masclista i de tant de discurs, no?, perillós contra les dones, està tan lliure i es pot fer en tantes plataformes i té tanta manca de control que és desesperant. Per a mi és una situació absolutament desesperant.
2: Caldria recordar també que en estos dos casos, bueno, l'home investigat en el cas de Múrcia ja tenia una sentència que li prohibia aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella. Estava investigat o havia sigut condemnat per un delicte de maltractaments. També en l'altre cas, en el cas del Guàrdia Civil, se li havia retirat a Zamora, és a dir, que se li havia separat d'on estava resident i treballant la seva dona. L'exparella estava en el sistema Biogen, i encara així seguim parlant d'assassinats.
22: Sí, és molt interessant i se punt, no? Perquè, bueno, res a afegir al que ha dit Isabel, la paraula per a mi és impotència, és la constatació de que no hi ha mesures suficients per a controlar el mal, no? per a impedir aquesta atrocitat que s'està produint ben entrat ja al segle XXI. I jo sempre pense, i filant-ho en el que deies, que això és un bon moment també per a que reflexionem sobre que les mesures no estan siguent suficients, perquè així Vox el que sempre escampa és el discurset de que no hi ha els mateixos drets per a homes que per a dones, pel fet de que paguen innocents, de que aquesta protecció de les dones acaba emprant-se contra homes innocents, etc. Bo, jo quan hi ha un home que es puga sentir menyspreat pel sistema per una mesura, diguéssim, proteccionista de les dones, el ficaria l'exemple de totes les que han mort, de les que sí que han mort, amb aquestes mesures en marxa i en pràctica, és a dir, les que estan en el sistema Biogen, les que tenen un home que era guàrdia civil, tenia pistola, se la lleven i tot i això la mata, el que té una ordre d'allunyament i tot i això la quebranta i accedís, que no sé si en aquest cas te portava una pulsera, però és possible que no, perquè simplement la decreten i has d'incomplir-la perquè se'n vagi més enllà. O sigui, les mesures existents, per molt que diga Vox i altres partits, que hi ha altres, d'altres categories, no tan sonats, però que diuen el mateix o pitjor, estan sent insuficients per a aturar una lacra que va en augment.
21: Però
22: que va,
21: més,
22: en augment.
21: Ja, Dani, però després imagina't el missatge que es transmet. Moreno Bonilla, en Andalusia, nomena a un tipus de Vox que és negacionista de la violència masclista, responsable de la violència masclista, d'atendre les víctimes i de valorar les víctimes de violència masclista en Andalusia. Mira, això és un menyspreu, un insult, vull dir, és tan greu, perquè estem parlant d'un president autonòmic d'Andalusia, una comunitat autònoma molt poblada, i se dices a l'extrema dreta que nega tot això que estem parlant ara, la valoració de les víctimes, és que és tan humiliant que una víctima hagi d'anar a un departament on se va sentir qüestionada, és que on se va sentir interpel·lada constantment, perquè ells no creuen en això. Aleshores, jo crec que quan parlem de fallida en aquest tema, estem parlant d'aquestes coses, de quan l'alta política fa aquests gestos.
2: A banda d'aquesta fallida en el sistema, parlava Isabel de la cultura masclista. Hem vist aquestes últimes hores també, perquè no és exclusiva d'Espanya aquesta cultura masclista, que als Estats Units un congressista republicà del partit de Donald Trump s'ha vist obligat a retirar la seva candidatura per a les pròximes eleccions, les de mig mandat. És el congressista Chuck Edwards, per Carolina del Nord, que ha sigut denunciat per diverses dones del seu equip per comportaments inadequats. No és l'únic, hi ha un altre congressista republicà, Max Miller, és candidat per Ohio, que estos dies s'enfronta a la pressió del seu partit després que l'exdona l'acusara de violència de gènere. La exdona, a més, és filla d'un altre congressista republicà. De moment, un d'estos congressistes sí que s'ha obligat a retirar la candidatura, l'altre no. Veiem que fins i tot aquesta cultura masclista dins de la política es manté, i no importa el país, perquè ja heu vist que als Estats Units passa similar. Companys, volia fer algun pensament sobre això últim, però són ja les 9 i 7 minuts i tenim al telèfon el nostre següent convidat. Sabeu que el Ministeri i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer han presentat ja fa un parell de setmanes el projecte de la futura presa de Montesa Vallada. El projecte està generant molts dubtes a la comarca, no hi ha consens, hi ha cert malestar veïnal, i per analitzar la posició del municipi volíem parlar avui amb l'alcalde de la localitat, amb l'alcalde de Montesa, i és José Barbera. Senyor alcalde, bon dia.
7: Hola, bon dia. Disculpa, José Barbera, no, Héctor Barbera.
2: Héctor Barbera. Com el, ah, sí, com sí, el pilot. Sí. Molt bé. Doncs, sí. Senyor Barberà, esta infraestructura té un poc l'objectiu de retindre l'aigua durant episodis de fortes pluges. L'objectiu és protegir també els municipis, aigües avall. Per què preocupa esta nova infraestructura, el projecte, al poble?
7: Bueno, preocupa perquè és un lo que és el terme de Montesa en este cas, bueno, està conformat per una vall en el que passen moltíssimes infraestructures, el trasbassament, el gasoducte, el tren de cercanies, vale, que és un servei del que disposem, però ja té travessa lo que és el terme, després el tren citrà, la subestació elèctrica. També n'hi ha pendent per ahí un projecte fotovoltaic que pareix que estigui un poc més parat, però bueno, per ahí està encara. Per tant, pensem que és una comarca, o en aquest cas el pròpiament dit el terme de Montesa, en el que conflueixen moltes infraestructures. Claro, és a nivell ambiental, a nivell ecològic i a nivell d'impacte visual, és molt greu. I tot a benefici zero, en aquest cas per al poble de Montesa. Per tant, hauríem d'escoltar un poquet a la gent dels territoris.
2: Clar, perquè això és la pregunta que jo volia fer-li ara, un poc com impacta, d'una banda, com impactaria este projecte en concret, però també com impacten totes aquestes infraestructures que vostè ens esmentava abans en el que és la configuració del poble, la visió directament del poble.
7: Com he comentat, ja el dic, el gasoducte, el temps, és de veres que va soterrat, però bueno, tens ahí una sèrie de canalitzacions en el que els propietaris en X metres no poden cultivar res. Després, el que és el tema de la subestació elèctrica, sí que és cert que té moltíssim d'impacte visual, més tenint en compte, no sé si heu vingut a Montesa, que el que és el nucli urbà, el poble, està en el que és un montícul, per tant, des del poble l'impacte és brutal. I així pues, tota la resta d'infraestructures que passen. Que és cert que la majoria són totes expropiacions en el que els veïns pues, evidentment han cobrat una sèrie de diners, però no es tracta d'això, es tracta de que deuen d'escoltar, i torno a repetir, a la gent dels territoris.
2: El projecte este en concret d'eixa presa eixirà pronta a exposició pública. No sé si l'Ajuntament té previst presentar al·legacions d'una manera formal per a intentar frenar-lo o modificar-lo d'alguna manera.
7: L'Ajuntament de Montesa, suposo que el de Vallada igualment, perquè ho he comentat en Maria José, la seva alcaldessa de Vallada, evidentment no estem d'acord en aquest tipus de projectes. El que passa és que ho declaren com a DIC, que és una declaració d'interès comunitari, i per tant no pots fer res com a municipi. Te pots manifestar, pots presentar al·legacions, però al fi i al cap no pots fer res. Però evidentment la postura, per lo menos de lo que és l'Ajuntament de Montesa, evidentment no volguem que se faça. I si se deu de fer, evidentment és un projecte que al fi i al cap porto des del 82 rondant. Que se té que fer que ens escolten, i per tant l'Ajuntament mostrarà la seva involuntat a aquest tipus de projecte.
2: Hem sabut estos dies també que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat les al·legacions d'Acció Ecologista Agro i de representants de la societat civil de la Font de la Figuera, de Moixent, Vallada i de Montesa sobre la línia d'alta tensió Montesa-Vallada. No sé si han pogut valorar aquesta sentència i si han decidit o estan estudiant recórrer davant del Tribunal Suprem.
7: Pues la veritat és que no hem pogut encara sentar-nos també en aquestes associacions per poder comentar, però és el que t'he comentat, vull dir, són dics, declaracions d'interès comunitari, com bé ha dit fa un moment, però sí que és cert que com a ajuntaments la nostra postura és oposar-nos rotundament. Per tant, evidentment, no estem d'acord.
2: Doncs veurem com evoluciona no només este cas, sinó, òbviament, el que ens ocupava eixa futura presa de Montesa-Vallada, que, com dèiem, és un projecte que genera cert malestar al veïnat. Alcalde de Montesa, Héctor Barberà, moltes gràcies per haver atès la telefonada de la ràdio i la televisió pública.
7: A vosaltres. Molt bon dia.
2: Bon dia. Bé, companys, ja que estàvem parlant amb l'alcalde de Montesa un poc de territori, de, també de paisatge. Vull recordar que per avui la Generalitat manté activat el risc per incendis, risc alt per incendis a la Comunitat Valenciana. L'incendi de la Vall d'Uxó, ja sabeu que va ser declarat controlat. Estem encara pendents d'aixòs treballs per a l'extinció, però mentrestant el tema dels incendis continua també protagonitzant certa polèmica o sent efecte de qüestions polítiques. El conseller d'Agricultura i portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, va estar a Iraonda, és un dels municipis afectats per aquest foc. Durant la visita va lamentar la falta de resultats a l'hora de detindre el suposat piròman que hauria provocat aquest foc de la Vall d'Uixó. Però és que, a més, va denunciar que fa 4 anys que es va declarar aquell incendi a Begís i que la investigació sobre aquest incendi forestal està paralitzada en el jutjat. Un incendi que, entre d'altres, va provocar cremades i ferides de diversa consideració, hem de recordar-ho, a una vintena dels vora 50 passatgers que viatjaven en un tren que feia la ruta cap a Saragossa i que es va quedar atrapat enmig del foc. Així parlava ahir el portaveu del govern, Barrachina.
9: Insisto en el juzgado de Segorbe y lo denuncio. Llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
2: Bé, per una banda està eixa qüestió més judicial, més de la investigació. D'altra banda, també s'han pronunciat des del PSPB sobre aquest incendi de la Vall d'Uixó. La diputada socialista a les Corts, Alicia Andújar, diu que ha posat de manifest este foc la feblesa del Servici Públic d'Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana. Argumenta la diputada que el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del Govern d'Espanya. I en este sentit ha acusat el Govern valencià de falsejar les xifres dels efectius.
10: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Consellería de Emergencias se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
2: Posem damunt la taula, i sovint, i ho hem fet sobretot en esta última setmana i estos últims dies, esta qüestió dels incendis, que sembla ser una d'aixes qüestions, com també passa en la vivenda, com de fet segurament també passa en la qüestió de la violència masclista, que no acabem de tindre consensos i no acabem d'establir polítiques que ens servisquen a llarg termini.
21: No, perquè a veure, jo penso que jo crec que hi ha un moment inicial, no? Que és mentre l'incendi està, evidentment el que és important és l'incendi, no? És el foc el que està succeint, però jo crec que la gent també està una miqueta cansada de que a veure què passen aquestes coses. No han passat encara ni 24 hores en molts casos i ja comencen els partits polítics, no? Una mica a buscar de quina manera poden atacar a l'altre partit polític independentment, no? Està escoltant a Barrachina, no? Al portaveu del Consell, anem a veure. 4 anys ha dit la investigació paralitzada en el juzgado, la investigació policial, o sigui, transmeten com que hi ha una espècie de conspiració o alguna cosa perquè estigui paralitzada, tal. Però és que després no passa res, el PSPB al contrari també ho fa en altres circumstàncies, no? I jo crec que així l'important és tindre clar com actues tu davant d'un incendi forestal, quin territori tens, com és el teu territori, i jo el que principalment faria amb tots els dirigents polítics valencians que coneguen el seu territori, perquè ni el coneixien quan hi hagués una dana, ni el coneixen encara ara quan hi ha incendis forestals en molts casos. Per tant, gent que s'ocupa de les emergències en aquest territori, per favor, digueu-nos quin pla teniu, què aneu a fer, però sobretot, deixeu de donar aquests espectacles, perquè és que la veritat és que jo crec que la ciutadania està molt cansada.
22: Sí, jo penso un poc igual. No, me sembla de gran rellevància. Entenc que si no ha avançat la policia o la Guàrdia Civil o qui estigui investigant això és per un tema de que no es troba el culpable. Hi ha un crim sense resoldre i, escolta, són
21: coses que ocorren. Per favor.
22: Tenim el de l'exalcalde de Gandia per resoldre, per nomenar uno que jo flipe, sí, amb que se poguera anar un assassí amb mitja impunitat. Espero que estiguin treballant en això, en aquest cas, perquè sembla intencionat, com els que estan pendents. Tampoc compartís que el tema d'aquesta acusació manida de que no hi ha bombers és sempre del partit que està en l'oposició, siga qui siga. Recordem, precisament, comentaves el de el de Begís, això era poc menys que Ximo Puig tenia la culpa d'haver cremat a la gent, i era una sobreactuació, i en aquest cas també em sembla, no? La unitat militar d'emergències està precisament per a aquestes coses. És una de les grans fites polítiques de l'expresident ara tan qüestionat, Rodríguez Zapatero, la de emprar l'exèrcit per a una tasca...
21: La que seria jo en aquell moment.
22: Emprar l'exèrcit per una tasca necessària, on calien efectius, i que jo de fet crec que és un cos que això ha voltat molt i dels que el propi exèrcit està molt molt orgullós, no? I que ha servit per a connectar-lo moltíssim amb la ciutadania. Així, la gran reflexió més enllà del tema del territori, crec que és molt important, és també sí que és veritat que no és un tema d'efectius per una qüestió sindical, del que diga X sindicat, de que ara me falten no sé què, que estem fingint un tercer turno. Bueno, aquestes coses s'han d'atendre, però per a mi el que sí que cal fer un pensament és de si amb l'estructura actual de resposta als incendis estem preparats per a que els incendis cada vegada siguin més com els incendis excepcionals del passat. És a dir, ara de sobte sempre te va caure en un moment de màxima calor, d'explosivitat inicial, d'una resposta urgent, i no sé si jo, a mi la intuïció i el que veig que algunes fonts indiquen és que tal volta el que cal és una organització estatal en la que no només estigues depenent dels mitjans de la teua autonomia, sinó automàticament els veïns no tinga que ser una qüestió de demanar per part d'un president autonòmic que vinga el de tal, no. Quan hi ha un foc, perquè afortunadament el que no se produís és que siguin simultanis, quan hi ha un foc en un puesto que se mobilixin els màxims mitjans aeris per anar a sofocar...
21: Però això ho feia José María Ángel quan va ser responsable d'emergències. Una de les qüestions que hi va crear, implantar, és davant de qual, el primer CONAT, diguem-ne, que matar l'incendi amb molts recursos, i això s'ha continuat mantenint, i abans no era, i això va ser un detonant del descens de molts incendis forestals, que eren brots i acabaren sense ser incendis, no? És a dir, jo crec que hi ha coses que n'hi ha que valorar també.
22: No, absolutament, mira, de sobte hem mentat a dos polítics caiguts per les seues bones accions, Zapatero i José María Ángel, però sí que és veritat que l'Agència Valenciana d'Emergències que va no dissoldre, però no va deixar que es creara, que es materialitzara Amazon quan va plegar, era una bona idea, sí. Però que jo aniria encara més enllà i buscaria una estratègia nacional, perquè que hi haguen avions en una comunitat veïna molt propers que estiguen pendents d'una cridada d'un president, em sembla superabsurde en els temps del canvi climàtic en els que vivim.
2: Són les 9 i 20, de seguida, sabeu que els dijous solem donar una recomanació literària per a l'estiu, però voldria fer 30 segons de pensament. Què vos pareix aquest nomenament de Ferran Torres, ambaixador i imatge internacional de la Comunitat Valenciana, que ha decidit fer el Consell?
22: A mi me sembla molt interessant, perquè probablement no hi ha cap altre valencià mediàticament més conegut en este moment.
2: No, recordem que acaba d'estar de gira pels Estats Units, de fet divendres demà li fan aquest homenatge a Foios, un homenatge que ha arribat temps després del Mundial, perquè bueno, tenia els seus compromisos.
22: No serà com el gol d'Iniesta, perquè el primer sempre és el primer Mundial, però és veritat que el segon Mundial és un gol d'un valencià. I, ostres, me sembla molt intel·ligent. Pel que hem pogut averiguar, hi haurà una contraprestació econòmica. Jo crec que és important que la llaga, si vols fer alguna cosa seriós, perquè si no tot se reduirà a una foto, a una campanya concreta. Sembla que hi ha confidencialitat i no diuen la xifra, això sí que no estic d'acord. Jo crec que les xifres dels contractes públics valencians haurien de saber-les, però sembla que serà una qüestió seriosa i duradera, perquè hi haurà un contracte que l'altra part, el futbolista, haurà de complir, i que jo crec que farà amb goig, perquè ell allà on ha estat ha demostrat valenciania i ha exhibit sempre els símbols, i que crec que estarà orgullós de fer-ho.
2: Tens 15 segonets, Isabel.
21: Sí, molt ràpidament, a veure, a mi és que la figura de l'ambaixador sempre la tinc molt qüestionada, perquè com venim del trauma de Julio Iglesias, jo crec que superar esa experiència traumàtica ha de ser molt nítid, molt transparent i molt clar, perquè tot siga, que és tot just el que de lo que ha dit Dani, o sea, no, efectivament com diu ell, no? O sea, no s'ha de fer pública la quantitat que ha de fer i tal, després, perquè la figura de l'ambaixador o ambaixadora, que també podria ser alguna vegada una dona, que recordé que les valencianes també formen part d'esta societat, podria hauria de ser més inconscient. Que Ferran Torres ho és en estos moments? Sí. Jo el que demane és que no se tornen a reproduir les errades que es van reproduir fa molts anys.
2: Doncs parlem ja de literatura, vinga.
11: Vull que em contes com l'he
2: que en punt de llibre, en esta espècie de secció que estem fent totes les setmanes, tots els dijous, fem recomanacions diàries. Avui ens arriba una suggerència des de la llibreria 80 Mundos, perdó, 80 Mundos, d'Alacant. La suggerència la signa Elisa, que recorre a... que en punt de llibre, en esta espècie de secció que estem fent totes les setmanes, tots els dijous, fem recomanacions diàries. Avui ens arriba una suggerència des de la llibreria 80.

0: Jane Eyre, escrit per Charlotte Bronte al segle XIX, i m'agrada molt aquest llibre perquè és una obra feminista molt endavantada a la seva època i penso que tot el món hauria de llegir-ho.
1: Doncs abans d'acomiadar-vos, Isabel, Dani, vos demane una recomanació literària també per a les persones que ens escolten. O tal vegada en la que esteu ara, no sé si esteu ara en una lectura immersos.
2: Mira, jo estic acabant, s'ha parlat molt d'ell, però jo vaig a fer una recomanació post haver-lo llegit quasi, que és l'últim brindis de Julián Quirós, perquè, mare meva, m'ho vaig prendre per curiositat, perquè havia sigut el meu director. De fet, vaig entrar enfadat un poquet al llibre perquè el tio és supercrític en Pedro J, que és claríssimament identificable en el llibre amb un pseudònim, però dic, home, però aquesta animadversió a què ve? Però després el tio, jo crec que és molt valent en revelar passatges inclús de la seva vida personal que són absolutament brutals i inesperats, però coses tremendes que, bueno, presumiblement de la seva vida personal, perquè hi ha un personatge que és un director de diari, recordem, va ser director de les províncies, ara és el director d'ABC. I bueno, a més d'això, que és molt entretingut per als periodistes, la dissecció de la caiguda del Partit Popular que se produeix finalment en el 2015, jo crec que és molt encertada i molt des de dins, amb molts detalls que són verdaderament recomanables.
1: Isabel,
3: pues he llegit molt, aquest estiu, molt, molt breu, que te vos recomano és un que es diu Un home encantador, i és que una família a Brooklyn es reunís, familiars i amics, al voltant del velatori d'un home encantador que acaba de faltar, no? I a partir d'aquesta reunió comença a contar-se la història d'este senyor que evidentment no era tan encantador, ¿vale? Es diu Alex, és de Alex Mandermon, i la veritat és que està molt interessant i molt ben escrita.
1: Doncs així ho deixem. Isabel Hermos, Dani Valero, gràcies, fem pausa i reprenem la informació.
4: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano, el mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Fronta una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2. De tu!

0: les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: 3 minuts per actualitzar algunes informacions d'este dijous 6 d'agost i el primer ens du fins a la borsa espanyola que ja ha obert, ho ha fet en verd i amb beneficis. En estos moments el PIB de Iberola de nou guanya quasi un 1%.
2: Hola de nou, Alba, i això després que ahir va tancar amb un nou màxim històric. L'IBEX 35 tancava en els 20.057 punts. És el tercer màxim històric consecutiu este mes, els que més han guanyat

0: En la jornada d'ahir van ser el Banc Santander, Inditex i Iberdrola, mentre que les pèrdues han colpejat Repsol, el BBVA i Telefònica.
1: A l'interior de Castelló, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit avís groc per tempestes i pluja a partir de les 2. Mònica Artana, Castelló, bon dia.
2: Bon dia. Sí, als ports i a l'Alt Maestrat hi ha previsió esta vesprada de pluges que poden arribar a acumular fins a 25 litres per metre quadrat en una hora. A més, es podrien generar tempestes que poden anar acompanyades de granís i vents molt forts amb una probabilitat del 40 al 70%. A més, el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és alt en tota la comunitat valenciana, llevat del litoral de la província de València, on és entre mitjà i baix.
1: I anem ara, gràcies Mònica, a Alacant, perquè el grup logístic JSB rep avui un vaixell Next Generation i el porta contenidors més modern en els trànsits de les Canàries i Turquia. Ho fa en un acte al port d'Alacant que ja ha començat, Pere.
3: Sí, es posa en marxa després d'una inversió de 38 milions d'euros perquè complisca totes les mesures mediambientals i amb la garantia d'una reducció significativa de les emissions perquè consumirà metanol, un combustible líquid que redueix les emissions de CO2 entre un 40 i un 70%. També les hèlics i els timons fan que la navegació sigui més eficient, cosa que també ajuda a reduir l'ús de combustible.
1: Gràcies, Pere. I acabem de saber que Espanya ha arribat ja als vora 50 milions d'habitants, amb 10 milions 200.000 persones nascudes fora de l'Estat. És una dada que acaba de compartir l'INE i que ampliarem en pròximes finestres informatives. Són ja les 9:30. Demà tornem a partir de les 8. Adeu.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges en jaç amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
12: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
11: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de punt a punt.
13: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
14: fem banda
13: amb el millor repertori de músics valencians.
14: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
14: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
16: De tu a tu.
17: Hola, la referència a frases d'Ulisses sol referir-se a l'obra mestra de James Joyce i a l'heroi mitològic Odisseo, Ulisses, a l'Odissea d'Homero. Esta és una d'eixes cites més cèlebres dels dos contextos, que diu així: patix en silenci les teues moltes desventures i aguanta't.
14: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
17: Què tal? Una abraçada forta a estes hores, 9:34, a tots aquells que ens escolteu cada dia i ens acompanyeu en estes hores de ràdio en A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Obrim este 6 d'agost de 2026 amb la crisi migratòria de Ceuta al focus internacional. Una setmana després de la històrica crisi migratòria, la tensió cedeix terreny a la gestió de les conseqüències. El degoteig d'arribades nadant s'ha frenat després d'aquest desplegament policial, però la ciutat autònoma afronta ara una emergència humanitària i logística sense precedents. De les més de 72.000 persones que van accedir massivament, enganyades, diguem, per bulos a les xarxes socials, la gran majoria ja està retornada al Marroc. Tot i això, el focus es centra ara en la infància. Ceuta tutela de manera urgent més de 1.000 menors no acompanyats. Una xifra que desborda completament les capacitats locals i que obliga a buscar una resposta solidària de la resta de comunitats autònomes que no estan massa per la labor. En el pla institucional, el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, es reuneix avui amb el rei Felip VI a Marivent. I damunt de la taula una petició contundent: declarar la situació d'interès per a la seguretat nacional per a garantir un emparament estatal i internacional, però de forma definitiva. Mentre, si mirem més enllà, Donald Trump qualifica la situació de crítica per a Europa. L'Audiència Nacional investiga si existeixen alertes prèvies i el Partit Popular i Vox xoquen amb el govern central pel repartiment de menors, que és el que vos contava fa un moment. A més, Astúries s'estremís després del presumpte assassinat masclista d'una guàrdia civil a la caserna de Llanes. A l'escena global s'obri una via diplomàtica a l'Orient Mitjà amb el preacord entre l'Iran i Oman per gestionar l'estret estratègic d'Hormuz, i tot això el dia en què Hiroshima commemora el 81 aniversari de la bomba atòmica. Mentre el sector tecnològic assimila una profunda reestructuració a Google després de la eixida de Denis Hassabis, el CEO de DeepMind. Mentrestant, els incendis forestals continuen devorant Grècia i, en clau autonòmica, en la nostra comunitat autònoma, es preparem per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost, reforçant la seguretat i la neteja a València i a Aras de los Olmos. Al pla mediambiental, els bombers vigilen ja l'estabilitzat incendi de la Vall d'Uixó després d'arrasar 9.500 hectàrees, mentre encara també els voluntaris continuen retirant tones de residus de la Dana. Històricament, el 6 d'agost és una data marcada per els esdeveniments. Tal dia com avui, el 1945, com vos contàvem, els Estats Units van llançar sobre la ciutat japonesa d'Hiroshima la primera bomba atòmica de la història. Mataven instantàniament més de 70.000 persones, la mateixa quantitat que van passar de Marroc a Ceuta. A més, el 1825, Bolívia proclamava la seva independència de la corona espanyola. I a Espanya, precisament, avui es commemora la mort, el 1660, del pintor barroc Diego Velázquez, autor de Las Meninas, entre altres coses. Per la seva banda, la nostra comunitat autònoma també recorda que un 6 d'agost, però del 1238, les tropes de Jaume I van conquerir la plaça de Biar i que el 1923 es va inaugurar l'emblemàtic Mercat Central d'Alacant. Moltes cosetes i unes tantes més que vos contem a partir d'ara en este espai multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
14: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
17: Vinga, fem un repasset d'algunes de les coses que portem entre mans. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, torna a instar el govern espanyol per endurir les penes dels piròmans i agilitzar la investigació policial i judicial tant de l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha cremat més de 9.500 hectàrees, com vos contava, com el registrat a Begís en l'estiu de 2022, on es va calcinar, no està mal també recordar-ho, quasi 20.000 hectàrees.
18: Yo quiero urgir a las instancias policiales y judiciales a que en este caso, en este incendio, cuanto antes entren en la cárcel los pirómanos, mejor dormirán en la Plana Baixa, en Castellón y en toda España. Por tanto, urjo a quien le compete, que es el gobierno de España, a que cumpla.
17: Realment no li falta raó al conseller, estareu pensant-ho tots. El fet és que el 90% dels incendis que s'originen a Espanya tenen darrere una causa humana, per negligència o per intencionalitat. A la nostra comunitat autònoma, la Comunitat Valenciana, el percentatge és vora del 68%. L'actual Codi Penal només pot castigar amb un màxim de 20 anys de presó l'autor material d'un incendi forestal, i les penes també varien en funció dels agreujants que es donen en la intencionalitat o la negligència. Pel que fa als agreujants, es té en compte que afecta una superfície considerable d'importància, que es deriven greus efectes d'erosió al terreny, també els efectes sobre la fauna, la flora i els nuclis urbans, i que es produïsca quan les condicions meteorològiques incrementen el risc. En tot cas, quan la destrucció ocasiona un deteriorament dels recursos naturals. Si aquestes situacions es traslladen a casos reals, l'incendi més devastador des de que hi ha registres és el de Burgo-Ondo, a Àvila, que imposaria una condemna d'un a tres anys per negligència, i el de la Vall d'Uixó, que és el que ens ocupa, que en cas de trobar al culpable pot enfrontar-se a penes que podrien anar de 6 a 20 anys, i poquet ens pareix. En els incendis forestals, amb la mà de l'home darrere, cal diferenciar si ha sigut una negligència o si el foc és intencionat. Pareix ser que és importantíssim. Si l'incendi no arriba a propagar-se, només es castiga amb una multa i una pena inferior a un any, com va passar, per exemple, amb l'autor de l'incendi del Saler de València, on només es va poder demostrar, si recordeu, que era l'autor d'un dels 12 incendis dels quals va ser sospitós. Això va fer, tal com mos explicava l'advocat penalista, que només el pogueren condemnar a 9 mesos de presó. Si hi ha un gran terreny afectat, per exemple, o si s'han posat en perill animals i espècies vegetals protegides, o si es vol traure un benefici econòmic, les penes varien de 3 a 6 anys de presó. I per últim, si es posa en risc la vida de les persones, la pena màxima pot arribar a 20 anys de presó. En el cas de la Vall d'Uixó, per exemple, la pena podria entrar amb un màxim, com us estem dient, de 6 a 20 anys de presó, i no seria suficient. A més, si es demostra que es buscava un benefici econòmic, el jutge pot ordenar en sentència que no es requalifiqui el terreny, almenys en 30 anys, i que qualsevol benefici del terreny, com la venda de la fusta, per exemple, no poguera fer-la un particular, sinó l'administració.
14: Amunt i avall, a Punt Ràdio.
17: Ara parlarem un poc més encara dels incendis i farem un repàs d'algunes de les situacions que encara estan produint-se, no? Sobretot en la zona que a nosaltres ens afecta, la de la Vall d'Uixó, però també l'interior de Castelló avui és protagonista per les tronaes que tornen a ocupar, Victòria Rosselló, bon dia, els titulars meteorològics de la majoria dels mitjans de comunicació. Quina és la realitat avui?
19: Avui estem, de fet, en avís groc en previsió d'aixes tempestes que podran afectar comarques com l'Alt Millars, l'Alt Palància, l'Alt Calatén, l'Alt Maestrat i els Ports. Però són tronades d'estiu, vull dir que poden tindre una certa intensitat, però curta durada, distribució irregular, poden deixar precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, que això és certa intensitat, i anar acompanyades de granís, que en principi no seria massa gran, i de fortes ratxes de vent. Això seria a partir del migdia, i creixerien sobretot en zones de muntanya. Més difícil que arriben a la costa, i si arriben també ho faran de manera més desgastada. Avui, com comentem, estem en avís. És un fenomen que encara es reproduirà el sistema ibèric en els pròxims dies. Alguna d'aquestes podria tocar Castelló, però avui poden afectar una zona geogràfica més ampla, podem dir, que els últims dies.
17: I les temperatures, que és, diguem, la nostra creu diària?
19: És la nostra creu, i una vegada més s'ha tornat a repetir una nova nit tòrrida. Esta nit que hem passat s'afegeix a les que ja portem. Ahir, justament, AEMET publicava l'estadística de les del número de nits tòrrides, que està sent enguany a Castelló concretament, ha superat ja les registrades en qualsevol estiu, i només estem a 6 d'agost. És a dir, que està, és un fenomen que està clarament en augment i que està deixant nits on es fa molt difícil dormir, sufocant l'ambient amb aquesta humitat.
17: I a banda del que tu en comptes cada dia, això ho mesure en les voltes en què el gos ixa a veure'l i en la quantitat que sue jo per la nit, saps? Que és, crec que és una bona mesura per a saber la calor que tenim.
19: Exacte.
17: Perquè aquestes nits estan fent, em pareixerà un tòpic, però que arribem tots feix pols quan ens alcem.
19: És així, perquè de fet és el més cridaner d'este inici d'agost, perquè hem de dir que les temperatures diurnes, tot i ser més altes del que és normal, no són tan excepcionals com les que hem tingut en el mes de juliol, sí. Almenys de moment, és a dir, les màximes sí que s'han rebaixat una miqueta, però en la costa no ho notem, perquè amb aquesta humitat ambiental tan elevada i amb unes brises que no fan efecte perquè la mar està molt càlida, continuem amb aquesta temperatura que no pot baixar durant la nit.
17: I una cosa vaig afegir-te, poc es parla dels nuclis urbans o els centres de les ciutats o de les capitals, on la cosa es fa encara més insostenible per la quantitat de graus de diferència que n'hi ha respecte, per exemple, als extraràdios.
19: Efectivament, sí, l'efecte de la llei urbana també influeix en aquesta situació i sobretot les condicions que, com comenté, d'una mar extremadament càlida que ara estem concretament en 4 graus per damunt del que hauríem d'estar.
17: Hem començat prompte la qüestió. Victòria, que tinguis un bon dia. Fins ara, són les 9:43. També n'hi ha altres qüestions que conformen el gros de l'actualitat del dia d'avui.
14: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
17: Vos podem contar, per exemple, que el rei Felip VI rep esta vesprada al Palau de Marivent el president de Ceuta. Home, de moment, vacances no en té. Qui el visita és Juan Jesús Vives, en una reunió que arriba després de la greu crisi migratòria registrada la setmana passada a la ciutat autònoma, amb una entrada massiva, recordem, de persones des del Marroc. Marina Perelló, bon dia.
20: Bon dia. La trobada servirà perquè el president ceutí traslladi al cap de l'Estat la situació que viu la ciutat després d'esta nova pressió migratòria, així com les mesures adoptades per les diferents administracions. En els últims dies, Felip VI ja havia mostrat la seva preocupació pels fets i havia defensat la necessitat de reforçar la cooperació i la coordinació per a fer front a este tipus d'episodis. Després de la reunió amb el monarca, Juan Jesús Vives també té previst reunir-se amb la presidenta de les Illes Balears, Marga Proens, en el marc de la seva estada al Palau de Marivent.
17: I continuem amb més notícies, sobretot sobre la crisi migratòria a Ceuta, perquè no només està tenint repercussions humanes i polítiques, sinó també esportives. La possible celebració del Mundial de Futbol 2030, que Espanya comparteix amb el Marroc i Portugal, ha entrat també de ple en el debat públic. Mireia, bon dia.
21: Així és, Sergi. El grup parlamentari Sumar ha registrat al Congrés una proposició no de llei perquè el govern replanteixi l'organització conjunta del Mundial amb el Marroc. La formació considera que els greus esdeveniments viscuts a la frontera de Ceuta obliguen a revisar aquest acord i reclama que es prioritzen els drets humans i la legalitat internacional en l'organització d'aquests grans esdeveniments esportius. A més, demana que es traslladi esta petició a la FIFA, a la Federació Espanyola de Futbol i també al govern portuguès. Tot això arriba en un context en el que, segons alguns mitjans de comunicació, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha oferit que la final del Mundial de 2030 es disputi al Marroc, una possibilitat que ha generat un intens debat polític a Espanya.
17: Ja tenim un nou entreteniment. També parlem ara de violència masclista. En menys de 24 hores, dos dones, entre altres, han mort en dos presumptes crims de violència de gènere ocorreguts, en este cas en les províncies de Toledo, però també en Màlaga.
20: La primera víctima tenia 45 anys i hauria sigut assassinada per la seva parella a la localitat d'Alameda de la Sagra, a Toledo. Hores abans, una altra dona de 50 anys va morir presumptament a mans de la seva exparella a Antequera, a Màlaga. Els dos presumptes agressors han sigut detinguts i la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere investiga els casos com a possibles assassinats masclistes. Si es confirmen, elevarien una vegada més el nombre de dones assassinades per les seues parelles o exparelles enguany a Espanya, en un estiu especialment tràgic marcat pel repunt d'este tipus de crims.
17: Tornem ara a parlar de futbol, però en esta ocasió amb un protagonista ben nostre, el davanter de Foios i recent campió del món amb la selecció espanyola, Ferran Torres, que serà la nova imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana.
21: La Generalitat oficialitzarà demà divendres l'acord amb el futbolista en un acte al Palau, on Ferran Torres serà rebut pel president Juanfran Pérez Llorca amb l'objectiu de promocionar la Comunitat Valenciana dins i fora d'Espanya a través de campanyes institucionals i iniciatives que posen en valor els atractius culturals, esportius, socials i territorials del nostre territori. El govern valencià destaca la projecció internacional del jugador del Barça, però també valors com ara l'esforç, la humilitat o l'arrelament a la seva terra. Després de l'acte institucional, Ferran Torres rebrà un homenatge al seu poble, Foios, on els veïns celebraran el gol que va donar la victòria a Espanya del títol mundial.
17: El punt i seguit el posem amb una gran nova per a l'esport espanyol. La selecció espanyola de natació artística ha posat el punt final a l'Europeu de París. Ho ha fet amb una nova medalla i una actuació que ja forma part de la història.
20: L'equip dirigit per Andrea Fuentes ha conquistat la medalla de plata en la rutina acrobàtica amb una espectacular coreografia al ritme de Berghain, de Rosalía. Les espanyoles han aconseguit un rècord històric en impressió artística amb 9 qualificacions de 10 dels jutges, encara que la major dificultat tècnica de l'equip neutral rus els ha acabat donant l'or. Espanya tanca així el campionat d'Europa amb un balanç de 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes, el millor registre de totes les seleccions participants i una demostració que el combinat espanyol continua consolidant-se entre les grans potències mundials de la natació artística.
0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
17: 9:48, Maite Freitas i Òscar Pellicer s'encarreguen tècnicament d'estes 5 hores de ràdio que acabem d'iniciar a través de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Artana, el municipi que més superfície forestal ha perdut amb l'incendi, estem parlant d'unes 2.700 hectàrees, de les més de 3.000 que les flames convertien en cendra al terme municipal, ha perdut no sols massa forestal, també patrimoni ambiental i, sobretot, mitjans de vida. En este municipi de la Plana Baixa hi ha diverses empreses que tenen en les sureres el seu negoci. Una és Espadan Corcs, que, fabricant taps de vi, ha perdut una tercera part dels arbres.
2: És l'únic tap ecològic que n'hi ha en el món, és el que se fa a la Serra Espadà.
17: El foc dels últims dies, que calcinava el 12% del parc natural de la Serra d'Espadà, també deixava pèrdues milionàries en un sector ressentit des de fa anys i que fa molt de temps que lluita per a sobreviure. Des de Corcos Galindo, per exemple, en este cas en Eslida, encara miren l'entorn amb la por al cos.
22: Passava esta muntanya i el tenim damunt. Ara el suro cremat, si no se trau, ja no te trau el suro bo, diguem.
23: Si plantem un arbre, la primera capa que se trau, que serien pues, pa cas 40 anys, i se no servís.
17: La surera es regenera ràpidament, més lent és obtindre un suro, això sí, de qualitat comercial. Per exemple, ahir, en Onda, el conseller d'Agricultura, Miquel Barrachina, recordava les ajudes d'emergència, una ajuda que aquestes empreses familiars valoren, però és lògic, ells demanen més.
18: En el caso del suro, 1.500 euros por cada hectàrea.
17: A Eslida i Artana tardarem temps a veure de nou esta activitat. L'incendi colpeja, per tant, un sector econòmic que, a més, té valor simbòlic determinant per a les comarques de la Serra d'Espadà. I parlant de negocis, els negocis dels municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó també estan intentant començar a recuperar l'activitat després de l'alçament de les restriccions fa uns dies, però les conseqüències econòmiques del foc encara es deixen notar. Les cancel·lacions de reserves, el tancament obligat dels establiments i la pèrdua de producte han colpejat especialment el sector turístic i el comerç local en plena temporada estival recent començada. En Azuévar, per exemple, el gerent d'un hotel, Roberto Fernández, ens explicava que esperaven tindre l'establiment ple la setmana precisament en què es va declarar l'incendi.
24: Y esta semana ya empezábamos nosotros con el hotel completo. Para nosotros no ha afectado un montón porque hemos tenido el hotel vacío. Además, por un tema de planificaciones, hay que hacer cancelaciones un poco más a largo, a mediano plazo.
17: Però no són els únics. La restauració també ha patit les conseqüències d'eixa evacuació. En un bar de Xóvar, les taules estaven preparades per al sopar d'un dissabte, quan es va ordenar desallotjar el municipi. Este establiment va perdre més de 30 reserves i bona part dels aliments preparats.
25: Pues carn, peix, coses que ja estaven preparades, pues això se tira i acaba sent pues una setmana molt llarga, perquè la gent ve a dinar, ve a sopar, a esmorzar i se nota moltíssim.
17: Molt prop a Eslida, alguns comerços també han pogut tornar a obrir després d'eixos dies amb la persiana baixada. És el cas de la botiga de Maite Gómez, que estimava unes pèrdues d'uns 1.000 euros.
26: Pues jo calculo sobre els 1.000 euros. A més, avui dia, pues, en campanya d'estiu, a més, pues, sense poder obrir. I la carn pues, de les càmeres, pues, avui dia, pues, tampoc aguanta. Costarà, però esperem que ens ajuden i poder remuntar un poc.
17: La reobertura dels establiments marca l'inici de la recuperació econòmica dels municipis afectats, encara que molts negocis continuen assumint les conseqüències d'una setmana d'inactivitat en un dels períodes de més afluència de l'any, tota conseqüència d'algun possible desserrabellat que és qui, presumiblement, li ha botat foc a les muntanyes i ha ocasionat tot això. Anem a veure què mos conten també les portades dels diferents periòdics autonòmics i també nacionals, que venen carregats de molt variades qüestions.
0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
17: Què és el que podem trobar avui en la premsa, Mireia?
21: Comencem amb Levant, el mercantil valenciano. L'Audiència Nacional investiga la falta d'alertes migratòries a Ceuta i també destaca la febre per l'eclipsi, també a la mar.
27: Per la seva part, les províncies titula La gravi del finançament. Un valencià rep quasi 1.000 euros menys que un càntabre. I també replega que la justícia pregunta a la Guàrdia Civil si va haver avisos de l'avalanxa.
21: Parlem ara del que diu Informació. La humitat dispara fins als 55 graus el bochorno en Orihuela i també d'aquest últim desig complit per un home que va poder morir amb la companyia del seu gos.
27: Per últim, Mediterrània destaca que l'Audiència Nacional investiga la falta d'alertes migratòries en Ceuta i també eixa fe al patró d'onda després de l'incendi.
21: I pel que fa a les capçaleres nacionals, el País parla de l'acollida de menors que posa a prova l'aliança entre el PP i Vox i que s'ha desactivat un dron bomba junta un avió ucraïnès a Alemanya.
27: El Mundo destaca l'efecte de la regularització que ha distorsionat les dades de treball i que genera dubtes als experts i, per últim, per eixa cita del rei amb el president de Ceuta per la crisi amb Rabat.
0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
17: També ho comentàvem al principi, a una setmana de l'inici de la històrica crisi migratòria a Ceuta, la ciutat autònoma manté la vigilància fronterera després de l'entrada massiva nadant d'ixes més de 72.000 persones impulsada per eixos bulos en les xarxes socials. Tot i que les autoritats han tornat la gran majoria dels migrants irregulars en coordinació amb el Marroc, que suposa la gestió dels menors no acompanyats i les tensions diplomàtiques marquen l'agenda actual, però també han marcat l'actualitat de la setmana. En una sorprenent demostració de superpoders polítics, la ministra Diana Morant revelava al món l'últim gran èxit de l'executiu: solucionar la complexa i multifactorial crisi migratòria de Ceuta i, segons la ministra científica, en 48 hores. Mentre els agents a la tanca i les autoritats locals es preguntaven com gestionar la pressió sobre el terreny, una trucaeta telefònica i un parell de despatxos diplomàtics, diu la ministra, van ser suficients per obrar el miracle. Una velocitat de gestió mai abans vista que, curiosament, sembla haver passat desapercebuda fins i tot per als mateixos ceutis.
1: Lo calificó de un ataque a la integridad de un país, porque es lo que es. Ceuta no se toca, Melilla no se toca, y lo ha resuelto con la diplomacia. Desde luego, echando gasolina, no se solucionan los incendios. También mi total reconocimiento a la solución, que ha tardado 48 horas en solucionar el problema del gobierno de España. Y desde luego yo no necesito ponerme una banderita de España para ponerme del lado de España.
17: En tot, té raó en una cosa, en que no es pot tirar gasolina perquè està a un preu com per a tirar-la. En fi, moment delicat, parlant de treball, per a la indústria espanyola del calcer. El sector espanyol va produir aproximadament 60 milions de parells en 2025. Això és un 14,2% menys que en 2024. Per tant, va perdre 4 posicions en el rànquing mundial. Va passar del 19 al 23. I la seva producció representa ja només el 0,24 del total global. Una tendència que afecta de ple a la nostra comunitat autònoma. La indústria del calcer genera un valor de 1.449 milions d'euros en la nostra comunitat valenciana i és una dada que representa el 2,4% de la indústria autonòmica segons dades de l'IVAF, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Per tant, la comunitat valenciana alberga el 51% de les empreses que fabriquen cuir i calcer de tota Espanya. 1.697, per a ser exactes, d'un total de 3.360, segons dades del DIRCE de 2024. Una producció, en tot cas, caldria afegir, molt concentrada en localitats del Vinalopó, com Elx, Elda o Villena. I venint un poquet més cap al centre de la comunitat, la ciutat de València continua consolidant-se com una de les principals destinacions de turisme urbà. Segons les dades d'Osbec, l'ocupació hotelera ha arribat al 83% durant el mes de juliol. Això són 2 punts més que en el mateix període de l'any passat, és a dir, que han pujat.
3: Julio ha sido consolidándose julio tras julio. Este año también hemos conseguido capturar 2 puntitos más de ocupación que lo que conseguimos el año pasado. Vamos a llegar a un 92-93% de ocupación para este mes de agosto en Valencia, capital. Por lo tanto, son unos datos más que buenos para seguir apostando para el destino de Valencia.
17: A la província de Castelló, l'ocupació hotelera també ha evolucionat positivament i ha assolit el 80%. Peníscola ha revalidat el 90% d'ocupació registrat l'estiu passat, tot i que els apartaments turístics han patit, això sí, un descens de les reserves.
4: Ha un retraso en las reservas de familias que han preferido posponer sus estancias a los meses de junio y septiembre debido a eventos deportivos como el fútbol o incluso las olas climáticas, las olas de calor. En estos momentos podemos confirmar que los establecimientos ya tienen el 90% de las plazas garantizadas.
17: Per la seva banda, Benidorm és qui torna a liderar l'ocupació hotelera amb un 89%, el mateix percentatge que l'any 2025.
5: N'hi ha molta demanda, estem parlant d'ocupacions molt altes i som els mateixos hotels que estàvem l'any passat, o sigui, el nostre inventari no ha crescut. Sí que hem crescut en categoria.
17: Les previsions, per tant, apunten que durant este mes d'agost també es superarà el 90% d'ocupació i això venen a ser bones notícies, sobretot per al sector hostaler, de servicis i de turisme, que manté a gran part dels habitants de la nostra comunitat. Una coseta més abans d'arribar a les 10 del matí. La Comunitat Valenciana acollirà esta campanya quasi 2,6 milions de tones de cítrics. Això serà si les condicions de l'oratge acompanyen fins al final de la temporada. A pesar que la previsió implica un increment del 3,4% respecte a la de l'any passat, la collita de taronja i mandarina podria arribar als mínims històrics dels últims 20 anys, només superada per la de l'any passat, quan es va assolir el mínim històric recent. Almenys, així ho preveu una de les principals organitzacions agràries valencianes, la Unió Llauradora. Este sindicat calcula que d'una producció total de 2.594.408 tones, 1 milió i un poquet més seran de mandarina i clementina, un 2% més que la campanya precedent. Pel que fa a la clementina, mantindrà pràcticament el mateix volum, mentre que l'increment procedirà principalment de les varietats híbrides. Respecte a la taronja, s'espera una collita d'1.286.000 tones, un 5% superior, mentre que la llima arribarà a 240.408 tones, amb un creixement del 15%. Com veu, les xifres fluctuen. Este 15% està impulsat sobretot per la varietat Berna, ja que la fina es mantindrà en nivells semblants als de l'exercici anterior. La Unió Llauradora ha fet l'estimació tenint en compte el comportament climatològic del que va de campanya, l'estat de les explotacions i l'impacte de les plagues, tal com assenyalen en eixa mateixa nota des de la mateixa organització. Les produccions limitades afavoreixen un calibre acceptable per a la comercialització, però també s'espera fruita de qualitat. D'eixa forma, esta organització agrària apunta que els primers tractes comercials són a preus estables de moment, encara que es detecta un moviment de compra inferior al de les últimes campanyes. La qüestió és que, pel que fa a les circumstàncies, la Unió Llauradora apunta que el 2025 van desaparèixer 2.762 hectàrees de cítrics. Això deixa un altre 2% menys d'hectàrees que en 2024 i un 15% menys que fa una dècada. Per tant, no deixem de tindre els ulls posats en el camp, que també és un dels sectors importantíssim per a la nostra supervivència. No deixa de ser l'anomenat sector primari, que a partir d'ahí és quan la nostra vida i supervivència es fa realitat, com vos dic. Anem a les 10 del matí. El pròxim butlletí de notícies que ens porta Amparo Martín, com sempre, i ella al mateix temps ens posa al dia de tot el que està sent notícia en estos moments, de tota l'actualitat que és, ha sigut i serà a partir d'ara, en esta jornada del 6 d'agost de 2026. Ara tornem.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. El cel estarà avui poc ennuvolat, amb intervals de núvols baixos a primeres i últimes hores, i a l'interior de Castelló es podrien originar ruixats i tempestes localment fortes durant la vesprada, sense descartar que s'escampen de manera aïllada a l'interior de València. A més, les temperatures es mantindran i el vent bufarà fluix de direcció variable, predominant durant les hores centrals, les components sud i est, amb intervals de moderat a la vesprada.
2: Demà divendres podrien repetir-se els ruixats amb tempestes a l'interior del terç nord a la vesprada, amb probabilitat que siguin localment fortes. Les temperatures mínimes apenes variaran, mentre que les màximes aniran en lleuger ascens i el vent serà fluix de direcció variable.
0: Ens anem a la Canal de Navarrés perquè l'Ajuntament de Bicorb ha rebut prop de 50.000 euros per a protegir dels incendis forestals 5 jaciments arqueològics d'art rupestre. És una actuació pionera que compta en els treballs d'especialistes en art rupestre i enginyers forestals.
2: Són els abrics de la Cova de l'Aranya, Lucio, Los Gineses, la Balsa de Calicanto i el Charco de la Madera, on es duran a terme accions de prevenció i protecció dels béns d'interès cultural pel seu valor patrimonial, que també, recordem, estan declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO. L'alcaldessa de Bicorb és Núria Mengual.
3: Pues de proteger todos estos museos, ¿no?, al aire libre, y que quedan expuestos pues a la intemperie y a las condiciones climatológicas, y en este caso pues quedan expuestos también a los efectos que puede provocar en ellos un incendio, en un gran incendio en este caso, ¿no?, que es lo que estamos teniendo en estos últimos años.
2: Estes ajudes s'enmarquen en el Pla Restaura, que crearà franges perimetrals adaptades al terreny i així eliminar la vegetació piròfita que amenaça les pintures prehistòriques.
0: Espanya arriba a vora 50 milions d'habitants, amb 10.200.000 persones nascudes fora de l'Estat.
2: Són les dades que publica avui l'Institut Nacional d'Estadística, unes dades que indiquen el valor màxim de la sèrie històrica. El creixement poblacional del segon trimestre del 2026 es deu a l'increment de les persones que han nascut a l'estranger, que són més de 10.200.000 persones, principalment provenients de Colòmbia, Veneçuela i el Marroc.
0: I fins a Alemanya arriba l'enfrontament entre Rússia i Ucraïna, i no en el terreny diplomàtic. El govern alemany ha confirmat que han trobat un dron amb explosius d'origen desconegut a l'aeroport de Leipzig, on també han detectat un segon objecte volador.
2: Uns fets que han obligat a tancar el trànsit aeri durant 2 hores. Aquest aeroport és un dels nusos europeus de transport aeri d'ajuda a Ucraïna. El ministre de l'Interior alemany ha assenyalat que aquests drons equipats amb càrrega explosiva a les immediacions dels avions de transport ucraïnès es corresponen amb un escenari d'atemptat híbrid.
0: I el Japó ha emès un ordre d'evacuació per a més de 5.000 persones en la prefectura meridional de Kagoshima davant de l'avanç del tifó Dolphin, que ha obligat a cancel·lar centenars de vols al sud-est del país. En el tifó, este tifó es va registrar també vents que arribaven a 216 km per hora. Es preveu que els efectes del vent i la pluja persistisquen durant el cap de setmana, i per això les autoritats han demanat a la població que extreme les precaucions.
2: Demà s'espera que el tifó travesse l'illa d'Okinawa, i les principals aerolínies nipones han decidit cancel·lar tots els vols programats amb la zona. En total, 600 vols cancel·lats que afecten 86.400 persones. Amb l'avanç del cap de setmana del tifó cap al mar de Xina Oriental, el tifó Dolphin s'aproximarà de manera gradual a la costa est de la Xina, on han començat també les evacuacions.
0: I en els esports parlem de futbol i del Castelló. Mavil torna al seu país, Dani Hermosilla.
4: Què tal? Sí, efectivament, el Castelló ha comunicat este matí en un comunicat el traspàs del davanter Abel Mavil al Melbourne City, equip de la A-League australiana, el seu país d'adopció, i amb qui ha estat en el passat mundial, però tot i ser d'origen kenià. Mavil va arribar a Castelló en el 2025, procedent del Grasshopper Suís, i ha jugat temporada i mitja en el conjunt orellut. Esta última campanya, Mavil ha fet 3 gols i ha donat 6 assistències. D'esta manera, el davanter torna al seu país, on es va formar, concretament, en la Adelaida United.
0: Gràcies, Dani. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall amb Sergio Alcina.
1: Som Apunt.
4: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En Apunt Ràdio.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
11: De tu a tu.
5: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
12: Pues així estem, encetant esta segona hora del nostre espai multiformat, en definitiva el nostre magazín d'avui, 6 d'agost de 2026, reflexionant una miqueta sobre una de les qüestions que s'han posat damunt de la taula, eixa final del Mundial, que podria ser per al Marroc, que la FIFA, entre altres coses, qualifica com a enganyosa. És una informació que ha donat The Times, però que realment parla sobre la intenció d'Infantino d'oferir la final del Mundial de Futbol 2030 al Marroc. Un fet d'allò més oportú en les circumstàncies que en estos moments, no només a nivell del nostre país, sinó a nivell europeu i també internacional, comporta anar remenant una miqueta més o furgant en el vesper. En fi, això per una banda, però perquè ens toca més propet, si voleu, coneixem algunes coses, ja que estem en un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, saludant a la nostra gent de les portades locals i comarcals i alguna d'aixes emissores també que ve a col·laborar amb nosaltres aportant-nos totes aquelles qüestions que afecten directament a algunes de les comarques de la nostra cobertura. Anem a començar pels 7 punters. Allí està Cecília Roca, com sempre. Cecília, què tal? Bon dia.
13: Bon dia. Arranquem el mes d'agost amb actualitat més destacada de la Plana Alta i Baix Maestrat. En unes setmanes en les que les festes patronals i els serveis per als veïns i visitants són els protagonistes. Comencem a Torreblanca, que ja ha donat el tret d'eixida al compte enrere a les seves festes patronals 2026, amb la proclamació oficial de les reines i les dames. En un acte carregat d'emoció, Rosa Ribes i Sofia Fabregat han sigut proclamades reina i reina infantil, acompanyades per les seves corts d'honor. Una cerimònia que simbolitza l'inici del camí cap a unes festes que enguany tindran un significat especial amb la commemoració del 450 aniversari de la Carta Pobla. D'altra banda, Alcalà al Cossebre, l'Ajuntament i Adif han renovat un acord que permetrà mantindre oberta l'estació d'Alcalà de Xivert durant els pròxims 10 anys, prorrogables a 5 més. Gràcies a aquest conveni, els usuaris continuaran disposant del vestíbul, sala d'espera, venda de bitllets i serveis consolidant un recurs que es va recuperar en 2017, després de 17 anys tancada, i continua sent fonamental per als viatgers del municipi.
12: Anem a saludar ara la gent d'Infoturia, en esta ocasió encapçalats per Alba Montero. Alba, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia. Infoturia entrevista en exclusiva a Melanie García. La jove cantant de l'Eliana presenta Oniria, el seu primer EP, i repassa la seva trajectòria artística, des dels seus inicis en la Voz Kids i Eurovisió Junior fins a la seva participació en Tu cara me suena i els nous projectes que té per davant. En la Pobla de Vallbona, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per a concedir la medalla d'or del municipi, el màxim reconeixement institucional al futbolista poblà Alejandro Grimaldo, després de proclamar-se campió del món amb la selecció espanyola. El consistori vol reconèixer així la trajectòria del lateral esquerre i posar en valor el seu paper en una fita històrica per al futbol espanyol. A Riba-roja, un incendi de vegetació declarat al voltant de la urbanització València la Vella va obligar al desallotjament preventiu de diversos habitatges i va desplegar un dispositiu de 6 dotacions de bombers, 2 autobombes amb 2 unitats, agents mediambientals, la unitat de prevenció, un mitjà aeri i efectius de la policia. Segons s'ha informat el consistori provincial de bombers, el foc va quedar extingit al voltant de les 9 de la nit. I en l'actualitat política, Compromís per l'Eliana ja té candidat per a les eleccions municipals de 2027. La militància ha elegit a Alberto Inglés, actual portaveu del col·lectiu local, perquè lidera la candidatura i prenga el relleu d'Isabel Montaner. El restaurant Casa Granero de Serra s'ha proclamat guanyador del 10è concurs tradicional d'ahir pebre del Palmar. Amb aquesta victòria suma ja 2 en un dels certàmens gastronòmics més prestigiosos de la Comunitat Valenciana i es consolida com un referent de la cuina tradicional valenciana. I en agenda, diversos municipis de la comarca, com Llíria i Sant Antoni de Benaixeve, han preparat activitats especials per a seguir l'eclipse solar total del pròxim 12 d'agost. A més, Olocau continua immers en les festes en honor a Sant Roc, amb la celebració de la Cavalcada de l'Humor este dissabte 9 d'agost i l'actuació de l'Orquestra Belladona el dimarts 12 d'agost.
12: I per què no donar una ullaeta a alguna d'aixes emissores que sempre estan amb nosaltres aportant tot allò que té a vore amb la seva zona d'interès. En este cas, Ràdio Benicarló, on està, com sempre, Clàudia Cozar. Clàudia, bon dia.
14: Bon dia, Mònia Pai, bon dia de nord a sud. Avui, la notícia de Ràdio Benicarló té molta música. I és que per fi arriba el dia. Benicarló tornarà a partir d'avui a convertir-se en un referent de la música antiga amb una nova edició del Music Fest Benicarló Orquet 2026 amb el títol Pulcrus. Se celebrarà avui, demà i el dia 8 d'agost, el dissabte, tots els concerts a les 8:30, amb una programació que reunirà intèrprets de prestigi i un repertori que recorrerà des del Renaixement fins al segle XX. La directora artística Maite Ferrer explica la filosofia que enguany persegueix Pulcrus.
15: Este festival propone un recorrido a través de 3 conciertos concebidos como 3 etapas de una misma búsqueda. Cada programa explora de una manera distinta de aproximarse al misterio de la belleza y su fuerza transformadora.
14: El festival arranca avui, dijous 6 d'agost, amb el concert Meditatio, protagonitzat per Adrià Gràcia a l'orgue i Cristian Lavernier a la guitarra. El programa inclou obres d'Antonio Vivaldi, Juan Bautista Cabanilles, Girolamo Frescobaldi, Astor Piazzolla i composicions del mateix Lavernier, a més de diversos espais dedicats a la improvisació. La segona jornada, demà divendres 7 d'agost, portarà per títol Contemplatio i estarà dirigida per Marian Rosa Montagut, que també actuarà a l'orgue i al clavicèmbal. L'acompanyaran la soprano Rafa Quirans, els violinistes Hiro Kurosaki i Raquel Masmano i el violoncel·lista Guillermo Martínez. El concert posarà el focus en la música barroca hispanoamericana amb peces de compositors i autors anònims de Bolívia, Guatemala, el Perú i Mèxic. El festival es tanca el proper dissabte 8 d'agost amb Fascinatio, una proposta que reunirà Sílvia Márquez a l'orgue i Justo Sanz al xalumó i als clarinets. El repertori inclourà obres de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Mozart, Debussy, Pedro Iturralde i altres compositors, oferint un recorregut per diferents estils i èpoques. Amb aquesta programació, el Benicarló Orgue consolida la seva aposta per acostar la música antiga i el patrimoni organístic al públic. Ja sabeu, companys, vos esperem aquest cap de setmana a Benicarló per a gaudir d'una nova edició del Benicarló Orgue. Tots els concerts seran a l'església de Sant Bartomeu a les 8:30. Clàudia Cozar, Ràdio Benicarló.
12: Ai, ho deixem, però també donem una ullaeta a nivell internacional, o més bé europeu, si em permeteu. A les 10:15 d'este matí, ja sé que no és una novetat allò que vos anem a contar, però és de vital importància, perquè Europa està vivint en estos temps una de les sequeres més greus de les últimes dècades. Haureu escoltat estos dies que el Danubi i el Rin registren cabals mínims perquè s'han aturat reactors nuclears, els vaixells no poden navegar amb normalitat i ja hi ha restriccions d'aigua en moltes ciutats. Això, estem més que acostumats a escoltar o comentar, sobretot en el nostre territori, però també volem entendre per què està passant en altres llocs i si és un episodi puntual o, per tant, també estem davant el nou escenari climàtic com en la resta de circumstàncies. Per això ens acompanya Manuel Pulido. Ell és catedràtic d'Enginyeria Hidràulica de l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient de la UPB i director de la Càtedra de Canvi Climàtic UPB-GVA. Bon dia, Manuel, què tal?
16: Hola, buenos días.
12: Europa está viviendo, como decía, una de las sequías más graves de los últimos años. La misma pregunta se la traslado a usted. ¿Estamos ante un episodio excepcional o este tipo de situaciones van a ser ya cada vez más frecuentes y, por tanto, también acompañadas de la gravedad a la que corresponde un hecho como este?
16: Bien, pues podemos decir que estamos ante un episodio excepcional por la intensidad, ¿no?, con lo que está ocurriendo, pero no es completamente inesperado. Es decir, la sequía se ha habido en Europa históricamente, pero está cambiando mucho el contexto climático en el que estas sequías se están produciendo. Sabemos que estas sequías se están produciendo en un momento en el que coinciden con olas de calor extremas, y este aumento de temperatura pues hace que el agua se evapore rápidamente, se sequen los suelos y se agravan los efectos de la falta de lluvia. Entonces, esto claramente ha intensificado las sequías. No podemos afirmar, por supuesto, que todos los veranos vayan a ser como este, pero sí que episodios de sequía intensa, de olas de calor y de caudales extremadamente bajos, pues van a ser cada vez más probables, ¿no? Entonces, lo que antes considerábamos como muy excepcional, pues va a convertirse probablemente en el futuro en un riesgo más habitual,
12: vale,
16: aumentando la probabilidad de episodios extremos. Es decir, que nos estamos moviendo hacia una nueva normalidad, ¿no?
12: Entonces, primero tenemos la excepcionalidad de la circunstancia, luego las olas de calor, evidentemente, que nos están llevando a extremos como este, y me gustaría saber si hay otros factores que expliquen, aparte de lo que nos ha expuesto, que este verano esos grandes ríos europeos registren niveles tan bajos de agua.
16: Pues sí, la verdad es que no hay una única causa, sino que hay una confluencia de factores que están explicando por qué estos grandes ríos europeos están con niveles tan bajos, ¿no? Por un lado, podemos decir que se ha producido una combinación de unas precipitaciones muy escasas durante un periodo prolongado. También sabemos que se ha acumulado poca nieve en las cabeceras, que esto es muy importante en la alimentación de estos ríos, y, como he comentado antes, pues que hemos tenido el tema de temperaturas extraordinariamente elevadas. Entonces, pues claro, cuando llueve poco llega menos agua a los ríos, pero además el calor, como hemos hablado antes, aumenta la evaporación desde el suelo, desde los embalses, la evaporación procedente de la vegetación, y también incrementa la necesidad de agua. Necesidad de agua de los cultivos, necesidad de agua en las ciudades. Por tanto, pues hablamos de lo que ahora se denomina un riesgo compuesto. No es solo que llueva menos, sino que la atmósfera está demandando mucha más agua debido a las altas temperaturas. Por tanto, digamos, la falta de lluvia inicia el problema, pero el calor lo amplifica mucho, como estamos viendo, ¿no?
12: Manuel, con el protagonismo que ha cogido la cuestión del cambio climático y algunos de los factores más que envuelven a todas estas cosas que nos están sucediendo, me da la sensación, si me lo permite, que hemos dejado hablar un poquito de la gestión del agua, de lo poco que nos trabajamos el raciocinio del agua, pero en todo el planeta, da igual, donde le sobra o donde nos falta. ¿Es algo que deberíamos de tener en cuenta?
16: Sí, por supuesto. Digamos, aquí, por un lado, no podemos decir que el cambio climático sea la única causa de una sequía concreta, ¿no? Está muy de moda en meteorología hacer estudios de atribución para ver en qué medida el cambio climático puede ser responsable de un determinado episodio extremo individual, pero hay que tener en cuenta que las sequías son episodios extremos complejos, donde por un lado influye cuánta agua se genera, pero por otro lado influye cuánta agua se está demandando y, por tanto, pues cuántos recursos vamos a tener disponibles en un momento dado, ¿no? Entonces, sabemos que el cambio climático agrava estos episodios, como hemos dicho, las altas temperaturas, aumenta la evaporación, reduce la humedad, la falta de lluvia, etcétera, pero la gestión es fundamental. Si un territorio tiene demandas de agua muy elevadas o tiene acuíferos sobreexplotados o tiene poca capacidad de regulación de aguas superficiales, por ejemplo, pues una sequía meteorológica puede convertirse rápidamente en una crisis de abastecimiento. Entonces, el clima genera el peligro, pero la gestión del agua determina en gran medida las consecuencias, ¿no?
12: No sé si somos conscientes de lo que estamos hablando, pero cuando nos referimos, sin ir más lejos, al Rin o el Danubio, son mucho más que ríos. Podríamos decir que son auténticas arterias económicas de Europa y referirnos al impacto que puede tener que su caudal descienda de esta manera.
16: Sí, yo creo que lo has definido perfectamente. Es decir, son arterias económicas claves en Europa. Y el descenso por esta sequía tan extrema pues está teniendo impactos muy diversos, ¿no? Son vías por las que se transportan combustibles, productos químicos, minerales, cereales, bienes industriales. Entonces, claro, estas arterias navegables, cuando disminuye la profundidad del agua en los cauces, pues los barcos no siempre dejan de navegar, pero muchas veces pues tienen que hacerlo con una carga mucho menor de la que podrían utilizar. Y esto obliga pues a buscar medios de transporte alternativos, por ejemplo, irnos a la carretera, al ferrocarril, lo que aumenta los costes, retrasa los suministros, uh-huh. Incluso se puede afectar a la producción industrial, ¿no? Entonces, esto hace que con estos niveles mínimos, por ejemplo, en el Rin, pues las embarcaciones reduzcan las cargas y la sequía hidrológica pues acabe trasladándose a los precios, ¿no? Afecta a los precios, afecta a las cadenas de suministro y esto hace pues al final que tenga un efecto sobre el conjunto de la economía. Entonces, cuando falta el río, pues no solo falta agua, sino que tiene consecuencias, se encarece el transporte y se resiente a la vez todo lo que sería la cadena económica.
12: Manuel, acaba de mencionar algo muy importante de lo que sabemos mucho en estas tierras, la producción industrial. De toda la vida, aquellos que procedemos de lugares donde, pues eso, la industria, el textil, la manufactura ha sido clave en el desarrollo económico de estos lugares, la mayoría de las fábricas o centros productores estaban instalados justo en los barrancos o en los ríos, ¿no? Para que la fuerza del agua pudiera producir toda esa energía. Es cierto que las cosas han cambiado ahora con las renovables, etcétera, etcétera, pero en este caso hemos visto cómo centrales nucleares han tenido que reducir su actividad por falta de agua para la refrigeración, cuando hablamos de ríos como el Rin o el Danubio. ¿Qué nos dice esto, independientemente de lo que le he expuesto, sobre la dependencia que aún tiene nuestro sistema energético de los recursos hídricos?
16: Sí, eso es un tema muy importante, es un tema clave. Se habla mucho del binomio agua-energía, porque sí. El sector del agua, por un lado, es un sector que requiere, que consume bastante energía.
12: Danubio, ¿qué nos dice esto, independientemente de lo que le he expuesto, sobre la dependencia que aún tiene nuestro sistema energético de los recursos hídricos?
16: Sí, eso es un tema muy importante, es un tema clave. Se habla mucho del binomio agua-energía, porque sí. El sector del

0: conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
4: De tu a tu.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
6: Ja ho sabeu, això és el nostre número de WhatsApp que teniu a la vostra disposició les 24 hores del dia, és a dir, que en qualsevol moment podeu enviar aquest missatge i nosaltres després fer-se ressò d'ell i comentar-lo en la ràdio, com podríem fer en estos moments o més tard. Són les 10 i mitja en punt. Hem donat ja algunes pinzellades este matí pel que fa a les últimes cuetades, no?, d'ixe incendi de la Vall d'Uixó. Ara la situació pràcticament està controlada, però no podem perdre de vista que estem en risc constant d'incendis. Avui volem parlar amb la presidenta de l'Associació Rescat Animal en Situació d'Emergència, Amanda Juan, per a conèixer com han estat treballant en eixes funcions de protegir els animals en este últim incendi i en quin punt es troben en estos moments. Recordem que fins fa poc continuaven recorrent la zona afectada per a localitzar animals ferits, atrapats i fins i tot desorientats. Si tenint en compte que l'incendi va arrasar prop d'eixes 9.500 hectàrees, podem imaginar la quantitat d'animals domèstics, salvatges i de treball que han estat en situació de risc. Per tant, des d'eixa associació de rescat animal en situació d'emergència, el RASE, es reclama que els protocols d'evacuació incloguen també els animals des del primer moment, ja que sovint els avisos arriben massa tard. Bon dia, Amanda Juan, què tal?
7: Bon dia.
6: A dia d'avui, recordo que vam estar parlant en eixos moments àlgids de l'incendi en este mateix programa, però a dia d'avui, a banda de saludar-te de nou, vull preguntar-te si la situació sobre el terreny ja està més o menys controlada pel que a vosaltres correspon.
7: Sí, afortunadament sí. Ara ja la situació la donem per controlada. Mm-hmm. Ahir encara estàvem buscant dos gossets perduts, però han aparegut aquest matí. Ahir sí que per controlada total, per nostra part sí.
6: En quina fase podríem dir que esteu ara, després de tot el que haveu passat, no sols vosaltres, sinó els tutors i propietaris dels diferents animals per als quals a la majoria se'ls ha fet molt difícil? I dic això perquè els propis bombers i efectius mos contaven en més d'una ocasió que, tot i el perill que suposava, molts tenien que ser acompanyats per a comprovar si els seus animals estaven en condicions o no.
7: Sí, ha sigut ahir, sí. Ha passat que molts animals de companyia s'han quedat quan les persones han sigut evacuades.
6: Sí.
7: Els animals de companyia, molts d'ells es van quedar dins dels domicilis. Jo crec que va ser per una qüestió de pensar que a lo millor pues, seria per a menys dies. I, claro, quan es van donar compte de la gravetat que n'hi havia, volien accedir als seus animals i aleshores estava tot tallat i era molt difícil, tot i que en moltes ocasions la Guàrdia Civil ha fet acompanyaments, però no en totes s'ha pogut. I ahir és quan ha començat un poc el calvari d'aquestes famílies que tenien els animals dins de casa. I al final és un poc el que comentàvem al principi, no? És per la falta de protocol realment que emparen els animals en situació d'emergència, que queden completament desprotegits, i s'ha donat un poquet aquesta situació. Vosaltres me preguntàveu en quina fase estem. Ara estem sincerament en una fase bastant més relaxada, que és tots els excedents que ens han quedat de les donacions que hem rebut, que gràcies, perquè ha hagut moltíssima gent col·laborant de moltes maneres, i una ha sigut la de fer donatius de tot tipus de coses, per tot tipus d'animals, hem rebut de tot. I ara, pues, en tots els excedents estem repartint entre els damnificats, entre els ajuntaments que han sigut víctimes d'aquest incendi, també a protectores, persones particulars, i bueno, avui és el segon dia de reparto i en principi acabaríem.
6: Amanda, això és molt diferent a la situació, per exemple, del temporal de pluges extremes del 24, de la Dana, en el que també van parlar en diferents organitzacions o moviments, no? Que es dedicaven a intentar localitzar animals. En este cas, igual els trobaven en vida que no. Però crec que la situació és diferent. Com organitzeu un dispositiu com este? Quins protocols d'actuació teniu, tot i les carències que m'acabes de comentar?
7: Vale, mira, nosaltres a la Dana també vam estar, i és veritat que ha sigut molt diferent. Hi ha persones que no ho han entès, persones com a voluntaris, no?, que han volgut anar a rescatar, i pues, a la Dana la veritat va ser un desastre, ja ho sabem tots, però entravem quan podíem accedir i allí treiem animals. Aquesta situació ha sigut molt diferent per diverses coses. Una, perquè quan es tracta d'un incendi forestal, a la zona no se pot accedir fins que els efectius d'emergència diuen que ja és segur entrar.
6: Sí, clar.
7: Aleshores, això, els animals se queden ahí com atrapats, i per molt que hi ha moltes persones de bon cor que volen anar a ajudar, pues no se pot entrar, i això genera molta frustració, no? Per això és molt important poder-se regular emocionalment per a treballar en emergències, i més en emergències que no estan regulades com la de rescat animal. Com ens organitzem nosaltres? Nosaltres, si en règim per protocols, el primer que fem és contactar en els ajuntaments, donar-nos a conèixer i demanar, per favor, algo que ens sembla superimportant, que és que tot se centralitze en una organització. En este cas, nosaltres anem ja preparats, tenim dispositius, tenim lloc on allotjar els animals en situació d'emergència. Aleshores, com ho tenim tot lligat, demanem a l'Ajuntament que, per favor, si entra algun cas per l'Ajuntament, per policia local, ens ho deriven. A més, en aquest cas, l'Ajuntament d'Onda, que ho ha fet meravellosament bé, ens ha habilitat també el pavelló municipal, on poder recepcionar animals. També allà teníem persones, famílies evacuades, que tenien animals de companyia, i hem pues, pogut atendre totes les necessitats. I d'allà hem generat la nostra base per a que quan hi havia un avís poder desplaçar-nos.
6: Amanda, vaig a ser-te sincer i a tocar un poquet l'aspecte més personal. A veure, els que tenim, i hem tingut tota la vida, animals adoptats, que ens pensem que hem descobert la pólvora o que som les millors persones del món, crec que estem lluny de tots aquells, sempre ho he dit, no?, que esteu al capdavant d'aquest tipus d'organitzacions, o les protectores, majoritàriament xiques, perquè la gent no es fija en això, però la major part dels voluntaris o voluntàries que s'encarreguen d'aquestes coses sou xiques, con lo qual demostreu un doble valor. A això ens refereix, no?, a com podeu, psicològicament, com tirar endavant totes aquestes coses, perquè no deu d'haver sigut gens fàcil, sobretot quan s'anteposava la emoció de les persones que deixaven els seus animals, com estaven comentant, en casa, els tenien que soltar o no sabien si anaven a trobar-los vius o morts, clar.
7: Sí, emocionalment és difícil. No te puc dir que siga fàcil. Per exemple, la Dana a nosaltres ens va passar molta factura i vam tenir dos baixes a l'associació, que ara ja tornen a estar actius, però és veritat que cada emergència...
6: Pel pes psicològic
7: després...
6: del trauma,
7: sí,
6: del que han vist.
7: Sí, però... Claro, és que, vull dir, són moments molt impactants a nivell emocional que no se poden gestionar en aquest moment les emocions perquè estàs rescatant i tens l'objectiu de treure vides endavant. Aleshores, la teua se queda un poc enrere, no?
6: Claro.
7: I quan eixes de l'emergència, pues, tens tota la motxilla de la càrrega emocional de tot el que has viscut, i a lo millor surts de l'emergència i te tens que posar a treballar al teu treball, no? Perquè hi ha que dir que tots són voluntaris,
6: sí,
7: en l'associació.
6: Claro, sí.
7: Claro. Aleshores, el que passa és que bueno, ens intentem cuidar molt a nivell emocional i psicològic, però és veritat que necessitem a vegades fer parons i bueno, per això dic que quan les persones que... Jo sempre dic que les primeres persones que hicim a les emergències són persones professionalitzades, perquè entre altra tenim ja molta formació de gestió emocional I hi ha voluntaris que a vegades això no ho entenen, no? I mos han arribat comentaris de és que només voleu eixir vosaltres. No, no, no és la situació això. És que quan estem parlant d'una emergència tenim que tindre una preparació. No, com no estem regulats, no tenim ningú respaldo gran darrere, mos tenim que sostindre per nosaltres mateixos.
6: Sí, no, jo sempre ho he dit. Teniu un mèrit que, i un valor que crec que n'hi ha que reconèixer-lo perquè no és fàcil. No és fàcil les situacions en les que vos trobeu. Bueno, en este cas, en la qüestió de rescatar els animals que s'havien trobat en aquestes circumstàncies, però perdoneu-me, la gent que està en les protectores i es troba de tot el que no mos puguem imaginar, des de maltractes, abandonaments, animals ferits, atropellats i coses que, torne a repetir, no mos passarien pel cap a la resta dels mortals, el valor que teniu n'hi ha que reconèixer-lo i crec que això va per davant de tot, Amanda.
7: Gràcies, sí, la veritat és que sí, és que totes les persones que estan dins de l'activisme pel benestar animal ho passem molt malament. Jo porto molts anys en l'activisme animal i he vist moltes persones caure i emmalaltir per lo que estàs comentant precisament, per una qüestió emocional que arriba a un moment que és tanta la càrrega que no se pot gestionar.
6: Sí, per cert, estem parlant d'esta qüestió de l'incendi i també caldria diferenciar que no parlem només d'animals domèstics, de companyia, dels de tindre dins de casa, estem parlant d'animals domèstics de producció o de treball, alguns es van tindre que soltar, com mos contaven, no?, per la pròpia supervivència d'aixes criatures, però després parlem de fauna salvatge i altres espècies que cadascun requereixen una actuació o un protocol diferent, clar.
7: Així és, així és. Quan parlem d'animals en emergències sembla que només parlem d'animals de companyia i no és la realitat. A part de que les persones com a animal de companyia tenen a vegades animals que no imaginem, però no.
6: Sí, la gent per animals de companyia a voltes entén també.
7: Sí, exacte.
6: Espècies sí. Que se'n fugen de la normalitat, sí.
7: Això mateix, però almenys per a nosaltres no queda enrere ningú animal i és veritat que la fauna salvatge evidentment en un incendi forestal, com ha sigut el cas, se veu greument afectada i així, bueno, obriríem un altre meló, no? Perquè què passa la fauna salvatge quan no ja està tan ferida o afectada que després no se pot recuperar o rehabilitar, no? I així s'obre el meló de los santuaris, claro. Perquè els centres de recuperació pues, tampoc tindrien un bon final. Bueno, però en este cas és lo de és algo més minoritari en el sentit de que nosaltres no tenem tanta fauna salvatge perquè la fauna salvatge quan la trobem normalment morta, claro. Vale? Algun animal salvatge sí que trobem ferit i algo podem fer per ell, però la fauna salvatge té una altra manera de sobreviure, no? La supervivència la viu d'una altra manera.
6: Sí, és una cosa diferent.
7: Però sí que m'agradaria anomenar els animals de granja, són els grans oblidats. Els grans oblidats en aquestes situacions són els animals de granja. Sembla que ningú se'n recorde dels animals de granja o que, bueno, se queden ahí a les explotacions.
6: Sí, per això te'ls mencionava, els de producció o els de treball. Directament són eixos animals, els de granges, sí.
7: Sí, sincerament és un col·lectiu d'animals que ens preocupa molt quan hi ha una emergència perquè normalment no són evacuats. Tinc que dir que en esta ocasió estem gratament sorpresos, de veritat, perquè hi ha hagut molts ajuntaments que s'han mobilitzat i han ajudat a evacuar animals de granja i ha sigut una meravella veure això. I piques senceres, tots els cavalls evacuats, sí. Animals de granja, els productors que s'han preocupat, s'han evacuat. Torne a anomenar l'Ajuntament de Onda perquè ho ha fet superbé i va habilitar un terreno per als animals de granja.
6: Sí, de fet vam estar entrevistant-los i mos va quedar molt l'atenció a aquestes circumstàncies. Sí.
7: Ho han fet superbé en aquest sentit. Claro, podem parlar d'un ajuntament, però si això se repliqués, vull dir, la qüestió canviaria molt, perquè la situació és que els animals de granja se queden ahí, els de producció, i normalment després quan arribes pues, te trobes el que te trobes, els que han sobreviscut i alguns altres han quedat fets caldo.
6: Mm-hmm. En fi, podrem parlar d'aquestes coses i de tot el que porteu endavant. Espere que en unes altres circumstàncies. Amanda Juan, presidenta de l'Associació de Rescat Animal en Situacions d'Emergència. Ha sigut un plaer poder parlar amb tu i t'agraïm molt a tu i a tots els voluntaris i voluntàries que heu estat treballant i continueu treballant en aquestes qüestions que ens hagués atès al telèfon, a la Ràdio Autonòmica. Un abraç molt fort, bon estiu.
7: Moltes gràcies, una abraçada.
6: Adéu, bon dia. Anem a canviar de situació. Ara tornem a altra volta als estudis i, per cert, interactuem, en este cas, els estudis de Punt Ràdio amb els estudis de Ràdio Ontinyent.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Ràdio Ontinyent, que tot ser una ràdio, en este cas interactuant amb nosaltres, la Ràdio Autonòmica Valenciana, està plena de foguers, no sé si de vitroceràmica, d'inducció o de gas, encara que en consta que per a Carmina Gramajé i Santi Prieto, millor el foc que siga d'això, que siga de gas. Veritat, Carmina, Santi, bon dia.
2: Sí, el més ràpid.
3: Bon dia, sí.
2: Bon dia.
3: Jo preferís de gas.
2: Claro.
1: I el control. Tots aquells que han fet el vot d'això dels foguers de tota la vida, els elèctrics, electrònics, etc etc, és que es nota, i es nota més del que mos puguem imaginar,
3: Jo, per la meva part, sí que ho note. Ara, també tinc que dir-te una cosa. A nivell usuari de casa, és molt, molt, molt pràctica la vitroceràmica. Quan acabes, passes una drapaeta i en 0, ho tens net. En canvi, el foguer de tota la vida l'has de desmuntar, tirar l'antigrassa, fregar-lo...
1: A, merder,
3: a nivell pràctic, jo no ho canvie, però sí que reconec que la gent que no cuina molt en casa tindre la vitroceràmica és molt més pràctica.
2: Sí, però jo mateixa l'altre dia tinc una vitroceràmica molt moderna...
1: Sí, tens vitro no sé o inducció, vaig... Carmina?
2: Jo que tinc, vitro o inducció?
1: Tu tens inducció.
2: És que
1: No, això n'hi ha que diferenciar-ho. La vitro és una castanya. Jo tinc vitro en el poble.
2: No, jo tinc això.
1: Tu, és que estarà ahí que te cremes a la mínima, allò no s'apaga mai, s'embruta i es crema. Santi, molt més del que es crema una inducció. I jo crec que seria important diferenciar això, a banda de la pasta, el que consumis.
2: Pues jo no sé què vaig tocar, que no vaig aclarir en tot el dia.
1: Sí.
2: No vaig poder, me'n vaig tindre que anar. Tinc un fogueret de gas en el patiet i ahir ho vaig fer.
3: No te perdes, que ella té la vitro nou o la inducció, no sé el que és...
2: Però supermoderna,
3: Sí. Supermoderna i tal, però ella té en el pati el seu fogueret de gas, la seva botelleta, i moltes coses les cuina ahir.
2: Hombre, i està més bo i tot.
1: No, vaig a dir-te una cosa. En aquestes similituds que tinc en ta mare, a voltes, jo també en el poble, i sobretot després de la Filomena, vaig dependre que n'hi havia que tindre, encara que fora baix en el corral, l'antiga cuina de gas preparar per si a cas, perquè
2: en aquell moment
1: no va haver llum en 3 o 4 dies i teníem que menjar d'alguna forma. Veritat, Carmina, n'hi ha que ser previnguts.
2: Ah, hombre, claro, i sempre la botelleta de gas, això va molt bé.
1: Exacte, que ara no n'hi ha
2: prevenció. I el menjar està també més bo.
1: És de veres.
2: Però bueno, bo.
1: Bueno, aprofitaré per dir una cosa. Els que es pensen que no tenen perill estos focs elèctrics, que sàpiguen que sí, jo vaig encendre la cuina, és a dir, li vaig botar foc en la inducció, vaig posar l'oli allí a calfar, a més... els meus companys estan mirant-me dient sí, li vaig botar foc a la cuina perquè vaig posar l'oli. En aquestes coses que fem els que estem sempre atarantats, volem que escalfara ràpid, li vaig posar al màxim en la P i me'n vaig anar a la terrassa a replegar la roba, i quan me'n vaig assomar ja estava a la cuina, que allà apareixia el Coloso en llames.
2: L'oli que se'n va eixir.
1: No, l'oli que la gent es pensa que sense flama no s'encén, però quan arriba, i això, Santi, tu ho sabràs com a professional que eres, quan arriba a un grau de, diguem, d'ignició, es bota foc igual i s'encén, encara que no n'hi hagi xispa ni flama ni res en l'elèctric.
3: Sí.
1: Pues que sàpiguen que això passa, és un perill. Bé, bueno, parlant dels perills, bueno, n'hi ha qui no sàpiga anar, qui no vulga pols que no vagi a l'era, i qui no sàpiga entrar a la cuina que no entre, crec que estareu d'acord en això, però no és precisament d'allò que anàvem a parlar. Avui, mira, m'has semblat a la iaia dels contes, perquè vas a parlar-nos de tartes de poma, no? Carmina?
2: Sí, és que ara és l'època de les pomes, ara venen ja les pomes,
1: sí.
2: I així tinc jo un bizcocho de manzana.
1: En Alfafara n'hi ha molt bones pomes, veritat?
2: Sí, l'altre anem a comprar-ne.
1: Ah, que sí? Veus com jo sé el terreno que em maneja?
2: Sí, claro. Pues és un bizcocho de manzana que està boníssim, perquè el vaig fer ahir. Una llàstima que no estigués així perquè l'hagués provat, però bueno, va. I poses 200 grams de farina d'arròs.
1: Sí.
2: Perquè, clar, com ara està el tema del gluten, i tots són intolerants i tots són les històries d'aixes, doncs, bueno,
1: i si voleu, és un dia, és un altre meló que podem obrir, com mos hem tornat tots de la nit al matí intolerants a tot, el que tota la vida no mos havia reaccionat. Quina castanya. Sí.
2: Ara, no, és que si vinc això, després del vàter no marxa. Però, xico, com és possible? Sí.
1: Sabeu això, que ho extrapoli jo molt? Als comedors dels col·les, jo anava al menjador allí en el Rafael Juan Vidal, en Ontinyent. Escolta, mos assentàvem tots allí. Jo no he vist mai ningú xiquet alçar-se de la cagalera perquè no li havia sentat bé la llet o qualsevol cosa, el sofregit, el... I ara és... Ai. Tots burbujas.
2: Ara tot, és que anar... En quatre ulls.
1: És de veres, bueno, i en els restaurants. Santi ho sabrà, que tens que tindre ahí tota la carta de intolerants, de reaccions, de poder contenir traces de, etcètera, etcètera, Santi?
3: Sí. Jo, de fet, tinc la carta adaptada, pràcticament el 95% de la carta.
1: Sí.
3: És tot sense gluten des de fa ja, no sabria dir-te, 7 o 8 anys. Perquè ens passava això, no? Que cada vegada venien més intolerants o al·lèrgics o celíacs o gent que no volia menjar gluten, simplement, i condicionava molt, no? A l'hora de fer la comanda, condicionava molt.
1: Home, que no saps si tens un restaurant o un centre de salut a l'hora de poder...
3: No, a veure, jo també, al final també tampoc és tan complicat adaptar-se a d'això, és simplement canviar farines, canviar un poc la mentalitat, ara ja avui en dia ja és algo molt més normal.
1: Sí.
3: Però quan nosaltres vam fer el canvi va ser prou radical, perquè, claro, eren tot tipus de fritures, tot tipus de rebossats, tot tipus de moltíssimes coses que portaven gluten. Entonces, fer el canvi va costar, o sea, canviar la fórmula de les croquetes, de rebossats, dels biscuits, dels cruixents, dels postres, de les galletes, del culant de xocolata, van haver moltes coses que van tindre de canviar. Però bueno, va ser un poc així difícil, però la veritat és que ara s'agraeix i hi ha moltíssima gent que ve que al restaurant que no diuen que són celíacs perquè ja ho tens tot senyalitzat en la carta i tenen un munt d'opcions.
1: I que tot siga dit, a pesar de que estem comentant tot de la forma en què ho comentem, per a la gent que pateix aquestes circumstàncies és una milonga, per no gastar una paraula més fort. És a dir, no poder menjar de tot o no poder menjar pràcticament de res, com en alguns casos els celíacs.
2: Antes no mos sentàvem mal res.
3: Antes lo que pasa es que no t'enteràs i t'enanés al pot.
2: Home,
1: claro, pel còlic miserere pues que diem l'altre dia, no?
3: Ja està.
2: I ara la gent que li ha pegat per morir-se...
3: Home, jo tinc una amiga que hasta que li van diagnosticar que era celíac, quasi se'n va a l'altre barri. Estic parlant de fa més de 30 anys. Quasi se'n va a l'altre barri i era perquè era celíac. Era celíaca i la xiqueta cada vegada més flaca i no li trobaven, hasta que li van trobar, pues, sis coses, claro.
1: Sí, és veritat, a la lactosa, a la fructosa, al tal, al no sé què. És que el ventall s'ha fet molt gran, com diu ta mare, és de veres. Sí, sí.
2: Sí.
1: Bueno, deixem de parlar de malalties i tornem a les pomes. Bueno,
2: això anava a dir-te jo.
3: Que ma mare està patint d'acabar d'explicar-te la recepta.
1: Bueno, podríem començar per quina poma és la que podríem triar, no? Quina varietat, Carmina?
2: Ixa roja, ixa que n'hi ha, que pare un poquet dureta, que no siga farinosa. Que n'hi ha, la blanca pare un poquet més farinoseta.
1: Uh-huh.
2: Esta la roja, la no, de sempre. Entonces agarres 200 de farina, d'arròs, 4 ous, així posa 200 de sucre, però jo em poso només 100. Després poses 4 pomes que les fas en una paella, en un piliu de mantequilla i un piliu de sucre i les fas un poquet caramelitzades. Que això va després a la coca. Després un sobre de levadura sense gluten, 180 d'aceite de girassol, un iogurt de griego natural,
1: sí,
2: una culleraeta d'essència de vainilla. Tot això ho mescles tot o mesclaet. Quan ja està tot mesclaet, aboques les pomes que hauràs fet caramelitzades. Deixes reposar almenys mitja hora per ahir i després al forn. Després, per damunt, per adornar-ho, poses unes anouetes.
1: Sí.
2: Poses anouetes així, arreglaet, i un pelet de canella.
1: Vale, atenció a una cosa que acabes de dir, el forn. El forn, a quina temperatura i quant de temps? Perquè ahir se'ns va la mà com se'ns va en l'oli calent, per exemple.
2: Sí. Jo l'enxufes i el calfes a 180,
1: sí,
2: a 190, i quan ja clave la coca el baixa a 180, perquè si no saps què passa, que es crema i es queda cru.
1: Per això t'ho dia, dins cru i per fora tot cremat, de veritat, clar.
2: Claro, claro. Entonces jo el calfe el forn a 190 i quan clave la coca el baixa a 180, i es fa en uns 20 minuts o 25 i es fa. I, bueno, així molt bé, Santiago, si pot enviar-te la foto,
1: vale, la
2: de la coca...
1: Escolta, acabes de mencionar el tema de les mesures, els 200, els 300 grams. De veritat, una persona tan experimentada com tu encara treballa en mesures, no va a ull? O tu vas molt a ull?
2: Saps què passa? Jo quasi sempre vaig a ull.
1: Ah.
2: I en algunes vegades, en algunes coses me'n passa i en altres no arriba.
1: Ja. Yeah.
2: I entonces em pregunten, però has fet la recepta bé? Jo, claro que l'ha feta bé. i a vegades per fer això que dius tu de a ojo, a ojo, a ojo, sí. Pues no, hi ha que per lo menos fer un poquet de medida, perquè és que si no, ja digui, me'n passe o millor la farina o me'n passe en això.
1: Però en les coses sucre, que tu bueno, controles de sempre no fa falta, ja saps no, si és un pessic, ara, si és un no. grapat. Jo em poso molt nerviós en això.
2: Jo ja n'hi ha algunes que ja el me les sé de memòria.
1: Sí.
2: Esta, per exemple, que ha fet avui, està molt bona i dona molt de... estic dient jo que una llàstima que no estigués així, però bueno, si vens algun dia ja te la faré i la proves.
3: Sí, sí. Jo tinc que dir, no vull ser bocut, però no puc aguantar-me. No puc aguantar-me. Ella improvisa moltíssim.
2: Home.
3: Moltíssim.
1: Però o sigui, ella és que jo crec que pot permetre-se el lujo, no?, d'improvisar.
3: Sí, sí, sí, però està bé perquè de quan en quan es trobem alguna cosa que sí. És...
1: Immenjable.
3: No arribem a immenjable, però quasi. I fa moltíssima gràcia perquè dius, mama, què collons has fet així?
4: Pues jo fa el mateix de sempre. Yeah. Fa sempre igual.
3: I després vas furgant un poquitiu més i t'adones compte de que se n'han oblidat els ous, yeah, o li ha ficat doble de farina, o saps? I això està
1: vaig viu. A reconèixer-vos una cosa. A mi lo de les mesures, encara, però... no sé si convindreu amb mi que la gent està que mira els paquets, que tot ho mesura pel temps. Si l'arròs posa 20 minuts, són 20 minuts. Si són 8 minuts la pasta, els tallarins posa 8 minuts, 8 minuts. I això em posa dels nervis, perquè li dius, però no veus que en 8 minuts no ha hagut suficient i que s'han quedat més tesos que... 8 minuts són 8 minuts. I tu s'ho mengen, però perquè posa 8 minuts en el paquet. Escolta, que no tens el suficient coneixement, com per veure que no n'hi ha prou i que tindràs que tirar-li per ull una miqueta més. O menys.
2: Jo això no ho faig, eh? Això no ho faig. Diuen l'arròs, 10 minuts. Segons l'arròs que gastes.
1: Clar.
2: Si és l'arròs bomba, un horari. Si és l'arròs de... Cada arròs té una medida. Mm. Jo poso l'arròs. Però quan prove, ja està bo, ja està bo.
1: Ah, que sí?
2: Ni 20 minuts, ni... Claro.
1: Veus? Tota la raó claro. Del món.
3: Sí, ahí és on entro por la mà del cuiner, d'estar un poc pendent, de dir, ostres, pues lo que dius tu, no? O sea, 8 minuts la pasta. Mm. Sí, però si li has ficat, t'has quedat curt d'aigua... o li n'has ficat més de lo que toco, o el foguer té un no tira lo que té que tirar i li costa més d'arrencar el bull a travegar, pues igual no són 8 minuts, tenen que ser 9 o 10.
1: Per això, saps? Home, no això estem parlant, com dia Marina l'altre dia, que el poses a mirar com es fa el menjar, com si estigueres allí covant-lo, no? N'hi ha gent que se'n va i per això mateix se li posa 8 minuts, se'n van i quan tornen es pensen que està fet, com si allò fora màgia potàgia, no? Tampoc és aixina, però en fi.
2: Esta setmana...
1: Dime.
2: Esta setmana han publicat en el programa que faig jo, com et diu,
3: en el canal nostre d'Instagram i en el de YouTube, una receta tradicional.
2: La coca superantiguíssima de Anous, bueno, l'ha comentat algunes voltes.
3: Sí, ja la coneixeràs, la coca està d'Anous que es fa per Nadal.
1: Sí, que bona.
3: De carabassat per dins.
1: Sí.
2: Però em diuen, això és de Navidad, diu, però ara quan venen festes, jo dic, pues això ara es fa. Fas tres o quatre coques d'ixes, les talles talletes, les claves en el congelador i sempre tens que ve algú a prendre cafè o que això, i sempre tens la coca a punt. Diu, ai, és de veres. I és un menjar sa i bo.
1: I que, escolta, no fa falta estar estacionalitzat, pots menjar-t'ho quan et dona la gana, també.
2: Clar, però quan sempre ha sigut típic de Navidad, pareix que, saps?
1: És curiós perquè en alguns dels menjars, Carmina, Santi, és típic de Nadal, és típic de Tots Sants, és típic de l'estiu, i després resulta que estan menjant-se les pomes, les freses, les tomàques o el que siga fora de temporada, tot l'any no saben a res, però això ja no és de la temporada que li correspon, que és més important que un menjar elaborat, la veritat és ixa, clar.
2: Sí, sí. Bueno, ara això del no saber... Nosaltres la setmana passada, Santiago i jo vam fer el programa del concurs de la tomata.
1: Sí, ah, sí. Vam estar parlant d'això.
3: Estan fent de jurats en el concurs de la tomata.
2: Vam fer de jurats els dos i després vam donar els premis i tal. Doncs pues, quantes tomates n'hi haven?
3: En vam provar, n'hi haven 34.
2: Doncs pues, cada una feia un gust.
1: 34 i són poquetes,
2: Sí, bueno, sí. Sin cara ni a més, però vinga a dir-te jo que una tomata ha sigut tota la vida una tomata. Pues ara no, ara n'hi ha tomata d'una classe, tomata d'un nom.
3: No, això ha estat sempre, el que passa és que tu no ho has conegut, però el que passa és que...
2: Tant de nom, tant de
3: cada,
2: nom.
3: Claro, en cada zona tenen les seves tomates, les seves varietats.
2: Jo sempre he conegut la de color rosa, que són les més bones.
1: Sí.
2: Si és de la color rosa, això són les millors. I les de la pereta.
3: Sí, però mira la que va guanyar. Va guanyar una que jo no la coneixia.
2: Sí, sí.
3: Que es dia, és una tomata del pebre, pebre del de la mel. O sigui, una tomata d'estes...
1: El nom és molt atractiu, no?
3: Pera.
1: Sí.
3: Sí, sí, de la mel. Però... És de la mel. Jo no ho havia sentit mai. I a més era verda, així, que dius, ostres, A més, així no em poc aixina rupideta, lletgeta.
1: Sí, sí, que a la vista precisament quan, no apeteia molt, no?
3: Claro, no era molt agraïda. I quan la van provar tots van dir, uah, això què és? Mm. Sí, sí. I va guanyar ixa.
2: I se feia gust a tomata.
3: Tenia un sabor boníssim.
2: I se'n va guanyar ben algunes que eren
3: enormes, de quasi quilo i mig, uns tomatons que flipes, i estaven bons, però no tenien suficient
2: el sabor, xitxa. El sabor. El sabor de la tomata, tomata.
3: Li fa, es faltava.
1: Sí, bueno, sí, un dia, sí, si voleu, parlem d'això. El mal que està fent, sobretot això ho han generat les grans superfícies, la perfecció de les coses, és a dir, tot té que ser redonet, perfecte, sense ni una taqueta, el mateix color... Perdona, què està passant-nos?
2: Això és horrible. Jo vaig a centres comercials grans i la verdura la veig tota això que dius tu, pintar.
1: Sí, com
2: i després te la menges i no fa gust de res.
1: Jo al·lucino en les carxofes.
2: Però millor és anar a les verduleries.
1: Claro. Sí, sí, sí. I que, escolta, tenen la forma que tenen i que tinga una taqueta o tinga... Claro. Bueno, l'altre dia algú em va muntar un pollastre perquè la creïlla tenia un grill. Dic, però anem a veure, que un grill, que és el més normal que pot tindre una creïlla. No vaig a dir-te jo que estiguera tota grilla perquè tindria més anys que Matusalén, però un grill és normal, o una taca, o...
2: Sí,
1: mare meu, els drames que es munten com... avui dia, sí, sí.
2: En com la deixes 7 o 8 dies, es fa això normal. Ja. I d'ahir es feia una planta. Quan jo agarrava en aquella illa i lixia el grillet, clar, agarraves una safeta, posaves aulla i així el grill, la planta, les fulles i tot, preciós.
1: Que vos han fet de la pell molt fina. Vos tinc que dir als sí, sí, dos. En fi, bueno, sempre parlem de coses que no són realment les que tenien que parlar, però tu mos has venut la tarta de poma. Vull parlar del xocolat de la setmana que ve, perquè el contaré, Santi, que ahir va estar una cosa molt curiosa. Que tingueu bona setmana, d'acord? No passo molta calor.
3: Va, igualment.
1: Vinga, va, una abraça a la gent coca, de Ràdio Ontinyent. Sí, sí, sí. I la tastaré quan vaig, Carmina. Adéu.
2: Vale, tu avisa antes.
1: Claro.
2: Vale.
5: Són les 11.
6: A punt. Notícies.
7: Bon dia. L'Ajuntament d'Altea, la Marina Baixa, recorda que no es pot accedir ni nadar a la platja de la Solsida després que ahir caigueren pedres de la muntanya. No va causar cap ferida a les persones.
8: Fa un any el consistori ja va tancar els accessos i ara recorda que el perill és real. Aurora Serra és regidora de platges, que advertís que el bany i el pas estan limitats.
9: L'Ajuntament ha reforçat aquest estiu el vallat, el balisament i la senyalització de la zona afectada, a més que el Servei de Socorrisme informa i adverteix als que intenten accedir. Però necessitem la col·laboració ciutadana, pel que volem insistir en que el vallat, les tanques i la senyalització no són una recomanació, delimiten una zona de perill en la qual està prohibit entrar.
7: I a Benidorm, a la Marina Alta, la Policia Nacional ha detingut un home per cometre 15 robatoris en diversos hotels.
8: El detingut accedia als menjadors durant l'horari de desdejuni i davant del descuit de la clientela sostreia bosses, telèfons i carteres.
7: La Guàrdia Civil ha intervingut prop de 700 articles en diversos dispositius contra la venda ambulant il·legal i els productes falsificats a les localitats castelloneres d'Orpesa i Peníscola per valor estimat de més de 10.700 euros. Segons ha informat la Comandància Provincial, l'actuació s'emmarca en diversos dispositius contra la venda ambulant de productes presumptament falsificats en estos dos municipis.
8: Els 700 articles eren de diverses marques, entre altres camisetes esportives, perfums, joies, ulleres de sol i altres productes de marques falsificades valorats en més de 10.000 euros. Dos persones han sigut denunciades per aquesta activitat i es manté la vigilància per a previndre la comercialització il·lícita. A Peníscola, la Guàrdia Civil també ha requisat quasi 70 articles de diverses marques que també han pogut retirar del mercat il·legal.
7: I els contem que el govern central ha anunciat la transferència de crèdit extraordinari de quasi 6 milions i mig per a reforçar l'ajuda i atenció sociosanitària als migrants que encara hi ha a Ceuta.
8: Sobre la situació actual a la ciutat autònoma, avui el cap de l'Estat es reunirà amb el president de la ciutat autònoma al Palau de Marivent.
7: I en els esports, el València treballa per al Trofeu Taronja, però amb el mercat de fitxatges bloquejat. Dani Hermosilla, què ens pots contar al respecte?
10: Què tal?
5: Sí, efectivament, el València s'entrena avui preparant el taronja dissabte contra el Newcastle al Mestalla, un partit que podreu seguir en directe per la nostra televisió. El club ha comunicat este matí que ha convidat els 18 alcaldes i alcaldesses de les poblacions afectades en l'última onada d'incendis. Una soprano i la banda de la Vall d'Uixó precisament interpretaran l'himne de la Comunitat Valenciana. Dissabte, els jugadors eixiran al terreny de joc amb una lona inspirada en el mural d'art urbà de Riba-roja del Túria, un homenatge a l'últim any del vell Mestalla. D'altra banda, i quant al mercat, continua sense concretar-se el traspàs d'André Almeida al Swansea anglès. En les últimes hores ha sorgit, sembla, també l'interès del Celta pel futbolista portuguès. I en el Villarreal, recordem, Will Equip farà l'ofrena als patrons de la ciutat i escoltarem el president del club, com és tradicional, Fernando Roig.
7: Molt bé, moltes gràcies, Dani Hermosilla. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Nosaltres treballem en la pròxima cita informativa. Es donarem més informació. Serà a les 12 en punt. Els deixem ara amb Sergio Alsina i el programa Amunt i Avall.
10: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: El próximo 12 de agosto, Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde, la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
13: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
14: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
15: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Port Sagunt, Redi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
16: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
17: fem banda
16: amb el millor repertori de músics valencians.
17: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
16: Desfilarem al costat dels nostres músics.
17: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

0: És que això és molt relatiu tot.
1: Sí.
0: Per això el tema de dutxar-se, que te posen una multa, pues escolta, realment...
1: No,
0: mira,
1: però col jabón, col jabón. Sí, sí, sí. Sí. O sea, que...
0: Bueno, ja que te dutxes sense jabón.
1: Hombre.
0: Digo yo.
1: Sí, la verdad que el tema de... Y luego, ¿cómo vamos cambiando con la edad, no? Porque cuando eres niño, jo, ves una playa y vas corriendo y estás tan feliz y te embadurnas de arena y de todo. Pero te vas haciendo mayor y yo pienso ya como tú, digo, ay, ¿cuánta gente? ¿Cuántos estarán haciendo cosas?
2: Ay, calla, yo eso no, no,
1: yo
2: no
1: hago
2: podemos.
1: Y yo me pongo malísima. Yo el otro día, mira, las hogueras que me acerqué en las hogueras de San Juan.
0: Sí, que también dicen les,
1: y digo, mira,
0: platges,
1: no me meto en el agua porque de noche encima, digo, encima de noche, digo, madre mía, lo que habrá allí. Y es verdad. Pero qué bonito ser niño, que te da todo igual y ya yeah. disfrutas y no piensas nada. Y disfrutas nada más, pero es inevitable.
2: No, no, y además eso no hay que pensarlo, y más cuando tienes que nadar o una piscina, no. Pero he encontrado...
0: Poc es parla... Va, no, vaig a donar-vos un poc de asco.
1: No, esas piscinas aneu... llenas.
0: No, las piscinas llenas. No mos donen
1: en compte... Yo soy incapaz de meterme.
0: La grima que donen les piscines, perquè realment tu vas a banyar-te a una piscina, però la gente damunt portem moltes coses, és a dir, estem... tu, el dutxes o no el dutxes, tu quan
2: porque
0: te tires a la piscina...
2: Pero hay que dutxar-se.
0: Todas tus cositas les portes damunt.
1: No sé si me está gustando cómo va derivando la conversación.
0: Això passa des de la legaña de l'ull fins la negror de la ungla, per lo que te pugues imaginar, i dius, però si és que tot això portes darrere i tot això se'n va a l'aigua de la piscina. Ja. Que tots mos pensem que la piscina és molt més aseà que la platja.
1: Ja,
0: és que
1: però no, que va, asco, que
0: dius,
1: no,
0: no. Pues si pensares en tot el...
2: No,
0: perquè
2: és un recinto cerrado. Pero sí que es verdad que tendemos a pensar que el mar es mar abierto y claro, la aglomeración de gentes en la arena y
0: Maretín,
2: eso...
0: que el cloro no lo mata todo.
2: No, no lo mata todo, pero la salta un poco, pero la sal la salta un poco. Y fijaos que he encontrado bueno, un artículo que me ha encantado, las normas más curiosas en las playas de Europa, porque bueno, aquí tenemos nuestras normas, pero sí. luego por ahí también, y hay que tenerlas en cuenta porque sobre todo si vamos a ir allí, pero por saber, ¿no?, que se cuenta
0: bueno,
2: por
0: pues
2: ahí.
0: Anem a veure què és el que passarà en un moment. Si tenim que anar a banyar-nos, per exemple, jo que sé, a Biarritz.
3: Som a punt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: La pretemporada dels equips valencians continua al... Punt a punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt, Revi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
12: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
12: Dissabte i diumenge de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
12: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
14: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
14: En A Punt Ràdio.
16: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
17: De tu a tu.
12: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
0: Estem en directe, produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així en A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Estava dient i referint-se Mònica Bustamante a parlar de l'eclipse. L'eclipse està donant ja un poquet de vocera, te diria jo. Porque,
2: pero te digo una cosa, bueno, todo lo que hablemos del eclipse y de que no hay que mirar directamente.
0: Pero sí, si para disfrutar del eclipse ya nos van dir, no fa falta mirar directamente al eclipse, claro. Ni en ulleres ni sense ulleres. Pasen moltes coses al voltant,
2: claro,
0: del eclipse.
2: Sí, incluso, pero vamos a mirar. Como pero un momento, protegidos. No, o de reojo, no hace falta estar todos los dos minutos tampoco viendo el eclipse.
1: Es que eso hay que recordarlo.
2: Es que hay que recordarlo porque habrá gente que dirá, no, yo me pongo mi gafa de sol. No, la gafa de sol no te cubre, no te protege tu ojo.
0: El que
1: radiografías tampoco.
0: Radiografía ya no unían.
1: Pues mira, he estado en Teruel este fin de semana. Ahora y te ponían eso, radiografías no. Digo, mira, están diciendo que radiografías no.
0: Ahora trobar una radiografía, sería realmente complicadísimo, pero en fin.
1: Pues lo han puesto porque alguno.
2: Y el daño además es que es irreversible.
0: La sensación del eclipse es 100.000 moscas acudieron a un panal de rica miel. Es decir,
2: y por golosas murieron presas de patas en él.
0: O sea, que las administraciones tienen que estar prenent mesures. Perquè anem a desplaçar-nos de forma massiva en milers de vehículos y que n'hi hagin que estar organitzant València, Ars de los Olmos, tal, no sé què, perquè la cosa s'ha desmadrat. Home, per favor, si mos han... Hem entrevistat ja un munt de gent.
2: Sí, València, i on estés, vas a veure que se va a hacer de noche y vas a ver...
1: Pero oye, no hay nada ya para... A mí me pilla por otro lado, pero me pilla más por el norte, pero que es que no hay alojamientos ese día.
0: Pero los del norte tenéis el eclipse donde queráis.
2: Los de Bilbao ponéisle la franja de totalidad donde que os dé la gana.
0: Claro que sí.
1: Pasa,
2: claro, Mónica.
1: Faltaría
2: pasa por,
1: más. Ah, sí, pasa, hombre.
2: Es claro.
0: Y si no hacemos que pase.
2: Y si no levantamos la franja un poquito.
1: Oye, pues igual lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Porque pues las rayitas discontinuas justo del final pasan justo por
2: mira, aquí, claro, aquí pasa, ahí está el Guggenheim y le pilla de una... Si sales por la parte de la araña... te pillas y sales por la parte
1: pues
2: del perrito
1: pupino,
2: ya no te
1: sigue.
0: Como si tenía que tornar a resituar el meridiano de Greenwich, ¿por qué pasa así?
1: Oye, no nos des ideas. No,
0: en fin, ya. Bueno, ahora cuando vinguen les chiques parlarem de algo de chiques, además, que ha resultado muy curioso y que mos han generat un montón de incógnites este matí, además divertidísimes, pero allá de la natación sincronizada té el seu aquell. Pero ahora cuando vinguen Marina y Mireia ho comentarem. Abans hi ha altres qüestions que nos
2: sí,
0: fan el 15,
2: estábamos en la playa.
1: Eso, las normas de la playa
0: curiosas. Tú existen todos en el estudio.
2: Venga. Pero tú sabes la cantidad de gente que está ahora mismo en la playa con el pinganillo oyendo la radio y oyendo A Punt.
0: Claro. Y que están desde las 6 del matí
2: ahí,
0: en la sombrilla allí apostada para que no le afurte ninguno.
2: Pues mucho cuidadito, porque
0: chungo,
2: como,
0: está multado,
2: como viajen a otras playas de otros sitios, hay sitios donde no puedes clavar una sombrilla. Ah, así que, ojito.
0: No, no te puedes guardar el puesto. No.
2: Y clavar una sombrilla en algunos sitios
0: tampoco.
2: Hombre, hay de todo. Está claro que algunas normas pueden salirte de más muy
1: pero
2: caras.
1: Pero ¿cómo haces? Pero Mar, si no la puedes, ¿cómo pones la sombrilla?
2: No, sin sombrilla.
0: La grapa, es allí.
2: Claro, la dejas suspendida. Si eres de Bilbao, la dejas suspendida.
1: Te la llevas en un sombrero, joder. Claro. Te la llevas ahí con una cinta.
0: Como los paraigües dichos que ni habían antes, esos paraigües que posaban en el CAPS, en recordeu, pues igual.
2: Que a mí me llama la atención esas sombreros o cinta que te quita, que tiene visera.
0: Sí.
2: Que dices, pero vamos a ver, estás dejando tu cabeza a la solana, que
1: ay,
2: realmente Exacto. Es lo que hay que proteger. El sol, bueno, sobre la cabeza.
0: No todos tienen que protegerlo de la cabeza.
2: O sea. Sobre la cabeza. O sea, que es muy peligroso. En fin, está claro. Lo que está claro es que en España es habitual encontrar playas sin humo, también sin animales y tal. Pero en Italia hay reglas aún más curiosas. En Punta Molentis, en Cerdeña, hay restricciones para clavar sombrillas.
1: Jolín.
2: Ajá. Y en La Pelosa solo puedes poner la toalla sobre una esterilla para proteger la arena.
1: Ahí va.
2: ¿Cómo os quedáis? O sea, que no es eso de llegar. Tú imagínate que llegas con la
0: pero a proteger la arena de
1: para
0: qué?
1: Unas prisas.
2: De tu toalla, de tu. De mira, por lo que comentabas.
0: Bueno, lo que sí que es muy loco es que está multat y no está permitido que t'emportes arena, ni conches, ni cosetes a casa.
2: Ah.
0: Eso es. La gent no usa, pero tú de la playa no te pots endur res.
2: No.
0: No puedes dejar, pero tampoco te pots endur, ¿eh?
1: Pero o sea, ni unas conchitas que el niño, que la niña que se lleva tres conchitas.
0: Sí, es como anar, ¿cómo podríem dir? No sé, és com anar esquilmant sí. La costa i tal. No pots endur-te, eh? Això de, me voy a llevar un poquito de arena aquí de la playa de Gandía para que me recuerde todo el año a Madrid. No, con t'enganxen,
1: nada.
0: Estás... Sí.
1: Oye, y hablando de niños, esa socialización con niños, ¿no? Yo me acuerdo de los momentos que eran muy divertidos cuando ya
0: only,
1: te ibas y tenías que recoger todas las palas, el rastrillo, el cubo y tal. Llevabas además un montón de cosas en una bolsa así de red. Y claro, como había habido más niños, vete a recoger. Tenías que ir a ver dónde está el rastrillo, a ver, tengo que ir a ese niño a quitarle la pala.
0: A mí sabe quién pasaba.
2: Ah, bueno.
1: Ese momento de tensión.
0: Si te quiera.
2: Pero ¿qué hacías? ¿Ibas a pedirle o lo dabas por ya por perdido?
1: Yo mandaba a las niñas.
2: Voy a ir a
1: por... Aunque eran pequeñas, digo, vete tú a por...
0: Y
1: eran muy efectivas porque ya agarraban así. Al niño llegaban a...
0: Claro, jo de xicote, que era molt tonto, en Alacant, que anàvem a Alacant, sempre que després d'eixir de la platja, els meus pares passaven per un puesto, per l'antic, que ara n'hi ha un altre que és modern, que es deia Los Mejillones, en Alacant, i sempre mos assentàvem allí, jo arribava en el meu palet i les meues paletes i tot el rotllo, m'ho posava allí al costat
2: bon
0: rollito, de la taula.
2: Bon rotllito, compartir. No?
0: Sempre m'ho furtaven.
2: Ah. Sí. O sea, que tú volvías de vacío.
0: Sempre que anaven, sempre, mon pare.
2: Otra vez.
0: Ja, sempre em furtaven. El poalet i les paletes no saben com. Però jo me n'anava sempre d'allí sense...
1: Sí, jolín, sí. Pues mis hijas controlaven,
0: ja de xicotet
1: ja
0: era un poquet... Jo ja no estava molt la plomaet. Sí, aquestes cosetes em passaven. I ho recorde com una d'aixes anècdotes repetitives.
1: Què ha passat? Estan apallant, donava
0: igual, fora com fora, sempre m'ho furtaven allí en los mejillones, en Alacant.
1: Madre mía.
0: Mira, aquestes cosetes... Sí, podria escriure un anecdotari. Ja de pequeño, o sigui que... En fi. I alguna cosa més d'aixes curioses de la platja?
2: Sí, en otros puntos de Italia, por ejemplo, en Sorrento está prohibido el bañador o bikini por la calle. Eso también pasa en algunas ciudades españolas.
1: Pero a mí eso...
2: Sí, porque,
1: no,
2: por ejemplo, en Barcelona, en el Algarve tampoco, en Mallorca también han prohibido... Y es verdad,
1: es
2: no puedes ir con
1: mal
2: un bikini...
1: Es que no... A mí no, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque claro, si se pierden las normas de educación, pues habrá que obligar.
0: Perdoneu,
1: es que, claro,
2: hasta 300 recordar... hasta 300 euritos,
1: muy
2: bien. Como vayas perdoneu, con un bikini.
0: Y anar en tetas, ni els tíos ni les ties, es decir,
1: perquè els
0: tíos sí que
1: tampoco.
0: Poden anar sense camiseta i les dones,
1: no? A mí me parece horrible, pero es que ahora ya en Valencia capital, estás empezando a ver a señores sin camiseta. No, se me pone usted la camiseta. O sea, no está en su casa. Yo estoy, pero vamos, súper... Sí, muy enfadada con eso.
0: Bueno, pero eso están por tanto moles turistes que vienen así y bueno, todo el pues, que no... Y además dice un comentario general en que parega...
1: ya está bien, ¿no?
0: Sí, esta gent
2: que
0: no pot...
2: Esta gent
0: que no pot fer algunes coses en els seus països perquè estan molt restringits, no, després no venen així i ho fan perquè s'alliberen i totes aquestes coses. Bueno. I una de les qüestions és anar sense camiseta.
1: Pues allà donde fueras...
2: Sí, piensan que pueden hacer lo que quieran.
0: Exacte,
2: y ya está.
0: Claro. Sí.
2: Luego, una de las normas también más curiosas de toda Europa se aplica también en varias playas españolas, pero es curioso porque es que está como escrito, y ya me dirás tú, busca quita pegat. Ni en Vigo ni en Marbella se puede orinar en el mar, como si en el resto de los mares se pudiera hacer. O sea, es como, pero vamos a ver, es una práctica sumamente
0: común. En Marbella podía entrar
2: entre
0: a bañarse Dunila von Bismarck en todos los cremes dices que portaría, que se clavaría en l'aigua y iría una taca de oli o de mantequilla directamente, porque esa dona portaría la damunt de tot. Que poc es parla de totes aquestes persones que s'unten tot el que n'hi ha per untar-se.
1: Iba resplandeciente, era, a iba brillante.
0: Estava a xarolar, era com si fora de marroquineria la pell. Ja. Però és de veres que, a veure, anem a distingir. Protector te'n tens que posar. Però n'hi ha gent que es posa protector, barniz, cera...
2: Ríete tú del hombre naranja.
0: Pàtina, no, sí,
2: i tot.
0: I després es tiren a l'aigua i és que no es banyen completament.
2: Pues eso ya lo están empezando a controlar, ¿eh? Porque todas las protecciones solares se nota además en el mar y Formentera, que es una, son playas paradisíacas, y se nota, por ejemplo, en zona de Yetes, que hay barcos y tal. Claro, o sea, el agua se queda turbia. Sí. Porque otra cosa que... no llamamos la atención suficiente, es que tú no puedes llegar a la playa y ponerte la protección solar. Yo, ¿no estáis hartos de ver gente que llega y se pone la protección? No, la protección tiene que salir desde casa. Sí. O sea, tú en casa te tienes que poner la protección para que pase ese rato en el que se va a impregnar tu piel y va a hacer el efecto, claro, de protegerte. Y así además evitaremos dejar toda la protección en el agua. Pero bueno, por favor, otra
0: de las... ¿Y por qué no inventan ninguna pistola de... la pistola de...
1: Pero hay pistolas también.
0: ¿De qué? No, pistola de... Es decir, rollo pistola de pintar coches. Sí. Que tú agarres el protector solar y...
1: Bueno, pero hay sprays también, sí, hay protectores, sí, en spray.
0: Eso sería súper cómodo.
2: No, pero sí, existen.
0: O con las máquinas de netillar coches, que tú te clavres ahí...
1: Claro. Ah, pero tú quieres que te lo hagan, que... o sea, que vas allí,
2: no, pero ya hay spray,
1: y te rocían.
0: Pero si es que tú soles no puedes mai posarte toda la crema ni el protector solar, siempre necesitas de la ayuda de
2: alguien por
0: algún.
2: Detrás.
1: Bueno,
2: pero
1: eso es bonito también, puedes, Sergi. Puedes eso es bonito, porque no tienes la excusa para que me ayudas.
2: Puedes,
0: bueno, depende de las mans, que n'hi ha mans que parecen sepies y te donan no sé qué que te toquen.
2: Puedes ingeniártelas, para ponértelo tú solo, y hay sprays que tú te lo pones, luego te frotas para que no se quede en el agua después.
0: Y por favor, no gasteu autobronceador. Que eso es.
2: Uf, ese colorcillo, o sea, que se te cojo. Eso es terrorífico. Sí, sí,
0: sí. La de mapaches que ni han pedido, sí, igual, se acaba el estío. En fin, sí. Bueno, el tema interesante.
2: Sí, el más curioso de todos es el que la norma que rige en la playa del pueblo francés de Granville, en Normandía. Está prohibido llevar a tu elefante a la playa. ¿Cómo os quedáis? La razón se remonta...
0: Define elefante.
2: La razón se remonta 17 años atrás, porque había un circo, dejó esos animales bañarse en el mar y dejaron una notable cantidad de excrementos. Madre, con lo cual, mía, han dejado la norma, que ya, claro, se ha quedado
1: tamaño
2: obsoleta.
1: XXXL.
2: O sea que, por favor, no vayáis
0: al
2: con
0: final,
2: los elefantes.
0: Al final apagaros
2: animales.
0: Vayáis,
2: pero que bolí, que no vayáis elefantes con los elefantes al mar.
1: Que disaren dinés o algo.
2: Si estáis,
1: no sé,
2: en la playa de Granville, en Normandía.
0: Bueno, estàvem especialment inquietats este matí i jo crec que en raó, bueno, primer per les xiques aquestes, que enhorabona per tot el que han aconseguit, això no és fàcil, però pel món, veritat, Marina, que envolta a les xiques de la natació sincronitza. Des de la pel·lícula esta que se posen en el moño...
18: Que això
0: que
18: fa pudor,
0: després...
18: perquè és una cosa de peix.
0: Jo no sabia que
18: això
0: era de peix.
18: Això miro per internet. És una cosa tipo algo de peix.
2: Claro,
18: no,
2: porque...
18: no vos especificar el què.
0: Com el pez este que es gasta en els vaixells, no?
2: Brea. Digam, la brea.
0: Com la brea i tot això, però pel moño, no?
18: Tipo algo així. Però sí.
2: Que luego no habrá manera de quitarse eso.
18: Això es queda dur.
2: Claro. I no te lo vas a quitar para la competición del día siguiente, no? Se pondran el pelo así y se lo dejan toda la...
0: Que será com una especie de redesilla asquerosa permanent, no?
2: Hombre, sembla que sí. Eso sí, brilla.
18: Es gelatina.
2: Claro, es que es una gelatina que es del peix, diuen, sí, que dissolta en aigua calenta.
18: I que fa molta pudor.
2: Entonces, tú pots, però això com ho fan? Ho duen en pot o és que durant...
0: Com el fijador,
2: una,
0: no?,
2: temporada han estat ahí comprant peix i van i
0: la
2: gelatina
0: la mare està ahí com
2: diluïda
0: si fora
2: ioli,
0: no?,
2: calenta, fer-li la mesura
18: cada
2: exacta.
18: Cada una porta el seu potet de casa.
2: Exacte, i posa ahí, fica iris, claro. Iris va i se posa el seu lluent.
0: O és un pot d'estos com la proteïna esta dels gimnasos, d'estos grans,
18: també,
0: que
18: ells
0: agarren i se'n posen totes, no sé, això com funciona.
2: És un esport que poc s'està tenint en compte totes les dificultats que té, perquè van, sí, ahí, haveu vist aquests banyadors que brillen aixina quasi més que
0: home,
2: el moño.
0: Home, que no se'ls posaria ni Norma Duval, aixos banyadors.
2: Home, jo des de luego...
1: Bueno, i los maquillajes, imaginaos, mírala, de què seran los maquillajes esos que no
2: waterproof,
1: se van
2: a... Waterproof,
18: riete
2: tu de waterproof.
1: Riete del waterproof.
18: Ana, veure com se ho lleven després.
2: Ana, és com maquillaes. O per lo menos moren maquillaes.
0: Perquè no s'ho lleven ja en la vida, això es queda ahí.
2: Tota la vida.
18: Imagina't-ho, eh.
2: I otra cosa, tu sabes ese pelo hacia atrás tirante cuando te lo sueltas? Porque a veces os habéis hecho una coleta.
18: Que te agarra mal de cap.
2: Lo que duele cuando el el pelo vuelve a su posición.
0: No fa falta que t'hagin pentinat de fallera.
2: Vale.
0: La gent ho sap.
19: Però jo estic començant a valorar aquests pentinats ara. Ara quan te fas major i els pentinats te favoreixen perquè t'estiren així una miqueta i tu...
2: Oye, ui,
19: 10 anys menys. Carmen Sevilla, no se'n recordeu que l'agarra...
2: No ho ha xingado.
19: Però quan jo tenia la edat d'aquestes xiques, a mi, jo no podia pensar, me posaven així a tot. Me'n recorda ma mare que m'estirava així una coleta ben feta que anem no sé on. I t'estiren fort i tu estàs ahí en el puesto així en una sonrisa que diuen que xiqueta més maja i és perquè no pots fer una altra...
2: No pots fer una altra cosa.
19: No pots fer una altra cara.
1: No pots cerrar la boca. És verdad, com no s'estiraven, ¿verdad?
19: Total.
1: El pelo en las cosas de caballo.
0: I les xiques estes van així?
19: Bueno, tienes el pelo hacia atrás.
18: Van a moño cap arrere i... Moño. 13 milions de ganxos. Per enganxar-se alguna decoració, que perd la gràcia la decoració perquè és tot un ganxo.
0: Claro.
19: Però jo ara ja entès perquè estan guanyant les russes, Marina.
18: Per què?
19: Perquè elles...
1: No, perquè han copiat.
19: No,
1: no s'han copiat.
19: Això és la versió real, però jo crec que les russes estan arrasant perquè elles...
18: Perquè no porten ganxo.
19: Perquè se mouen millor en aquest outfit. El del ganxo, la perla, la pompositat.
18: Pues sí.
19: Vull dir, les espanyoles som d'una altra... Me sa fatal, lo que estiguen, però estic dient...
2: Sí, mira, estàs tirant
19: el prejuicio. Sí,
2: quizá vas por el ballet, porque ellas ya las rusas están más vinculadas al rollo ballet, que llevan con sus avalorios.
19: Claro, els mallots banyaors, perquè són una miqueta l'evolució de la gimnàstica rítmica, no? Jo, com que ho defensen millor, no sé, les veig més en aquest paper.
0: Deixeu-me només una reflexió en la que m'ha quedat pegant-li voltes de lo que ha dit Marina. Estes xiques, és de veres, el maquillatge no se'l poden llevar perquè deu de ser super mega resistent, però no és un maquillatge normal. També porten purpurines, iridescents, això. O sea, estes xiques després se'n van a comprar al Mercadona i pareixen quimera, no? Porten ahí tota els brillos i tot.
18: És que jo vos ho comentava este matí, jo crec que és un esport que de llunt és preciós, perquè tu de llunt les cames, l'àvia, però tu ho apropes i entre aquest maquillatge que és exagerat perquè es vega de llunt, que de propet no té ninguna gràcia. La pinça al nas, el banyador que de llunt és preciós.
0: Complement del que no hem reparat, la pinça.
18: El banyador de llunt és preciós, però de propet no a totes els para igual de bé i a lo millor el fa un poquet de bossa o un poquet de... Perd tot el glamour. I els ganxos, la gelatina...
19: I el switch, Marina, lo que parlàvem del switch. Tu què fas baix l'aigua? Obris el switch? Estanques? Ixes així encara de susto perquè, clar, dus un rato i baix i ja estàs...
2: Con lo que molesta el cloro cuando abres el ojo, Y yo creo que tienen que estar con el ojo para ver dónde está.
1: Y la tensión porque desde que salen... Yo es que pienso las nadadoras. Jo, llegan las nadadoras, todas con el pelo corto o el pelo no sé qué, el bañador, súper cómodas, llegan de cualquier manera, con el albornoz, y estas ya desde que salen ya están...
19: Perfectas.
1: Como si les hubieran metido un palo y están... ¡No, no, no! ¡Qué estrés! Las nadadoras llegan, oye, nadan ahí, salen...
18: Y estos ya ixen fent volantins, estos ya ixen y ya va la voltereta, la cama...
0: Estos naixen disciplinais, es de veres, estes persones...
19: Per això han de ser russes o xines, perquè han de ser disciplinais, els espanyols són més...
1: Muy disciplinada.
19: Que sí, Marina, que jo no vaig a deixar-me d'este carro, avui.
0: No,
1: però oye, que solemos llegar a ser subcampeonas, que tenemos muchas medallas de plata, las rusas, a ver, lo que pasa que las rusas en natación sincronizada...
2: A pesar de que no practicamos el juego sucio, o sea que
19: estem arreglant-ho, veus?
2: No, és verdad, somos legales los españoles.
0: Podríeu ser argentines, que seria pitjor. No, el mal pedre que tenen.
2: No, lo que digo es que
1: Mireia ha venido de Argentina porque viene aquí con los colores de la bandera
2: azul y blanco.
19: Si ho arribas a ver, creme el vestit. No m'havia donat a conter.
0: A veure, si tots els argentins i argentines,
1: jo no sé por qué lo dices, lo de Argentina no sé por qué lo
0: dices. Prenen tot igual de mal que s'ho van pedres del Mundial.
2: No, pero lo que digo es que si después del juego sucio que hicieron aún así fuimos campeones en el Mundial y en sincronizada, después de que las rusas no han actuado, han actuado un poquito con juego sucio. Feo.
0: ¿Pero qué es juego sucio, campeón?
2: Que han copiado claro,
0: pero juego sucio sería, bueno, yo qué sé, mira, nos meamos todas en la piscina y estas ya no pueden. Eso sería juego sucio.
19: Ahora, eso es de marranes.
18: Sucio literal. Sucio literal.
2: Pero jolín, no
0: sentís... Y ya no nada nadie más.
2: No, pero sería como para sentir orgulloso, para sentirte orgullosa de decir, conseguimos el Mundial jugando normal, sin entrar en eso, y conseguimos todo lo que consigue este equipo de sincronizada actuando como toca.
19: Exactamente.
2: Ya está.
19: Molt bé, ho han fet molt bé, les xiques.
2: Molt bé. Molt
19: gusto de...
0: Al final ha entrat en internacional en les xiques estes de la natació.
19: A veure, és que era l'europeu en París, aixina que és superinternacional.
0: Com floten?
18: com floten, que tenen una força als braços.
0: No, però per exemple, arriben moments en què estan com si fos un cavallet de mar.
1: És que no paren.
19: I estan com un colibrí. Que dices, com és possible?
0: I floten, floten.
18: Que no se van. I quan es pitgen alguna paca amunt, que diguin, no s'afonen.
19: Además, la fuerza que tiene que tener ese cuerpo.
0: I una altra cosa en la que no s'han fijat.
18: És molt exigent.
0: Importantíssima. No es guiten.
18: No, perquè són molt elegants.
0: Són tan aerodinàmiques, sí, sí, que no es guiten.
19: Nada. Entran en el agua como si no entrara el cuerpo. Tú te tiras en plan boom
18: y bueno, y puedes la piscina.
0: Sí, esta gent no es guita. És que, a veure, arriba tot hasta ahí. Sí.
19: Jo vaig a practicar este estiu, les entrades i les visites que fan a la piscina.
18: Pues fem-nos un vídeo, mire.
19: És que m'estic veient en la posa entrant.
0: Tires a una xica d'estes a l'aigua i és com si tirares una agulla.
19: No ha caigut. Una anguila, llautxera, sense deixar...
0: Flipant. Deu de ser tot cosa de la disciplina.
19: Deu ser. Sí. Jo és que sóc molt indisciplina. Cert,
0: bueno, el món no està molt disciplinat.
19: No, està malament el món. És que jo ara no sé com contar-te les coses que tinc que contar.
18: La bajona. Doncs
19: pues mira, vaig a fer una selecció, dices meues. Te vaig a dir, perquè ho hem dit a primera hora, que Infantino havia oferit la final a Marroc, pues sembla que la FIFA ho ha desmentit.
1: Ah, sí?
19: Que les declaracions que portava...
0: Perquè s'han acollonat, que han vist que la gent s'ha portat tots en contra.
19: El Times no eren certes, diuen, no sabem si eren i ja no ho són, però això és una de les notícies que més repercussió internacional està tenint. Una altra que sé que te va agradar moltíssim és la que hem titulat com a el disfress, la disfressa de la mort. Este matí me diu Marina, mira Mireia, te vaig enviar una notícia d'una persona que s'ha disfressat de la mort per atemorir a tot un hospital.
0: Vaig afegir-te una cosa.
1: En sèrio?
0: Que Marina es sorprenga d'algunes coses que veu en tot el que li envia jo, ja té que ser algú
18: sorprenent. Imagina't-ho.
19: Ha passat a Gales i jo li he preguntat, i com se disfressa una persona de la mort? Com se disfressa, Marina? Doncs
18: pues mira, s'ha posat el típic traje xina negre en caputxa
0: la
18: i la,
0: mort,
18: la guadanya. La guadanya, això. Anava a dir una xan, no és una xan, però bueno.
19: La guadanya s'ha pujat al terrat.
18: I con esa caputxa, pues, claro. No ho veus la imatge? S'ha pujat al terrat.
19: Clar, i s'ha dedicat a mirar.
18: Sí, és superfàcil. I les persones...
19: que estaven ahí.
18: Si tu no estàs molt bé,
0: pues te vaig a dir una cosa, jo sin queden forces agarro el palo del gotero i vaig allí i la paletge viva, siga la mort o siga la resurrecció.
19: Creo que con el palo del gotero no puedes subir. Tu imagina que estàs en una situació de descans per la teua convalescència i dius, vaig a mirar per la finestra,
0: no, odies,
19: la parca,
0: odies,
19: i de repente veus que ja no saps si és que estàs morint-te
18: i està la mort venint a buscar-te
19: i com és, li preguntes al del costat, tu veus això o com és?
0: No, que ja en un moment d'això en què no t'han dit encara el que tens i tu estàs allà en el rum-rum
18: i tu dius, ja està, és la mort
0: i t'apareix el pallasso aquell vestit de la mort i, claro.
19: Pues mira, el pallasso li diuen León, té 26 anys i si sabeu la multa que li han posat és vergonyosa.
0: Home, pues els pares podien haver criat 26 gorrinos i haver-n'hi si guanyant
19: 200 lliures.
18: Però realment per què li poses la multa?
19: Pues mira, ara te vaig a dir...
18: quina és la denúncia? Per què em denuncies?
19: Ara te ho dic.
18: Per estar al terrat, com a molt?
0: Escàndalo.
19: No, per provocar alteracions en l'ordre i molestar pacients i treballadors d'un hospital. Ixa és la multa.
0: 233 euros. La gent psicotitzaria una miqueta.
18: Home, normal. Jo m'havia psicotitzat.
0: Claro.
19: Esta persona ara mateix està amoquinant, però està pensant ja quina és la pròxima despresa.
2: Imagina't que estàs pendent d'una operació.
0: També vos dic una cosa.
2: Minuts d'entrar en quiròfano.
0: Mos escandalitzem d'este senyor que se n'ha pujat a la terrassa vestit de la mort, però poc es parla d'alguns hospitals que estan davant d'un cementeri, i n'hi ha uns quants, eh?
19: Però ahir ja no passa res.
0: Està normalitzada la cosa.
19: No, però ahir ja no passa res. Ixes persones ja no fan por, Sergi. Ja no estan.
0: No, si, ma abuela ja ho dia. A qui n'hi ha que tindre por és als vius.
19: Totalment. Mira, claro.
2: A punt també està enfrente de...
0: Sí, el cementeri Burjassol hem tingut ahí. Bueno, va haver una època quan van obrir esta casa, quan van obrir Canal 9, que no estava ni la universitat, ni el tramvia, ni Valterner. Jo crec que estàvem pràcticament Burjassot allà lluny, el cementeri, i nosaltres, bueno, i la fira de mostres. No hi havia res més, era un pàramo, això de...
19: Pues ara posant-me una miqueta seriosa, vos diré que una de les notícies que no vull deixar de comentar és que el govern ucraïnès ha denunciat el que s'ha qualificat com un safari humà, perquè hi ha un vídeo que mostra un dron rus perseguint a un venedor ambulant ucraïnès en un mercat. L'home alça les mans intentant fer entendre...
0: Però que... no és molt paregut d'allò que parlàvem...
19: De Sarajevo.
0: De Sarajevo, sí. No?
19: Pues sembla que alça les mans, diguem que només està venent verdures, però el dron continua perseguint-lo fins a que acaba explotant al seu costat i al final l'home ha sobreviscut en ferides greus, però el que està parlant és de que està dirigint-se es podria estar dirigint drons per a provocar morts, pues com serien els safaris humans, lo que passa que ara extrapolatge com se fan en els drons,
2: o sea, que no mucho más terrible, porque cambias el rifle
19: per el dron.
2: Un dron.
19: Que és,
2: o sea, que com,
19: és el rifle actual.
0: Vegeu com hi ha una altra cosa tremendo. Mal utilitzar o utilitzar en contra de la humanitat. Sí, els drons que podien aprofitar per a vigilar incendis, per a tal, pues no, per a matar gent.
2: Ja.
0: És que, a veure...
2: Sí. No tenemos solución.
0: El meteorito está tardando.
19: Total, totalmente. Y bueno, no sé si teniu pensat viatjar a Itàlia en les vostres vacances.
18: No, pròximament.
19: Sergi, estava entre els teus destins.
0: Sí, però al final, mira, no estic.
19: Bueno, si te compres un bitllet per anar-te'n a Itàlia, ves en compte perquè Giorgia Meloni ha començat a aplicar els controls aleatoris estos als viatges procedents d'Espanya,
0: sí,
19: tant per aeroports com per ports, pel tema de la crisi migratòria a Ceuta, i ara mateix n'hi ha cues de 90 minuts per a revisar passaports
0: ara,
19: a espanyols.
0: Tu m'has vist a mi la cara.
19: Què?
0: Tu creus que la Meloni
19: tu,
0: em deixaria
19: te para,
0: entrar?
19: Segur. No, te para.
18: Tu vas parar.
0: És que jo vaig, vamos, jo paré cada 5 metres.
18: Tu ves en temps que te para.
19: Tu 90 minuts no te lleva ningú, ja ho saps. Maleta oberta, mira a veure què dus, yeah. Perquè mal assumpte.
0: Sí, sí. Barba, pelo rizado, morenito.
19: Ui.
0: Sí que tinc tots els cupons, a veure. És lo que n'hi ha. Que no entre en la meitat de puestos. Per això pots decidir quedar-me així o com a
19: bon
0: me n'aniré al poble.
19: Vale, va.
0: En fi. Bueno, xiques, ara després xerrem de més coses. Bustamante, ens vegem d'ací no res, no? Te vas a la piscina.
20: Me voy para el norte.
0: Sí.
20: Igual nos vemos a finales de agosto o ya septiembre. Así que buen verano a todos.
0: Vinga, igualment. Tornem de seguida, després del butlletí de les 12, va.
21: Són les 12.
22: A punt. Notícies.
23: Bon dia, migdia. La Comunitat Valenciana encapçala l'increment poblacional en el segon trimestre. L'1 de juliol a la Comunitat Valenciana som 104.000 persones més. És la quantitat de població resident que ha augmentat en el segon trimestre de l'any.
24: Esta xifra fa que siguem els que més hem crescut, un 0,43% més. Per tant, a aquesta data la població valenciana era de 4.900.000 persones. És el màxim de la sèrie històrica.
23: Bé, i hem de contar-les que l'aeroport de Castelló va registrar este passat en mes de juliol un total de 49.250 passatgers, la millor dada mensual de la seva trajectòria després d'experimentar un increment del 19% respecte al mateix temps, al mateix mes de l'any anterior. Són bones dades per a l'aeroport de Castelló en l'acumulat de l'any, que entre gener i juliol la infraestructura ja suma 197.250 viatgers, un 11,6% més que en 2025.
24: El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez Mos, ha destacat que estos registres consoliden el creixement de l'instal·lació i avalen les bones previsions per a una campanya estival on s'espera superar el llistó dels 318.000 passatgers anuals. Per aconseguir-ho, l'aeroport opera durant estos mesos un total de 16 rutes regulars que connecten Castelló amb capitals europees i destina nacionals com Londres, Berlín, Milà, Brussel·les, Budapest, Madrid, Palma, Bilbao, Astúries, Porto, Bucarest, Cracòvia o Manchester. En total sumen 36 freqüències setmanals i una programació de 400.000 places per a tot 2026.
23: Bé, i altres assumptes. La Guàrdia Civil ha identificat el primer dels cadàvers rescatats a Ceuta. Dels 80 morts a 77 ja els han fet l'autòpsia i dels 77 de 29 ja hi ha proves d'ADN i altres detalls per a la identificació. La delegació del govern a Ceuta ha obert una oficina per ajudar als tràmits i contactar amb les famílies. Sergio Mongui, comandant de la Guàrdia Civil, encarregat de l'oficina.
25: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. O sea, todos los datos son bienvenidos. Si tenía tatuajes, si se ha operado, si llevaba ropa, si tenía anillos...
23: D'altra banda, el delegat Miguel Ángel Pérez ha informat que el treballen per a l'afiliació dels menors per tal de comprovar que ho són i que a un grup important ja l'han traslladat a un dels dos col·legis que han habilitat per acollir-los. I els parlem de manera internacional. El govern de la República Democràtica del Congo xifra en 1.801 el nombre de morts i en 3.973 els casos confirmats d'Ebola pel brot declarat a l'est del país el 15 de maig. La taxa de letalitat se situa actualment en el 45,3%. Fins ara, 5 províncies congoleses s'han vist afectades pel brot d'Ebola. 674 pacients estan en aïllament o hospitalitzats i 776 persones s'han recuperat de la malaltia, mentre que la taxa de rastreig de contactes està en el 75%. No hi ha hagut una nova extensió geogràfica de les infeccions en les últimes 24 hores prèvies a l'informe, però l'epidèmia es manté en fase de transmissió sostinguda amb un nivell elevat de circulació del virus.
24: L'actual epidèmia es va convertir divendres en el segon brot de més contagis registrats de la història i el més gran quant a infeccions al Congo, superant els brots del 2018 i el 2020, on hi hagué 3.481 casos i va causar 2.300 morts. La veïna Uganda, on també es va propagar la malaltia, va declarar el país lliure d'Ebola el passat 28 de juliol. El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe amb fluids corporals i de persones o animals infectats i causa febre hemorràgica greu, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. Amb tot això, continua sense haver-hi vacuna autoritzada o tractament específic, segons l'OMS. I en els esports, el Villarreal fa hores d'ara l'ofrena als patrons de la ciutat previ al començament de la Lliga. El cos tècnic i la directiva del Villarreal, encapçalades pel president Fernando Roig, fan la tradicional ofrena als patrons de la ciutat, Sant Pasqual Bailón i la Mare de Déu de Gràcia. L'equip, que ahir va empatar contra el Levante en el penúltim partit de la pretemporada, continua treballant per a l'inici de la Lliga a Santander. D'altra banda, el València també s'ha entrenat este matí i ho torna a fer sense que André Almeida treballarà amb el grup, tot pendent del que passi amb el seu futur. El futbolista continua negant-se a eixir cap al Swansea amb un traspàs i sí que estaria disposat a fer-ho amb una sessió o esperar a altres ofertes. El Celta s'ha interessat en el mitja punta portuguès, però en el València només consta l'oferta del conjunt galès. El València, recordem, jugarà dissabte en directe per la nostra televisió el Trofeu Taronja contra el Newcastle a partir de les 9. Recordem que el club ha decidit convidar al partit els 18 alcaldes de les poblacions afectades per l'última onada d'incendis.
23: Bé, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Els deixem ara, com sempre, amb Sergio Alcina en el programa Amunt i Avall.
3: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Levante a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
7: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
21: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
8: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
9: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
10: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
15: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
11: en A Punt Ràdio.
26: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida 105.2.
27: De tu a tu.
26: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Perdona, Marina, avui que t'has prodigat molt poquet en el programa.
1: T'ha visitat poc pel que jo sóc, eh?
0: Lorena, què tal, com estàs?
2: Què tal, bon dia.
0: Això que sona tan màgic per darrere, quin motiu té?
1: Això és Vacaciones en Roma, perquè estrenada en 1953, esta pel·lícula es va convertir des dels seus inicis en una d'aixes pel·lícules que fan història. La comèdia romàntica que discorria pels carrers d'Itàlia va haver de ser en blanc i negre perquè amb el trasllat fins allí per al rodatge s'havien quedat sense pressupost. Però William Wyler es va negar a que es gravara en cap altre lloc que no fora Itàlia. Entre els inoblidables moments de la pel·lícula, escenes com esta.
3: La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
4: Oh, ¡qué terrorífico!
3: Atrévase a hacerlo.
0: De ser de veres, moltes mans ja s'hagueren quedat allà dins.
1: Tots mancos.
0: Seria un país de mancos.
2: Com una guillotina.
0: Sí, sí, seria un país
2: de mancos.
0: I a
2: més ho fa tot el món, eh? Tot el món que va. I la visita és obligada després de veure la peli.
0: Ja, però dona un poc de palo, això, no? Sí. De dir, claves la mà i...
1: No sí, sí, cas,
2: sempre
1: si
2: se clava en por.
0: On dona, això? Sabeu on dona? Al menjador de casa d'algú o alguna cosa?
2: A dins d'un edifici.
0: Dins d'una casa?
2: Sí,
0: pues
2: sí.
0: Jo estaria allí dins i tindria, jo què sé, una forqueta o algo i a tots que clava la mà, punxà. Sí, sí, pues faria algo.
1: Però la recuerdo de piedra, deve ser com una iglesia. Sí, és una iglesia, és un monumento. Sí,
0: dona igual, qui el diu que els flares no tenen mals pensaments o les monges?
1: És un edifici.
0: No. Mira les de Belogrado, les pavilades que estaven. Que estés un dia d'estos, també se fan unes... Són les soprano de les monges, tinc que dir-vos.
1: La qüestió és que moments com estos es van convertir en oblidables en gran part pels magnífics protagonistes d'esta pel·lícula. Audrey Hepburn, guardonada amb el Premi Oscar a Millor Interpretació Femenina, i Gregory Peck. Però et diria que jo afegiria una altra protagonista que va fer d'esta pel·lícula un dels grans clàssics de la història, la Vespa.

0: Un italiano. Mira, Sergio Dalma.
1: Mira.
0: Sí, Sergio Dalma també la va cantar, eh?
1: Sí.
0: Ixi italià tan conegut.
1: Claro, con sus versiones, ¿no?
0: Això te va a perseguir, te ho dic jo, tota la vida.
1: Claro, pero eso dice mucho de mí.
2: Quan no estàs, Mar, també ho diu, eh? Vull dir, no és només quan estàs...
1: Pero eso dice mucho de mí, fíjate.
0: De la teua internacionalitat, no?
1: No, de lo poco que escuchaba yo a Sergio Dalma.
2: L'escúter que Audrey i Gregory Peck conduïen pels carrers de Roma es va convertir no només en part imprescindible de l'argument de la cinta, sinó també en una de les múltiples mostres de com la moto, dissenyada per l'enginyer aeronàutic Corradino d'Ascanio per a l'empresari Enrico Piaggio, es convertiria en objecte de culte i en un membre més de rodatges cinematogràfics.
3: Buongiorno, Dio. Sai che ci sono anch'io.
2: I és que des de que en 1946 començaren a eixir els primers models de la fàbrica de Pontedera, en Toscana, aquell vehicle etiquetat com a revolucionari i democràtic es va erigir en símbol de l'estil de vida i el disseny made in Italy. Tot i que és cert que va ser Vacaciones en Roma la pel·lícula que va contribuir amplament a l'èxit del vehicle, ja havia aparegut abans en la gran pantalla, concretament en 1950 en la pel·lícula italiana Domenica d'Agosto.
3: Domenica d'Agosto ed è felice il cuore.
4: Ma non vieni a ballare?
5: C'hai una faccia d'angelo ma sei cattiva, cocca.
4: Ma perché non puoi ballare?
6: Perché non mi piacete.
5: Ma chi sei che te dai?
4: Ma che c'ha questa?
0: A mi m'agrada molt com parlen els italians. I un dia un italià em va dir, diu, però... Si vosotros habláis igual que nosotros, lo que pasa es que habláis en valenciano, pero tenemos la mateixa cançoneta i la mateixa tonaeta.
1: Sí, pareix molt més el valencià, sí, sí.
0: Sí.
2: Esta pel·lícula dirigida per Luciano Emer va ser un film de postguerra que va mostrar l'icònic scooter de Piaggio com un reflex de l'època, en la millor carta de presentació d'una motocicleta que simbolitzava modernitat, llibertat i elegància. Era de la primera de les moltes pel·lícules que ho farien. Només 6 anys després que Vacaciones en Roma ens enamorara a tots, la Vespa va tornar a erigir-se com a vehicle periodístic en la Dolce Vita, la pel·lícula de 1960 que acompanyava les desventures del desencantat periodista romà Marcello Rubini a la recerca de les celebritats, sempre a bord d'una Vespa. Que és la pel·lícula de la inoblidable escena de la Fontana di Trevi.
0: Sí.
2: Váyanse. Ara ja sí, convertida en el vehicle més popular de l'Europa de postguerra, la Vespa es va transformar en objecte de glamour en mans de les estrelles de Hollywood al seu pas per Itàlia. Per exemple, amb Rock Hudson i el cantant Bobby Darin en la comèdia Cuando llegue septiembre, l'any 1961.
7: Oh, not now.
8: Why not?
7: She's taking a shower.
8: Where?
7: Sandy.
8: Sandy.
2: És també la Vespa el millor vehicle per a començar una aventura romàntica com la que marca la història de Troy Donohue i Susan Pleshead en Más allá del amor, l'any 1962.
9: Bueno, este es el día de mi independencia. Devuélvame usted el libro, por favor. Lo necesitaré porque me voy a donde saben lo que es el amor. A Italia.
0: Una perquè ha viscut en Roma i l'altra perquè en el tema del cine la guanyes completament i les dos caretes que estan posant
1: són... Sí,
0: sí,
1: encantades,
0: sí, sí.
1: Les dos. No, no diguem res, que parle Marina, que
2: ens està
1: encantant. La favorita
2: del teu assert i me la guarde pel final. L'hauràs d'esperar. Eixe mateix any, Angie Dickinson exhibeix les virtuts de la Vespa a la pel·lícula Jessica com una comadrona americana que no deixa ningú indiferent i que aporta una perspectiva més bisensual a este vehicle.
10: Oh, que la bella Jessica, oh, que divina.
2: En l'extrem contrari trobem una mostra també de 60, la Vespa dalt de la qual es movia Debbie Reynolds a la pel·lícula Dominique, també coneguda com La monja cantant. Estrenada l'any 1966, s'inspirava en la famosa religiosa coneguda com Sor Sonrisas, que es desplaçava també en Vespa.
11: No, no, no, scooter. What kind of nuns are they making at that convent nowadays?
2: Una monja en scooter, què tipus de monges estan fent? Li diu l'home. Una passió per mostrar el vehicle al cinema que es va traslladar també a Espanya de la mà de la filial espanyola de Piaggio, que comença a fabricar-la també al barri madrileny de Ciutat Lineal als 50. I Rocío Dúrcal es converteix en la seva màxima ambaixadora en Espanya amb Canción de Juventud, el seu debut cinematogràfic.
12: El corazón del mundo no envejece. El corazón del mundo nunca.
2: I podíem fer una llista llarguíssima. Per exemple, afegir a Marisol, que amb el duo Dinàmico com a ídol de l'anomenada música moderna, empraven la Vespa com a símbol generacional a la pel·lícula Búsqueme a esa chica, on la Vespa es convertia en la companya clau dels músics juvenils pels assolellats paisatges de Mallorca.
7: Tengo miedo, torero. Tengo miedo.
2: I vosaltres podeu pensar, Marina, mos ho estàs posant tot de l'antigor. És veritat, però no patiu, que mos modernisem.
0: De l'antigor.
1: Ens agrada, ens agrada.
0: Però a ella li agrada l'antigor, o sigui que sí, sí, sí. Home, així se n'ha manat un poquet més enrere de l'antigor.
2: Ara sí estem ja en el Pleistoceno.
0: En la Mary Sant, sí.
2: Ara que la Vespa ha complit 80 anys, la tendència no s'ha esvaït, i no només és això, sinó que podríem afirmar que 8 dècades després manté intacte el seu magnetisme a la pantalla.
13: Sa con el mio sogno? Il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare. Io non sono stato più lo stesso dopo che ho visto quel film.
2: Un esempio è questa pellicola, Querido Diario, del 1993, in cui il protagonista realizza grandi passeggi riflettivi per Roma a lloms d'una Vespa. Moltes vegades, encara ara, la Vespa sempre per a traslladar a l'espectador a altres èpoques i altres espais geogràfics, concretament a la Itàlia dels anys 50, com ocorre, per exemple, al thriller El talento de Mr. Ripley, protagonitzada per Matt Damon o Justo, on apareix també molta Vespa. I a més, no ha perdut mai l'esperit romàntic amb què va guanyar-se un lloc a la pantalla. La mostra més clara és la història que escriuen Tom Hanks i Julia Roberts a Larry Crown de l'any 2011.
14: Larry Crown, vaya a la sala de descanso.
15: ¿Larry Crown a la sala de descanso? ¿Es el día del empleado del mes? ¿Cuántas veces van ya?
16: Ah, no lo diré.
2: Que Larry va sempre dalt d'una Vespa. No teníeu ubicat. Però he de confessar-vos que si he de triar entre alguna de totes incursions que la Vespa ha fet al món del cinema, em quede amb la que és potser la més recent, que és la que fa la pel·lícula de dibuixos animats Luca, i que és la mostra no només que el símbol no morirà, sinó que en les noves generacions està més present.
0: Per cert, no vos pergueu ixa pel·li si no l'heu vista, i la banda sonora d'ixa pel·li, que això és la banda sonora en si, l'orquestada, però les músiques, les cançons que ixen en la pel·lícula són molt xules, com la pel·li, que mira, ara després igual
2: te la poses?
0: Me la poso un rato.
2: Estigues atento, canta. Esta cançó es diu Signore Vespa, o sea, sí, que és una cançó que fan exclusivament la pel·lícula, sí, per a fer referència
0: la pel·li és molt xula i té moments i gags interessantíssims, com el del tio, que és un peix abisal que se'l vol endur allí a les profunditats perquè els pares volen castigar-lo perquè està fent coses que no toca i ja està. En fi.
17: La meva aportació friki a la Vespa és que en l'any 55 crec en Alacant es va plantar una foguera que es deia La Vespa està en la sopa, i criticava que la Vespa eixia en tots els puestos.
2: Si és que...
0: Però és que les Vespes va arribar un punt en dècades enrere que estaven en tots els llocs. Per cert, no les Vespes. Les Vespes en els 60, en els 50, en els 60, però en la nostra, en els 80 i en els 90, els Vespinos.
17: El Vespino.
0: Tot el món tenia un Vespino, era espectacular. Tots anàvem en Vespinos a tots els llocs.
18: Jo he tenido una Vespa, bueno, yo conducía una Vespa 200 azul clarita.
17: Qué vintage.
18: Sí. Súper chula. Y mi aportación...
0: La teva era un poquet Ocea, ¿no? Sí. La Vespa.
18: Bueno, la Vespa 200, no. Yo creo
0: no
18: que era la 75, que era la anterior.
0: La
18: no
0: negra, la primavera. La Vespa primavera era la Don't Worry Be Peaceful.
18: Exacto, sí, pero sí. Esta, la 200, ya era para gente curtida. Y mi aportación al hilo de lo que ha dicho David, que me pasaste la noticia de la Vespa que convierte...
17: Sí.
18: Es que
17: ¿sabéis por qué? Que zombifica paneroles.
18: Sí. Pues la cuestión es que, ¿por qué se puso Vespa? Por la avispa, porque cuando Enrico Piaggio vio el prototipo, dijo, sembra una avispa.
0: Claro, per la forma. Perquè,
18: la forma, claro.
0: La forma de les vespes era com l'abdomen d'una vespa. No com ara, que són un poc més arredonides, però si mireu les antigues, era l'abdomen, la part de baix de l'abdomen d'una vespa.
17: Digo, ara han mutat, són més diabòliques.
18: Sembra una vespa, sí. I se quedó la vespa.
0: Sí. Bueno, com la conversa que hem tingut este matí, que anàvem a parlar de les vespes, i no sabíem si era de les vespes motoritzades o de les vespes velutines, que ha sigut això un poquet...
2: Catastròfic.
18: I jo crec que igual esta és peor que la velutina, perquè convertir a altres animals en zombis...
0: Sí, és una xunga en tota regla. I tu no has tingut clar història d'estes en vespa, vivint
1: no,
0: en Roma?
1: No, la veritat que no. A mi m'agraden els cincents. Parlarem dels cincents, perquè allí eren molt típics, els cinquecento.
0: Sí, els cinquecento, bueno, que és el precursor dels 600, així, en Espanya, que ara han tornat els 500. Ves i comparten uno, que valen una pasta, eh? Sí, senyor.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: El magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vos ho dic en sèrio. No busqueu un 600. Un 600 ara val una autèntica pasta. I, a veure, lluny de la cosa simbòlica que té, si agafeu un cotxe d'ixos de l'època, només en l'aspecte de la direcció assistida, no vull contar-vos ja el que és, agarres i li pegues, intentes pegar-li la volta al volant d'un 600, prova un dia, si vols, Mireia, o Òscar Pellicer diu que sí, sí, sí, sí.
2: Millor en hivern, vale? És que ara agafar... De pensar la sua que vaig agafant, fer la maniobra,
1: és que és
2: i que per
1: si
2: baixar
1: intentares...
2: la finestra tinc que... Saps? No m'avellis.
1: No, i encara no hem parlat de com cremava, si li pegava el sol, la baquelita ixa o el material ixa del volant, que no era ahí com ara, ni molt menys, sinó que, a més, un volant d'un 600 que era tan gran que pareixia el d'un tràiler, no? Igual que la direcció, per pegar-li la volta.
2: Què dic jo, Sergi, per lo de pegar-li la volta?
1: Sí.
2: Com creus que haver contestat un cotxe al que li haurem preguntat i tu què voldries ser de major?
1: Com si fos el de Cars.
2: Clar,
1: no me recordo com li diuen al prota de Cars,
2: Rayo
1: al cotxe
2: McQueen.
1: Roig, Rayo McQueen.
2: Rayo McQueen, Rayo McQueen. Casa del que el coneguem molt.
1: Jo sé que tu estàs molt posant
2: McQueen.
1: Això, entonces...
2: Clar, com, els cotxes a veure,
1: tu què vols ser de major? Jo vull ser un Land Rover, no? Per exemple.
2: Clar, jo vull ser un Discovery. Un xino d'estos nous, no? Que no sé com se diuen.
1: No,
2: un BYD.
1: Ni un Tesla
2: tampoc. Un Tesla tampoc. Elon Musk...
1: Jo li tinc molta mania, Elon Musk.
2: Sí. Però és que avui te porto una pregunta. Dices que a tots ens han fet alguna vegada en la vida, o millor, que també hem fet, no? Ara la fem moltíssim de... I tu què vols ser de major? Això se li diu molt a un xiquet o a una xiqueta.
1: Però no sé si ara es fa aquesta pregunta.
2: Jo la continuo
1: fent.
2: Quan
1: jo era nano sí que la fem. I tu de major, tu què vols ser? Tu què vols ser? I que no... t'intimidava i tot un
2: sí.
1: poc.
2: Sí, però quan eres molt xicotet, t'intimida a lo millor quan eres un poc més major, però quan eres molt xicotet sembla que ho tens claríssim. Dius,
1: sí, el que volia ser
2: clar,
1: enseguida.
2: I ho dius
1: sí.
2: i no tens ningú reparo. I tu diràs, mira, ja per què me contes totes pestes?
1: Home, no, tindrà un
2: va,
1: motiu
2: de
1: ser.
2: Diso.
1: A veure. Però, a veure.
2: Te'l conte
1: d'això? Això a què ve?
2: Exactament. Te'l conte perquè hi ha un estudi d'ADECO que ha preguntat als xiquets i a les xiquetes valencianes quina professió els agradaria tindre quan siguen majors i les respostes pues, es deixen latents que n'hi ha coses que encara que passen els sants...
1: No han canviat?
2: No canvien, per
1: però
2: exemple.
1: Però n'hi hauran algunes respostes que seran flipants.
2: Flipants.
1: Perquè, a veure, primer, factor sinceritat dels nanos.
2: Total.
1: Això a què ve?
2: Exactament. Te'l conte perquè hi ha un estudi d'ADECO que ha preguntat als xiquets i a les xiquetes valencianes quina professió els agradaria tindre quan siguen majors i les respostes pues, es deixen latents que n'hi ha coses que encara que passen els sants...
1: No han canviat?
2: No canvien, per
1: exemple. Però n'hi hauran algunes

0: Futbol bueno, no crec que deixi de fer-ho.
1: I moltes mares que volen que sí que siguin futbolistes també,
0: no seré perdoneu-me. No seré jo, també molta, me fa gràcia allò de...
2: Si no en retirarà.
0: L'educació també apareix moltíssim, altres volen ser veterinaris, metges, informàtics, sí, policies... Sí. Però bueno, més enllà de tot el que estic contant...
1: N'hi ha un rànquing?
0: Ara te'l conte, però vale. Anem a escoltar-los a ells.
3: Jo de major vull ser o futbolista professional o tindre el meu forn o ser empresari.
4: Jo de major voldria ser actriu.
5: Jo de major vull ser pediatra.
6: Jo de major vull ser futbolista professional o ser cantant.
7: A mi de major m'agradaria ser algo d'ensenyar. No té per què ser professora. Pero algo de enseñar, enseñar a ballar, enseñar a nadar, enseñar a algo, me agrada enseñar, creo que lo faig bé. Entonces creo que sería una cosa que se me donaría molt bé.
8: Hola, soy Oli.
9: Tinc 4 anys.
10: Major, me agradaría ser astronauta.
1: Escolta, doncs... Pues,
0: clar, estan els que pensen, els que se'ls dona bé, perquè se nota que ja són un poc majors.
1: No, però ho tenia clar, diu, jo crec que això se me dona bé.
0: Clar, però això tu dius, jo tinc 11, 12 anys i jo ja sé... el que se me dona bé, però després tens 4 anys i dius astronauta, com el que diu, mira que bueno, me toqui la loteria.
1: Jo va haver una època en la que si m'hagueren dit que anava a ser astronauta m'ho haguera cregut abans de que anava a estar així de nou, o sigui que també, si m'hagueres preguntat tu què vols ser, jo t'hagués dit astronauta. Sí, sí.
0: A veure, és guai. I avui
1: ser
0: en dia...
1: astronauta?
0: Sí.
1: Però si vam quedar un dia que mos haguerem, que ningú haguerem superat ni el primer dia, ni preescolar d'astronauta.
0: No, jo no. A veure, per ser astronauta, abans que res, n'hi ha que estudiar moltíssim. Això que quede clar a tots els xiquets i a totes les xiquetes que ens estiguen escoltant. Però
1: per ser policia també tens que estudiar moltíssim.
0: Per a tot, per a tot. Per a ser pediatra, que ens han dit. Per a tindre un forn. A mi m'ha agradat Miguel, concretament, que ha dit, jo vull ser futbolista... o tindre un forn.
1: O ser empresari.
0: O empresari.
1: Que tindre forn i empresari, a veure,
0: cantant,
1: ve a ser lo mateix.
0: Cantant, això com cantant.
1: Vull ser cantant.
0: Això és el que t'anava a dir del rànquing, per exemple, futbolista, cantant, tot el tema de l'educació, això és algo que s'arrastra
1: saps que m'ha agradat
0: de generacions enrere.
1: No escoltar a cap que hagi dit, jo vull ser influencer, youtuber.
0: Té raó, això ha estat
1: això
0: molt bé.
1: Això m'ha agradat molt.
0: A mi també,
1: Sergi. Que no prevaleixi això per davant.
0: Això té raó, que ha estat molt bé.
1: Sí, sí, és que tinc molta mania jo, aixes pseudoprofessions.
0: Professions, sí. Diguem que emergents, no? Que no sabem cap a on ens van a portar.
1: Sí.
0: El que sí que sé és
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, a Andorra van a portar-te.
0: Però ho dius per lo de tributar. Clar. Mira que jo som molt legal, eh?
1: No, no, però lo de youtuber i tal, ja ho saps on van a portar-te, a Andorra directament o a Suïssa.
0: Jo preferiré Suïssa, ja que sí. me'n vaig a Suïssa. Però mira, estava comentant-lo jo a les xiques. Vosaltres que voleu ser de majors? De on volíeu estar quan teníeu 8, 10, 12 anys a ara? Què ha passat? Així que estic reclamant l'espera que baixen
1: sí.
0: I que ens conten que volien ser elles quan eren xicotetes i si d'alguna manera ho han fet o no ho han fet.
1: Home, tu sempre què volies que foren? Jo el diria, puntuals.
0: Veus? Això no se'ls dona bé, perquè és que no... És algo, mira, Marina la més puntual.
1: Sí, sí, Òscar,
0: presentante, perdona. Presentante, Marina.
1: Que uno així ja té quilòmetres i hores de vol i ja sap per on hi sigui.
0: Pues mira, anàvem a començar per la més impuntual. Mar, per favor, agarra cadira.
1: Jo de xicotet, veus, sí que volia allò de ser veterinari, que no ho vaig ser mai en la vida, i resulta que després... coses de la vida vaig acabar estudiant.
0: Ho has pogut mirar. Veus? I també és una de les respostes que
1: sí,
0: està
1: sí,
0: ben
1: sí,
0: així.
1: Sí. I artista i tot.
0: Veus? I Marc, què volia ser? A veure si... Òscar, ajuda'mos a...
1: La mare és que...
0: Tu te la imagines?
1: Sí.
0: Però... bueno, esos son los hombres de Harrelson,
1: sí,
0: que mal volía ser policía.
11: Claro, claro, yo quería ser TJ.
1: Pero
11: cuando
1: tú,
11: me decían TJ,
1: amore,
11: al tejado, yo
1: no,
11: ahí.
1: No. Ah,
11: con el arma en la mano.
1: El Munero, por ejemplo, vos ser policía y le dices policía, pero tú, ¿quién policía vos ser? ¿El policía de la porra o el policía? Y, hombre, que vas a entrar en él y todo ahí al Ministerio del Interior y dile, pero vos ser de la montada, vos ser de la unidad canina, vos ser de criminología, tal, no sé qué. No, tú volías ser la policía rollo Ángeles de Charlie, sí. Saltan Vélez de Ulae.
11: Los hombres de Harrelson.
1: Claro. Molt flipada, també.
11: No, yo el Ángeles de Charlie no, porque
1: ¿no?
11: porque estaba Charlie, no, yo sería
0: es que,
11: o
0: claro,
11: TJ o el
0: comandante.
11: ¿Tú crees
0: que Mara hubiera podido estar en Charlie por el jefe?
11: No.
0: Y ella hacer lo que le dijera Charlie.
11: Y yo la farra fácil,
1: no.
11: No,
0: claro que no.
1: No.
11: Yo tenía que ser TJ como mínimo.
0: Como mínimo, sí.
11: Resolviendo detrás del ladrón. Yo soy justiciera.
1: Jo puc pegar-li una voltetada, això?
0: Aquí, a lo que volia ser Mar, és que vull contar-te lo que volia ser
1: Marina. Claro, ara ho escoltarem,
0: vale.
1: Però

0: Y si ahora le preguntaran qué vol ser...
1: Ahora mismo siempre, realmente ha habido algo como de hacer justicia, de quedarme con tal. Yo hice periodismo escuchando la radio por las mañanas con los casos de corrupción de los hermanos, de los Juan Guerra y todo aquello.
0: Dels Guerra,
1: y yo dije, ostras, yo estaba haciendo económicas. Mm-hmm. Bueno, hice mucho trasiego hasta que acabé en periodismo. Pero yo, haciendo económicas en tercero, dije, yo no, ¿qué hago en económicas? Yo quería ser ahí presidenta del Banco de España. Dije, no quiero trabajar en un recinto cerrado y con la misma
0: tornaré a preguntar,
1: visión.
0: ¿Y ahora qué voldría ser?
1: Y entonces por eso, escuchando aquellos casos, dije periodismo. Y ahora me encanta.
0: ¿Serías periodista otra vuelta?
1: Sí, disfruto cada día contando. Me encanta todo, me emociono con cualquier historia y sí, me gusta.
2: Bueno. ¿Y Marina qué? ¿Qué volvería ser Marina? A ver qué digo está.
3: Yo volvería a trabajar en un supermercado.
0: ¿Volvería ser cajera de supermercado?
3: Es que ahora el meu somni es fer pip.
0: Sí.
3: Oh, y agarrar monedas y tornar. Gracias, 20, 30, 50 y pues vos bolsa. Oh.
0: Pero
3: el sombrero de toda una vida.
2: Van ser.
0: Sí, bueno, això ho hem de aconseguir un dia. Mira, anem a marcar-nos el repte en guany. De dur-te a un supermercat i que tu fas des de caixera.
3: I llavors passa la compra.
0: Sí. Però jo pot... I em pregunta, Sergi, vols bolsa?
3: Sergi, vols bolsa? T'ajude? El poses els ous? El pa, que no
2: però Marina, en condició de que després no sigues la típica caixera que s'ha enfadat, sí, perquè estan tot el rato, no sé, que pot passar-te per a ser caixera i estar enfadat.
1: Per exemple, que estàs passant la compra d'algú i en ese moment dius, ai, un moment, que se m'ha oblidat una cosa.
2: Clar, això t'enfada, sí.
3: Això és
2: terrible. I després no atens malament al següent que ve, li poses mala cara.
1: No, jo mala cara a ningú.
2: Porta xiquets no. I te molesta lo que fan.
1: A mi no em molesta res.
0: Lo que passa que si Marina està de caixera ja no podré dir allò de sempre em toca la caixera tonta. Ja no podré dir-ho.
3: Perquè de tonta
2: jo seria moixa, lo millor un poc lenta. Sí que és veritat que ràpida, igual no. Jo aniria al súper que estiguera Marina només per a que... Li demanaria els horaris perquè m'atenguera ella.
3: I jo no m'enfadaria. Tu saps les dones que es posen a buscar monedes d'un... Espera que t'ho donen justet i comencen. Un cèntim.
0: Jo sí.
3: 10 cèntims. I tu estàs ahí darrere.
0: Les dones no tenen perdó de Déu.
3: Jo, les meves favorites.
0: Estes.
3: Les atendria genial.
0: I les que, mentre estan fent això, no claven la compra en la bolsa i s'esperen a que estiguin cobrant a tu i elles poquet a poquet...
3: Però també vaig dir-te una cosa.
0: I es donen compte que es falta una bolsa i en demanen una altra.
3: Jo si tinguera el meu trabajo soñado, que és ser caixera de supermercat, jo ajudaria les persones. Xica, si tu veus que hi vaig jo soles i tinc una compra de 42 bolses, ajuda'm un poquet a posar les coses dins i no el quedarà així a mirar-me con tarjeta o efectivo.
0: No la tinguis tan gran.
1: Sobretodo que si llevas totes les coses del fresc, de para la bolsa del fresco, chica, vuelve a meterla, es que no
2: claro,
1: pasa nada.
2: Es que una cosa, que Marina, yo que vull que me confirmes, tú no series dices que menja chicle, por favor.
3: No, veus, no, això no me asco.
2: Pues ya está, aniría al súper que estiguera
0: la
2: Marina.
0: La típica caixera...
2: Que te estaba mirando ahí, per damunt del muscle?
0: Sí.
2: No, li pega.
0: Ara els ha pegat molt. N'hi ha uns puestos on porten una espècie de diadema d'estes en un micro i un auricular que apreten el botó.
3: Molt divertit.
0: Però és que resulta que no estan demanant-se coses del supermercat. Estan parlant de coses d'elles.
3: De coses d'elles.
0: Jo l'altre dia en Alacant, que estava allí, vaig anar a comprar-me allí dos dònuts, i estaven, hola, pues sí, estàs la Pantoja, no sé què, en el xicle i apretant el botó, hola, sí, d'una caixera a l'altra, dic... Què bé s'ho munten estes, la veritat.
3: Saps que em faig molt divertit de treballar a un supermercat? Quan t'agarren els bitllets que ja tenen la caixa plena, es posen en una coseta.
0: Ah, lo del canut.
3: I
0: això
3: t'hi va dir, una cosa que fa...
1: Això t'hi va dir que quizá...
3: Són coses bones.
1: Estar en la recepción de esas cajitas.
2: Mira, ella a la recepción.
1: En la recepción de esas cajitas.
2: Apunta.
0: En la recepción.
2: La propuesta.
1: Pero cogiéndolas.
3: Me encanta.
2: La presidenta del Banc d'Espanya, Marina, vol tirar el tubet.
1: I luego de ahí a la caja fuerte.
0: Això m'ha recordat, és una sensació rollo morbosa. És la mateixa il·lusió que tenia jo fa anys que m'hagués agradat ser el que anuncia els trens en l'estació, quan ho feia una persona.
1: Pròxima parada, Massarrochos.
0: Intercity, direcció Barcelona.
3: Última llamada,
0: això mira, em posa i tot.
2: T'encanta. Tenim una companya que fa la veu dels autobusos, No està per així molt lluny, està per ahí.
0: Sí, però això està gravat, no és el mateix que estar allí i voler anar-hi
2: amb els trens i tot. Jo
0: vull en directe.
3: Però tu, com comentaris de tu, pegues a la gent, diries, el de la maleta roja, corre, que no arribes, que es tanca la porta o que es tanca.
2: Ostres, però és molt graciós descobrir que estàs en l'autobús i és una persona que coneixes i t'està dient, pròxima parada, no sé què. I tu, ostres, que la conec.
0: És més curiós que t'escoltes tu mateix.
2: Bueno, això sí.
3: Fent el directe dels trens i que de sobte n'hi ha vaga,
1: on ha hagut algun problema en el tren i, Sergi, un dia més, la infraestructura ferroviària...
0: Ja estan atrapant
1: estos... No elijáis el tren, que vais a tardar, no vais a llegar a la cita. Sí, si tienes entrevista, sí, sí, sí, no llegas. Pero también
0: a este
1: ahora...
0: tren només li falta que li se punxen les rodes. Era lo que faltaria. Sí, sí, sí, jo estaria ahí fent comentaris aleatoris.
1: Totalment. I recordando la bola esta que se va con los fajitos de dinero...
3: Está ella ahí.
1: Eso nos recuerda también a lo que hablábamos el otro día, a la taza de váter del avión, cuando se abre, se cierra y hace... Sí,
0: home, y el del tren, tornant als trens, que tu agafes...
1: I la del tren succiona.
0: Òscar, sí. Em van tratar de tot, no s'ho creien, ni s'ho creuen, que en els trens abans...
1: Però, Òscar, seguro que no s'acuerda que claro. Se abria
3: l'agujero. Això és molt escatològic.
0: A més, era un so tan característic que feia...
2: Bueno, i l'avió també, clar, clar.
0: Bueno, el avió te'n pots anar tu també,
2: claro,
0: com el de l'altre dia.
2: Poc aire fa ahí, poc aire fa ahí. Sí, sí.
3: Què bueno, diu... i què volia fer Lorena quan era xicoteta?
2: A veure, què m'has ficat, va. A mi m'agradava ballar. A mi m'agradava ballar. I aquestes sèries no feien
0: tu,
2: molt de...
0: Però tu què te passa? Que te veies ahir pels matins del programa de Evan Asarri i estaves ahir con los calientapiernas?
2: No, fama.
3: Ai,
2: fama.
3: Jo la veies, fama.
2: Ai, sí, bueno, i Evan Asarri també el veiem.
3: A mi Evan Asarri també m'agrada.
2: Ara que ho dius, sí, per fi, total.
0: Era diu José Navas, Marina, que espaviles, sí. Que al pas que anem, com ara tots els caixers i les caixeres són automàtics, igual no t'arribes.
3: Ja no
0: llegues.
3: Claro. Però mira, això m'està deixant complir un somni, perquè tu ara vas al Zara, fas autopago i eres un poquet caixera. Perquè
1: tornar i tot.
3: Marques, fiques la caixa.
1: Ai, sí, xulíssim. Sí. Dius, perxes, sí, perxes, no. Vull que no vull vols, és veritat?
0: I el veies fama i totes aquestes coses.
2: Home, i tu no? Se'l veiem tot, Sergi.
0: Jo no veia.
2: Fama, no?
0: Fama, no.
2: Ostres, sí, sí.
0: Perdona, uno té un nivell,
2: però, escolta,
0: jo no veia aquestes coses.
2: També estava el de periodistes, tots estos també. Lo gran, també. No veies lo gran, Sergi?
1: Maravilloso.
2: Ostres.
0: No. Jo veia només de malos. És de veres, veia coses de malos. Jo volia ser un chungo d'estos de les...
2: La veritat és que
3: tu volies ser de major.
0: Ángel Achan. Jo volia ser com l'abuela Isha, sí, però en barba. I portar a la gent cagalló per sèquia. És lo que sí, això és... I després no ho faig.
3: I per què no? Això pots fer-ho?
0: Això no, això pots fer-ho només si tens
1: harás,
0: molta pasta.
1: Però això lo harás cuando vengas, en la venganza.
0: No, això ho faré
1: en la següent
0: vida. En la següent vida. Entonces seré...
1: Ahora, sí, ahora sí. Se entiende.
0: Seré Ángela
1: la fijación.
0: Sí.
3: Però bueno, Mireia, i tu què? Tu què volies fer?
1: Ai, jo soc molt típica. Jo, ni la cançó ho aneu a saber. És que ho ha fet aixina tot un poc amagat. Jo és que volia ser periodista, Sergi, era molt trista. Ja de xicoteta.
0: O sea, que tots haveu acabat fent el que volíeu, pràcticament. Menys Marina.
2: Sí, jo,
0: bueno,
2: jo
0: total. El rotllo artístico.
2: Ballant, total.
3: Se'n recordeu del radiocasse de tota la vida?
0: Sí.
3: Pues jo recorde que me van dure reis un radiocasse d'estos de Rec Play a la vegada i jo me passava el dia contant coses i gravant ahí les cintes, passant les cintes en el dit, tornant a escoltar i, bueno, com a molt fer algun playback entre gravació i gravació, però, bueno, al final he fet el que, volia.
0: Saps què m'acabes de recordar?
3: Què?
0: Jo vaig ser la Mili Melilla, però treballava en la cadena SER, en los 40, en el mateix temps, i quan em tocaven guàrdies per la nit, assajava els de passos als discos en la guàrdia de la Mili. Estava jo allí per la nit, mentre estava aquella allí en el minaret, jo estava allà amb un rotllo, jo, 40, 20 pales, no sé què, i ho feia, m'acabes de recordar d'això.
3: Que ho passaves.
0: Sí, jo soles anava presentant-me discos
3: claro,
0: en la guàrdia.
3: Claro, i te vas escoltant, sí, sí. I dius, ui, claro. este moment...
0: No estem bé.
3: No, però no bueno. Este moment no està bé, vaig a millorar-lo.
0: En la guàrdia.
2: Dona la idea de lo que ja érem, no? Diuen que un no és que vulga ser, és que és. O sigui, quan és xicotet, quan tens fills, com has començat la teua secció...
0: Però jo no volia ser això.
2: No,
0: jo no volia
2: a lo millor
0: ser
2: no
0: això.
2: Sabies que
0: no,
2: volies.
0: No, jo no volia ser això. No, jo volia ser, dibuixant.
2: Clar, no volies ser, però tu eres.
0: No, però jo no volia ser això.
3: Ella t'està parlant de algo molt més profund.
2: Exacte.
3: No,
0: no, no, no. Però
3: després,
0: pues te pica l'alacrà este i ja estàs així. Ja,
3: bueno,
0: ja
3: i esteu pagats en el punt en el que esteu, ara mateix, sí. Professionalment. Marina la Caixa.
0: A veure.
3: Encate per les nits somis en ella o el micro està
2: Marina.
3: Bé?
2: Jo crec que s'haguera perdut la professió una molt bona periodista.
0: No, no, tu enguany
2: ens pareix bé que no hagués aconseguit el teu
0: Sergi, te diu que tu enguany cobraràs en una caixa.
3: No, però no passes vergonya, Sergi, d'anar a algun supermercat i que jo estiga i tu dir-me que passe la xiqueta que em muic, Em caic enrotllada, vergonya.
1: Marina, anem a començar, ja veig que vaig a començar la temporada.
0: Tu enguany diràs, vols bolsa?
3: Bolsita de pongo?
0: Sí,
3: t'ajudo?
0: Sí, sí, sí,
3: ai, és que m'encantaria.
0: I a més, això és una pregunta psicològica molt... és el primer que el pregunta, no el diuen hola ni res.
3: I te fan prendre decisions complicades.
1: Si vols bolsa, això a vegades és difícil.
3: I una pregunta, perquè tu... si tu dius que no, jo és que a voltes ja dic que no, després m'arrepentisc i ja em fa vergonya dir que sí, dic, claro, que s'enfada i ja m'ho apreta tot en una bolsa que va comprimint.
1: I te cau i ja te fan fent forat.
3: Per no dir, ai, em dones una bolsa.
0: I ara es porta molt allò de li dius, sí, una pequeña, i el diu la caixera. Però te va caber todo?
3: I tu una tensió que dius,
0: sí, que dius,
3: i tu com no em capia,
1: jo soc rata?
0: Perquè jo, no, jo sí que rapinye i dic, sí que encabra tot, que jo m'apanye molt bé, i després veus que no el cap i dius, bueno, dona igual, m'ho emporten la mà. I m'ho emporten la mà, això ho faig jo.
2: Jo m'ho claven el bolso. Jo també, jo m'ho emporten la mà. I per què? Però jo perquè se m'obliden les bolses sempre. O sigui, és a dir, tinc 200.000 bolses en ma casa i se m'obliden.
1: I no ves cogido...
2: Ya me falta la del congelat. O sea, siempre falta una.
1: ¿Y no habéis cogido ninguna bolsita de la fruta para meter tres?
0: Uy, la otra día, vais a discutir en la
3: no
0: caixera.
3: Si no valen para res,
2: se trenquen.
1: No, hombre, pero no, si no te no llevas ninguna bolsa.
0: Si estiguera abril, si entras reafirmaría cuatro, lo que vaig a dir.
1: A por cuatro cosas.
0: Para replegar les merdes de esgosso son espectaculars. Sí, que además son orgánicas, vos tinc que dir. No, l'altre dia se va enfadar la caixera en mi.
3: Com n'hi ha una avalanxa en el supermercat.
0: Perquè jo vaig...
3: De gent agafant bolsetes.
0: No, claro, n'hi ha molta gent que ho fem. Tu vas allí al supermercat en qüestió, que no és ninguno dels que us imagineu, i a més aquestes tenen ànsies i tot. I jo vaig allí i sempre faig... No sé, 10 o 12 en cauen.
3: Ai, que molt del ruïdó, eh?
0: I l'altre dia, i les agarri, a més... A mi no n'hi va, jo conto...
2: Però mires primer, a veure si ningú faig... t'està mirant,
0: no, no, però per què? Sense no estic portant res, estan per agarrar-les, o sigui pues... que... I faig un moñigo molt apretat, i el clave en una dels forats de les reixes del carro, perquè passen desapercebudes.
2: Com si no fores tu,
0: esteu
2: veus tu.
0: Situant-vos, no?
3: Dilatant.
0: I l'altre dia no ho vaig fer bé i pop, van eixir de les bolses de la reixeta del carro i la palla em va pillar i va eixir i me les va agarrar.
3: Ui.
0: I em diu, ¿quieres bolsa? Dic, no, ja llevava unes quantes i me les has cogido pel congelado. I me diu... No son las mismas, dic, sí, parece mentira que trabajes aquí. Son las mismas, las de la fruta que las del congelado, dic. Lo que pasa que no dejas que me las lleve, fa. Es que no están para llevárselas, dic. Ni tu para ir al supermercado.
3: Mira.
0: Sí, sí. Oh, y ya ni la tinc jura desde entonces.
3: Empleada del mes, van a hacerla. La han fet empleada
0: de deberes,
3: del mes.
0: Mira, me'n vaig anar d'aquí.
1: Exceso de celo, ¿no?
0: Li tinc una manía que no vull que em cobre ixa tía ja mai més.
3: Has tornat?
0: Sí, torne, però no cobra ixa tía.
3: Ixa caixa no?
0: No.
1: Aunque tengas
0: sí,
1: que hacer cola en la otra.
0: Encara que tinga que esperarme que canvien el top.
3: Marina te daría
0: bolses. Sabeu que jo soc molt serril per aquestes coses, eh?
1: Però Marina seguro que haría la vista gorda.
3: No, jo diria, toca'm vostè-les. Marina, per vergonya, no li diria...
1: La vista gorda.
3: Que
1: tu bolses. Te faria la loca. No, tu diria, ui, han salido las bolsas. ¿Bolsas? ¿Qué bolsas? Diría María.
0: Ya, pero yo no. ¿Qué bolsas? Sí, me les emporte, ya está.
3: ¿Sí?
0: Vale.
3: ¿Vas una otra? Yo no mire.
0: Va a ser un moment ahí, molt. Y después están los comentarios que es generen en la gent que está esperant.
3: Sí.
0: Porque hay unos que están a favor teu y otros que están a favor de la caixera. Pero ese va a ser un moment... Bueno,
3: es
0: un moment
3: que t'agrada crear debat, Sergi. Hasta la cua del súper.
2: Ahí tornes molt, porque yo igual es que ya te ullat la caixera.
0: Que no tinga que cobrar-me molt ixa caixera.
3: Que acabarà ja cobrant ella.
0: Sí, no sí, en ixe sentit.
1: Tindré, seguro que tu ara ja eres el de las bolsas.
0: Sí.
1: Cuida, ojo, que està el de las bolsas.
0: Sí.
3: Jo no ho diuen pel pinganillo.
0: El problema d'això és ser
3: algú... En les reunions que fan al final de la jornada,
0: sí,
3: treuen la foto de Sergi. Sí. I diuen,
1: bueno, hacen porra. Hoy ha cogido 7.
0: Jo estic convençut de que quan de la companyia telefònica que tenia abans...
1: Hoy se lleva 10 el de las bolsas.
0: Jo estic segur de que quan cridava jo hi ha un pantallazo. Sí, perquè era chunguíssim. O sea, era... Fijo que quan cridava jo hi ha un pantallazo.
2: Warning. Sí, tot en taronja.
0: El Olcina, sí. Què en diuen?
1: A veure si van a decretar 10 metres de...
0: Oh, espereu, que
1: orden de alejamiento a las bolsas de la verdura.
0: Tinc un WhatsApp, Òscar planta orelles i vores. Diu, jo treballo en un cementeri i quan venen a portar les urnes dels incinerats solen vindre en una bolsa del tanatori, tal qual, o de tanatori pasqual. Pues bé, a la gent, com que li dona reparo en portar-se ixa bolsa a casa perquè porta la propaganda del tanatori, tinc el maletero ple de bolses
1: no
0: que les utilitze per anar a comprar.
1: No. Qué genial.
3: Es decir, compran las bolsas que se dice a la chenta.
1: Muy bien, porque recicla.
3: Exactamente.
1: Claro,
3: está
1: haciendo
3: un uso sostenible.
1: La pregunta es si son
3: bolsas bones. Si son de bones.
0: Home, para aguantar una urna de les cendres, claro, un mort pesa.
3: Sí, encendre, sí, sí, també. Sí, sí.
0: Encendre també pesa, de veres. Sí.
2: I les porta al supermercat, este xic.
1: Claro, no, a comprar qualsevol cosa, claro que sí.
0: Home, però no creio que porta ahí la Siempre Viva,
1: sí,
0: no sé què.
1: Sí, sí, lleva la promo de la...
3: Tanatori...
1: Era de uno o de l'otro.
0: No. No pots portar propaganda en la bolsa. No se pot portar propaganda.
1: En
0: perquè
1: bolsa?
0: La bolsa, en les bolses de supermercats i les bolses no es pot portar el nom del comerç.
3: Porta això, el logotip.
0: Va haver una llei. No, pues... perquè si te la cobren estàs, i estàs fent-li propaganda al comerç, no te la poden cobrar. Te poden cobrar
1: però
0: les bolses... Los... Sí, mireu, que el Sergi
1: però
0: no
1: les
0: estarà...
1: Però en esas funerarias está incluida con la urna y con todo, porque si
3: es
1: no,
3: de gratis,
1: la gente se lo llevaría.
0: Serà de gratis, però si no és de gratis, claro. Va en serio, mireu en internet, la nova normativa establia que les bolses que el cobren no tenen que portar
3: macho,
0: el nom.
3: Pues les
0: perquè si no estàs fent los propaganda,
2: pues
0: claro.
2: Pues yo creo que totes claro. Les
3: pagues, mira.
0: No, n'hi ha un supermercat que, si vos fijeu, que és el que va iniciar la polèmica... Si vos fijeu, el famós supermercat, que jo sí que estic fent ràdio...
3: Que vinga José a dir-lo.
0: No porta... No és ixe, no.
3: Ah, no?
2: No. Se fixarem, no porta, jo no m'havia fixat
0: no
2: en això.
0: Sí,
3: porta el logo, pot
0: sí.
3: Ser?
0: O sigui, que això estava
3: no,
0: regulat.
3: No, logo, però no, pot ser.
1: Però en el cas d'estas funeràries, bueno,
3: que el teu cap, quan el veu ja directament associa i sap quin és, però no està escrit com a tal. Bueno, vos quedeu així per comentar la cartelera.
1: Si tu mos convides.
0: Sí, que anem allà, d'això. Ja està, ja sabem tot això que teníem que ser de... Tu què volies ser, Òscar, de xicotet?
3: Ei, míralo.
0: Sí, artista, veus? I, bueno,
3: és lo que
0: i
3: és.
0: No li pregunté a Rafa Alarcón perquè també m'eixirà per alguna d'aquelles... Tu, no, tu és que volies ser de nano? Runner. És que fa... Futbolista, també. Tots futbolistes, mare meua, tots futbolistes.
3: O Forner. Miguel volia ser futbolista Forner. Forner te n'anava bé o què, Rafa?
0: Sí, perdona, que m'acaba d'ensenyar la bolsa.
3: La vida de Forner és molt dura.
1: És clar, i tindrà...
3: Matinen com unes altres.
1: Funerària és?
3: O més?
0: Espera, que jo... No, és d'una, no sé si és d'una funerària... No, és d'un supermercat, comprant en un supermercat i porta el logo del supermercat. Bueno, mireu-ho i averigueu-ho, però com n'hi ha una normativa establida...
2: Sí, hem obert un meló.
0: Sí, sí, ja ho
2: veureu. Però escolta, si aquí volem el segon capítol... El segon capítol de tu amb la,
0: la
2: caixera
0: de
2: del supermercat de les bosses, eh? Que mos jo crec
0: portem,
2: que això té molt de recorregut.
0: Mos portem fatalia. A més, ella, quan arriba jo... A més, és que l'ambient del supermercat fa... Blu, i es torna tot de gelatina quan mos trobem els dos ahir a la caixa. És una cosa molt curiosa.
4: Apunt Ràdio. Sergi Olcina. Som... A punt.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta. 93.5.
7: De tu a tu.

0: Realment m'ha marcat un repte, en tu, en guany.
1: Saps? I no, que és que em fa vergonya. Ara m'arrepentis d'haver-ho dit.
0: No. I em farà una il·lusió brutal veure't ahir en el... Ho ha d'aconseguir.
1: Sí, em fa vergonya. Ara ja no vull.
0: Ara ja no vull ser caixera.
1: Ara ja em fa vergonya.
0: Sí. Bueno, ho penses bé i té el seu aquell, o sigui que...
1: Xulíssim.
0: I a més, mira, faena fija per tota la vida. No el tindries que preocupar. Depenent del puesto que hagueres triat, no te diries ahí, oh, ja en quidrenar.
1: Bueno, també és veritat que jo crec que es deixes faenes que, com només veguem una part, tu dius, ai, que bonico ser caixero o caixera. Però igual una persona que és caixera des de fa 20 anys està escoltant-me i està dient, esta tia tonta...
0: Tu saps a mi què m'estressaria molt de ser caixer?
1: Dime.
0: El contar els diners. El rotllo de quadrar la caixa. Això té que ser tots els dies una ansietat. Mm. Tots els dies, diverses voltes al dia, no?
1: Sí.
0: Ara no, perquè ara quasi tot el món paga en targeta.
1: En targeta,
0: i això sí. Ja... Però aquests dies en què contaven els bitllets... En què
1: tenien, I monedeta.
0: Mm. Que agonia. Sí, l'únic bonico que tenia això era el... Este del tubo que xuclava els diners.
1: Xulíssim. Bueno, però ara no...
0: De pel·lícula.
1: No, de pel·lícula, efectivament. Venim a parlar de pel·lícules. Un dia més arriba la cartellera. Avui m'he buscat una nova companya de comentació de cartellera.
2: Espero que no s'enfade Abril. Que no s'enfade Abril.
1: No es pot enfadar perquè com m'ha abandonat...
0: Això,
2: quina
0: no
2: poca vergonya.
0: No es posa pelusa.
1: No es pot posar pelusa. I comencem amb les pel·lícules favorites d'Abril, que són Les Americanades Padre, que esta setmana comencen amb una que es titula En mar abierto.
3: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghái.
4: ¿Cuánto tiempo?
5: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
6: Autorizado para despegar.
0: Bueno, que quan s'enjunten els dos quarts de segle, tant Abril com l'altre, com el David, també ahí podem fer una...
1: Una bona.
0: Sí, ahí podem fer una bona, eh?
2: Però jo sóc del perfil d'Abril, a mi estes me van, Marina.
1: Estes te van?
2: Sí, me van.
1: Esta americanada que ens conta la història d'un grup divers de passatgers internacionals que viatja des de Los Angeles a Shanghai quan el seu avió ha de realitzar un aterratge d'emergència en unes aigües plenes de taurons. Atrapats entre l'oceà i els taurons i atrets per les restes de l'avió, han de superar el pànic, les rivalitats i les seues diferències personals per a sobreviure.
0: I resar que els taurons siguin vegetarians.
1: Estan concret perquè... no la veuré. Mentre lluiten contra la corrent, la confusió i els atacs dels taurons, cadascú s'enfrenta a decisions crítiques que posaran a prova la seva capacitat de col·laborar en circumstàncies extremes.
2: Extrem l'americanisme.
1: L'argument extrem. 92, 92 no és.
0: La porqueria de pel·lícules, menina.
1: A veure, jo vos he dit que començava en una americana.
2: 10 euros no me gastes.
0: Has començat forta, eh? Sí.
1: Vosaltres ja sabeu que a mi m'agrada fer-ho així. Continuem amb una francesa. Atenció a la descripció. És un drama. Thriller, pintura. El síndrome Rembrandt.
7: No es una gran exposición, que digamos.
8: No te pases. Hay varios de Rafael muy buenas.
7: Ah, espera.
9: ¿Qué pasa?
7: He perdido a tu madre.
1: Claire y Yves son una parella d'enginyers en la indústria nuclear francesa. No m'agarres això.
2: Per què? Per Claire i Yves o per què?
1: Jo sols. Després de visitar la Galeria Nacional, Claire desenvolupa una estranya connexió emocional amb les pintures de Rembrandt i comença a qüestionar la seguretat dels reactors EPR. És que no s'entén absolutament res.
0: Una pel·lícula que no siga d'acabar en el psiquiatre...
2: Això el que vol dir és que la persona que l'ha vist s'ha quedat igual.
0: Sí.
2: I no mos ha pogut contar res,
0: bueno,
2: no, Marina.
0: I el que ha fet la sinopsis, el pobre que no s'aclaria.
1: Yves ja no entén a la dona amb la que ha compartit la seva vida personal i professional durant més de 20 anys, però com ella percibix el profèssic presentiment d'un desastre imminent.
0: El que la pel·li ja no anirà a veure-la ni els familiars.
1: Però és
0: ja
1: que per què de repent dos enginyers d'indústria nuclear francesa de repent visiten la Galeria Nacional?
2: És que per què tanta catàstrofe? Que te'n vas de...
0: I mira que els francesos són listos per fer aquestes coses.
1: Igual la pel·lícula és boníssima i jo estic així rajant.
0: No sé.
2: Però jo no la veuré, no te ho podré dir.
1: Esta cartellera va d'això, de comentar sense tindre ni idea.
2: Però Marina, jo estic a veure. Primer, parlem d'un avió que ho passa mal. I ara has dit una catàstrofe...
1: Pues,
2: no
0: artística,
2: no,
0: una
1: catàstrofe. No doble la aposta amb un drama islandès, El amor que permanece.
10: En un pueblo rural muy, muy lejano,
11: no hagas eso.
10: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
12: ¿A que sí?
13: No.
10: Parecen felices y alegres.
0: Eso en Islandia, ¿no?
2: Pero bueno, la chica con arras de la IA...
0: Sí, perquè molt islandesa no apareix,
1: Al llarg d'un any, una família travessa varios altibajos emocionals provocats per la separació dels seus pares. A través de moments íntims i estranys es revelen les complexitats de l'amor, els llaços familiars i el pes dels records compartits. Cada integrant experimenta la ruptura de forma distinta entre lo quotidià i lo surreal, mentre intenten reconstruir les seues vides i trobar noves formes de connexió.
2: Una fuma de pel·lícula.
0: Sí.
2: És una fuma.
1: Si jo ara vos dic de què va, no ho sabeu?
0: No, però ninguna de les tres que portem hasta ara, també de dir.
2: Dos catàstrofes i una fuma, què vols? Vull dir... Estàs per veure-la en un amic, una amiga, fer-te unes rises mentre tots ho estan prenent en sèrio, sí. I després anar-te'n de copes.
1: I després anar-te'n a passar-te
2: ho bé,
1: perquè una altra cosa...
2: Mira, està més de festes,
0: i
2: Marina,
0: les copes no faran falta perquè ja hauràs acabat...
1: No, tu ja estàs endrogat total.
0: Sí,
1: vale, continuem amb una comèdia espanyola, El último mono.
4: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
1: Está protagonizada per Susana Abaitua i Juan Dávila. Es vam entrevistar en el programa.
0: Sí.
1: O sea, que esta és una bona opció. És una comèdia molt divertida que conta la història d'un home que dirigeix cursos per a homes sobre com ser machos alfa i que s'enfronta al seu major desafiament, que és enamorar a una dona feminista que a primera vista pareix completament fora d'estar a la seva altura. El que comença com un repte acaba convertint-se en un viatge d'autodescobriment on les estratègies de seducció xoquen amb la intel·ligència i els valors d'ella. En situacions còmiques, malentesos i aprenentatges personals, els dos hauran de replantejar-se els prejudicis, els rols i les expectatives, demostrant que l'amor i la connexió no depenen de les regles ni dels clitxes.
0: Home, doncs molt romàntica no pareix, sobretot escoltant el principi, eh? Però en fi... Bueno...
1: Jo crec que és més de burrera,
0: sí,
1: que romàntica.
0: Sí, sí,
2: a mi no m'agrada,
0: sí,
2: massa, em pareix un poc... No sé.
0: Home, començar a preguntar on està la Pepita tampoc és algo que...
2: Topicazo.
0: Sí, sí, sí.
1: És un poquet, heu vist la sèrie Machos Alfa?
2: És que sí, sí,
0: sí,
2: jo també.
1: Això.
2: Clar, però és que quan algo funciona, que comencem a fer xurros d'algo que funciona, pues ja, ja, igual no funciona, no?
1: Bueno,
2: no
1: xiques, jo vos sí ho exposo i vosaltres ja serem...
0: Sí, sí, sí, sí,
1: vale,
0: sí, sí, no,
1: vale,
0: et preocupes, no? No et preocupes. Va, però... Bueno, a mi com no m'afecta massa esta pel·lícula, tampoc m'ha de preocupar. No?
1: Continuem amb una espanyola, en este cas de suspens, La ventana abierta.
9: Marché, esta sí que no te la espera. Estoy en España, y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
12: A mí me encantan las sorpresas.
13: Ya estoy llamando.
12: Hola, y adiós.
1: Quan Rubén arriba a un aïllat poble coster del sud d'Andalusia, espentat pel vent de llevant i per la promesa de retrobar-se amb Merche, que és la dona amb qui ha tingut una relació virtual durant mesos, es troba amb un entorn aspre i poc acollidor. Portes que no s'obrin, veïns recelosos i mirades que eviten qualsevol contacte. L'única senyal d'obertura és una finestra entreoberta. Darrere d'ella apareix Vera, la filla adolescent de Merche, que es converteix en el seu únic punt de connexió amb aquell lloc estrany. A mesura que Rubén conversa amb ella, les peces del relat que havia construït sobre la seva parella comencen a desmoronar-se, revelant escletxes cada vegada més evidents. Esta té que estar xulíssima.
2: Esta va un llibre, jo me l'estic llegint.
1: Esta és típica novel·la negra.
2: Esta està bé.
1: En la pantalla. Vale, perquè Merche té algo ocult, en una xiqueta que va desaparèixer.
0: Esta no acaba ni en Antena 3 el cap de setmana per la vespre.
1: Que el dic jo que està de ser xula. Dóna-li una oportunitat.
2: Esta no pinta mal.
1: És que si no, avui no me'n compres cap.
0: Ja, és que la cosa pinta molt mal.
1: Bueno, a veure la pròxima. Què tal Patrulla Canina, t'agrada?
0: La Patrulla Canina? Han fet una pel·li de La Patrulla Canina?
2: Com que una? Ja n'han fet més una.
1: La Patrulla Canina, la dinopel·lícula.
14: Yo nunca podría ser un perro de aguas.
0: Però si jo no he vist ni La Patrulla Canina...
1: Jo no sé de què va La Patrulla,
2: quina sort. Pregunteu-me, què voleu saber?
1: Tenim que anar a veure la Mireia.
2: Voleu saber els personatges?
0: Mira que mira que sóc gossero i tot això, però no m'ha quedat
2: mai
0: l'atenció.
2: Qui vos agrada més? Sky, qui voleu?
0: Però si no,
1: no sabem res.
2: Rocky és molt guai. Claro.
1: Ah,
2: i cadascun porta un vehicle. Vale, està el policia,
0: sí,
2: està el que va en tipus un tractor, que és el que li agrada al meu fill, Rocky.
0: Però entonces no són tots policies.
2: Sí, són una patrulla.
1: Sí, però cada un té un mitjà de transport.
2: Clar, i està el xiquet, sí, vale, que li diuen Ryder, que és com el que els ajuda. És un humà, després està la Patrulla Canina i cada un té una missió i depèn de la missió envia un vehicle.
1: És l'evolució de Rex, un policia diferent,
0: vale,
1: ara
0: però,
1: ha dit evolucionat.
2: Ai, que soles m'estic molt soles en aquest tema, eh?
0: Jo, bueno, jo conté... A mi pots parlar d'uns altres, però
1: sí,
0: La Patrulla Canina no...
1: Mire, per si vols anar a veure-la molt ben acompanyada,
2: vale,
1: que sé que ho faràs.
2: Vale.
1: La Patrulla Canina arriba després d'una tormenta a una misteriosa illa en la que viuen dinosaures. I allí coneixen a Rex, que és un cadellet perdut que necessita la seva ajuda. Pronto descobreixen que la mineria de Humdinger, que no sé què és, provoca l'erupció d'un volcà amenaçant a tots els habitants de la illa. Junts, els valents cadellets han de pensar un pla ràpid i arriscat per a salvar a Rex i als dinosaures, enfrontant-se a desafiaments inesperats.
2: M'encanta. És que m'encanta. O sea, després de veure els Minions...
0: Bueno, de tot el que hem tingut entre mans, La Patrulla Canina és el més raonable de tot, eh? Igual me'n vaig a veure La Patrulla Canina.
1: Acabe por todo lo alto amb una animació xina, eh? Los Vinga. Hijos del cielo.
15: ¡Demonio ha entrado! ¡A por él!
16: Si logro traerlos a todos de vuelta, podré hacer... hacer que todo esto termine.
0: Claro, que els xinos ja, de ben xicota, són molt prematurs i totes les coses les entenen. Fan sí. animació per a xiquets adults. Però nosaltres això ni siquiera ho entenem.
1: El deixa un poquet fora. Sí. Hijos del cielo, Luo Fan Chen, adapta una de les llegendes més populars de la mitologia.
0: Parles millor el xino que...
1: que el castellà.
0: Que Carlos Cuerpo. Sí.
1: Una de les llegendes més populars de la mitologia xinesa per a trobar una nova història d'aventures, fantasia i emoció. Jing Feng, descendent de la llegendària tejedora del món dels mortals amb la missió de restaurar l'honor de la seva família, captura les 28 constel·lacions estel·lars que han escapat del firmament.
0: I totes aquestes coses tan xules no mos les poden contar quan anem allí a per l'arroz tres delícies i el pollo con limón i tot això.
1: Bueno, que Xiofan, que és una jove, busca respostes sobre el seu passat.
0: Celofan?
2: Que les trave.
0: Ah, Xiofan.
2: Xiofan que trave les respostes.
0: Xiofan, aviam,
2: és
0: Xiofan.
2: Xiofan.
1: Qui és la protagonista?
2: Bueno, Marina, visca la ventana abierta. És el que te puc dir.
1: Sí,
2: titular.
1: O la
2: ventana abierta. O la patrulla canina.
0: Que mos quedem en la patrulla canina, que crec que serà el més... I, a més, el que ens farà menys de pensar de tot, la patrulla canina. Encara que ens farà falta posar-nos un poquet al dia perquè no tenim...
2: Jo ara vos
0: tu
2: faig
0: no,
2: una
0: però
2: sinopsi.
0: Nosaltres, sí.
2: Vos
0: sí,
2: faig
0: sí,
2: una
0: sí.
2: sinopsi.
0: Vinga, xiques, és la una, quasi, si és moment del pròxim butlletí de notícies. Pues res, en 4 o 5 minuts tornem. Fins ara.
17: És la una.
18: A punt. Notícies.
17: L'Agència Estatal de Meteorologia activa per esta vesprada l'avís groc a l'interior de la província de Castelló per tempestes que poden dur pluja de fins a 25 litres per metre quadrat en una hora i que podran anar acompanyades de pedra i ràfegues de vent molt fortes. L'avís entra en vigor en una hora a les 2 i estarà vigent fins a les 10 de la nit. La probabilitat que la previsió es complisca oscil·la entre el 40 i el 70%. Avui, les temperatures seran similars a les d'ahir, amb màximes, en general, de 30 a 36 graus, amb humitat elevada i sensació de basca que no ens abandonarà.
19: Les temperatures nocturnes no canviaran de manera destacable els pròxims dies en un context generalitzat d'augment de temperatures amb temperatures superiors a 20 graus i fins i tot als 25 graus. I és que, segons dades de l'AEMET, el nombre de nits tòrrides amb mínimes superiors als 25 graus augmenten de manera significativa durant els últims anys. L'Observatori de Castelló de la Plana ja ha registrat el màxim històric d'estes nits, de nits tòrrides enguany, amb 14. A València se n'han registrat 16, que és el tercer valor més alt, i a Alacant 11, el segon valor més alt. Durant els pròxims dies s'esperen temperatures nocturnes amb valors 2 graus superiors a la mitjana, però menys càlides del que es van registrar al juliol. Pel que fa a la temperatura de la mar, està 4 graus per damunt del que és normal al Mediterrani i això provoca nits molt càlides a la costa i un augment de la sensació de basca a causa de l'elevada humitat.
17: El govern de la regió de Múrcia i l'Ajuntament de la capital han guardat este matí i al migdia sengles minuts de silenci com a rebuig de l'assassinat per l'assassinat d'una dona ahir a mans de la seva exparella, a qui la Guàrdia Civil ha detingut esta mitjanit hores després que es donara la fuga. La consellera de Família, Concepción Ruiz, ha informat que el fill de la dona assassinada està sota la protecció de la comunitat autònoma.
20: En estos momentos, como medida de protección judicial, el menor está bajo la tutela de la comunidad autónoma de forma provisional. Lo que estamos haciendo es trabajar con la familia para determinar la mejor opción.
19: La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha condemnat este asesinato masclista.
21: Familiares, a los amigos, queremos mostrarles todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, nuestra consideración, pero también nuestro compromiso de no mirar nunca hacia otro lado, ni una mujer más.
19: Hores abans, una altra dona, Guàrdia Civil, va morir tirotejada per la seva exparella, també agent de l'Institut Armat, en la caserna de Llanes, a Astúries. L'agressor va morir en el tiroteig amb altres guàrdies civils. I esta vesprada està previst un homenatge a esta agent assassinada. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere, funciona tots els dies de l'any i no deixa rastre en la factura.
17: El Ministeri de l'Interior quantifica de 7.111 casos actius de dones víctimes de la violència de gènere a la Comunitat Valenciana, dels més de 104.000 que hi ha a tot Espanya.
19: De les dones vigilades, 1.165 que estan en risc alt i 14 en risc extrem. Més de 1.300 dones amenaçades per les parelles o exparelles són menors de 18 anys. La majoria, més de 48.000, tenen de 31 a 45 anys i vora 54.000 tenen fills i filles menors al seu càrrec.
17: La Comunitat Valenciana rep de l'Estat 864 euros menys per habitant que Cantàbria, la comunitat millor finançada, segons les dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, sobre l'any l'any 2024, que és l'últim exercici liquidat. En termes absoluts, la valenciana és la quarta en rebre més finançament, però la segona que menys diners rep en relació amb el nombre d'habitants, només per darrere de Múrcia.
19: En reacció a aquestes dades, el Partit Popular ha instat el govern espanyol a presentar al setembre, en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, un nou sistema de finançament just amb la Comunitat Valenciana i negociat amb transparència per part de totes les comunitats autònomes. Mari Carmen Contelles, portaveu d'Economia del Partit Popular a les Corts, reclama un fons d'anivellament transitori.
3: Es necesario que se apruebe ese fondo de nivelación transitorio y que aborde, por supuesto, la deuda histórica derivada de la infrafinanciación. Es necesario que el valenciano, el ministro Arcadi España, que conoce perfectamente la realidad valenciana porque ha sido conseller del ramo en el gobierno del Botànic, recuerde lo que tanto defendió durante los 8 años de Botànic.
19: Des del PSPB, el seu portaveu d'Hisenda, José Díaz, ha advertit que aquest model ja està sobre la taula i que suposaria acabar amb l'infrafinançament valencià amb vora 3.700 milions addicionals per a sanitat, educació, serveis socials i infraestructures. Díaz ha convidat la Generalitat a donar suport al nou model i ha advertit Pérez Llorca que no pot deixar escapar esta oportunitat.
16: Pérez Llorca está dispuesto a hacer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia. Después de 25 años, siendo los últimos o penúltimos en financiación, podemos pasar del puesto 14 al octavo y acabar con una injusticia histórica. Si Pérez Llorca rechaza esta oportunidad para obedecer a Feijóo y conservar su sillón, cometerá una traición política imperdonable.
17: En els esports, el Villarreal ha fet el tradicional acte d'ofrena als patrons de la ciutat, Dani Hermosilla.
22: Què tal? Bona vesprada. Així és, el Club Groguet s'ha desplaçat com és tradicional cada inici de temporada a l'Ermita de la Mare de Déu de Gràcia per a fer l'ofrena floral als patrons de la ciutat, Sant Pasqual Bailón i la Mare de Déu de Gràcia. És la primera vegada que acudís a la cita el nou tècnic de l'entitat, Íñigo Pérez. Abans de l'inici de l'acte, el president Fernando Roig ha parlat i ha dit que espera una gran temporada i que la plantilla és millor que la de l'any passat, tot i que no hi ha hagut cap fitxatge fins al moment en el que portem de mercat. Escoltem el president.
23: Jo crec que tenim un nou projecte, un nou entrenador, molt il·lusionant, un entrenador jove, molt treballador, i jo crec que tenim una plantilla també millor que la de l'any passat, i jo crec que pitjor que la de l'any que ve, però sempre estem en aquesta màxima de tindre millor plantilla. Jo crec que hem reforçat en els puestos clave.
17: És tot fins ara. Més informació a les 3. En les notícies del migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete-Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules-Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia-Port-Sagunt-Reviconca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
3: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt.

0: La qüestió és que ja vegeu, sense adonar-nos pràcticament, ens hem plantat en l'últim fragment del nostre programa. En qüestió de 51 minuts ja seran les 2 de la vesprada, però això vol dir que ens cada any queda un temps per a compartir algunes cosetes, si voleu, així, en directe, a través d'Apunt Ràdio, amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Estem escoltant a Anna Andreu, que precisament estarà al Potries Music Fest este cap de setmana. El Potries ha iniciat una nova edició consolidant-se com una de les cites culturals, podríem dir, més singulars de la Safor. Més que un festival de música, és una proposta que combina patrimoni, també inclou gastronomia, paisatge i, el que és més important, talent artístic, amb la voluntat d'acostar la cultura de qualitat al món rural i, d'esta forma, convertir Potries en un punt de trobada per a creadors i públic de tot arreu. Es celebra, per cert, des d'avui dijous 6 d'agost fins al diumenge 9 d'agost, que serà este cap de setmana, d'enguany. Si estem parlant, és perquè serà d'enguany, clar. A voltes jo també em dic cada cosa i em faig cada reflexió. Al capdavant de la direcció artística està Ausias Garrigós, que és clarinetista amb una destacada trajectòria internacional i que ha sigut una de les figures clau en la construcció de la identitat del festival. Ausias, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt bé, així estem ultimant algunes coses per a començar aquesta estada.
0: Pegant les últimes puntades, no?
1: Pegant les últimes repuntades, però ja està tot a punt.
0: Bueno, el Potries Music Festival arriba a una nova edició. Quin és el fil conductor, contamos, de l'edició d'enguany? Avui crec que es fa un homenatge a Josep Piera, no?
1: Sí, la veritat és que l'essència del festival és la diversitat de diferents músiques, sobretot, i combina en altres disciplines artístiques també. Avui comencem esta vesprada en un homenatge al poeta Josep Piera, que va faltar no fa molt, malauradament, i venen Àngels Gregori i Joan Deusa, i jo mateix al clarinet els acompanyaré, i això serà l'inici del festival. Però després hi ha un grup, Pitxorines, que és de música tradicional de les Illes Balears. Vull dir, res a veure, no? És un poc aquesta cosa eclèctica de disfrutar de diferents músiques en un mateix espai, de diferents events culturals, diguem, que són molt contrastants, sempre prioritzant una cosa, que és la màxima, intentar aconseguir la màxima qualitat i portar música d'un nivell excepcional a Potries.
0: Això és el que volia comentar en tu. El festival ha preparat enguany un cartell amb propostes diverses que connecten diferents tradicions i també estils musicals. Podries orientar-nos una miqueta i parlar-nos dels artistes que participen?
1: Sí, la veritat és que tenim molta varietat de músiques del món. Ja he comentat un poc el d'avui, però demà el dia, la vesprada, comença amb un músic del Senegal que farà un concert de cora, un instrument típic del Senegal. També canta i ve acompanyat d'un quartet de jazz. És a dir, imagina la combinació, no? d'un intèrpret de cora acompanyat d'un quartet de jazz que venen de Barcelona. Per la nit hi ha una nit col·laborativa, un concert participatiu en el que es posarà en valor la música tradicional de la nostra terra, i també el dia següent és jazz, vull dir, tenim un poc de tot, no? El dia de demà el que toca la cora li diuen Momi Maiga, sí. És un artista que jo vaig descobrir a un festival a París i per això vaig pensar que seria molt interessant portar-lo a Potries perquè m'agrada molt. Per la nit tindrem a Joan Peiró i a Albèricas, que fan música tradicional de la península Ibèrica. Són un grup, Albèricas és un grup molt curiós perquè són tres generacions. Abuela, mare i filla, que són un trio que fan música tradicional de diferents llocs de la península Ibèrica. El dia següent tenim un concert de Ramonets, que no sé si coneixeu la proposta de Ramonets, però és un grup de rock que fa un concert per a famílies, per a xiquetes i xiquets. I després per la vesprada ve Ausias Parejo, un recital de guitarra clàssica, aquest és el toc de música clàssica del festival d'enguany, i per la nit un concert de jazz gratuït a la plaça, que ve un sextet de Latin Jazz amb una cantant cubana, acompanyada del col·lectiu Seta Jazz, que segur que el coneixeu
0: sí,
1: també.
0: Sí, de sempre, a més, són un dels clàssics. Potries, del que hem parlat moltíssim en els últims mesos, per no dir en els últims anys, sobretot per la seva aposta cultural, s'ha convertit precisament això en un exemple de descentralització cultural. És innegable que ahí està aquesta possibilitat, no?, de dur endavant una oferta entorn a la cultura, però sobretot d'alt nivell des del món rural.
1: Tot ve un poc també per la meva experiència personal, professional. Jo he sigut clarinetista en orquestes de Londres, de Liverpool, ara soc membre, soc solista de clarinet a l'orquestra del Liceu, a Barcelona, però el que passa és que sempre m'he trobat propostes de música excel·lent a grans centres neuràlgics, a grans capitals, a l'Auditori Nacional, al Barbican de Londres, a l'Auditori Nacional, ara mateix en Barcelona, per exemple. I sempre estava aquesta intriga, no?, de dir, ostres, per què no poder disfrutar de música d'aquesta qualitat en un poble? Està clar que no tenim més recursos econòmics per a fer-ho, però nosaltres ens busquem totes les tornes i intentem aconseguir tot el finançament que podem per a que sigui possible, no? I ja fa 9 anys, aquesta és la 9a edició, i la veritat és que molt d'esforç, som un equip petitet, però hi ha un ajuntament d'un poble d'apenes 1.000 habitants, imagina't l'esforç que significa econòmic, de recursos i de personal, i un esforç continu tot l'any. Però la veritat és que paga molt la pena, perquè poder disfrutar de grups que hauries d'estar en un públic de 3.000 persones, així en botes es pot disfrutar en un públic de 100 persones, d'una forma molt íntima, i és el que crec que ens fa un poc diferents, no? Crea una experiència molt més personal.
0: És que, al fil d'això que estàs dient, si mirem un poquet enrere, des de la seua creació l'any 2018, Potries ha anat consolidant-se dins del calendari cultural de la Safor, en este cas. Però també podíem parlar de l'impacte que ha tingut en el poble des d'aquest any en el que es va crear.
1: Sí, la veritat és que l'any que es va crear va ser quan van ser capital cultural rural valenciana. Perquè Potries era, si no el que més, un dels pobles que més diners invertia del pressupost anual en cultura, que quasi un terç del pressupost anual de l'Ajuntament era destinat a cultura. I això ens ha portat a organitzar tot el que organitzem, i és una cosa que es va retroalimentant i cada vegada més i més i més i més disciplines artístiques, més trobades de cultura...
0: I un públic que, a vostès, m'imagina, també ha anat evolucionant amb el pas dels anys, junt al festival, clar.
1: I tant, i també s'ha creat un públic molt fidel que ja quasi organitzem el que organitzem, sempre estan allà. Fins i tot ara, des d'un any, tenim una iniciativa que es diu Amigues i Amics del Potries Music Fest per a participar i formar part del projecte, ajudant-nos de diferents formes, entre altres en finançament, i ha tingut una rebuda molt bona de gent que moltes vegades no és ni del poble, però que aprecia molt el que fem i que no fallin a totes les cites culturals que organitzem. La veritat és que està tenint una rebuda molt bona i s'ha creat un públic molt fidel i cada vegada té més èxit. Per sort o per desgràcia, com els espais que tenim són xicotets, que això és bonic perquè disfrutem de la música d'una forma íntima, també és veritat que molta gent no pot vindre, perquè avui, per exemple, està el concert venut, totes les entrades venudes des de fa uns dies i no para d'escriure-nos gent que vol vindre.
0: I damunt sereu l'enveja de tota la Safor, no? Des del punt de vista cultural i econòmic.
1: Bueno, no busquem res competitiu ni ser l'enveja de ningú, però la veritat és que a la Safor s'organitzen moltes coses culturals, però no sé si tantes com a Potries, sobretot quan ho compares en el tamany que té el poble, també.
0: Bueno, havíem escoltat a en Andreu al començar, cantant en la nostra llengua, i ara el que tenim de fons és una altra música totalment diferent. Hem fet alguna referència, Momi Maiga, que és un músic, compositor i cantant senegalès, virtuós de la kora, que és un instrument tradicional de l'Àfrica Occidental, si no m'enganye, i ell fusiona les arrels africanes amb altres músiques. En general, també es podria dir que la vostra programació combina això, música d'arrel, sons mediterranis, jazz, cançó d'autor, però també altres estils totalment contemporanis. La qüestió és plantejar-te per què heu apostat per tota aquesta combinació d'estils musicals.
1: La veritat és que per a mi el meu objectiu com a director artístic és que la gent siga una mescla entre gent que és més o menys coneguda i que pot atraure a ser públic, però que també la gent es deixi sorprendre per coses noves que no coneix. No? I part de la meva recerca com a programador també això forma una part molt important d'ella, d'intentant buscar propostes noves, propostes diferents. A Potries estic segur que mai ha sonat una cora abans, però és que fa poc vam organitzar un recital d'arpa i mai havia sonat una arpa en Potries, tampoc. Aleshores, es tracta un poc d'innovar i portar coses noves i la gent sempre s'emporta sorpreses. I, bueno, la veritat és que té una rebuda molt bona, perquè hi ha una cosa molt certa, que és que siga la música que siga, siga l'instrument que siga, si és de qualitat i està ben feta, la gent sempre l'aprecia i captiva l'atenció del públic.
0: Un dels reptes d'un festival, Ausias, és crear una programació atractiva, com tu mos estàs comentant, no ficar-te en quines coses poden ser interessants o no, però també que tingui un equilibri entre noms coneguts i noves veus. Això també arriba a la pregunta de com s'aconsegueix equilibrar els artistes consolidats i els nous talents, les noves tendències, sobretot.
1: Sí, és molt, a veure, està clar que sempre és a mi un poc un interrogant i de vegades jo mateix com a programador pense, ostres, a veure si la gent no respon bé a la programació d'enguany perquè hi ha moltes coses, moltes apostes més arriscades i això fa que no vinga tanta gent. Però la veritat, ahir és quan dic que s'ha creat un públic molt fidel, jo de vegades, jo soc també especialista en música contemporània, música més experimental, i de vegades ha fet algunes coses contemporànies que fins i tot costa trobar-les a Londres o a Viena. I les he fet aquí en Potries i ha tingut una superbona rebuda. És a dir, que jo crec que també en 9 anys, d'una forma, m'atreviria a dir, quasi pedagògica, no? S'ha anat entrenant a la gent a disfrutar de diferents músiques. I sempre trobar aquest equilibri, bueno, és sempre el repte, trobar l'equilibri de coses que saps que van atraure a públic, diguem, un poc més comercial, no? I coses més d'avantguarda o més experimentals. I, bueno, d'una forma o altra sempre ho acabem traient així i està funcionant molt bé.
0: Acabes de fer referència, no? A aquest temps que porteu en marxa. El Potries Music Fest va néixer precisament amb la voluntat de demostrar que la cultura, tornem a parlar de la cultura, també pot créixer i pot fer-ho, que ha sigut la gran reivindicació com a capital cultural, no? O candidata a capitalitat cultural des dels municipis menuts. Ahí està la qüestió. Per què era tan important que el festival nasquera i ho fera en un poble com Potries?
1: Clar, clar que sí. Jo crec que no busquem, no tenim cap afany de protagonisme i de competitivitat en altres pobles ni res, però sí que crec que pot servir com a exemple a altres pobles també a prendre l'iniciativa, perquè quan més cultura hi hagi, millor. Millor per a totes, millor per a tots. I la veritat és que nosaltres el que intentem és demostrar-ho any darrere any, no sols en el festival de l'estiu, sinó en el cicle de cambra que fem durant l'any. Ara hi ha hagut un festival de teatre, hi ha propostes de titellaires, hi ha mostres de foc, hi ha moltes activitats durant l'any que ara sembla que un poc és més mediàtica la que fem del festival del Potries Music Fest ara en agost, que comença a estar vesprada, però la veritat és que el poble està ple d'una programació cultural que ocupa tot l'any. I això és el que volíem també, que no fos una cosa puntual de 3 o 4 dies en estiu, sinó que tingui una continuïtat i li dona molta vida al poble, molta vida a la comarca, i tant de bo, ojalà molts pobles també s'animen gràcies a veure que a nosaltres ens funciona per a fer-ho també. Crec que pot ser un bon exemple.
0: A l'inici de la nostra conversa, o sigui, has parlat dels espais, de la importància que tenen, inclús de la quantitat, no reduïda, però sí mitjanament acceptable, que acullen, no? I això és espais del municipi, que formen part de l'experiència del festival i aporten un valor afegit a les actuacions. És important saber el paper que juguen aquests espais patrimonials, sobretot dins de l'experiència musical del festival.
1: Sí, també la música és una forma, o els events culturals, no sols música que fem durant el festival, no sols són per a disfrutar de la música, també és una forma de descobrir el poble i espais del poble a través de... És com una excusa perfecta, no?, per descobrir espais. Per exemple, el diumenge hi haurà un concert al mateix Museu de la Ceràmica, que és un museu etnogràfic, que pots aprendre moltes coses sobre la història de Potries i de la comarca, i crec que és molt bonic poder-ho descobrir a través de... en l'excusa de vindre al concert, no? I així estan tots els concerts que fem, bàsicament. Hi ha hagut anys, enguany no ho fem, però hi ha hagut anys que hem fet concerts per la Ruta de l'Aigua,
0: sí,
1: també, a diferents localitzacions, i és cert que tenim la Casa de la Cultura, que tot i que és molt xicoteta, té una capacitat molt limitada de sols unes 100 persones, però també és, per a certs grups també és l'espai més adequat depenent de les necessitats que tenen. Alguns anys hem fet concerts dalt en l'ermita, altres vegades en un parc, altres vegades en l'església, i depenent un poc de les necessitats, pensem on podria quadrar millor un estil, una música en concret, i pensem que també moltes vegades és l'escenografia perfecta per depenent quina música, no? Els espais que ja tenim al poble i posen en rellevància també els nostres elements patrimonials.
0: Ja sé que pareix un poquet un tòpic típic, però quan parlem de la vostra proposta també va més enllà dels concerts, connectant música, patrimoni, com estem dient, però gastronomia i paisatge, és a dir, així n'hi ha diversos elements que s'enjunten.
1: Sí, avui, per exemple, si mireu la programació, avui, per exemple, al descans del concert, hi ha una proposta d'un tas de tapes i begudes locals preparades pel restaurant Cazoleta, de Pep Solà, que segur que coneixeran molts, perquè a la Sapor és un restaurant molt conegut, i tenim la sort que està a Potries. I és una persona que treballa tot amb elements de proximitat, amb verdura, aliments, verdura ecològica, de proximitat, igual amb les begudes, i aleshores combinem un poc les dues coses, no? Disfrutar de menjar i beguda, o també ell mateix al restaurant organitzarà alguns concerts en directe, música en directe, durant alguns menús que fa, i sempre estan relacionats els menús amb la música. I sí, intentem que sigui una experiència més completa que sols vindre al festival. També hi ha tallers perquè la gent pugui participar en certs concerts de dansa, de veu, de percussió. Hi ha un taller de construcció d'instruments de percussió, de pandero quadrat. Intentem que la gent que vinga no sols vinga a un concert i se'n vagi a casa, sinó que pugui disfrutar quasi en tots els sentits, no?, del poble.
0: Un festival que, vulguem o no vulguem, però ho volem, ha anat guanyant projecció i també atraent públic de fora del municipi, com també hem comentat. S'ha notat definitivament un increment de turisme en este cas i, si volem filar una miqueta més, Ausiàs, turisme cultural durant estos dies de celebració del festival?
1: Sí, clar, estos quatre dies el poble s'omple de gent, també és molt important cuidar la gent del poble i no volem que vinga la màxima gent del poble possible, no? Però és molt agradable i sempre és una bona sorpresa quan veig gent de fora. Hi ha gent de vegades que et sorprens, que ha vingut de més d'una hora de camí. Per exemple, ara es queden a dormir aquí tots els dies dos xics que venen des de Barcelona, aposten per vindre al festival. Sí. O veig gent que es queda aquests dies així en Potries per disfrutar d'esta música perquè li agrada la proposta. Aleshores crec que és una bona combinació entre gent de la comarca, gent del poble, per suposat, que tenen un descompte especial per al festival, i també gent que ve de més lluny, no?, que sempre és agradable quan dius, ostres, s'han fixat en la nostra proposta des de no sé quin lloc, i ve de Barcelona, aposta per vindre al festival. Sí. O ve gent que es queda aquests dies així en Potries per disfrutar d'esta música perquè li agrada la proposta. Aleshores crec que és una bona combinació entre gent de la comarca, gent del poble, per suposat, que tenen un descompte especial per al festival, i també gent que ve de

0: més visites al museu, hi ha més visites per la zona, també, que venen a conèixer altres coses de la zona, i aquesta la Simpodries. I sí, tot i que no és un festival massificat, i això és algo que volem mantindre i ho farem, és un festival en xicotet format, i com he dit abans, del que disfrutar de, del que organitzem des d'una perspectiva més íntima, més personal, més un xicotet format, sí que es nota per suposat que ve gent i ompli els bars, els restaurants i veus a gent del poble, veus més vida en el poble. Durant uns dies està molt bé.
1: Només una coseta ja també més professional i personal, mos has apuntat al principi. Tu comptes amb una trajectòria com a clarinetista en formacions internacionals, ara també estàs en Catalunya, i és una experiència que també impregna el projecte i que influïs, m'imagine, en la concepció del festival.
0: Sí, clar, jo al final... Molta música que portem al festival és a través de contactes que jo he fet, o gent amb qui he tocat, i de fet, una de les coses que organitzem, per exemple, és una residència de composició internacional, que ve gent de tot el món, a Potries, compositores i compositors de Canadà, Xina, Itàlia, de Corea, de França, ha vingut gent de molts llocs. Això és una iniciativa que ha sorgit perquè jo l'he fet jo mateix a Salzburg, per exemple. I una vegada fent-la a Salzburg vaig pensar, ostres, això és algo que seria relativament senzill d'organitzar a Potries, senzill entre cometes, però per suposat, tot això és per a dir que, evidentment, la meva experiència personal i també he tirat molt de favors. Hi ha grups molt bons de música clàssica que han vingut a tocar a Potries, que si no fora perquè són contactes meus, pels diners que nosaltres els podem oferir, mai
1: no podria ser, clar.
0: Clar,
1: està clar
0: grups
1: això.
0: Que... cobraria millor 20.000 euros per tocar un auditori a Berlín, i a Potries han vingut, evidentment, no per 20.000 euros, per posar un exemple.
1: Està clar. Pues, Ausiàs Garrigós, clarinetista i director artístic del Potries Music Fest. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, haver entrat en directe a la Ràdio Autònoma Valenciana i desitjar-te que tot vagi fantàsticament, com sol ser habitual.
0: Moltíssimes gràcies, gràcies per fer-nos difusió, per ajudar-nos, ho apreciem moltíssim, i és important que la nostra ràdio també ens passa costat, així que gràcies per tot i que tingueu bon dia i us esperem en Potries.
1: Exacte, anava a dir-te, ens vegem en Potries. Una abraçada, adeu.
0: Gràcies, una abraçada, adeu.
2: Amunt i avall, amb Sergi Olcina. Som la veu de tots. Som Apo.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant. 96.5.
9: De tu a tu.
8: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
1: Ja veus que formen part de la memòria col·lectiva d'un país. Veus que ens han fet emocionar-nos davant d'una final olímpica, descobrir esports que semblaven minoritaris i entendre la bellesa d'una coreografia sobre gel o també d'un exercici de gimnàstica.

0: Realment, és, i fins i tot aquesta part de la lletra no la recorde, però és un dels records de xicotet que tinc, i no sé si la majoria de nosaltres, de que les nostres iaies o els nostres iaios o algú a qui ara tirem en falta ens ensenyara a cantar esta cançó.
1: Sí, no? Seria, és quasi sí. Com una canció de cuna, no?
0: Sí, Habies, és pràcticament sí. una cançó de cuna.
1: Una canció de cuna. Coneixies esta versió
0: no.
1: De Ara o Mai?
2: No, jo tampoc.
0: Tu no, Marina, mira que ja és... Sí, sí, tu eres molt moderna en aquestes
2: coses. Jo soc molt moderna, ja ho saps que a mi m'encanta la música valencià, però no coneixia el grup ni la versió.
0: Pues mira, veus? O sigui que...
1: I ho sabíeu la letra de memòria?
3: Jo la cançó sí me la sé, me la cantava amb mon pare totes les nits.
0: Claro, és que és una d'aquestes cançons que... Sí, que mos la sabem tots, sí, sí, tot. És que ha sigut inevitable parlar cançons de la lluna i el primer que el ve a cap...
2: La lluna
0: a la pruna, clar que sí.
1: Vale, pues no sé si coneixereu esta de Cat Stevens, que... Moon Shadow. A ver.
4: Oh, I'm being followed by a moon shadow.
1: Os lo digo porque, como siempre, es que siempre estamos en los 70. Yo no salgo de los 70, como puede apreciarse.
0: Es una gran década, el 70.
1: Claro, es que el 71, Cat Stevens.
3: Pero el 80 también, y el 90, sí, y todos los 2000, 2000.
0: Una bona collita. Jo crec que va ser, independentment de... va ser una bona dècada, als 70. Van sorgir moltes coses.
2: Però
0: va
2: ser molt creativa.
1: Venga, tenéis que ir...
2: Escolta, a mi m'han recordat una altra, però no la avance, perquè igual la tens ahí.
1: Pues ahora vamos viendo, si queréis vamos votando, pero os diré que Cat Stevens contó que la inspiración para componer esta canción le llegó durante unas vacaciones en España.
2: Mira.
1: Ah, contemplando la luna llena.
0: I se va fer la seva versió de La lluna a la pruna, però en...
2: Sí, en anglès.
0: Claro, rollo rockera.
2: Ara està cantant de
1: claro. Moon. Sí. Esta de Frank Sinatra.
0: De Moon, de Prune. De Prune.
2: Esto ya no saben res més, no s'han traduït.
1: De Moon, de Prune. Esta de Frank Sinatra, por supuesto que sí, que...
0: Home, sí. Això
3: hombre,
0: és,
3: esta sí, esta és un himne.
2: És una de les meues preferides. M'encanta, és que m'encanta esta cançó.
0: Pues a mi m'agrada més la versió de... La versió d'una senyora, és que ara no m'hi el nom, la que feia les pel·lis en Rod Hudson, se m'ha oblidat, no? Però bueno, vos ho diré.
1: En Rod Hudson, sí, Doris Day?
0: Doris Day. La versió de Doris Day és...
1: La versió de Doris Day.
2: Sí, no l'he sentit jo, esta.
1: És que he visto brutal. Que de Fly Me to the Moon hay tantas versiones que la tengo también en la carpeta de versiones. Tenemos que repasar.
0: Perdona,
1: y
0: tenemos
1: que
0: hacer
2: ranking. La carpeta de versiones.
1: La carpeta de versiones que la tenemos abandonada.
0: Y yo tengo una meua y juraré que esteu, vamos, loques si apareguera en algún puesto.
2: ¿Qué dius?
1: Una versión de,
0: sí,
1: de
2: cantada por tú.
1: Venga, pues
0: sí.
1: Vamos a preparar.
2: Lo volvemos a escoltar, por favor.
0: Això, no.
1: Ah,
2: pero la podemos trobar.
0: Sí. No, la podeu trobar.
1: Ai, bueno.
0: Per damunt del meu cadàver. Sí. I millor una altra, fent de Balú, del llibre de la selva, també en tinc una.
1: De l'oso, era Balú.
2: Sí.
1: Bueno, pues no sé si sabéis que este Fly Me to the Moon de Frank Sinatra la utilizó esta canción la NASA durante las misiones de Apolo, y Neil Armstrong y Buzz Aldrin la escucharon tras el histórico alunizaje. Esto escuchaban. Y esta es mi favorita, favorita de todos los tiempos.
5: Truly, truly grateful and terribly happy.
0: Mola, home, mola per actual, favor, també. Clar que sí, sí, sí.
1: Audrey Hepburn.
3: En la guitarra i sentada també la per la palestra.
0: Ella tan càndida. Sí, tan càndida.
3: Mira, Marina podria ser Audrey Hepburn.
2: Ojalá.
1: Sí.
3: ¿A que sí? No, el estil, o que no,
0: Borges. Sí, és la Audrey Hepburn del
3: programa. Podria ser.
2: Del programa.
3: Vinga, va, Marina.
2: Gràcies.
3: Estàs rocheta? No. Ves, però estàs entrenant, ja no te fiques roig. Estàs fent-te descarà.
2: Serà que comes estiu.
1: En Desayuno con Diamantes es cuando vimos a Audrey Hepburn con esa guitarra en la ventana cantando esta canción. Y ganó el Oscar, ¿eh? Ganó el Oscar
0: cantant
1: a la mejor
0: canción
1: original y el Grammy al disco del año.
0: Bueno, la canción es de Henry Mancini, ¿no? Si no me engaño,
1: creo que
0: ¿no?
1: Sí, claro. Pero aunque esta versión creo que es Andy Williams. Y luego esta ha sonado mucho y esta es la que solemos asociar con la luna, con la fiesta, con la verbena, con la noche
0: viajes.
1: Y con la marcha.

0: I Waterboys, que us dice Waterboys, The Hall of the Moon, perquè fue como su canción.
1: En quins anys estem ara?
2: Pues ahora en no els 80, finals dels 80, finals dels 80.
0: Mediados 85.
3: Sí. Esta la ficaven en totes les discoteques, la ficaven.
0: No,
3: la ficaven quan teníem nosaltres,
0: mira,
3: pues això.
0: Mira, uno de los conciertos
3: 14,
0: que
3: 15,
0: yo vi a Waterboys un verano tal como este en lo que fue Pachá, que era el que estaba por Arena. Mm-hmm. Allí vi yo a Waterboys cantando y tocando esta canción. Sí.
2: També els Blue Monkeys, que eren de l'època, tenien una cançó dedicada a la lluna, sí, que era Crying for the Moon.
0: Y otros que también sonó hasta la saciedad. Venga, Marina,
1: Mecano,
0: vamos.
1: ¿Vas a posar Mecano?
0: Rem.
1: Ah.
4: Yo también estaba pensando en dedicar
1: claro, a Mecano, que sap que la coneguen.
0: Espera, pero bueno, vale. Pero este de Rem, este de Rem.
1: A veure.
2: Está.
1: Sí. Sí.
2: Que va la seua bola i no te te tenc compte. No,
4: és no, es que no. Estic enfadada.
2: Ara la temporada, que ve, quan el team 20 i pico... veuràs com la
0: Marta Eliseu. Suba como la espuma. Però te digo una cosa, Marina. Esto es como... Tú imagínate, cógete cualquiera de esas canciones e indaga sobre ellas. Es que esta música sí que molaba.
3: Papá, perdona, el volteu. El team
0: no, no quiero decir que Batman 50. Y Quevedo y toda esa... pseudo.
1: Pero molen totes, perquè sou tan de... No, no, molen totes.
4: Això pan és sí Argentina i Espanya en el
1: exacte,
4: mundial.
1: Exacte.
4: Jo soc la que té classe.
0: I no luego, para mí, també superestrella, lo tendría como en el top 10, David Bowie.
2: Però al pas que anem no te va donar temps a totes, eh?
0: Sí. Bones Daydreams. Vamos, pues mira, te voy a decir que sí, porque realmente las otras que mencionabais, es que han sonado ya tanto, a mí, mira, perdonadme, pero la de Mecano, de la hija de la luna...
1: No la vas a picar.
0: Está.
3: Yo te la mapa.
1: Vale, pues no la piques. No pasa res, Mar.
0: Muy cansina.
2: És molt cansina perquè l'han repetit fins la sacietat i perquè jo crec que s'han fet versions innecessàries.
1: Laura Pausini,
0: Marina,
1: cantant Hijo
0: Bruno
1: de la Luna.
0: Bruno Mars, Talking to the Moon. Venga, Marina.
2: Però Moonlight Shadow sí que la coneix, més que la de Bruno.
3: Moonlight Shadow és la que jo estava pensant, que no... L'ha ficat primer i ara ha ficat esta.
2: Vinga, no se n'anem a la lluna, però...
4: Millor Bruno Mars.
1: I per què no posem la lluna i la pruna per acabar?
0: És que Moonlight Shadow de Michael Fields, además de que havia sonat ja mucho, és del 83, eh?
1: Molt bé, Òscar.
2: Pues a la lluna, mon anem. Millor dit als esports. Demà tornem a les 9:30. Adéu.
5: Esports a punt.
6: Jo crec que tenim un nou projecte, un nou entrenador, molt il·lusionant, un entrenador jove, molt treballador, i jo crec que tenim una plantilla també millor que la de l'any passat, i jo crec que pitjor que la de l'any que ve, però sempre estem en eixa màxima de tindre millor plantilla. Jo crec que hem reforçat en els puestos clave.
7: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada. Benvinguts i benvingudes a Esports a Punt, perquè acabeu d'escoltar Fernando Roig, el president del Villarreal, com ja va fer dimarts el seu fill i conseller delegat, Fernando Roig. Negueroles, el president reivindica la plantilla del Villarreal per a la pròxima temporada, amb una gran aposta, com sabeu, pels jugadors del planter. Fernando Roig diu que té millor plantilla que la passada campanya i un entrenador jove i prometedor. Què és de veres? Les sensacions del Villarreal en pretemporada estan siguen positives. Per exemple, la recuperació de Gerard Moreno i també de Ayoce Pérez, que els dos van patir una gran quantitat de problemes físics al llarg de l'última campanya de Marcelino en el club. A més, com diuen el president i el conseller delegat, aposta per joves del plantel, liderada per Carles Macià i per Diatá, que compten amb Íñigo com a principal factor. La falta d'ofertes per Pape Gueye, el jugador més cotitzat de la plantilla després de la Copa Àfrica i del Mundial, sorprèn. Però d'acabar així significarà que el club en principi no farà cap moviment d'entrada més enllà del retorn de futbolistes com ara el de Carlos Romero. En el València quasi no hi ha res, però en realitat hi ha molt. Hi ha molta molla. D'un costat, el cas Almeida pren un nou aire. El futbolista es resisteix a ser traspassat al Swansea anglès, amb qui el València tenia o té un acord econòmic. El futbolista portuguès, que sap que no compta per a Carlos Corberán, podria acceptar una cessió, però mai no un traspàs. I en Isse s'ha aparegut, sembla un nou actor, com és el Celta de Vigo, que podria estar interessat en el futbolista. Avui es visita, estarà així en el nostre estudi, el periodista Nacho Sánchez, especialitzat en el mercat, i que s'aportarà llum i l'última hora d'este cas i d'altres pendents en el València, però també en el Llevant, per exemple, amb Barriaga, o en l'Elxa amb Sergio Camello. Després, Nacho s'incorporarà a la nostra tertúlia i opinarem en companyia també del altre periodista, com és Rafa Marín. Precisament en l'Elx hem parlat i ara l'escoltarem amb un dels homes de confiança de Des Sarabia la passada campanya i que ara espera tindre continuïtat amb Martín Anselmi. David Vega ha parlat amb ell, l'escoltarem d'ací uns momentes, però així un tast parlant del nou tècnic.
5: Al final amb nosaltres està sent una persona molt, molt propera, parla molt amb nosaltres, ens ajuda molt per poder entendre el que ens demana. I jo crec que les principals qualitats que té són la intensitat, les ganes que té de fer-nos millors i, sobretot, de ser molt valents.
7: En el Llevant preparen l'últim partit de pretemporada, serà dissabte a Castelló, i estan pendents, com diuen, del mercat, Carriaga, Etallón, els nous de sempre, però sense cap oferta en principi. Avui és dijous i tindrem al voltant de les 2:30 la nostra tertúlia de bàsquet amb Nacho Rodilla i el nostre equip habitual. D'estiu, però habitual. Rafa Alarcón està en la realització tècnica del programa, al micro com cada dia, Dani Hermosilla. Uns consells i anem amb uns apunts curtes de la nostra portada, perquè en un tres i no res t'assabentes de tot el que ha sigut notícia en el món de l'esport, en la Comunitat Valenciana, en Espanya i en la resta del món.
8: Esports a punt.
9: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capicasal en colaboración con la Universidad de Valencia.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
15: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Port Sagunt, Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
8: Som a punt. Esports a punt.
7: Són les 2:06, com diguem, anem a la portada. Uns apunts de natació, de tennis i de ciclisme. La natació artística espanyola està de dol. Ahir va acabar la participació en l'europeu i ho va fer amb una nova medalla. Tornar a ser de plata, que bé podia haver sigut d'or. La modalitat, l'acrobàcia i l'espectacularitat del tema elegit, el Berghain de Rosalía, escolteu, és brutal.

0: I atenció, perquè l'actuació espanyola, que va acabar segona per darrere de Rússia, va batre un altre registre. Pablo Alfonso, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. Per primera vegada en la història, un equip de sincronitzada suma 100 punts en interpretació artística. L'equip espanyol va sumar 10 deus en una actuació primorosa.
0: Efectivament, han sigut 8 medalles en total i en esta ocasió amb la plata en l'equip d'acrobàtic, al ritme de la música de Rosalía. Les espanyoles només s'han vist superades per Rússia, que s'ha penjat l'or. De les 8 medalles, 6 n'han tingut nom i cognoms, com és el de Iris Tió, la mediàtica nadadora catalana que es mostrava així a l'arribada a Espanya, ja de matinada.
2: Aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc a poc. Que guai que estigui tenint aquest impacte, que arribi a la gent, i nosaltres molt contentes de mostrar els valors del nostre equip i tot el que estem fent.
0: Un autèntic boom de la natació i de l'equip de natació sincronitzada. Preparació perfecta en el camí per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Anem amb més coses. Parlem ara de tenis. Rafa Jodar continua de dolç i ja està a la segona ronda del Master 1000 de Montreal. Paula.
1: Soles li van fer falta 3 sets per a derrotar al francès Moutet, després de que l'espanyol jugara la final de Washington feia 2 dies. Va guanyar amb un 4-6, 6-1, 6-3 en el seu debut en el torneig. Esta matinada s'enfrontarà a Lorenzo Musetti en 700. L'altre espanyol en el torneig, Daniel Mérida, també juga avui a les 4 de la vesprada contra Alex Mitchelsen, després de guanyar ahir a Hugo Humbert per un doble 3-6 en 1 hora i 33 minuts. Però si passem a analitzar els tenistes del top 10 del rànquing ATP, ha sigut una jornada catastròfica per als caps de sèrie. L'Obert ja va començar amb les baixes de Sinner, Alcaraz i Djokovic, antes de que se jugara ningú partit per la polèmica del poc temps de descans per als esportistes entre un torneig i altre. Però la situació ha empitjorat a Montreal, ja que dels 10 primers apenes en queden 2 en peu, Àlex de Minaur i Ben Shelton. Només en la jornada d'ahir van caure Zverev, Medvedev, Fritz i Kovoli.
0: I acabem amb el Tour femení. Ahir victòria espectacular de Demi Bollering, que s'imposa l'esprint reduït a les seues companyes de fuga, ni més ni menys que Kasia Niewiadoma i la líder Marlene Reusser. En una dura jornada amb 6 ports, Bollering va trencar la carrera a falta de 30 quilòmetres per a la fi, buscant el jersei groc i intentant despenjar algunes de les favorites, llevat de Reusser, i de Niewiadoma ho va aconseguir. Reusser continua liderant 12 segons d'avantatge sobre Bollering i tota la muntanya pendent. Niewiadoma està a 1.17, Niedermayer a 2.40, Blodarsik està a 2.54 i, atenció, Longo Borghini ja a quasi 3 minuts. Cedric Kerbaol a 3.41 i la catalana Paula Blasi, també, que es va despenjar molt pront de les favorites, està ja a 3.51 de Marlene Reusser. Avui sexta etapa, nova jornada trencacames entre Montbrison i Tour-Sigron de 153 quilòmetres i novament 6 ports, cap d'eix especialment dur, l'última poc menys de 20 quilòmetres de la meta, dia propici per a la fuga i també per a la lluita de la general. Quant a la resta de l'actualitat de la Volta a Burgos, en la segona etapa, victòria general per a Oscar Only. I en el Tour de Polònia, tercera etapa, nova victòria també de Jonathan Milan de l'equip Lidl 3. I acabem amb una notícia de mercat, perquè l'UAE, atenció, ha comunicat la renovació del mexicà Isaac del Toro, tercer del passat Tour de França, fins al 2031. Ara sí, comencem la nostra secció amb el futbol. Se n'anem a Elx.
3: La informació esportiva en Esports a punt.
0: Anem ja a les 2:11 minuts amb la informació de futbol. De seguida tindrem així a Nacho Sánchez. Bueno, ja el tenim així, però de seguida parlem amb ell per a parlar del mercat dels nostres equips, preferentment avui centrat en el València, però abans anem a Elx, que continua al Gorfa en la seva estada de pretemporada. Este matí hem pogut parlar amb un dels pesos pesants de la plantilla, Marc Aguado, home clau per a Saràbia, i sembla que també ho podria ser per a Martín Anselmi. El nostre company David Vega ha parlat amb ell i esta és la conversa.
4: I estem amb Marc Aguado, un dels referents al vestidor de l'Elx. Bona vesprada, Marc. A una setmana perquè comença la Lliga, com veus l'equip?
5: Bueno, veig a l'equip amb moltes ganes, amb molta il·lusió de tornar a fer un gran any i amb moltes ganes de que arribi ja el primer partit.
4: i Anselmi, porteu ja amb ell un mes. Què vos demana com a equip? Què veurem de l'Elx en el terreny de joc?
5: Bueno, primer, al final amb nosaltres està sent una persona molt, molt propera, parla molt amb nosaltres, ens ajuda molt per poder entendre el que ens demana, i jo crec que les principals qualitats que té són la intensitat, les ganes que té de fer-nos millors i sobretot de ser molt valents.
4: Sí, això, sobretot la línia defensiva, conta'ns, quin és l'Elx que vol Anselmi?
5: Bueno, és veritat que l'hem donat moltes voltes, això de la línia defensiva, i bueno, jo crec que es veuran coses molt bones. Encara estem terminant d'ajustar unes cosetes, però jo crec que ho farem gairebé.
4: De moment sols ha arribat un fitxatge, entre l'afició hi ha un cert nerviosisme, però al vestidor com ho porteu?
5: Bueno, nosaltres ho portem molt bé, al final estem centrats en les persones que estem aquí, sabem a les persones que defenem i sabem que els que estem ho hem de donar tot per la franja.
4: I un objectiu per a aquesta temporada?
5: Jo crec que la continuïtat de lo que vam fer l'any passat, de continuar amb la unió que tenim amb l'afició, de lluitar cada partit, d'anar per els 3 punts tots els partits i a final de temporada veure on hem pogut arribar.
4: I quines diferències trobes entre Anselmi i Sarabia?
5: Jo crec que la manera de defensar. Crec que Ameder era una mica més a l'home, una mica més individual, i crec que l'Anselmi vol més al grup, a la defensa en bloc. Bueno, que els dos són uns bojos de la pilota, de la intensitat, de fer tot el que es pugui per guanyar, i la veritat és que tant jo com l'equip estem molt contents amb Martín i amb el que veiem d'ell.
4: I en quant a similitud?
5: Jo crec que la manera de defensar. Crec que Ameder era una mica més a l'home, una mica més individual, i crec que l'Anselmi vol més al grup, a la defensa en bloc.
4: I Marc, esta és ja la tercera temporada de l'Elx. Conta'ns, ja eres un referent dins del camp, també el vestidor. Què espera de tu, Anselmi?
5: Sí, sí, la veritat és que he tingut moltes converses amb ell, perquè és un entrenador molt, molt proper al jugador, i la veritat el que em demana és el mateix que vaig fent, que tingui la personalitat per comandar una mica el mig camp, que ajudi l'equip en la sortida de pilota i que continuï fent el treball defensiu, que a vegades no es veu tant, però que per ell i per tot l'estaf és molt, molt important.
4: Moltes gràcies, Marc, i molta, molta sort en esta temporada.
0: Bé, entrem ja en assumptes del mercat. De seguida entrem en tot el tema Almeida, que té molta molla, com vos diem en la presentació, però primer anem amb alguns apunts del mercat nacional i internacional. Marc Romero, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani.
0: Bé, comencem per alguns dels casos que van estar en els pròxims dies, que estan ja des de fa temps, i comencem en el cas Rodri. La paràlisi del Madrid fa que el Barça entre en preparació per a la seva contractació.
6: Sí, Dani, el Barcelona sap de l'acord que té el jugador amb el Madrid des de fa varios dies, sap també que està prou tot estancat, tal vegada perquè el club està més enfocat en la contractació de Diomandé, en la renovació de Vinícius Júnior. Està intentant que el jugador se ho pense. Des de l'altra banda de mostrador, el Manchester City vol quedar-se el jugador, el cas és que Rodri vol tornar a Espanya, i ara pareix que el valor està en el teulat de Rodri, que serà qui decidís com va jugar la temporada que ve.
0: I diuen que en la presa de Barcelona que fins i tot els internacionals estan pressionant, entre cometes, Rodri perquè accepte l'oferta del Barça. Relacionat amb el Barça, però en este cas amb l'Atleti de Madrid, cas Julián Álvarez, el futbolista apura opcions de conversa a l'Atleti. Ahir parlàvem d'una reunió de Deco amb els seus representants.
6: Sí, des de Barcelona apunten que està més prou que mai, després de lo que dius tu també del viatge de Deco a Madrid. Es va intensificar la situació. Es comenta que el jugador té la intenció de tensar la corda al màxim possible amb l'Atleti de Madrid, tampoc sense faltes de respecte de professionalitat, però sí que el jugador forçaria o tensaria la situació per estar en el Barcelona, i el principal obstacle a hores d'ara és l'Atleti de Madrid, que no vol vendre el jugador.
0: De fet, Gil Marín ja ha dit que es nega que no li va posar cap facilitat perquè Julián Álvarez ni vaig al Barça, que és la destinació que ell vol, ni tampoc al Real Madrid. Cas seria diferent de que acceptara una oferta de fora, com seria el cas de el Arsenal, on també està lligat el futur de Vinícius. Però anem amb l'últim cas, diríem, que és el de Diamandé. Ahir torna a entrenar amb el Leipzig, però bueno, va ser una imatge, diríem, que no va tindre més repercussió perquè el jugador sembla que està ja... ¿En Madrid o prou de Madrid?
6: Sí, prou de Madrid és el principal nom del mercat a hores d'ara. El jugador està volant direcció a Madrid. De fet, ja existeix la primera foto del jugador en l'avió, que arribarà al Real Madrid en una operació que es tancarà a vora els 125 milions d'euros més 15 en funció d'objectius. Firmarà un contracte hasta 2032 i s'espera això, que arribi esta vesprada el fitxatge més car de la història del Real Madrid.
0: Anem a veure, acabem ja amb unes operacions que si no estan acabades estan més pròximes. Dos jugadors de l'Atleti de Madrid, Almada i Molina.
6: Sí, n'hi ha molt de moviment en l'Atleti de Madrid. Lo de Nahuel Molina a la Roma pareix que està a prop, es tancaria per uns 18 milions d'euros. De l'altra banda, l'Atleti també prepara una primera oferta de 30 milions d'euros per el Cuti Romero, que també aniria molt sujeta si Nahuel Molina i Ruggeri i Thiago Almada, que està molt prop de River Plate per uns 20 milions d'euros. Altres notícies del dia, així apuntant.
0: Sí.
6: El Depor va anunciar ahir el retorn de
0: Ese és l'únic tancat.
6: L'únic tancat, sí. En una operació amb forma de cessió per 2 anys amb opció de compra. També el de Bruno Guimarães, que està molt prop de ser gàner. Una operació propera a les 75 milions de llibres. I poc més, Ferran Torres es deixa voler més per el Paris Saint-Germain i bueno, altres noms de mercat, de moment res massa oficial.
0: Sí, Ferran Torres, que segons la premsa Barcelona també sembla que ha acceptat l'oferiment del PSG i ha autoritzat a que comenci aquesta negociació. Anem a veure, tenim un estiu per davant, com sempre amb el mercat, amb moltes novetats. Gràcies, Marc. Ara després parlem del Villarreal i del Llevant Unió Esportiva, perquè anem ja a parlar del València. I en el València el nom de la setmana és el de André Almeida. El club vol que isca. El jugador sap que el seu pes en el guí de Carlos Corberan ha canviat i serà molt reduït o és molt reduït. L'oferta del Swansea convés al València però no al futbolista i a més sembla que han aparegut altres actors. Però per a comentar-lo, qui millor que el nostre company que després estarà a la tertúlia, Nacho Sánchez, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, quin matí, no, t'han donat. En este cas, bueno, portem 2 dies, no, amb el cas d'Almeida. Què podem dir a hores d'ara?
7: Bé, que això no hauria de ser un programa d'esports, però una telenovela, no? Jo crec que més a les 4 de la vesprada encaixaria, no, però fora bromes. Bé, Almeida tenia dubtes d'anar al Swansea, jo crec que era una realitat. De primer es va dir que això se n'aniria cedit, perquè ell no vol viure a Gales.
0: A Gales.
7: I jo he de dir que l'entenc, la veritat, perquè he passat allà un estiu i és complicat. Però tenia dubtes, i quan estava més a prop del sí que del no, perquè la situació a València és insostenible, ahir va rebre el seu entorn una telefonada del Celta de Vigo. El Celta de Vigo lo que diu és: tu vindries al Celta, perquè clar, si el jugador li diu oye, mira, no, mira, jo ja passo, jo preferís anar al Swansea, o mira, ja és tard, pues home, el Celta no s'anava a clavar en, perquè a la fi el Celta encara de vendre l'Eix Moriba. Bé, Andreu diu que sí, que ell preferís al Celta i paralitza tot. Però paralitza tot, que te puc dir que ahir a les 10 de la nit, que era el deadline del Swansea al València per a que acceptara el futbolista, va dir que no, André. I fins i tot Ron Gurley va telefonar a André Almeida per a dir-li, oye,
0: què ha passat?
7: I va dir, oye, que no, que de moment vull que esperar.
0: De fet, crec que tenia ell permís per a viatjar a Swansea.
7: Així és.
0: Clar, a firmar amb el Swansea.
7: És que no, hi ha una cosa molt diferent entre apartar a un futbolista i evitar que es lesione. M'explique. Que Almeida no estava apartat, com per exemple si lo estava Cenk fa un any, no? Que estava apartat, o Guillamón, no. André Almeida estava sense entrenar con el grup de la mateixa manera que Carlos Espín no entrenava en el primer equip del Llevant, perquè semblava que hi havia algo molt a prop, que la fi va ser l'assumpte del Real Madrid.
0: Exacte.
7: Com lo del Swansea, el club galès ja li ha dit al València, oye, si no dona el sí, ui, ja passem a altra cosa, el València l'ha dit a André Almeida, oye, si tu no acceptes ui lo del Swansea, demà vas a ser un mes.
0: Sí, i això incorporaria en principi demà en espera de que el Celta faça una proposta per cert que Unai Núñez està volant ja cap a Barcelona per a incorporar-se a l'Espanyol. Era el jugador del València cedit la temporada passada. El València no té lateral dret, està el tema Arnau Martínez, però tot està paralitzat en espera de que es resolga l'Almeida, no?
7: Sí, totalment. El València, de moment, no pot fer operacions, a no ser que se'n vagi, en aquest cas, André Almeida. Jo crec, veritablement, que és un poquet trist, no? Perquè a la fi jo parlava avui en un company de Vigo que em deia, oye, mira, a lo millor, si la venda d'Eilais s'endarrerís un poquet, fan l'operació Almeida i ja després pues, venen a Eilais Moriba. El València sembla que de moment no pot fer això, no? No pot portar un lateral dret i, oye, ja vendré André Almeida, ara que el València... És veritat que no hi ha res entre el València i el Celta encara, eh? No hi ha una telefonada del Celta, no hi ha, per supost, una oferta. Però el València és conscient que el Celta està ahí, no? I que va donar un pas, jo crec que sí o sí. Però el València no pot acometre aquesta operació i el València, recordem que no té lateral dret. No té lateral dret. És que no en té, però és que, a més, Diego López està lesionat i Rioja està lesionat.
0: Exactament.
7: Per tant, és una situació d'extrema urgència.
0: Després, en la tertúlia, ja barrejarem una miqueta la informació amb la opinió i parlarem més d'este mercat del València i de la situació en la que es troba, que la veritat és que és increïble perquè està absolutament aturat. Dos noms, dos noms en ells, un és el de Sergio Camello, altre és el de Buenamonte, però sobretot el de Sergio Camello, que sembla que està més a prop, no?
7: Sí, és un futbolista que de primeres no volia eixir del Rayo Vallecano. Camello sentís molt identificat en el Rayo, fins i tot que ell tampoc li importa massa ser suplent, perquè esta temporada ha tingut partits de titular, però molts d'ells ha sigut el futbolista, no?, que entrava al minut 60, no?, el que diríem el jugador número 12-13, sí, d'una plantilla. Però, evidentment, a la fi, ell veu que és una oportunitat, que és un joc on jo penso que va jugar-ho tot. I també, ja aquí afegís la meva opinió, jo crec que li vindrà bé allunyar-se un poquet del Rayo Vallecano per una senzilla raó. Per a mi, Camello és un futbolista top, sí, però s'ha involucrat tant en la filosofia Vallecas i tal... Que jo crec que
0: si... Que li perjudica, no?
7: Bé, que si... No, per exemple, m'ho invente per donar una comparativa, que si tinguera Camello el treball, la constància que treu, jo què sé, Luis Rioja, per exemple, pues a lo millor seria altra cosa, perquè és un futbolista amb moltíssima qualitat.
0: Bé, ja per últim, un apunt del Levante Unió Esportiva en el mercat, després de l'eixida d'Espí, han d'eixir més futbolistes i sembla que Kervin Arriaga podria ser el pròxim, però bueno, de moment sembla que només... s'ha escoltat el Celta, que podria estar interessant.
7: Sí, a veure, perquè a més he preguntat la mateixa informació ja que estava en l'assumpte d'Almeida. El Celta vol fora a Vecino i a Eilais Moriba. I els recanvis que té a la ment són per Vecino Arriaga, per Eilais Almeida. És totalment lògic, no? A mi el que em diuen és que lo de Laic és cert, que el futbolista li agrada més l'opció de Vigo, però que no hi ha res calent. Ara mateix no hi ha res calent, no hi ha algo de que pugui córrer esta vesprada o demà, però és cert que és un futbolista pues, ben volgut, evidentment.
0: Nacho, t'espere després a partir de les 3:20, aproximadament, en la tertúlia. Anem amb més coses, anem amb el Villarreal. El Villarreal, que avui ha tingut el tradicional acte de l'entitat grogueta prèvia al començament de Lliga i hem pogut escoltar al president de l'entitat, Marc.
8: Sí, Dani, la plantilla, cos tècnic i la directiva del Villarreal, encapçalades pel president Fernando Roig, han fet la tradicional ofrena als patrons de la ciutat, Sant Pasqual Bailón i la Mare de Déu de Gràcia.
0: Efectivament, i com deia, parla Fernando Roig, que ha tornat a reivindicar que la plantilla d'enguany és millor que la de l'any passat, Marc.
8: Sí, ha fet un repàs de la pretemporada, ha valorat el treball d'Íñigo Pérez a Estara, ha parlat també un poquet del mercat i sobretot ha demanat salut en esta ofrena i ja ha marcat objectius.
9: Venim a demanar que ens donen molta salut, no? Que és l'important, i lo de més ho tenim que posar nosaltres, que és molt de treball. Jo crec que tenim un nou projecte, un nou entrenador, molt il·lusionant, un entrenador jove, molt treballador, i jo crec que tenim una plantilla també millor que la de l'any passat i jo crec que pitjor que la de l'any que ve, però sempre estem en eixa màxima de que ens donen molta salut, no? Que és l'important, i lo de més ho tenim que posar nosaltres, que és molt de treball. Jo crec que tenim un nou projecte, un nou entrenador molt il·lusionant, un entrenador jove, molt treballador, i jo crec que tenim una plantilla també millor que la de l'any passat

0: Lliga Santander serà diumenge 16 d'agost al Nou Sardinero a les 5 de la vesprada. Anem amb el Llevant. Un Llevant que, bueno, la notícia del dia és que ha tret ja les entrades per a aquest primer partit lliguer fora de casa, concretament a Cornellà.
1: Sí, a Cornellà serà el diumenge 16 d'agost a les 7 de la vesprada. També les ha tret el Villarreal per anar al Sardinero en aquesta primera jornada. El Llevant ho va fer ahir, el Villarreal ho ha fet avui en aquest estren de Lliga que el Llevant afronta tan sols en un duel més de pretemporada per preparar-se, que és davant del Castelló. Feixalbe.
0: Escoltàvem, ja hem tractat el tema de Kervin Arriaga i el Celta, deixem ahir, el Celta el té com una de les opcions per si ixen futbolistes de la seva plantilla. Avui tenim l'aniversari d'un futbolista importantíssim, l'heroi de l'ascens a Burgos, un futbolista que no acaba d'entrar-li per l'ull a Luis Castro, que acaba contracte i que també està d'alguna manera en el mercat, no?
1: Sí, Carlos Álvarez, avui el seu aniversari, l'han rebut a Calbotades, com ja és tradició en el Llevant, i és un jugador que per voluntat o no està en el mercat. És un jugador que no li agrada a l'entrenador o no li fa massa gràcia, li queda un any de contracte, no vol renovar, és un jugador que està en el mercat. Això vol dir que va eixir? No necessàriament. És possible que es quede, renove, és possible que es quede i en vaig a lliure. El que està clar és que Carlos Álvarez n'hi haurà que estar atent d'ací a que acabi el mercat per a veure què és del seu futur.
0: Parlàvem ahir una de les valoracions de la derrota, valoracions positives, de la derrota contra el Villarreal i d'estos primers partits, és Marc Santos. Marc.
1: Sí, un lateral esquerre de 2010, 15 anys, no es cansen de repetir-ho, però és que és flipant el partit que fan, una acció davant el Mourinho que se fica en la butxaca a un gran central com el Uruguai. I ara que estar atent, anem a veure si entre, com comentàvem ahir, entre Marc Santos i Karim Tundé ocupen la plaça de lateral esquerre suplent de Manu Llevant Sánchez, que de moment sol estar Manu Sánchez en aquesta posició.
0: Qui està boig, i ja ho hem dit, és Alan Maturro per tornar. Tens una nova prova, no?
1: Una nova prova, altra en xarxes socials, esta vegada en Instagram, una foto fent una mudança a Gènova amb una empresa de mudances valenciana. Ja no sap què més fer, Maturro.
0: Sí, i és un dels que apunta a ocupar aquesta posició. És una oportunitat de mercat i anem a veure si en les pròximes hores tenim.
1: Sí, una posició que, com vam sentir l'altre dia en la ofrena del Llevant, Pablo Sánchez digué que és l'única en la que tenen que fitxar sí o sí.
0: Sí.
1: La posició de central, que les de més arribades aniran subjectes a possibles eixides.
0: I ja molt breu, renovació dels patrocinadors del club.
1: Renovació en CISK hasta 2028. Es veurà el pantaló, a la part davantera del pantaló, en l'equipació de xoc i en la d'entrenament, i també tindrà espais VIPs al Ciutat de València.
0: Efectivament, pròxim amistós, si no m'equivoque, Marc, dissabte contra el Castelló.
1: Contra el filial primer i contra el Castelló després el mateix dia.
0: Ah, vale, perfecte, mira, esa és una... Sí, és de veres, que ho va dir Ismael Garray. Gràcies, Marc.
1: A tu.
0: Acabem ara amb els nostres equips de segona divisió. El Castelló, ho hem dit des de primera hora, en esta casa, Mavil torna al seu país. Així ho ha comunicat el club este matí, confirmat, per tant, el traspàs d'este davanter a Mavil al Melbourne City, equip de la A-League australiana, el seu país d'adopció, recordem, amb qui va jugar precisament en l'últim Mundial, però Mavil sabeu que és d'origen kenià. Mavil va arribar al Castelló en el 2025 procedent del Grasshopper Suís i ha jugat temporada i mitja en el conjunt orellut. Esta última temporada Mavil ha fet 3 gols i ha donat 6 assistències. És un jugador important. D'esta manera, el davanter condient torna al seu país, al país on es va formar, i es va formar en un equip que no és on va ara, el Melbourne, sinó en la de l'Aira United. L'equip continua treballant a Borreal per a preparar ixe penúltim amistós de la pretemporada, que serà demà a la Can contra l'Hèrcules. Després ja han dit que jugarà contra el Llevant, serà això el dissabte. I d'altra banda, el club també ha tret este matí a la venda les entrades per al debut lliguer a Subieta contra la Reial Societat B del pròxim divendres, 14 d'agost, recordeu, divendres a les 9:30 de la nit. Les entrades són exclusives per als abonats i posseïdors del carnet albinegre de la passada temporada. Les entrades estaran disponibles des d'avui fins el dilluns. El preu és de 20 euros i la venda és exclusivament online. I acabem amb el Club Deportiu Eldense. Anotem el canvi d'hora del pròxim amistós dels de Claudio Barragán, previst per a demà divendres. En principi el partit estava previst que començara a les 7 de la vesprada, però els dos clubs han decidit

0: a ajornar el començament una hora. El partit començarà a les 8 de la vesprada en la ciutat esportiva del Albacete. La raó és, com no, esta onada de calor que ha fet que els dos clubs preferisquen endarrerir una hora el començament del partit. Quant al mercat, ahir es va fer oficial la incorporació del defensa Javi Olaizola, defensa procedent del Real Mallorca, i per últim ha quedat definit el cos tècnic del club per a la pròxima temporada, encapçalat pel director esportiu Víctor Lafuente i Alonso Cortés, que serà el secretari tècnic. Claudio Barragán, ja sabeu, és entrenador, amb Josep Ferrando com a segon. Juan Garrido Canales és l'entrenador de porters, i en l'àrea mèdica el cap és David Fernández. Ara sí, ja se n'anem al bàsquet.
1: Esports a punt.

0: Bé, són les 2:32 i tenim ja sí a Nacho Rodia. Nacho, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, jo és la primera vegada que te veig després del teu les dues setmanes en Itàlia, suposo que
1: sí,
0: bé, no?
1: Bé. Jo ja havia estat per així, eh?
0: Bueno, ja sé,
1: tu també has aprofitat.
0: Ja sé, jo t'he escoltat, però així en nosaltres no, tenim una tertúlia, tenim moltes coses i sobretot t'escoltava l'altre dia Manolo Montal en 90 minuts sobre l'arribada i el que suposa l'arribada d'Armani Brooks. És un canvi de tendència, un jugador, la veritat és que, bueno, ja de un mercat ja de més elit, no?, de tot el que havia arribat.
1: És que les peces que havien arribat o que té este València Bàsquet, evidentment són de qualitat, però fan falta peces de primer nivell, no? I ahí crec que ara l'arribada de Brooks és com si començares a reestructurar quintets, no? I miràvem tots un poquetet qui poden acompanyar a TJ Shorts i Cameron Taylor en un quintet tipo o al mateix Omari Moore. Bueno, hi havia jugadors, evidentment. Corbalán és un jugador de talent, Sant Superi és un jugador de futur, però que és un jugador supertalentós, però necessiten algú que es doni la tranquil·litat en pista, no? I jo crec que Brooks ve a donar un poquet això, ixa estabilitat en línia exterior, ixa possible amenaça de molts jugadors o de diversos jugadors que tinguin la capacitat de generar atracció en la defensa rival, i pegues un colp, que això també va de pegar de quan en quan. Quan a tu t'han tocat el morro i s'és escopetat, te toca agachar el cabet i esperar el teu momentet. Bueno, pues ara és el momentet de València Bàsquet també per a mostrar això, mostrar múscul, mostrar capacitat econòmica per a anar al mercat i anar al mercat top i emportar-te un jugador davant de la lluita que també perseguia el Real Madrid.
0: I tu, això també és important, eh?
1: Home,
0: això l'apuntem, eh?
1: Home, és que això la teníem ja deficitària respecte al Real Madrid, no? I ara tu li has pegat un colpet. El Madrid ha anat en eixa lluita per a veure si s'emportava el jugador d'Asbel. És un jugador que arriba, el fitxa Asbel en eixa suposada capacitat econòmica que anava a tindre Asbel esta temporada, perquè arribaven patrocinis dels Estats Units. Això se tira cap enrere i este jugador, diguem que s'obri l'oportunitat del mercat. Com el Madrid ha anat a intentar pescar-lo a tope,
0: és a dir, li ha dit que no.
1: Asbel li ha dit que l'ha frenat. I València Bàsquet ha sigut molt pillo, encarant este fitxatge en una sessió, però crec que parlàvem també, abans d'anar-se de vacances, comentàvem, és que li fan falta a València Bàsquet dos jugadors, dos peces importants. Bueno, doncs una i els dos, i ja està.
0: L'altre, el mateix dia que va eixir lo d'Armani Brooks, va eixir també l'interès, i sembla que estava tot tancat, donat a Urbones. El periodista va treure el nom de Trendon Watford, que de seguida va desmentir i va dir que no n'hi ha res firmat. N'hi ha interès de València Bàsquet, però ell de moment està apurant les seues opcions de quedar-se a la NBA, no?
1: Jo quan vaig dir aquesta informació, perquè jo estic continuant totes les setmanes també parlant en representants i li vaig enviar un missatge a un representant des que jo tingui aquesta connexió, i me va dir, això és impossible que estigui fet, perquè el jugador és un jugador que està esperant el mercat NBA. Que puga estar si aquesta situació seu allí no se concreta en la mirada o l'objectiu de València Bàsquet, és evident que sí, però que se fera així ràpid, que tingui una decisió ràpida, semblava que no, i com tu dius, pues, ràpidament el mateix jugador va dir que això encara no va per aquesta línia.
0: Però podem dir que no és descartat.
1: No és descartat. És un dels jugadors que evidentment encaixa en el perfil del jugador que busca València Bàsquet. És un jugador que te pot donar el 3 i el 4.
0: Sí.
1: Te pot otorgar en el 3 te pot otorgar un punt de més presència física, i en el 4 tirar el baló a terra des de fora, encarar-te, tindre un jugador d'atracció, perquè crec que València Bàsquet està necessitat d'un 4, un ala pivot, un jugador que d'alguna manera siga una amenaça constant en la defensa rival des d'eixa posició.
0: Josep Carbonell, bona vesprada.
2: Bona vesprada,
0: Dani. I benvingut també a la tertúlia de bàsquet. Tenim 4 minutets. Vull parlar en tu del femení, però sí que vull una valoració d'este Trendon Watford i de les possibilitats que li veus de que arriba a València Bàsquet.
2: Jo crec que hi ha poques possibilitats per un fet, i és que el mateix jugador en les seues xarxes socials diu que aquesta notícia és falsa. Quan un jugador està entre les
0: seues... No, diu que no ha firmat, la qual cosa no vol dir que no vulgui vindre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, però, exacte, però si ja ho diu públicament, Dani, és perquè no és la teua prioritat absoluta. Si és la teua prioritat absoluta, tu simplement ix la notícia i simplement has de callar. Si ho diu i nega la notícia, és perquè està barallant altres opcions, com diu Nacho. És un jugador que ha jugat molt en l'NBA. Jo quan vaig veure la notícia, per cert, de Donatos Urbones, que és un periodista prou seriós i prou fiable, em vaig il·lusionar perquè quan la resta d'equips estaven mirant cap a la G-League, cap a la segona divisió, podíem dir, València Bàsquet es feia amb un jugador de la primera divisió i que a més jugava, no és... Ha jugat 3 partits en l'NBA en 3 anys. No me val. Este jugador jugava i jugava de veritat. Per tant, era un fitxatge molt il·lusionant. Clar, ahir dient que les altres opcions eren Roland Smith i Tyson Pérez i, evidentment, a l'afició no li fa tanta il·lusió. Però jo crec que València Bàsquet té diners, perquè ha venut molt, i jo crec que acabarà venint un jugador important. Si és este bé, però pot ser qualsevol altre.
1: Sí, jo crec que el jugador quan trau el comunicat és el primer que busca és que el foco de, dels equips NBA estigui en que ell té la intenció de quedar-se allí.
0: És un missatge per a la NBA.
1: És un missatge per a dir, no estic encara en aquesta perspectiva, estic en una altra, però és evident que diguem que en el mercat tot el món sabia que és, com té aquest caché, és un jugador que anava a esperar-se o que va apurar aquesta opció. I després València Bàsquet té capacitat, capacitat econòmica, ho ha demostrat en l'arribada de Brooks, en la resta d'estructura que està fent, TJ Shorts i la resta de jugadors, i crec que té que anar per un altre de primera línia, no? No és de Tyson Pérez, és un jugador també de Tyson Pérez, com si digués un segureti, no? Que saps el que t'aporta, no se'n va aixir del guió, i que va estar sempre en la idea de sumar, però sí que és cert que si t'arribara un altre jugador que tinguera aquesta capacitat per a generar moltes coses des de la posició de la pivot, pues València Bàsquet acabaria confeccionant, que no ho tenia fàcil, una plantilla també per a tornar a tindre tranquil·litat i il·lusió.
0: No vull acabar la tertúlia sense parlar del femení. Hem parlat, Josep, de, bueno, d'aquest canvi, no? de tendència que la WNBA està produint-se, i coneixíem, crec que era la jornada d'ahir, bueno, esta setmana, que Marta Suárez continua creixent i que va estar fins al final de la temporada de la NBA. Això vol dir que no estarà en València Bàsquet, que sí hi ha una finestra per al Mundial, que para la WNBA, però que d'alguna manera va marcar també aquest inici de temporada i la temporada sencera.
2: De moment l'equip on juga Marta Suárez no està en playoff, sí, això vol dir que acabaria abans la temporada, vendria abans, s'incorporaria abans a València Bàsquet, però caldrà esperar. I tot el que estàvem dient al masculí, si no ve este jugador, vindrà un altre, esperant els descarts de la NBA, hi ha mercat, tal. En femení és totalment el contrari. El que no hi ha és mercat, està tot complicadíssim, i jo crec que a València Bàsquet li queda una posició per cobrir, sobretot una temporera que arriba per ajudar a l'inici de temporada, i jo crec que estan esperant a veure si hi ha alguna oportunitat, però veig molt complicat que arribi una jugadora top a València Bàsquet ni a qualsevol equip europeu. De fet, l'altre dia eixien les plantilles de l'Eurolliga i dona llàstima veure que Fenerbahçe té dos jugadores, dos turques, en la seva plantilla. La resta no té les fitxes cobertes. Un top poderós com ha sigut Fenerbahçe, que enguany pareix que va baixar el seu pressupost. I com dia, Galatasaray ha fet un equip mantinguent el nivell, inclús superant-lo, està per damunt de la resta, i a partir d'ahir Praga, València Bàsquet, Saragossa i Esquió van a ser les rivals a batre.
1: Sí, tot allò que comentàvem fa molts mesos, pues ja estem en la realitat. Ara ja no és suposar i no, és el que estem veient, no? Però crec que les maniobres de València Bàsquet han anat en una línia, per a mi, de cordura, de saber el que pots tindre una certa garantia, i jo crec que això ja és molt respecte als altres equips. Per tant, és evident que vas a estar sempre en aquesta tessitura, no? De veure si arriba alguna jugadora temporal o al llarg de la temporada mesurar alguna coseta, però que l'estructura de València Bàsquet li dona relativa tranquil·litat respecte als altres equips.
0: Bé, arribem al final, tenim ja la tertúlia de futbol. Vull convocar-vos per a la pròxima i anem a veure si parlem un poc del que espereu d'aquest Madrid de Pedro Martínez, que jo crec que també estem una miqueta expectants, no?, de saber quin equip o quina classe de partit, perquè avui, per exemple, s'acomiadava ja definitivament Mario Jonja del Real Madrid en un comunicat en el que, bueno, venia a dir que l'afició del Madrid és el millor i que ell tenia que seguir el seu camí. Estarem pendents, lògicament, dels nostres equips, però també deixem el Madrid de Pedro Martínez, que anem a veure com encaixa totes les peces.
1: Anem a veure com encaixa Pedro també.
0: També,
1: Pedro, que és això, un entrenador a nivell top, però aquest nivell top el té que plasmar i regular també ara davant dels jugadors.
0: T'espero demà, Nacho, amb demà. Les llegendes, amb Fernando Gómez. Josep,
2: adeu.
0: Gràcies.
2: Adeu.
3: La informació esportiva en Esports a punt.

0: Són les 2:42, tenim 18 minuts perquè hi ha moltíssimes coses que parlar. Tenim a Rafa Marín, avui al telèfon. Rafa, bona vesprada.
1: Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Muy bien, muy bien. Siguiendo la última hora del mercado. Estamos ya en pleno mercadeo en esa época que nos gusta tanto a los periodistas.
0: Sí, veritat. Bueno, alguns més que altres. Però a este que tengas al meu costat sé que li agrada. I li agrada molt. Nacho Sánchez, bona vesprada de nou.
2: Què tal de nou, Dani? Què tal, Rafa? Bona vesprada.
1: Muy buenas.
0: Bueno, Nacho, no sé si en el temps que hem estat entre la informació i l'opinió hi ha alguna novetat en el cas Almeida.
2: No, de moment no. Està esperant Almeida i s'ofensiva el Celta de Vigo, però jo insistís que encara està per veure, perquè el que li han dit és que aguante, que farà una oferta, però també segur que Rafa, que ha estat coneixent com és el món del futbol, això pot ser esta vesprada, demà o en una setmana.
0: O no ser.
2: Literal.
0: Rafa.
1: Efectivamente, pues como estaba diciendo Nacho, por eso te decía al principio, Dani, que estamos ahí pendientes de la última hora, porque sabemos que esto cambia de la noche a la mañana, de una hora para otra, y es lo que toca. Y sabemos además que la mayoría de las operaciones siempre dependen de cuestiones rocambolescas, de que se cierren otras cosas. Ajá. Es complicado y es largo, y hoy en día no te puedes pillar los dedos nunca a que algo se va a cerrar en un plazo concreto, porque el riesgo de equivocarse siempre es muy alto.
0: Contàvem, i s'ha conegut la intrahistòria del fitxatge de Carlos Espí per el Real Madrid, que segons el Llevant venia des del mes de juny, encara que es van manifestar en només un dia. Va ser tancar-se l'operació de Gonzalo i fer-se efectiva molt ràpidament l'operació de Carlos Espí. Però estan parlant d'un equip o d'un club com el Real Madrid, que actua molt ràpid, perquè té múscul financer, entre altres coses, sí. I és molt diferent el Celta i el València, no, Nacho?
2: Home, sí, sobretot perquè el Real Madrid és que no negocia. És que l'últim moviment que sembla que ha negociat és el de Diomandé, però és que van començar en 100 milions i he llegit per ahir que
0: són 140.
2: 140 total, perquè el Madrid diu... Quants diners vols? I ja pues, els donen i pues, després de tot això, pues, el Madrid no negocia, el València sí, el Celta més, no? Perquè a més el Celta és que si no aconseguís vendre Ilaís Moriba no té per a fer una operació com la d'André Almeida. És a dir, la poden fer abans, però si la fan abans han de vendre Almeida, la poden fer després de vendre-lo, el que siga, però jo insistís que és una operació que no va ser, per exemple, com va fer el Swansea, que a més té més múscul financer, no? Perquè sí. La Championship tenen més, que van dir, quantes? 3,5? Com estos. No, a Vigo no va ser d'esa manera, i va ser una negociació que una vegada comence, que ha de començar, jo aventure que serà més complexa, però una senzilla raó, i acabe. És que ara la mà guanyadora, en cas de que el Celta de Vigo fer oferta, la mà guanyadora la té Almeida, perquè el València l'ha deixat clar a Almeida que no compta en ell, i fins i tot ha estat entrenat al marge, perquè semblava que l'operació s'anava a fer.
0: Entrem en el camí, diríem, de l'opinió, perquè jo crec que des de fora, mirant-la des de fora, és entendible tant l'actuació del València en el cas d'Almeida com l'actuació d'Almeida, no? Rafa?
1: Bueno, evidentemente cada uno está pensando en sus intereses. En el caso de Almeida lo entiendo perfectamente, también en el caso de la Valencia, pero la reflexión con la que yo me quedo es el margen de mercado en el que se está moviendo esta operación. Recordáis además que han llegado a haber ofertas encima de la mesa años atrás por Almeida, uh-huh. Muchísimo más jugosas que estas, y al final creo que las dos partes se han equivocado. Y por eso se ha llegado a este punto en el que se está ahora, porque tanto el club en su momento debería haber facilitado una salida, como en su propio momento también Almeida debería de haber salido y no estar ahora en esta situación, que a mí de verdad se me sigue haciendo un desperdicio, porque creo que era un jugador que tenía mucha más capacidad, aunque deportivamente ahora se haya quedado, y creo que los números en los que se está manejando no son los que tocaban.
2: Jo estic d'acord en Rafa, o sigui, jo crec que és una venda tardia, perquè a la fi jo crec que Almeida primer ha tingut més valor de mercat que el que té ara, per tant és una venda tardia per al València, però és que ha tingut millors equips interessats dels que té ara, per tant és una venda o una eixida tardia per al propi futbolista. I jo estic també en el que diu Rafa Marín, no? Tot el món diu, no, però és que Almeida és que no fa res, tal. Si jo estic d'acord que el seu bagatge, el seu background hacia València no és que siga massa bo, però és un futbolista que és que té qualitat, i precisament al València jo crec que no sobren futbolistes que tenen qualitat, no? Si Raba, que és un bon futbolista, tampoc és res de l'altre món, però és un bon futbolista, pues a la pretemporada ja està destacant perquè té qualitat, perquè és algo que en té. Altra cosa, no sé, treball, mentalitat, això jo no ho sé, per això no em banye, però mm-hmm. qualitat ell sí que té. Pues mira, que el València venga un, o vulga vendre a un futbolista en la qualitat d'Almeida, i que Almeida, en la qualitat que té, tinga els equips que té, que tampoc és que siguin equipassos, pues diu pues, que és una venda tardia. Que no...
1: Sí, sobre todo porque Dani, Nacho, la foto de hace dos años a esta parte, fijaros cómo ha cambiado la película. Es un futbolista que estaba antes en la agenda de los principales clubes de Portugal. De hecho, hace dos veranos, tanto el Benfica como el Porto estuvieron interesados. De hecho, Porto llegó a pedir precio, y ahora no ha aparecido en el radar. No ha aparecido en el radar de ningún club portugués. Está ahora en el radar de un equipo como el Swansea, que es un nivel o es una escala muy inferior, y el hecho de haber tardado en plantearse esa operación, en haberle dado verdaderamente la importancia que requería en el momento de decir, bueno, no está funcionando, tenemos que hacer algo, tanto el club como el jugador, se llega ahora a esta situación, porque a mí me sigue extrañando mucho, viendo las opciones de mercado, que desde Portugal no haya llamado a nadie por él.
0: Sí, sí, a mi també, eh? I em sembla que l'únic interès i l'única oferta, Nacho, ha sigut d'un club de segona divisió. És de veres que el múscul econòmic en Anglaterra, en la Premier, és brutal, però també a la Championship, i de tota manera estranya que l'única oferta que arriba per André Almeida siga eixa, no?
2: Bé, perquè a la fi André Almeida té qualitat, però no...
0: No ho ha mostrat.
2: No, és que no ho ha mostrat, i també hem de dir que un futbolista... per 3 milions d'euros, que sí que és poc, però és que avui en dia a Europa tampoc massa clubs poden fer això, perquè el món del futbol ara mateix està en els diners molt, molt concentrats en pocs equips. A mi que sí que a Championship me dona un poquet més lo mateix, no? Sí. Mira, per exemple, a Carlos Vicente,
0: clar,
2: que va anar a la Championship, però sí que és cert, jo insistisc en la meua, que a la fi, no, l'argument d'Almeida, i jo sé per què he parlat amb persones molt properes ahir, és, no és que el València va rebutjar una oferta de cessió del Barça per mi, i va rebutjar 8 milions del Oporto per mi. I té raó, però el València també pot dir, ja, és que durant altres moments altres anys t'hem dit volem que eixes, i ell no ha estat predispost a eixir. Per tant, jo entenc les dues parts. Dit això, pel bé de les dues parts, que arribi una oferta del Celta, perquè si no, és una situació molt delicada per a les dues parts.
0: El que sorprèn Rafa, Nacho, de Meriton, és que va renovar l'any passat. Vull dir que és un futbolista de la confiança en un principi de Corberan, i també bueno, de la confiança de Meriton per a fer mercat, precisament per a fer caixa. I ara mateixa li passa que, bueno, ha passat de ser important a ser una renovenda, com era en aquest cas, a dir, me'l tinc que llevar de damunt perquè necessite, que és un altre i és el pròxim tema, és que el València està absolutament bloquejat en el seu mercat perquè no ix, o almenys això diu Meriton, perquè no ix Almeida. N'hi ha altres opcions.
2: Altres opcions de possibilitat de vendes? O...
0: No, altres opcions de dir vaig a fitxar, si no és Almeida, perquè Almeida, de moment...
2: A veure, perdona, és que les opcions estan, i m'explique, l'opció de fitxar a Arnau Martínez...
0: Sí, però n'hi ha diners.
2: I ja després... Però és que tu pots arribar a un acord en el que no has de pagar ara tot a Tocateja, ja, no? Com es sol dir. El tema és que si ens acollim a lo que ha fet LIM històricament, LIM normalment és per a que entren han d'eixir, no? O com diria José Mota, les gallines que entren per les que van saliendo, no? No, però és veritat.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, claro.
2: Així com des de Vigo, avui, me deia un periodista proper al club vigués de... Així s'estan plantejant que si lo de Moriba se'n darrerís, oye, pagar, o almenys fer una oferta per Almeida, perquè a la fi l'ha paralitzat tot, en el València rara vegada ocorris això. Tan de bo! Tan de bo pasa eso, tan de bo, pero a mí me costa porelo, tan de bo me engañe.
0: Rafa.
1: Es que esa mentalidad cuadriculada de Meriton estamos viendo que se repite todos los años y que incluso cada vez va a más. No nos podemos creer ninguno, más allá de lo que se pueda sacar ahora de la manga, como siempre, LIM, con el tema de las acciones y demás, que el mercado esté dependiendo de una operación como esta, que además, como decía Nacho, estamos hablando de entre 2 y 3 millones de euros, que tampoco es que te vaya a solucionar demasiado, y sobre todo cuando los jugadores a por los que tú estás apuntando también están en una horquilla económica que no exige ir tan al límite. Lo que pasa es que como la política o como la no política deportiva que está implementando Meriton en el Valencia es la que es, pues ya nos hemos acostumbrado a esta gestión de la miseria en un mercado además en el que se va haciendo la hora, va a empezar la liga, ya sabemos que las operaciones, la mayoría, se van a terminar cerrando en las últimas fechas, será cuando el equipo, el club, entre en el círculo o en la ruleta de las cesiones, y hasta el momento, de todas aquellas cosas que se venían prometiendo hace ya mes o mes y medio, en aquella ronda de Ron Gurley con los medios y demás, pues nada de nada, ni se ha trillado el mercado español, y los fichajes que han llegado pues son los que son. Y a mí me sigue llamando muchísimo la atención, incluso viendo los números que se están manejando, ver en qué se ha invertido hasta ahora, porque garantías las mínimas.
0: Bé, ja per acabar en el tema del València, que dona per a dos o tres o quatre tertúlies, no? En el cas de que demà André Almeida s'incorpore als entrenaments, vol dir que se paralitza definitivament l'opció del Swansea, vegeu possibilitats en què se reactive també el fitxatge del lateral encara que no estiga aquesta operació feta?
2: Jo pense veritablement que no van a deixar que Corberán inicie la competició sense un lateral dret. Però és que no és que no tinga un lateral dret, és que no té un carriler, és que no tenia Diego López ni a Luis Rioja. Per tant, jo penso que el València no deixarà que Corberán comenci una lliga, que a més en la primera jornada de setmana de competició, la del València, que és una després que la de la resta, té tres partits, no deixaran. Ara bé, és que encara és que el València comença una setmana més tard que la resta de club, bueno, que una part de clubs de la lliga. Per tant, jo crec que encara resta temps. Dit això, que es reactive lo d'Almeida si em torna a entrenar, allí, jo crec que jo m'acollís a lo que ha dit Rafa en un inici, no?, de la tertúlia. El Swansea, si avui Almeida no diu que sí, començarà a buscar altres opcions, però oye, si en dos dies Almeida diu oye, vinga, va, que me'n vaig, i el Swansea no té res, pues igual diu, oye, pues per què no, vinga.
0: Veus l'opció que Almeida sí volia que se diria, que el cediren una temporada en el Swansea, és a dir, que ell tornarà al València després d'esta temporada, però o ell s'està descartat?
2: No, sí, però el tema és que el València, més enllà de l'espai salarial, que evidentment necessita l'espai salarial, perquè Almeida li va millorar el salari, hombre, necessita diners, evidentment, però clar, no, però si el 31 d'agost va tancar el mercat i Almeida no compta i el Swansea encara vol la sessió, pues home, sí, acceptaran, però avui a 6 d'agost és que encara resta un mes de mercat. Jo veig molt complicat que ixa sessió pues es done.
0: Bueno, este matí, anem a canviar de tema, este matí o a mitat de matí, el nostre company David Vega preguntava en l'Elx si hi havia alguna novetat amb Camello, amb Buonanotte, exacte. I es comentava que, bueno, si hi hauria esta vesprada algun moviment, i, bueno, en l'Elx dient cal esperar, però hi havia ese somriure, no?, que en comentava David Vega respecte de la situació de Buonanotte. Bueno, pues Fabrizio Romano, que com sabeu és un altre d'estos periodistes especialitzats en mercat, que la veritat és que cada vegada n'hi ha més, sí que diu que hi ha un principi d'acord entre, o hi ha un acord entre el Elx i el Brighton per al fitxatge de Facundo Buonanotte, que és un dels que pretén l'Elx per a reforçar la seva plantilla. Hi ha un acord verbal tancat entre els dos clubs i ara anem a veure quan s'oficialitza i qui l'oficialitza primer. Com el vegeu, este fitxatge de l'Elx i també una valoració del que podria ser un futbolista, comentava esa des Nacho, la eixida de Madrid i de l'entorn de Vallecas de Sergio Camello.
2: Per a mi, si l'Elx incorpora Buonanotte i Camello, són dos futbolistes, estàvem parlant del València, però són dos futbolistes que, per exemple, jo Nacho Sánchez, personalment, per al València, jo el signava, la veritat. No, és que és veritat.
0: La pregunta és per què no el signa. No?
2: I per al Llevant, i sí. Bueno, mira, per al Villarreal no, evidentment, però a mi em semblarien dos arribades molt bones. Lo de Buonanotte, pues, si diu Fabrizio que està fet, i si a més es dona Camello, a mi em semblen dos reforços per a l'Elx. No dos fitxatges, dos reforços.
1: Rafa. No se mueve nada mal el Elche en el
0: mercado. Pero costa, pero al final se maneja bien. Porque yo creo que Cristian Bragarnic, si te algo, es que conéis lógicamente el mercado, ¿no?
1: Sí, y además ahora con un entrenador muy, muy de su cuerda, con Buonanotte además muy, muy referenciado, la verdad es que, insisto, pues me he quedado con la coletilla porque decías al principio, hay muchos periodistas que ahora mismo se dedican al mercado, sí. Si lo ha dicho Fabrizio Romano y creo que Nacho también lo ha reconfirmado, sí. Es que realmente la operación está hecha, pero a mí lo que más me llama la atención, conociendo además un poco a Anselmi, con el que tuve trato personal en su época en Porto,
0: Portugal, sí.
1: Es que es un entrenador que trabaja muy de la mano del club en cuestiones de mercado, y estoy seguro de que ha tenido largas conversaciones con Buonanotte, me imagino que también con Camello, pero con Buonanotte estoy convencido de que sí, y que cuando entra el entrenador, cuando entra su equipo técnico y hacen esa labor de concienciación, de medir, de sondear, eso casi siempre termina dando buenos resultados, y la verdad es que tal y como está yendo la pretemporada para el Elche, creo que se les está quedando o se les va a quedar un equipo bastante más apañado incluso que el del año pasado.
0: Eso esperem. Esos moviments, ja diem que el timing, ho parlàvem amb Òscar Manteca en moltes ocasions, el timing de Christian Margarni que és este, n'hi havia nerviosisme entre els aficionats perquè no arribava ningú. Sí que arriba Cerniño, que és l'únic fitxatge de l'Elche el que porten de temporada, un davanter, fa falta dos. I atenció, perquè la notícia també està que ja té el Burgos substitut per a Cerniño. Precisament sembla que Àlex Forés, que es desvincula del Villarreal, no és una notícia confirmada, però sembla que està absolutament feta, es desvincula del Villarreal i se n'anirà al Burgos, tot i que també hi havia un interès i una negociació avançada amb l'Sporting de Gijón, en què hi ha molt de cabreig perquè Àlex Forés i el Burgos hagin arribat a un acord, o almenys això. Estarem en l'espera. Són informacions que van produint-se minut a minut en cada moment d'este mercat. Lo de Àlex, Nacho, tens alguna...
2: No, però me sembla... Crec recordar que ja va passar algo paregut, no? Fa un any que semblava que anava a l'Oviedo o no, finalment... O sigui, sembla que és repetitiu, sí, no? Me sona que ha corregut algo així. A veure, jo entenc que li hauran transmès més confiança al Burgos, perquè a la fi entre el Burgos o l'Sporting, jo torno a la mateixa, a Nacho Sánchez, a mi m'agradaria més anar a l'Sporting, no? Perquè és un club amb més història.
0: Més història, sí, més clar. Història. Rafa? Mm-hmm.
1: Sí, la verdad es que pienso lo mismo, que el Sporting en ese sentido es un club más atrayente, pero bueno, desconozco ahí las interioridades de lo que ha ocurrido, pero sí que es bueno para Alex Forés desde luego salir y jugar.
0: Efectivamente, va a estar cedit en el Llevant, després en el Oviedo, y esta temporada sembla que va a jugar en el Real Burgos. Nacho, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Rafa, abraçada forta. Vos espere, la próxima semana.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Vinga, adeu, nosaltres vos deixem amb les notícies. Recordeu, 90 minuts amb Manolo Montal esta nit i ja tornem en la jornada de demà, divendres, últim dia, així en Esports Apunta. Adeu.

0: Esports a punt.
1: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
2: Familiares, a los amigos, queremos mostrarles todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, nuestra consideración, pero también nuestro compromiso de no mirar nunca hacia otro lado, ni una mujer más.
3: Estamos ante un terrorismo. Es un terrorismo igual que un terrorismo yihadista.
4: Cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley.
5: Es necesario que se apruebe ese fondo de nivelación transitorio y que aborde, por supuesto, la deuda histórica derivada de la infrafinanciación.
6: Si Pérez Yorca rechaza esta oportunidad para obedecer a Feijóo y conservar su sillón, cometerá una traición política imperdonable.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Bona vesprada. Com estan? Dos dones van ser assassinades ahir per les seues parelles o exparelles amb una diferència de 4 hores a Llanes i a la ciutat de Múrcia. La primera era guàrdia civil, va ser tirotejada en la caserna per l'exparella, també guàrdia civil, a punt de ser expulsat del cos per una condemna per maltractar la dona. L'agressor va morir en l'intercanvi de dispars amb altres agents. A la segona, l'exparella, que tenia una ordre d'allunyament, la va matar en un centre comercial i la va deixar abandonada en la rebotiga d'un comerç i va pegar a fugir. Fins que esta mitjanit la Guàrdia Civil l'ha arrestat. I l'endemà, avui de nou, els minuts de silenci que acaben amb aplaudiments. I les condemnes i el suport a la família de la dona assassinada, Rebeca Pérez, alcaldessa de Múrcia.
2: Familiares, a los amigos, queremos mostrarles todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, nuestra consideración, pero también nuestro compromiso de no mirar nunca hacia otro lado, ni una mujer más.
1: La delegació del govern contra la violència de gènere acaba de confirmar que són dos crims masclistes i la xifra de dones assassinades per les parelles o exparelles enguany a Espanya s'eleva a 35. I dades d'avui que reflecteixen la magnitud del problema de la violència masclista. El Ministeri de l'Interior quantifica de 7.111 casos actius de dones víctimes de la violència de gènere a la Comunitat Valenciana, dels més de 104.000 que hi ha a tot Espanya. Així comencem. Sofía Álvarez està en el control de so.
0: A punt. Les notícies del migdia.
1: I de l'oratge este titular, més basca i més tempestes. La previsió, amb Victòria Rosselló.
7: Després d'una nit sufocant en què de nou s'han sumat temperatures tòrrides en gran part del litoral i el prelitoral, que no han baixat dels 27 graus en molts punts, afegim un dia més de calor intensa, tot i que les màximes ja no seran tan altes com després ahir, entre 30 i 35 graus se situaran avui al nostre territori. De fet, els avisos avui afecten sobretot la possibilitat de tempestes que podran créixer en les comarques de l'interior, cap a la Serrania, l'Alt Millars, l'Alt Palància, l'Alt Calatén, l'Alt Maestrat, o la zona dels ports, podem esperar tempestes que vagin acompanyades de llamps, també de granís, en principi diàmetre xicotet, i també de fortes ratxes de vent. Seran tronades típiques de l'estiu que poden deixar també pluges intenses, fins a 25 litres per metre quadrat en una hora. Afectaran les zones de l'interior i podrien tocar puntualment la costa, però ja més desgastades. Han començat a créixer hores d'ara a les zones de l'interior i aniran evolucionant al llarg de la vesprada, per la qual cosa cal seguir el radar i tindre en compte, de més, que continuem en un risc extrem d'incendis i sobretot s'afegeix aquesta possibilitat de llamps associats a les tempestes de la vesprada.
1: I avui es compleix una setmana de l'entrada de 72.000 migrants de manera irregular des del Marroc per la frontera de Ceuta. 7 dies després, la ciutat autònoma s'enfronta al repte de recuperar la normalitat, també el d'acollir, identificar i, en el cas que no tinguin dret a l'asil, retornar al Marroc els milers que encara hi continuen. José Soler, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Òscar. Sobretot el repte d'atendre les necessitats dels centenars de menors no acompanyats que deambulen pels carrers i que, segons la llei, han de ser tutelats a causa de la seva vulnerabilitat. Una situació que ha desbordat les capacitats de Ceuta, que obliga al repartiment d'estos menors per la península i que ha generat un nou xoc polític per la negativa a rebre'ls per part dels governs autonòmics on participa Vox. Avui, el Partit Popular ha insistit que en estos pactes, en l'ultradreta, queda reflectit que es complirà la legislació vigent en matèria de migració. Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars.
9: I en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox, se habla
4: de que evidentemente la Junta de Andalucía en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
8: El PP ha solicitat avui la compareixença extraordinària al Congrés de Pedro Sánchez i dels ministres Grande Marlaska, Margarita Robles i Félix Bolaños per a donar detalls d'esta situació.
1: Una pausa i seguim.
0: A punt. Les notícies del migdia.
10: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
1: Les 3 i 6, dos assassinats de dos dones amb poques hores de diferència que la delegació del govern contra la violència de gènere confirma com a crims masclistes ens exposen a un problema no resolt. Un agent de la Guàrdia Civil assassinada a tirs a la caserna de l'Institut Armat ahir a Llanes, Astúries, pel seu company sentimental, també agent del cos però apartat per una condemna per violència masclista, víctima i agressor tenint una filla de 5 anys en comú. 4 hores després, una altra dona presumptament assassinada per la seva exparella en un centre comercial a Múrcia, a qui la Guàrdia Civil l'ha detingut la passada mitjanit després d'hores fugit. La filla de la víctima mortal està sota la tutela de la comunitat autònoma. Concepción Ruiz, consellera de Polítiques Socials i Família.
12: En estos momentos, como medida de protección judicial, el menor está bajo la tutela de la comunidad autónoma de forma provisional. Lo que estamos haciendo es trabajar con la familia para determinar la mejor opción.
8: L'Ajuntament de Llanes ha decretat dol oficial avui dijous i demà divendres per l'assassinat de l'agent de la Guàrdia Civil a mans de l'exparella, també Guàrdia Civil, que va morir en l'enfrontament a tirs amb els guàrdies de la caserna. L'Ajuntament, la delegació del govern espanyol i l'executiu autonòmic han expressat en un comunicat conjunt la seva més enèrgica condemna i rebuig i el suport a l'entorn de la víctima. Esta vesprada se li retrà un homenatge a l'agent assassinada.
1: El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista, està actiu tots els dies de l'any, és gratuït, no deixa rastre en la factura, però cal esborrar-lo del registre de telefonades. Les dues dones assassinades estaven en el sistema Biogen. Cal preguntar-se què ha fallat en el sistema de protecció. Victòria Massó.
13: Doncs no falla només un element, sinó molts, perquè la protecció d'una víctima, perquè sigui efectiva, ha de ser integral. Així ens ho explica la degana del Col·legi de Criminologia de la Comunitat Valenciana i especialista en violència de gènere, Amparo Peris.
3: És que no podem centrar-nos únicament en mesures penals per a la prevenció. Integrales, des dels aspectes penals, penitenciaris, socials, psicològics, mèdics...
13: Reclama més protagonisme de les unitats de valoració forense i que s'inclou a la figura del criminalista. El sistema Biogen diu ha millorat este 2025, però tot i així, Peris reclama més recursos.
3: No contamos con medios suficientes, ni materiales ni personales, ni en los juzgados ni en la policía.
13: La violència de gènere és un delicte públic i és necessària, assegura, la denúncia social per a frenar estos feminicidis.
3: Tenemos que observar, tenemos que tener ojos, no podemos estar viendo lo nuestro y luego decir, llevarnos las manos a la cabeza, ah, pero si era una pareja ideal.
1: Més dades que reflecteixen la magnitud del problema de la violència masclista. El Ministeri de l'Interior quantifica de 7.111 casos actius de dones víctimes de la violència de gènere a la Comunitat Valenciana, dels més de 104.000 que hi ha a tot Espanya.
8: I d'aquestes dones vigilades, 1.165 estan en risc alt i 14 en risc extrem. Més de 1.300 dones amenaçades per la parella o per l'exparella són menors de 18 anys i la majoria, més de 48.000, tenen entre 31 i 45 anys. Vora 54.000 tenen fills i filles menors al seu càrrec.
1: Les 3 i 9, avui es compleix una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc, desenes de milers de persones, fins a 72.000, segons el govern espanyol, creuaven nadant i corrents a la frontera amb la ciutat autònoma. La crisi migratòria, i ara humana, la més greu fins ara, va provocar la mort de 80 persones a la part espanyola, segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior. La xifra augmenta fins a les 143 víctimes mortals, segons l'ONG Caminant Fronteres, que especifica que 63 persones van morir a la part marroquina.
8: De les 72.000 persones que van entrar per la frontera, el govern espanyol assegura que n'han tornat 70.000, però les autoritats locals eleven a 6.000 els migrants que encara es troben a la ciutat autònoma. Més enllà d'este ball de xifres, una setmana després, Ceuta s'enfronta a diversos reptes. Milers de persones dormen als carrers sense més menjar que el que els ofereixen les organitzacions no governamentals i a l'espera de poder entrar a uns centres d'acollida totalment desbordats. Un repte humanitari i logístic que s'afix als dels centenars de menors no acompanyats, més de 1.000, segons les primeres estimacions, que ara han de ser censats, identificats i protegits per l'administració. I en esta protecció, i segons la llei d'estrangeria, entra el seu repartiment per diferents centres d'arreu de la península. Un repartiment que ha obert un nou xoc polític. Tres comunitats autònomes on governen PP i Vox en coalició han rebutjat rebre estos menors. El Partit Popular ha dit que complirà la llei, però ha advertit que molts centres de les comunitats on governa, com la Comunitat Valenciana, estan saturats.
1: La Guàrdia Civil ha identificat el primer dels cadàvers rescatats a Ceuta dels 80 migrants morts a 77 i ja se'ls ha practicat l'autòpsia i d'estos de 29 té proves d'ADN i altres detalls per a la seva identificació. La delegació del govern espanyol a Ceuta ha obert una oficina per ajudar als tràmits i a contactar amb les famílies. El comandant de la Guàrdia Civil encarregat de l'oficina és Sergio Munguía.
14: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. O sea, todos los datos son bienvenidos. Si tenía tatuajes, si se ha operado, si llevaba ropa, si tenía anillos.
1: El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha informat que es treballa en l'afiliació dels menors no acompanyats per a comprovar que ho són i que un grup important ja ha sigut traslladat a un dels dos col·legis que s'han habilitat per acollir-los.
8: I en este context, el rei Felip VI rebrà esta vesprada el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al Palau de Benavent, a Palma, una audiència que el govern ceutí ha valorat agraint el suport institucional i moral de la Casa Reial durant esta crisi migratòria. I sobre el terreny, avui el Ministeri d'Inclusió ha aprovat transferir 6,5 milions d'euros per a reforçar els dispositius d'acollida, assistència i atenció sociosanitària a les persones migrants. Uns fons que van destinats a millorar l'atenció a les persones allotjades al Centre d'Estància Temporal de Migrants. I també el Ministeri d'Infància i Joventut ha habilitat un dels dos col·legis sol·licitats per atendre els menors no acompanyats. Un centre d'Arteix ja han passat la primera nit.
1: La Comunitat Valenciana és la que més creix en població mentre que Espanya frega els 50 milions d'habitants a 1 de juliol d'enguany gràcies a la immigració, segons l'estadística contínua de població de l'Institut Nacional d'Estadística que s'ha fet pública avui.
8: Als pocs més de 5,5 milions d'habitants que hi havia censats a casa nostra al febrer, cal sumar-ne 0,43% més des de l'1 de juliol. La població creix a la Comunitat Valenciana més que en cap altra autonomia i per darrere estan les Illes Balears, el Principat d'Astúries i la regió de Múrcia. Segons les dades de l'INE, el major nombre de nous migrants durant el segon semestre de 2026 va ser de nacionalitat colombiana, venezolana i marroquí.
1: Ve molt a vore amb el nombre d'habitants el finançament dels serveis públics. La Comunitat Valenciana rep de l'Estat 964 euros menys per habitant que Cantàbria, que és la comunitat autònoma millor finançada, segons la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, sobre l'any 2024, que és l'últim exercici liquidat. En termes absoluts, la Valenciana és la quarta autonomia en rebre més finançament de l'Estat, però la segona que menys diners rep en relació amb el nombre d'habitants, només per darrere de Múrcia.
8: En reacció a aquestes dades, el Partit Popular ha instat el govern espanyol a presentar al setembre, en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, un nou sistema de finançament just amb la Comunitat Valenciana i negociat amb transparència per part de totes les comunitats autònomes. Mari Carmen Contellas és la portaveu d'Economia del PP a les Corts, reclama un fons d'anivellament transitori.
5: Es necesario que se apruebe ese fondo de nivelación transitorio y que aborde, por supuesto, la deuda histórica derivada de la infrafinanciación. Es necesario que el valenciano, el ministro Arcadi España, que conoce perfectamente la realidad valenciana porque ha sido conseller del ramo en el gobierno del Botànic, recuerde lo que tanto defendió durante los 8 años de Botànic.
8: Des del PSPB, el seu portaveu d'Hisenda, José Díaz, ha advertit que eixe model ja està sobre la taula i que suposaria acabar amb l'infrafinançament valencià amb vora 3.700 milions addicionals per a sanitat, educació, serveis socials i infraestructures. Díaz ha convidat la Generalitat a donar suport al nou model i ha advertit Pérez Llorca que no pot deixar escapar l'oportunitat.
6: Pérez Llorca está dispuesto a hacer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia. Después de 25 años, siendo los últimos o penúltimos en financiación, podemos pasar del puesto 14 al octavo y acabar con una injusticia histórica. Si Pérez Llorca rechaza esta oportunidad para obedecer a Feijóo y conservar su sillón, cometerá una traición política imperdonable.
1: El veïnat de Porça Platja, Alboraia, ja ha dit prou, ha començat a mobilitzar-se per a reclamar més neteja i un millor manteniment i per a fer palès el seu enuig perquè la platja sol tancar-se pels vessaments que contaminen l'aigua. Marina Palmero.
15: Els últims episodis de contaminació i els tancaments puntuals de la platja han tornat a posar a Porça Platja en el focus. Però l'Associació Cívica i Cultural assegura que este és només un dels problemes que arrossega la urbanització i reclama actuacions estructurals. Ho explica Jorge Montes, membre de la Junta Directiva.
16: Llevamos ya demasiado tiempo coincidiendo con otros problemas también de la urbanización, como el cierre de playas, etcétera, y entonces este año ya lo que ha sido un hartazgo general.
15: L'associació assegura que les reivindicacions van més enllà de la qualitat de l'aigua. També denuncien el tancament recurrent de les piscines i consideren que les actuacions realitzades fins ara no solucionen el problema de fons. Una preocupació que també comparteixen els residents. Escoltem José Albiach, veí de Porça Playa.
17: I així tenim a les famílies en plena ola de calor i no podem gaudir dels servicis que estem pagant.
15: Per la seva part, l'Ajuntament d'Alboraia assegura que és conscient d'aquestes reclamacions i defensa que ja treballa per donar-los resposta. Ens ho comenta l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría.
18: Clar, el primer que fem és escoltar els veïns contínuament. De fet, tenim en marxa un nou contracte que triplica els recursos de neteja.
1: Bé, tot just avui, el conseller responsable de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha estat en el nou punt de control de la qualitat de l'aigua de Porça Platja, que és una prova pilot que ha de permetre conèixer en temps real si la platja és apta o no per al bany.
19: Això el que volem és millorar-ho i volem informació immediata. Este sistema el que ens va permetre, si funciona, que per això fem la prova, és donar-nos la informació immediata. Sabem en cada moment si n'hi ha una contaminació que ens obliga a tancar una platja o a instar el tancament d'una platja i també al revés, saber quan ja s'ha eliminat i si pot tornar a obrir.
1: I de Porça Platja al Boralla per la línia de la costa Altea perquè hi ha hagut un despreniment de terra dels penya-segats a la platja de la Solsida.
8: El pas està prohibit des de fa un any per evitar una desgràcia, ja que s'han produït despreniments amb anterioritat, però els banyistes continuen accedint a esta cala. Aurora Serra, la regidora de platges d'Altea, recorda i advertix que està limitat el bany i el pas a la platja.
20: L'Ajuntament ha reforçat aquest estiu el vallat, el balisament i la senyalització de la zona afectada, a més que el Servei de Socorrisme informa i adverteix als que intenten accedir. Però necessitem la col·laboració ciutadana, pel que volem insistir en que el vallat, les tanques i la senyalització no són una recomanació. Delimiten una zona de perill en la qual està prohibit entrar.
1: I de l'aigua de la mare dels embassaments està bé, millor que anys arrere, però l'aigua emmagatzemada minva per les altes temperatures d'est estiu. Encara que no està en qüestió ni molt menys l'abastiment per al consum ni tampoc per al rec, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer adverteix que l'evaporació de l'aigua embassada creix amb el pas dels anys per la calor intensa.
8: L'evaporació dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer representa quasi un 10% de l'aigua embassada. Tots aquests episodis de calor fan que, per exemple, en els últims dos anys s'hagi incrementat un 20% l'aigua que desapareix. El director tècnic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Manuel Torán, valora la pèrdua d'aigua com a preocupant i assegura que va incrementar-se cada any.
21: Sí, tenim que preocupar-se, tenim que estar pendents perquè l'evaporació és terrible i estem preocupats.
8: Les temperatures han pujat fins a 1,5 graus i només el mes de juliol s'han evaporat 260 litres per metre quadrat, és a dir, 8,5 litres per metre quadrat cada dia. Del 2016 al 2019 s'evaporen 44 hectòmetres cúbics a l'any, que són 44.000 milions de litres. Però a partir del 2020 va més enllà, com afirma Manuel Torán.
21: De 2020 a 2025, aquests 44 hectòmetres cúbics de mitjana han passat a 60, que és una barbaritat.
8: Les dades d'enguany, des del passat octubre fins al juliol, s'han evaporat 55 hectòmetres cúbics dels embassaments de la Confederació del Xúquer.
1: Malgrat això, les reserves hídriques dels embassaments estan aquest estiu per damunt de la mitjana de l'última dècada.
8: Tot i que les elevades temperatures i el fet que no ha plogut recentment, els embassaments del Xúquer tenen prou aigua, sobretot degut a les pluges de la passada primavera. Tant la conca del Xúquer com la del Segura tenen més aigua que la mitjana de l'última dècada. El de Forata frega el 48% de la capacitat i els d'Arancó, Alarcón i Contreras el 75%, el de Loriguilla només el 29%. I pel que fa a la conca del Segura, l'embassament de Crevillent està al 45% i el de la Pedrera a Orihuela al 44%.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
1: Ja són les 3:20. La Generalitat ha presentat este migdia el projecte del front litoral de Benidorm, que incorpora la novetat de la prolongació del passeig marítim per a evitar la demolició dels edificis coneguts com els Bessons 28. Zaida Ruiz, redacció Alacant.
2: Sí, perquè amb 22 plantes d'altura estan ubicats dins de la zona de protecció que marca la llei de costes i tenen una ordre de demolició. Amb el futur projecte, la Generalitat proposa avançar la línia de costa 10 metres, cosa que evitaria assolar els edificis. L'obra d'ampliació del passeig té un pressupost de 50 milions d'euros i permet obtindre un accés al Parc Natural de la Serra Gelada. Ho explica Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.
7: Conseguimos el doble efecto de tener un paseo completo para Benidorm, unir esos dos paseos, todo el frente litoral, y además solucionar de forma indirecta ese conflicto, permitir que esos edificios no tengan que ser derribados y vueltos a levantar, que es lo que sin duda iba a suceder.
1: I la Guàrdia Civil ha presentat un nou servei de denúncia telemàtica per als ciutadans estrangers a l'aeroport Alacant-Elx. Miguel Hernández, Carolina Tarazona.
7: Conseguimos el doble efecto de tener un paseo completo para Benidorm, unir esos dos...
1: Escoltem, Carolina Tarazona, no podem, no tenim eixa crònica, continuem. El Premi Nacional de Gastronomia a la millor direcció... El Premi Nacional de Gastronomia a la millor direcció de sala d'enguany que lliura la Reial Acadèmia de Gastronomia reconeix els 30 anys d'experiència i el saber fer de Casto Copete. És el veterà maître del restaurant Nou Malolín d'Alacant, Pilar Llorca.
22: Casto Copete és el maître històric del Nou Malolín, un dels vaixells insígnia de la gastronomia a la Comunitat Valenciana. Format en protocol, sommelieria i cocteleria, fa 33 anys que treballa en el que és la gestió d'un menjador. Ell diu que li agrada a la gent i que ell és la raó que està darrere d'este Premi Nacional de Gastronomia 2026 a la millor direcció de sala que acaba de rebre.
23: Si te dedicas a esto, te tiene que gustar la gente. Tienes que leer la mesa. No todas las mesas son iguales, ni todos los clientes, ni vienen al restaurante por un motivo. Unos vienen por una celebración, unos vienen por un negocio, otro puede ser una pareja que se están conociendo.
22: Anit, l'Ajuntament d'Alacant li va retre homenatge.
1: Com els dèiem, la Guàrdia Civil ha presentat un nou servei de denúncia telemàtica per a ciutadans estrangers a l'aeroport Alacant-Elx. Miguel Hernández, Carolina Tarazona.
24: Un tràmit senzill per als estrangers que presenten denúncia en línia i que a través d'una QR poden accedir sense necessitat de traslladar-se a les instal·lacions oficials. Antonio Darder Colom és tinent coronel de la Guàrdia Civil d'Alacant.
25: Para 5 casos penales, 5 tipus delictivos y además 2 trámites de pérdida y, o localización de documentación.
24: És una ferramenta innovadora que després d'estar un any habilitada per als espanyols també arriba per al públic estranger. Manuel Pinar és subdelegat del govern.
26: Esto es un avance que va a facilitar los trámites, que va a agilizar la atención.
24: La unitat telemàtica de la Guàrdia Civil està darrere de la mesura que pretén eliminar la barrera de l'idioma i aplanar el camí per als turistes que estan en dificultats.
1: Alemanya qualifica d'intent d'atemptat híbrid l'aparició d'un dron amb explosius a l'aeroport de Leipzig.
8: L'aparell estava a prop d'avions ucraïnesos. El dron podia evadir els mecanismes de defensa antidrons i s'investiga si procedia de Rússia. L'aeroport de Leipzig és la base europea dels avions Antonov ucraïnesos utilitzats per a transportar càrrega pesant.
1: Israel ha intensificat l'ofensiva contra el sud del Líban amb nous atacs en què han mort almenys una persona i n'han ferit 10, tot després de denunciar la mort de 2 dels seus soldats i enmig de les negociacions a Roma entre els dos països.
8: En l'altre front bèl·lic, l'Iran ha anunciat un preacord amb Oman sobre una nova ruta a l'estret d'Ormuz i assegura que està tancant els detalls de la gestió d'aquest pas clau per a l'economia mundial. El pacte inclouria taxes vinculades a la seguretat i el medi ambient i no implicaria la reobertura immediata perquè el règim responsabilitza del bloqueig els Estats Units.
1: I el Japó recorda avui els 81 anys del llançament de la bomba atòmica a la ciutat d'Hiroshima per l'Enola Gay, un bombarder nord-americà en la Segona Guerra Mundial. Fins a 100.000 persones van morir per l'efecte directe de l'explosió nuclear.
22: Casto Copete és el metre històric del Nou Manolín, un dels vaixells insígnia de la gastronomia a la Comunitat Valenciana. Format en protocol, sommelieria i cocteleria, fa 33 anys que treballa en el que és la gestió d'un menjador.

Ara sí, escoltem esta campana. 50.000 persones de 123 països han participat en l'acte. Tant la primera ministra japonesa com l'alcalde d'Hiroshima han fet una crida a desnuclearitzar el planeta.

0: Ahir els vam contar que les sales de cinema recuperen les xifres d'abans de la pandèmia gràcies a estrenes d'aquest estiu com Spider-Man i l'Odissea. Però mentre baten rècords de taquilla, es torna a evidenciar que els personatges femenins tenen poc protagonisme en els grans èxits comercials. Maje Jorge ha parlat amb Mar Navarro, delegada valenciana de CIMA, és l'Associació de Dones Cineastes.
1: Salvar Nova York o tornar a Ítaca sembla més fàcil que passar un simple test. Les dues grans estrenes de l'estiu triomfen en taquilla, però suspenen el test de Bechdel, un indicador que només demana tres coses: que hi hagi almenys dos personatges femenins amb nom, que parlen entre elles i que la conversa no giri al voltant d'un home.
2: Preguntes del test no evidencien si l'obra és masclista, més bé si la dona té un paper representatiu en l'obra, si té una narrativa important i és un personatge en fundament.
1: Les grans produccions no són un indicador que només demana tres coses: que hi hagi almenys dos personatges femenins amb nom, que parlen entre elles i que la conversa no giri al voltant d'un home.
2: Preguntes del test no evidencien si l'obra és masclista, més bé si la dona té un paper representatiu en l'obra, si té una

0: fort en poder.
1: Amb nota el superen Alcarràs i La boda de Rosa.
0: Perquè són personatges amb un bon arc narratiu, una bona profunditat de personatges.
1: Però el test té límits i una pel·lícula pot passar-lo i continuar reproduint estereotips.
0: Des de CIMA també se lluita molt per la igualtat en la indústria. Això ja ve des de l'escriptura d'un guió. Sí que té molt de veure les històries que conten les dones, des de la profunditat que se conten.
1: Tres preguntes, tres respostes i un debat que continua.

Avui ens acomiadem amb Dies de Cirera i Alegria, de Pep de la Tona, el projecte en solitari de Josep Nadal, de La Gossa Sorda. Esta cançó ens fa viatjar als paisatges muntanyosos de la comarca, de la Marina Alta. Vens la primavera i la muntanya... Tornem demà, per una vesprada.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2.
5: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos camping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: La pretemporada dels equips valencians

0: continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hércules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt, Redi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
5: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
6: A base de bé.
7: A base de bé.
5: Bé. També és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
8: Home, pues clar.
5: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
9: Molt ben pensat, doctor.
5: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
10: Very, very beautiful.
5: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
11: Està tot molt mal.
12: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
13: Molt senzill.
14: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
15: Està de categoria.
11: Molt mal està tot.
5: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
16: I què li sembla?
17: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
5: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
18: Correcte.
5: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
19: Què diu? Què?
5: Que en valencià diríem deixar de seguir.
19: Ah, ara ho entès.
5: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
20: Senyor, sí, senyor!
5: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
21: Això és de veres, ensenyar... Sí?
22: Sí, ho fas molt bé.
23: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
5: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
23: Queda clar, sí.
24: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
5: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
25: Molt millor.
5: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
26: Per l'amistat i per la salut.
5: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
27: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
28: Un 6 d'agost, a les 8:15 hora local, la ciutat japonesa d'Hiroshima va ser l'escenari de la detonació de la primera bomba atòmica utilitzada en un conflicte bèl·lic. Un esdeveniment sense precedents en la història de la guerra. L'artefacte nuclear, amb el nom en clau de Little Boy, va ser llançat des del bombarder nord-americà Enola Gay. L'explosió va alliberar una energia devastadora que va arrasar immediatament una extensa àrea de la ciutat. La calor intensa va incendiar edificis a quilòmetres de distància i una ona expansiva potentíssima va assolar estructures i va causar destrosses irreparables. Les conseqüències per a la població civil van ser catastròfiques. Desenes de milers de persones van morir de forma immediata a causa de l'explosió, la calor i la pressió. Molts més van resultar ferits, amb cremades severes i altres lesions traumàtiques. La decisió de llançar la bomba atòmica va ser cosa del president dels Estats Units, Harry Truman, amb l'argument d'accelerar la rendició del Japó i posar fi a la Segona Guerra Mundial. No obstant això, esta decisió continua sent objecte d'un debat ètic i històric amb opinions dividides sobre les justificacions i les implicacions a llarg termini. La destrucció d'Hiroshima i tres dies després el llançament d'una segona bomba sobre Nagasaki van marcar un punt d'inflexió en la història de la guerra i van inaugurar l'era nuclear. la consciència del poder destructiu d'aquestes armes va posar fi a la Segona Guerra Mundial, sí. I ha de constituir un recordatori permanent de la importància vital de la pau i el desarmament nuclear des d'aquell 6 d'agost del 1945.
27: Comprimits efervescents.
3: A punt podcast.
6: Ser papa no és una empresa fàcil. Quan finalment em va tocar pujar a la cadira de Sant Pere, el Renaixement estava en el seu màxim esplendor. Leonardo da Vinci, Miquel Àngel, Tiziano, el Bosco... Però també el món estava canviant. Es descobrien noves terres que calia cristianitzar i que reconfiguraven els equilibris de poder a Occident. En el meu cas, vaig haver de prendre moltes decisions. Segurament moltes encertades, però també moltes equivocades. I si així va ser, que Déu Nostre Senyor em perdone. Però també m'havia d'ocupar de la meua família. Els Borja ja érem una nissaga a Roma, amb els mateixos drets que les altres famílies de ser coronats amb la tiara, malgrat que els italians mai han abandonat eixe sentiment de patrimoni del papat. Mon tio Caliste III va viure molt poc com a papa i jo mateix no sabia quant de temps podria ser-ho. Havia de preparar la meua successió, com també havia fet ell. I de qui parla la gent? Tu també insinues que estic comprant voluntats? Vols enfrontar-te a mi?
7: Les voluntats no es compren, Roderic. Ja ho aprendràs, se sedueixen. Perquè els diners només són símbol i els símbols són metàfores. L'única cosa que compta és el poder.
27: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 4. Alexandre VI i la pietat de Miquel Àngel.
6: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Encara que no seré l'únic que te la conté, Vicent Vaidal, historiador i cronista oficial de València, en sap molt sobre el meu paper en l'expulsió dels jueus pels reis catòlics i la conquesta d'Amèrica.
8: L'expulsió dels jueus, que és a la primavera de 1492, que es fa en un moment en què els reis de Castella i d'Aragó, Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, acaben de conquerir Granada, per tant, acaben de conquerir l'últim reducte islàmic de la península ibèrica en favor dels reis de Castella, es decideix expulsar els jueus de la monarquia hispànica. És una decisió que prenen ells i que simplement el papa Borja, que acaba d'entrar al pontificat en aquest moment, Alexandre VI, es limita a legitimar a través d'una bulla. Per tant, ell no té un paper decisiu en aquesta expulsió dels jueus, sinó que és una decisió dels reis de la monarquia hispànica i ell simplement fa una bulla per a donar-li valor a aquesta expulsió. De fet, el mateix papa Borja, Alexandre VI, va acollir a milers de jueus que van ser expulsats de la monarquia hispànica i que van passar a formar part del barri jueu de Roma, que ja existia, però que ara es va veure incrementat amb milers de sefardites, de jueus sefardites. Per tant, ell directament amb els jueus de la península ibèrica va tenir una actitud de tolerància i de recepció, però sí que va legitimar l'expulsió decidida per Ferran d'Aragó i Isabel de Castella. Però, a més, 4 anys després, el títol de Reis Catòlics, que és com coneixem a Ferran i Isabel, el donarà el mateix papa Borja, en 1496, donant com una de les raons aquesta expulsió dels jueus. Estan afavorint la fe cristiana i han expulsat, diguem, que totes les altres religions de la seva pròpia monarquia. També una altra de les raons per les quals el papa Borja, en 1496, va donar el títol de Reis Catòlics a Ferran i Isabel va ser la conquesta d'Amèrica i el seu paper en la evangelització d'Amèrica. Així, el papa Borja sí que va tindre un paper més destacat. En el moment en què Colom arriba a Amèrica, torna a la península ibèrica, i llavors els reis de Castella i Lleó se n'aprofiten, diguem, de que tenen un membre de la monarquia hispànica en la seu de Roma, com a papa, per a legitimar aquestes conquestes que està fent Colom en nom dels reis de Castella.
6: Endavant.
0: S'ha assabentat? M'envien ses alteses, els reis catòlics, per a parlar amb vostè d'un tema important.
6: No hi ha dia en què no tinguen un. Haurien de saber ses alteses que si tot és veritat, llavors res ho és. I que la importància patís d'exageració quan és esmentada cada vegada que ix el sol. Em sorprèn que encara no l'hagin gastada.
0: S'has enterat?
6: Digue-m'ho d'una altra manera. Quin importantíssim budell se'ls ha trencat ara?
0: Com sabrà, Colom ha tornat. I els portuguesos volen fer valdre papers vells per ensenyorir-se del nou món.
6: Déu em deslliure de llançar pedres a qui venera papers vells. Però Joan el portuguès acostuma a pecar d'ambiciós. Qui li ha posat eixe nom?
0: Quin nom? Sa Santedat?
6: Nou món.
0: Ho desconec, Sa Santedat.
6: És vell i blasfem, però certament evocador. I si existeix un nou món, és que nosaltres ja som el vell. No costa trobar pistes que així ho indiquen. Olors, escletxes, dolors de l'edat. Saps què és el pitjor de ser vell? Que perds la vista, però no la dels ulls, sinó la que et permet entendre el moment històric. Digueu-li a Isabel i a Ferran que no han de temer res. Una vegada més, almenys una, el papat solucionarà el problema. Tot siga pel nou món i una miqueta pel nostre, també. Ja em perdonareu la manca de modèstia, o si voleu, que peque de soberbia. Però la meua importància i la de la família Borja no ha estat mai ben valorada. Ans al contrari, l'han volgut amagar. A Castella no poden suportar que uns valencians tinguérem tant de pes en la història. Segurament, sense la nostra intervenció, tot s'hauria esdevingut d'una altra forma ben diferent. I el poder dels reis catòlics en la conquesta del nou món no hauria sigut ni de bon tros el mateix.
8: Com ho fan? A través de les anomenades bules alexandrines. Les bules alexandrines es donen en 1493, apenes uns mesos després de l'arribada de Colom a Amèrica. I les bules alexandrines el que fan és dir: el papa és el senyor del món, perquè és el representant de Crist en la Terra, i com a senyor del món dona poder als reis de Castella a que totes les terres que troben més enllà d'una línia cap a l'oest de l'Atlàntic seran seues. I, a més, legitima també que puguen conquerir-les per la força. Perquè en aquestes mateixes bules alexandrines diuen que si els indígenes no reconeixen el poder dels reis de Castella i el poder del papa, podran ser conquerits. El que es deia en època medieval la guerra justa. Per tant, aquestes bules sí que tindran un paper fonamental en el que després serà tota la invasió d'Amèrica al llarg del segle XVI i, de fet, diguem que es discutiran com la primera baula del dret indià i del dret de dominació dels castellans en la conquesta d'Amèrica. En aquest sentit, cal dir que pot ser, si no hi haguera hagut un papa de la monarquia hispànica a Roma, aquestes bules no haurien sigut tan fàcils d'aconseguir o tan favorables als reis de Castella. Esta conjunció en què Colom descobria Amèrica en nom dels reis de Castella i que hi havia un papa valencià que evidentment tenia molt bona relació amb Ferran d'Aragó, que era el seu, diguem, rei del seu territori, doncs va fer que es produiria esta conjunció perfecta.
6: Heu de saber que el segle d'or valencià no només va ser en les lletres, amb figures importantíssimes com Joanot Martorell, Isabel de Villena, Ausiàs Marc, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi i tants altres, sinó que també és un segle d'or econòmic amb la nostra producció agrícola, dels canals comercials dels ports valencians, però també, i no ho oblideu, políticament, en el qual els valencians van tindre molt de poder.
8: El fet que en el segle XV o en el segle XVI hi hagueren figures tan importants valencianes com Sant Vicent Ferrer o els papes Borja o després Sant Francesc de Borja, més que el fet que ells actuaren en clau de poder valencià o que actuaren en clau de benefici dels valencians, ells no ho feien així. Normalment, aquests grans personatges sempre actuaven en clau d'interès personal, polític o ideològic propi. Però sí que són el resultat i el reflex d'una estructura Per una banda, d'un creixement, d'un desenvolupament econòmic, és a dir, el Regne de València, des del segle XIII, que el funda Jaume I, es va desenvolupant com a un estat medieval, un estat amb una estructura política i institucional que feia que potser estos grans personatges no actuaren en clau valenciana, però sí que, d'alguna manera, aquesta estructura, fins i tot mental, fera que al seu voltant hi haguera moltíssims altres personatges de poder valencians i que molts d'aixòs personatges de poder valencians sí que actuaren en clau valenciana.
6: El Regne de València mai ha tingut tant de poder com el que va tindre a la nostra època. El representant de Déu en la Terra parlava valencià i això vol dir que Déu parlava valencià. Heu de conèixer la història, fills meus, com la doctora en Història per la Universitat de València, Sandra Bernabéu.
1: El gran llegat dels Borja és situar la corona d'Aragó en primer lloc, però és que després, en particular, el Regne de València i la cultura valenciana, el valencià, per exemple, en l'acord papal, el màxim exponent de la cristiandat, i això ja no es repetiria, parlava valencià i escrivia en valencià i els seus fills que van néixer a Itàlia també parlaven valencià. Aleshores era prou singular i excepcional, no? Des de la nostra perspectiva històrica de llarg termini. Al cap i a la fi és el moment de major projecció internacional de la cultura valenciana en diversos aspectes, des de la llengua fins a difondre l'heràldica quatribarrada o bé col·locar la ceràmica de Manises en tots els seus palaus.
6: I com anàvem a fer cultura els valencians si no teníem una universitat?
1: Alexandre VI, un dels grans llegats i influència en el món de la universitat, és sens dubte, no? Eixa bula papal del 23 de gener de 1501, per la qual es crea, es funda i s'instituís la Universitat de València. I, per tant, avui dia la Universitat de València li deu a Alexandre VI la pròpia fundació de la universitat, de la nostra universitat.
6: Respira profundament, César, i mira al teu voltant. Aquest és el nou món que cobra forma i ha de ser un món inspirador, però també despertarà temor, perquè el coneixement sempre desperta por entre els enemics del progrés. No m'has dit què penses del fresc que han pintat junt a la capella. És que no t'agrada?
2: M'agrada molt, pare, i no vull ser irrespetuós, però amb tants enemics com tenim, per què gastem tants diners en pintures i representacions?
6: En representacions, eh? Estimat César, nosaltres no fem tal cosa.
2: Però llavors...
6: El que fem és promoure l'art. Saps què és l'art? O és que l'educació que et donem l'Estat i jo és, pot ser, tan pobra?
2: L'art és, evidentment, la col·lecció d'objectes que produeixen els artistes.
6: Esforça't un poc més.
2: L'art és la recerca humana de la bellesa. El treball que realitza l'home per a tindre bellesa al seu voltant.
6: Has vist els artistes alguna vegada treballar el marbre, César?
2: Sí, clar.
6: D'acord. Vull que facis un exercici d'imaginació. Oblida tot el que no és essencial. Oblida les ciutats i els seus governadors presumptuosos competint per engalanar els seus carrers i la seva pròpia glòria. Oblida els artistes tractant de gravar els seus noms per a la posteritat. No fa molt. Ningú sabia qui pintava un quadre o inventava una eina arquitectònica. Oblida-ho tot i pensa només en un bloc de marbre. Un bloc de marbre que travessa les mars en un vaixell, que és extret d'una pedrera, arrencat de la terra, que viatja fins a l'estudi d'eixe vell artista. Pots veure'l?
2: Sí.
6: Què fa el vell artista quan el bloc arriba al seu estudi?
2: El treballa? No, el prepara per a treballar-lo.
6: El vell el mira, dubitatiu, furiós, emocionat, durant dies, pot ser. Els seus aprenents el veuen mirant-lo i murmuren que el vell finalment s'ha tornat boig. Pot ser que el vell apenes menja durant dies, que apenes dorma.
2: I què més?
6: Llavors, un dia, els aprenents arriben a l'estudi i el vell, suat, esgotat, ha estat treballant tota la nit. I quan els aprenents li pregunten què ha fet que hagi per fi començat a treballar, El vell artista, amb els ulls encesos, ni tan sols el respon. Només continua treballant. Treballa fins a esgotar-se tant que es queda adormit en el fred sol de l'estudi. Treballa fins a defallir. Treballa fins a acabar l'escultura. I un dia, els aprenents arriben i, en veure el resultat, alguns ploren, perquè entenen per fi el treball del vell i, amb sort, el seu propi. Entenen que l'art no és la capacitat de representar el món que ens envolta, ni una competició per veure qui té una major capacitat de fer-ho. L'art és la capacitat de veure el que és invisible i treure-ho a la llum. I l'artista és el que no ve un bloc de marbre, sinó tot allò que cal eliminar per tal de treure a la llum allò diví. Vivint en ple renaixement era impossible, si no eres un bàrbar, que no t'interessara l'art. Vaig poder conviure amb els millors artistes i els vaig fer importants encàrrecs. De fet, hi ha qui conta que la Pietat, que va esculpir un jove Miquel Àngel quan tan sols tenia 23 anys, va ser un encàrrec del cardenal Jean de Villiers, ambaixador de França a la Santa Seu. Diuen que representa el meu fill Joan en braços de sa mare, la meua amant Vanozza després del seu assassinat, i que Villiers va fer aquest encàrrec per tal que poguera recordar el meu fill per sempre i que m'ajudara a superar la depressió que em va causar la notícia de la seua mort amb tota la puresa que tan sols Miquel Àngel podia representar. Però diuen tantes coses. De nou, la llegenda negra tornà a perseguir-nos, acusant César de donar mort al seu propi germà Joan, duc de Gandia i capità general de l'Església el 1497. Pregunteu al Sorcini. Segurament ells sàpiguen com va morir Joan. Però no podia viure tan sols de la contemplació de la bellesa. Havia de mantindre la família i preparar-los per al futur. Havien d'estar preparats per agafar les regnes i governar la cristiandat com havien fet Montío, Calixte III i jo. Així érem els Borja.
1: Són aquesta família estratègica que va comprendre molt bé el sistema polític de la Corona d'Aragó i que el portarà a la seva màxima expressió. I governaran a través d'estratègies, on tot valia, més o menys, no? Per dir-ho així d'alguna manera. Estratègies diplomàtiques, jugant molt amb la conjuntura i amb l'oportunisme. I d'interessos volàtils, podríem dir.
6: Amb la meva estimada Vanozza vaig ser pare de 4 fills: César, Joan, Lucrècia i Jofré. Encara que altres dones també em van donar descendència, com ara Joan, Roderic, Pere Lluís, Isabel i Jerònima. Però ja sabeu que la família no són tan sols els fills. Per tota Itàlia o el Regne de València, el cognom Borja estava ben present. Jo tampoc anava a ser etern, com tampoc ho fou Montío Calixte III. Tenia les meues esperances en el meu fill César i havia centrat tots els meus esforços en ell. Estava destinat a ser el tercer papa Borja. No podíem malbaratar tota la faena que havíem fet durant tants anys a Roma. En el pròxim episodi podreu conèixer què va passar amb la nostra nissaga després de la meua mort. Noms tan importants per a la família Borja com César, Lucrècia o Francesc, que va arribar a Sant. Coneixerem la seua rellevància i què hi ha de cert sobre els rumors que s'han contat d'ells i per què no hi hagué mai un tercer papa Borja.
27: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Ambaixador dels Reis Catòlics, José Miguel Bosch. César Borja, Cristian Sempere. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera.
9: Producció executiva de Punt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció de Punt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
10: Som la veu de tots. Som A Punt.
12: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
15: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
16: Les llengüetes d'apunts de llengua.
18: A Punt Ràdio.
5: Avui parlarem del tema predilecte de tots els viatges en ascensor. L'oratge. Ara plou, ara fa sol, ara les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
20: Ole tu! Ole tu!
5: A qui no li agrada un dia assolellat?
25: M'encanten!
5: Qui no es tanca a casa en un dia ventós?
29: A base de bé!
30: A base de bé!
5: O qui no té por d'agarrar el cotxe un dia boirós?
30: Cuidao!
5: L'oratge condiciona les nostres vides i per això hauríem de saber amb quines paraules denominar-lo correctament.
31: Molt ben pensat, doctor.
5: Per exemple, a l'estiu l'oratge és calorós i sec. Uf! Quina calor.
32: Qué difícil es amar sin ser amado y qué difícil es vivir en Xàtiva sin aire acondicionado.
5: I si mirem amunt, veurem un cel clar i ras. Si fa un oratge lleig, potser és un oratge plujós. Arruixa que plou. Núvols, granís o pedra, tronades, amb llampecs, trons...
33: ¡Bum! Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
5: Fixeu-vos bé, perquè en valencià no diem el caloret, sinó la calor, en femení.
19: Ah, ara ho he entès.
5: Això sí, després de la pluja, si tenim sort, ens trobarem un arc de Sant Martí o arquiris.
34: Oh! Això, ui, això, que bonico!
5: Fins a la pròxima llengüeta!
18: A Punt Ràdio.
35: Són les 4.
36: A Punt. Notícies.
35: L'Agència Estatal de Meteorologia manté actiu fins les 10 de la nit l'avís groc a l'interior de la província de Castelló per tempestes que poden dur pluja de fins a 25 litres per metre quadrat en una hora i que podrien anar acompanyades de pedra i ràfegues de vent molt fortes. La probabilitat que la previsió es complisca oscil·la entre el 40 i el 70%. Alejandro Molés.
37: Pel que fa a les temperatures, avui seran similars a les d'ahir, a màximes de 36 graus, tot i que la humitat elevada i la sensació de basca farà que la sensació tèrmica siga molt superior. Doncs comprovem tot seguit si s'han complit les previsions mirant les dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia. De moment, la màxima superant els 37 graus estan en els termes d'Aiora, de Teresa, de Cofrents i també a Requena, concretament en la zona de Casas del Río. També destaca la temperatura de la mar, que està 4 graus per damunt del que és normal al Mediterrani, i això provoca nits molt càlides, tòrrides a la costa.
35: I d'ací a hora i mitja, a les 5 i mitja d'esta vesprada, està previst que el rei Felip VI reba al Palau de Marivent a Palma de Mallorca el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Una trobada programada arran de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Xavier García del Valle.
0: Sí, pel que fa a les 80 víctimes mortals del succés i una vegada realitzada l'autòpsia, les autoritats demanen als familiars o amics que consideren que han perdut algun ser estimat que aporten qualsevol tipus d'informació que permeta la identificació del cadàver. De fet, la delegació del govern a Ceuta ha obert una oficina per ajudar als tràmits i contactar amb els familiars. Ho explica l'encarregat d'esta oficina, el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
3: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. O sea, todos los datos son bienvenidos. Si tenía tatuajes, si se ha operado, si llevaba ropa, si tenía anillos.
35: I des del PP, el vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, ha confirmat que els governs autonòmics, on governa el Partit Popular, compliran amb la llei en relació als menors migrants procedents de Ceuta. L'escoltem.
4: Y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que evidentemente cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partit Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
35: I segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior, en la Comunitat Valenciana hi ha actius més de 17.100 casos de dones que són víctimes de la violència masclista, una xifra que supera les 100.000 si parlem de tot l'estat espanyol.
0: En la seva majoria tenen entre 31 i 45 anys i més de la meitat són dones maltractades, són més de 50.000 tenen, i més de 50.000 tenen fills menors al seu càrrec. I més xifres proporcionades en este cas pel govern valencià, segons la Conselleria d'Igualtat, durant els primers 6 mesos d'enguany, els centres residencials que gestiona la Generalitat han registrat més de 300 nous ingressos de dones víctimes de violència masclista i més d'un centenar d'ingressos de menors, fills i filles de les víctimes. Escoltem la consellera del RAM, Susana Camarero.
7: Son cifras que reflejan la importancia de contar con una red de recursos especializada, preparada para ofrecer una atención integral en el momento más difícil de su vida. Estos centros son mucho más que un alojamiento. Aquí las mujeres encuentran apoyo psicológico, acompañamiento social, orientación. Nuestro objetivo es que ninguna mujer se sienta sola, que sepa que dispone de recursos públicos para salir de la violencia y recuperar su independencia.
35: I Astúries, al municipi de Llanes, viu avui el primer dels 2 dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament arran el crim masclista que ahir li va costar la vida a un agent de la Guàrdia Civil assassinada per la seva exparella sentimental, també membre del cos. Per esta vesprada, a les 6:30, hi ha convocada una concentració de condemna davant les portes del consistori de Llanes.
37: I també estan de dol a Múrcia, on el govern autonòmic i l'Ajuntament de la capital han guardat al migdia sengles minuts de silenci com a rebuig d'un altre assassinat d'una dona ahir en un centre comercial a mans de la seva exparella, a qui la Guàrdia Civil va detindre després que tornara a la fuga. Rebeca Pérez és l'alcaldessa de Múrcia.
8: Familiares, a los amigos, queremos mostrarles todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, nuestra consideración, pero también nuestro compromiso de no mirar nunca hacia otro lado, ni una mujer más.
37: Des que va començar l'any, un total de 35 dones han mort a l'estat espanyol víctimes de la violència masclista.
35: La Conselleria de Sanitat reforça les urgències i els servicis d'oftalmologia amb motiu de l'eclipsi solar total de dimecres que ve. Un reforç que inclou, entre d'altres, més professionals i més de 20 ambulàncies per a cobrir qualsevol incidència relacionada amb l'eclipsi.
37: A més, la Conselleria de Sanitat ha enviat una circular a tots els centres sanitaris en els quals s'insta a posar el focus en xiquets i en adolescents, en considerar que constitueixen el grup més vulnerable per la seva curiositat i també per la seva menor percepció del risc a l'hora de contemplar este fenomen astronòmic. És per això que el conseller del RAM, Marciano Gómez, recorda la importància d'evitar l'observació directa de l'eclipsi sense la protecció adequada amb l'utilització de filtres homologats.
11: Recomendar encarecidamente que no hay que mirar el eclipse sin las gafas homologadas ISO 123-12-2, ya que puede dañar seriamente la vista.
35: I en el temps dels esports, el València continua immers en un mercat etern i l'últim nom propi és André Almeida.
0: Sí, l'operació amb el Swansea galès s'ha frenat en sec perquè el portuguès prefereix esperar una oferta del Celta, que de moment no ha arribat. Caldrà veure si Almeida estarà o no en la pròxima cita de l'equip. Este dissabte, a les 9 de la nit, València-Newcastle del Trofeu Taronja, en directe per A Punt. Un partit especial on el club ha convidat a Mestalla els alcaldes dels 18 municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó.
35: Tornem a les 5 amb més informació així en A Punt Ràdio i en tot moment en el web i les xarxes socials d'A Punt Mèdia.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: I seguim més en la teua, en la Ràdio Pública Valenciana. Gràcies per triar-nos. Ens adem un temps per recordar alguns dels moments més destacats de la temporada en la vesprada d'A Punt. Al magazín de les vesprades hem tingut una miqueta de tot i estos són alguns d'estos millors moments, com el que sempre ens fa gaudir el nostre gastroturista, Vicent Gil, parlant dels nostres productes gastronòmics més estimats. En aquesta ocasió, descobrirem els secrets de la clòtxina valenciana de la mà de l'última dona cultivadora d'este preat molusc, Amparín la clòtxinera.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'avui.
14: Quin gust tindré la d'ell, quin gust els convidats que ells ens porta i quin gust tot allò que passa per les mans dels grans, dels fantàstics, dels fenomenals, com els dius tu?
10: Formidables.
14: Formidables, cal.
17: Formidables.
14: Formidables de la gastronomia valenciana. Vicent Gil, com estem?
10: Què tal?
17: Pues estem de meravella.
14: Estem supercombollats.
17: Estem molt ben acompanyat. Ja ho sé que tu ja tenies ganes d'esta entrevista, perquè la clòtxina és un dels elements gastronòmics diferenciadors que tenim en València.
14: Totalment.
17: Bueno, mon pare no hi ha dia, sobretot els caps de setmana, que és quan apareguem per allí tots, que ell no tinga allí el seu platé de clòtxines, o sigui que...
14: I la nostra nutricionista, a més, que ens diu que són fonts de ferro fonamentals.
17: Sí, senyora.
14: I boníssimes per a la dieta.
17: Sí, senyora.
10: I després, no us parlar malament del mejillón gallego.
17: No.
10: No, no, jo no vull parlar malament de ningú. Però això és incomparable.
14: Sí, no. són
10: és un gust, no? És una finor, és incomparable.
17: Això ara ho parlarem.
10: Jo me la jugo en qualsevol mejillón del món mundial.
17: Perquè heu vist que l'altre dia quan mos convocaren a Casa Pescadores i tal, sí, i no sé què, vam baixar a conèixer a Amparín la clotxinera, l'última clotxinera, i no sé què, clar, nosaltres allí serà una dona major vestida de negre, mm-hmm, i tots estem per allí, i qui és Amparín, i qui és Amparín, i ella estava allí parlant a la porta, no sé qui, i no, Amparín és aquella, claro, va vindre vestida com per anar de boda, i jo dic, però bueno,
10: però és que Amparín és una estrella de Hollywood,
14: però a més ella
10: és un belletón mudadíssima, claro, i estupenda,
14: eh? Tot i tot, sí, sí,
17: pues, sí. Pues així la teniu, Amparín, que ella vol que li diguin Amparín, Amparín Maria Casaus, de els, com se diu, clòtxines de Viver Germans Maria. Una empresa que ja porta diverses generacions, al començar el pare i els tios, al final se quedaran el germà i al final el germà li dirà Amparín, i jo, oh, això me cansa molt. I ella va dir, pues tu seguis, que jo, si tu te'n vas, jo continuo, que ella és guerrillera. Com és això de ser clòtxinera?
21: Com ja ho digui, pues una locura. És embarcar-te en una locura perquè, pues això, que cada vegada el sector és més difícil, més competitiu, perquè encara que som los reyes del mambo así en València, la cloxina valenciana pues ja ja competència externa, però vamos, que la gent segueix buscant-la. I sí, és dur, és dur.
17: És però perquè... és dur perquè mos passaren un vídeo molt xulo que feien al principi, i ella estava allí dalt de la batea amb pantalon i curtet, en camiseta de tirants allí, i jo dic, però això tu t'has vestit així pel vídeo? Diu, no, no, no, això ho faig jo de veritat.
21: Sí.
17: O sea, tu eres de les que vas a la batea.
14: Sí, com sí, és com, de... com el dia a dia, o com és la feina en la batea?
21: Pues es comencem des de les 2 de la matina, que a lo millor estan tancant les cuines, lo que és l'hostaleria, que estàs ja a tope comunicar, te van dient lo que volen pa demà, que és lo que volen pa demà, o a les 4 del matí que te crida algun client que te fa, que li fa falta gènere pa l'endemà, també estàs comunicar.
17: Bueno, a les 4 del migdia, que això ho he vist jo, en el WhatsApp.
12: Això de la desconnexió digital.
21: Són 3 mesos que són a tope. 3 mesos o 3 mesos i mig, vora 4 que estàs a tope.
12: I després a les 7 del matí... Però això són les comandes, que te criden...
21: Sí.
12: Vale, te les comandes i has de portar no sé quants quilos.
21: Sí, sí.
12: I t'agrada si te'n vas a la batea.
21: Sí, a les 7 del matí.
12: On està la batea, per cert?
21: Està en la Chita.
17: La Chita.
12: En la Chita.
21: En el moll de la Chita.
17: I te'n vas al moll de la Chita.
12: En la furgoneta, però tu soles?
21: No, porte treballadors, sí, sí, porte treballadors.
17: Ja, porte la patrona.
12: Quants ne portes darrere?
21: Porte 2 treballadors en el vivero i un home és repartint.
12: Vale, pues. I s'arromangueu ben arromangats a les 7 del matí a la batea.
21: A les 7 del matí ja estem fent la collita, i aquesta collita és la que se repartirà a l'endemà, perquè hi ha que passar una depuració.
12: I qui no ho ha vist, com es cullen les clòxines? Perquè dius collita, dius, però si són clòxines, jo com...
21: És com tindre un horta al mig de la mar. És tal qual. A més, molt ecològic. Perquè,
17: bueno, ella diu que és el cultiu més ecològic, sí, més ecològic que hi ha, perquè sí, no intervé res, només que la mà de l'home i la mar, i punt.
21: Mm? Sí, aixina és. No, a un arbre tu el pots sulfatar, li pots fer a sol, li pots fer l'altre. Però això és el que te donen les mans teues i el que te donen la naturalea, i que eixe any diga, enguany és per tu.
12: Però tu has de plantar unes llavorigües.
21: Sí, sí, jo el que faig és plantar la llavor.
12: Però la llavor...
21: Que li diuen criançó.
12: Que són clotxinetes menudigües.
21: Molt menudigües.
12: Que se compren on les clotxineres, sabeu els secrets de la clotxina, se compren.
21: Ara mateixa el que nosaltres estem fent és... la cria que mos ixe les cordes la recaptem. En estos moments la recaptes i la fiques dins d'un embotxau. Un embotxau és una malla i serveix com a conservació.
12: Vale.
21: I aquesta malla passa l'estiu, si és que sobreviu a les temperatures, perquè això és una altra cosa.
14: Clar, les inclemències,
21: si és, claro.
12: O sea, les cries poden morir.
21: Sí, sí, les cries poden morir perquè últimament se mos està plantant l'aigua del Mediterrani a 31 graus.
12: Ostres.
21: Sí.
12: Per calor, per massa
21: per
12: temperatura.
21: Per calor, sí, té massa temperatura. Té massa temperatura.
17: Però teniu en compte que n'hi ha dos èpoques en el cultiu de la clòxina.
21: Sí.
17: Quan tu la plantes i el comença a créixer, i ara, recordeu-se, els mesos sense R, que és quan se recolecta i se ven. Per això ja, a partir del mes de setembre, ja s'acabó. Si queda alguna clòxina, sí, ja no està en molt bones condicions.
21: No està ja en condicions. Està molt cansada de la calor. Si queda algo.
12: Se fatiga l'animalet.
21: Sí, sí, se fatiga, a més...
12: Molt bé, perquè tu ho expliques, perquè tu eres de tota la vida, ara Vicent, mos conteu la vostra història familiar, però és que tinc molta curiositat. Hi ha unes cordes allí.
21: Sí.
12: Hi ha unes cordes allí. I en les cordes ja està, diguem, la malla, i està, la, diguem, el paquet de clòxines està a punt de servir al restaurant, que d'això. I què fas, estires de la corda?
21: No.
12: Com va això? Com se cuny una clòxina?
21: Te vaig a fer tot el croquis,
12: pràctica,
21: vale?
12: Que si ens animem a ser clòxines.
21: Tot el croquis, no te ho recomano, ja t'ho dic jo, eh?
12: S'ha de catxar molt el llop, no?
21: És
14: treballar
21: és
14: aigua,
21: incert.
14: I és calor, i
21: és incert.
12: És incert.
21: És una faena incerta. És que enguany t'eix bé, pues che, això és l'alegria de la huerta. Però si t'eix mal, són 3 mesos, eh? Són treballar 3 mesos per aguantar tot un any.
12: Per aguantar tot un any. Vale, estem a les 7 del matí allí, vale, en samarreta, i està pegant-nos en l'airet, i
21: bueno,
12: t'hem
21: pues
12: de collir. Què fem?
21: Allà hi ha unes cordes.
12: A sus cordes,
21: vale?
12: Dins l'aigua.
21: Dins l'aigua. Les vas passant per la tangona. Jo vaig a parlar en molt d'argot, clotxinero, eh?
14: Sí, sí, així no podem aprendre, o sí, si volem familiaritzar-nos.
12: Quan ens mengem una clotxina sabrem com és tot el procés.
21: Exactament. La tangona són els palos on estan penjades les cordes.
12: Vale.
21: Sí. Vale? Les passem als del rulo. Les apugem a bordo, a la coberta, se treballa la coberta, se garbella damunt d'una taula perquè passe lo menudall.
12: Claro.
21: Vale. Se quede baix i pa desfer la corda perquè val molta pinya.
12: El tamany menudet perquè volem un tamany que és el comercial.
21: Correcte. I d'ahí cau la cria que tu m'has preguntat adés.
12: Ah, vale.
21: I com ho feu? Pues ixa cria que cau baix és la que tornem a embutxar en una malla de calcetí, que li diguem.
12: Vale.
21: Se passa tot l'estiu fins al mes d'octubre, que és quan es comença ja a refrescar, perquè no la pots treballar si sobreviu. No la pots treballar a des, perquè l'animal es estressa.
12: És que una clòtxina és quasi un miracle de la natura.
14: És un ser viu.
12: Per què que menja una clòtxina, en Parín?
21: Plàcton.
12: Ella va filtrant.
21: És una filtradora.
14: Això és, però l'aigua ha d'estar en bon estat.
17: Però mira, uno dels èxits de la clòtxina valenciana precisament és l'aigua del Port de València. Perquè hi ha dos competències, que és el mejilló gallego, que és curiós, mejilló, si tu li poses al traductor de valencià, te diu clòtxina. O sigui que realment tots són clòtxines. El mejilló gallego, que és més gran, o la clòtxina del Delta de l'Ebre, que també és menudeta. Però el sabor de la clòtxina valencià no el tenen. El mejilló gallego, perquè es cria dins de la ria, no es té poca aigua salada, i el del Delta de l'Ebre perquè pilla precisament en la desembocadura del riu. Entonces està alimentat més per l'aigua de l'Ebre que pel Mediterrani. Sí. En canvi, la clòtxina té sabor a mar.
21: Sí.
17: Això és paraules mayores.
14: Ahí está la diferència.
21: És marisc.
17: Sí.
21: És marisc.
17: És de veres.
21: És així, no té moltes diferències sense desmereixer cap. A les demés...
12: A veure, jo sí que... no desmereixer, perquè desmereixer és una paraula lletja. Però que la clòtxina està per damunt, és que és un esclat de sabor,
21: sí.
12: que és una altra cosa.
21: És una sabrosura.
12: I dic, és que una clòtxina en perill, què te vas a contar jo?
14: I ahí està la diferència.
12: I per què unes són claretes? Això t'ho preguntarà tot el món. Per què unes són claretes i altres són carabassa?
14: No, les femelles són les més punxades de color.
17: Sí. Mira Gemma com ho domina.
12: Ah,
17: sí, sí. Mira Gemma com ho domina. Espera, que tenim un amic que, no sé, Paquito, tu normalment compres clòtxines de la teua cocina?
13: Home, pues en sí que és de veres que per lo menos per anar a vore a la cocina i a Matia, pues sí que vaig i res, pues allí estem, perquè sobretot a mi, jo no soc clòtxiner, perdona, jo soc l'ovella negra de la família i no som el clòtxiner, però a la meua dona sí que li agraden molt.
17: Home,
13: i sempre
17: pues ja
13: passem.
17: Pues entonces eres clochinero, ¿no? Consorte, ¿eh? ¿Qué me has donat?
13: Hombre, yo...
17: La cuestión es que no consumisques.
13: De los mejores clochines que n'hi ha, que son desde luego a cocina.
17: Home, claro. Por favor. Per favor. Escolta, i ¿cómo es esta dona? Hemos retreballado ahora, porque bueno, això no ha eixit encara en la entrevista, pero ella
13: bueno,
17: no treballa exclusivamente de clochinera.
13: Mira, lo primer que te dic, Vicent, és que la meva cocina és molt valenta. És una dona molt valenta. I no li té por a res. No li té por, sobretot, mai li ha tingut por a la faena. Però és que l'eixample que ha tingut en els seus pares, en mon tío Paco i en Matia Amparín, pues és que no podia eixir d'una altra forma. Perquè han sigut unes persones que s'han dedicat sempre...
17: I yeah, fes el favor, que li estan caient les llagrimetes.
14: Està
17: emocionant. Home, sí. De sentir-te, no, li han demanat a son pare i a sa mare, i mira-la.
13: És que la meva tia Parín pues, ha sigut una dona molt treballadora i la meva cosina ha tret tot lo de sa mare. Entonces, jo sempre se ho he dit a ma tia, tia, tu eres molt valenta. Però bueno, és que la seva xiqueta... Pues,
17: I lo de son pare també, algo ha tret, eh?
13: Sí, de son pare també, bueno, home.
17: És que no ho he dit.
13: Son pare era una persona molt bona.
17: Molt bona, però digo que en Parín és estibadora en el Port de València.
13: Sí, sí. Sí,
17: ella conxuga les dues faenes, eh? O sea que una cosa i la tenca, que avui dia els estibadors, que no és lo de fa anys, tot se maneja per maquinària i tal, però bueno, tens que saber manejar la maquinària.
14: I és difícil, no és faena difícil.
17: Paco, i com a persona, com és? Perquè aquesta de joveneta tenia que ser un reviscol, no?
13: La meua cosina, jo no puc dir res mal d'ella, perquè és pues, la nostra etiqueta, no? És
21: la més xocoteta.
13: I entonces, pues, tot això. La més guapa que hice en la Setmana Santa Marinera.
17: Ai, bueno.
13: Tot això.
21: Que bonica és la setmana.
13: I després, això. Però ja te dic una cosa, Vicent. Ves en cuidar i no li contradigues perquè la tindràs, eh?
17: No, ja mos contà un cas de quan ella se va fer càrrec de la batea, uno dels primers dies allí aquells estaven engronsant-se i agarrar-se, pegar un rap a polvotots que es posa tiesos i a partir d'entonces la cosa ha anat com la seda, o sigui que es veu que el xènit que va traure en aquesta ocasió era un xènit valent de veritat.
13: Sí, però després no es dic.
17: Sí.
13: Después, bueno, ya, ve el Chanit y después se lo anem a prendre una cerveseta y
21: bueno, pero ese Chanit no se pot.
13: Tenía que hacer la faena, ya está.
17: Muy bien.
21: No se pot estirar del carro.
17: Paco, moltíssimes gràcies per haver intervengut.
13: El
17: meu amic Paco Llorca, vicepresident de l'Ateneu Musical del Port i saxofonista de la banda. I un abraç ben fort perquè compartir amb els dos un gran amic i se seguim tenint una gran estima. Gràcies, Paco.
21: Cosí, carinyo.
13: Cosí,
21: un beset molt gran. Te vull. Adéu,
5: gràcies, Paco.
17: Perquè, clar, és que no ho han dit, ella se cria dalt de la batea. Son pare, com a mesura de seguretat, li nugava una corda a la cintura, calculava la distància de la corda perquè no poguera caure a l'aigua.
21: Sí.
17: I ella
21: se cria allà dalt. Sí, mos amarrava... Per això vam passar tots, tots els germans. Mos amarrava un cap a la cintura i mos donava lo justet de cap per no caure per la borda. Perquè com mon pare estava treballant, bueno, mon pare i els germans estaven treballant pues, per no estar pendents de nosaltres o lo justet, pues mos amarrava en un cap i lo que donava. Com és gosset.
14: Com un cinturó de seguretat.
21: Com és gosset.
17: Sí? Per la mateixa raó, també vau dependre a nedar de molt joves.
21: Sí, clar. Sí.
17: Per si de cas se trencava la corda i queien a l'aigua. Que...
21: Sí. Era curiós perquè jo me'n recordo de totes les meues amiguetes i tots els meus amiguets. Es començaven en aquell entonces les extraescolars, que no te penses que això de les extraescolars era... Ahora me voy a inglés, ahora me voy a alemán, ahora hago... No. Anar a la piscina ja era tot un lujo. I tot la bona anava a la piscina. Jo deia, pues jo no vaig a la piscina. Jo preguntava, pa què?
17: Anaves a la xita?
21: Jo anava a la xita. Quan jo deia, no, jo aprendí a nadar en un vivero. Se quedava en aixina com diguent que és un vivero. No sabia lo que era, claro. Pa mi era lo més normal del món, però jo, pues deprengui, pues aixina... Pues també, en un cap. És que els caps valen pa tot. Els caps valen pa tot. I mon pare, per lo que era alrededor de la tangona, també mos amarrava un cap a la cintura i ella anava per la última tangona pegant la volta al vivero i mos anava donant cap. Arribava un moment en què te feia aixina. Sí, a pegar la volta al vivero. I agarrava, donava cap i al final te feia... apanya't, ja t'apanyaràs.
17: No,
21: jo me'n recorde que la gent me mirava i me deia, pues jo en un vivero, jo a la piscina.
17: Sí, jo n'hi ha una curiositat que potser això l'ho tindrien que preguntar a un cuiner, però en Perín segur que ho sap. Com estan més bones les clòxines? Com se prepara la clòxina? A veure.
14: Clar que ho sap.
21: Anem a veure, a casa se fa com tradicionalment se fa en el cabanyal i el canyamelar, que és l'ai, la llima i l'oli, i el vapor.
17: I ja està.
21: Torra, espectacular. Millor encara.
17: A la brasa, que l'altre dia la tastarem a la brasa. Un espectacle.
5: Però en la closca?
21: Sí.
5: O la ostra, també, que se fa aixina, no?
17: Sí, exacte.
5: Aixe rotllo.
21: Se faran seguida,
17: exacte,
21: sí.
17: Molt
21: se fan no res.
5: Hòstia, no l'he tastat mai. Quin rotllo dona.
17: Molt bo.
5: Molt la clòxina, i a més el punt de la flama i del fum.
21: Això
5: ho hem de tastar.
17: I tens que agarrar el puntet, però estan molt bones a la brasa.
5: Que bé.
17: Molt bones. Però després n'hi ha de moltes maneres. N'hi ha gent que li posa pimento roig, o sigui, n'hi ha... El nostre amic Carlo de Anna feia unes clòxines en una salsa de tomatito del Vesuvio, que a mi que no m'agraden les salses de tomaca, i aquelles, vamos, les apurava fins al final. Vull que n'hi ha moltes maneres de cuinar-les.
14: Sí, però a Parell, mira, quan dius lo del pebre, mira, fa... El mozo no.
21: Lo que vull que és notar-li el sabor a d'ella, perquè si jo es comença a condimentar-la, pues fa gust a tot menys a d'ella.
17: Bueno, jo vos tinc que dir que el diumenge dic, ui, estem allí dinant, fent-se l'aperitiu, i dic, estes clotxines tenen un gust raros, no estan bones. I la meva germana diu, calla, que a ton pare avui li s'ha ocorrit tirar-li clavo.
21: Ai,
12: a qui li tira, Severes, a qui li tira clavo.
17: Però comencí a trobar allí trossers de clavo com si s'acabara el món, i vaya, home. I diu, no li digues res, que crec que ell s'ha donat compte. Sí. Vale.
14: Ton pare d'una entrevista, també.
17: Sí, ja.
12: O sigui, llima, all, dos entetes d'all i tal, i una xerradeta d'oli, i ja està. I no sobre passar-les massa de...
14: De cocció,
12: ha de ser que s'obriguen i avant, ja està. Però hi ha qui, ai, és que aixina massa crunes no m'agrada.
17: No, si està molt feta, perd el gust.
12: A mi em passa igual.
14: Sí, totalment, estarà esbarosa.
17: Està més sabrosa de l'altra manera.
21: Claro.
17: I després cada maestillo tiene su librillo, eh? N'hi ha gent que li tira una xorrutaeta de vi blanc, n'hi ha gent que, bueno, però la clòxina no la clòxina.
21: Jo crec que això fa gust i els colors, però seguis pensant el mateix, que ja a lo millor... altre tipus de clotxina que se li ha de condimentar perquè si no es té un sabor un poc més soso.
17: Clar. I la tota de vi blanc, n'hi ha gent que però la clotxina no, la clotxina
21: jo crec que això fa gust i els colors, però seguis pensant el mateix, que hi ha a lo millor altres tipus de clotxina que se li ha de

0: la porta, però... que la porta trossa.
1: Enmascarar el sabor que té ella...
2: I quantes ne faràs en un dia o en un... Com dueu el conter? Quants quilos?
0: Per quilos.
1: Pues a lo millor una venta d'un dilluns és un poc més sosa perquè, perquè l'hostaleria te tanca i tal, però a lo millor un divendres o un dissabte estàs menetjant...
0: Claro, pel cap de setmana.
1: Claro, estàs menetjant només que per l'hostaleria a lo millor 500 quilos.
3: Botons. Allà baix n'hi ha 500 quilos de clòxina.
1: No, no,
3: i el disgust que tenim, que diu Vicent, que, vas a ser l'última... Això queda, l'última, en parell, l'última clòxinera queda de títol de pel·lícula.
2: Ostres, sí.
3: Però això no pot ser, això no pot ser que sigui l'última.
0: Que se sàpia, no hi ha una altra dona que se dediqui al cultiu de la clòxina.
3: Eres l'última i l'única.
0: Entonces, si no n'apareix alguna, el dia que ella diga prou, me'n vaig a casa, que ja estic farta.
1: Sí, s'acabó.
3: No tens continuïtat?
1: No, no tinc continuïtat.
3: Tu no has agarrat els teus fills, has lligat un cap, també com ton pare, i això va dir a la batea.
1: Jo no tinc fills. A la buena boda sí que se li s'ha fet ja, però elles no volen continuar.
2: Està en un altre camí.
0: Escolta, que antes de que se queden sense temps, dimos alguns dels restaurants que te complen cochines.
1: Pues mira, jo servís des de, al millor el més humil del barri que està tota la vida i que és client meu des de fa 40 anys, que ja era client de mon pare, hasta gent molt, molt, molt important en el sector de l'hostaleria.
0: Però t'emportes a lo millor del Cabanyal i de Canyamel.
1: Lo millor.
0: Casa Pescadores,
1: l'alegria de la huerta, que pobre.
0: Hombre,
1: ara obrirà. Que desde luego que mira que agarrar
0: estem
1: en la época de
0: que obliga para portar a sí, José Miralles.
1: Un molt bonico, José.
3: I si les volen comprar... també se poden comprar, sí. Tu tens un punt de venda, sí, i sí, això, sí, te cridem, sí, per telèfon, sí, sí. Com fem, amore?
1: José Benlliure, número 60.
3: Anem allí, ah, sí, José Benlliure, 60.
0: Solo,
3: en horari...
0: Solo...
1: Dissabte, diumenge i festius, de 7 del matí a 3 de la vespre. Veureu una caireta en la porta i una cua molt llarga. I això és ma casa.
2: Això és la casa, de clòxines de vivents.
1: La caireta també té la seva història, eh?
2: No me digues.
1: Sí, la caireta té la seva història.
0: De la iaia?
1: Muy bien. I això, caireta està 69 anys eixint al carrer.
0: Tu fica't.
2: Ai, és que tot és tan bonico que això de ser... Bueno, és que estarà en el documental.
0: Escolta, i emocionant.
2: És molt emocionant, sí, sí.
0: N'hi ha hagut voltes que anant en la barqueta allí o anant-se en la barqueta agarra i se queda sense motor i li pilla un vent de Garbí que no... que no anar a parar a Mallorca de milagre, vull dir que és una faena que és raro que avui siga igual que demà i que després demà. O
1: no,
0: ahir no saps el que te vas a
1: trobar. Cada dia te trobes en una cosa nova, o a lo millor estàs en calma i dius, ui, quina calma. I arriba la una de la vespre, se te gira un Garbí i va tot per l'aire, que després diuen que el peix és car, eh?
0: No, d'això res.
2: Ai, és que
3: dur que s'hi la barca.
0: I la clòxina menys.
1: Sí.
3: Pues ha agradat molt conèixer-te, Marín.
1: Que bonica.
3: Moltes gràcies,
1: Vicent. Quan vulgueu, torne, que jo tinc per contar-ne fins que me parte.
3: Així tens casa. L'última clotxinera 2, el retorno.
2: Gràcies, Vicent.
3: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Ha sigut un plaer conèixer personalment una dona tan faenera, tan vinculada a la tradició de cultivar clotxines al port de València. I ara esta és la tràgica història d'una altra dona. En este cas, una dona jove, Immaculada Valderrama, mor en caure d'un tercer pis d'un edifici gestionat pel patronat de la dona als anys 80. Un cas envoltat de silencis, impunitat i negligències. Les autores del llibre desvelen els punts més foscos del cas. El llibre és un llibre d'investigació que ens endinsa en el cas d'este crim real i la seva investigació. Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronat. Caram, quina veu, aquest baix, quina meravella, per a introduir, per a posar un matalàs musical a la història tan, tan dura, tan colpidora, tan de denúncia que vos anem a compartir a continuació. I vos confessem, a més, que en la redacció ho hem comentat, desconeixien completament la existència d'esta institució. I quant de patiment i quant de mal l'ha deixat durant tant de temps en este país. I jo crec que este treball és una justa reivindicació cap a totes aquelles dones i les famílies que ho han patit tant, no? Uh-huh. Ens n'anem al 19 de setembre de 1983. Fa 4 dies, també comentàvem este matí, que tenim en la redacció. Sí. És de veres que són 4

0: de dècades, però dius, tan, és tan recent, no?
1: Històricament és el dispos ahir.
0: I tant, una xica de 14 anys mor en caure d'un tercer pis en un reformatori, una institució. Que reformatori és un nom també, no? Tenim tantes etiquetes, noms de, que tenen una simbologia tan xunga, no? Bueno, es diu San Fernando, en San Fernando de Henares, una localitat de Madrid. Esta institució estava vinculada al Patronat de Protecció a la Dona. Patronat de Protecció a la Dona. Una institució dependent de l'Estat.
1: I malgrat la gravetat del cas, perquè la jove va morir, evidentment, i va morir baix la tutela de l'Estat, la justícia va tancar ràpidament la investigació. Un amor que va ocórrer en estranyes circumstàncies, que apenes es va investigar, la carpeta d'aquest cas es va tancar i el nom d'esta jove es va quedar en l'oblit. D'això fa 43 anys. I encara avui, diguem que no s'ha fet justícia ni a ella ni a les moltes dones que van passar per institucions que pertanyien a este patronat. Una institució que es va crear en l'època de la dictadura franquista, el 41, que va funcionar fins al 1985, ja en democràcia. Que jo ja era mocita, ja era major, vull dir, que podia haver conegut.
0: I tant que sí. 1983, en termes històrics, realment l'altre dia, certament, i com podem adonar-nos que la inèrcia de les institucions franquistes, del franquisme social, i de les institucions, i com estava el franquisme de les institucions, va anar relliscant més enllà de la mort de Franco, i prou més enllà, no?
1: I tant.
0: Pues no oblidar i fer justícia, este és, entre altres, l'objectiu, la motivació de dos periodistes i una historiadora valencianes que s'han ajuntat per escriure un llibre necessari, del que parlem a continuació. Es diu Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato. És a dir, que al remat la història, no diria que té un final feliç, però que este patronat acabara, diguem, va ser treball de moltes dones també, no? De molta gent, no?
1: Es parla d'Immaculada, que es tracta d'Immaculada Valderrama Morato, o Morató, ara me diran elles com, perquè jo vull que se diga el nom d'ella, ja que va ser tan ningunejada, i després d'un treball rigorós d'investigació, pues han reconstruït els fets i han plasmat en un llibre la història d'esta xicona. Immaculada Valderrama Morato o Morató, digueu-m'ho.
2: Morato.
1: A més de treball, han donat llum a la foscor que va ser eixa patronat de protecció de la dona. Les presenta. D'una banda està Marta García, que és de Gandia.
2: Així és.
1: Sí. Maria Palau és de Bicorp. Això és molt important. Això perquè està escoltant-vos Gandia i Bicorp.
2: I ja està. Bueno, en Bicorp no hi ha molta gent, però són fidels.
1: Són bons.
2: Exacte.
1: Periodistes i investigadores sobre memòria democràtica amb perspectiva de gènere i han treballat juntes en diversos llibres, en diverses investigacions. I Esther López, ella és d'Alacant. Historiadora, la tinc al meu costat, historiadora especialitzada en arqueologia, ha participat en exhumacions de fosses comunes del franquisme, autora de diversos llibres sobre memòria democràtica, i les tres autores del documental Patronat de Protecció de la Dona, que va obtindre el premi Lola Gaos al millor sèrie documental 2025. Comencem?
0: Quina història, no? Entràveu a l'estudi i només que podíem fer-vos un agraïment perquè ens heu obert els ulls a moltíssima gent, tant en el docu com en este llibre. Primer l'agraïment i després el reconeixement a un treballàs i a una història, la d'Immaculada, que trobeu? Ens parla de...
1: I com aplegueu a aquesta història,
0: clar,
1: vosaltres?
0: Perquè la coneixeu, clar.
1: Bueno, perdona, perquè tu també eres jove. Però és que ells són insultantment joves.
2: Exacte. Pots dir-ho. Són insultantment joves.
1: Com aplegueu a la història d'Immaculada?
2: Bueno, nosaltres vam conèixer a Immaculada Valderrama com la majoria d'investigadores sobre el Patronat de Protecció a la Dona. Estàvem fent el nostre primer llibre, un llibre que se diu Indignes Hijas de su Pàtria, que Esther ens fa el pròleg, i en aquest llibre a Pérez dediquem unes frases a Immaculada. Sí que sabien que era una xiqueta que, bueno, que havia mort al caure del tercer pis d'un reformatori a San Fernando de Henares, i totes les investigadores solien ficar aquesta data com el primer pas per a la dissolució definitiva del patronato. Bueno, entre les tres se vam obsessionar en saber qui era Immaculada, què va passar amb ella, què va passar en la seva mort, però jo crec que sobretot què va passar en la seva vida per acabar com va acabar, no? I se van juntar les tres, van començar a investigar, i el fruit d'aquest treball, que és un treball col·lectiu, no només de les tres, sinó de supervivents del patronato i investigadores, és Immaculada, el nostre llibre.
1: Ara que ens expliquen més el patronat, però parlem-nos d'Immaculada. L'heu descobert, Maria de Bicorp? L'heu descobert? Qui és Immaculada? Per què va estar en aquesta institució?
2: Immaculada podria haver sigut totes, no? Les
1: xiquetes. Qualsevol de nosaltres, realment.
2: Qualsevol de nosaltres i qualsevol de les milers de xiquetes que van estar tancades en el patronato, sense juís, sense sentència, sense condemna, i a 1983, d'una manera que es votava completament la Constitució, no? Immaculada, la seva família ens diu que era una xiqueta completament normal i molt tranquil·la. Ella tenia 14 anys, estava en aquesta preadolescència, adolescència ja, i volia ser lliure, volia experimentar una llibertat que en una casa amb una família molt nombrosa, en una situació de pobresa molt evident, no podia experimentar. I per això Immaculada va, bueno, es va anar un cap de setmana a Madrid amb la seva germana Antonia, que era un any més major, buscant aquest trosset de llibertat que no li deixaven viure, no? Bueno, va acabar tancada en el reformatori de l'escola, deien escola de formació Nuestra Senyora del Pilar. D'escola tenia ben poc i de formació menys.
1: Sí, miqueta.
2: Va aconseguir fugar-se una primera, o sigui, vegada.
1: Que s'escapen dos adolescents a Madrid a viure la vida, a divertir-se, a jo que sé, cosa d'adolescents, i és ahí quan l'agafen, la tanquen en aquesta institució.
2: Sí.
1: I ahí
2: ella va aconseguir fugar-se una vegada.
1: Perquè ningú no la traïa d'ahí.
2: No.
1: Ningú va pregar... La va intentar traure d'ahí.
2: Des del reformatori van telefonar a casa. El problema és que no es parlava de reformatoris, perquè efectivament, com deia Ximo, reformatori ens sona una cosa molt punitiva, no? Però si jo vos pregunte, si a vosaltres dos vos sona que durant la dictadura van existir convents, col·legis, els que es tancaven a les xiquetes rebels, això ens sona
1: sí,
2: més.
1: Clar, clar. Sí, mira,
2: això és col·legis.
0: Noms i cognoms.
2: Efectivament.
1: Sí, Màxim Huerta, a més, en la seva última novel·la sí. Reflectís un d'eixos.
2: Eixos col·legis, darrere d'eixos col·legis estava el patronato. I això exactament és el que li van dir a la mare d'Immaculada i d'Antònia. La van telefonar i li van dir, ja hem trobat a les teues filles, les tenim així internes a un col·legi. I la mare, pensant que un col·legi, normalment sempre pensem que és una cosa bona, va acceptar a que les deixaren allà.
1: Vale. Però expliqueu-nos què és el patronat, com funcionava.
2: El patronat, efectivament...
1: És que, evidentment, resumit.
2: Sí.
1: I dius el llibre, que és un molt bon, és el que paga la pena, però per què?
2: Però per a que es facin una idea, exacte. El patronat era una institució, depenent del Ministeri de Justícia, creada en 1941, que el que feia, segons el decret de fundació, era perseguir la dignificació moral de les dones per apartar-les del vici i previndre la seva explotació, sempre segons les ensenyances de la religió catòlica. Això és literal el decret. Què significava això? Que era una institució que va controlar els comportaments, les actituds i, sobretot, els cossos de milers i milers de xiquetes durant més de 40 anys, perquè no va desaparèixer fins al 85. I durant aquests més de 40 anys va estar tancant en convents, reformatoris, mal anomenats col·legis, a xiquetes, adolescents, que transgredien ese model de dona, esposa, mare, cristiana, exemplar, que havia imposat el franquisme en Santa Aliança en l'Església Catòlica.
1: Posa uns exemples.
2: Bueno, pues exemples de per què podies acabar en el patronato tenim moltíssims. Portar la falda molt curta, anar pel carrer de la mà d'un xic, donar-se un bes en un cinema, aplegar-te a casa, que t'agradarà llegir o anar al cinema, manifestar-te en contra de la dictadura en algunes ocasions...
0: Això figura en els informes? O sea, causa de l'internamiento.
3: Suspirar massa.
0: De fulanita, sí, de tal...
3: Suspirar
0: demasiado. Verse con un muchacho, no sé què.
2: Sí.
1: I això havia de demanar-ho a la teva família, havia de dir... No, agarrar una xiqueta que no sé què feia.
2: No feia falta. Sempre diguem que si el patronato va poder existir durant més de 40 anys és perquè va tindre la col·laboració de la resta de la societat. Parlem de que un veí te podia denunciar, la teva família te podia denunciar, un cura, una monja, un metge, qualsevol persona. I respecte als motius d'internament, que jo crec que és molt important dir-ho també, hi ha dos motius d'internament que per a mi són els podríem dir un dels més durs, encara que totes les històries del patronato són igual de dures. La primera són totes aquelles xiquetes com Immaculada que mostraven una orientació, una identitat diferent a la heterosexualitat i que, per tant, havien d'estar tancades en els centres. I després jo diria totes aquelles xiquetes que se van quedar embarassades fora del matrimoni de manera voluntària, però també violades moltes vegades per familiars. Tenim casos de xiquetes violades per familiars i senten que són elles les culpables, que són elles les roïnes i que per tant són elles les que han d'estar tancades.
1: I els bebès? Però són pares, la viola, la preña i la tanca. que i evidentment me pareix una tortura supina.
4: Això en complementaria el furtament de nadons, evidentment, a l'adopció irregular de xiquets i al furtament.
0: Es quedava la institució.
4: Moltes voltes sí, n'hi havia nadons. Voltes que bueno, que
1: recollir testimoni de persones que, sí. Sí, a més de i una d'elles va passar això, no?
4: Sí, sí, Txelo Alfonso, de
1: va
4: fet... Deixar,
1: li
4: sí.
1: Van llevar el fill o... El,
2: sí, ja havia... Bueno, actuaven de moltes maneres diferents. Passava, com es coneix més, no?, que es deia que el xiquet o la xiqueta havia nascut mort o que dies després de nàixer s'havia ficat malalt i després havia mort i després això no era veritat. També passava, com li va passar a Txelo, que ella una vegada va despertar de l'anestèsia postpart, li van dir... El teu xiquet està bé, és molt bonic, molt rubiet, però oblida't que ja ha passat. Ella sap que està viu, intuïs que és un xiquet, però no ho sap perquè no li va veure la cara. I també passava, per això mencionava aquestes adopcions irregulars, que des del primer moment en el que una xiqueta entrava embarassada a un reformatori del patronato, rebia pressions constants per assignar els papers d'adopció. Consuelo García del Cid, que és supervivent de la institució, però a més és la primera de les investigadores que va traure tot això a la llum i la primera investigadora que va escriure, no, el nom d'Immaculada Valderrama Morato, ella ha documentat com algunes supervivents en el moment del part, que probablement és un dels moments més vulnerables de tot aquest internament, les monges, perquè per suposat no hi havia personal mèdic atenent aquests parts, les monges li deien a les xiquetes frases com si te diste el gusto, ahora aguanta el disgusto, no te quejabas tanto cuando lo tenías encima o quieres un espejo para ver cómo pare una perra. Eren xiquetes d'entre 16 i 25 anys, completament soles. Per això comentava Marta, no, la dificultat de fiar-se de la documentació franquista, perquè hem de treballar per interpretar-la i saber què hi ha darrere.
1: Si la documentació fa fe d'edat, la veritat que n'hi ha darrere d'això, que moltes voltes són mentides o disfresses, seria més terrible encara. Bueno, jo només us puc donar les gràcies per haver escrit aquest llibre.
0: Absolutament, no sumar-me absolutament a això, a l'agraïment general. Maria, Marta, Esther, el treball, l'agraïment també a tots els que han treballat per aquesta Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato, veig a la llum, també el documental, i de quantes desenes de milers de dones estem parlant i del patiment de tantíssima gent. Hem d'alçar totes aquestes catifes, que hi ha molta merda baix.
1: Llegiu-lo tots i totes... i fem alguna cosa. Ella s'ha escrit el llibre. Sí, sí. Nosaltres hem de seguir.
2: Gràcies.
0: Una història dramàtica, la d'Immaculada, a una de les nostres col·laboradores més estimades. La nutricionista Clara Llorenç ens recordava que especialment a l'estiu hem d'anar molt espai amb desintoxicacions alimentàries, especialment quan ens enduguem menjar de casa a la platja o al camp. Així recordem els seus consells sobre què portar en estos pícnics i com conservar els aliments en estiu.
5: Els millors moments de la vesprada de punt.
0: El blues de la ceba. Per cert, tinc un parell de cebes roges que només es falta que parlar. Boníssimes, dolcíssimes. Mira, no sé què farem.
1: Que bonic i que versàtils.
0: Una truita molt versàtil. Parlem de les coses de menjar.
1: Posa-li sempre cigrons.
0: Tortillas de cebada.
1: O fesols.
0: He fet un, com es diu això? Un hummus, tia. He fet un hummus. Ara vaig a dir-ho a Clara. És que m'haig dit, és que cada volta m'és millor.
1: Tota la vida en cigrons, en
0: mentilles. Però és que, màgic, és una cosa, li tinc pillat el rotllo, el comino, el, com es diu això, el tahini, cigrons, però cigrons,
1: cigrons sempre és un cigrons, sí. Cigrons, fesols, llentilles, sempre és un sí. I Clara Llorenç, la nostra nutricionista de capçalera, sempre... Ai,
0: com estàs,
1: però
0: Clara?
1: Aprenem moltíssim, però ens agrada punxar-te també una miqueta.
0: Sempre.
2: I lo versàtils que són, molt bé. I dels aliments més segurs ara estiu, ja començant ahir en el tema... Bingo.
1: Muy bien.
2: El hummus, más que más donat ahí un poc. Ben
1: aprofitat.
2: De... Que li has ficat de nou?
0: No, el gengibre.
2: Ah, claro.
0: Li pego, claro, el toquet de gengibre, sí, sí, sí. I a voltes...
2: Pa mi el truquet de l'hummus és ficar-li canella.
0: Oh,
6: molt guai.
0: No ho havia pensat, però no emmascara una miqueta el comí? A mi és que el comí me mola, ja tinc que vol, no?
6: No, no l'emmascara. A mi
0: li dona potents?
6: Sí, li dona un rotllo, pròbalo.
0: Mitja culleradeta de canella de Sichuan, de la bona, en el desdejuni, és bien?
6: És meravellós.
1: De Sichuan.
6: És meravellós.
0: No, de Sichuan no. De què és la canella? No,
1: sí, de Sichuan. De la que mos du de la ruta de la seda, la traclara.
0: No és el de Sichuan.
6: És de Ceilán.
0: Això, és Ceilán.
6: Jo dic, no vas a llevar-li la il·lusió.
0: Que avui serà Sri Lanka, antiguo Ceilán, no? Vale. Bueno, pues a lo que anem.
1: Sí, perquè d'ací damunt la taula hi ha aparegut el tema que li deia, que és seguretat alimentària, perquè en estiu n'hi ha més notícies de que tenim...
6: Estava el cap de setmana en la platja, en un calor ja que començava a torrar, i veies a la gent ja fent pings i demés, i dic, este tema tenim que
1: tractar-lo,
6: perquè em pareix superimportant.
0: I en general, el que has vist, bien, mal, regular...
6: Regu, per això volia dur-lo, perquè estava la gent ahí en el tàper de sandia... pensant que estaves fent algo bé i realment estaves clavant la pata.
1: De fet, ja ens ha escrit. Si ens posem el xip de la crema solar, la hidratació i els colps de calor, no s'oblidem de les intoxicacions alimentàries perquè cada any augmenten. Home. En vacances especialment. Excursions, pícnics i dies de playa. Per què augmenten?
6: Claro, al final...
1: Què passa?
6: La calor, doctora, vale, és un factor que augmenta els que els microorganismes, vale, estiguen en eixe aliment. Al final, intoxicació alimentària, que realment és que és una patologia, vale, que al final es tracta perquè hem consumit un aliment o aulla en mal estat, vale? Uh-huh. Bé tinga virus, bé tinga bactèries, i el calor és un factor que fa que exponencialment augmenten aquestes bactèries, bé siga en l'aulla pròpia dels aliments o en els aliments com a tal, perquè al final n'hi ha quatre factors, vale, que augmenten aquest contingut de bactèries a l'aliment, que és el temps, els nutrients, òbviament, tots els aliments tenen nutrients, la humitat dels aliments, per això els aliments amb més humitat són més perillosos, i la temperatura. Entonces, sé que no estem a estiu, que molta gent dirà, però si és que encara... Ja, però és que estem parlant de que aquestes setmanes les temperatures ja són...
1: Foratge com si fora juliol, eh? Sí, sí.
6: Fa un calor terrible, sí. Vale? Ja comencem a anar a la platja, comencen els festivals, i jo crec que és bon moment, no? No per alarmar, però sí que per a previndre, pues a lo millor en l'estiu passat jo vaig escoltar dos casos que van ser prou alarmants per intoxicacions alimentàries en dos festivals. Parlem de 160 persones infectades per salmonella i una altra de 400 per menjar truita en mal estat i demés. I jo crec que són coses que se poden previndre perfectament.
1: Se poden
6: simplement
1: evitar si tenim el coneixement.
6: Claro, un poc de coneixement. ¿Vale? Entonces, estes temperatures, al final temperatura segura, ¿vale?, és per de baix de 5 graus, que és la temperatura de refrigeració de la nostra nevera, o per damunt de 65 graus, que és la temperatura de cuinar algo. Però al final, entre els 5 i els 65 graus, és la zona de perill, que és superampla. I el problema, sobretot, és a partir dels 30-35 graus, ¿vale?, que si un aliment arriba a aquesta temperatura, cada 20 mitja hora que estiga a aquesta temperatura, duplica els microorganismes que ja té. O sea, això què vol dir? Que a lo millor tu tixes de casa en un tàper, ¿vale?, que és perfectament segur a nivell microbiològic. Estàs en la piscina, te deixes el tàper en la motxilla al principi està en la sombra, però la sombra se va movent i arriba un moment que està al sol, i com estàs jugant, dines a les 3 en comptes de les 4. El tàper s'ha estat al sol a lo millor pues 4-5 hores. Un tàper que era molt segur pel matí, depèn de lo que duga, quan tu te'l menges, possiblement siga poc insegur, i és algo que podem modificar.
1: En el cotxe, que el cotxe també agafa temperatures importants,
6: claro,
1: els canvis de temperatura que vivim al final, en aquests moments els aliments es pateixen molt.
6: Totalment, i al final sí. Ja no és que digues, no és només la platja, és la piscina, és el cotxe, és que a lo millor dius, ai, me'n vaig a Dénia i m'agarre dinar així per dinar a Dénia, però el trajecte d'una hora a lo millor pel tràfic dura 2 hores en el maletero, i després arribes allí, no te'l menges només arribar, o sigui, al final en estiu és una barbaritat.
1: En casa, en una cuina, també quan fa tanta calor, si no poses els aliments quan toquen la nevera, si fa molta calor tampoc no és bo.
6: Eixa
1: també
6: és
1: pot passar alguna d'estes.
6: Totalment, que a lo millor tu en hivern estàs acostumat a dir, no, jo acabe de fer este menjar, el deixe fora fins que
0: s'atempere.
6: No? A son estiu, res. No. Res. O sigui, només l'arròs al forn o la paella, el ratet que estàs dinant pot estar en la paella ahí mentre tu estàs acabant. Però en el moment acabes de dinar, al tàper de cristal i a la nevera.
0: Perquè hi ha gent que ens confiem, clar, no sabem molt bé com funcionen aquests microorganismes, que imagina que són els que contaminen, que hi haurà una varietat, però es pot donar alguna clau. I també el fet de que, ai, però com... Si no fa mala olor, o sigui, ho detectes perquè fa mala olor o perquè té... Ai, s'ha quedat un poquet...
6: Eixe realment per a mi és un dels majors riscos, no? Perquè al final tu, pues, si es que era pues, algun tipus de fong o canviar el color... O... Estaria superguai, això en la tecnologia com avança, no? Que se fera algun tàper d'estos de cristal que canviara de transparent a roig, si per exemple n'hi ha un poquet de microorganisme. Però bueno, m'imagine que és un poquet complicat, ¿vale?
0: Però igual en el xino no te'l venen.
6: Lo perillós...
1: Atem una cosa.
6: Què?
1: Vale. Al col·lectiu de científics, feu el favor de fer-ho. El home no nota la lluna per la cara oculta,
6: vos ha
1: que
6: donat...
1: faig estar precís que canviïn de color.
0: Baratet.
6: Acabe de donar-vos una gran idea de
1: negoci.
6: O una tireta, no?, que pugues clavar d'estes que canvie,
1: sí,
6: que canvie el color.
1: Sí,
6: però...
1: és un sí. Corta la passarel·la.
6: Fer-nos les coses un poquet més fàcils.
0: Que té amistat en el hub tecnològic i això de la Marina, podries desenvolupar aquesta idea.
6: Totalment. Perquè al final el problema és el que diu Ximo, ¿vale? Que és que ni canvia el color, ni canvia l'olor, ni canvia el sabor. Tu te'l menges, l'olores, i el color realment és el mateix, però a lo millor microbiològicament és res insegur. El que passa que tu has de saber què has de tindre en compte per a previndre, si no ja arribes tard.
0: I el problema... Arriba el cunyau i diu, no, tira-li una miqueta de llima, que això ho mata tot.
6: Claro, o calfa-lo un poquet, no, que això mata tot. I dius, no, si ja ha crescut algo, creu-me que el microones o el calor no mata, vale? I moltes voltes li llevem pes, vale? Perquè a voltes dius, bueno, pues ha passat un dia mal, vale? Ha estat un dia amb diarrea o... Però bueno, ja està. Però moltes voltes és que les conseqüències posteriors poden ser molt més complexes també en funció del grup poblacional i del sistema immunitari que tinguem. Però no n'hi ha que... No n'hi ha que tomar seu a...
1: No n'hi ha que relaxar-se, no és una broma. No. És una cosa seriosa.
0: Pues coneguem els enemics.
6: Anem a posar noms, vale, als enemics. El més conegut de tots, vale, és la salmonella,
1: sí?
6: Que al final l'associem sobretot a ou, vale, sí? A ou poc cuinat, a truites poc quallades, vale, lo que vos comentava antes del festival este de Galícia va ser per truites poc cuinades, a maioneses casolanes,
1: sí?
6: Contaminació cruzada o per exemple pollastre no molt cuinat.
1: Ja.
6: Esta al final que genera pues, com quasi totes les intoxicacions, vale, totes cursen amb diarrea, amb vòmits, amb febre i amb molt dolor abdominal. I en persones que són més vulnerables, vale, ahí ja pot arribar a infeccions més greus. Esta és la number one.
1: Que pots deshidratar-te, vull dir que
6: totalment.
1: Totes aquestes coses tenen conseqüències, efectes secundaris que poden ser.
6: Pèrdua d'electrolits, d'aulla, vale.
0: Sí, salmonella. Clara, disculpa, que t'interrompisca. Sí. O sea, el pollastre no es pot quedar ni una miqueta crunt per mig,
6: no.
0: La pechugueta o el d'això, res.
6: No, té que estar superrostit.
1: Per seguretat, vale, alimentària.
6: Molt o correcte. Si no, el pollastre, tirar de les llandetes de pollastre.
1: Sí.
0: Llandetes, vale, de pollastre.
1: Sí,
6: igual
1: de pollastre
6: que
1: de salmón també hi ha.
6: N'hi ha... No sé. Sí, n'hi ha...
1: O caixetes de tiretes de pollastre.
6: Sí, a més són pollastre... No, eixes no.
1: Eixes sí que són fresques?
6: No, eixes no són segures en estiu.
1: Estires
6: de fajitas.
1: O sigui, eixes no són segures en estiu. Veges.
6: No, perquè és com, per exemple, el pit de titot, val? Tot el que va en plàstic envasat té molta humitat dins. Tu, per exemple, quan alces el plàstic veu que està tot banyat. Hi ha que evitar tot el que té humitat.
1: Ha de ser llauna.
6: Però, per exemple, les llandes, vale, tenen uns controls de seguretat brutal. O sigui, tot el que ve en llandes és segur. I, per exemple, antes a lo millor només estava la tonyina o la cavalla o les sardines, ara està també el salmó que ha dit Gemma,
1: bé,
6: i
1: no?
6: També n'hi ha pollastre.
0: Mira. Pollastre en llanda,
6: pollastre, i és pollastre natural.
1: Pues creia que era
0: molt bé. Però està com si fora jamón york. Xina,
6: està, vale? Cuit.
0: Cuit. Ah, sí. Molt bé. Perfecte.
6: Ai, per canviar un poquet, vale?
0: Perfecte.
6: Després tenem el campilobacter, vale? Que al final este és un poquet més desconegut, però també és superfreqüent. I este sobretot està associat al pollastre que hem parlat, vale? Uh-huh. Bé, siga per manipulació, per netejar el pollastre cru, per no netejar superfícies, per contaminació creuada...
0: No netejar el pollastre cru.
6: Això no n'hi ha que fer-ho.
0: O sigui... A veure, la consigna és netejar el pollastre cru o no netejar el pollastre cru?
6: No netejar el pollastre cru.
0: O sigui, passar la pechuga per l'aulla i després rentar-la en paper, secar-la en paperet, és mal?
6: No, la pechuga no n'hi ha que rentar-la en aulla. No fa falta.
0: Vale.
6: Això és perillós.
1: No
6: passa res. N'hi ha moltes voltes que fem xecar tot i de repes dius, mira, pues això feia i no sabia que estava fent mal. O sigui,
0: directament de com està envasada el pi de
6: directament
0: pollastre...
6: Directament el passes tu per paper de cuina, però sense rentar-lo.
0: Sense rentar-lo, passar-lo per aulla. Vale, molt bé. Molt
6: vale.
0: Bé.
6: Vale. L'altre és la listèria, vale, que hice, per exemple... Gemma, que ha estat embarassada, sí que sap un poquet més del tema, ¿vale? Perquè al final...
1: Que ho expliquen, sí.
6: Exacte. Manera. Immunodeprimits, embarassades i persones majors, ¿vale? És especialment preocupant en aquests casos, en les embarassades, perquè afecta al fetus, ¿vale? I sobretot n'hi ha que anar en compte en els fumats, ¿vale? El salmó fumat, el bacallar fumat, els formatges que són molt blanets i els aliments d'estos que és listo per a menjar. Vale, d'esto que ja venen preparat, envasat al buit, però és el que hem parlat al final, la humitat que contenen aquests productes és molt gran. Després tenim la E. coli, que jo crec que ens sona també a tots, vale? Així, bé, siga per aulla contaminada o sucs de fruita, que la fruita estigui contaminada, però això és una bactèria que persones que a lo millor viatgen a Àsia o a Sud-amèrica o molte, jo sempre ho dic en consulta, diu, no begues aulla que no estigui envasada, no begues sucs d'estos de fruita que ja estigui tallada, i al final és en vegetals contaminats, vale? O en carn picaeta que estiga pot feta. I per últim, un desconegut, però que jo faig un muntó d'hincapié, perquè a més és el clàssic tàper que t'endús a la platja quan vols cuidar-te, que és l'ensalada de pasta.
1: Sí.
6: Cuidao, no. Vale?
1: Molt bé.
6: Perquè n'hi ha una bactèria que es diu Bacillus cereus, vale? Que sobretot forma espora, vale? En l'arròs o la pasta després de cuinar, vale? I quan disminueix la temperatura apareixen les toxines. O sigui que no ensalada de pasta, no ensalada d'arròs, ni arròs al forn recalfat per a dur-te-lo a la platja.
0: Moltes gràcies, Clara Llorenç.
6: A vosaltres. A vosaltres.
7: No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
5: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apu.

0: I seguim posant-li música a este recull de moments de la vesprada de punt amb una actuació en directe de les que ens deixaren empremta. El duo Titana, integrat per la vocalista i guitarrista Noelia Llorenç i la instrumentista Susana Díaz Tejedor, ens presentaren el seu nou treball amb arrels valencianes renovades que porta per evocador títol Llum.
1: El fandango que yo canté.
2: La vesprada.

0: Que ben dit és això. Que ben parides d'estar Déu.
1: Que ben parides
0: d'estar Déu. Fandango de la terra, clar que sí. Que bonico aquest toc de guitarra. Que bonico aquest fandango. I quina veu. Sos llum en el present. És un fandango, clarament. I la poderosa, la potent veu femenina, ja l'haureu coneguda per descomptat, és Noelia Llorenç. Més coneguda com Titana. Titana perquè... perquè és una titana,
1: perquè
0: és un poderío. Una de les veus més importants, més reconeixibles, més estimades del nostre camp valencià.
1: I volem xerrar amb ella perquè publica nou disc i la paraula que ha triat per donar nom a este àlbum ens marca unes pistes clares del que vol transmetre amb les seues cançons. Llum, llum és el títol. 11 temes on es barregen els arrels de la música popular amb l'essència de la vida contemporània, però com ho tenim tot preparat, comencem amb una actuació en directe, com si això fos al Carnegie Hall del
0: clar,
1: poble.
0: Sí, tot preparat així, els nostres tècnics també han disposat tot el necessari amb Noelia Llorenç en la...
1: veu i guitarra.
0: Veu... sí, sí, Noelia Llorenç en la veu i guitarra i Susana Díaz estava mirant. És xirimita?
2: No.
0: És?
2: Una tarota.
0: Una tarota. Ara ens contaràs. Sona com si fora... sona de la família, és un instrument també de fusta, una miqueta més llarg, no? Seria que la nostra dolçaina o xirimita. Quina fareu? Ronda hores?
2: No.
0: Quina farem?
2: Comencem en un cant d'estil.
0: Un cant d'estil.
3: A l'estil de Lluís el 12 es diu Cante avui a la diferència i parla de que quan tenim algun problema, unir-se és trobar la llum. Això és el millor aliment.
0: No se pot contar millor.
1: Anem allà.
0: Anem allà.

0: Sí, els aplaudiments seran de llonda, s'ha notat.
1: També hem aplaudit en directe, però és que sonava ben fort, realment.
0: I tant. Bueno, moltes gràcies, Noelia, Titana i Susana, quin trosset més bonico que ens heu fet. Després per a rematar, però xerrem una miqueta. Farem una altra cançó després. Sí. És un regal, moltes gràcies.
2: Este cant d'estil, cal dir que la lletra és del versaor Lluís Benlloc, que nosaltres parlarem en ell i volíem que ens fera pues, unes lletres, li diguem, mira, volem que ens facis lletres per a la resiliència i la unió, i ens va fer pues, dos. Així hem fet una, i qui vulgui escoltar l'altra pues, té oportunitats este dissabte en Xàtiva i el dia 5 al Palau de la Música.
3: Exacte.
2: En València.
1: Ara ens contareu perquè de ben grossa el projecte de ben grossa tenim, i també tenim llum per presentar.
3: Sí, sí,
1: presenteu-nos-ho, per tant. Perquè diu és important, i a més això, i a més dels concerts, un punt d'inflexió en la carrera de Titana. Això és de veres.
3: És un punt d'inflexió.
1: O com ho viviu?
3: En la carrera de Titana.
1: És un pas important.
3: És un pas important, és un punt
2: mira,
3: diferent.
2: Per a mi, fa 3 anys que començarem a idear això que avui estem així contant.
1: És un projecte seriós.
2: I han passat moltes coses, perquè en 3 anys han passat moltes coses. Una, com que l'estudi on estàvem gravant se l'han portat a la Dana, el teníem a Catarroja, i haurem una altra vegada de retornar a tindre l'ànim de fer-ho, tornar a tindre l'estudi de Nelo, i gravarem entre aquest estudi i un altre. I la veritat és que teníem una concepció de que volíem que en este nou disc no parlarem de la xota de tal lloc o el fandango de tal lloc, sinó fer gèneres, i a més afegir al ball solt, ball agarrat, perquè tot el món puga ballar, que al final tot siga una festa.
3: Això que vol dir, Susana, se tradueix en que el ball sol és lo de sempre, xota, fandango, seguidilles, però també agarraos, un pas doble, rumba. Entonces és un disc molt complet per a poder-ho ballar a totes hores, crec jo, eh?
1: Molt complet, és de veres que sí. I com ha sigut la construcció del mateix? O escollir els temes, els ritmes i tal? Això se té una concepció prèvia clar del que vols, o vas trobant-ho pel camí? Com ha sigut el vostre cas?
3: Ho hem anat construint. Sí que teníem una idea prèvia de quines coses sí o sí volíem fer, com per exemple un pas doble dedicat als llauraors i llauraores, no? El pas doble, la gent del camp, en especial dedicat a la família de Susana.
2: El vaig escriure dedicat en homenatge a la meva família, que pues tots treballen la terra, i en especial a mon iaio, que m'he criat en ell, i per això es diu El Canario, també, dedicat a la gent del camp que treballa molt dur i ens arrela la terra, no?
3: Després també volíem fer una recuperació, ens pareixia important, d'unes sevillanes torres que n'hi ha al poble de Jarafuel, que segur que està en la part interior, a Llora, a la vall de Cofrents, a Llora, i també es diu el poble de les Fuentes. Són com unes...
2: La villa, però nosaltres li hem canviat, li hem dit el poble, però és la villa.
3: Però el poble de les Fuentes. I què més? La rumba, que és una riproposta que ja existia, està gravat en Oriola, és com una composició que es va fer a Oriola.
2: I n'hi ha més homenatges, perquè... Sí. És el pas doble és un de nova composició, és homenatge per la que hem comentat, però per exemple li hem fet un homenatge al Parlar de Sa i al Surdo, que era l'últim transmissor de les Segadilles de Tàrbena.
1: Una gràcia.
0: Quin parlat tan especial a Tàrbena, quina cosa tan sala, que rebonic.
3: Amb l'ajuda de Joan Lluís Moncho Mascaró, i bueno, estem molt agraïdes perquè al final sempre estàvem patint per si no li agradava la riproposta que havíem pensat, però està encantat i li ha dit que li encanta, i ja estem molt satisfetes d'això.
0: O sigui, que és la vostra essència, que diguem són pals del camp valencià, dels nostres cants d'estil, però vosaltres teníeu ja una idea en cada una de les cançons, una idea força, diguem, que era el que volíeu transmetre,
3: sí,
0: no?
3: Sí, exacte.
2: Sí, després, per exemple... pràcticament totes les lletres, la majoria són de nova creació. Ve per part de Noelia o meua, i encara que han mantingut algunes populars, però més actualitzades també.
0: És un punt contemporani també,
2: sí,
0: no?
2: Sí, en rondadores, que després no? l'escoltareu, veureu que Noelia ha volgut ahí, pues, posar la nostra part feminista,
3: exacte,
2: no? Que és un poc també la nostra senya com a projecte Titana.
3: Sobretot canviar un poquet d'aquestes lletres que només parlaven dels rondadors com a homes i les dones que eixien al balcó com si foren floretes boniques, no? Pues hem volgut trencar això perquè ja de vegades n'hi ha més dones tocant...
2: Claro, ja està tot actualitzat, és d'una altra manera.
3: Està tot desfasat. Dic, no podeu... Bueno, podeu fer-ho si voleu cantar aquestes lletres, però jo no les vaig...
0: Tu saps que bonic, el xic, peli ronde, és això especial, o la xica, cada un que ronde lo que vulgui.
3: Exacte.
0: Clar que sí, clar que sí. Bueno, parlàvem del poder que tens en la veu.
1: I en les composicions
0: i que el nom i les composicions el treball que esteu fent i en el nom també hi ha també una reivindicació també d'això de poder que també com estàvem parlant de, és també un homenatge diguem, no? a la família, a les teves arrels, no?
3: Sí, Titana és, me ve del mal nom del meu iaio,
0: el iaio també.
3: Que era grandot i tenia veu de barito, no? El van buscar per anar a Madrid a cantar i tot, però l'home va dir que en aquesta època que no podia deixar l'ofici, els diners que entraven segurs a casa, ell era sabater.
0: Ah, volien contratar-lo.
3: Sabater Remendó, era. La tia Melindy sempre diu, sabater Remendó, eh?
1: És que, clar,
3: no que feia sabater, sabater Remendó.
1: Usuaris de nosaltres, de sabater. I va ser tu, no? Això sí que vas dir, hem d'aprofitar, no?
3: Sí.
1: Està bé agafar aquest nom del
2: iaio.
1: És
2: que no recorde qui va dir... Però Noelia té mal nom i jo dic, Noelia, si t'abuelo era Titán, tu podries... Ja sé que Titana no és el correcte, que és Titanide, però quedava molt lleig. I Noelia diu...
1: Titana té molta força.
3: En els malnoms s'accepta.
2: Li ho preguntem a la tia Milindi, que això és com anar a fer... És com anar a fer la... Com si li demanaren la mà a algú, no? Tia Milindi, a vostè, que és la filla, li pareix bé que es diga Titana? I diu, per supòs que sí. I era com passavant.
0: Vos va donar el vistiplau i abans...
2: Si la tia Milindi ho diu, paraula de la tia Milindi.
0: I tant que sí. A més, Noelia, tens tota la raó, ets sobrenoms o malnoms, que diguem, però malnom no com a paraula, el mal no és mal.
3: No
0: sona en valencià mal.
3: Ja.
0: És l'altra manera de dir-te en el poble perquè
2: sí,
0: te sigui reconegut en seguida, en un minut, no?
2: El d'ella és bonic.
0: És bonic.
2: Venien alguns que no són tant.
0: Sí, n'hi ha alguns que són una càrrega pesada.
1: La meva família era bonic, però després en el temps, perquè vosaltres som les coques.
3: Les coques.
1: Neta de Doloretes, la coca. Clar, ara ser una coca està desdibuixat conforme.
2: Clar, ma abuelo, per exemple, és el canario, però sa mare era la socarrà. I per l'altra part, tinc el sordo, vull dir, el canario sordo, pa una que toca la dolçaina, no quedava.
3: Canario sordo.
1: Xiques, que esteu preparant una ben grossa, teniu concert este cap de setmana, dèieu, a Xàtiva?
3: A Xàtiva.
2: Festival 1000.
3: Festival Música
1: i
3: Lletra.
1: Ara me direu què fareu, i també teniu el 5 de juny al Palau de la Música, que això, estan preparant-ne una, la mundial.
3: Sí, perquè venen de Múrcia, venen de Càceres...
1: A veure, El Gato con Jota, Ana Morenilla, Maricruz Sánchez López, Carmen París, Tamara Bellés... És que són tots noms...
3: Són noms molt potents.
2: Aquestes són les col·laboracions del disc.
3: Molt potents. Sí, sí.
2: Igual el cinc no estarà tot el món, perquè, bueno, les agendes de
1: cadascú... Ah, són les col·laboracions del disc i que puga vindre el dia.
2: I després, clar. I després n'hi haurà altres col·laboracions que no estan en el disc. A Xàtiva possiblement també.
0: Algun convoi.
2: Clar, home.
0: Però què es pot dir?
3: Música tradicional. Xàtiva...
2: Pues a veure.
0: Igual la gent està fent la connexió ja, probablement.
1: Pues que
3: a veure. Què serà?
2: Però sí, tindrem també gent que ha col·laborat en el disc. La veritat és que és un plaer haver comptat amb totes aquestes col·laboracions perquè... A més de ser gent que nosaltres estimem i que admirem, i és gent meravellosa. A Sergio, al Gato con Jotas, no el coneixíem personalment, però la veritat és que
3: és una joia.
2: És llum, de veritat. És una passada de persona.
3: Igual que Maricruz i Anna, també.
2: Sí. O Tamara, és que tots.
0: És que... De Carmen París, en fi. En general, trobo que hi ha una connexió en tota la gent. Vinga, d'on vinga, que vos dediqueu a posar, diguem, en actual. No dir que un pal, que un cant tradicional d'allà on sigui és una cosa morta, és una cosa que ja no avançarà, sinó que li doneu, en tot el respecte a la tradició, li doneu eixa actualització, eixa manera de fer-ho moderna, d'expressar-vos conforme sou. Teniu com eixa punta en comú, que vos enteneu, diguem, en la mateixa freqüència?
3: La música tradicional és un llenguatge... És un llenguatge universal, no sé si dir universal, però és un llenguatge universal en què cada territori ho expressa d'una manera diferent, però mantenint la base.
0: Sí.
3: Aleshores, per això he pogut gravar un fandango en El Gato con Jotas, una Sevilla en Estorras en Maricruz de Múrcia, Anna ha tocat un fandango en el violí, que també és de Múrcia... És Zaragoza, sí. Carmen París, vull dir, és que és...
2: Era supercuriós perquè...
0: Us ho reconeixeu, diguem, en sí, el mateix llenguatge musical, no?
2: La col·laboració de Carmen París en realitat és un cant de Segar, que el va transmetre el pare de Fermín Pardo.
3: En Hortunas.
2: En Hortunas, i era un cant a l'aire. I quan Noelia li diu a Carmen... Bueno, quan va fer la col·laboració, Carmen li diu a Noelia, s'assembla molt a una jota d'aquí, que es diu La Magallonera.
3: Sí.
2: O sigui, que al final, aquestes músiques s'han d'anar i tornar.
1: I és
2: que
1: la melodia... és un poc...
2: Clar, exacte.
1: Perquè, clar, perquè el nostre passat, la nostra història, és haver viatjat d'un lloc a un altre i ensenyar-nos i cantar, que això ve de segles.
2: Sí, i perquè pues, anaves a fer la verema o anaves tal, i tu cantaves lo d'un lloc a un altre.
1: S'ensenyaven les cançons.
2: Correcte. I les cobles són populars.
0: Les blaves de la Marina venien a collir així a la Ribera, Sueca Roig...
2: Això García Lorca ja ho deia, les cobles són populars. Vull dir, al final és això.
3: Exacte.
2: Sí, n'hi ha mostres folcloritzades o de mostres antigues i tal, però nosaltres mantenim la part esta més activa.
1: Jo tinc una curiositat molt important.
3: A veure.
1: La pregunta més difícil, què és la mindanga? Perquè la mindanga és vida.

0: El pantano y la bandurria.
1: Qué bonito, Sasa, por favor. Eso es un ventilador,
2: la
1: ¿no?
2: La mindanga es vida,
1: es una
2: sí,
1: rumbeta. Señor. Qué rollo tan guay que te... Qué alegría.
2: Qué guay.
3: Es la explosión encanta, máxima ¿no? de bon la energía y la llum.
4: Pues això va ser inspirat en una cançó de, que tenien replegada el so dels barrejats en el disc que feren, i nosaltres la hem reactualitzat i hem donat. I clar, què és una mindanga? Què és una mindanga? Pues la mindanga se diu que és com una persona despreocupada, que es deixa portar a la, per la vida i tot això.
3: Es una persona que viu el moment.
2: Que viu el moment,
4: clar. Exacte. Que I aleshores la lletra parla d'això. Sí. Mos diuen que per la part del Baix Segura, encara sí. que és replegada en Orihuela, però per totes les quadrilles murcianes i tot, la solen tocar al final de les festes.
3: Com a colofó. No tenia lletra... Y pues Susana va a decir, pues yo le voy a posar una lletra y ya está. Es que y la mindanga es vida.
1: Alegría pura. Ahora se diu allò en mindfulness. Pero es sí. no, es la mindanga. ¡Tírale!
2: ¡Tírale!

0: És es que té un rotllo, té una felicitat.
1: En esta també, pues, ja que era d'amics i amigues, li diguérem a una amiga que ella toca el caixó i és palmera, que vinguera a gravar a Marta Barberà, Hurtado,
0: i també no?
1: està així, en esta rumbeta.
2: Quina xolleta, quina xolleta. Hem de dir que el disc també és materialment ja està a punt,
3: sí,
2: caramel.
1: Ja el
3: tenim. Ja el tenim. Avui m'han enviat un vídeo obrint la caixa, ha arribat a les instal·lacions de Cercavila, que és la, les persones que ens porten a nosaltres i ens ajuden. I m'han enviat la foto, m'han enviat un vídeo, estava tot correcte. Uau, i jo, mare meva.
2: Quina il·lusió, mare.
1: M'ha enviat Noelia el vídeo i dic, ja ho tens tu? I clar, i dic, calla, que no havia vist la màquina.
3: Sa mà no esté guà. Sa mà no esté guà.
0: I quan ja pront arribarà a les mans i a les orelles també de la gent i a les vides del personal i comencen a arribar sí. també aixòs retorns, no?
3: Sí.
0: És una part també bonica, nerviosa, de... nerviosa,
3: sí,
0: les dos,
3: bueno,
0: per dir, bueno, que...
3: Ja hem donat, rebuda, no? Ja hem donat a llum, què diu nosaltres?
2: Ja hem donat a llum.
1: Jo encara estic, que jo encara estic fins al dissabte, jo crec que és quan... Me passa igual que a mi, jo anava pel 12 d'octubre vaig néixer el 26. En la qual cosa, vull dir, això ja hem donat a llum, però encara no ha eixit. El dissabte que fem l'espectacle, que no serà pujar a fer les cançons, sinó un espectacle pa vindre a veure-lo, no volen contar res.
3: Serà part natural sense epidural,
0: Part natural, que...
3: part natural sense epidural.
1: Donarem a llum, sí. Doncs
0: pues serà molt bonic compartir-ho i per a rematar les rondaores...
1: Jo voldria nomenar a les persones que ens acompanyen en l'escenari, perquè sí, per a mi és molt important. A la guitarra, Mioara Aicart. En el contrabaix, Maria Inés Rojas. A les dobles cordes està Jordi Sanz. A la bateria i percussions està Didac Palau Chirivella, el xino. I bueno, pues jo en béns tradicionals i percussions, lletres i producció.
3: I en aquests dos espectacles ens acompanyen a Jordi Pastor,
1: que també ha gravat com a col·laboració en el disc.
3: Violí i acordió.
0: Un tros de banda,
2: I Noelia, a la veu, però també...
3: Lo que faça falta.
1: És la lideresa del grup.
3: Lo que faça falta.
2: Posada de llarg de Llum, que és el nou àlbum. I suposo que altres temes que no siguin de l'àlbum també et cauran.
1: Sí, home, això... Ai, com ho saps? Sí. Saps molt, És que eres llarga, eres llarga.
2: I ara què anem a fer-nos? Quan vos prepareu, ficarem una musiqueta perquè vos prepareu. Però que en directe, en viu i en directe, què ens farà Titana?
3: Anem a fer lo que anem a poder.
2: Pues ja estarà
3: perquè
2: bé.
3: Anem, en pandereta i postisses, pues anem a fer rondadores, que és xota amb mudança a fandango, com fan a l'estil de Castelló.
1: Per dalt, pel Maestrat, per totes les zones.
2: Jo que sé de per la meva terra.
1: Si no ho hem fet per tu, però és que pareix que vinguem a fer-te a tu el dia.
2: Ho heu triat.
3: Exacte. I no res, va dedicada esta cançó a les que foren, les que són i les que seran, perquè jo espero que naixquen moltes, moltes rondadores que se sumen a este fantàstic món de la música tradicional.
1: I com a agraïment a les que ens han anat obrint les portes.
3: Exacte.
0: Ai, sí. Que veig
2: homenatge. Pues, i mentre tant, que ens invaïsca la música de Titana.

0: heu tenit tot a manijo aquí.
1: Quina meravella. Gràcies, Noelia Llorenç, Susana Díaz, Titana, en directe. Senarem en rondadores. Moltes gràcies, xiques. Molt d'èxit en llum i en lo que vinga.
2: Gràcies.
0: En viu i en directe. Anem allà. Gràcies.

0: Qué bonica despedida, no hi ha millor en efecte cantar, ballar i tocar.
1: Allarga la vida.
0: Feliços. Clar que sí. Gràcies, Titana.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
0: I amb música rematem la de les versions que ens regala en directe la nostra estimada Carme Juan. En este cas, una balada meravellosa en la que triomfa el grup català Sau. Carme fa la seva recreació del clàssic Boig per tu.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: La Conselleria d'Igualtat ha informat que des que ha començat l'any s'han produït més de 300 nous ingressos de dones víctimes de violència masclista en els centres residencials que gestiona la Generalitat. Escoltem la seva titular, Susana Camarero.
2: Durante el primer semestre de 2026, los centros residenciales de la Generalitat han registrado 305 nuevos ingresos de mujeres y 115 de menores, hijos e hijas de las mismas. Son cifras que reflejan la importancia de contar con una red de recursos especializada, preparada para ofrecer una atención integral en el momento más difícil de su vida. Estos centros son mucho más que un alojamiento.
0: I també ha facilitat més xifres sobre violència masclista el Ministeri de l'Interior, Xavier García del Valle.
3: Sí, unes xifres que indiquen que a la Comunitat Valenciana hi ha actius més de 17.100 casos de dones que són víctimes de la violència masclista. Una xifra que supera les 100.000 si parlem del conjunt d'Espanya. En la seva majoria tenen entre 31 i 45 anys i més de la meitat de dones maltractades, és a dir, més de 50.000, tenen fills menors al seu càrrec.
0: I a Astúries, el municipi de Llanes viu avui el primer dia dels dos de dol oficial decretats per l'Ajuntament, arran del crim masclista que ahir li va costar la vida a un agent de la Guàrdia Civil assassinada per la seva exparella sentimental, també membre del cos. Per a esta vesprada, a les 6:30, hi ha convocada una concentració de condemna davant les portes del consistori de Llanes. Alejandro Molés.
4: I també estan de dol a Múrcia, on el govern autonòmic i l'Ajuntament de la capital han guardat al migdia sengles minuts de silenci i com a rebuig d'un altre assassinat d'una dona ahir en un centre comercial a mans de la seva exparella. Tenia 44 anys i era mare d'una xiqueta. Escoltem l'alcaldessa de Múrcia, Rebeca Pérez.
5: Familiares, a los amigos, queremos mostrarles todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, nuestra consideración, pero también nuestro compromiso de no mirar nunca hacia otro lado, ni una mujer más.
4: Des que ha començat l'any, un total de 35 dones han mort a l'estat espanyol víctimes de la violència masclista.
0: I detectar amb més rapidesa si les aigües d'una platja són òptimes per al bany. Este és un dels objectius que s'ha marcat la Conselleria de Medi Ambient, que en l'actualitat avalua un nou sistema de vigilància intel·ligent per a mesurar en temps real la qualitat de l'aigua de les platges del nostre territori.
3: Es tracta d'un projecte pilot que permetrà conèixer les 24 hores del dia els paràmetres microbiològics i físico-químics, el que permetrà l'adopció ràpida de solucions en cas de contaminació. Ho explica el conseller del RAM, Vicente Martínez Mus.
6: Això el que volem és millorar-ho i volem informació immediata. Este sistema el que ens va permetre, si funciona, que per això fem la prova, és donar-nos la informació immediata. Sabem en cada moment si n'hi ha una contaminació que ens obliga a tancar una platja o a instar el tancament d'una platja, i també al revés, saber quan ja s'ha eliminat i si pot tornar a obrir.
0: L'Ajuntament d'Altea fa una crida d'atenció i prudència arran d'un despreniment de terra dels penya-segats a la platja de la Solsida.
4: De fet, el pas està prohibit des de fa un any per evitar una desgràcia, ja que s'han produït despreniments amb anterioritat, però els banyistes continuen accedint a la cala. Escoltem la regidora de Platges d'Altea.
7: L'Ajuntament ha reforçat aquest estiu el vallat, el balisament i la senyalització de la zona afectada, a més que el servei de socorrisme informa i adverteix als que intenten accedir. Però necessitem la col·laboració ciutadana, pel que volem insistir en que el vallat, les tanques i la senyalització no són una recomanació. Delimiten una zona de perill en la qual està prohibit entrar.
0: I demà serà un dels grans protagonistes de la jornada. Parlem del futbolista Ferran Torres, de l'autor que va marcar el gol de la final del Mundial de Futbol i que li va donar a Espanya la victòria.
4: Natural de Foios, la localitat última, els preparatius de l'homenatge que demà a la vesprada li oferiran al campió del món. Així ho detalla l'alcalde Sergi Ruiz.
8: Que hemos previsto es un escenario, un camión escenario, una pantalla gigante para que también cualquier persona que esté en el recinto pueda ver sin necesidad de estar al lado del escenario y pueda escuchar, evidentemente, pues el homenaje pues son Ferran Torres sobre el escenario, unas palabras del jugador y unas palabras de las autoridades, pues sentido homenaje i que el pueblo pueda compartir con su estrella.
4: Tot això passarà demà de vesprada a Foios, unes hores abans, al migdia, al Palau de la Generalitat, Ferran Torres firmarà un protocol amb el cap del Consell que el convertirà en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana.
0: I anem amb la informació esportiva. L'Els continua amb la posada a punt de pretemporada al Baix Segura.
3: Sí, i avui hem pogut parlar a la concentració dels il·licitants a Algorfa amb un dels pesos pesants de la plantilla. Parlem de Marc Aguado, jugador de 26 anys, que va ser un home clau per a Saràbia i sembla que ho serà també per a Martín Anselmi. De l'actual entrenador, Fran Javert, ens ha parlat el migcampista.
9: I jo crec que les principals qualitats que té són la intensitat, les ganes que té de fer-nos millors i sobretot de ser molt valents. Veig a l'equip amb moltes ganes, amb molta il·lusió de tornar a fer un gran any i amb moltes ganes de que arribi ja el primer partit. La continuïtat de lo que vam fer l'any passat, de continuar amb la unió que tenim amb l'afició, de lluitar cada partit, d'anar per els 3 punts tots els partits i a final de temporada veure on hem pogut arribar.
0: Més informació a les 7 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en tot moment en el web i les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
1: Som Apunt.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.

0: Toma.
1: Imatges en moviment que funcionen com un espill de les nostres vides. Un ventall d'històries particulars i col·lectives que ens inspiren, ens inquieten i ens fan reflexionar. Una manera de compartir vivències que uneixen a creadores i creadors, espectadores i espectadors. Una sala de cinema emmudida assistint a experiències extraordinàries a través d'una pantalla que s'obri com una finestra cap a mons desconeguts. Els objectius de les càmeres funcionant com una prolongació de l'ull humà, permetent-nos observar el treball a l'horta, la vida rutinària de les ciutats i la màgia de les festes populars, els secrets de la cultura, la importància de la ciència i el poder de l'educació. Un mitjà amb el qual indagar en les problemàtiques polítiques i socials, immortalitzant els èxits de les generacions passades que ens fan avançar cap al futur, aprenent dels errors i reivindicant el valor de totes aquelles i aquells que ens permeten ser el que som. El cinema és, entre altres coses, un art destinat a retratar i transformar la realitat. Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
2: Benvingudes i benvinguts, soc Pablo Plaza, m'acompanya Lluís Campello i en este programa donarem una volta pel nostre videoclub fixant-nos només en aquelles prestatgeries que porten el títol de no ficció.
3: Ens centrarem en el cinema documental, recorrent algunes de les pel·lícules més importants que s'han fet a la Comunitat Valenciana i analitzant algunes de les personalitats, tendències i temàtiques més destacades de la producció valenciana durant els últims anys.

0: Estem escoltant la música de Les ales de la vida, pel·lícula dirigida per Toni Canet, en la qual es narra la història del metge Carlos Cristos, que patia una malaltia terminal i la seva lluita per viure i morir dignament. Al llarg d'este llargmetratge documental estrenat el 2006, s'aborden qüestions com el dret a la mort digna, parlant de les diferències entre el suïcidi i l'eutanàsia, l'espiritualitat, la sexualitat durant la malaltia, la importància del testament vital i les estratègies de cures paliatives.
1: Quédate mirando a cámara tranquila.
2: Carlos y Omar, ¿estáis preparados?
3: Sí.
2: Pues Alejandro, dentro. Acción, Carlos.
4: Me llamo Carlos Cristos. Tengo 48 años.
5: Me llamo Carlos Cristos. Tengo 48 años.
4: Soy médico. Médico de familia.
5: Soy médico.
0: Les ales de la vida, que va néixer de l'amistat prèvia que mantenien el cineasta de Llutxent i el metge gallec, commogué a tota mena de públics, guanyant el premi a millor documental en la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid i convertint-se en una de les pel·lícules de referència de la nostra cinematografia.
6: La gratitud se la debemos todo a Carlos por habernos regalado este testamento vital, como dirían los clásicos, este Ars Moriendis, ¿no? O sea, la literatura durante muchos siglos ha dado obras magníficas de las Ars Moriendis, ¿no? Artes del bien morir. Pero últimamente, como la muerte se ha convertido en un tabú del cual preferimos no hablar, ¿no? Pues yo creo que hacía falta una voz así como la de Carlos, ¿no? Que defienda la dignidad en el vivir y en el morir, ¿no? Y nos haya legado este testamento.
0: Escoltàvem el director Toni Canet en una entrevista realitzada per Televisió Espanyola atorgant-li tota la importància de la pel·lícula al seu amic Carlos Cristos.
7: Toni Canet, que ja havia realitzat diversos documentals per a Canal 9 com Solfa Íntima, Crònica Amarga i Viajar sin Billete, va tornar a endinsar-se en este format amb la seva participació en la pel·lícula col·lectiva Ja en tenim prou i el seu últim llargmetratge, Calç Blanca, Negre Carbó.
0: Durant els últims anys hem presenciat l'aparició d'una nova onada de cineastes que han regenerat el cinema documental valencià, trobant-nos en un gran moment de producció que ha donat lloc a pel·lícules que internacionalitzen les nostres històries i triomfen en festivals i sales de tot el món.
7: I un dels autors que més importància ha tingut en este creixement és el guionista, director i productor de Sant Vicent del Raspeig, Adán Aliaga.
8: Hem alcançat això que deia al Coppola, que una xiqueta de 15 anys d'un poble perdut, pues, en la seva cambra, el seu equip, faria una obra maestra. Pues, això ja passa, ja tens a l'abast tota la tècnica, com sempre, després tens que contar històries sempre des d'un punt de vista original i que emocionen. A vegades també hi ha una part de sort i de fer la història en el moment oportú, no? Plataformes també han recolzat el documental, encara que continua sent molt difícil fer documentals, i sobretot la distribució, no?, a les sales de cinema. El recolzament de les plataformes no és perquè les plataformes vulguin recolzar o apoyar els documentals. Jo crec que és perquè han vist que la societat demana documentals, històries reals, hi ha tot un grup de gent més inquieta, més activa, que demana els documentals, i ja han vist que hi ha una altra branca de produccions i d'interès. Perquè jo crec que també el paradigma social ha canviat i ara estem vivint una època on el documental interessa.
9: Ja. Què? És que no va la cadena del bater. Esta casa està hecha polvo. Abuelita.
0: L'any 2005, Adán Aliaga estrenava el que va ser el seu primer llargmetratge documental, La casa de mi abuela, centrat en la relació entre la neboda i l'àvia del cineasta. Malgrat ser realitzada en pocs mitjans i en un entorn familiar, la pel·lícula va viatjar pels festivals de tot el món, a més d'aconseguir una nominació a millor documental en els prestigiosos premis del cinema europeu.
8: La casa de mi abuela, pues, és una aproximació al documental, encara que mai ha sigut un documental pur, ja és com una barreja, com una mescla de ficció, documental, la posta en escena és ja més elaborada. Per exemple, és un seguiment de molts anys, de 5 anys, en la casa de mi abuela, a la família, una aproximació molt, molt cercana. La càmera era molt més nerviosa, més moviments.
7: Durant els anys següents, Adán Aliaga ha realitzat diversos llargmetratges documentals com Esquivar i pegar, centrat en la vida del boxador Benito Eufemia, La mujer del Eternauta, que narra la història d'Elsa Sánchez, vídua del guionista de còmics argentí Héctor Germán Westerheld, o El cuarto reino, retrat de la vida quotidiana d'un centre de recol·lecció i reciclatge de llandes situat a Nova York.
8: He estat 3 anys rodant. Encara que no és la meva família, pues, al final ja sí que ja s'ha convertit en la meva família, perquè jo he estat allí vivint amb tota la gent del centre de reciclatge i hem fet una aproximació més elaborada en quant a la posada d'escena. Al final, a René, que era també el protagonista, pues, està dirigit també, igual que a la Marina, la xiqueta de la casa de mi abuela. L'interès pels temes jo crec que és una mica similar. Interès per personatges una mica al límit, en l'extraràdio més extrems, però sí que ha evolucionat, bueno, perquè també tu evoluciones com a persona i evolucionen les pel·lis, no? Però després de la casa de mi abuela, crec que totes les demés pel·lícules estan fetes en trípode, una mica més preparats els planos.
0: Gràcies a la seva creativitat a l'hora de narrar històries, el cinema d'Adán Aliaga s'ha convertit en tot un referent per a les noves autores i autors que han sorgit durant els últims anys.
8: En principi, jo crec que ara a la Comunitat Valenciana, però igual que a tota Espanya i a la resta del món, jo crec que s'està vivint una època, jo crec que la millor època del documental creatiu. Sobretot hi ha molta gent fent documentals. Jo crec que veurem segur els pròxims anys documentals molt potents, ja estan fent-se documentals. No només aquí nosaltres des de la productora d'Alacant, sinó a València i valencians per tot el món, per tindre èxit. Antes l'èxit com la visibilitat de festivals, de plataformes, etcètera, etcètera.
3: Los marcianos. Lo más confuso fue oír esa extraña voz que tenían ellos. Pues a veces se me viene aquí en la memoria cuando escucho a las demás personas con sus diferentes idiomas y me digo yo, ¿qué no serán extraterrestres? Y pues veo yo el cielo y digo, a lo mejor pues de momento cayeron todos y...
7: Ens endinsem en la trajectòria d'una altra cineasta fonamental per entendre l'èxit del cinema documental valencià a l'actualitat, la guionista, directora i productora Giovanna Ribes.
0: La valenciana Giovanna Ribes, que va desenvolupar la seva formació cinematogràfica en diferents escoles d'Anglaterra, els Estats Units i Cuba, es va especialitzar en el format documental amb pel·lícules com Todas íbamos a ser reinas, biòpic sobre l'escriptora xilena Gabriela Mistral, El sueño temerario, centrat en la figura del noveller en el Montaurí, i La sinfonia de les grues, retrat del professor de conservatori Jesús Salvador.
10: Al principi tenia moltíssima curiositat per la humanitat i com se plantejaven les coses. Tenia molta curiositat i feia molta videocreació i coses així, no? I entonces era sempre com una mirada al voltant, no? I també crec que jo tenia, perquè ara no ho tinc clar, tan clar, quan eres més jove tenia com una certa distància, no? Un distanciament. O sigui, jo estava involucrada, però al mateix temps amb distància, no? I entonces això em permetia de no veure tant lo horrorós, però lo meravellós. Estar en una terrassa i sentir a lo millor pues, això, no? O sea, el vent soplar, o una mirada d'una persona, o una manera de prendre el cafè, un clink, clink, clink, clink, clink, clink. I entonces jo partís d'això, de lo sensorial, no? I entonces de això te passa a lo personal, no? I esa persona que fa el clink, clink, clink, qui és, no?
7: En els seus següents treballs trobem documentals com Manuela Ballester, El llanto airado, centrat en la destacada pintora valenciana, El paseante, que segueix els passos del crític i director de cinema Antonio Llorens, i Profes, la buena educación, amb el qual aprofundís en el paper de la docència.
11: Vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a coger el viento de la primavera por la nariz. Lo sujetamos en el verano, lo expulsamos en el otoño y descansamos el invierno.
10: No concebís un documental sense haver anat abans als llocs, sense haver conegut a la gent, sense haver gravat habitualment, quan jo vaig, es comença ja això, que prepares el guió, que fas la producció, que no sé què, no sé quantes, que demanes les ajudes, jo a lo millor ja tinc gravat mil hores, que a lo millor no me serveixen per a res. O ja he estat parlant amb 50 persones, o ha estat convivint amb aquesta persona durant un temps determinat. En el meu cas n'hi ha com dues coses, no? Lo que hago porque me sale y no necesite, no busque financiament ni res. I, molt important, encara que la imatge no sigui tan xula, una camareta xicoteta que te permetisca agilitat i que no se plantegen permisos. Però després n'hi ha altres projectes que sí que necessiten finançament, no? Perquè el millor són, necessites ja pues, tota una parafernàlia més grossa. I de...
11: Innovar no és usar coses, és descobrir que lo importante cuando uno enseña es qué pasa en la mente del niño.
0: Encara que també ha dirigit pel·lícules de ficció, Giovanna Ribes fa més de 25 anys que treballa en el format documental, sent una de les majors impulsores d'este tipus de cinema a la Comunitat Valenciana.
10: Jo crec que sí, que estem en un moment millor en quant a creadors i creadores. S'ha notat que la gent així molt per fora, que ha vist moltes coses per fora. Tu te n'adones que n'hi ha tota una generació que té a lo millor 30 anys menys que jo, que sí que tenen tot aquest input, no? De Rotterdam, d'Amsterdam, Docs Mèxic, i que han vist més coses, no? I això es nota moltíssim. Que hi ha una capacitat brutal i que, bueno, que podem anar de lo més clàssic a lo més modern, però el documental lo que t'adona sempre és ixa cosa, saps? Ixa reflexió sobre coses molt bàsiques, amor, pèrdua, desassossego.
12: El llaurador som els que portem, com aquí que diu, el palo de sempre. Dona igual que vaig a la cosa bé que vaig a la cosa mal. El llaurador som una raça que caiguem i se tenim que tornar a alçar. Si te caus 10 vegades, te tens que alçar 11, perquè si no, s'abandonaria. I el que és llaurador, llaurador, ho porta la sang i és amor que té la terra.
0: Un altre cineasta que compta amb una llarga trajectòria realitzant documentals en diferents parts del món és David Segarra, director de pel·lícules com Un mundo por ganar, Enjambre, Fuego sobre el Mármara i La mola es nostra, rodades a Venezuela, Palestina i la Comunitat Valenciana.
13: Una de les poques coses que ha après en esta vida és que tot està connectat. La gent arrelada al territori, ja siga un llaurador valencià o un pastor dels Pirineus de Catalunya o una comunitat rural palestina o uns indígenes de la frontera colombo-venezolana, la gent que està arrelada al territori té uns vincles comuns, té una cosmovisió, té una manera de pensar molt similar. Això no és cap anàlisi teòric, això és la meva experiència vital pràcticament... Tot el que he fet al llarg de la meva vida han sigut temes que he anat vivint. Ni m'han vingut, ni me'ls he trobat. Vull dir, s'hem trobat tots, des de l'Horta, Palestina, Venezuela, no són coses que he llegit en llibres, sinó que m'he trobat físicament davant d'elles.
7: Al llarg de la història, el cinema documental ha sigut un mitjà idoni per abordar els problemes i conflictes socials.
13: El cinema documental pot transformar el món de la mateixa manera que pot fer-ho o no fer-ho, com ho fa qualsevol altre art, com ho fa la poesia o ho fa la música. És a dir, el documental no és un espai o un canal aïllat de la resta, és simplement una expressió més de l'ésser humà. Jo simplement resumiria dient que al final el cinema documental, sobretot és cinema, és a dir, si volem contar una història s'ha de contar bé. Crec que això és fonamental. I això pot ser la major feblesa que històricament ha tingut el documental, que ha prioritzat moltes vegades, molta gent, hem prioritzat a vegades els temes i no l'art. I l'art és la base, el mitjà és el fit en si mateix.
14: Ui, la terra. La terra és el més gran del món. La terra és el que ens dona vida. Si no fos per la terra... Què viuríem nosaltres? De què havíem de menjar?
0: Els últims anys, David Segarra ha rodat els documentals Savis de l'Horto, Renaixem i Per molt que bufe el vent, centrats en l'Horto de València.
13: El documental lo que sí que és una criatura salvatge, una criatura que té vida pròpia i que al final l'equip lo que fem és tractar de domar-la i més que de domar-la, de dialogar-la, perquè és indomable realment. Quan t'enfrontes a la població palestina o quan t'enfrontes a la població llauradora, la potència vital de les seues experiències és tan forta que has d'estar a la seva altura. O sigui, si fiquem tanta estima en la fotografia, en la part estètica, no és per esteticisme, és per una mínima dignitat nostra de voler estar a la seva altura. És a dir, ens estan contant, ens estan transmetent savieses, belleses i tragèdies tan profundes que hem d'estar a la seva altura. Això és també el que explicava Sebastià Salgado, que si una fotografia seva no era capaç de transmetre la dignitat de l'ésser humà, millor no fer-la.
15: Treu-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.

0: Durant els últims anys, les temàtiques pròpies de la comunitat valenciana han estat molt presents als nostres documentals. Així s'han produït pel·lícules com Las dos orillas, La puerta azul, No estamos solos i Abril al cabañal, que aborden temes com la immigració i les lluites veïnals, promovent canvis polítics i socials. A més, trobem documentals de caràcter cultural com Olga Galicia Poliakov, Conocen a Eva Miller, El día que murió Gracia Imperio o Universos Railowski, centrats en algunes de les figures artístiques que han deixat empremta a les nostres terres. També s'han realitzat una gran quantitat de pel·lícules relacionades amb la memòria històrica com Coronas de vida, La sombra de l'iceberg, Des d'un lloc on mai no passa res o Rosalía, Una abeja más de la colmena, moltes d'elles centrades en la guerra civil i la dictadura franquista. A més, diversos documentals han retratat les nostres tradicions i festes populars, com pot ser Temps d'aigua, retrat de les persones que viuen seguint costums ancestrals al barri del Tremolar d'Alfafar, o Freak Freak Show i 3D Flames, dos pel·lícules dedicades a les falles, la segona d'elles realitzada amb tecnologia 3D.
1: Esta es la historia de un monumento fallero. Desde que se piensan las primeras ideas hasta el día en que el fuego consuma la falla.
2: Ens endinsem en algunes de les tendències i pel·lícules més importants del cinema de no-ficció de la comunitat valenciana al llarg del segle XX, explorant una sèrie de circumstàncies que ens han portat fins a la situació actual.

0: Durant les primeres dècades del segle XX podem trobar diverses pel·lícules de no ficció que exalten les tradicions, costums i paisatges de la nostra terra des d'una òptica regionalista.
1: El que és molt comú és que les pel·lícules de temàtica valenciana aborden el que són els imaginaris històrics de la identitat valenciana, el que són els temes, els paisatges, els personatges més rellevants, històrics, artístics, etc, etc. I sobretot les actualitats que van estar filmades a València, Castelló i Alacant a les primeres dècades del segle XX quasi sempre tenen a veure amb la monarquia, però al mateix temps exalten enclavaments com ara l'Albufera, com l'Horta, o donen protagonisme a esdeveniments, a festes com ara les falles o les batalles de flors, la Fira de Juliol. També és important per la influència de les arts, de la música, de la pintura, perquè de fet el fet que la Fira de Juliol quasi sempre tenen a veure amb la monarquia, però al mateix temps exalten enclavaments com ara l'Albufera, com l'Horta, o donen protagonisme a esdeveniments, a festes com ara les falles o les batalles de flors, la Fira de Juliol. També és important per

0: o ixes festes en les seues obres pictòriques i musicals.
1: La investigadora Sonia García López és una de les grans coneixedores de la història del cinema de no ficció a la Comunitat Valenciana.
0: Tal volta, un dels més importants és La indústria de la seda, que és un migmetratge de 30 minuts que va estar restaurat al 2016 per l'IVAC. També és important una mena de ficcionalització documental que va fer Miguel Monleón, el pare de Joan Monleón, en 1929, que es deia Mientras arden las fallas, que també va estar restaurat per la Filmoteca i que bueno, és un documental que parla del món de les falles, però mesclant el documental i la ficció. I també és important en aquella dècada el que tota la tasca que va fer l'etnògraf i director i autor Maximiliano Tous. Ell va contribuir de manera molt important a la no ficció de temàtica valenciana, fent actualitats i també reportatges com ara Sanz i El secreto de su arte, que va fer el 1918, en col·laboració amb el propi Francisco Sanz. O la pel·lícula també és molt important, històricament, la pel·lícula institucional que va fer el 28, València protectora de la infància, que va fer part d'aquestes pel·lícules de caire republicà.
2: Durant la Guerra Civil, el cine de no ficció valencià s'orienta fonamentalment cap a la política i els conflictes bèl·lics. Esta situació canvia amb la dictadura franquista, tornant-se a centrar en temàtiques autòctones, però emmarcades en un discurs nacionalista espanyol.
0: Amb la Guerra Civil el que tenim és temàtiques que tenen a veure amb l'esforç bèl·lic, centrat en els fronts de la Comunitat Valenciana, en aquest cas, i ja quan comença la dictadura el que tenim és una qüestió important, que és que l'estat franquista monopolitzava la producció de documentals, de manera que la major part dels documentals que es realitzaven venien fets per la Direcció General de Cinematografia, pel Nodo, i les seues revistes de reportatge. Documentals que es van fer durant l'època franquista va tindre molta importància el que era el documental agrícola, perquè el Ministeri d'Agricultura tenia un departament de cinematografia molt important, i també documentals de tipus industrial. Ahí tenim que directors de fotografia molt prestigiosos, com ara Alfredo Fraile o Enrique Gerner, van filmar estos documentals. Després, altres cineastes de la dictadura, com ara Arturo Ruiz Castillo, que va ser un republicà represaliat, que va treballar fent pel·lícules durant la dictadura, o Carlos Arévalo, o José López Clemente, que era un director de documentals i un teòric molt important a l'àmbit estatal i que va realitzar dos pel·lícules sobre la indústria de la taronja, que el que feien era desplaçar l'imaginari romàntic del camp valencià per tal de vincular-lo a la ideologia de la productivitat capitalista i a l'export.
1: En la dècada dels 70 apareix una nova generació de cineastes independents que s'interessen per explorar els aspectes més marginals del nostre territori, lligant el documental amb la investigació del llenguatge cinematogràfic.
0: El documental estava monopolitzat per l'Estat i era molt complicat mostrar a les pantalles espanyoles documentals que no foren o bé produïts per l'oficialitat o bé auspiciats per l'oficialitat. Estos documentals no tenien cabuda. Per tant, havien de trobar el seu espai de recepció als cinemes d'art i assaig o en espais clandestins. Normalment són documentals que s'enfoquen també en qüestions del territori, del paisatge, dels personatges o dels tipus valencians, però sempre amb un sentit molt marginal. El que fan és connectar amb una tradició que liga el documental amb la investigació sobre el llenguatge cinematogràfic. És a dir, s'interroguen sobre quina és la forma de representar el real o la realitat. Ells volien explorar al mateix temps la realitat i el que eren les propietats formals del llenguatge cinematogràfic.
1: I entre totes les obres avantguardistes que es van rodar durant estos anys, volem destacar el documental Cadàver és, dirigit per Àngel García del Val, una de les pel·lícules més radicals que s'han fet mai en tot l'estat espanyol.
0: Bueno, aquesta és una de les meues pel·lícules favorites del món mundial. El propi títol està separat, és Cadàveres, però està geminat i és Cadàver és. De manera que és una pel·lícula que al mateix temps parla de la mort, però és també una reflexió sobre la representació de la realitat. És una pel·lícula que gira al voltant d'una figura de Juan Espada del Coso, que ja té un nom que és com molt taurí i molt increïble, que era el trepanador del depòsit de cadàvers de la Facultat de Medicina de València. Era una pel·lícula que apareien els cossos dels cadàvers. És molt dura de veure aquesta pel·lícula. Quan se va presentar per a la distribució, per rebre ajudes i per a la distribució comercial, la van categoritzar amb la categoria S, que era la que es donava

0: les pel·lícules eròtiques, a les pel·lícules de soft porn. I van començar un procés judicial molt important que va durar molts anys. Finalment van aconseguir estrenar-la, però amb moltes, moltes dificultats. Es va estrenar el 81.
1: La muerte debe ser muy bonita. Porque la muerte ya... Todos somos iguales. Y en la vida, pues, cada uno pensamos de una manera. Y hay muchas cosas muy malas que en la muerte ya no las están.

0: En els últims anys s'han estrenat altres pel·lícules destacables com Cinema i Utopia, que reflexiona entorn de l'existència del cinema valencià.
1: Documentals que combinen tradició i modernitat com Equilibri, retrat del treball de l'artista urbà Okuda San Miguel a les Falles de València.
0: Obres de caràcter divulgatiu com Patxis, que alerta sobre el perill de desaparició del xarxet marbrenc i que ha sigut premiada als Estats Units.
1: Projectes de naturalesa social com el migmetratge Motherhood, que naix amb l'objectiu de trencar tabús entorn de les dones que no volen ser mares.
0: I pel·lícules tan singulars com Camagrogo, que reflexiona sobre el treball agrícola, oferint una mirada moderna del cultiu de la xufa al poble d'Alboraia.

0: Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat el nou cinema documental valencià en contraposició a èpoques passades, és la seva capacitat per a exportar les nostres històries, connectant no sols amb el públic de la comunitat valenciana, sinó també amb les espectadores i espectadors d'altres parts del món.
1: Buenos días, Novelda. Hoy luce un sol radiante, un sol primaveral que nos acompañará en nuestro último día juntos. Y hoy vamos a cambiar un poco las tornas. Permitidme el lujo de reflexionar, de plantear dudas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La crisis en la que estamos nos afecta a todos. Donde antes había cultura y deporte, ahora solo...
2: L'any 2015 s'estrenava Sueños de Sal, documental que narra la història de quatre persones de Nova Elda que lluiten per aconseguir els seus somnis. Alejandro, xiquet sec que toca el piano, Irene, jove amb espina bífida que vol tindre la seva pròpia casa, Simón, esportista que somia en viatjar a Tailàndia per entrenar Muay Thai, i Mariano, conductor de camió que vol aprendre a tocar la guitarra als seus 62 anys.
1: Històries de gent comú, persones que de forma individual luchan cada dia per vivir un reto, per complir un sueño, no importa la raça, el color, la edat o la nacionalitat.
2: Esta pel·lícula, dirigida per Alfredo Navarro, va guanyar el Goya a millor llargmetratge documental, convertir-se en tota una sorpresa pel fet que es tracta d'una producció modesta i independent.
1: Què busquen estas persones? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
3: Bueno, Sueños de Sal es una película muy diferente. Es una película que el beneficio es para Cruz Roja y Cáritas. Es una película dedicada a la gente que lo está pasando mal, a la gente que sufre en España en este momento y en todo el mundo, no solo en Novelda, que por supuesto la película está rodada en nuestro pueblo. Novelda es un pueblo de Alicante que al cual dedico el Goya. Aquí va, Novelda.
0: Escoltem les paraules del productor Jesús Navarro, rebent el Premi Goya.
3: Han recaudado 6.000 euros que han comprado una ambulancia. El hecho de comprar una ambulancia, bueno, yo esa noche no pude dormir, es mucho más que este Goya.
2: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
0: A més de la varietat de temàtiques, el documental valencià actual abasta un gran ventall de modalitats dins d'un mateix format, acostant-se i allunyant-se del cinema de ficció en funció de l'estil de realització. Un dels documentalistes més innovadors són els germans Polo, Guillermo i Javier, responsables dels documentals Europe in 8 Beats i El misterio del Pink Flamingo, centrats en la música chip i la iconografia del flamenc rosa, respectivament. Aquestes dues pel·lícules, dirigides per Javier Polo, exploren una modalitat de documental que dubta de les fronteres establides amb el cinema de ficció, assumint la posada en escena com a base de la seva premissa.

Una altra realitzadora que construeix els seus relats a meitat camí entre el documental i la ficció és Elena López Riera, directora de curtmetratges com Pueblo, Las Vísceras i Los que desean, rodats a Oriola, el seu poble natal.

Les seues pel·lícules, que exploren un tipus de cinema costumista, evocador i sensorial, han donat la volta al món, sent seleccionades a festivals tan importants com Cannes, Toronto, Locarno i Sant Sebastià, motiu pel qual s'ha convertit en una de les autores de la Comunitat Valenciana amb major projecció internacional.

0: Aquesta experimentació amb el llenguatge audiovisual no seria possible sense les pioneres i pioners que van formar part del denominat cinema independent valencià durant la dècada dels 70, reformulant les normes del cinema documental tal com ho coneixíem fins a aquest moment.
1: És el cas de Maria Montes, realitzadora de pel·lícules com D'una matinada, Obsexus i Manual de ritos i ceremonies, codirigides juntament amb Josep Lluís Seguí durant els últims anys de la dictadura franquista.
2: Són pel·lícules que no estan fetes, la majoria no estan fetes per mi a soles, sinó que eren dos, a partir d'idees de seguir, no? Les pel·lícules que són les que demanen, perquè són les més rodones i tal, pues han sigut Manual de ritos i ceremonies, Obsexus i D'una matinada. En aquest sentit, pues, aquestes pel·lícules com a productes més elaborats, i en aquestes pel·lícules va existir també el xoc de documental i ficció, que per a mi la ficció i el documental en aquestes pel·lícules són el mateix, és tot ficció, és la realitat i una visió sobre aquesta realitat, no?
0: En algunes de les seues pel·lícules, Maria Montes utilitzava imatges gravades per altres per a desenvolupar, mitjançant el muntatge, el seu propi discurs.
2: N'hi havia una que era Españoleando, Escombros, també, Descripció d'un paisatge. Totes aquestes pel·lícules són material de desecho, no? De altres coses, quasi totes documentals, i fent un xoc de discurs sobre això, no? Per exemple, Escombros juga en imatges de les falles. Una nevodeta que teníem, pues, que era Fallera Major i havien fet una pel·lícula per a ella, no? Però tot és clar, n'hi havia molt de metratge que no el van utilitzar, no? I després això junta cinema de viatges. Qualsevol viatge que filmes i guardes. Eren coses a lo millor que ens havien donat, gent, no? Amics, saps? Jugant en això i en la banda sonora també.
0: Tornem a l'actualitat per a parlar d'algunes i alguns cineastes que han engrandit el documental valencià durant l'última dècada, acaparant premis a festivals i projectant les seues pel·lícules a les sales i televisions de tot el món.

0: Comencem amb Rafa Molés, cofundador, junt amb Pepe Andreu, de la productora Suica Films, amb la qual han produït, escrit i dirigit documentals com Cinco días para bailar, Sara Varas, Todas las voces, Experimento Stuka, Picades contra el vidre i Lobster Soup.
1: El guió de les nostres pel·lícules té tres fases i són contradictòries entre elles. Ens contem a nosaltres mateixos una espècie de conte, és a dir, això comença així, passarà això, estos són els personatges i és possible que acabi així. Després està el procés del rodatge, seguint ese xicotet conte que hem intuït al principi, que és el nostre preguió, anem rodant seguint ese conte, però sempre, sempre, sempre, sempre estem oberts a no despistar-nos de que està passant algo en paral·lel a això. Les coses que ja podem intuir normalment no tenen misteri, no? Perquè ja les estem intuint. El misteri està en allò que no esperàvem. I després, una vegada està tot rodat, hi ha una tercera fase, que és on realment construïm la història, que és en el muntatge. I dins de lo que ha rodat, en la seva combinació, existís un guió que és quasi mai té que veure en aquella idea inicial, que fins i tot si te preguntaren, si te van preguntar a l'inici d'un documental, de què va este documental, has contat una història que per el propi procés de descobriment ha canviat molt, no? I el treball final, el guió final, se fa en el muntatge.
0: Al llarg de la seva trajectòria, Rafa Molés i Pepe Andreu han codirigit documentals que tracten diferents temàtiques, com l'art, l'educació i la memòria històrica, però sempre amb un punt en comú.
1: Nosaltres sempre partim d'una història minúscula i intranscendent, d'una persona o un grup de persones molt xicotet al que li passa algo i que ese algo que són capaços de fer, en contraposició a lo que no fem els demés, pot ser exemplar, inspirador, o ens pot donar una lliçó d'alguna manera. Això vol dir que igual estem fent una pel·lícula en la que dos coreògrafs, que és la nostra primera pel·lícula, Five Day Students, van setmana a setmana per escoles per a ballar en una classe d'adolescents i en el fons, al final, el que estan tocant és els ciments del sistema educatiu, o Lobster Soup, que és el nostre documental, on hi ha dos germans que munten una cafeteria en un poble del sud d'Islàndia i acaben ficant-nos davant de la nostra jeta la fascinació i els dilemes que ens proposa el turisme de masses.
0: Rafa Molés i Pepe Andreu, que van treballar durant 16 anys exercint diferents funcions a Canal 9, s'han convertit en dos de les figures més representatives del nou cinema documental valencià, gràcies a la seva sofisticació formal i una gran sensibilitat per a narrar històries.
2: Què passa quan en un centre hi ha un centenar d'alumnes i només 22 finalitzen l'ensenyament? Ningú es pregunta per què no arriben el 50%, no van passant.
1: Crec que a poc a poc, i aquests últims anys, s'ha començat a fer cinema documental, que crec que és inspirador i retador per a molta gent que ja estava fent documental i que potser estava fent documental d'un estil molt concret. Però crec que sí que veig al meu voltant companys i companyes que estan retant-nos i que ens estem retant a tots de la manera més positiva possible, que és retar-se a utilitzar altres llenguatges.
0: L'any 2018, la cineasta Ana Ramón Rubio estrenava el seu primer llargmetratge documental, després d'haver dut a terme diversos projectes de ficció.
3: Ya se fueron las sonrisas de cada mañana.
4: La idea de Almost Ghost va sorgir en un viatge que vaig fer de Chicago a Nova Orleans. I em vaig adonar que hi havia un gran contraste, no?, entre la realitat que jo estava veient i l'imaginari col·lectiu, no? Perquè sempre tenim com la idea de la Ruta 66 que ens hem fet a través de les pel·lícules, els llibres, les cançons, no? I un gran percentatge del que vam veure en aquest viatge era completament contrari, no? Era despoblació, era abandonament, era declive. I sobretot vaig veure la gent que es va quedar enrere, no?, quan van construir les carreteres interestatals i es va començar a desplaçar la Ruta 66, i em van pareixer fascinants, no? I vaig pensar, jo he de contar les seues històries.
0: Parlem d'Almost Ghosts, un documental que explora la decadència dels pobles fantasma travessats per la icònica ruta 66 dels Estats Units, que es van quedar fora a la vora de la desaparició després que es construïren les carreteres interestatals.
4: El contacte amb els protagonistes d'Almost Ghosts va ser complicat, no? Perquè vaig fer una labor de documentació des de València, ja molt important, veient fotos, veient vídeos, llegint articles, no? Sobretot de periòdics locals i de blogs. Era molt difícil contactar amb ells perquè no són gent que siga tecnològica, no? Per exemple, Lowell Davis, un dels protas, vivia sense internet, no? Per exemple, i era molt difícil perquè és gent que viu més anclada, no? Al passat, però també ho va fer com molt més màgic, no? Ja des del principi, perquè és una forma de producció a la que no estem tan acostumats. Per a mi era bàsic trobar aquesta part personal. No tant la història del traçat, que ja s'havia contat unes altres vegades, no? Sinó la història de la gent que es va quedar ahí, als pobles abandonats. I, per tant, l'enfocament va ser pues, intimista, no? De deixar-les parlar hores i hores i de tractar de profunditzar en les seues vides, en el seu passat, no? Que realment... quan veus el documental t'adones de que el passat dels personatges és quasi més llegendari, no? que el de la pròpia Ruta 66. Treballar en ficció és que no té res a veure, però res de res, són projectes completament diferents, no? Jo el que destacaria més del documental és la llibertat, no? Frente a la ficció. A més, Almost Ghosts precisament ha sigut una pel·li molt lliure perquè ha sigut un documental autofinanciat i la part bona, no, és que van fer el que volien. I els personatges també van contar-nos el que volien, no? I jo crec que això també es nota, no, en el resultat final de la peli.
0: L'èxit d'Almost Ghosts, que va obtindre el premi a millor documental al Festival Internacional d'Arizona, ha inclòs Anna Ramon Rubio en una llarga llista de documentalistes de la Comunitat Valenciana que triomfen en l'àmbit internacional.
4: La qualitat del documental valencià últimament és molt, molt, molt alta. De fet, cada vegada veiem més documentals que tenen presència als millors festivals del món i que són valencians, als premis cinematogràfics, no? Com els Goya, els Forqué i demés. I jo crec que també aquest increment, no? de la qualitat ha fet que el públic també valore més cada vegada el documental i hagi entès també que un documental és una pel·lícula, no? De no ficció. Però és una pel·lícula i que hi ha gèneres dins del documental, no? Tenim docu-thriller o comèdia o de més, no? I sobretot que hi ha veus molt potents, no? Contant la seva forma de veure el món.

0: Un nou format que s'ha popularitzat durant els últims anys és el documental interactiu, també anomenat documental web, en el qual les espectadores i espectadors poden interactuar amb el contingut, navegant per una xarxa de vídeos, textos, imatges i àudios.
1: Cuando yo me pongo a los mandos de una máquina, ella no diferencia si yo soy un hombre o soy una mujer.
2: Llevo peleando desde hace más de 11 años con un restaurante propio y eso no me lo da ningún programa.
3: Es que cuando te dicen una vez soy una chica, dos veces soy una chica, tres, cuatro, cinco, sí, soy chica, no pasa nada.
4: Que no llego, esto yo, ningún compañero lo he visto. Las que salen corriendo... normalmente somos nosotras.
5: La productora valenciana Barret és una de les empreses que més ha apostat per este nou format amb documentals interactius com Que tiemble el camino, destinat a trencar mites sobre les persones afectades pel Parkinson, i En la bretxa, que aprofundeix en la desigualtat de gènere en el treball.
6: Mari Mandona.
7: Se sienten en la obligación o de aconsejarte o de opinar o de cuestionar.
0: Tots dos han sigut dirigits per la cineasta Clàudia Reig.
8: Doncs en Barret jo crec que des del principi ja apostarem per aquest tipus de documental, perquè pensàvem que a través d'aquesta nova època, no, de la digitalització, de les noves estructures mediàtiques que s'han format d'internet, pues que se podia apropar el contingut mediàtic, o sigui, el contingut audiovisual, en aquest cas social, a les persones, però també per a donar-los l'oportunitat de participar, no? De diferents maneres. És de veres que són ferramentes per explorar i que donen, posen a l'abast de la gent la possibilitat d'intervindre, de decidir, cosa que de normal ens és la televisió i és un producte de documental, un audiovisual, que comença i acaba i tu no tries res, no? I en aquest sentit crec que te dona, pues, altre tipus d'interacció en el públic.
0: El 2020, a Punt Media estrenava el documental interactiu Parir al segle XXI, que mostra el procés d'embaràs i part de 5 dones a l'Hospital Universitari de la Plana de Vila-real, amb una estructura de 6 blocs que desenvolupen tot el procés. Expectatives, prepart, dilatació, naixement, postpart i tornada a casa.
8: El que fem és adequar el documental, la web i la part interactiva a les possibilitats que aquest documental té. Aleshores, per exemple, en el cas últim que ha sigut el de parir al segle XXI, la idea era que tu conegueres uns casos d'unes dones parint de l'Hospital Públic de la Plana, però alhora posar a l'abast de qualsevol dona que poguera estar interessada o persona en com se parís el pla de part, un pla de part que existís, que la gent moltes vegades no sap ni que te ho posen, o sigui, te ho donen en la cartilla d'embaràs quan estàs en estat d'embaràs, i pots anar replenant-ho i buscant més informació que nosaltres t'oferim, no? Tant de dades com les comares que tenen els parts que tu has vist en la part audiovisual. Aleshores, és un avís que te va apareguent quan una dona, pues, diu no vull epidural, pues, igual t'apareix més informació sobre l'epidural o més informació sobre alternatives de mèdiques al dolor.
5: A més dels documentals interactius ja mencionats, Clàudia Reig també ha treballat en dues pel·lícules de no ficció amb un clar enfocament social: L'estratègia del silenci, centrat en l'accident de metro de València, i Resistència trans, que aborda les problemàtiques de les persones transgènere en l'actualitat.
8: Home, l'accident de metro de València, el de l'estratègia del silenci, fou un clar cas de que la incidència real en la realitat se podia fer a través d'una producció d'un documental. En este cas, pues, al contactar en Salvados i que feren el programa, pues, n'hi hagué un canvi real, la gent va reaccionar, i sí que després inclús s'han arribat a fer el judici que mai s'havia fet, han hagut responsables i s'ha arribat a una justícia que si no haguera sigut per este procés segurament no s'haguera arribat. I després jo crec que altres documentals com per exemple Resistència trans, que parla de la transexualitat però sense un discurs clar, sense dir-te què és o què no és, simplement és això, una vivència de dos dones i altres persones que també participen, i jo crec que el que fa és presentar-te una realitat, unes experiències diferents a les que moltes persones coneguem, i humanitzar-les i entendre, jo crec que almenys sí que té aquest valor de canviar o almenys sembrar un punt diferent, no, de pensament o de reflexió en la gent. Al final és el que nosaltres intentem.
9: Quan estic aixina en un plan a ras de terra, no força.
6: Yo soy mujer desde antes de los 15 años, pero con 15 años me bautizaron.
0: El creixement que hem experimentat en la producció de documentals durant els últims anys no haguera sigut possible sense el suport del públic valencià, que cada vegada mostra més interès per este format audiovisual.
5: El 2016 arribava a la ciutat del Túria el festival Docs València, dedicat al cinema de no ficció, i en el qual cada any es projecten alguns dels documentals valencians, nacionals i internacionals més destacats.
10: Docs València va ser per una idea, per una... carència que detectàrem un grup de persones, moltes d'elles involucrades en el mitjà audiovisual valencià, de que no hi havia eixida, no hi havia finestres d'exhibició dedicades exclusivament al cinema de no ficció. El projecte va eixir fa ja 17 anys a la ciutat de Mèxic. Fèrem un festival internacional dedicat al cinema de no ficció. Ja és un referent a nivell iberoamericà i és un festival que ja va soles. El ficarem a potenciar així a la comunitat valenciana i a València, que és una ciutat perfecta, idònia per a fer un festival de cinema, idònia, fer un festival de no ficció.
5: Escoltem Pau Montagut, director general del festival.
10: S'està notant un canvi molt gran en quant a obrir els límits, l'horitzó del documental valencià. Abans era un documental de qualitat, clar que sí, però molt local, terriblement local, per a l'audiència valenciana i exclusivament valenciana. I això què provocava? Que no viatjara, que no anara a festivals, que no anara a altres televisions estrangeres o de la resta de l'estat espanyol. Ara, el documentalista valencià, les noves generacions que ixen de la universitat, per exemple, tenen accés a noves narratives, a noves formes de contar històries que jo, per exemple, en la meva generació no les tenia.
5: Tots els testimonis amb què hem comptat en este programa semblen que van en la mateixa direcció. Estem en un gran moment per al cinema documental i tenim una indústria consolidada, plena de cineastes talentoses i talentosos que encara volen anar a més.
0: Ens acomiadem amb la cançó Sueños de Sal, composta pel novelder Òscar Navarro, interpretada per l'Orquestra de Còrdoba i el Cor del Misteri d'Elx, que podeu escoltar en la pel·lícula homònima dirigida per Alfredo Navarro i guanyadora del Premi Goya a millor llargmetratge documental l'any 2015.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Pendents de la reunió que a hores d'ara mantenen al Palau de Marivent de Palma de Mallorca el rei Felip VI i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Una trobada programada arran de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Alejandro Molés.
2: Sí, es tracta d'una conversa en què, entre d'altres, Vives li transmet al monarca que la situació que viu la seva ciutat és d'emergència i que la normalitat encara tardarà en arribar. Unes hores abans, el president de Ceuta llançava el mateix missatge per videoconferència en la seva intervenció davant la Comissió de Llibertats Civils del Parlament Europeu.
3: Ceuta no ha vuelto a la normalidad porque todavía permanecen en ella entre 3.000 y 5.000 personas de las que entraron los fatídicos días 30 y 31 de julio. Porque los centros de acogida de migrantes, adultos y menores se encuentran en situación de colapso, con lo que la avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura, a lo que se unen alteraciones del orden y un alto riesgo de inseguridad ciudadana, y porque el ánimo de los ceutíes está muy afectado.
0: I des del PP, el vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, ha confirmat que els governs autonòmics, on governa el Partit Popular, compliran amb la llei en relació als menors migrants procedents de Ceuta. L'escoltem.
4: Y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox, se habla de que, evidentemente, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partit Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
0: L'interior nord de València ha registrat tempestes esta vesprada que han deixat una pedra de 3 centímetres en municipis com ara Casas Bajas, en el Racó d'Ademús, i l'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat a nivell taronja l'avís per estos fenòmens meteorològics.
2: Per la seva part, el Centre d'Emergències de la Generalitat informa que la previsió és que continuen produint-se tempestes fortes acompanyades de pedra i pluges fortes de 30 litres per metre quadrat en una hora. De fet, durant l'última hora s'han registrat tempestes en indrets d'Utiel-Requena, mentre que a les comarques del nord i segons el mapa consultat s'han produït a Teresa, El Toro i Begís, entre d'altres.
0: I canviem d'assumpte, la Conselleria de Sanitat reforça les urgències i els servicis d'oftalmologia amb motiu de l'eclipsi solar total de dimecres que ve. Xavier García del Valle.
5: Sí, un reforç que inclou, entre d'altres, més professionals i més de 20 ambulàncies per a cobrir qualsevol incidència relacionada amb l'eclipsi. Així ho ha detallat el titular de la Conselleria, Marciano Gómez.
6: Para el eclipse del día 12, la Consejería de Sanidad ha dispuesto un dispositivo donde se va a producir un refuerzo con 22 ambulancias y aumentaremos el horario en 15 centros de atención primaria, así como el personal tanto en los centros de atención primaria como en los hospitales próximos y los hospitales de referencia.
5: A més, la Conselleria ha enviat una circular a tots els centres sanitaris en els quals s'insta a posar el focus en xiquets i adolescents, en considerar que constitueixen el grup més vulnerable per la seva curiositat i la seva menor percepció del risc a l'hora de contemplar este fenomen astronòmic. Per això, el conseller del RAM recorda la importància d'evitar l'observació directa de l'eclipsi sense la protecció adequada amb l'utilització de filtres homologats.
6: Recomendar encarecidament que no hay que mirar el eclipse sin las gafas homologadas ISO 12312-2, ya que puede dañar seriamente la vista.
0: En successos a Castelló de la Plana, la Policia Nacional ha detingut a una cuidadora acusada de retirar més de 20.000 euros en efectiu durant mesos del compte bancari de l'anciana que cuidava.
2: També està acusada de vendre una joia sense coneixement dels familiars que es van adonar després de revisar els comptes bancaris poc després que la dona morirà. Durant la investigació, els agents van esbrinar que la cuidadora acompanyava a vegades la perjudicada a la sucursal bancària per a realitzar retirades en efectius, per la qual cosa podia saber perfectament el número PIN de la targeta.
0: I un apunt econòmic de la borsa espanyola que un dia més aconseguís tancar sessió amb un nou màxim històric en superar els 20.180 punts.
5: I amb este són 4 rècords seguits que eleven els guanys acumulats des que va començar l'any al 16,6%. En la sessió d'avui, l'IBEX 35 s'ha revaloritzat un 0,62% i això li ha permès sumar 123 punts i, com hem dit, aconseguir un nou rècord històric en superar els 20.180 punts.
0: I en el temps dels esports, l'Elx ha fet oficial esta vesprada l'acord amb l'Atlètic de Madrid per al traspàs de Javier Morcillo.
5: El jove migcampista de 20 anys firma amb el club Franja Verde fins al juny de 2030, amb opció a una temporada més en funció d'objectius. Morcillo arriba per a reforçar la medular amb talent, joventut i personalitat. Després de completar una gran campanya al filial Matalasser, a les ordres de Fernando Torres, pas previ a on ja va despuntar al Sabadell aconseguint la ascens a Primera Federació. Morcillo ja ha enviat una salutació a l'afició franjaverda.
7: Hola, franjaverdes. Muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de conocer a todos y conoceros a todos vosotros. La liga empieza ya y con ganas de jugar en el Martínez Valero. Mucho Elche.
0: Tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
8: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
9: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

tornem amb les cançons de la nostra vida. Assolir les llistes d'èxits és un dels propòsits de totes les bandes quan comencen a assajar i quan fantasegen amb el seu futur més llunyà. Algunes tenen la sort d'aconseguir-ho i la majoria es queda amb el desig.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: En esta sèrie de capítols de la història de la música popular valenciana hem analitzat infinitat de casos de grups o solistes que han transcendit les nostres fronteres en unes èpoques o en altres. Ho van fer d'una forma explosiva en els primers treballs o al contrari, pas a pas al final d'una llarga carrera.

Els motius de l'èxit són generalment imprevisibles. El que està clar és que quan hi ha talent i professionalitat, ja hi ha per davant molta feina feta. Però no només es necessita una bona dosi artística per a que el projecte siga reconegut. Moltes vegades la sort o el moment d'estar en el lloc adequat també són determinants. En el capítol d'avui parlarem de casos de bandes o solistes que han aconseguit un èxit considerable, tant dins com fora del nostre territori i amb projectes molt diferents entre ells. Bandes que militen en escenes diferents, però que porten en l'ADN la seva procedència i tot el que la música suposa per a valencians i valencianes.

0: Les cançons de la nostra vida. En Apunt Ràdio.
1: El capítol arrencarà amb dos exemples lligats bàsicament a l'àmbit internacional, ja que ells estan relacionats amb el Festival d'Eurovisió, un festival que se celebra des de l'any 1956 i que s'ha convertit en el concurs musical televisiu més antic a nivell internacional. La primera parada d'avui és a la Marina Alta, concretament a Ondara. I parlem de Nebulosa.

0: El dúo format per Maria Bas i Marc de Sousa va arribar al Festival d'Eurovisió com a representants d'Espanya en l'any 2024. La ciutat sueca de Malmö va ser la seu. En aquella ocasió, i els valencians van obtindre el lloc 22 en la classificació final amb esta cançó que compta amb més de 44 milions de visualitzacions. Estem escoltant Zorra.
1: Una cançó polèmica que es reapropia d'una paraula absolutament masclista i que s'ha convertit en un himne per a les persones trans i el col·lectiu LGTBIQ+.

0: soy la mantis real.
1: Però Nebulosa és més que un one hit wonder i ho va demostrar amb un nou disc, Virtuzorrismo, de 2026, i amb temes com este, Venenosa. A ratos

Convé recordar que Marc de Sousa, un dels membres del duo, és un dels productors més importants de les nostres comarques des de fa ja dècades. Del seu estudi han eixit discos capitals per entendre la nostra música. Exemples com el de So, La Fúmiga, Espencat, Pupiles, Cactus o Smoking Souls. En esta cançó que escoltem de fons, Venenosa Nebulosa col·labora amb Mònica Naranjo.

I d'un cas eurovisiu a un altre, perquè un any abans de Nebulosa, la representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió també era veïna de les nostres comarques. Parlem de l'artista d'Elx, Blanca Paloma.

També es té AEA, que sentim de fons, va participar en el Festival d'Eurovisió i va quedar en la posició número 17. Curiosament, l'artista ja havia participat en el Benidorm Fest, l'accés previ a Eurovisió 2 anys abans, i va decidir tornar a presentar-se perquè pensava fermament que havia de participar al concurs. Després del seu fitxatge per Universal Records, encara no ha arribat el seu primer llarga durada, un artista que va basar gran part del seu espectacle en l'escenografia, ja que s'hi dedica professionalment a este camp des de fa molts anys.

Álvaro Lafuente, més conegut com Guitarrica de Lafuente, és un cantautor, compositor i músic de les nostres comarques que ha aconseguit l'èxit més enllà de les nostres fronteres. I ho va fer des del primer moment i sempre amb el suport de les xarxes socials, des d'on va llançar el seu primer tema, Guantánamo. Álvaro Lafuente, més conegut com Guitarrica de Lafuente, és un cantautor, compositor i músic de les nostres comarques que ha aconseguit l'èxit més enllà de les nostres fronteres. I ho va fer des del primer moment i sempre...

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: El seu estil ha anat evolucionant des de les primeres cançons. Des d'una sonoritat més de cantautor folk arrimat al flamenc, fins a arribar a l'indie o fins i tot al pop. Des de les primeres cançons que va editar amb la seva guitarra, fins que va editar el seu primer disc, La Cantera.

En este treball, el jove artista de Benicàssim va demostrar que el seu estil íntim i personal podia arribar al més alt de les llistes d'èxit. El disc, editat el 2022, va estar produït per Raül Refri, un dels tòtems de la producció musical, que va arrodonir temes com este que sentim de fons, Mil i una noia.

A pesar de la seva joventut, una de les coses que més destaca de la seva música és la profunditat dels temes que tracta. S'obri i parla de sentiments i sensacions molt personals que l'acosten als milers i milers de seguidors que té. Tot un referent generacional.

Fidel al seu estil de cantautor del segle XXI, Guitarrica de la Fuente no ha parat de sumar i sumar adeptes al seu projecte musical i d'omplir sales i festivals amb la seva posada en escena. Una nova imatge que va destacar en el seu últim treball, Spanish Leather, i amb cançons com la que escoltem ara, Babieca.

i d'un projecte personal i amb escassa instrumentació com el de Guitarrica de la Fuente, passem ara a una banda de rock que també ha conquerit el mercat des de les nostres comarques. Parlem de Los Cigarros.

0: Els germans Ovidi i Álvaro Tormo eren part integrant de la banda Los Perros del Boogie, amb la qual van arribar a obrir concerts d'ACTC. El 2011 van decidir embarcar-se en un projecte personal que els ha donat moltes alegries. Un projecte de banda on el rock and roll clàssic de guitarres és el protagonista en ple segle XXI.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría.
0: I el 2013 van gravar el seu primer llarga durada, Los Cigarros, de la mà del productor Carlos Raya. Amb este primer treball van iniciar una gira per tot l'estat, que també va acompanyar la de Fito i Fiti Paldis, la qual cosa els va posar en el focus com a banda de guitarres. Dos anys després va arribar el segon treball, A Todo Que Sí, amb cançons com esta, Dentro de la Ley.

El gran mèrit de los cigarros ha sigut tornar a posar al centre el rock clàssic de guitarres, quan primer l'indi i després la música urbana copaven totes les llistes d'èxit. Un any després de l'edició d'este segon disc, la banda va aconseguir una fita històrica, telonejar a Barcelona una de les bandes més importants del món, The Rolling Stones. Després de 15 anys de trajectòria, los cigarros s'han posicionat com a banda a tot l'estat i són un dels referents indiscutibles del seu gènere. I sense anar-se'n molt lluny, un altre exemple de banda rock and rollera valenciana. Parlem ara d'altre grup de germans,

0: Parlem del projecte de Miguel Ángel Escrivá i el seu germà Joseman, amb l'aportació del guitarrista Soni Artal. Des del principi se'ls ha relacionat amb el rock reposat o el rock d'autor. Cançons on les guitarres també són les protagonistes, però amb una adrenalina serena i sense massa estridències, com podem sentir en un dels temes més importants. Este Estamos Bien.
1: Si la suerte me arrastró hasta ti, nos brindo con todo lo que somos.
0: El seu èxit fora de les nostres fronteres ha sigut menys explosiu que el de Los Cigarros. Santero i Los Muchachos han anat pas a pas formant una discografia seriosa i molt personal. S'han posicionat en el rock, diríem, lo-fi, on no trobem massa exemples, i ells encaixen a la perfecció. Un dels últims capítols de la banda va ser la seva actuació al Palau de les Arts de València, concert que s'ha convertit en un disc.

0: Este disc, Una noche en les arts, demostra que la proposta de Santero i los muchachos funciona en sales de xicotet format o en festivals i grans auditoris. En este treball, la banda va comptar amb la col·laboració d'artistes com Juancho de Sidecars, Luis Fercán o Travis Berts, que escolten en este Ventura. Santero i los muchachos formen part de la història de la música valenciana com una de les formacions de rock de directe més carismàtiques.
1: Un fort aplauso, por favor.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: Però continuem amb els exemples de valencians que han mirat més enllà de les nostres fronteres i que han aconseguit un nom internacional. En este cas, un dels músics valencians més global que hi ha ara mateix és Diego García, més conegut com Chuanguero.

Twanguero va iniciar la seva carrera com a guitarrista clàssic al Conservatori de València, però prompte va haver d'anar-se'n a buscar l'èxit fora. La primera parada de la seva fulgurant carrera va ser Madrid i allí va començar a destacar com un dels millors músics de sessió de la seva generació.

Amb este rol, Twanguero ha acompanyat figures destacades de la música com Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Fito Páez, Bumburi, Rafael, Camilo VI, Ana Torroja o Diego El Cigala, amb el qual guanyaria el 2013 un Latin Grammy al millor àlbum de tango per Romance de la Luna Tucumana, amb temes com este, Naranjo en Flor.

Però la carrera de Txuanguero no se centra només en l'acompanyament musical, sinó que amb el seu nom també ha editat una notable discografia que té molt a veure amb els viatges que el músic ha anat fent al llarg de la seva vida. Una de les primeres parades va ser la ciutat de Nova York, d'on va sorgir el primer treball, The Brooklyn Session, on es va rodejar de músics de primer nivell internacional. La segona parada de la seva vida musical va ser a la ciutat de Buenos Aires, on grava el disc Argentina Songbook, que compta amb cançons com Guitarra, Dímelo

Convé destacar que el seu nom artístic no és casual, ja que una de les característiques que fan únic a este músic és el so conegut com el twang, que practica des de sempre i que el converteix en un dels especialistes mundials.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Després d'esta aventura argentina han arribat moltes altres, sempre des del continent americà, on resideix des de fa molts anys. Diego García està instal·lat en l'elit de la guitarra internacional, sense oblidar que va néixer a les nostres terres i que porta en l'ADN la pulsió per la música que portem tots els valencians i valencianes.
2: En el capítol d'avui hem repassat la història d'alguns músics i músiques valencianes que han transcendit més enllà de les nostres fronteres en diversos estils i gèneres per demostrar que des d'ací també hem exportat música arreu del món.
1: I amb Twanguero diem adeu al capítol internacional i fem repàs d'una trajectòria impecable com la de Diego García, a la que encara li queda molt per oferir. Nosaltres continuem amb el nostre viatge per la història de la música valenciana.

0: Bona vesprada, són les 8 i 45 segons i obrim el contrapunt d'avui dijous 6 d'agost, un repàs a l'actualitat informativa de la jornada que ens dura fins les 9 de la nit. Avui es complix una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, fins a 72.000 persones, segons el govern espanyol, creuaven nadant i corrents la frontera del Marroc amb la ciutat autònoma. Una setmana després, el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha parlat de la tragèdia amb el rei. Ha sigut esta vesprada en la residència mallorquina d'estiu del Palau de Marivent. El monarca s'ha compromès a visitar Ceuta, encara que no s'ha fixat la data. Un anunci molt rellevant. Seria la primera vegada que Felip VI visitaria com a rei la ciutat autònoma amb la càrrega simbòlica que això suposa. El monarca també ha traslladat la seva estima i la solidaritat amb la població de Ceuta. Vivas, això sí, ha tornat a denunciar el que considera una frontera vulnerable. I ja són 35 les dones assassinades enguany per les seues parelles o exparelles. La violència masclista s'ha cobrat dos noves víctimes en les últimes 24 hores. Una dona a Múrcia i una altra a Llanes, Astúries. Una xacra, la de la violència contra les dones, que demana una resposta integral que de moment no arriba. Comencem amb Juan Alpuente i José Navas en els comandaments tècnics.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.

0: Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
1: Bona vesprada, Rubén.
0: Vesprada un tant complicada, de pedregades i de pedregades intenses.
1: Sí, efectivament. Ara acabem de desactivar la vista taronja perquè s'havia activat la vista taronja per observació. De vegades tenim avisos per previsió del que puga passar i de vegades quan s'observa una tempesta molt forta com la que de fet ha tocat la zona de Casas de Medina, al nord d'Utiel, on han descarregat unes pedres d'una grandària més que destacable. Podem consultar les xarxes nostres i veuran els danys que ha provocat en molts vehicles. Per tant, una grandària molt notable. Hores d'ara ja s'ha desactivat aquest avís taronja. Ara només queden els avisos nivell groc a l'interior de Castelló, interior nord de València. Encara podíem tindre alguna tempesta. Estan perdent intensitat. Alguna podia tocar el nord de Castelló, la part interior de València, però tornem a insistir. Les més intenses ja han passat i destaquen les quantitats de pluja de Xelva, 37 litres per metre quadrat, a la zona de Casas Bajas 33, a Tuéjar també quasi 28 litres, tenim imatges també de pedra i de granís a la zona de Tuéjar, també a la zona de Casas Bajas, tornem a insistir, les veuran a l'informatiu i també a les xarxes socials, poden connectar-se i les veuran. Han sigut tempestes molt locals, però amb una gran adversitat, molt fortes, com de fet en principi estava prevista en la jornada d'ahir. Pel que fa a les pròximes hores, tornem a insistir, van de baixa, la nit quedarà tranquil·la, tenim molts núvols alts, núvols baixos, la basca no se'n va, tornarà a ser una pròxima nit molt càlida i amb molta humitat en punts del litoral, i demà, divendres, tornem a tindre avisos de vesprada, tornats a ser avisos nivell groc, l'interior de Castelló i l'interior nord de València, de nou tornarem a tindre alguna tempesta forta localment, que pot superar els 20 litres en una hora. Recordem que els avisos es fan referència que poden arribar o superar aquesta quantitat de 20 litres en una hora, de nou a un granís, i demà ja tenim el primer avís per temperatures altes. Avui hem de fer calor, ha fet basca, però han estat les màximes entre els 30 i els 36, 37 graus. Demà és més probable superar els 36 al sud de València i, per tant, s'activa l'avís nivell groc. I dissabte, més que per tempestes, que tenim un avís molt xicotet al nord de Castelló, alguna tempesta encara quedarà, el dissabte ja és calor perquè podem de nou registrar 40 graus de màxima cap a les comarques de l'interior. Torna la calor intensa, que sembla duraria un dia, dissabte. Després vol baixar lentament a partir de diumenge i dilluns. Per tant, el més destacable és que les tempestes fortes d'esta nit ara ja van de baixa. Demà poden tornar a repetir-se tempestes, en principi a l'interior i molt locals, però de nou puntualment fortes, i que la calor poquet a poquet farà un passet amunt, i el dia que sembla de temperatures més altes seria dissabte.
0: Avisos de temperatures altes que, per desgràcia, ja deixen de ser notícia. No?
1: La veritat és que últimament sí, la veritat és que en aquest aspecte comencem a acostumar-nos. El que passa és que, com va dir l'AMET, de fet, no havíem, des que tenim el programa Meteo Alerta, mai havia hagut quatre vegades en el mateix mes un avís roig per temperatures altes. Havien tingut alguna vegada tres, però quatre dies amb un avís roig, és que hem tingut molts dies de 40 graus de màxima superant-los el juliol. Ara, de moment no arribem a aquests avisos roig, estan en avís groc, i no hi ha avisos per les temperatures nocturnes, que és un tema que tenim obert pel que fa a una qüestió d'avisos meteorològics, perquè sí que n'hi ha per salut, però evidentment les temperatures nocturnes de vegades ens provoquen un estrès tèrmic i un estrès de confort que a vegades és quasi més intens que el que tenim al migdia. Però bé, és un tema que s'està discutint, i el que podem dir és que esta pròxima nit, la nit tòrrida, no ens la llevem de damunt altra vegada en punts del litoral, i és una altra més a afegir als rècords que ja estem registrant, en particular a Castelló de la Plana.
0: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea. Continuarem parlant, de ben segur, de les altes temperatures.
1: A l'hora de menys, sí. Molt bona vesprada.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I anem ja, entrem ja en matèria informativa. Avui es complix, com dèiem, una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Decenes de milers de persones, fins a 72.000, segons el govern espanyol, creuaven nadant i corrents la frontera del Marroc amb la crisi amb la ciutat autònoma. La crisi migratòria i humana, la més greu fins ara, va provocar la mort de 80 persones a la part espanyola, segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior. La xifra augmenta fins a les 143 víctimes mortals, segons l'ONG Caminant Fronteres, que especifica que 63 persones van morir a la part marroquina. Avui, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Navas, ha parlat de la tragèdia amb el rei en la residència mallorquina d'estiu del Palau de Marivent. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
3: Bona vesprada, Rubén. Sí, els dos han mantingut allí una conversa de quasi dues hores, i el primer que Vivas ha destacat d'esta conversa és el suport que li ha transmès el monarca.
4: Su majestad me ha transmitido cariño, apoyo y ánimo para todos los ceutíes en uno de los momentos más duros, más críticos y difíciles de la historia reciente de nuestra ciudad. Ceuta está pasando por un momento muy difícil, y el hecho que el jefe del Estado haya querido transmitir un mensaje de ánimo, de apoyo, de cariño a Ceuta y a los ceutíes, me parece que es especialmente relevante.
3: Com està fent durant esta setmana, sempre que ha tingut ocasió, Vivas ha insistit davant de Felip VI en dos qüestions, en la vulnerabilitat de la frontera, ha dit, i també en què Ceuta encara està lluny de la normalitat.
4: Ceuta todavía no se ha recuperado de ese trance, de ese trauma, y Ceuta no ha vuelto a la normalidad. No ha vuelto a la normalidad porque todavía siguen permaneciendo en nuestra ciudad de los que llegaron de esa manera a través de la avalancha, pues sigue habiendo del orden de entre 3.000 o 6.000 personas.
3: I també s'ha mostrat confiat que després del que ha passat no tornarà a repetir-se una allau, com semblen anunciar alguns missatges que circulen en xarxes socials per al 15 d'agost.
4: Vista la experiencia que hemos tenido el 30 al 31 de julio, confiamos plenamente en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y confiamos plenamente en nuestro ejército para que esa contingencia a la que usted se refiere, esa nueva entrada masiva, no se produzca.
3: I Vivas ha anunciat també el compromís del rei de visitar pròximament Ceuta.
4: El rei està comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rei cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
0: I a Ceuta, mentrestant, els servicis d'acollida continuen col·lapsats. El govern d'Espanya manté que 70.000 de les 72.000 persones que van entrar ja han tornat al Marroc, però les autoritats locals continuen parlant, acabem d'escoltar el president Juan Jesús Vivas, d'entre 3.000 i 6.000 que encara continuen a la ciutat autònoma.
3: Més enllà d'este ball de xifres, una setmana després, Ceuta s'enfronta a diversos reptes. Milers de persones dormen als carrers sense més menjar que els que ofereixen les organitzacions no governamentals i a l'espera de poder entrar en uns centres d'acollida totalment desbordats. La secretària d'Estat d'Immigracions, Pilar Canceda, ha visitat avui la ciutat i ha dit que el govern garantís l'ajuda humanitària de primera necessitat durant el temps que siga precís.
5: Se ha puesto en marcha un dispositivo a través de Cruz Roja para poder distribuir kits de primera necesidad, de comida, de agua, a las personas que así lo necesitan. Lo seguiremos haciendo por el tiempo que sea necesario y hasta el número de personas que sea necesario. No hay un número taxativo de personas que podamos atender. Lo importante es que se pueda atender a todo el mundo que lo necesite.
3: Un repte humanitari i logístic que s'afitja al dels centenars de menors no acompanyats, més de 1.000 segons les primeres estimacions, que ara han de ser censats, identificats i protegits per l'administració. I en esta protecció, segons la llei d'estrangeria, entra el seu repartiment en diferents centres d'arreu de la península.
0: I no ens oblidem del descomunal drama humà que ha suposat esta crisi. Avui ha començat també el procés d'identificació de les víctimes mortals.
3: Efectivament, parlem d'aixes 80 víctimes registrades oficialment en territori o aigües espanyoles. Ja s'han realitzat 77 autòpsies i la Guàrdia Civil ha identificat el primer dels cadàvers rescatats. Hi ha proves d'ADN de 29. La delegació del govern a Ceuta ha obert una oficina per ajudar als tràmits i contactar amb els familiars. El comandant de la Guàrdia Civil encargado de esta oficina es Sergio Munguía.
6: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. O sea, todos los datos son bienvenidos. Si tenía tatuajes, si se ha operado, si llevaba ropa, si tenía anillos.
3: Munguía ha dit que de moment han rebut 32 denúncies fiables.
6: Denuncias ahora mismo tenemos unas 32, que sean con base, ¿vale? Hay mucha gente que aporta muchos datos, pero no son suficientes para que podamos trabajar con ellos.
3: I el delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha informat que, per la seva part, que es treballa també en l'afiliació dels menors no acompanyats per a comprovar que ho són i que un grup important ja han sigut traslladats a un dels dos col·legis que s'han habilitat per acollir-los.
0: I en la derivada política, el PP ha volgut avui eliminar dubtes sobre l'acollida a menors migrants que oferiran les comunitats autònomes on governen, especialment en aquelles on ho fan en coalició amb Vox, que havien manifestat moltes reticències. El vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodó, ha confirmat que els seus governs autonòmics compliran la llei.
7: Y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que evidentemente cumplirán la ley en materia de inmigración irregular, la legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley, y en esta ocasión también.
0: Y una última derivada d'esta crisi migratòria, el paper, encara per aclarir, del Marroc en la crisi de Ceuta ha fet estranys companys de viatge. Sumar, Podem i Vox coincideixen que el país magribí ha de quedar fora de l'organització del Mundial de Futbol del 2030, que en principi hauria de celebrar-se conjuntament amb Espanya i Portugal.
3: El que semblava impensable ho ha aconseguit la crisi de Ceuta. Sumar i Vox volen que el Marroc no siga seu del pròxim Mundial de Futbol del 2030. Efectivament, ja han presentat iniciatives al Congrés. La formació de Santiago Abascal ha registrat una proposició en aquest sentit, mentre que la coalició d'Esquerres ja ho va fer dimecres. Una polèmica que coincideix amb la visita que ha fet el mateix president de la FIFA, Gianni Infantino, al Marroc, que en la seua lluita per guanyar suports hauria proposat que la final del Mundial es disputara a l'estadi Hassan II de Rabat i no a Espanya.
2: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
0: I parlem ara de violència masclista. La violència masclista que ha mostrat la seua pitjor cara en les últimes 24 hores. Un agent de la Guàrdia Civil assassinat a tirs en la caserna de l'Institut Armat a Irallanes, a Astúries, pel seu excompany sentimental, també agent del cos, però apartat per una condemna per violència masclista.
3: I 4 hores després, una altra dona presumptament assassinada per la seva exparella en un centre comercial a Múrcia, a qui la Guàrdia Civil ha detingut la passada mitjanit a l'agressor en una estació d'autobús quan pretenia fugir. Esta vesprada a Llanes, Astúries, hi ha hagut una concentració de condemna davant les portes del consistori en el primer dels dos dies de dol oficial decretats per l'assassinat de l'agent de la Guàrdia Civil. Verónica Fernández és la delegada per a la violència de gènere del govern d'Astúries.
8: Ante el asesinato machista perpetrado en Llanes contra Laura, de 50 años, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios y de protección y de acogida que requieran.
3: En els dos casos, la violència masclista deixa menors sense mares, dos xiquetes de 14 anys a Llanes i una de 5 a Múrcia. Concepción Ruiz és la consellera de Polítiques Socials i Família de la regió de Múrcia.
9: En aquests moments, com a medida de protecció judicial, el menor està bajo la tutela de la comunitat autònoma de forma provisional. Lo que estamos haciendo es trabajar con la familia para determinar la mejor opción.
0: El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Està actiu tots els dies de l'any, és gratuït i no deixa rastre en la factura, però cal esborrar-lo del registre de telefonades. Les dues dones assassinades estaven en el sistema Biogen, però ara cal preguntar-se què falla en el sistema de protecció. Victòria Masso.
10: Doncs no falla només un element, sinó molts, perquè la protecció d'una víctima, perquè siga efectiva, ha de ser integral. Així ens ho explica la degana del Col·legi de Criminologia de la Comunitat Valenciana i especialista en violència de gènere, Amparo Peris.
11: És que no podem centrar-nos únicament en mesures penals per a la prevenció. Integrales des dels aspectes penals, penitenciaris, socials, psicològics, mèdics...
10: Reclama més protagonisme de les unitats de valoració forense i que s'incloga la figura del criminalista. El sistema Biogen diu ha millorat este 2025, però tot i així, Peris reclama més recursos.
11: No contamos con medios suficientes, ni materiales ni personales, ni en los juzgados ni en la policía.
10: La violència de gènere és un delicte públic i és necessària assegurar la denúncia social per a frenar estos feminicidis.
11: Tenemos que observar, tenemos que tener ojos, no podemos estar viendo lo nuestro y luego decir, llevarnos las manos a la cabeza, ah, pero si era una pareja ideal.
3: I tenim més dades que reflecteixen la magnitud del problema de la violència masclista. El Ministeri de l'Interior qualifica o quantifica en 17.111 casos actius de dones víctimes de la violència de gènere a la Comunitat Valenciana, dels més de 104.000 que hi ha en tot Espanya. De les dones vigilades, 1.165 estan en risc alt i 14 en risc extrem. Més de 1.300 dones amenaçades per la parella o l'exparella són menors de 18 anys. El major nombre, més de 48.000, tenen de 31 a 45 anys i vora 54.000 tenen fills i filles menors al seu càrrec. La consellera, la Conselleria d'Igualtat ha informat que des que ha començat l'any s'han produït més de 300 nous ingressos de dones víctimes de violència masclista en els centres residencials que gestiona la Generalitat. Escoltem la seva titular, Susana Camarero.
12: Durante el primer semestre de 2026, los centros residenciales de la Generalitat han registrado 305 nuevos ingresos de mujeres y 115 de menores, hijos e hijas de las mismas. Son cifras que reflejan la importancia de contar con una red de recursos especializada, preparada para ofrecer una atención integral en el momento más difícil de su vida. Estos centros son mucho más que un alojamiento.
2: Contrapunt en Apunt Radio.
13: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: I compte arrere per al 12 d'agost. Parlem de l'eclipsi total de sol, un espectacle de la natura que esdevé també un dels majors reptes per a la seguretat. Belén Barrachina, Madrid, bona vesprada. Ja ha previst un gran dispositiu de seguretat pensant sobretot en la mobilitat.
16: Sí, així és. A menys d'una setmana de l'eclipsi, avui s'ha presentat l'operatiu especial per a gestionar una mobilització massiva. A casa nostra, 2.500 efectius policials, 11 de servei marítim i 26 mitjans aeris per a garantir la seguretat de fins a 1,5 milions de desplaçaments. I les recomanacions són molt clares: evitar desplaçaments innecessaris i intentar gaudir de l'eclipsi des de casa. Comprovar també l'estat de les carreteres abans d'eixir. Per exemple, a València, la CB500, que dona accés al Parc de l'Albufera, estarà tallada des de les 6 de la vesprada i només es permetrà l'accés als veïns i veïnes. A més, preocupen especialment les zones rurals. El 12 d'agost la comunitat estarà en nivell 3 de preemergència per risc d'incendis. Per això, els parcs naturals quedaran tancats a les províncies de València i de Castelló. I es recomana no visitar espais rurals i accedir només als punts habilitats de manera oficial. El dispositiu també inclou mesures sanitàries. Hi haurà 22 ambulàncies més i es reforcen les urgències per atendre possibles incidències derivades de la concentració de persones. L'objectiu per a tots, gaudir d'aquest esdeveniment històric sense perill.
0: Així és, Belén. La Conselleria de Sanitat, com deies, també reforça així les urgències i els servicis d'oftalmologia amb motiu de l'eclipsi solar total de dimecres que ve. Un reforç que inclou, entre d'altres, més professionals i més de 20 ambulàncies per a cobrir qualsevol incidència relacionada amb l'eclipsi.
3: A més, la Conselleria de Sanitat ha enviat una circular a tots els centres sanitaris en la qual s'insta a posar el focus en xiquets i adolescents, per considerar que constitueixen el grup més vulnerable per la seva curiositat i també per la seva menor percepció del risc a l'hora de contemplar este fenomen astronòmic. Per això, el conseller del RAN, Marciano Gómez, recorda la importància d'evitar l'observació directa de l'eclipsi sense la protecció adequada amb la utilització de filtres homologats.
17: Recomendar encarecidamente que no hay que mirar el eclipsi sin las gafas homologadas ISO 123-12-2, ya que puede dañar seriamente la vista.
0: I no deixem de parlar de l'eclipsi. A només 6 dies del fenomen astronòmic, posem el focus en una dada clau, la durada de la totalitat, perquè no serà igual a tots els municipis. Els Ports serà la comarca amb més durada de totalitat. A Morella es farà de nit durant 1 minut i 40 segons. A Requena, només 21 segons. I a la platja del Marenyet de Cullera, pràcticament al límit de la franja, la totalitat es reduirà a només 7 segons. Víctor Vidal.
18: Mirar l'eclipsi des de Morella no serà el mateix que des de la platja del Marenyet de Cullera. La diferència de foscor total serà de més d'un minut i mig, només 7 segons enfront de minut i 40 a la capital dels Ports. Tot depèn del lloc des d'on mirem el cel. Com més a prop del centre de la franja de totalitat, més temps estarà el sol completament ocult. Però quant costa guanyar 30 segons? Si pugem al cotxe i recorrem els 70 quilòmetres que separen València de Castelló, guanyarem mig minut de foscor. Cada 2 quilòmetres que cap al nord gaudirem d'un segon més d'eclipsi. I recorden, els experts recomanen entrar en la franja de totalitat per viure l'experiència completa, així que si vostès es troben al Gira o a Tavernes, peguen un bot a Cullera per a viure l'experiència completa per uns segons. Ja ho saben, el temps és or i més en un eclipsi així. El que han tardat a escoltar esta crònica serà la durada de la totalitat a València, però a Peníscola encara els sobraran 40 segons de foscor més.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Més coses. Espanya està a punt d'arribar als 50 milions d'habitants i la Comunitat Valenciana és la que més creix en població.
3: Sí, són les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. A data d'1 de juliol, i diuen que a casa nostra hi havia 5,5 milions d'habitants censats al febrer, als quals cal sumar un 0,43% més des de l'1 de juliol. La població ha crescut així més que a qualsevol altra autonomia. Per darrere nostre estan les Illes Balears, Astúries i la regió de Múrcia. Segons les dades de l'INE, el major nombre de nous migrants durant el segon semestre de 2026 va ser de nacionalitat colombiana, venezolana i marroquina.
0: Hem parlat de migració i hem parlat també de nombre d'habitants, dues qüestions directament relacionades amb la prestació de serveis públics i el seu finançament. Les dades, en este cas, de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada reiteren que la Comunitat Valenciana continua entre les pitjors finançades per l'Estat. Rebem 964 euros menys per habitant que Cantàbria, la comunitat millor finançada. Som la segona autonomia pitjor finançada per habitant, per darrere només de Múrcia.
3: I per això el debat sobre el finançament és recurrent a casa nostra. I avui el Partit Popular ha instat el govern espanyol a presentar al setembre en el Consell de Política Fiscal i Financera un nou sistema de finançament diferent al que el Ministeri d'Hisenda ja ha proposat i que rebutgen tots els governs autonòmics del PP, amb l'excepció de Canàries, on els populars governen en coalició amb Coalició Canària. La portaveu d'Economia del PP a les Corts, Mari Carmen Centelles, ha insistit que a l'espera del nou sistema la Generalitat necessita rebre el fons d'anivellament transitori.
19: Es necesario que se apruebe ese fondo de nivelación transitorio y que aborde, por supuesto, la deuda histórica derivada de la infrafinanciación. Es necesario que el valenciano, el ministro Arcadi España, que conoce perfectamente la realidad valenciana porque ha sido conseller del ramo en el gobierno del Botànic, recuerde lo que tanto defendió durante los 8 años de Botànic.
3: I des del PSPB, el portaveu d'Hisenda, José Díaz, ha recordat que el model reclamat ja està sobre la taula i que comportaria posar fi a l'infrafinançament valencià amb vora 3.700 milions addicionals per a sanitat, educació, serveis socials o infraestructures. Díaz ha convidat la Generalitat a donar suport al nou model i ha advertit a Pérez Llorca que no pot deixar escapar l'oportunitat.
20: Pérez Llorca està dispost a fer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia. Después de 25 años, siendo los últimos o penúltimos en financiación, podemos pasar del puesto 14 al octavo y acabar con una injusticia histórica. Si Pérez Llorca rechaza esta oportunidad para obedecer a Feijóo y conservar su sillón, cometerá una traición política imperdonable.
0: I les xifres constaten una impressió que es comença a estendre, sobretot en aquelles comarques molt properes a la costa. Es dispara la compra de vivendes per estrangers a la Comunitat Valenciana en un context de baixades generalitzades del mercat de l'habitatge, amb caigudes importants en els moviments de compra-venda. Els estrangers es consoliden com la gran excepció. Les seues adquisicions s'han incrementat, en atenció, un 31%.
3: Sí, són dades relatives als mesos d'abril a juny, recollides en una estadística del Col·legi de Registradors. Els estrangers són els únics que animen un mercat on la compra-venda general ha caigut un 5,7%. Els descensos s'han registrat en 15 comunitats autònomes i en 34 províncies. Però tant així a casa nostra com a les Illes Balears, els estrangers animen el mercat perquè acumulen el 30% de les compres realitzades a tot Espanya. Les compres d'estrangers han crescut a tot l'estat, però sobretot així, amb aquest increment que comentaves, Rubén, del 31%, i a les Illes, amb un creixement encara més gran, un 32,3%. I qui són els compradors? Doncs la majoria, un 57,4%, provenen de la Unió Europea. Per països, els neerlandesos són un 6,9% dels compradors i els alemanys un 6,1%. I a pesar del Brexit, els britànics continuen per davant de tots amb el 7,7% de les adquisicions.
2: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I mirem ara cap al món. Avui s'han fet públiques les conclusions d'una investigació amb 60 proves on es denuncia que la periodista libanesa Amal Khalil va ser assassinada per l'exèrcit israelià de forma premeditada. Ara fa 6 mesos que van passar els fets. Rafa Salom.
1: Amal Khalil i la seva càmera es van refugiar a una casa després d'un bombardeig. Des d'ací van avisar l'ONU i la Creu Roja on estaven. Fins i tot el president libanès, Youssef Aoun, va avisar el govern de Netanyahu que eren civils. L'ONG Human Rights Watch denuncia que l'exèrcit coneixia la situació i les va atacar de nou. A més, els militars van impedir que els paramèdics els atengueren durant hores. Denuncia el portaveu de l'ONG que acusa Israel d'haver comès un crim de guerra. A l'informe s'han realitzat nombroses entrevistes i s'han verificat més de 30 vídeos i fotografies geolocalitzades. L'atac va ser una venjança contra tu per denunciar la brutalitat d'Israel, manté el seu germà. Des de fa 2 anys i mig, 260 periodistes han sigut assassinats, la majoria a Gaza, però també al Líban.
0: I en el temps de la informació esportiva, Roberto Fernández, bona vesprada. Parlem del València quan falten només 2 dies per al Trofeu Taronja.
21: Bona vesprada, Rubén. Viure en un mercat etern sembla el destí del València de Meriton, que torna a afrontar les últimes setmanes...
0: I en el temps de la informació esportiva, Roberto Fernández, bona vesprada. Parlem del València quan falten només 2 dies per al Trofeu Taronja.
21: Bona vesprada, Rubén. Viure...

0: El portuguès vol esgotar les opcions per anar al Celta, tot i que els gallecs encara no han presentat cap oferta formal. Precisament els de Vigo han cedit Unai Núñez a l'Espanyol, com han anunciat esta vesprada els de Cornellà. Veurem si Almeida juga o no en el pròxim partit des de Corberán, el Trofeu Taronja. Este dissabte a les 9 de la nit, València-Newcastle, que els oferirem en directe per televisió en Apunt. Un duel que serà especial, ja que el club ha convidat a Mestalla els alcaldes dels 18 municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Uxó.
1: Roberto, avui en el Villarreal ha tingut lloc un acte tradicional i molt volgut per l'entitat de la Plana.
0: Així és, la plantilla, el cos tècnic i la directiva del Villarreal, encapçalades pel president Fernando Roig, han fet la tradicional ofrena als patrons de la ciutat, visitant la Basílica de Sant Pasqual Bailón i l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia. El president del Villarreal reivindica la plantilla per a la pròxima temporada.
2: Venim a demanar que ens donin molta salut, no? Que és lo important, i lo de més ho tenim que posar nosaltres, que és molt de treball. Tenim una plantilla també millor que la de l'any passat, i jo crec que pitjor que la de l'any que ve. Estarem 3 anys seguits jugant la Champions, que és el que tenim, que és l'objectiu que tenim que tindre per l'any que ve. Nosaltres no som un equip venedor, però si ens venen a comprar, doncs parlarem.
0: Esta vesprada s'ha donat a conèixer la llista de capitans groguets per a esta temporada, que estarà formada per un total de 6 futbolistes que podran portar el braçalet al llarg del curs. Els jugadors que podran exercir de capità en el Villarreal són Gerard Moreno, Juan Foiz, Santi Comesaña, Ayoce Pérez, Sergi Cardona i Logan Costa. El Villarreal, que ahir va guanyar 1-0 el Levant en el penúltim partit de la pretemporada, continuarà treballant per acarar l'últim partit amistós, este dissabte quan visitaran els Jones Turks del Galatasaray. Després, els groguets tindran ja la vista posada en la Lliga, que començarà per a ells a Santander el diumenge 16 d'agost visitant el Racing.
1: I a l'Elx, Roberto, per fi hi ha moviments.
0: Efectivament, el club il·licità ha fet oficial esta vesprada l'acord amb l'Atlètic de Madrid per al traspàs de Javier Morcillo. El jove migcampista de 20 anys firma amb el club franjavert fins al juny de 2030, amb opció a una temporada més en funció d'objectius. Morcillo arriba per a reforçar la medular amb talent, joventut i personalitat després de completar una gran campanya al filial Matalasser a les ordres de Fernando Torres, pas previ a on ja va despuntar el Sabadell aconseguint l'ascens a primera ref. Morcillo ja ha enviat una salutació a l'afició franjaverda.
3: Hola, franjiverdes. Muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de conocer a todos y conoceros a todos vosotros. La vida empieza ya y con ganas de jugar en el Martínez Valero. Mucho Elche.
0: Amb esta nova incorporació tancada, l'equip il·licità continua amb la pretemporada al Gorfa, on avui hem pogut parlar amb un dels pesos pesants de la plantilla. Parlem de Marc Aguado, migcampista de 26 anys que va ser un home clau per a Saràbia i sembla que ho serà també per a Martín Anselmi. De l'actual entrenador franjavert ens ha parlat Aguado.
4: I jo crec que les principals qualitats que té són la intensitat, les ganes que té de fer-nos millors i sobretot de ser molt valents. Veig a l'equip amb moltes ganes, amb molta il·lusió de tornar a fer un gran any i amb moltes ganes de que arribi ja el primer partit. La continuïtat de lo que vam fer l'any passat, de continuar amb la unió que tenim amb l'afició, de lluitar cada partit, d'anar per els 3 punts tots els partits i a final de temporada a veure on hem pogut arribar.
1: I mentrestant, el futur de Ferran Torres continua ple d'incògnites. Això sí, al seu poble ja ho tenen tot a punt per a rebre'l, no?
0: Així és, a Foios ja ho tenen tot preparat per a l'homenatge de demà a les 6:30 de la vesprada, on el consistori té previst nomenar-lo fill predilecte. L'alcalde de la localitat, Sergi Ruiz, ens avança en què consistirà l'homenatge a Foios.
5: Un escenario, un camión escenario, una pantalla gigante, Ferran Torres sobre el escenario, unas palabras del jugador y unas palabras de las autoridades, sentido homenaje y que el pueblo pueda compartir con su estrella ese momento.
0: Demà serà una jornada intensa per al jugador de Foios, ja que abans de l'homenatge al seu poble, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el rebrà oficialment al Palau, on està previst que el jugador signi l'acord per convertir-se en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana. I tot això amb el seu futur al Barça encara en l'aire. Després de les polèmiques declaracions als Estats Units i el seu possible sí al PSG, el valencià insistís que en el futbol mai se sap.
1: Roberto Fernández, moltes gràcies.

Amb Dime que me quieres, un dels clàssics de Tequila, recordem avui Felipe Gutiérrez, qui va ser baixista del grup i membre fundador de la banda. Conegut com Felipe Lipe, el músic ha mort als 68 anys. Tequila va irrompre en el panorama musical espanyol de finals dels 70 i principis dels 80 amb una explosió de vitalitat. En els 6 anys que van estar en actiu van gravar 4 àlbums.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagún Revi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: A les 8 i 38 segons, minuts, perdó, de la vesprada, el saludem de nou així en contrapunt, en esta última part del programa, la part de tertúlia, la part més reposada, que per cert tenim per davant poc de temps, però anem a tractar d'aprofitar-lo al màxim. Així a l'estudi ens acompanya Álvaro Ortuño, analista polític. Bona vesprada, Álvaro.
1: Bona vesprada, reposado, però no tanto.
0: Bueno, tractarem que siga àgil. I també està amb nosaltres Alba Juan, periodista i politòloga. Bona vesprada, Alba.
2: Bona vesprada.
0: Anem per feina. Ja sabeu, Ceuta continua acaparant el focus informatiu i avui, precisament, es compleix una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Fins a 72.000 persones, segons el govern espanyol, creuaven nadant i corrents la frontera del Marroc amb la ciutat autònoma. I una setmana després, el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha parlat de la tragèdia amb el rei en la residència mallorquina d'estiu del Palau de Miravent. El monarca s'ha compromès a visitar Ceuta, encara que no s'ha fixat la data. Un anunci, cert, molt rellevant. Seria la primera vegada que Felip VI visitaria com a rei la ciutat autònoma, amb la càrrega simbòlica que això suposa, i ara en parlarem. El monarca també ha traslladat la seva estima i la solidaritat a la població de Ceuta, i Vivas ha tornat a denunciar, això sí, el que considera una frontera vulnerable. Vivas també ha insistit davant de Felip VI que Ceuta encara està lluny de la normalitat.
3: Ceuta todavía no se ha recuperado de ese trance, de ese trauma, y Ceuta no ha vuelto a la normalidad. No ha vuelto a la normalidad porque todavía siguen permaneciendo en nuestra ciudad de los que llegaron de esa manera a través de la avalancha, pues sigue habiendo del orden de entre 3.000 o 6.000 personas.
0: Abans d'encetar la qüestió relativa al rei i a aquest compromís, no?, que ha verbalitzat avui Vivas, no?, en relació a la visita a Ceuta, volia també que parlàrem abans d'això d'aquest anunci que s'ha fet durant aquests últims dies i que sembla que els cossos de seguretat i els serveis d'intel·ligència estan donant-li credibilitat a aquesta possible arribada per al dia 15, que per cert Vivas avui ha dit que confia que no es produïsca, però com ho veieu? Creu que és possible una nova arribada, no de 72.000, però tal volta de 10.000?
1: Bueno, si les autoritats migratòries marroquíes se bajan los brazos, esa arribada puede ser el día 15, el 20, el 35, bueno, no hay 35, no me habéis entendido, puede ser cualquier día. Cuando tenemos externalizados los servicios de migración, dependemos de un tercero, puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Además, tenemos esta moda de cómo pasar la valla, cómo pasar la frontera. En cualquier caso, y por ser muy, muy, muy corto, aquí al final de la jugada, a mí no me importa cuánta gente fue. Lo que me importa es el porcentaje. Ceuta es una ciudad de 80.000, 82.000 personas. Si pasan 70.000, estamos hablando que el 80% de la población se incrementó en 12 horas. Es como si en Valencia vinieran 700.000 personas en 12 horas. Para que entendamos el tamaño de la riua.
2: Podria ser possible perquè la finestra d'oportunitat que va permetre que aquesta situació se produís en l'anterior crisi continua oberta, vull dir, continua aquesta sentència del Tribunal Superior en funcionament i continuen les determinades lleis d'acollida que podrien posar en funcionament una nova crisi. El que no seria igual, i potser això canviaria el resultat, és la informació que suposadament ara mateix sí que té el CNI com per a poder actuar en este cas. Per això és possible que aquesta barrera de més, i a més les barreres marítimes que se han posat en els últims dies, feren encara obstaculitzaren més que se tornarà a produir.
1: Es que esto es un tema que quiero comentar y voy a hacerlo rápido porque no quiero llamar a nadie tonto, pero es que a mí me ofende. Es cuando es el tema de la sentencia esta, que mucha gente habla, pero es que nadie se ha leído. Porque la sentencia dice, y me lo estoy, voy a leer porque lo subrayo, dice... Se resolvió que el rechazo a la frontera no se aplica a quienes entra a nado porque los drones pa. Dice, pero, dice, y esto es lo decisivo, la misma sentencia dice que nadie impediría aplicarlo si se establecieran los elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza que fueran necesarios. Es decir, la sentencia dice, no somos tontos, sabemos que en el mar existe. El Supremo lo dictaminó y fue el gobierno el que no hizo absolutamente nada durante un mes.
0: Sí, sí, la qüestió radica en que hi hagi barrera física o no.
1: Sí, sí, però la pròpia sentència dice que sé, o sea, el juez dice, no soy tonto, sé que el mar no hay una barrera física, tienen un mes para hacerla, no se hizo.
0: Exactament, és així. L'altra qüestió que volia plantejar-vos, a la qual ja ens hem referit, és a aquest anunci que ha fet Vives, no?, en relació al compromís del rei Felip VI de visitar Ceuta. Anem a escoltar-lo.
3: El rei està comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rei cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
0: Alba.
2: És un anunci molt rellevant, perquè, com comentat, seria la primera vegada que el rei actual, no?, tinguera aquesta posició en Ceuta. Per una part, tenim molt clar tots que el Ceuta és espanyol, que és territori espanyol, però clar, hi ha unes tensions diplomàtiques i geopolítiques molt difícils per a que aquesta situació s'hagi produït i sa visita s'hagi pogut produir, no? Veurem si finalment se donen els termes, jo crec que sí, perquè ha afirmat aquest compromís. Però bueno, també és veritat que en l'anterior rei, en el rei emèrit, tenia molt bona relació, en l'anterior monarca tenia una relació molt estreta i això no se troba tant i ser relacions diplomàtiques entre l'actual rei i l'actual monarca d'allí, de Marroc. Aleshores, bueno, estem en una situació complicada. Marroc al final porta molts anys reivindicant aquests dos territoris, de Ceuta i de Melilla, i això pues, genera encara més tensió. Ahir la pregunta que ens hem de fer si continuem tenint un perfil baix i un perfil gris cap a el que demana o les línies roges que fica Marroc, perquè després tenim com a resultat les crisis diplomàtiques i migratòries que hem vist, o comencem a marcar posicions.
1: De totes maneres, apaciguar nunca és una política adequada. Lo hemos visto en la historia, que apaciguar no es una política adecuada. En cualquier caso, me recuerda esto a las políticas de exteriores británicas, que decían esto de que el Reino Unido no tiene aliados, tiene intereses, ¿no? Pues aquí aplica eso. ¿Cuál es nuestro interés? Decían que esta visita había sido un recolzament moral a Ceuta. Bien, fantástico. La visita del rey, si no sabemos cuándo, yo apuesto que no será en esta legislatura. Y ojalá me equivoque.
0: En tot cas, la visita del rei depèn també del que dictamini o del que considere oportú el govern, que és el que dirigís la política exterior, evidentment.
1: Por eso digo lo de la legislatura, pero ojalá me equivoque.
2: Exactament, i també és veritat que el govern ha anat canviant prou en les últimes dues legislatures la seva postura respecte al Marroc, respecte al Sàhara i respecte a les relacions diplomàtiques i econòmiques que vol tindre. Aleshores, no em sorprendria que donarem algun gir més en el que queda de legislatura.
0: I considereu que es pot permetre el govern espanyol un altre tipus de mesures en relació a Marroc? És a dir, parlàvem d'aquesta política d'apaciguament,
1: sí,
0: no? d'apaivagament.
1: Es que
0: marge sí, per fer una altra cosa al govern,
1: por supuesto,
0: tenint
1: que...
0: en compte que Marroc té la paella pel mànec?
1: Bueno, perfectamente. Para empezar, lo primero que tiene que hacer es tratar de recuperar el mango de la paella, como tú bien dices, porque las paellas tienen dos asas, ¿vale? No es como una sartén tradicional que tiene una, aquí las paellas tenemos dos asas. Y de alguna manera lo intentó con el tema de Argelia, ¿vale? Lo que pasa es que nos salió regular y se ha hecho en un momento en el que el primo de Zumosol, que es Estados Unidos, no lo tenemos especialmente contento. Entonces, mover el avispero cuando tienes al dueño del flip con pocas ganas de activarlo es una mala idea. Pero en cualquier caso, efectivamente, las relaciones con el Reino Marruecos estructuralmente no son malas, las relaciones de este gobierno con el Reino Marruecos sí lo son. Hay que separar también las relaciones coyunturales como las que tenemos con Estados Unidos, que coyunturalmente son malas, pero estructuralmente son extraordinarias, ¿no? Hay que separar la coyuntura de la estructura.
2: Efectivament. I, bueno, ara mateix Espanya s'ha posicionat en la Unió Europea i també dins de, bueno, en relació al govern de Marroc en respecte a Palestina i respecte al Sàhara, en una posició que pot ser no siga la majoritària ni siga la més prudent, i això s'ha estat veient també, pues, com comentava el company en Argelia i altres qüestions, però bueno, així si només tinguérem el factor econòmic, perquè recordem que el factor econòmic de relacions entre Marroc i Espanya és molt important, hi ha 22.500 milions d'euros d'intercanvi econòmic entre Marroc i Espanya, i això és un pes molt gran en la nostra economia. Si només fora això, passaria pot ser com el Estrecho d'Hormuz, que a lo millor davant d'una crisi diplomàtica per calmar la situació econòmica en pocs dies se pot solucionar, però Marroc té una diguem una arma més, que és el tema de la qüestió migratòria, que és on han ficat pues, sumar també el foco.
1: Sí, però i esto hay que dejarlo claro, no son necesariamente marroquíes. Marruecos abre la frontera a todo tipo de población migrante, y alguna llega migrante a Marruecos para cruzar, no necesariamente a España tampoco, ¿vale?
0: Pero Marruecos sí, de tapó, al final.
1: Sí, como lo hace Turquía, o como lo hace, es decir, los que cruzaron, vemos por las imágenes, ¿no? Vemos subsaharianos, vemos magrebíes, bien, fantástico. No todos son necesariamente marroquíes, ¿vale? Entonces, tampoco es fácil para Marruecos encontrar X personas en sus territorios que no les son provechosas, ¿vale? Entonces, para Marruecos es fácil y autovidente aflojar la válvula, porque oye, dice, esta gente no es mía, no quieren estar aquí, ahí te los envío a España. Y España siempre ha pagado por el privilegio de no tener que recepcionarlos. Lo que está Marruecos diciendo es que lo que me pagas de momento no me vale. A ver si me pagas más o me pagas de otra manera.
2: Pero eso yo pensé, perdón, pero eso yo pensé que el marge que té el govern espanyol d'actuar, encara que diguin que pot ser molt ampli o pot ser menys o més arriscat o menys, no pense que siga tan ample com podria ser-ho per totes aquestes qüestions. Sap ara mateix el govern central, i en el cas de que canviarem al Partit Popular, tornaríem a lo mateix. La qüestió migratòria és una qüestió molt sensible, i a partir d'ahí pues, han eixit diversos partits amb aquest escenari. I clar, això ho sap Pedro Sánchez, això ho sap Feijóo, i sap que qualsevol crisi diplomàtica que puga espentar una crisi migratòria suposa una desestabilització brutal per al govern.
1: I al final el tema migratori és un tema europeu, és un tema que solo genera problemes i no genera beneficis polítics, per tant és un tema que estructuralment se trata de obviar. Tot el que hablando no aporta se trata de esconder perquè resta.
0: Introduïm ara una altra variable en esta qüestió tan complicada, que és la relació entre Espanya i Marroc i esta crisi migratòria que s'ha produït inèdita fins a l'actualitat. El paper, encara per aclarir, del Marroc en la crisi de Ceuta ha fet estranys companys de viatge. Sumar, Podem i Vox coincideixen que el país magribí ha de quedar fora de l'organització del Mundial de Futbol del 2030, que en principi hauria de celebrar-se conjuntament amb Espanya i Portugal. El que semblava impensable ho ha aconseguit la crisi de Ceuta. Sumar i Vox volen que el Marroc no siga seu del pròxim Mundial de Futbol des del 2030, i les dues formacions han presentat iniciatives al Congrés, proposicions no de llei.
1: Mira,
0: penseu que tenen recorregut?
1: Mira, cuando Vox y Podemos coinciden, o es una obviedad o es postureo. Aquí es postureo. Así o más claro. Es postureo. En primer lugar, porque decir esto es no entender cómo funciona la FIFA y cómo funciona el tema de las sedes. Nosotros no estamos organizando un mundial con Portugal y Marruecos. Y digo nosotros porque somos el principal organizador. Porque le hayamos cedido esa posición a Marruecos o lo que sea. No. Lo estamos haciendo porque son elecciones. Y las elecciones necesitan los votos africanos para ser elegido. Nuestro camino como anfitrión para conseguir los votos africanos fue el de comprar, con la participación de Marruecos en la ecuación, los votos de África, porque Marruecos también es el organizador que más votos africanos trae de toda la Organización Africana de Fútbol. Fin de la discusión. O sea, nosotros no fue un elemento de caridad, no de conviene, no conviene, no. Fueron votos. Fuimos a comprar votos y los compramos en Casablanca. Fin.
2: Això, com comenta, una part és políticament o a nivell discursiu, no, el que podem com a governs o com a partits dir, i altra cosa són els interessos de la pròpia FIFA i de tota l'estructura que organitza el Mundial, no? I bueno, no consideraria que és postureo del tot, perquè sí que és veritat que pense que tant Sumar i en este cas Vox, que ara mateix després de la crisi també s'ha sumat a esta petició, s'han posicionat des del principi amb la relació que volen tindre el Marroc respecte a Sahara, cosa que per exemple abans hem parlat que el PSOE ha anat perdent, però bueno, Sumar-se i Podem sempre ha sigut molt crític amb Marroc, no només per el Sahara, no només per aquestes crisis migratòries que ja van passar en 2021, també per la qüestió de les garanties democràtiques, que són pràcticament nul·les, que té ara mateix Marroc. Aleshores, jo crec que l'estratègia que se va intentar seguir en Eurovisió, de fer pressió a partir de no participar o de ficar en dubte la participació d'Israel, és la que se vol seguir en la FIFA, però com comentem, no és la mateixa estructura, estem parlant d'unes eleccions i bueno, de quin poder pot tindre Marroc a missa seu a Àfrica.
1: Además, hay una cuestión y ya dejo este tema porque es que me ofendo un poco intelectualmente, o sea, la FIFA selecciona sedes, ¿vale? Selecciona sedes, especialmente la de la final y la inauguración. Pero es que nosotros aquí estamos discutiendo si hacemos boicot o no al aliado estructural que tenemos para organizar esto, cuando Casablanca está proyectando un estadio para 100.000 personas.
0: 115.000.
1: Pues mejor me lo pones. Si tú eres la FIFA y tienes que reunirte con alguien para dar la sede de una final, ¿con quién hablas? ¿Con el que hablan de boicots o los que te proponen la creación de un estadio de 115.000, has dicho? De 115.000 personas. Seamos serios.
2: Que tampoc és seriós per al govern de Marroc en una crisi humanitària com la que té el seu propi país i les reclamacions i manifestacions que porten 3 o 4 anys fent la gent jove de desocupació, de problemes juvenils, de problemes de escassez de pràcticament tot, que al mateix temps i paral·lelament estigués celebrant la monarquia, celebrant el poder fer un acte com este en 115.000 seients per a persones per a, diguem, reafirmar el teu poder geopolític i blanquejar el teu govern. Aleshores, així hi ha una contradicció dins del propi govern que també caldria estudiar.
0: Volia que dedicarem estos últims minuts del programa a tractar d'una qüestió radicalment distinta. Ja són 35 les dones assassinades enguany per les seues parelles o exparelles. La violència masclista s'ha cobrat 2 noves víctimes en les últimes 24 hores, una dona a Múrcia i una altra a Llanes, Astúries, la gent de la Guàrdia Civil assassinada per la seua exparella, també Guàrdia Civil, encara que estava a punt de ser expulsat del cos per una sentència ferma de mals tractes. És a dir, la xacra de la violència contra les dones demana una resposta integral que lamentablement de moment no arriba. Què falla en el sistema? De fet, avui ens hem preguntat com funciona el sistema biogen, què falla en el sistema biogen, però passen les setmanes, passen els mesos, passen els anys i ens trobem en unes xifres completament inassumibles de dones mortes assassinades per les seues parelles o exparelles.
2: És terrible, és molt trist, perquè bueno, portem així ja mesos i temps parlant en el programa i cada X setmanes tenim una nova víctima, ja siga per abús, per violència masclista o en este cas una víctima mortal, i és tristíssim, no? El sistema biogen, per a mi, que tampoc diguem, estic dins i he intentat utilitzar-ho mai, però sí que és cert que el que més se comenta és la falta de o la temporalitat, no, de les coses. Vull dir, quan hi ha una denúncia, tota la burocràcia, tot el temps que passa entre la denúncia i que finalment hi ha una sentència, que també és problema coll de botella que se fa en el sistema judicial, i ahí és on estan els problemes tant de violències masclistes com d'altres problemes i delictes, no? Aleshores, si no pot passar molt de temps entre que una víctima denuncia amb tot el que suposa de la reflexió que aquesta persona ha tingut que fer per a poder denunciar, el poder fer-se càrrec de que està vivint una situació masclista i d'assetjament o de violència física o verbal, vull dir, tot aquest procés que aquesta persona ha fet, a lo millor ha costat anys de poder fer-lo per a poder cridar al 016. I ja quan crida, s'ha de trobar pràcticament una estructura feta per a que això vagi el més endavant possible i el més ràpid possible. Quan no se troba això, que pot ser passen mesos fins que hi ha una sentència o anys fins que hi ha algo ferme, quan hi ha xiquets pel mig, quan encara a lo millor no té les proves necessàries per a poder dur tot això endavant, això és el que ralentitza el procediment i també fa que moltes víctimes no ho diguin. I quan no ho diuen, ahí també ens trobem en una situació de violència masclista o de morts que ni tan sols s'havien notificat com a violència masclista, ni tan sols estaven dins del sistema biogen. Aleshores, així estan fallant moltes coses i per a mi una d'elles és aquesta temporalitat, no? Aquest espaiament que hi ha entre que la víctima denuncia que ja ha passat tot un procés intern i després el resultat. I també quina utilitat pot tindre, este matí ho estava comentant en una companya, un sistema de persones, de parelles que tenen que tindre una ordre d'alejamiento, si esa ordre no se pot notificar entre les persones. Una amiga meua que justament se n'anava al mateix poble en el que vivia fa uns anys, este cap de setmana, i sabia que segurament ahí se trobava a una exparella que va ser denunciada i en una sentència i en una ordre d'aquestes, no? Però claro, diu, jo no tinc manera de comunicar ni ell de comunicar-se amb mi de que anem a estar en el mateix poble. Clar, n'hi ha ahí situacions un poc lloc estranyes i un poc estrambòtiques que s'han, per a mi també, de mirar en molta fixació.
1: Bueno, completamente de acuerdo. Aquí la discusión y la única cuestión que también hay que entender y valorar es la diferencia que hay real entre las tasas o los porcentajes que hay en España con el resto de países de la Unión Europea, o que los que nos podemos mirar a los ojos o mirarnos a la cara, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabiendo que es una lacra que una ya sería inasumible, es decir, una ya sería inasumible, pero tenemos tasas netamente inferiores a cualquier país con notables aumentos del PIB respecto a nosotros. Es decir, comparativamente no estamos mal, y eso nos sirve para que sea inasumible una única víctima.

0: Moltes gràcies, Alba Juan, per acompanyar-nos esta vesprada així en Contrapunt.
1: Un plaer.
0: Álvaro Ortuño, moltes gràcies per els teus comentaris, per la teua companyia.
2: Bueno, molt bona nit.
0: I nosaltres tornem demà. Bueno, demà no tornem, perquè demà hi ha futbol. Demà juga l'Hèrcules i demà els nostres companys del Punt a Punt retransmeteixen l'Hèrcules. Nosaltres tornarem dilluns, així, en Contrapunt, a les 8 de la vesprada.
3: Som a punt.
4: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete-Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules-Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia-Port-Sagunt-Reviconca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.

0: perquè si abans em vingueren no ho podria suportar. Amor,
1: el Tall és un grup que no necessita cap presentació. D'ells diuen que són els pares del folklore valencià, una formació que ha recuperat i divulgat la música tradicional, però que sempre ha anat més enllà. Bona prova d'allò és el disc que hem triat avui per a parlar-ne. Tocs i Vares, una obra publicada en 1983 que va mostrar molt clarament les inquietuds i la necessitat d'evolució del grup. Tocs i Vares va suposar un canvi en la trajectòria del grup. En ell, el Tall seguien fent la seva tasca de recuperació musical, però esta volta ho feren introduint un nou element, la improvisació. Les noves cançons deixaven espai per a desenvolupaments instrumentals que sempre havien format part d'eixes arrels musicals. Les sonoritats d'altres països mediterranis es van mesclar esta volta amb les músiques originals del Tall i els fruits van ser tan interessants com desconcertants per a part dels seus seguidors. Avui, per a parlar de tot allò, tenim amb nosaltres dos dels membres fundadors del Tall, Vicent Torrent i Manolo Miralles. Benvinguts tots dos.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com esteu?
3: Bé, encantats d'estar així en esta casa.
2: Sí, sí, sí, sobretot en un estudi que diu Rosa Solves, no?
1: Gran periodista.
2: La gran amiga, sí, sí.
1: En este disc, en el grup estaven també Josep Maria Senabre, Miquel Gil i Josep Gómez, que també participen en les tasques de composició, arranjaments i interpretació. Com era la vostra manera de treballar?
3: Pues molt diversa, perquè hi havia dos formes, diguem-ne, no contraposades, però podia ser que algú tinguera una idea i assajàvem molt en aquella època. No sé si era cada dia, però
2: quasi cada dia.
3: I aleshores se podia fer un sistema de diguem-ne, improvisar i anar fent l'arranjament i la creació allí en l'assaig, o bé algú portava ja idees més o menys escrites i bueno, ja anàvem completant.
1: Assajàveu cada dia, suposo que vos entendríeu amb una sola mirada, sabríeu ja, no?
3: Bueno.
2: Sí, sí, els camins de la música tradicional intentant fer-la viva són complicats, eh? Estan plenes d'herbes, de nyenya per terra, i tens que anar buscant el camí i tens que anar posant les piles contínuament.
3: I hi ha que tindre en compte que, clar, la immersió lingüística que havíem fet nosaltres de xicotets en les músiques alienes era quasi inconscient. Entonces, lluitar un poc en contra d'això, no en contra, però per equilibrar la balança, no era fàcil, perquè a mi, per lo menos, d'entrada teixia coses que no eren lo que volíem, no? I bueno, donar-te compte d'això era fer una immersió lingüística al revés, no? Contínuament escoltant coses i que equilibrar en la balança.
2: Sí, suposo que ho entès, que no se refereix a una immersió lingüístico-musical.
1: Barrejar la llengua, sí, amb, sí, la música que feia.
3: No, el llenguatge musical.
1: El llenguatge musical.
3: Jo m'estava referint
2: una immersió en el llenguatge musical.
1: Del llenguatge musical. Del llenguatge musical. 36 anys té ja Tocs i Vares. Com el veieu vosaltres ara mateix?
2: Jo el sent, el disc, ara vaig a l'he sentit de tant en tant, sent algun tros, però ara en ocasió del programa pues l'he sentit a gust i tal, i jo crec que és un disc molt, molt fresc, un disc que aporta molta melodia i que aporta molt de com uns horitzons, no? que s'albiren allà al fons i que n'hi ha molt, dona molta marxa, molt de camí, no? Per fer. I això és la impressió que m'ha donat últimament.
3: Sí, bueno, a mi també, la veritat. Però jo també pensé que diguem-ne que ara no faríem el mateix disco, evidentment, però n'hi ha moltes coses que sí. El que passa és que possiblement des d'aleshores fins ara hem maurat molt més musicalment i tenim molt més clar una sèrie de coses, no? Entonces estàvem ai, amb por, no? No sabíem, no estàvem segurs de si allò era lo que,
1: el que havíeu
3: era,
1: de fer. No,
3: el que volíem.
1: El que volíeu fer.
3: El que volíem fer. No sé si sabíem tampoc exactament el que volíem fer.
1: Dius que ara no sabeu si faríeu el mateix disc a dia d'avui, però si tornareu a aquell moment, tornaríeu a fer un disc com el que vau fer?
2: Pot ser que sí, pot ser que sí. De tota manera, nosaltres, amb el temps i el que va passar quan vam presentar el disc, el vam anar tocant i tal, mos donaren en compte de que havíem pegat un pas endavant i molt, molt llarg, un pas llarg, no? I que pot ser que haguera vingut bé fer algun pas més curt en eixa direcció, no? Me referisca que, per exemple, nosaltres se varem inventar bares, les bares són les, diguem, els palos que diuen en el flamenco. Mos se les varem inventar, no?, en elements de rítmics harmònics de la tradició, però pot ser que abans de fer això podíem haver gastat les vares velles, les vares antigues, com són la jota, la seguidilla, i que estan més en la
1: en l'imaginari
2: sí, de la gent, no?
1: Este àlbum partís d'una idea molt clara: recuperar la música tradicional però sense limitar-se a reproduir-la, fent que sonara viva. Expliqueu-nos un poquet més este concepte.
3: Bueno, jo trobo que està clar, no sé si fa falta definir-ho més, però o sigui, està clar que la música tradicional, quan nosaltres començarem a treballar i a estudiar-la, en una gran mida, possiblement el 90% de les coses que se feien estaven encarcarades, com una foto que diu Vicent moltes vegades, una fotografia que no se podia tocar, que no se podia canviar.
1: Molt rígida.
3: Molt rígida. Nosaltres el que preteníem en este disco és demostrar a nosaltres, primer a nosaltres mateixos i després a la gent que poguera escoltar el disco i escoltar-nos en directe, que sí que n'hi havia formes de crear nova música tradicional, des de basant-se en la música tradicional, en les sonoritats, en moltes coses que jo no sabria explicar, que de sentiment musical, i crear nova música. De fet, el que ha dit Vicent és que s'inventaren palos que no existien, però sobretot s'inventaren melodies, s'inventaren música, feren música, molta música en el disco, crec jo. I això és a mi el que, sentint el disco ara, és el que veig, no? I és que n'hi ha, allà dins n'hi ha molta música. Pot ser naïf, pot ser un poc això és anar-me un poc a les palpentes, però allà n'hi ha molta música.
1: Un bon exemple d'això que conteu pot ser la cançó Res fa, la cançó que hem escoltat en la introducció del programa. Una manera antiga que vosaltres utilitzeu com a vara per a fer tocs, no és així?
2: Sí, sí, efectivament. El Res fa és una cançó que vaig fer jo i que vaig utilitzar, en este cas, el ritme de 7/8. El ritme de 7, que és el ritme de les habaneres antigues. N'hi ha algo de repertori de dolçaina en la tradició dels dolçainers antics, que tocaven en algunes comarques el que els diuen habaneres, i que anaven al ritme de 7/8. És un ritme trencat, i efectivament així vam utilitzar eixe ritme, i després vam conjuminar ahí uns quants elements harmònics per a definir unes bares sobre les quals improvisar.
1: Mireu,
3: jo volia dir una cosa, sí, sobre les habaneres. Imagineu-se qualsevol habanera a 7/8, la de Bizet, per exemple. Funciona perfectament. Algo passa en aquestes habaneres. Es torre vieja, un espejo... Totes. Sí. Les que se pugueu imaginar. Estan escrites realment en un ritme intern que, desplaçant unes notes, entren totes a 7/8.
1: Encaixa la perfecció.
3: Per algo serà, eh?
1: Mireu què diu al respecte el company Miquel Gil.
4: Sí que era un moment com d'eufòria, no? De ganes de fer propostes, d'incidir en allò de que que la música tradicional, la música de transmissió oral, tinguera utilitat per al futur, ja que tindre en compte que eren moments en els que fins i tot uns conceptes com ara fusion, world music, encara no estaven definits, eren encara no podíem pensar ni tirar mà del que després han sigut referents en aquest univers de la diversitat musical. Vull dir que estem parlant de la prehistòria de tot allò, i les ganes, no? Les ganes de, d'alguna manera, de tindre incidència dins de la sonoritat del dia a dia.

0: Escoltem La Garrofera, una cançó que, segons diu en els crèdits del vinil, està dedicada al pollastre de Paterna, al tio Palero de Montaverner, a l'Amador Boades de Mallorca i a tots aquells que encara canten i afinen bé. Explico'm això.
1: Bé, molt remuntarem al Gènesi, no? A la creació.
2: Evidentment.
1: Bueno, la música tal com la prenem avui en dia i tal com la tenim clavada en el cap, així a tot l'Occident, pues, és una música que arranca d'un sistema d'afinació, d'un sistema melòdic, que se va començar en Bach, trobo jo, no tinc massa formació musicològica, més o menys. És el que es diu l'afinació temperada. D'una tecla del piano a l'altra va mig to i sempre van sumar mitjos tons. En canvi, l'afinació antiga, que encara perdura en la gola de persones majors, perquè els joves ja... Els joves són vosaltres, eh? Ja ho hem perdut.
0: Esteu ja temperats, no?
1: Són atemperats. L'afinació és atemperada. N'hi ha graus, n'hi ha vots en les melodies que són menys de mig to.
0: Un semitó.
1: O, exactament. O un poc més de mig to, que no arriba al to. Com si podríem dir que com que al piano li falten tecles per a fer aquesta música. I aixa és la pretensió, perquè ni de bon tros hem aconseguit, ni ara, arribar a les maneres d'afinar en la gola i en els instruments dels nostres besavis o rebesavis, no?
0: I tota aquesta gent, no? El pollastre de Paterna, el tio Palero i la Madua des de Mallorca són gent que sap cantar d'esta manera temperada.
2: Sí, i n'hi ha una persona del folk nord-americà que no sé si ho feia aposta o de casualitat, que és el Bob Dylan. El Bob Dylan també cantava atemperat, diguem-ne, o sigui, és allò que este està desafinant.
0: Però sona bé.
2: Però sona bé.
1: Sí.
0: Esta cançó té també una mena d'esperit reivindicatiu de la identitat valenciana, veritat?
1: Sí, totalment. La Garrofera és una imatge d'un arbre que sempre hem vist, de tota la vida l'hem vist en els nostres camps, en els nostres paisatges de secà, i llavors pues, la fortalesa de la fusta de la Garrofera, que la Garrofera és d'argila, diu, i embrassa pedres mollars el seu tronc, no? Pues, em va suggerir un poc pues això, les coses de la terra que sempre han estat així, que sempre han sigut com han sigut, i que esta és la nostra vida, la Garrofera destila rampallades nacionals.
2: I com acaba?
1: Fora de la nostra terra, tots,
2: no, els que l'estan ocupant.
1: O sigui, revolució total, revolució.

0: en ese tipo de ritmes y en esas piezas largas, tú podías apreciar matizos que eran, digamos, comunes a, digamos, a un área que se andaba más allá de lo que pudiera ser la música tradicional del País Valencià o de les Illes o fins i tot del Principal, ¿no? Que podies trobar sons més mallorquins o més d'orientació àrab o de la part, diguem, del Mediterrani, diguem, més desconegut, ¿no? I això sí que ho podies assaborir en aquest tipus de ritmes un poc més llargs, ¿no?
1: Sonava Persiles, un tema que té a veure amb el que deia el periodista i escriptor Manolo Jardí. La Mediterrània ja estava present en el disc que fèreu amb Maria del Mar Bonet abans de Tocs i Bares. Quina presència té en este?
2: Bueno, esta cançó, molt. Però en la que hem sentit abans també n'hi ha ahí melodies, entre cometes, arabisans. Entre cometes, eh? Això és molt perillós dir-ho. Esta s'inspira en polifonies mediterrànies, s'inspira perquè l'harmonització de les melodies de les polifonies mediterrànies són molt més senzilles, entre cometes també. Ahir n'hi ha una fusió d'harmonies entre mediterrànies i modernes, diguem, modernes per dir algo, no sé jo exactament, no? I la melodia, tot és inventat, la melodia també és inventada, però també recorda la manera de cantar dels tenors de Cerdanya o del Misteri d'Elx o dels Pelegrins de les Useres, per ahí va la cosa, no? I el ritme és un ritme tradicional, és de Morella, bueno, de molts llocs, però de Morella sobretot, no? Algunes tocates de dolçaina de la festa de Morella, concretament, per exemple, els Pelegrins de Morella, és a 11 per 8, que és el ritme d'esta cançó. Tota, el cant també, i la posterior progressió musical, o sigui, les invencions que fèiem també. Encara que també recorda a les tocates dels Pelegrins algunes melodies, recorda algunes melodies de Persiles i Sigismunda, de després de la cançó.

el que feien era que, diguem, abundaven en el que ells parlaven de la riproposta. Jo crec que, si no vaig mal, si no recorde mal, allò fou en l'any 80, primers dels 80, l'any 83 o per ahir, que estava en plena vigència allò de les trobades de música mediterrània. I la gent que venien, salvant algunes excepcions a les actuacions aquelles de les trobades, eren de diversos àmbits de la Mediterrània, i que plantejaven pues, propostes de renovació de la música tradicional sobre les arrels concretes, no? I en aquest sentit el Toxi Bar és el que proposava era allò, no? El recuperar, diguem, les bases de la música tradicional sobre les quals es muntaven les improvisacions i les harmonies de les cançons, en aquest cas, del País Valencià.

0: Qui parlava era Manolo Jardí de nou, mencionant la riproposta, el corrent de recuperació de música popular que va néixer a Itàlia i que va tindre molt a veure amb el que feia el tall des dels seus inicis. Anar a festivals de folk a altres països va tindre una influència en este disc?
1: Sí.
2: Sí, segur, segur. Jo estic recordant una foto molt, molt senyera, i que estem en Arles, en el festival Rescontres de la Mar, en Arles, a prop de Marsella, i ens van convidar a tocar allà les nostres coses. Va anar molt bé, van tindre molt d'èxit, però a nosaltres se'ns van fer uns ulls com a taronges, veient gent de Creta o gent del Marroc o gent del sud italià, de qualsevol lloc de la Mediterrània, uns tocant coses de la seua cadena tradicional, i uns altres en músiques renovadores de les seues tradicions. Ahir vam descobrir que vaig aquí el Mediterrani ens podia aportar, a banda de ser el nostre àmbit natural, la nostra llengua musical és comú en la Mediterrània central, pues a banda d'això és que ens podia aportar molts recursos i molts camins que així en la nostra terra s'havien perdut. La música tradicional d'ací estava, com ha comentat Manolo Adés, estava molt encarcarada, molt, molt decadent.
3: I desprestigiada.
2: I això és un altre capítol, efectivament, molt desprestigiada. Però ahir el Mediterrani ens donà la possibilitat de fer un desenrotllament lliure, i tirant mà de recursos de països veïns, no?
0: Ara que ho has dit tu, has dit la paraula lliure, una cosa que va caracteritzar la vostra trajectòria és que vosaltres no voliu ser puristes, voliu ser lliures, no?
3: Sí, però això és difícil.
0: I més quan fas música tradicional.
3: Això és difícil perquè ara és molt fàcil parlar de llibertat, però sense referències, realment tenim llibertat creativa? No. No, n'hi ha que tindre referències sòlides. Nosaltres, home, teníem unes referències mitjanament sòlides. Per exemple, ja que parla d'Arles, allí n'hi havia un senyor que era de turc o de Kurdistan, no recordo d'on era. Era turc.
2: Sí.
3: Era turc, era un mestre. Donava classes de música tradicional allà en Turquia. I ens ensenyava els modes que deia ell que n'hi havia vora 300 modes diferents dins de la Mediterrània, sobretot en Turquia. I ens es començaven a tocar, bueno, era un mestre tocant també, era una cosa, ens quedaven...
2: El saz tocava.
3: El saz, sí, el baklama.
2: El diuen
3: ells.
0: Escoltem Miquel Gil parlar d'això mateix.
4: No va ser una cosa massa ben entesa, no es va entendre així d'entrada. Fins i tot ens varen tildar de traïdors a la pàtria, no ho sé, crec que de la mort de Manolete no ens varen culpar, però poquet va faltar. Crec que de tota la resta teníem la culpa al tall. Potser s'esperava el de sempre, agafar i fer cançons, adaptant el text i, bueno, algo que ja havia fet el tall i que d'alguna manera Toxi Mares era seguir proposant coses i seguir evolucionant. I a voltes ser sincer amb tu mateix, a voltes no és fàcil.

0: Com ja era tradició en l'obra del tall, la portada de Tocs i Vares va estar a càrrec de l'artista plàstic Manuel Boix, que va formar part del col·lectiu pictòric Boix era Sarmengol, però que sobretot ha treballat pel seu compte. Vicent, Manuel, Boix ja va fer la portada del primer disc del tall. Des de quan vos coneixeu?
1: Mos coneixem des de jovens. Jo vaig posar-me a festejar molt poquet, perquè mos vam casar en seguida, en Maite, una dona, una xicona llavors de l'Alcúdia, i ella mateixa me va presentar a Manolo Boix, que és, com sabeu, també és de l'Alcúdia, i vàrem establir una bona amistat des del principi i molta connexió ideològica, estètica en molts aspectes. Manolo sovint xerraven, fèiem xerrades molt llargues, i ell ens aclaria moltes coses en les seues opinions, les seues maneres de veure les coses. Per això, des del principi encomanarem a Manolo la confecció de les carpetes dels discos. Sí.
2: Bueno, jo no el coneixia, va ser Vicent, ja quan muntàrem el tall, que me'l va presentar. I jo vaig anar a sa casa, vaig veure el que pintava, que has dit.
1: Les maneres de veure les coses. Per això, des del principi encomanarem a Manolo la confecció de les carpetes dels discos. Sí.
2: Bueno, jo no el coneixia, va ser Vicent, ja quan muntàrem el tall,

0: És possible, sí, és possible. Ja hem dit que érem diguem, principiants, érem... Estàvem a fosques, estàvem intentant apartar les tenebres i albirar la llum, però no, sí. no sabíem més. Sí, teníem 20 anys.
1: Hi havia un poc... teníem 20 anys, una miqueta més. Jo,
0: bueno, ja, però vull dir que era per sí. allò de la inexperiència, de no saber sí. exactament.
1: Sí,
0: no?
1: el Manolo ens va fer un comentari, una crítica, diu, és que ho heu deixat a mitges, perquè el disc hauria de ser tot de bares, sí. de bares i tocs, de tocs i bares. I nosaltres això tenim una miqueta de por de fer-ho tot en música d'arte i ensaio, com solíem dir en aquell moment, no? I per això, diguem, posarem unes quantes cançons de les que solíem fer, com sempre, no? I així és com va quedar la cosa.
2: Preguntem-li-ho a ell, que el tenim al telèfon. Bon dia, Manuel.
3: Hola. Hola, bon dia.
0: Bon dia, Manolo.
1: Bon dia, Manolo.
3: Com esteu?
0: Bé. Encantats de tindre't així en nosaltres.
3: Vinga, pues terrem.
2: Manuel, penses que encara van ser massa acurats dividint el disc entre cançons de format senzill i cançons més arriscades?
3: No, ells... entonces anàvem a una velocitat increïble. Ells produïen molt, i molt, i quan traguen este disc a mi em va sorprendre tant que sobretot de les improvisacions, que no sabia que eren improvisacions, que és molt més meritós si són improvisacions, perquè vol dir que són grans músics, i a mi m'agradava tant allò que no em vaig donar compte d'una altra pega que no us vaig comentar en aquell moment i ara és ho han viscut a la seva sang, que és el fer les cançons tan llargues. Com en aquell moment els seus consumidors també devien d'entrar, o sea, devien d'entrar-se, perquè havien d'entrar en els mitjans de difusió, com era la ràdio, entonces ho feien tan llarg que o les cançons que feien les tallaven, posaven només la lletra, i entonces què passava? Que quan es trobàvem en la lletra i en la música juntes, quedava espectacular, perquè tenia un fons musical tan fi que te quedaves a bocabadat. Però quan t'adones compte que havia passat 5 minuts, dius, bueno, això, ninguna televisió, ninguna ràdio en aquell moment ho col·locarà. I això era un poc el meu nerviosisme i pot ser la seva postura de dir, bueno, la feina està feta, i era veritat, i ara que la sentida també, conforme ha fet en la introducció el Vicent Torrent, que ha dit que ara se l'ha tornat a sentir i que li ha pregut, sí, que estava molt bé, pues jo també estic dient el mateix. És a dir, que ara mateix tinc el mateix aixina per dins, el mateix tremoloret de quan ho vaig agafar l'encàrrec de fer el Toxi Bares. I en el Toxi Bares intento jo explicar-me molt, tant en la portada com dins, perquè quan l'obris, si tu xires i intentes veure en el que era la garrofera, el veure què és el que n'hi ha darrere d'eixes ratlles o d'eixes traços sanguinolents o de fang o d'argila que deia el Vicent, doncs pues ahir veuràs tu com està un donseiner, tota la garrofera és un donseiner tocant, el que vol dir que la donseina jo l'havia agafat com un element que podia incorporar-se com ja l'havien incorporat ells, encara que quan Vicent Torrent estirar al carrer a buscar les arrels o les cançons que n'hi havia populars valencianes, estaven el donsainer, i això sí que tenien, no els donsainers quan tocaven, sinó que tenien molt mala fama, perquè els pobres homes, si per a fer una tocateta tenien que fer-se una casalleta, pues al final acabava la cosa malament, tot desafinava. I això, el saltall, el que han fet ha sigut, van treure la pols de les cançons, posaren una miqueta de racionalitat, agafaren ja en aquell moment gent com Maria Manent o Vicent Andrés Estrelles, posaren la lletra, després ells se n'inventaren unes altres lletres per a les seues cançons que prescindien totalment de les que nosaltres teníem alguna noció d'elles, però que ells la col·locaren, la situaren, la batejaren i la feren al tall. I això és el tall. El tall ha sigut, en este disc, és on jo creia que anaven a fer un canvi molt fort, però ells no volgueren fer-ho tant, perquè

0: en algun moment segurament es donaran compte que no havien venut tots els discs que havien, que esperaven que venerien.
1: Vicent, Manolo, com es plantejaven les portades que feia Manuel Boix? Li fèieu algun suggeriment?
2: No cap. Li donaven el material sonor, li donaven les cançons i diu, apanyats.
3: Efectivament, sí,
2: i així no era.
3: I moltes vegades, bueno, normalment Manolo ens apretava. Però què és el que voleu dir? Quines imatges trobeu que podem utilitzar? Ens quedàvem congelats, perquè clar, sí. Nosaltres de la vessant plàstica, jo sóc un inútil, tota la vida ho he estat, no? I li diem, Manolo, això és cosa teua. Sí. Tu sent el material, ell volia sentir el material abans de deixar, abans de posar-se. I clar, i cada portada nova, pues nova. Ha sigut una,
0: sí. Mira, tot comença començant. Això ja acaba el text que Fuster posa en la caràtula, però bueno, dins, com el final vostre, o sigui, com el lo que era, o sea, el tall era un començament que era de molta alegria, de molt de goig, diu el Fuster. Bueno, jo és que no ho he llegit, no retenc, conforme ho diu el Fuster, que cada paraula coincidia. Per tant, a ells també es vaig demanar jo, i estem en l'any 75, que és quan ells venen a casa, així com per agafar-ho a l'hora de treballar, doncs eren les 11 de la nit, i el meu fill havia nascut fa uns dies, o un mes, potser. I estaguent allí, jo dic, mira, xiquets, la cosa popular està perfecta. I ara nosaltres, com a mi m'agrada els Rolling Stones, el que anem a fer és una porta que pareixi dels Rolling Stones. No copiant els Rolling Stones, sinó a la nostra manera. Che, no, la cosa popular, perquè tal? I jo dic, bueno, la cosa popular la posem darrere, entonces, si vosaltres agafeu el disc, per la banda de darrere, estan unes manicetes tradicionals, que ells sí que alguna me la vaig inventar jo, també, com vaig fer com ells. I li vaig traure el que no m'agradava i dic, bueno, això està ja una miqueta més. I d'ahir és quan el disc ix com ix, en la mateixa portada, perquè jo vaig fer dos caras de la portada, de la caràtula de davant, no la de darrere, la de davant, em vaig fer dos variants, però també en un disc també estripat, i era tot blanc, perquè penseu que en dos també estaven per ahir sols els Beatles, que feren, o jo veia que anaven simplificant les caràtules lo més possible, i és el que vaig fer jo. No sé si ho vaig acertar, però jo estava molt content i continuo estaguent-ho en aquesta col·laboració, que ells a les 11 de la nit començaren, i pots imaginar-te que sí, en una botelleta de terri, pues acabarem allí tots molt contents.
1: Sí.
2: Jo crec que sempre ens ha sorprès molt agradablement, no? Manolo, jo trobo que hem tingut una sort, tinguent-te a tu com a dissenyador de les portades dels nostres discos, que poca gent pot dir, sí, moltíssimes gràcies, Manolo, de veres.
3: Sí. Bueno, no, i la veritat és que les imatges de Manolo i aquesta modernitat i aquesta connexió en la mentalitat del moment, pues això ens reforça molt a nosaltres també, perquè anàvem pel mateix camí, però el veure en una expressió plàstica allò que en l'expressió sonora nosaltres intentàvem fer, ens donava més seguretat en nosaltres mateixos, més força, més ganes de continuar aquest camí.
2: La de Toxi Vares, o sigui, l'interior de Toxi Vares, perquè Manolo no ho ha dit encara, però ho dic jo, quan la vam veure, és que és això el que volíem dir en el disco. És una dolçaina, com ha dit, una garrofera, un dolçainer que és tot una garrofera tallada, diguem-ne, no? Però ixen nous brots verdets de la garrofera. Això, per desgràcia, en el CD no es veu.
0: Manuel Miralles, que la cara, o sigui, tu mires i veus la donsaina, però la cara teua està allà, i el bigot i tot.
2: Jo no volia dir-ho, però...
0: No, jo ja havies començat a dir algo, però quan m'ha fet una cosa abstracta, doncs te ho explico ara, que és aixina. Però el color és el que a mi m'interessava, per això posarem el verd, perquè tinguera el contrast quan t'obrirem el disc. Però mira, Sobre Toxi Bares, el més curiós que ha fet jo ha sigut posar en internet a veure si n'hi havia alguna en venda. N'hi havia un en venda en 15 euros. I dia, una, diu, una cosa de... Tiene una cosa dentro muy rara.
1: Manuel Boix, tot un plaer tindret amb nosaltres en el programa. Moltíssimes gràcies.
0: Un abraç.
2: Gracietes, Manolo.
3: Gràcies.
0: Bon dia.
3: Bon dia.

0: també en col·lecció de vinils, amb Vicent Torrent i Manolo Miralles, membres fundadors del Tall. Parlant de Tocs i Bares, que va ser el seu novè àlbum, una obra que no va desconcertar alguns dels seus seguidors, altres sí. Així ho exposa Manolo Jardí.
1: El que passa pues, que no era la tradicional cançó de minut i mig o de dos minuts, en la que eren pues, les guitarres, la bandúrria o el busuki o el no sé què, i diguem la cançó tradicional de l'1 i el 2 i poca cosa més. I això s'apartava, o no, era un disc una miqueta més de recerca i de treball, no? De era lo que ells pretenien. I això, pues, ja te dic, va crear un cert desconcert, però per a mi és un dels discs més preciosos del Tall, no?
0: No va ser lo de sempre, diu Manolo Jardí del disc. Com el va rebre la gent en general?
2: Mare meva. Això, el Osvaldo, que és el que portava el nostre manejament, contractació i producció i tal, en tota la primera època del Tall, ho comenta l'altre dia, quan vam fer el dinar en casa del Boro Borja, i comentava, diu, en el Tocs i Bares vau fer una cosa sèria. Vareu buidar les places. Varen buidar les places en el Tocs i Bares. Sí, sí. I realment passa això. Considera una plaça de poble, entonces, normalment no se posaven cadires, la gent estava dreta, l'entaulat allà en la plaça, enmig de les festes, i la gent esperant pues, les cançons combatives, les cançons fortes de menejar-se i de tal, i es començàvem soltant els tocs i les bares allà, i la gent ens anava mirant encara d'espantats, perquè no esperaven això, evidentment, i això, bueno, va ser una experiència un poquet amarga, no, en este sentit.
3: Difícil, no? Jo recorde que presentarem el disc, bueno, en una plec, era en Berreguard, o era en Berreguard,
2: una plec gran,
3: sí, no recorde, no, però era en una, no era la de Víctor Manuel, era una altra, que era una matinal.
2: Ja.
3: O algo així, eh?
2: Sí, sí.
3: I a l'Ixir, la gent, el que ha dit Vicent abans, ens demanava, diu, volem cançons de guerra, ens han traït. Una cosa tremenda, no?
2: Sí,
3: hòstia,
2: sí.
3: No en teníem res.
2: Sí, sí.
0: Este àlbum també coincideix amb un període en què, per una qüestió inevitable, les lletres reivindicatives ja no eren tan necessàries, no? Com estaves dient, volem cançons de guerra. Igual en aquell moment ja no eren tan necessàries. No obstant això, vosaltres no abandonareu del tot eixa línia, tal com s'escolta en cançons com Vinga Faena.

0: Què va ocórrer amb la cançó Compromesa? Havia passat el seu temps?
1: Bueno, jo trobo que no. Jo trobo que no. De fet, nosaltres sempre hem reivindicat les dues coses. És a dir, la tradició dels trobadors i de la cançó tradicional. N'hi havia cançons d'amor, n'hi havia cançons a la natura, n'hi havia cançons a les floretes, als núvols, al sol, i també n'hi havia cançó d'això, de protesta, diguem-ne. I nosaltres no ho hem abandonat mai. Ho diem, en este disc només, no sols n'hi ha aquesta cançó, a banda de la Garrofera. Trobé que està també El Fantasma, no?
2: El Fantasma, crec que sí, sí, és d'aquest LP. El Fantasma és del Mansa.
1: Del Mansa, sí, sí, bueno.
2: Sí, però vaja, sí, sí, ja diem...
1: Però trobo que també n'hi ha una reivindicació que la gent possiblement...
2: Sí, mira, escolta, la de Sant Roc.
1: La de Sant Roc.
2: És superreivindicativa, doncs, a muerte.
1: Però sí, sí, sí.
0: L'escoltarem després.
1: N'hi ha una reivindicació que possiblement la gent li costa entendre, perquè no se ho planteja, i és la reivindicació de la sonoritat no anglosaxona. És a dir, i allò era una reivindicació potentíssima contra l'imperialisme cultural, i la gent això no ho veu, no? O sigui, no ho ha vist. Ara pareix que comencen a veure-ho. I jo trobo que este disc és molt més valorat fora de l'estat del País Valencià, que sí. Però no, qüestió de això que he dit, no? La gent es pensava que la cançó només servia per a fer reivindicació o nacional o social, quan n'hi ha una altra reivindicació, que és la cultural, la de reivindicar les nostres formes culturals, el nostre patrimoni cultural, i poder-lo desenvolupar. I això és una reivindicació fortíssima. És una potentíssima, i la gent no ho entenia. Jo no sé si encara ho entenen. Jo crec que no.

0: llegir.
1: Escoltem ara mateix Romans del Carrascal, una cançó que és d'un romans i que, com em contava ara, mentre escoltàvem la cançó, Manolo Miralles, és per a ell una de les seues cançons preferides de la discografia del Tall, no?
2: Jo trobo que és una de les millors. En este disco passa una cosa, que n'hi ha una concreció en les lletres impressionant, no? En totes les cançons de Toxibares són cançons molt curtes, però que al mateix temps n'hi ha una intensitat dins de les lletres, i en esta és un romans llarg que té la mateixa intensitat. Tota la càrrega de la literatura tradicional inspirada i inventada, les dues coses al mateix temps. Jo trobo que és la lletra és una obra mestra.
1: La història d'este romans,
2: i la melodia, és real. Això ho dirà Vicent. I la melodia també trobo que és una genialitat.
3: Sí, bueno, sí, és una història real. Llevat dels de certs detalls, no? que ixen en el tema. A Morella va ocorrir això, al terme de Morella va ocorrir un crim d'un masover a mans de la seva dona, que s'havia enamorat del bracer, d'un bracer que havia arribat. I bé, a Morella, jo recordo, ma mare, que era morellana, tenia una dita que jo crec que ja no se recorda molt a Morella en este moment, però dient massa n'han fet, com els del Carrascal, o sigui que quan se passaven d'alguna manera dient això, i se referien pues, a aquest episodi que va ser un episodi històric. Sí.
4: Quan la memòria es transforma en música, col·lecció de vinils, en A.

0: Sant Roc és una altra cançó de Toxi Vares que, com bé apuntava abans Vicent Torrent, té un esperit reivindicatiu. De què parla la lletra?
1: No.
2: Que la lletra és d'ell.
1: Sí. La lletra són una espècie de gotxo, de gotxos, que me vaig muntar, ja sabeu, els gotxos són unes cançons que canten en els pobles a Sant Tal o Sant Qual o la Mare de Déu de Tal. I són canten les lloances a eixe sant, coses de la seva vida i demés. I me vaig muntar uns gotxos inventats a Sant Roc, que és un sant que va caminar molt, va visitar molt, va néixer a Montpeller, però va circular molt per tots els països catalans, per el Principat, per les Illes, per València i per altres llocs. I llavors un poc el convertim en un símbol de la nostra terra, que considerem que és esta, la dels països catalans. No? Ho diguem no en ironia, no, en una ironia aspra, en sarcasme pràcticament. Fem una sèrie de tics de burla i de reivindicació identitària absolutament definitiva.
2: I al mateix temps es burlem en les formes musicals, en la manera de cantar algunes coses, alguns trossos de la cançó, de la beateria intransigent i analfabeta, inclús.
0: Abans comentava Miquel Gil que el disc va eixir abans que la world music fora un concepte difós i acceptat. Pot ser que Toxi Vares fora un disc avançat al seu temps?
1: Sí, segurament. De fet, nosaltres és que segurament sempre ens ha anat el cap un poc massa, molt a pressa, i hem anat de vegades més enllà del que la prudència podria demanar, no? De fet, al cap de bastants anys de fer el Toxi Vares, vam fer un altre disc que es deia Vares Velles, on atacàvem... Segurament el Vares Velles hauria d'haver anat abans del Toxi Vares, perquè haguera connectat segurament més amb la gent, haguera sigut més didàctic, més pedagògic per a connectar.
2: Pot ser. Però el que s'espera d'un artista és arriscar-se.
1: Sí, sí, no, jo no me'n penedisc.
2: I trobo que el que és curiós, clar, a gent com Pi de la Serra, per exemple, que vaig estar l'altre dia en ell, això no se li perdona, no, al revés. Se té en valor esos riscos musicals que contínuament el Kiko fa estan en valor, i en canvi això no. No sé si n'hi ha un poquet de miopisme, de miopia en certs cercles polítics valencians.
0: Vicent Torrent, no Manolo Miralles, moltes gràcies per vindre a Col·lecció de Vinils, per a parlar de la vostra música i sobretot per a parlar d'este disc.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Podríem estar, jo crec que 3 hores més parlant del disco, no?
1: I tant.

és l'autonomia que a l'aire la portem tots. Cobriu les nostres vergonyes i abastiu-nos de pudor, del pudor de la decència, perquè

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt A Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete-Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules-Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia-Port-Sagunt-Reviconca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt A Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
2: De tu a tu.
0: Som la veu de tots. Som A Punt. Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
3: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, ens endinsarem en un gènere musical originari de Jamaica, conegut pel seu ritme sincopat i per lletres que sovint aborden temes socials i espirituals. A continuació, gaudirem d'èxits nacionals i internacionals del millor reggae, des de Bob Marley a Green Valley. I sentirem també una selecció de l'escena reggae valenciana que, com veureu, a més de mantindre l'essència jamaicana, ancora les lletres al territori que tenim ben a prop. En farem un bon tast, des de grups pioners com Llança de Foc o Candela Roots, fins a propostes més consolidades com la banda d'Ontinyent Auxili. Comencem fort pel qui, per a la majoria dels mortals, és l'artista més icònic i reconegut internacionalment dins del reggae. Avant amb Bob Marley i el seu himne One Love.
0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A.Ràdio.
1: Camp d'inverno plural. Hem cantat per a sentir-nos lliures, per dibuixar junts altres somriures. És part de la tornada de la cançó que escoltarem ara, un dels primers temes que va publicar Auxili. La banda ondinyentina ha sabut reinventar-se al llarg dels anys. Amb vora 15 anys de trajectòria, és una de les bandes que millor ha sabut ancorar l'energia reggae universal a les nostres comarques. Escoltem

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Als anys 90 es va formar el grup de reggae valencià Llança de Foc. Anys després es van dissoldre, però el 2021 van tornar als escenaris després de 25 anys fora dels escenaris. Amb nous músics en la formació, van publicar l'àlbum Arrels Rock Reggae, amb l'essència de sempre i que sonava

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en Apunt Ràdio. Ràdio.
1: En la primera dècada dels 2000 sí que aparegueren un fum de bandes a l'escena reggae valenciana. Una d'elles, Contratempo. Escoltem un dels seus temes, Presoner del

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Continuem amb un dels artistes que més ha universalitzat els ritmes jamaicans, amb lletres que barrejaven diferents llengües i feien la volta al món. Avantam, Me gustas tú, de Manu Chao.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Anem ara amb un grup valencià que va fusionar reggae amb ska, rock i en la seva última etapa també amb sons electrònics.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Seguim amb Lletres Vitamina. Ara amb Caminaré, de la banda valenciana Atzucar.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Tot anirà bé, o com diu la següent cançó, ja ho tens. Ara escoltarem un altre tema amb missatge de manual de psicologia positiva. Escoltem You Got It de Candela Roots, banda liderada per Estel Navarro, una de les pioneres dins les

0: El ritme mai no para en A.Punt Ràdio.
1: Si parlem de pioneres, hem de donar pas a Judy Mowat, cantant i compositora jamaicana de música reggae. Al 1999 va rebre la més alta distinció del seu país pels seus serveis a la música. Escoltem un dels temes més icònics, Black Woman, de Judy Mowat.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: A més de missatges antiracistes, el reggae ha destacat també per les seues lletres pacifistes. L'escena valenciana no és menys, com podem comprovar-ho, per exemple, en este tema del grup Agraviats, que porta per títol Que hi rigui.

Ens acostem al final d'esta playlist dedicada a un estil musical que ens demostra això que la vida comença moltes vegades, i ho fem amb Rita Marley. Esposa del llegendari Bob Marley, amb qui obriem la playlist, va interpretar així One Draw, un himne reggae que celebra el desig d'arribar a un estadi d'eufòria i relaxació, una sensació d'escape o d'alleujament de les pressions de la vida quotidiana.

0: holidays.
1: Big teacher.
0: Yes, yes.
1: I learn about family names, teacher.
0: Oh.
1: Where they use land I never used to use before.
2: Right? Soon, happen.
3: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Revi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
4: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hércules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Port Sagunt, Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua.
8: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray, i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
0: L'esport que realment t'apassiona.
9: Gol, Hugo, duro. Aleluia, aleluia, empatolets.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: Noranta minuts, en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so, vos saluda encantat com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, @90minuts, i si 90 va en xifra, va en número. També va en xifra, va en número, el del perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I, a més, també va el d'Instagram, 90 minuts ràdio, és el mateix nom, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar-nos un àudio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el 6-19-42-18-01, i que estos dies d'estiu, que som menys gent a l'hora de fer el programa, si els envieu abans de començar el programa, per a nosaltres millor. Però bueno, fem el que podem. 6-19-42-18-01 per a enviar els àudios de veu. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema dels que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: el sainet este del lateral dret està desviant la realitat de totes les necessitats que fan falta cobrir en l'equip? I això és la pregunta que jo vos faig avui. Este sainet del lateral dret del qual estem parlant, ja no sé ni els dies. Me n'anillo de la... Demà m'agarré la segona fase de les vacances. Me n'anillo de la primera amb un lateral dret que faltava. Torní de la primera, me'n vas cap a la segona i encara no n'hi ha lateral dret. Este sainet del lateral dret està desviant la realitat de tota la resta de necessitats que fan falta cobrir en l'equip. Com deia, jo me n'aní de la primera quinzena de juliol, me n'aní de vacances, estava el Mundial en marxa. Era l'època Meunier. Era l'època Meunier. Torní de vacances. Se caigué Meunier. Se caigué Miquel Brensis. Se caigué Andrés García. S'han caigut més pel camí. I ara la realitat és que després que tu aproximadament en març prengueres ja la decisió de no renovar Thierry Rendalt, i sabedor del problema que té en el xenoll Dimitri Fulquier, març, abril, maig, juny, juliol i principi d'agost. Vaig a llevar el principi d'agost, vaig a ser magnànim. 5 mesos per afirmar la superestructura fitxadora que muntaren, que tenia la fase 1 i 2 completa i faltava una fase 3 amb un scouting espanyol que continua faltant, i ara resulta que no fa falta. Lo dic jo. Va dir-ho Ron Garli que en 60 dies vindria un scouting espanyol. I sa superestructura fitxadora amb Ronnie G, amb la supervisió de Golberán, amb Lisandro Issei, amb Hans Gilaus, amb Zamora... I sa superestructura fitxadora en 5 mesos no ha pogut tancar un lateral dret. Miren, encara que ara vinguera Cafú reencarnat, Cafú, se'n recorden de Cafú? Era bo, Cafú, eh? Pues, si ara farem un clon amb el millor de Cafú
d'Anglomà i de Quique Sánchez Flores i vingueren demà al València i ser lateral, ser maxilateral dret a terrar en València, seria igual tot una punyetera vergonya, un ridícul espantós. I me dona igual que si d'ací una setmana ve un lateral tal, diguen que han complit, que on estava, que la impaciència, un punyetero desastre, una vergonya sideral. Tan pront és impossible fitxar un lateral si no hi ha Almeida i deixa diners en casa, com que ara torna a sonar Arnau Martínez, nom que ha tret, ja sabeu, jo cito, tu cites el cita, el company Héctor Gómez està esperada en el seu Twitter. Però, clar, com en la pregunta que estem fent-vos, estem molt centrats en el lateral dret, el lateral dret. M'ho fa falta un lateral dret. Ja. És com aquí, no? Me fa falta una finestra en el cotxe. Val, sí, te l'han trencat. Però a banda de la finestra en el cotxe te fa falta una roda, el càrter, la palanca de canvis. Clar, la realitat és que ja fa un any que va sense finestra en el cotxe i crida l'atenció. Però això no lleva que te continue faltant una roda, la palanca de canvis o el càrter del motor. Pues esta és la mateixa. Així estem tots centrats en este sainet del lateral dret, perquè això és un sainet, eh? No li pegue. Això ja no són negociacions, això és un sainet. I resulta que jo recordé que fa no molt estàvem parlant també de porters, faltava un porter suplent. I ara què passa? Que ja no fa falta un porter suplent? Ja no fa falta un futbolista ofensiu de banda? Ja no fa falta el començar a mirar si caldria que vinguera un central més tenint en compte com tens la línia de centrals, que com se constipe un va tindre que baixar el pobre Ricardo Arias a jugar a la central. I també és possible que a lo millor fera falta algun futbolista de davant. Així tot versa al voltant del mateix, que és de la inversió final. Jo sé que ara és molt més popular treure la bandera a passejar. Ah, ha arribat el tio Peter i mos va a donar diners per anar al mercat perquè va a capitalitzar deute, tal. Visca Peter, visca Peter. Però, clar, arriba a ir, posem en antena a un senyor que resulta que sap algo d'això perquè va estar un fum d'anys sigui encarregat del Departament de Riscos de Bancaixa, que és el senyor Antonio Paños, i t'aclarís, no. Esta és una operació que de fer-se, que encara no s'ha fet, i en Meriton no és la primera volta que diuen una cosa i fan una altra, però de fer-se està més encaminada a afavorir al màxim accionista que a incidir en el mercat del primer equip. És més, no te dona cash capitalitzar deute. Jo sé que això no és agradable i que algú, com li han dit una altra cosa, se pensa que ara va ploure el diners del cel. Però la realitat és la que és. La realitat és que divendres passat nosaltres diguem que no sabíem què seria en el futur, però que divendres passat el límit total de cost de plantilla era 80 milions d'euros. I allà estem. I que ara resulta, és curiós, eh? Quan l'any passat l'equip, a base d'algunes tretes que sempre tenen econòmiques, millorava el fair play financer,
quan se'ls demanava que fitxaren més, deien un moment, és que més fair play financer no significa tindre més diners per a fitxar, i s'ofenien. Són els mateixos que ara s'ofenen quan dius, ei, que una operació de capitalitzar deute no te dona més diners, eh? I ahir el company Diego Picó en la tertúlia va fer un símil extraordinari. Tu passes de tindre un cotxe amb un dipòsit on caben 40 litres de combustible a un altre cotxe on te caben 70 litres de combustible. Però la gasolina hi ha que pagar-la. Pues això és el que passarà amb la millora del fair play si finalment se du a terme aquesta capitalització de deute que diuen ara que se va fer. Torno a dir, jo sé que és més bonic fer altres tipus de programes, però jo no estic quasi per a caure simpàtic, i ja fa molt de temps que jo la simpatia la gasto on tinc de gastar-la. Per cert, una pregunta. No sé si han vist la foto oficial que ha penjat el València de l'estaf de treball de Carlos Corberán. Val? 14 persones i ell 15. No seré jo qui ho critique. A mi em pareix perfecte. Sabem per què? Pues el mateix que vos deia abans de lo que se queixava el club, ara al contrari passa el mateix. Marcelino era un despilfarrador perquè hi havia que veure quin equip tècnic tenia Marcelino. Això sí, Marcelino arribava a Champions, eh? Pues els mateixos que criticaven això ara callen davant l'equip i l'estaf tècnic de Corberán. Per a mi, torno a dir, és normal. Els staff tècnics en el futbol modern els composen un fum de persones. N'hi ha staffs tècnics de 14, de 15 i de 20. I és lo normal. No seré jo qui ho critique. Ni seré jo qui critica Carlos Corberán per tindre aquest staff tècnic. Altres que en altre moment criticaven tota la gent que tenia treballant amb ell, fonamentalment altres del club, que criticaven la gent que tenia treballant amb ell, Marcelino, són els que ara hauríem de parlar i dir què els sembla el staff tècnic que té al seu abast Carlos Corberán. Torna a dir, no seré jo qui critique que siguin 15 persones. Els staff tècnics a hores d'ara en el futbol modern són eixina. El que passa és que així es prenem la cosa segons mos agarra el vent i segons ens interessa. Les 11 de la nit i 18 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Compàs d'espera a poc més d'una setmana per a començar la Lliga. El València continua sense fitxar un lateral dret, lloc on l'equip presenta evidents carències. El nom d'Arnau Martínez, jugador del Girona, torna a estar damunt de la taula, tot i no disposar de més diners, ja que finalment André Almeida es nega a anar al Swansea i espera que l'interès mostrat pel Celta es traduïsca en una oferta que agrade tant a ell com al València. L'ofrena de la il·lusió. El Villarreal ha realitzat en la jornada d'avui la tradicional ofrena del club als patrons de la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència de la primera plantilla, amb el seu cos tècnic i també amb la presència del propietari Fernando Roig. El màxim mandatari groguet s'ha mostrat molt il·lusionat davant la temporada que tenen per davant, en la qual l'equip jugarà Champions per segon any consecutiu.
1: Venim a demanar que ens donin molta salut, no? Que és lo important, i lo de més ho tenim que posar nosaltres, que és molt de treball. Tenim una plantilla també millor que la de l'any passat, i jo crec que pitjor que la de l'any que ve. Estarem 3 anys seguits jugant la Champions, que és el que tenim, que és l'objectiu que tenim que tindre per l'any que ve. Nosaltres no som un equip venedor, però si ens venen a comprar, doncs parlarem.
0: Morcillo per al centre del camp. L'Elx ha fet oficial l'arribada del centrecampista Javi Morcillo, procedent de l'Atlético de Madrid B. El jugador firma per 5 temporades i ha costat poc més d'un milió d'euros. El futbolista, que ja va jugar alguns partits la passada campanya en el primer equip, a les ordres del Cholo Simeone, arriba per a ocupar el lloc que va deixar precisament Rodrigo Mendoza, marxant a l'equip matalasser. El Castelló traspassa Mabil. Auer Mabil, que va disputar el recent Mundial amb Austràlia, ha sigut traspassat al Melbourne City. Mabil torna al seu país, lloc en el qual es va formar futbolísticament en l'Adelaide United, abans de fer el vot a Europa, on ha jugat gran part de la seva trajectòria. Ha jugat temporada i mitja com albinegre i durant aquest període va donar 6 assistències en la primera meitat del 2024-25 i en l'última campanya també va donar 6 assistències, a més d'anotar 3 gols. València Bàsquet supera els 15.000 abonats. El club va apostar per ampliar el nombre de localitats disponibles per abonaments masculins i la resposta no pot haver sigut més positiva. Només un xicotet nombre d'abonaments VIP van arribar a la fase de venda lliure, ja que els nous abonaments de la resta de localitats s'han esgotat amb els amics talonja. D'esta manera, el club aconsegueix una nova fita i tanca la campanya comptant la pròxima temporada amb 11.900 abonaments masculins. Les 11 de la nit i 21 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. Arroba 90 minuts. I si 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. I si 90 també en xifra, en número, i en Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp, un àudio, amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: està desviant el sainet del lateral dret totes les autèntiques necessitats que té que cobrir l'equip? Les 11 de la nit i 22 minuts. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem la sou i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: A
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Estàs escoltant 90 minuts.

Les 11 de la nit. Perdó. Els aires acondicionats, eh? I 24 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes que vos hem anat desgranant en la portada. Com dèiem abans, de moment, a les 11 i 25 del dijous 6 d'agost, el València, tot i fa 5 mesos que sap que necessita un lateral dret, no en té. Fa uns dies era condició indispensable que isquera André Almeida i era culpa d'ell que no hi hagués un lateral dret així en València. Bueno, resulta que André Almeida anit ja dèiem que es negava a anar al Swansea, que es tancava en banda, i este matí el company Nacho Sánchez, que després el tindrem en la tertúlia del 90 minuts, ja desvelava què és el que havia ocorregut. I és que en les últimes hores, més enllà d'interessos abans o després, en les últimes hores el Celta s'havia interessat per el futbolista. Sembla que és un futbolista de l'agrado de Claudio Giraldez. Què ocorre? Que ara i se interès del Celta, a mi me conten que per a traduir-se en una oferta tangible depèn que el Celta puga traure d'allí altre vell conegut del València, Ilaix Moriba. I amb la pasta que el Celta arreplegue per Ilaix Moriba podrà intentar anar a per André Almeida. La pressa que tenia el València en empentar pràcticament a patades cap a la porta André Almeida es queda de moment en suspens. Avui el jugador no ha entrenat, sembla que demà ja se reintegra als entrenaments del primer equip. I sembla que, per més que Ron Garley li hagi insistit, el jugador des del primer minut no tenia gens clar anar al Swansea. Ho hem dit moltes voltes, és un futbolista molt especialet, és un futbolista que ha canviat, des que està en València, que ha canviat tres voltes de representant. Això us donarà una mostra, perquè aquest xicó du 4 anys, va quasi a representant per any. No és fàcil, perquè entre altres coses André Almeida té un alt concepte de si mateix, cosa que no està mal si no te passes de frenada. I jo entenc que fa molt de temps, quan arribà, és cert que el Barça de Xavi, que no tenia un duro, se va fixar en ell quan era encara un jugador jove, i el Barça de Xavi se n'anava o mirava els joves, o que el València va rebutjar una oferta de 8 quilos i pico per el Porto, del Porto, perdó, però a hores d'ara, a la realitat d'ara, i ahí sí li donen la raó al València, és que el València, primer, no compta amb el futbolista perquè el seu rendiment ha sigut paupèrrim, no discret, paupèrrim. Jo no li he vist a aquest jugador un partit sencer on haig pogut dir, mira, ixa qualitat que tot el món li pressuposa, hi està. No. Ha tingut fases? Sí. Però la realitat és que la realitat d'André Almeida, sense negar-li un mil·límetre de la seva qualitat, i després ho parlaré també, perquè afortunadament la tertúlia d'avui tenim un periodista dels bons com Nacho Sánchez, que ve, a més, crec que algun tema du en la carpeta. Veig ahí una carpeta de temes que porta, perquè ja està per així. Això és que du coses. Però també estarà Pepe Pla. I jo vull parlar amb Pepe. Pepe parla moltes voltes d'una frase molt bé, que és la de el llenguatge gestual. A mi la sensació que m'ha donat André Almeida des del dia 1 que va xafar Paterna és que és un futbolista que
és anticompetitiu. No té la suficient intensitat com per a poder aplicar la qualitat que se li pressuposa en el terreny de joc. I jo entenc que després d'una operació absolutament inexplicable per part del València d'ampliar-li el contracte, entenc que una volta feta aquesta operació, que no té ni cap ni peus i que no se pot explicar, entenc que el València també diga: escolta, mira, no contem amb tu. Ara, jo crec que lo de anar a espentant-lo a patades pràcticament cap a la porta quan tens la necessitat de treure-lo, crec personalment que no és l'estratègia més oportuna ni la més adient. I torno a dir, entenc perfectament el València, perquè este xicón no ha respost per a res al esforç o a la confiança que el València va dipositar en ell en setembre, quan s'anuncia la seva renovació. No, per a mi, ni s'havia expost per a res al esforç o a la confiança que el València va dipositar en ell

0: també m'agradaria saber si és Carlos Corberán qui va impulsar la seva renovació, perquè ahí sí que hauríem de donar alguna explicació. Ell i Ronnie G, que últimament està, vamos, medalla d'or de jugar a l'amagatall en València. Ronnie G, el que deia quan arriba a València que era molt important per a dir la premsa. Se veu que no tota. Esta vesprada, o el dia d'avui, el Twitter de Héctor Gómez ha parlat d'Arnau Martínez, de que torna a estar en primera línia. I Nacho Sánchez ens ha dit i ens ha contat, que imagina que ara s'ampliarà, que el jugador no ho acaba de tindre clar. De qualsevol manera, vull que anar cap a Girona, perquè ahí tinc un bon amic i companys com és Moi García. Hola, Moi, què tal? A veure si puc parlar amb Moisés García Arenas, que no sé si m'escolta ja. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Manolo? Bona nit.
0: Què tal? Bueno, Moi, que a més, en un any els seus seguidors el podran escoltar en el Girona Juga, que és on va retransmetre els partits del Girona, però estem pendents de diverses coses. La primera, hi ha una oferta formal del València cap al Girona per Arnau Martínez?
1: Cap al Girona, no. Uh-huh. El que s'han produït són converses, però no hi ha cap oferta formal com a tal que hagi traslladat a dia d'avui al València al Girona, no.
0: O sigui, és allò de, escolta, com està el jugador, podria eixir, més o menys quan podríeu demanar-lo, coses d'estes que fan els clubs per a anar agafant posicions, no?
1: Exacte. El que sí que ens consta és que el València sí que ha parlat amb el representant d'Arnau Martínez, que se li hauria traslladat l'oferta, però el que seria... si s'han dit xifres i s'han dit coses d'aquesta oferta. Jo aquesta informació tan concreta, la veritat, no la tinc, per tant, no m'atreviria a dir-la. El que sí que a mi m'asseguren és que dins de les converses que hi ha del València amb el que seria el club, amb el Girona, sí que hauria deixat clar que el que demanen és la clàusula de rescissió d'Arnau Martínez, que a dia d'avui és de 8 milions.
0: O sigui que això és que si el València anava a preguntar per Arnau Martínez ja d'una manera, diguem-ne, ferma de hola, bon dia, volem Arnau Martínez, el Girona diria... clàusula.
1: A dia d'avui és la posició del Girona i és el mateix que ha fet amb altres equips que també han preguntat per Arnau Martínez. De fet, Arnau Martínez sortirà del Girona, això és evident.
0: Sí.
1: Amb el pas dels dies, lògicament, i tenint en compte que a Arnau li queda només un any de contracte, aquesta xifra baixarà, és evident. Però a dia d'avui, el Girona el que demana és la clàusula de 8 milions.
0: Bueno, la següent situació a la que tinc que referir-me, aprofitant que ja tinc en antena, Moi, és el tema del jugador. Sembla que el València, me conta Nacho Sánchez, i a més ho ha publicat en el seu compte de Twitter, ha fet una oferta, però que o que el València ha parlat amb el jugador i amb el seu entorn, però que de moment és el mateix jugador el que no veu clar vindre a València, perquè jo ja ho vas dir ahir i m'ho has confirmat tu en la conversa prèvia que teníem, este futbolista té ofertes per a jugar en clubs que van a jugar no tan sols a Europa, sinó, si més no, també tinc entès que n'hi ha alguna oferta de club que va a jugar al Champions.
1: Sí, de fet, l'última que s'ha conegut vindria de la Bundesliga d'Alemanya, el Leipzig, que aquest any s'ha classificat per la Champions, i és una de les coses que, òbviament, a Arnau li fa il·lusió, és una de les coses que està prioritzant, i per això, jo pel que sé, si Arnau es quedés o si Arnau optés per jugar al València o sí, per acceptar l'oferta del València, seria pel fet que a ell li agradaria seguir en Espanya. I si arribés una oferta d'algun equip de la Lliga Espanyola que jugui Champions, suposo que s'acabaria fent. El que passa que ara mateix Arnau el que vol és Espanya,

0: parar, que arribin millors ofertes, que arribin sobretot prioritzant aquesta opció de poder jugar a Champions. I de moment, com tu deies, Manolo, no té gens clar Nau Martínez l'opció de jugar la temporada que ve al València.
1: Bueno, pues me diu Nacho, o me escriu Nacho en el seu Twitter, que les peticions salarials dels jugadors continuen siguent de 3,5-4 milions d'euros. Imagine que Bruch, mentre que tu me deies que més o menys ja estava en 1.2 nets allà en el Girona, no?
0: Sí, exacte. És el sou que aproximadament estava cobrant aquesta, a primera divisió. Clar, no sabem el que anava a cobrar ara a segona divisió, si això es tocava o no, jo entenc que no, però era la xifra que tenia Arnau. I també, pel que sabem, aquestes xifres que ara comentaves, Manolo, pues, són les que estaria demanant o les pretensions que tindria Arnau Martínez.
1: Per cert, aprofite, i abans de... Primer, t'agraeixo com sempre que estigues amb nosaltres, però vull fer-te una altra pregunta al voltant del Girona i d'altre futbolista que també està sonant molt de fons, que també apareix i desapareix este rumor estil Guadiana, però que ja que te tinc així te pregunte. Víctor Sigankov, què saps? Què se diu allà en Girona? Sona per allí que és un jugador que al València li agradaria incorporar?
0: És un nom, el del València, que ha sortit, però sí que és cert, Manolo, que han sortit fins ara moltíssims.
1: Clar.
0: Ha sortit fins i tot Barça, ha sortit Celta, Espanyol, fins i tot s'ha parlat també de que Mitchell veuria amb bons ulls incorporar-lo i tornar-lo a tenir ara en l'Ajax. Exacte. El que està clar, Manolo, és que Sigankov sortirà del Girona. De fet, no és que s'hagi declarat en rebel·lia, però, bueno, més o menys, perquè ja li ha comunicat al Girona que no tornarà a jugar i, de fet, ha demanat la carta de llibertat. Li queda un any més de contracte, té una clàusula elevada, el que passa que el Girona sap que sí o sí l'ha de vendre. El que passa que aquí està una mica més incert dir quin és l'equip millor col·locat ara mateix o quin és l'equip que més fort està apostant per ell. Així com en Arnau Martínez, pues a les últimes hores sí que podem dir que és el València. De Víctor Sigankov, si te digués, pues mira, aquest equip va més fort que aquest, t'estaria enganyant.
1: Estaria clar. Tindries una idea aproximada de quin preu podria demanar el Girona per Víctor Sigankov?
0: A veure, aquí hem de tenir una cosa... Aquí hi ha una cosa a tenir en compte.
1: A veure, una forqueta. Tampoc te demana la factura detallada.
0: No. El que passa, Manolo, que aquí hem de tenir en compte que el Dinamo de Kiev té el 50% dels drets, per tant, el Girona tindria només la meitat del seu traspàs, la clàusula és de 30 milions... Bueno, jo crec que 10 milions sortiria.
1: Bueno, pues estaríem pendents a veure exactament per on van els tirs i sobretot estarem molt pendents de els moviments a veure que puga fer el València al voltant d'Arnau Martínez, com vos dèiem. Sí que el València, com ens diu Moisés García Arenas, company de la premsa de Girona, el València sí ha fet moviments, diguem-ne, informals, si s'ha interessat per el futbolista. No hi ha una oferta com a tal damunt de la taula. Si el València vol el futbolista, el Girona, la idea és demanar o remetre a qualsevol que vulgui el futbolista a la clàusula, que el jugador té ofertes, entre d'elles el Leipzig d'Alemanya, que va jugar la Champions i n'en té més, i que l'opció que sí podria jugar a favor del València seria que ell volguera continuar en la Lliga Espanyola. D'això i de moltes coses més, com vagin avançant, tranquils que, ja vos he dit, el València només porta 5 mesos buscant un lateral dret. Tots els moviments que puguen haver anat informant-nos. Company Moisés García Arenas, com sempre, un plaer i sort per la temporada que comença per al Girona i per el teu el Girona Juga, que són passa a fer un guany els partits.
0: Pues moltíssimes gràcies, Manolo, per convidar-me a parlar amb vosaltres i bona nit a tots.
1: Vinga, 11:41. La resta... jo, per això vos he fet la pregunta que vos he fet en xarxes socials, no? Que este signe del lateral dret està tapant tota la resta, no? i per exemple, l'Espanyol s'està avançat amb Unai Núñez. Ara diran que no els interessa. El València és l'antiga fàbula de la rabosa i el raïm, pues, i si és el València. Quan se li avancen i li lleven a un, ja no mos interessava. I sap molt bé ja, molt bé ja. I a més és que ja no se la menja ningú perquè, almenys per a mi, jo no sé per a tu que m'escoltes, per a mi la credibilitat de Meriton és zero en tots els casos. Parlant de lo econòmic, de lo social, de lo esportiu, de... me dan igual. La credibilitat és zero. I com és zero, ja me'ls conec. Però, torna a dir, així fa no molt se parlava d'un porter, d'un extrem. No se mirava amb mals ulls incorporar un central. Bueno, doncs estem a 6 d'agost, estem a una setmana de que comence la Lliga i falta un lateral dret. En el lateral dret només fa 5 mesos que saps que te va faltar. Per cert, com deia abans, jo sé que és molt bonic oixir la banderola de el amado líder Peter ha venido a rescatar-nos. Acaba de rebre un missatge d'un oient que és habitual del programa, que és Antonio Muñoz, que no és la primera ni la segona volta que ens envia un àudio, però esta volta no ens ha gravat un àudio, ens ha enviat un text que jo crec que és important. Ho dic perquè ahir ja tinguérem, vull dir, així no xerrem en qualsevol, ahir tinguérem ni més ni menys que al cap de riscos de Bancaixa durant molts anys com Antonio Paños, però és que a més Antonio que diu: como bancario jubilado os informo de que la conversión del préstamo de un socio en capital social de la empresa no genera liquidez de ningún tipo, sencillamente amplía el poder accionarial del socio acreedor, en este caso Peter Lim. Sí que se ve favorecida la solvencia de la empresa y eso puede influir en una mejor calificación de riesgo, pero insisto, no genera liquidez. Es un incremento de los fondos propios de la S.A., Valencia CF, que elimina la deuda con Peter Lim a cambio de hacerlo más poderoso en la posesión del capital de la citada sociedad anónima. Que no vendan cabras. Pues Antonio Muñoz, que ha sigut bancari, cree que també és possible, dic jo, que s'apiga alguna cosa d'això. En el dia d'avui, només fora de València, recordar que el Villarreal ha tingut la seva ofrena i que Fernando Rocha s'ha mostrat molt il·lusionat amb el que tenen per davant i ha recordat que de moment no volen vendre, però que si ve algú i posa una oferta sobre la taula, bueno, pues tindran que mirar-la.
2: Venim a demanar que ens donen molta salut, no? Que és lo important, i lo de més ho tenim que posar nosaltres, que és molt de treball. Tenim una plantilla també millor que la de l'any passat, i jo crec que pitjor que la de l'any que ve. Estarem 3 anys seguits jugant la Champions, que és el que tenim, que és l'objectiu que tenim que tindre per l'any que ve. Nosaltres no som un equip venedor, però si ens venen a comprar, doncs parlarem.
1: Bueno, les 11 de la nit i 45 minuts, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després de la pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A Punt Radio.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: 11 de la nit i 48 minuts. Comença el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Abans, vos recorde, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número TikTok, 90 minuts ràdio, 90 en xifra, en número Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, segur que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que els tracte, que es tracta en el programa, i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: està desviant el sainet del lateral dret les necessitats, totes les necessitats que té aquest equip per a cobrir? Perquè és que falta una setmana per a començar la Lliga, que la València en efecte comença a competir dins de dos. Però no sé, si en 5 mesos no has trobat un lateral dret, igual en 15 dies te arriba algo justet. Són coses meues, eh? Anem a saludar ja els contertulis, que estarem així reunits. Vos deia que estava per així Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal?
1: Què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
1: Cansat. Ha sigut un dia de moltíssima informació, de mercat pur, no? De Andrés se'n va al Swansea, si després no se'n va al Swansea, si després apareix el Celta. De primer es diuen, no, que el Celta no hi ha res. Després ja te diuen, ah, no, mira, sí que ha hagut una telèfon... però bé, per a mi lo important que ha sigut que el València tingués un lateral dret, que falta ens fa, i jo crec...
0: No és clave expressió, només duen 5 mesos buscant-ne un.
1: Però és que més enllà d'això, Manolo, és que no a sol és, està enquistat l'assumpte del lateral dret, és que des del cos tècnic el que s'ha dit és, oye, paralitzem tots fins que no hi hagi així un lateral, val? Per tant, tu tens, per exemple...
0: I tu creus que és normal que un cos tècnic diga paralitzem tots fins que no vinga un lateral quan te fan falta un altre central, sí, un porter, no, clar, un jugador de banda?
1: Però
0: és que jo no ho veig normal.
1: Jo sí, si tenim en compte que és que no tenim lateral dret per a començar la temporada. O sigui, és que no hi ha. Perquè a més, si diu, no, un canter a Montferrer s'ha trencat, que sí, lo contaven els companys de la COPE este matí. Jo això ho entenc. El tema és que mentrestant tu tens, per exemple, a Vicente Abril en un acord en el Nàstic de Tarragona des de fa una setmana, diguen-li, oye, espera, i a lo millor seria una porteria la primera ref que li vindria de categoria per a esta temporada, i a lo millor tu perds esa oportunitat perquè tu no pots desbloquear la porteria fins que no desbloquees el lateral dret, i per tant un futbolista, per exemple, com Vicente Abril, és una víctima indirecta. O sigui, està la situació del lateral dret, i després estan les víctimes indirectes del mercat o les oportunitats perdudes del mercat en altres posicions, que estan dient, oye, jo no espere més.
0: Pepe Pla, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Està exposant una cara de... Això no hi ha qui ho arregle.
2: Bueno, yo soy expectante, a cada paso que dais los profesionales en esto, a leeros constantemente y a poder, bajo mi poca información, poder contrastar en algunos aspectos, y parece irreal y parece en un mundo... fuera de lo normal que el Valencia tenga que, como decía Nacho, paralizar necesidades cuando tú tenías que estar lo suficientemente preparado para poder acometer distintas operaciones en distintas posiciones que te hacen falta, porque me da la impresión de que, independientemente de que urja un lateral derecho, que urge, eso es así, pero paralizar todo, porque luego cuando quieras retomar no sabes hasta qué punto el lateral derecho va a tardar en llegar. Entonces, si tarda mucho el lateral derecho en llegar, cabe la posibilidad de que tú te quedes sin mercado ya para las otras posiciones y acabes abandonando un poco el poder reforzar otros lugares, y que la gente del club tenía que estar lo suficientemente capacitada para poder abordar diferentes posiciones a la vez y tener controlado el mercado en ese tipo de aspectos. Pero en pocos clubes he visto yo paralizar una situación de una posición y no abordar distintas opciones que te hacen falta.
0: Porque si me digueres que es una posición, porter, central, pivot, davanter, centre, que digamos el corredor de seguridad, que son jugadores, sí, en un pes específic en el desenvolupament del joc d'un... De veritat, anem a parar-lo tot per un lateral dret que fa 5 mesos que sabem que fa falta?
2: Ese es el problema, Manolo, que hace tantísimo tiempo, pero no uno, dos... En el caso de que me apures.
1: Es que para mí es lo de pájaro en mano. Es decir, yo entiendo que...
0: ¿Es lo de pájaro en mano o es el primer que hemos diga así? Porque el matiz que está agarrando eso es un tiro en una escopeta tirant, es que tirant mi... en balins, no en bales, en balins, a veure si cau i el primer par del que caiga va a la cassola.
1: Però és que per a mi la gran errada, per a mi, és... O sea, ve de darrere, perquè el València tenia atadíssim a Andrés García, que tu diràs, no, però home, Arnau és millor, sí. Però tu ja tenies a un lateral que a més venia cedit.
0: Però no el va veure l'entrenador.
1: No, és que el que va dir l'entrenador és, oye, si vosaltres m'esteu dient que Meunier és possible, jo preferís que Meunier abans que Andrés García. Però ahí jo crec que...
2: Però Nacho, ¿y por qué no? Lo hemos comentado aquí en otras tertulias. ¿Por qué no...? Esas dos situaciones. Cuando uno te viene cedido, cuando necesitas otro, dos laterales puros.
1: Yo aquí,
2: y en esa maniobra de Meunier, que es una maniobra de ser un mal tipo, aunque luego todo lo que
1: bueno,
2: dice.
1: Bueno, perdona, sí, no, es decir, sí, pero también el Valencia le dio a Andrés García y telefona a Aston Villa, a una Yemir o a Damià Vidagain, no sabría decir exactamente aquí, pero a irle, oye, volem a Andrés García, y Andrés García le dio, oye, te volem. I a la fi, no, jo tampoc diria... Però no per res, eh?
0: Però ja arriben tard, eh? Ja arriben quan Andrés García ja ho tenia...
1: No, no, abans. Jo te parlé d'abans, que ells tenien tot acordat. Entonces, quan se posa a tir Meunier, fan... Ah, pues no, preferim Meunier. I deixen darrere l'altre. Bueno, per a mi és mercat. Lo que fa Meunier, lo que fa el València. Per a mi és mercat pur i dur.
2: A mi me parece falta d'intel·ligència.
1: Però Meunier té equip, Andrés té equip i el València no té lateral. Que
0: és la història.
1: És la conclusió.
2: Claro. Me parece una falta de controlar primero el mercado. Y luego las situaciones, o darle la importancia que merece a una posición donde no tienes nada, absolutamente. Entonces, estamos hablando de un futbolista, pero es que yo creo que hace falta dos futbolistas para poder tener esa situación medianamente controlada, porque el historial de esos futbolistas que estaban actuando en el lateral derecho puede pasar cualquier cosa, como le ha pasado al futbolista del filial, que en una situación de mucha carga, de mucho estrés físico, como es este tramo de temporada, acabes...
1: Pero es que para mí lo más va el pájaro en mano, ¿no? Es decir, yo tan que Andrés García Sedit, que tampoco tiene una ficha altísima en el Aston Villa, ¿eh? No es que te anara a consumir molde del fair play. Yo ya tengo que este lateral Sedit entrenando desde el día 1 de la pretemporada.
2: Por supuesto, es
1: oye,
2: más.
1: Y yo, o sea, yo ya voy con Arnau Martínez. Yo voy, ¿qué día es? 6 de agosto, en comptes de Arnau, t'has de vindre. Es que no te, tú le, yo le he dicho, esta es la meva oferta, yo ya tengo lateral. Si vos lo aceptes, y si no, el día 20 me telefonarás, diguem-me que ningú t'ha pagat el que vols, perquè el que vol és 3,5 o 4 milions bruts, que se baixarà d'ahí segur.
0: Vull parlar després també d'això, arran de la notícia que es publica avui, Nacho, de els 4 capitans per a la temporada vinent. Perquè a mi hi ha alguna cosa que me xirria, a mi personalment, de la elecció, no de la notícia.
1: No, ja.
0: La notícia, vull dir, així no tenim per costum ficar la informació de ningú en dubte. Això sí, informen sobre les opinions que...
1: No, home, ens ha fastidiat.
0: Que dicen. Però jo el que ho estic dient és que a mi la sensació que me dona és que estem en lateral dret i n'hi ha moltes altres coses per a... Vull dir, com se te constipi un central, el drama és Fortunata i Jacinta.
2: Estàs entrant en
0: lo de l'any passat.
2: En terrenos...
1: I perquè tens un central constipat, entre cometes, de manera pràcticament crònica, que és Diaca, que tant de bono i jo m'enganye i tot l'any puga jugar els 38
0: partits. Ojalá!
1: Però que entenem que és una situació de liga i, de fet, la millor prova és que juga 30 minuts. Descansa. Després el partit de l'Stock, si no me'n recordo malament, no va jugar. Gestió de càrregues. És una situació delicada, la idea que havia perdut.
0: És una qüestió molt delicada perquè té un xenoi molt delicat.
2: Aparte de lo deportivo, estàs entrant en un terreno pantanoso en situacions de último tramo de mercado, pràcticament ja, en el que esa desesperación tuya por querer firmar un lateral derecho, un central, un pivote, va a llegar un momento que a cualquier futbolista que vayas a buscar, independientemente del nivel que tenga, te vaya a decir, bueno, pues si queréis que me incorpore por esa urgencia que tenéis, quiero cobrar 3, quiero cobrar 4. Y seguramente el futbolista ahora mismo no esté para cobrar de más de 1.5, 1.2, claro. Y vas a tener que pagar ese tipo de situaciones porque no has hecho el trabajo que debías hacer muchísimo tiempo.
1: Se lo puedes tirar, por ejemplo, Arnau, el 25 de agosto, porque tú le dices, ¿com? Pues nada, ahí te quedes al día.
2: Claro.
1: Oye, ¿puedes jugar a la segunda división? Claro. Allá tú, porque es... Es verdad que un 6 de agosto es que yo, chico, un futbolista, digo, yo voy a esperar. Es que yo entenc que Arnau Martínez a temps d'anar-se a un equip, no a un club, a un equip, que no es el mateix, de la categoria del València, pues yo entenc que tendrá, podría fer-ho en el 25 de agosto. Pero es que si no, hi ha una cosa que no estem tenint en compte.
0: I què vas a fer? Vas a esperar-lo fins al 25 d'agost?
1: Jo espero que no.
0: Ho dic perquè, esperant també n'hi has quedat amb el cul a l'aire.
1: No, jo espero que no. I dit això, no hi ha que oblidar una cosa. No és el mateix Arnau Martínez costant 7 milions de pavos que l'any que ve que és lliure. Arnau Martínez lliure, per exemple, un Villarreal per a jugar de rotació, lliure, vamos.
0: No tingues dubte.
1: Vamos. Per això dic que el futbolista, ara mateix el futbolista té la mà guanyadora. Perquè ell diu, no voldrà jugar a segona. Bueno, a veure, Arnau ha estat tota la vida al Girona, ell és del Girona, una a segona i si aconseguiràs pujar l'equip tal, tampoc és un ultradrama per a ell, i això ho dic en informació. Per ell quedar-se un any al Girona tampoc és un ultradrama. Per això és tan l'assumpte de demanar tanta pasta. Perquè, oi, jo si no me'n vaig a un Leipzig de la vida, que és un club que li ha tocat, encara no ha anat cap pas definitiu, però li ha tocat, jo si no vaig a un Leipzig, almenys vull pasta. Perquè és que l'any que ve Arnau podria firmar gratis per més pasta perquè és agent lliure i el mercat funciona així, no?
0: Sí, però la realitat a hores d'ara és la que és, i el València a hores d'ara, al costat d'equips que li poden oferir, primer, més diners que el València, perquè és la realitat del València. Perquè mentre no es diga el contrari, el límit de cost de plantilla continua estant en 80 milions d'euros, a dia d'avui... No sabem que la Lliga ja ha comunicat una altra cosa.
1: No, i que, per, si vol, entenc que ahir parlaríeu, però bueno, sí, entenc, no, a més vau parlar, però que altres anys el València tenia el cost de plantilla més alt i li no ha consumit tot. És a dir, que lo pot ampliar. Jo no sé, tant de bo jo sapiguera que amplien 15, 35, es poden gastar 15 i van a gastar els 15, però jo no sé. I altres anys hem tingut que
0: primer,
1: no s'ha
0: gastat primer
1: tot.
0: Cal dir que per a fitxar crec que se poden només pots emplear el 80% del total que capitalitzes. Mm. O sigui que, en el millor dels casos, si capitalitzar els 35, cosa que no crec...
1: Que no sé.
0: Tindries, com a molt, un marge major de pues, posar-li uns 20 i pico quilos. ¿Vale? Però tornem a lo mateix. És el dipòsit que tu guanyes per al cotxe.
1: Així és.
0: Després, la gasolina, uh-huh, has de pagar-la. I com ens acaba d'enviar este oient que ha treballat en banca molts anys, i com ens digué ahir, ni més ni menys que les directors de risc de Bancaixa, Antonio Paños, una ampliació de capital, que és una conversió de deute en accions, una capitalització de deute, no genera cash. Genera més capacitat d'endeutament, que la Lliga te donarà un major ràtio i te donarà més, un major límit de cost de plantilla i un millor fair play, segur que sí, però cash, diners per a gastar, no en genera més. A més, esta història, que a més me l'has recordat este matí, és la que abans el club se queixava. Ajolta, que tinguem més fair play no vol dir que tinguem més diners per a gastar, no ens apreteu. I ara que ho dius, tampoc els ve bé.
1: És que és cert, sempre s'ha parlat dels últims 3-4 anys del fair play de la Lliga i el fair play de l'IM. O sigui, sempre s'ha, o sigui, però és que s'ha parlat en... I jo no sé qual serà el fair play de l'IM esta temporada. Jo no sé, tant de bo siguen els 20 i tants milions.
0: Ojalà!
1: Ens ha fastidiat.
0: Però tot i així tornem a la mateixa, eh? Més que el fair play seria el que se pot gastar.
1: No, clar, clar. Això dic. No,
0: i el que se pot gastar, la pinta que té l'assumpte és que la informació que va signar el company Darío Puig l'altre dia, jo per Darío posé la mà en el foc. Que li investigué i els digué o se trauen els que sobren o no posen ni uno. La pinta a hores de la sisa, eh? No us enganyem.
1: No, a veure, obrem Arnau Martínez. Si poden gastar, per exemple, esa quantitat de diners, oye, pues... Arnau, què vols? 3,54 bruts de salari? Com estos. Girona, què vols? 8? Oye, mira, te dones 7 i ja... Però, o 8, te dones 8, com estos? I entonces direm, oye, mira, pues sembla que ara sí que hi ha diners. Però a mi me costa vore-lo. Tant de bo passe. Però me costa vore-lo perquè també jo no pense que vayan a ampliar això i també jo no... invertiria tot en un lateral ara mateix.
2: És que jo iba a decir, si al final llega a esas cifras el València porque tiene esa capacidad de poder hacerlo, olvidaos de poder reforzar cualquier otro tipo de posición gastándose ese dinero por el lateral claro, derecho que te hace falta.
3: Ni una consulta.
1: No. Li fan falta extrems.
2: Sí.
1: Que no té extrems, que té a Sato que acaba d'arribar, que és veritat que ha deixat bones sensacions, però...
3: Però falta quan arriba en primera divisió a volar les patades...
1: Total. Oye, i que si lo fa molt bé, tot i que siga la leche, és que li
3: físicament... I te físicament... vas a dir més, té bona pinta.
1: Sí, és així.
3: Té bona pinta, però després... quan se couen les favetes és quan uno té que demostrar-ho.
1: I l'altre és d'Anjum ara mateix, perquè Luis està lesionat per a un
3: 4... Però d'Anjum 4... ara sembla que és el nou davant el centre de l'equip.
1: Però és que no? Si no, qui juga a banda?
2: Sí.
1: Qui juga?
2: No, és que no...
1: O dobles a Jesús i Gallà o qui juga a banda?
2: El problema ara...
3: Metes en contra alguna cosa de Jesús i de Gallà, no?
1: Altre dia.
3: Val.
2: No, jo decía que si al final... El problema es que vas a tanto salto de mata que ahora Danjuma juega de 9 y hace 2 goles y ya es tu delantero centro. Si Danjuma partiera por fuera y hubiera hecho 2 goles, ya tienes el extremo,
3: ya tienes extremo
2: que tú buscabas. El problema es que le
3: y
2: falta.
3: Si
2: le falta
3: 20 minutos a gigantes en las botes de arriba, ya tendrías
2: a Manolo, al Valencia le falta, no le falta solo número en la plantilla, sino capacidad dentro de esos futbolistas que ahora mismo están dentro de la plantilla del Valencia. El Valencia está muy corto de capacidad, de calidad a nivel individual y colectiva y por supuesto de número.
3: No es la primera vuelta que faig esta pregunta, pero aprofite a Nacho pues que treballa bé el mercat i a Pepe com a un dels nostres tècnics de guàrdia. A hores d'ara, partint de la base de que fa falta un lateral dret, per si algú encara no s'havia enterat en el planeta futbol, partint de la base que falta un lateral dret, a més, quines posicions creieu que és indispensable reforçar en l'equip per a començar la lliga?
1: Per a mi un extrem, uh-huh. un bon extrem en referir
3: que genere...
1: O sigui, Ramazani estava pinzat, però és veritat que acabava en 6 gols, 4 assistències.
3: Sí.
1: O sigui, un extrem de xifres.
3: Ara, el problema és, si és Ramazani...
1: Per això dic...
3: Que si és Ramazani, va ser el Ramazani de la primera volta o de la segona?
1: Un extrem de xifres. I després...
3: Sí, però això ja saps que és el que costa.
2: Claro,
3: diners.
2: Sí, per això,
1: però tu m'estàs preguntant, no? Que
3: no. T'estic preguntant.
1: Extrem de xifres i també per fer-li una pregunta a Corberan. Què fem en Raba? Perquè Almeida, que jo entenc que no compta, que Almeida ha jugat, no he vist perquè porta la web de Transfermarkt que ha jugat tot el dia, però ha jugat més de 15 partits o més de 1.000 minuts, no?
3: Ara t'ho dic en un minut.
1: Vull dir, Almeida ha jugat i tu necessites jugadors. No, és que no suma. Ja, però necessites jugadors, eh? Que estem a un futbol de 5 canvis. Entonces, què vas a fer en Raba? Perquè Raba, altra cosa no, però Raba té un parell de nassos que ha dit que me voleu fora, jo vaig a fer una pretemporada i tot el món va a veure que jo la qualitat la tinc.
3: André Almeida ha jugat 22 partits, 11 com a titular, ha jugat 1.014 minuts.
1: Tot el que et juga més de 1.000 minuts es considera ja un jugador dins de la rotació, no? Bàsicament. Val. Almeida ha jugat 1.000 minuts. Tu necessites almenys algú que et jugui 1.000 minuts? 1.000. 1.000, eh? Vull dir, per això dic que parlar. Oye, Raba...
3: És que tu l'any passat, ara no recordes si eren 15 o 16, però tu l'any passat va ser l'equip que més jugadors tingué per damunt dels 1.000 minuts. Mira, vaig a contar-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, només entre els suplents, entre els titulars, 11. Pues, 10 futbolistes
2: sí, que
3: superaren els 1.000 minuts. Que és el que diu Nacho. És que ara això cada volta va anar a més perquè estàs en un futbol de 5 canvis.
1: Clar, per això dic, si tu vols tan fora Almeida, que queda clar que sí, tu t'has de quedar a Raba, no? És que si no necessites un 10. Però Raba va jugar de 10, bàsicament, i ahí està Guerra, que Guerra és l'aposta del club que haurà de jugar. Vull dir, o si no en banda, però en banda tu saps que Raba no es sacrificarà defensivament com vol l'entrenador que sacrifiquen. És a dir, què fem en Raba? Perquè necessitem un extrem. I, bé... O un 10. Per tant, jo, Raba, preguntar si seguís o no. Si no, un 10. Per a rotar en Javi Guerra. I si no, pues a sol és un extrem. I jo, un central. Jo crec que el València necessita un central. Sembla que dejaste bona pinta, però, per exemple, l'any passat, quan va arribar Unai Núñez, que tampoc Unai Núñez és Beckenbauer, esa jerarquia, esa experiència a la primera divisió, jo crec que, per exemple, a Tàrrega li va vindre molt bé.
2: Sí.
1: Ese pozo de futbol tu vas parlar sí, millor, sí, Pepe, sí, però... Sí. Però,
2: pero incluso cuando le tocó participar como lateral derecho, no era un lateral derecho en situaciones ofensivas que el Valencia quería, pero defensivamente fue capaz de cumplir con las expectativas, con la necesidad que el Valencia tiene en ese lateral derecho. Para mí, Manolo, extremos, para mí incluso teniendo a Hugo Duro, el problema es que solo juega con uno, con un punta, pero yo sí diría un punta, un central de jerarquía, o sea, yo creo que... y dos laterales derechos, estamos hablando de uno, pero estoy encabezonado, obviamente, de que el Valencia necesita dos laterales derechos porque Fulquier...
1: Pero es que Fulquier te consumís más de 1 millón per temporada.
2: Claro, pero yo creo que Fulquier no va a estar en condiciones a corto plazo de poder rendir en un rendimiento óptimo en el momento este. Seguramente le cueste poder volver a entrar, le cueste después de la lesión de larga duración. No sabemos cómo va a rendir el propio Fulquier. El problema es que el Valencia está mal confeccionado por muchas razones, no solo en lo económico, sino en lo futbolístico. Y ahí el fútbol no te perdona, Manolo. Una vez confeccionas las cosas mal, cuando hay partido dentro del terreno de juego, por suerte o por desgracia, el fútbol te acaba descubriendo las vergüenzas.
3: Una volta tú la pared de entrada la has fet malament, cada volta que intentes arreglarla, la pared va a la pitjor.
2: Sí, y el Valencia aún tiene suerte de que con la confección...
3: Pero que además intentes apañarla a base de parches.
2: Claro, y con la confección tan corta y para mí pobre a nivel de número y de capacidad, que seguramente mucha gente dirá, claro, hay equipos peores seguramente que les cueste más, etcétera. Pero es que el problema es que tú vienes arrastrando eso durante mucho tiempo y hay equipos que seguramente no tengan el poder que puedas tener tú en ese sentido y estén abocados a tener ese tipo de plantilla, pero sabes que van a competir y sabes que son competitivos.
3: Uh-huh. Tema Arnau, Pepe, te entra, te agrada, te...
2: Me medio convence a nivel deportivo, obviamente, para este Valencia Club de Fútbol,
3: claro.
2: Que es lo que digo yo, que estás en un tramo peligroso en el que el futbolista te pueda pedir 3.5-4, que me parece una barbaridad para el rendimiento, para el tipo de futbolista que es el propio Arnau. A partir de ahí, como él sabe de la necesidad de esa posición imperiosa del Valencia, pues le habrá dicho, mira, para dar este paso, que para mí es un paso muy equitativo el del Girona y el Valencia a día de hoy, aunque uno esté en segunda división, por lo menos tengo que parar la mano y sacar algo positivo. Exacto. De estas situaciones. A partir de ahí, me parece un futbolista... Bueno, un buen futbolista a nivel ofensivo, un futbolista que me deja que desear en algunos aspectos defensivos, en esa contundencia defensiva que el Valencia tiene que tener, pero me parece un futbolista, bueno, pues un futbolista normal.
1: A mí sí que m'agrada Arnau. Uh-huh. Me sembla un lateral modern, físic, que arriba a área rival, és veritat que...
2: Defensiva... Y que tuvo tramos, Nacho, con Miche, que desapareció.
1: Sí,
2: de la continuidad. Entonces, sí. Bueno, eso quiere decir también que es un futbolista muy inconsistente en su rendimiento. Uh-huh.
1: Però dit això, havent el que n'hi ha, a mi dels tres que en són Andrés García, Munier i Arnau, ui, al present, a mi el que més m'agrada és Arnau, però jo sincerament, a veure, jo, una reflexió que feia avui, no? Munier deia que ell volia 2 anys, i el València va dir, no, un més un. Semblava que sí, però finalment se va anar a Sunderland, era, no? Si no m'enganya, que li han donat 2 anys.
3: Sí.
1: Val. Almeida deia, jo no me'n vaig al Swansea. No, però sí, però sí, però no. A la fi no s'ha anat al Swansea. I ara en Arnau, jo insistís, Arnau està 3,54, 3,54, 3,5, 3,2, val? Anem a veure què passa. Tant de bo jo torno a lo mateix, tant de bo m'enganya i esta vegada serà la vegada que Arnau diga, oye, va, 3,5 no, 2,5. Però a mi me costa veure-lo, ui, a dia, ui, a 7. A lo millor el 27 no, però me costa pensar que el 10 d'agost Arnau canvia de pensament. Perquè a la fi també vosaltres...
3: El futbol té coses molt estranyes, clar, però sí, és cert que...
1: Però també sabeu com són els inicis de Lliga. És a dir, Arnau ara fa 2 bons partits de Lliga i al millor un Leipzig que tenia dubtes diu, ostres, mira les seues dades físiques.
3: Arnau que comença 2 partits en segona i els fa bons, clar. I el Leipzig diu, el tanquem.
1: A això em referisc. Per tant, és una situació en la que jo, sincerament, en les xifres que s'està movent tot, jo pot ser... Jo preferís Carnau, però m'haguera llançat per Chirino, que és l'altra alternativa, que en els números que s'està parlant sí que vindria. Però bé, estan intentant Carnau, és la realitat.
3: que és un lateral que és cert que des de la llista que queda, la llista va canviant cada dia, des de fa 5 mesos mireu si ha pogut canviar la llista, si han pogut entrar.
2: Empezamos por Cafú y fuimos bajando el nivel. Sí, sí.
3: Bueno, esa és la realitat. Tema Almeida, que també me sembla interessant. Este matí, bueno, ayer de nit ya s'aventaven que el jugador li va dir que no al València, que li va dir al València que no se n'anava al Swansea, perquè a més va tindre dubtes, jo crec que des del dia 1, més que dubtes, anem a dir reticències. Dubtes és una altra cosa. Reticències de a mi no m'agrada el Swansea. Si finalment tal, ja em miraré, però no m'agrada el Swansea, val? I Nacho este matí comentava en el seu compte de Twitter que el futbolista el que està és esperant perquè s'ha assabentat un interès del Celta. Ara falta que el Celta, que està pendent de treure de la plantilla a Elias Moriba, que, a veure, no anem a enganyar-se, i menys nosaltres tres, que ho sabem, no va ser un jugador fàcil de treure de damunt. Total. Perquè ja sabem que, bueno, y se cabete está como está.
2: Pues es un movimiento extraño, ¿eh? Porque ha sido tremendamente importante para Giraldez.
3: Sí, pero
2: a nivel futbolístico, hablo deportivamente.
3: Sí, pero ya en la pretemporada ya ha tenido algún problema de indisciplina, creo. Y por eso el otro día no había echado un amistoso que tenían. A més, ha de haber pasado alguna cosa importante, porque todo el mundo habla de problema de indisciplina, pero ningú diu ha pasado eso. ¿Vale? Y a mí esas cosas com ja duc algun anyet en este negoci, Pepe, saps? Quan te diuen, no, sí, problema d'indisciplina, quin? No, problema d'indisciplina, ojo.
2: Y es raro porque era un futbolista muy importante para el técnico y el técnico se quiere deshacer de él de esta manera es porque, obviamente, correcte, ha sucedido algo.
1: Bueno,
2: que no...
1: també que la seva nómina són 4 kills nets.
3: Sí, està clar que això pesa, però també pesava l'any passat i jugava.
1: Sí, però a la fi tornem a això és lo invers a lo d'Arnau Martínez, no? Canviem el focus. Així, Almeida, lo que diu és, vosaltres me voleu fora, ja, però el Celta, que sí que ha contactat en ell, li ha dit, oye, que ha d'esperar un poc. Almeida, quina pressa té? Jo no me'n vull anar al Swansea, pues per anar-me al Swansea jo me quedo al València. Y si arriba el Celta el 20 d'agost, pues farà la oferta, y si el València accepta, y si no, pues se menjarà el meu contracte. Però el problema és que ara mateix jo crec que la situació és delicada, és lletja, perquè André podria... O sigui, jo crec que aquí també...
3: Ah, sí, jo crec que
1: esperar a ultimíssima hora.
3: A tots se'ls pot treure una, clar,
1: esperar pot treure una foto. Jo crec que tots sabien que André tenia reticències. Però, fill meu, si et donen fins a les 10 de la nit d'ultimàtum, no digues a les 10 en punt. Oye, que finalment no, jo què sé. Decidís-lo un poquet abans, no? Per a...
3: També és veritat que si estan empentant pràcticament a patades a la porta, pues dius, què tinc que contestar? A les 10? A les 10 menys un segon?
1: Dit això, jo crec que lo del Celta, crec no, estic segur que anirà endavant almenys un intentón al Celta de Vigo, però jo no m'aventure que siga demà o passat demà o després demà, veritablement, perquè el Celta ha de generar espais.
3: La pinta és que si esta història tira endavant, que és el que jo me temia, va ser cap al final del mercat.
1: Pues esperen que no, pero es verdad.
3: La pinta, sí, Nacho, o sea,
1: yo creo que depende del que ocorrega en Elias. Si demà Elias té una oferta i se'n va, pues mira, el Celta tindrà més diners. Uh-huh. Però també així hi ha una cosa important, és que a lo millor el Celta preferís signar abans Almeida per a que el València no l'estiga esperant una recortada. M'explique, si tu vens Elias per 15 milions, home, tu ets el València i jo entenc que diràs, oye, que no, que Almeida a la fi són 5.
3: Sí, però si tu eres el Celta, dius, que al Swansea l'estaves demanant 3
1: i mig. Clar, però...
3: I estaves vos per tirar-lo d'ací.
1: Però ara mateix el que signen és que se'n vaig per 3,5. Però és que de primer és el Celta, la idea que portava era anar en menys, perquè ha vist que el València estava dispost a soltar André. Per això, bueno, jo crec que és una partida de pòquer. És com l'assumpte d'Arnau. És com una partida de pòquer.
3: Pepe.
2: Bueno, eso es complicado. Aparte es que le encaja perfectamente a nivel deportivo al Celta en el perfil que lo quiere utilizar y el perfil de futbolista que es para Claudio Giraldez a partir de ahí. Bueno, al final sí, el deseo del futbolista es salir, pero es que recordemos que hace 2 meses el Valencia lo renovó, o 3 meses.
3: Es que el renovar era en septiembre.
2: Cuando era el momento idóneo para decirle, mira, usted no ha hecho los méritos suficientes como para poder estar otro año más en el Valencia Club
3: de
2: Fútbol.
3: Es que esa es una operación que si este club dona las explicaciones que no les dona... Yo creo que es una explicación que se habría de donar.
2: Dir, Manolo, es que renovar a un futbolista...
3: ¿Qui pren la decisión de renovar a André Almeida? Porque, fill meu, t'has cobert de gloria.
2: Es que da igual. Si es el técnico, si es el director, si es quien sea. O sea, tú no puedes renovar a un futbolista. Porque renovar a un futbolista es porque tú lo quieres, ¿no? Una renovación es porque tú cuentas con él.
3: Hombre, claro.
2: O para venderlo, o para... Pero tú cuentas con él en lo deportivo. Y ahora, a los 3 meses o a los 4 meses, lo pones en el mercado porque no lo quieres y lo estás empujando a salir. Da igual que sea el técnico el que ha tomado la decisión, si es Ron Gurley, me da igual quién ha sido. Pero al final te expone cómo está gestionando el Valencia, no de este año, de muchos años atrás. Sí. El mercado, el de invierno es cuando ven un poco la situación que se pone peliaguda, que es cuando se gastan el dinero y traen a 4 o 5 futbolistas para poder salvar la categoría.
1: Pero es que yo te entiendo donar voltes, ¿no? Pero lo que te da una capacidad de estrategia también es la pasta. Es que es veritat, es que es tal cual.
3: Vull dir, perquè tu capacitat estan... és diners, tota la
1: clar,
3: vida.
1: No, és que el València ha deixat clar que vol fora molt bé. Ja, Almeida ja, però és que o se'n va... Bueno, ara sembla que sí que poden fer Arnau abans de tal val, però o se'n va o fins feia 2 dies...
3: La culpa era d'ell, però no
1: se'n... Estava clar que si Almeida no se n'anava, el València no podia donar un pas més endavant perquè necessitava alliberar fair play i tal, els diners, val... Es que la pasta es lo que te da capacidad de estrategia. Bueno, yo considero que el problema de todo de Darrell es que el Valencia tiene urgencia al lateral derecho. Esa urgencia máxima. Máxima es máxima. Porque yo insistís, es que si al menos estiguera Diego López, que sería una solución ultra de urgencia, o Luis Rioja, tú dices, oye, mira, yo me clave en 3 centrales, Diaca lo que dure, Dejas y Tárrega, y oye, mira, pues Rioja, carriler que ya las... Pero es que no están ni el un ni el altre. Es que se ha juntado tot, absolutamente tot.
3: Se sol dir en estos casos, el refrán que se sol utilizar en estos casos es aquel de que qui juga per necessitat, per obligació. Y si te vas deixant el lateral, porque bueno, una mala, tipus, resulta que una mala también.
1: A mí sabe el que em sorprèn, y yo pensaba que ho provaría abans, Gaian Esquerra y Jesús Endreta o viceversa. Ya sé que los dos son...
2: Es que vas a tener que morir un poco en esa situación.
1: Es que son los dos de Esquerra es que, tancada.
3: Si
1: pero penses, ¿qué
3: es lo lógico, pero de momento la realidad es que no es va a probar.
2: Que pueda suplir Jesús por lo físico cabe Jesús por derecha y Gaia por izquierda, porque Jesús, bueno, aunque sea zurdo cerrado, pero tiene esa capacidad física que cualquier situación errónea con balón lo puede traducir y lo puede complementar con su capacidad física. Pero es que o te cabe eso, o te cabe un mediocentro disciplinado en ese lateral derecho, o te cabe una línea de 3 centrales con 2 carriles distintos. A partir de ahí, tienes que buscar esos 2 carriles también.
1: Pero aquí, ahora mateix, si jugues... Anem a imaginar, ¿vale? Diaca no está per a una... Juga Pepe. Bueno, va a estar d'aquella manera de central fa un any. ¿Vale? Pepe de Haas y Tárrega, che, que se me oblida... ¿Vale? 3 centrales. Pero aquí juga a la dreta.
2: Sí, no,
1: pero me cabe más Danjuma y Sato, que Sato físicamente.
2: No, pero me cabe más Nacho, si juegas 3 centrales, me cabe más por derecha. Es algo más, un perfil más adecuado. Jesús, que en línea de 4, de 5, que tiene más capacidad de ir, que tiene más capacidad de
1: vuelta. Sí, pero en capa amistoso, Corberán está por delante. Él está achachando.
3: En teoría tienes que ganar a morir ahí con Deia Pepe, pero la realidad... Y la Yochi que también...
2: Pero tienes que hacer algo en el naranja, tienes que probar algo.
1: Algo.
2: Algo tenemos que ver que los tiros vayan por algún lado. Es que si no, no podemos obviar esa situación.
3: 12 y 21, venga, siempre la opinión del oyente. Vital para nosotros, ¿opino de qué?
4: Opino de qué. L'esport, sense pèls en la llengua en 90 minuts, en A.Punt Radio. Opino de qué.
3: Vinga, 12 i 21, estem preguntant si el saner del lateral no està tapant la resta de problemes que té esta plantilla. Diu Paco Cañamas, diu que el equipo tiene deficiencias y vamos a fichar a Cafú de lateral derecho. Yo quiero ver qué cara pone el entrenador cuando su 11 tipo no funcione. Diga, ¿y a quién pongo? Y eso que pienso que el central y el mediocentro, ese que va al gimnasio, son buenos fichajes. Paco Sogarra diu, esto es como una rueda de bicicleta con parches. A medida que se mueve y haces kilómetros, se despega un parche distinto. Lo arreglas parcheando, pero hasta que la rueda totalmente se desinfla y tocamos segunda división, Lim no va a comprar una rueda nueva entera en condiciones. Yo creo que ni eso. Ni tocante la segunda. Rodiu, sense dubte, el València és com un cavall de tir i arrastre, que van els ulls tapats per a que només puguen veure cap avant. Pues estos van igual a per un tio i s'obliden de centrals, de mig del camp, d'extrems, de davanters, s'obliden de tot. Ells només cap al lateral. Raúl LS, soy Almeida y me quedo en la grada hasta 2029 y encima se tiene que buscar equipo que se lo busque el que lo renovó y ahora lo quiere echar por 4 duros. No regalo ni uno. Toni Molina diu, ahí dentro deben funcionar cual lista de tareas en folio, hasta que no tachan la primera no van a la otra, ni siquiera la leen otra vez, así nos va. Mandalorino BCF, vamos tan pelados por imposición del dueño que las operaciones sobre la marcha se realizan por orden de importancia y necesidad, pero de una en una, no sea que despilfarremos algún euro de más y luego ya no dé para la siguiente posición, es delirante. Tabo de Benimodo y Orientans Johnson on mirar y fijarse, comenzan por la banqueta. Ángel Pardo, Tabo de Benimodo diu que busque un lateral derecho en el Carlet, será per buscar. Mosqui diu, son expertos en el trilerismo y en ocultar la realidad, falta lateral derecho, 2 extremos, un central, un portero y quizá un delantero, 4 o 5 jugadores, hacen ver que es casi imposible fichar el lateral y lo venderán como un éxito cuando lo fichen, pero ya no engañan a nadie. José Diu, sobre que Corberán tenga 15 ayudantes, es normal, como no le va mucho no, la idea, pues necesita 15 que la asesoren, a ver si entre los 15 es uno bueno. Al Merifle Diu, Usiro Nagui Diu, están tapando montes deficiencias y no nomás en el terreno futbolístico, pero la culpa del jugador de Torn que no vol eixir. Pues estos son més o menys les idees que han arribat el dia d'avui. 12:23, no sé si heu vist la foto, Pepe, i està primer per a tu, l'equip tècnic de Corberán 14 i ell 15. Jo he dit que de les moltes coses per les que jo he criticat a Corberán, no la criticaré per això, perquè més o menys els equips de treball en els equips d'elit, jo ara mateix estava mirant per exemple Luis Enrique i Luis de la Fuente són, crec que són 10 en el Paris Saint-Germain, 11 crec que té Unai Emery en el Aston Villa. Vull dir, a hores d'ara el problema és que se te plena la boca, o a alguns del club se'ls plena la boca de criticar a Marcelino per el equip tècnic que duia. Però jo, precisament, podré criticar a Corberán per moltes coses, però per tindre un equip que ara en el futbol modern són com se fan les coses, Pepe,
2: sí,
3: crec que no toca.
2: No, más que nada, Manolo, porque si estás metido, obviamente, la persona que está metido en el día a día en el mundo del fútbol de élite, yo hace poco estuve en el campus de técnicos aquí de la Federación Valenciana de Fútbol junto con la Federación Española y, sí, y bueno, pues todos los colegas ponentes que trabajan en el fútbol de élite, bueno, pues estábamos hablando de situaciones muy parecidas, incluso de muchas más. Estábamos hablando incluso que el analista tiene su propio trabajador, el propio analista, que es el que trabaja para el analista, o sea que estamos doblando refuerzos en cada posición. Yo, si son capaces de trabajar bien y eso sirve para poder ayudar a que el equipo rinda mejor o al equipo tenga las cosas más claras, bueno, pues bendito sea. Hemos visto el cuerpo técnico de Corberán, que sí que tiene una figura como segundo técnico y luego tiene 3 asistentes, que cada uno tendrá su función, obviamente, de las situaciones ofensivas, de las situaciones defensivas. Hoy en día, Manolo, se analiza muy mucho por posiciones, laterales, por centrales, por futbolistas específicos. Bueno, pues todo eso, para eso tienes que tener muchísima gente. A partir de ahí, muchísima gente que ayude. Otra cosa es que seguramente haya cuerpo técnico de 20 y hayan 3 que estén por ahí por elección del técnico, el hijo del técnico, el hijo del otro. Que es
3: pasante
2: el
3: estigón.
2: Eso es, pero bueno, hoy en día es... Incluso lo veo corto, he visto cuerpos técnicos de casi el doble de esas personas que estamos hablando.
1: Es que yo, por ejemplo, la burra de querer molts al cos tècnic de Marcelino me va a semblar totalmente incoherente en el fútbol moderno. O sea, no pueden pasarnos les tertulias de radio, los periodistas, exfutbolistas, diguen, cada vegada hay més dades y més tal y menys instint. Es que la traducción es esta. La traducció és esta, que tot està mecanitzat als cos tècnics, i Jo no és que ni ho veig millor ni ho veig pitjor. Jo el que veig és que és algo que passa a la majoria de clubs, per tant, pues
2: sí, a part, cada vegada que ves un èxit d'un club, d'una selecció, quan està la foto levantando la copa i tal, hay más de otro color que no de los futbolistas.
3: El Shandai, entonces, amb la sudadera i el Shandai.
2: Eso va a pasar ahora mismo. Es, si tienes capacidad económica en la élite, es el día a día.
1: Me agrada que haya hecho un ocho torena al...
2: Sí, ah, sí, sí, sí. El asistente de Marcos Abad.
1: Sí. Me agrada, yo qué sé. Agrada,
3: sí, bueno, sé.
1: Mira, es un detall. De esencia de sí. València, un poquet.
3: És un detall. Ens queden dos minuts. Vaig a fer una pregunta, és la que vaig a fer-te amb l'oient, però vos la trasllade ja per a tancar, perquè tampoc crec que tinguem moltes coses, però igual me sorpreneu. Quin al·licient pot tindre l'espectador que vaig a dissabte al Taronja?
2: Pues muy complicado y a la vez muy fácil. Ninguno.
1: Yo creo que...
3: Ya sabía yo que la respuesta muy larga no va a ser.
1: Yo creo que el Taronja desde fa anys es un partido para turistas. Es un partido en las entradas cada
3: año. Es un partido para turistas.
1: Es verdad, pero es verdad. Y el Valencia...
3: También quiero decir una cosa. Este matí donaven dos entradas a la gente que han donat sang y ha sido, vull dir, prácticamente la cua era de tal manera que la gent que habitualment va a donar sang, que els bancs de sang envien missatges, ha enviat el missatge de no vingau, que lo de avui de Mestalla ja està ple.
1: Pues mira, això diu també molt de la massa social
3: de
1: València.
3: Res,
1: Diu molt de la massa social del València, però jo a la fi, en una situació, sincerament, en una situació en la que està el València, jo preferís, mira, que aquest dia se fa almenys algo de pasta, perquè a la fi, abans, avui lo parlava amb el meu germà, perquè no sabia si anar o no, i abans, pues, si ganaves al Taronja, jo què sé, pues, primer partit de David Villa, primer partit de... Ara jo crec que la gent va a Mestalla, jo dic sempre, la gent continua anant a Mestalla, perquè abans és algo, diguem-ne, intrínsec, per una social, però al Taronja, pues bé.
3: Pues això, ha dit David Villa, que se posa a plorar. Nacho Sánchez, gràcies.
1: Bona nit.
3: Pepe, gràcies.
2: Adeu.
3: Senyors, ara vos deixem amb les cançons de la nostra vida. 6:30 de la matina, la remissió d'este programa. És que estàs al Santé. Bon dia. Més esports en esta sintonia demà. A les 2 amb Bèrem Ossí, Esports a Punt. I a les 7 que tenim edició especial del Punt a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, divendres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia, Portsagunt, Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Tornem amb les cançons de la nostra vida. Assolir les llistes d'èxits és un dels propòsits de totes les bandes quan comencen a assajar i quan fantasegen amb el seu futur més llunyà. Algunes tenen la sort d'aconseguir-ho i la majoria es queda amb el desig.

bandes quan comencen a assajar i quan fantasegen amb el seu futur més llunyà. Algunes tenen la sort d'aconseguir-ho i la majoria es queda amb el desig.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: En esta sèrie de capítols de la història de la música popular valenciana hem analitzat infinitat de casos de grups o solistes que han transcendit les nostres fronteres en unes èpoques o en altres. Ho van fer d'una forma explosiva en els primers treballs o al contrari, pas a pas al final d'una llarga carrera.

Els motius de l'èxit són generalment imprevisibles. El que està clar és que quan hi ha talent i professionalitat, ja hi ha per davant molta feina feta. Però no només es necessita una bona dosi artística per a que el projecte siga reconegut. Moltes vegades la sort o el moment d'estar en el lloc adequat també són determinants. En el capítol d'avui parlarem de casos de bandes o solistes que han aconseguit un èxit considerable, tant dins com fora del nostre territori i amb projectes molt diferents entre ells. Bandes que militen en escenes diferents, però que porten en l'ADN la seva procedència i tot el que la música suposa per a valencians i valencianes.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: El capítol arrencarà amb dos exemples lligats bàsicament a l'àmbit internacional, ja que ells estan relacionats amb el Festival d'Eurovisió, un festival que se celebra des de l'any 1956 i que s'ha convertit en el concurs musical televisiu més antic a nivell internacional. La primera parada d'avui és a la Marina Alta, concretament a Ondara. I parlem de Nebulosa.

0: El duo format per Maria Bas i Marc de Sousa va arribar al Festival d'Eurovisió com a representants d'Espanya en l'any 2024. La ciutat sueca de Malmö va ser la seu. En aquella ocasió, i els valencians van obtindre el lloc 22 en la classificació final amb esta cançó que compta amb més de 44 milions de visualitzacions. Estem escoltant Zorra.
1: Una cançó polèmica que es reapropia d'una paraula absolutament masclista i que s'ha convertit en un himne per a les persones trans i el col·lectiu LGTBIQ+. Però Nebulosa és més que un one hit wonder i ho va demostrar amb un nou disc, Virtuzorrismo, de 2026, i amb temes com este, Venenosa. A ratos

Convé recordar que Marc de Sousa, un dels membres del duo, és un dels productors més importants de les nostres comarques des de fa ja dècades. Del seu estudi han eixit discos capitals per entendre la nostra música. Exemples com El de So, La Fúmiga, Espencat, Pupiles, Cactus o Smoking Souls. En esta cançó que escoltem de fons, Venenosa Nebulosa col·labora amb Mònica Naranjo.

I d'un cas eurovisiu a un altre, perquè un any abans de Nebulosa, la representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió també era veïna de les nostres comarques. Parlem de l'artista d'Elx, Blanca Paloma.

amb este AEA que sentim de fons, va participar en el Festival d'Eurovisió i va quedar en la posició número 17. Curiosament, l'artista ja havia participat en el Benidorm Fest, l'accés previ a Eurovisió 2 anys abans, i va decidir tornar a presentar-se perquè pensava fermament que havia de participar al concurs. Després del seu fitxatge per Universal Records, encara no ha arribat el seu primer llarga durada, un artista que va basar gran part del seu espectacle en l'escenografia, ja que s'hi dedica professionalment a este camp des de fa molts anys.

Álvaro Lafuente, més conegut com Guitarrica de Lafuente, és un cantautor, compositor i músic de les nostres comarques que ha aconseguit l'èxit més enllà de les nostres fronteres. I ho va fer des del primer moment i sempre amb el suport de les xarxes socials, des d'on va llançar el seu primer tema, Guantanamera, que escoltem de fons.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: El seu estil ha anat evolucionant des de les primeres cançons. Des d'una sonoritat més de cantautor folk arrimat al flamenc, fins a arribar a l'indie o fins i tot al pop. Des de les primeres cançons que va editar amb la seva guitarra, fins que va editar el seu primer disc, La Cantera.

En este treball, el jove artista de Benicàssim va demostrar que el seu estil íntim i personal podia arribar al més alt de les llistes d'èxit. El disc, editat el 2022, va estar produït per Raúl Refri, un dels tòtems de la producció musical, que va arrodonir temes com este que sentim de fons, Mil i una

A pesar de la seva joventut, una de les coses que més destaca de la seva música és la profunditat dels temes que tracta. S'obri i parla de sentiments i sensacions molt personals que l'acosten als milers i milers de seguidors que té. Tot un referent general.

Fidel al seu estil de cantautor del segle XXI, Guitarrica de la Fuente no ha parat de sumar i sumar adeptes al seu projecte musical i d'omplir sales i festivals amb la seva posada en escena. Una nova imatge que va destacar en el seu últim treball, Spanish Leather, i amb cançons com la que escoltem ara, Babieca.

Si d'un projecte personal i amb escassa instrumentació com el de Guitarrica de la Fuente, passem ara a una banda de rock que també ha conquerit el mercat des de les nostres comarques. Parlem de Los Cigarros.

0: Els germans Ovidi i Álvaro Tormo eren part integrant de la banda Los Perros del Boogie, amb la qual van arribar a obrir concerts d'ACDC. El 2011 van decidir embarcar-se en un projecte personal que els ha donat moltes alegries. Un projecte de banda on el rock and roll clàssic de guitarres és el protagonista en ple segle XXI.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría.
0: I el 2013 van gravar el seu primer llarga durada, Los Cigarros, de la mà del productor Carlos Raya. Amb este primer treball van iniciar una gira per tot l'estat, que també va acompanyar la de Fito i Fitipaldis, la qual cosa els va posar en el focus com a banda de guitarres. Dos anys després va arribar el segon treball, A Todo Que Sí, amb cançons com esta, Dentro de la Ley.

El gran mèrit de Los Cigarros ha sigut tornar a posar al centre el rock clàssic de guitarres, quan primer l'indie i després la música urbana copaven totes les llistes d'èxit. Un any després de l'edició d'este segon disc, la banda va aconseguir una fita històrica, telonejar a Barcelona una de les bandes més importants del món, The Rolling Stones. Després de 15 anys de trajectòria, Los Cigarros s'han posicionat com a banda a tot l'estat i són un dels referents indiscutibles del seu gènere. I sense anar-se'n molt lluny, un altre exemple de banda rock and rollera valenciana. Parlem ara d'altre grup de germans, Sant

0: Parlem del projecte de Miguel Ángel Escrivá i el seu germà Joseman, amb l'aportació del guitarrista Soni Artal. Des del principi se'ls ha relacionat amb el rock reposat o el rock d'autor. Cançons on les guitarres també són les protagonistes, però amb una adrenalina serena i sense massa estridències, com podem sentir en un dels temes més importants. Este Estamos Bien.
1: Si la suerte me arrastró hasta ti, nos brindo con todo lo que somos.
0: El seu èxit fora de les nostres fronteres ha sigut menys explosiu que el de Los Cigarros. Santero i Los Muchachos han anat pas a pas formant una discografia seriosa i molt personal. S'han posicionat en el rock, diríem, lo-fi, on no trobem massa exemples, i ells encaixen a la perfecció. Un dels últims capítols de la banda va ser la seva actuació al Palau de les Arts de València, concert que s'ha convertit en un disc.

0: Este disc, Una noche en les arts, demostra que la proposta de Santero i los muchachos funciona en sales de xicotet format o en festivals i grans auditoris. En este treball, la banda va comptar amb la col·laboració d'artistes com Juancho de Sidecars, Luis Fercán o Travis Berts, que escoltem en este Ventura. Santero i los muchachos formen part de la història de la música valenciana com una de les formacions de rock de directe més carismàtiques.
1: Fort aplauso, por favor.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: Però continuem amb els exemples de valencians que han mirat més enllà de les nostres fronteres i que han aconseguit un nom internacional. En este cas, un dels músics valencians més global que hi ha ara mateix és Diego García, més conegut com Chuanguero.

Twanguero va iniciar la seva carrera com a guitarrista clàssic al Conservatori de València, però prompte va haver d'anar-se'n a buscar l'èxit fora. La primera parada de la seva fulgurant carrera va ser Madrid i allí va començar a destacar com un dels millors músics de sessió de la seva generació.

Amb este rol, Twanguero ha acompanyat figures destacades de la música com Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Fito Páez, Bumburi, Rafael, Camilo VI, Ana Torroja o Diego El Cigala, amb el qual guanyaria el 2013 un Latin Grammy al millor àlbum de tango per Romance de la Luna Tucumana, amb temes com este, Naranjo en Flor.

Però la carrera de Chuanguero no se centra només en l'acompanyament musical, sinó que amb el seu nom també ha editat una notable discografia que té molt a veure amb els viatges que el músic ha anat fent al llarg de la seva vida. Una de les primeres parades va ser la ciutat de Nova York, d'on va sorgir el primer treball, The Brooklyn Session, on es va rodejar de músics de primer nivell internacional. La segona parada de la seva vida musical va ser a la ciutat de Buenos Aires, on grava el disc Argentina Songbook, que compta amb cançons com Guitarra, Dímelo.

Convé destacar que el seu nom artístic no és casual, ja que una de les característiques que fan únic a este músic és el so conegut com el twang, que practica des de sempre i que el converteix en un dels especialistes mundials.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Després d'esta aventura argentina han arribat moltes altres, sempre des del continent americà, on resideix des de fa molts anys. Diego García està instal·lat en l'elit de la guitarra internacional, sense oblidar que va néixer a les nostres terres i que porta en l'ADN la pulsió per la música que portem tots els valencians i valencianes.
2: En el capítol d'avui hem repassat la història d'alguns músics i músiques valencianes que han transcendit més enllà de les nostres fronteres en diversos estils i gèneres per demostrar que des d'ací també hem exportat música arreu del món.
1: I amb Twanguero diem adeu al capítol internacional i fem repàs d'una trajectòria impecable com la de Diego García, a la que encara li queda molt per oferir. Nosaltres continuem amb el nostre viatge per la història de la música valenciana.

0: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
4: A base de bé.
5: A base de bé.
3: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
6: Home, pues clar.
3: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
7: Molt ben pensat, doctor.
3: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
8: Very, very beautiful.
3: I de mems pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
9: Està tot molt mal.
10: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
11: Molt senzill.
12: Jo no sé lo que li posen, però tots els anys és bono.
13: Està de categoria.
9: Molt mal està tot.
3: Estos mems són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
14: I què li sembla?
15: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
3: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
9: Correcte.
3: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
14: Què diu? Què?
3: Que en valencià diríem deixar de seguir.
14: Ah, ara ho entès.
3: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
16: Senyor, sí, senyor!
3: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
17: Això és de veres, ensenyar... Sí?
18: Sí, ho fas molt bé.
19: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
19: Queda clar, sí.
20: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
3: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El wifi, la wifi. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
7: Molt millor.
3: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
21: Per l'amistat i per la salut.
3: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral, fins que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
7: Molt millor.
3: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
21: Per l'amistat i...

0: Un 6 d'agost, a les 8:15 hora local, la ciutat japonesa d'Hiroshima va ser l'escenari de la detonació de la primera bomba atòmica utilitzada en un conflicte bèl·lic. Un esdeveniment sense precedents en la història de la guerra. L'artefacte nuclear, amb el nom en clau de Little Boy, va ser llançat des del bombarder nord-americà Enola Gay. L'explosió va alliberar una energia devastadora que va arrasar immediatament una extensa àrea de la ciutat. La calor intensa va incendiar edificis a quilòmetres de distància i una ona expansiva potentíssima va assolar estructures i va causar destrosses irreparables. Les conseqüències per a la població civil van ser catastròfiques. Desenes de milers de persones van morir de forma immediata a causa de l'explosió, la calor i la pressió. Molts més van resultar ferits, amb cremades severes i altres lesions traumàtiques. La decisió de llançar la bomba atòmica va ser cosa del president dels Estats Units, Harry Truman, amb l'argument d'accelerar la rendició del Japó i posar fi a la Segona Guerra Mundial. No obstant això, esta decisió continua sent objecte d'un debat ètic i històric amb opinions dividides sobre les justificacions i les implicacions a llarg termini. La destrucció d'Hiroshima i tres dies després el llançament d'una segona bomba sobre Nagasaki van marcar un punt d'inflexió en la història de la guerra i van inaugurar l'era nuclear. La consciència del poder destructiu d'estes armes va posar fi a la Segona Guerra Mundial, sí, i ha de constituir un recordatori permanent de la importància vital de la pau i el desarmament nuclear des d'aquell 6 d'agost del 1945.
1: Comprimits efervescents.
2: A punt podcast.
3: Ser papa no és una empresa fàcil. Quan finalment em va tocar pujar a la cadira de Sant Pere, el Renaixement estava en el seu màxim esplendor. Leonardo da Vinci, Miquel Àngel, Tiziano, el Bosco... Però també el món estava canviant. Es descobrien noves terres que calia cristianitzar i que reconfiguraven els equilibris de poder a Occident. En el meu cas, vaig haver de prendre moltes decisions. Segurament moltes encertades, però també moltes equivocades. I si així va ser, que Déu Nostre Senyor em perdone. Però també m'havia d'ocupar de la meua família. Els Borja ja érem una nissaga a Roma, amb els mateixos drets que les altres famílies de ser coronats amb la tiara, malgrat que els italians mai han abandonat eixe sentiment de patrimoni del papat. Mon tio Calista III va viure molt poc com a papa i jo mateix no sabia quant de temps podria ser-ho. Havia de preparar la meua successió, com també havia fet ell. I de qui parla la gent? Tu també insinues que estic comprant voluntats? Vols enfrontar-te a mi?
4: Les voluntats no es compren, Roderic. Ja ho aprendràs, se sedueixen. Perquè els diners només són símbol i els símbols són metàfores. L'única cosa que compta és el poder.
5: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 4. Alexandre VI i la pietat de Miquel Àngel.
3: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Encara que no seré l'únic que te la conté, Vicent Vaidal, historiador i cronista oficial de València, en sap molt sobre el meu paper en l'expulsió dels jueus pels reis catòlics i la conquesta d'Amèrica.
6: L'expulsió dels jueus, que és a la primavera de 1492, que es fa en un moment en què els reis de Castella i d'Aragó, Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, acaben de conquerir Granada, per tant, acaben de conquerir l'últim reducte islàmic de la península Ibèrica en favor dels reis de Castella, es decideix expulsar els jueus de la monarquia hispànica. És una decisió que prenen ells i que simplement el papa Borja, que acaba d'entrar al pontificat en aquest moment, Alexandre VI, es limita a legitimar a través d'una bulla. Per tant, ell no té un paper decisiu en aquesta expulsió dels jueus, sinó que és una decisió dels reis de

0: la monarquia hispànica, i ell simplement fa una burla per a donar-li valor a aquesta expulsió. De fet, el mateix papa Borja, Alexandre VI, va acollir a milers de jueus que van ser expulsats de la monarquia hispànica i que van passar a formar part del barri jueu de Roma, que ja existia, però que ara es va veure incrementat amb milers de sefardites, de jueus sefardites. Per tant, ell directament amb els jueus de la península ibèrica va tenir una actitud de tolerància i de recepció, però sí que va legitimar l'expulsió decidida per Ferran d'Aragó i Isabel de Castella. Però, a més, 4 anys després, el títol de Reis Catòlics, que és com coneixem a Ferran i Isabel, el donarà el mateix papa Borja, en 1496, donant com una de les raons aquesta expulsió dels jueus. Estan afavorint la fe cristiana i han expulsat, diguem, que totes les altres religions de la seva pròpia monarquia. També una altra de les raons per les quals el papa Borja, en 1496, va donar el títol de Reis Catòlics a Ferran i Isabel va ser la conquesta d'Amèrica i el seu paper en la evangelització d'Amèrica. Així, el papa Borja sí que va tindre un paper més destacat. En el moment en què Colom arriba a Amèrica, torna a la península ibèrica, i llavors els reis de Castella i Lleó se n'aprofiten, diguem, de que tenen un membre de la monarquia hispànica en la seu de Roma, com a papa, per a legitimar aquestes conquestes que està fent Colom en nom dels reis de Castella.
1: Endavant.
2: S'ha sentenat? M'envien ses alteses, els reis catòlics, per a parlar amb vostè d'un tema important.
1: No hi ha dia en què no tinguen un. Haurien de saber ses alteses que si tot és veritat, llavors res ho és. I que la importància patís d'exageració quan és esmentada cada vegada que ix el sol. Em sorprèn que encara no l'hagin gastada.
2: S'ha enterat?
1: Digue-m'ho d'una altra manera. Quin importantíssim budell se'ls ha trencat ara.
2: Com sabrà, Colom ha tornat. I els portuguesos volen fer valdre papers vells per ensenyorir-se del nou món.
1: Déu em deslliure de llançar pedres a qui venera papers vells. Però Joan el Portuguès acostuma a pecar d'ambiciós. Qui li ha posat eixe nom?
2: Quin nom? Sa Santedat?
1: Nou món.
2: Ho desconec, Sa Santedat.
1: És vell i blasfem, però certament evocador. I si existeix un nou món, és que nosaltres ja som el vell. No costa trobar pistes que així ho indiquen. Olors, escletxes, dolors de l'edat. Saps què és el pitjor de ser vell? Que perds la vista, però no la dels ulls, sinó la que et permet entendre el moment històric. Digueu-li a Isabel i a Ferran que no han de temer res. Una vegada més, almenys una, el papat solucionarà el problema. Tot siga pel nou món i una miqueta pel nostre, també. Ja em perdonareu la manca de modèstia, o si voleu, que peque de soberbia. Però la meua importància i la de la família Borja no ha estat mai ben valorada. Ans al contrari, l'han volgut amagar. A Castella no poden suportar que uns valencians tinguérem tant de pes en la història. Segurament, sense la nostra intervenció, tot s'hauria esdevingut d'una altra forma ben diferent. I el poder dels reis catòlics en la conquesta del nou món no hauria sigut ni de bon tros el mateix.
0: Com ho fan? A través de les anomenades bules alexandrines. Les bules alexandrines es donen en 1493, apenes uns mesos després de l'arribada de Colom a Amèrica. I les bules alexandrines el que fan és dir: el papa és el senyor del món, perquè és el representant de Crist en la Terra, i com a senyor del món dona poder als reis de Castella a que totes les terres que troben més enllà d'una línia cap a l'oest de l'Atlàntic seran seues. I, a més, legitima també que puguen conquerir-les per la força. Perquè en aquestes mateixes bules alexandrines diuen que si els indígenes no reconeixen el poder dels reis de Castella i el poder del papa, podran ser conquerits. El que es deia en època medieval la guerra justa. Per tant, aquestes butles sí que tindran un paper fonamental en el que després serà tota la invasió d'Amèrica al llarg del segle XVI i, de fet, diguem que es discutiran com la primera baula del dret indià i del dret de dominació dels castellans en la conquesta d'Amèrica. En aquest sentit, cal dir que pot ser, si no hi haguera hagut un papa de la monarquia hispànica a Roma, aquestes butles no haurien sigut tan fàcils d'aconseguir o tan favorables als reis de Castella. Esta conjunció en què Colom descobria Amèrica en nom dels reis de Castella i que hi havia un papa valencià, que evidentment tenia molt bona relació amb Ferran d'Aragó, que era el seu, diguem, rei del seu territori, doncs va fer que es produiria esta conjunció perfecta.
1: Heu de saber que el segle d'or valencià no només va ser en les lletres, amb figures importantíssimes com Joanot Martorell, Isabel de Villena, Ausiàs Marc, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi i tants altres, sinó que també és un segle d'or econòmic, amb la nostra producció agrícola, dels canals comercials dels ports valencians, però també, i no ho oblideu, políticament, en el qual els valencians van tindre molt de poder.
0: El fet que en el segle XV o en el segle XVI hi hagueren figures tan importants valencianes com Sant Vicent Ferrer o els papes Borja o després Sant Francesc de Borja, més que el fet que ells actuaren en clau de poder valencià o que actuaren en clau de benefici dels valencians, ells no ho feien així. Normalment, aquests grans personatges sempre actuaven en clau d'interès personal, polític o ideològic propi. Però sí que són el resultat i el reflex d'una estructura, per una banda, d'un creixement, d'un desenvolupament econòmic, és a dir, el regne de València, des del segle XIII, que el funda Jaume I, es va desenvolupant com a un estat medieval, un estat amb una estructura política i institucional que feia que potser estos grans personatges no actuaren en clau valenciana, però sí que, d'alguna manera, aquesta estructura, fins i tot mental, fera que al seu voltant hi haguera moltíssims altres personatges de poder valencians i que molts d'aixòs personatges de poder valencians sí que actuaren en clau valenciana.
1: El regne de València mai ha tingut tant de poder com el que va tindre a la nostra època. El representant de Déu en la Terra parlava valencià i això vol dir que Déu parlava valencià. Heu de conèixer la història, fills meus, com la doctora en Història per la Universitat de València, Sandra Bernabéu.
3: El gran llegat dels Borja és situar la corona d'Aragó en primer lloc, però és que després, en particular, el regne de València i la cultura valenciana, el valencià, per exemple, en l'acord papal, el màxim exponent de la cristiandat, i això ja no es repetiria, parlava valencià, i escrivia en valencià, i els seus fills, que van néixer a Itàlia, també parlaven valencià. Aleshores era prou singular i excepcional, no? Des de la nostra perspectiva històrica de llarg termini. Al cap i a la fi és el moment de major projecció internacional de la cultura valenciana en diversos aspectes, des de la llengua fins a difondre l'heràldica quatribarrada o bé col·locar la ceràmica de Manises en tots els seus palaus.
1: I com anàvem a fer cultura els valencians si no teníem una universitat?
3: Alexandre VI, un dels grans llegats i influència en el món de la universitat, és sens dubte, no? Eixa bula papal del 23 de gener de 1501, per la qual es crea, es funda i s'instituís la Universitat de València. I, per tant, avui en dia la Universitat de València li deu a Alexandre VI la pròpia fundació de la universitat, de la nostra universitat.
1: Respira profundament, César, i mira al teu voltant. Aquest és el nou món que cobra forma i ha de ser un món inspirador, però també despertarà temor, perquè el coneixement sempre desperta por entre els enemics del progrés. No m'has dit què penses del fresc que han pintat junt a la capella. És que no t'agrada?
4: M'agrada molt, pare, i no vull ser irrespetuós, però amb tants enemics com tenim, per què gastem tants diners en pintures i representacions?
1: En representacions, eh? Estimat César, nosaltres no fem tal cosa.
4: Però llavors...
1: El que fem és promoure l'art. Saps què és l'art? O és que l'educació que et donem l'Estat i jo és, pot ser, tan pobra?
4: L'art és, evidentment, la col·lecció d'objectes que produeixen els artistes.
1: Esforça't un poc més.
4: L'art és la recerca humana de la bellesa. El treball que realitza l'home per a tindre bellesa al seu voltant.
1: Has vist els artistes alguna vegada treballar el marbre, César?
4: Sí, clar.
1: D'acord. Vull que facis un exercici d'imaginació. Oblida tot el que no és essencial. Oblida les ciutats i els seus governadors presumptuosos competint per engalanar els seus carrers i la seva pròpia glòria. Oblida els artistes tractant de gravar els seus noms per a la posteritat. No fa molt. Ningú sabia qui pintava un quadre o inventava una eina arquitectònica. Oblida-ho tot i pensa només en un bloc de marbre. Un bloc de marbre que travessa les mars en un vaixell. Que és extret d'una pedrera, arrencat de la terra, que viatja fins a l'estudi d'eixe vell artista. Pots veure'l?
4: Sí.
1: Què fa el vell artista quan el bloc arriba al seu estudi?
4: El treballa? No, el prepara per a treballar-lo.
1: El vell el mira, dubitatiu, furiós, emocionat, durant dies, pot ser. Els seus aprenents el veuen mirant-lo i murmuren que el vell finalment s'ha tornat boig. Pot ser que el vell apenes menja durant dies, que apenes dorma.
4: I què més?
1: Llavors, un dia, els aprenents arriben a l'estudi i el vell, suat, esgotat, ha estat treballant tota la nit. I quan els aprenents li pregunten què ha fet que hagi per fi començat a treballar, el vell artista, amb els ulls encesos, ni tan sols el respon. Només continua treballant. Treballa fins a esgotar-se tant que es queda adormit en el fred sol de l'estudi. Treballa fins a defallir. Treballa fins a acabar la escultura. I un dia, els aprenents arriben i, en veure el resultat, alguns ploren, perquè entenen per fi el treball del vell i, amb sort, el seu propi. Entenen que l'art no és la capacitat de representar el món que ens envolta, ni una competició per veure qui té una major capacitat de fer-ho. L'art és la capacitat de veure el que és invisible i treure-ho a la llum. I l'artista és el que no veu un bloc de marbre, sinó tot allò que cal eliminar per tal de treure a la llum allò diví. Vivint en ple renaixement era impossible, si no eres un bàrbar, que no t'interessara l'art. Vaig poder conviure amb els millors artistes i els vaig fer importants encàrrecs. De fet, hi ha qui conta que la Pietat, que va esculpir un jove Miquel Àngel quan tan sols tenia 23 anys, va ser un encàrrec del cardenal Jean de Villiers, ambaixador de França a la Santa Seu. Diuen que representa el meu fill Joan en braços de sa mare, la meua amant Vanozza després del seu assassinat, i que Villiers va fer aquest encàrrec per tal que poguera recordar el meu fill per sempre i que m'ajudara a superar la depressió que em va causar la notícia de la seua mort amb tota la puresa que tan sols Miquel Àngel podia representar. Però diuen tantes coses. De nou, la llegenda negra torna a perseguir-nos, acusant César de donar mort al seu propi germà Joan, duc de Gandia i capità general de l'Església el 1497. Pregunteu als Orsini. Segurament ells sàpiguen com va morir Joan. Però no podia viure tan sols de la contemplació de la bellesa. Havia de mantindre la família i preparar-los per al futur. Havien d'estar preparats per agafar les regnes i governar la cristiandat com havien fet Montío, Calixte III i jo. Així érem els Borja.
3: Són aquesta família estratègica que va comprendre molt bé el sistema polític de la Corona d'Aragó i que el portarà a la seva màxima expressió. I governaran a través d'estratègies, on tot valia, més o menys, no? Per dir-ho així d'alguna manera. Estratègies diplomàtiques, jugant molt amb la conjuntura i amb l'oportunisme. I d'interessos volàtils, podríem dir.
1: Amb la meva estimada Vanozza vaig ser pare de 4 fills: César, Joan, Lucrècia i Jofré. Encara que altres dones també em van donar descendència, com ara Joan, Roderic, Pere Lluís, Isabel i Jerònima. Però ja sabeu que la família no són tan sols els fills. Per tota Itàlia o el Regne de València, el cognom Borja estava ben present. Jo tampoc anava a ser etern, com tampoc ho fou Montio Calista III. Tenia les meues esperances en el meu fill César i havia centrat tots els meus esforços en ell. Estava destinat a ser el tercer papa Borja. No podíem malbaratar tota la faena que havíem fet durant tants anys a Roma. En el pròxim episodi podreu conèixer què va passar amb la nostra nissaga després de la meua mort. Noms tan importants per a la família Borja com César, Lucrècia o Francesc, que va arribar a Sant. Coneixerem la seua rellevància i què hi ha de cert sobre els rumors que s'han contat d'ells i per què no hi hagué mai un tercer papa Borja.
5: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Ambaixador dels Reis Catòlics, José Miguel Bosch. César Borja, Cristian Sempere. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
6: Apunt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt, Revi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
8: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: I seguim haciendo la teua en la ràdio pública valenciana. Gràcies per triar-nos. Ens atem un temps per recordar alguns dels moments més destacats de la temporada en la vesprada d'A Punt. Al magazín de les vesprades hem tingut una miqueta de tot i estos són alguns d'estos millors moments, com el que sempre ens fa gaudir el nostre gastroturista Vicent Gil, parlant dels nostres productes gastronòmics més estimats. En esta ocasió, descobrirem els secrets de la clòtxina valenciana de la mà de l'última dona cultivadora d'este preat molusc, Amparín la Clotxinera.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: Quin gust tindré la d'ell, quin gust els convidats que ells ens porta i quin gust tot allò que passa per les mans dels grans, dels fantàstics, dels fenomenals, com es dius tu?
3: Formidables.
4: Formidables, cal.
5: Formidables.
4: Formidables de la gastronomia valenciana. Vicent Gil, com
3: Vicent,
4: estem?
3: Què tal?
5: Pues estem de meravella.
4: I estem superconvollats.
5: Estem molt ben acompanyat. Ja ho sé que tu ja tenies ganes de esta entrevista, perquè la clòtxina és... uno dels elements gastronòmics diferenciadors que tenim en València.
4: Totalment.
5: Bueno, mon pare no hi ha dia, sobretot els caps de setmana, que és quan apareguem per allí tots, que ell no tinga allí el seu plater de clòtxines, o sigui que...
4: I la nostra nutricionista, a més, que ens diu que són fonts de ferro fonamentals,
5: sí, senyora,
4: i boníssimes per a la dieta.
5: Sí, senyora.
3: I després, no us parlar malament del mejillón en gallego.
5: No,
3: jo no vull parlar malament de ningú. Però això és incomparable.
4: Sí, no.
3: És un gust, és una finor, és incomparable.
5: Això ara ho parlarem.
3: Jo me la jugo en qualsevol mejillón del món mundial.
5: Perquè heu vist que l'altre dia quan mos convocaren a Casa Pescadores i tal, sí, no sé què, vam baixar a conèixer a Amparín la Clotxinera, l'última clotxinera, i no sé què, clar, nosaltres vaig dir, serà una dona major vestida de negre, i tots estem per allí, i qui és Amparín, i qui és Amparín, i ella estava allí parlant a la porta, no sé qui, i no, Amparín és aquella, claro, va vindre vestida com per anar de boda, i jo vaig dir, bueno,
3: però és que pareix una estrella de Hollywood,
4: és un belletón,
3: mudadíssima, claro. I estupenda.